0: Un esclafit ha afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat sense causar danys materials importants ni personals.
1: Els forts cops de vent han fet caure arbres, branques, també un tendal exterior de l'escola Bernat Esclot que ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
2: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no tenien cap avís ni alerta meteorològica.
3: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut dos minuts, tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. La festa ha començat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i la Moncloa, ha seguit amb una rua pels carrers de Madrid i ha acabat a l'escenari de la Font de Cibeles amb Ferran de protagonista. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
1: Per cert, que a la final de diumenge al vespre, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, hi va haver algunes baralles entre jugadors damunt la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
0: I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iași, a Romania, a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 el segon set, quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
7: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
8: No podem acceptar que hi hagi...
7: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
9: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
4: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les 2.
7: I a partir de les 3,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Un cotxe i una joia, torna a arrencar. La pista de fusta, un cotxe i una joia, fer girar plats bola de miralls i dir-vos qui som. Miqui Puig, els plats. Sóc el DJ. De dilluns a dijous, a les 8 de la tarda, Vall de Tarda i Cat. Sempre que ho desitgis, pots anar a buscar l'històrica Trescat Cultura i portar-nos el mòbil o la tauleta en una aplicació magnífica, electrissant, bonica i amb accés a tots els programes d'aquesta santa casa. El servei de ball és per cap peus i malucs. Cada tarda té novetats, capbussades al passat i moltes ganes de ballar. Obrim amb Sebastián Teller, Naïf de cor, de cap i de malucs.

sota la barba i l'aparença de macho alfa d'un mascle alfa, Sebastián Talía, diu que hi ha un cor naïf, petit i menut. Kiss the Beast serà el nou disco d'aquest magician dels instruments francesos. Neil Rogers, Owen Pallett o Kid Cudi seran alguns dels col·laboradors del nou disco d'un dels francesos favorits. Normalment comencem la tarda amb una balada per anar-nos a posar en lloc, per saludar-nos els coneguts de la parròquia, perquè la secta engegui. Es diu Sigia, i això es diu Tabla.

0: través del segell One Little Indian. Sitge presenta Tabla. És de Delhi, fa feina UK. I la seva electrònica eleganta casa molt bé amb els seus orígens. Noms que sumem a la nostra llista. I aquest es diu Silvio. Silvio Álvarez. Jo també sóc això. Fet aquí, a casa, al costat.
1: Deixa que quedi, no estic

0: Ràbia. Necessito que m'escoltin.
1: Pren notes, diu Silvio Álvarez. La seva infinita primavera és una tarja de presentació bonica i tendra, plena de sintetitzadors i de fragilitat d'home.

0: ¿Cómo te llamas?
1: Mickey Puig.
0: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
1: Mickey Puig.
0: ¿Ah? ¿Y cómo tú te apellas?
1: Mickey Puig.
0: ¿Ah? Funciona.
1: Pista de fusta amb Mickey Puig.
2: A les tardes d'ICAT, Mickey Puig els plats. Et presenta coses boniques, sacsejadores i boniques. Es diu en Miltron i soc en Min. Això es diu Congregate. És electrònica d'aquella que et fa un massatge.

apuntat el nom i investiga. Es diu Mitro, una mi grega. És un artista de UK que fa partir de samples menuts, gairebé de lo-fi, electrònica d'aquesta que et porta i et transporta. Això es diu Congregate, és un disc d'aquest any. Electrònica havia sortit als principis, que es havia anat quedant a la llista d'espera i que avui ha trobat el moment per sortir. Mitronis Zonganim, un dels col·laboradors d'un disco meravellós d'aquest geni de l'electrònica de UK. I aquests es diuen Cosmètica. Això es diu Especial i és pop electrònic de qualitat.

estem d'acord que si això sonés a ràdios comercials entrés en una d'aquestes coses que els joves es comparteixen, seria un hit. Són de Melbourne, es diuen Cosmetic amb K, i això és Special. I ara imagina't que un jove francès li dedica una cançó a Zinedine Zidane, però el dels 97. Es diu William, i això a França és ja un hit. Zinedine Zidane 97. Com es digui en francès, no m'atreviré, no m'hi ficaré.

0: coartades estètica, dedicar-li a Zinedine Zidane del 97 una cançó, es diu William.
1: Qui no balla no és viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

L'altre dia et parlava d'Adult DVD. El més nou és aquest Because I Like It. Els delits són irreverents. Juguen en aquesta lliga on l'electrònica és una coartada per ser punks, per ser forts. Because I Like It. I et vaig dir que tenien remixes i que ens els miraríem. Hot Set, Can't Wait Millie Remix. Més cançons d'aquest, Next Day Shipping.

Déu-n'hi-do. És el remix de King With Lane, d'una de les cançons d'aquests músics de Leeds anomenats Adult DVD. I avui teu qui tornen? Tornen uns dels meus grups favorits de l'Escandinàvia. Els suecs Club 8 tenen nou disco. I com sempre, marca de la casa.

0: Seasonal Echoes. Així ens es diu el nou disco de Club 8. Un dels membres d'Acid House Queens, Kings, la seva xicota i aquesta O-O-O. Tres os minúscules per enfatitzar com aquella cançó que vaig fer jo.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Més electricitat i pop. Sparkling i digitalism. Liebe dir uns virals.

Digitalism, posant-hi aquesta part tecnològica en el single de Sparkling, Two Lovers, Liebe dir uns vergeinten. T'imagines que ho dic bé? És electrònica alemanya, pop de la pista de ball. I ara imagina't un clàssic de clàssics que ens arriba amb cinc remixes distints. Mel en boca, oi? Are you ready now? El mític YYY dels Wooden Tops amb una pila de remescles. Steve Proctor, la que més m'ha cridat l'atenció, plena de caixes de ritmes i el pop dels Wooden Tops.

Debuten tots, també serien d'aquells grups que van fer gran el Baleàric amb els seus maxis, amb les seves cançons que s'allargaven nit rere nit. El 2016, gairebé 10 anys, van treure Why Why Why remixes, el seu Why Extès, amb remixes meravelloses. Ara el tornen a posar en digital a Bandcamp, perquè els fanàtics us el pugueu comprar, baixar-lo, gaudir-lo i ballar sense parar. Steve Proctor, un mestre darrere els controls, promotor de clubs, van encertar-la, i de quina manera? Amb aquest remix. S'ho ha ficat a la Ràdio Inquieta. Grups que venen dels 80 amb sons actualíssims. Sabeu com m'agraden? Les línies àcid barrejades amb cançons de pop. I com que ho sap, la Marie Davidson treu nou disco. Sexy Clau, una de les seves cançons més celebrades del darrer disco, amb el remix de MDG Tool. Agafeu-vos fort, que això és electrònica elegant, sacsejadora i fosca.

intros de remix de MDG Tool, Sexy Clown, City of Clowns, el disco de Marie Davidson, remesclat la de Montreal, gravant en el segell de Soul Wax a Dewey i sonant així, bruta, en el sentit del so, increïblement rugós el so de Marie Davidson. Freaking. Així es titula la cançó de Cat Dealers. Friki jo, friki tu, friquis tots, del ball. Friki amb puntuació a cada lletra i en majúscules.

0: Sí, Petrao, dos germans brasilers. Amb la mà trencada en això de fer mixes, remixes. Pujar els bits de la pista. Freaky. Per celebrar 10 anys de la seva carrera es remesclen, s'autoremesclen i fan que els descobreixis. Cat Dealers a la pista.
1: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: Més cançons per fer-te volar el cap. Blow Your Mind. No Static, Polo Beach. Així ens diu el projecte.

posant-nos en la pista, posant-nos al servei del que més ens agrada. Aixecat a la ràdio inquieta i la pista de fusta és a punt d'arribar al final. Miqui Puig, els plats et dirà allò de sigueu feliços, balleu i que demà hi tornem a ser. Però és la veritat, cada tarda tenim música bonica. Bonica com aquest Frames de Jamie Rosso, el de Margate, Remanant House i UK Garage una mica més. Jo només us diré, sigueu feliços i balleu. Jamie Rosso tanca la pista amb els seus Frames.

no hi ha descans. Només ballar, suar i somriure. A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. S'enfosqueix el panorama judicial per José Luis Rodríguez Zapatero. Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra assenyalen l'expresident del govern espanyol com el factòtum de l'operació i l'impliquen en el cobrament de comissions per tasques d'intermediació. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional en què assegura que era Zapatero qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que també es diu de nom Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va costar 53 milions d'euros a les arques públiques. Repàs ara a altres informacions, Joan Trias.
2: Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams de la xarxa de rodalies amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a final d'any no es tornarà a la normalitat. Ho explicava Catalunya Ràdio.
3: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo navidades y no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
1: Pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjant 93 habitatges i 16 locals comerciants. Aquest dilluns han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Els veïns dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid encara trigaran setmanes a poder tornar a casa.
2: Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'aquest dimarts amb els seus amos en tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, els Intercity i l'Euromed. Per als Avant i els de mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal.
1: Un jutge atura la fusió entre els gegants audiovisuals Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició, liderada per Califòrnia, argumenta que la fusió entre Paramount i Warner Bros. Faria apujar els preus i reduiria la qualitat i quantitat disponible de pel·lícules i sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació durant 2 setmanes. Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina.
2: L'ha rebut per l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez, que presenta un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. La Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio que rebre el Premi Xirgu l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
4: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgu. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgu, no?
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial enmig d'un bany de masses. La festa ha començat amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa. Ha seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit a prop 2 milions de persones.
2: Per cert, que a l'acabament del partit, entre el xiulet final i l'entrega de trofeus, hi va haver algunes batusses entre jugadors de la selecció espanyola i l'Argentina damunt la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
1: El pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit oval de Nashville, que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest triomf, el de Sant Antoni de Vilamajor té a tocar el seu 5è títol d'aquesta disciplina.
2: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també entreni amb l'equip l'extrem alemany Karim Ademeyi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
5: Apagarem tantes veus... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
6: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
7: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més.
6: Ningú t'ho explicarà millor.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia dedicat a FM. Hem començat amb aquesta cançó que es diu Que bonic, de la Ludwig Van. És el seu últim senzill i bonic serà el programa del dia d'avui. Ja us ho aviso perquè hi ha una selecció... Girarà molt al voltant de la figura de Jeff Tweedy, de Wilco, i de coses en paral·lel que han anat fent últimament. La veritat és que hi ha hagut molta producció per als fans de Wilco. A banda d'haver-los pogut veure en directe aquest estiu al Festival Alma, doncs, a banda d'això, hi ha hagut molta cosa publicada, i a l'aparador avui en posarem unes quantes. Però d'entrada, noves cançons per un senyor al que sempre li seguim la pista de prop, que és Ferran Palau.

Sí, l'últim àlbum que va publicar Ferran Palau el 2024, que es deia Plora aquí, la cosa anava de monstres, en aquesta ocasió la cosa va de fantasmes. Hi haurà nou disc de Ferran Palau ben aviat, encara queda una mica, encara fins a principis del 2026 no sortirà l'àlbum, es dirà Aniversari Feliç, i de moment ja hi ha un parell de singles publicats. El primer és aquest que heu sentit ara, Que no plogui tan fort, i el segon, aquest, Tan feliç.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà

sempre molt atents a totes les coses que fa Ferran Palau, ja des de l'època dels Anímic, que va ser la seva primera banda, banda que vam poder veure fent un tema l'altre dia en el concert, la festa d'aniversari del concurs de maquetes Sona Nou, ja que van ser un dels guanyadors, i des d'aquella època que sempre seguint la pista amb aquesta sensibilitat tan especial que desprèn Ferran Palau. Hi haurà nou disc, com us deia, aniversari feliç ben aviat. I per anar introduint-nos ja en aquest ressò de música americana que avui protagonitzarà l'aparador del programa, nou àlbum per una noia que arriba des de Madrid, que està amb un segell català, com és Great Canyon. Ella es diu Juana Everett.

Juana Everett. Això és un single, de moment té poques coses publicades, un primer disc del 2021 i després algun EP, i aquest últim single que es diu One Million Dollars. De fet, avui cap al final del programa, ara entrarem ja en terreny de Jeff Tweedy, Wilco, etc, etc, però cap al final del programa, si tenim temps, escoltarem algunes bandes espanyoles i catalanes que també aposten per aquest so tan americà o de l'americana, el que abans s'anomenava com a country, però després va derivar cap a altres aventures, diguem-ho així, de l'evolució del country cap a aquest nou segell d'americana, que ja fa molts anys que s'estila. I, de fet, un dels seus grans representants, evidentment, és Jeff Tweedy. Jeff Tweedy és el cantant vocalista dels Wilco, però des de ja fa temps, doncs, crec que la seva creativitat és tan desbordant que necessita fer escapades en solitari. L'última, un àlbum que es diu Twilight Override, del que avui n'extraiem tres peces, és extensíssim, té 30 cançons, farem un resum, les tres favorites del programa són aquestes.

Primera de les tres cançons triades, Secret Door, es diu aquesta cançó de Jeff Tweedy d'aquest últim àlbum que ha publicat, insisteixo, que amb 30 cançons s'ha de dir que s'ha de tenir una creativitat desbordant quan estàs al capdavant d'una banda com Wilco, que a més, aquest any també ha tret disc, ho ha fet gira, i que et quedi temps doncs, per fer un àlbum amb 30 cançons. Això vol dir que tens cançons per donar i per vendre. Un disc que en el format així físic és triple, en el digital, doncs, ja sabeu, anar comptant cançons una al darrere de l'altra, i és un àlbum en el que, més enllà del que seria aquest segell personal de Jeff Tweedy amb els Wilco, doncs diguem que deixa anar moltes altres coses, com sentit de l'humor, com ganes de fer coses que s'apartin una mica del que seria doncs la seva cara més visible com a cantant de Wilco. Aquesta segona es diu Parking Lot, extreta d'aquest nou àlbum de Jeff Tweedy que es diu Twilight Override.

es desprèn una llibertat creativa espectacular. Jo crec que molt en aquesta necessitat dels artistes que formen part d'una banda de tant en tant fer coses en solitari. Ho hem vist amb moltíssims artistes i ho seguirem veient amb molts artistes. No vol dir que abandonin, evidentment, el seu projecte principal, però que de tant en tant necessiten fer, doncs, com coses a part per donar allò, llibertat absoluta a la creativitat. I a vegades són àlbums que tampoc no busquen una repercussió comercial, malgrat que Jeff Tweedy està fent gira també amb aquestes cançons en solitari. Un tipus que no deu parar mai per casa. Amar Barati és l'última de les tres cançons que us he triat, malgrat que seguirem amb sonoritats voltant a la figura, o en aquest cas a la banda de Wilco.

Us recomano que li feu una escolta exhaustiva. Insisteixo que són 30 cançons, us podeu tirar tota una tarda per sentir l'últim treball de Geoff Tweedy. I, paral·lelament, doncs, dos membres també de Wilco, com són Pat Sampson i John Stirrett, també tenen un projecte paral·lel que es diu The Autumn Defense, un projecte que a mi, la veritat és que m'apassiona. Hi ha un EP publicat per The Autumn Defense que es diu concretament, és un títol llarg, I'll Take You Out of Your Mind, i amb cançons meravelloses com aquesta. Això es diu The Ones.

us presentava aquestes cançons com un EP, la veritat és que a vegades la velocitat a la que passen les coses a mi em supera. I abans un estava acostumat a que li arribaven fulls de promoció, ara no, ara t'has de buscar la vida. I mentre us estava parlant de l'EP, doncs resulta que aquesta setmana ja s'ha publicat l'àlbum complet. Un dia d'aquests el posarem a l'aparador. Es diu Here and Nowhere, i a més han tingut temps també per publicar una cançó de Nadal, un Christmas, que es diu Please Come Back to Me. Definitiva, és un no parar de coses entre Wilco, Jeff Tweedy, The Autumn Defense i tot el que vulgueu al voltant d'aquesta meravellosa banda. Per tant, si en sou fans, heu d'estar contents perquè hi ha moltíssimes coses. Per exemple, també en aquest 2025 s'ha publicat un disc que recull diversos directes de Wilco. Es diu Wilco Live Blue, i hi ha doncs, enregistraments que estan fets des de Brooklyn fins a passant per Chicago i diferents escenaris nord-americans. Aquí teniu el Hell is Chrome, enregistrat en directe des de North Adams el 29 de juny del 2024.

en directe el Heliscrome de Wilco des d'aquest àlbum publicat en aquest 2025. Però és que la cosa no acaba aquí, eh? Hi ha disc de Jeff Tweedy, disc d'Autumn Defense, disc de Wilco en directe, d'enregistraments fets a la gira el 2024. Hi ha una versió Extended Edition, que se'n diu, d'un àlbum original i brutal que es va publicar el 2004, que és el Agost is Born, que també, doncs, amb aquesta versió extesa, diguem, s'ha publicat en aquest 2025. I per acabar-ho d'arrodonir, també hi ha hagut àlbum dels Wilco, que és aquest The World Love, també amb una versió extesa que inclou coses meravelloses, com per exemple aquesta versió del Cruel to be Kind de Nick Lowe, que la canten Nick Lowe i Wilco. Això és d'unes iTunes Sessions. Meravella de cançó, meravella de col·laboració entre Nick Lowe i Wilco.

el somni humit de qualsevol fan de les dues bandes, en aquest cas de Wilco i de Nick Lowe. Aquesta cançó, el Cruel to Be Kind, la vam poder sentir en directe al Feroe, al Festival Feroe, al poble espanyol. Cruel to Be Kind és de iTunes Sessions, està inclosa dins d'aquest The World of Expanded. I anem amb una de les grans cançons d'aquest àlbum, que és l'últim que han publicat els Wilco. Això es diu Art of Almost.

Música de Joana Serrat avui per anar acabant el programa, i ho farem amb el retorn, un retorn per mi molt esperat i inesperat, però que jo tenia ganes. El Sol Lagarto també tornen amb noves cançons, tornaran amb nou disc i han fet presentació a la ciutat de Barcelona, i de moment tenim enregistrada aquesta primera cançó que es diu Fuego. Amb ells avui hi posem punt i final al Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern estrena aquest dimarts nou conseller. Raül Moreno ja seurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera de Serveis Socials i Inclusió sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals. Martínez Bravo deixa el càrrec després de les crítiques rebudes per viure a Madrid, però sobretot pel cas de la DGAIA, de suposades irregularitats en el pagament de pisos per extitulars tutelats i violacions de menors tutelades que s'escapaven dels pisos. A la presa de possessió, el president Salvador Illa marcava el mandat del nou conseller.
3: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques o objectius. No. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
2: Justament aquesta setmana, el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Pas d'altres informacions, Joan Trias.
4: Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra assenyalen José Luis Rodríguez Zapatero com el factotum de l'operació i l'impliquen en el cobrament de comissions per presumptes tasques d'intermediació. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional en què assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros.
2: I l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant del jutge a l'Audiència Nacional. Estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García.
4: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. La temperatura serà molt elevada els pròxims dies fins a arribar al pic dijous i s'espera a partir de divendres l'entrada de vent de gregal i de tramuntana. De moment es mantenen tancats els accessos als espais naturals a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà.
2: Denuncien un nou possible atac 2 a la muntanya d'Isil, al municipi pallarès de l'Alt Àneu. Els ramaders asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts i que un vedell va quedar ferit. Territori destaca, però, que els atacs siguin dolors, mentre que els agents rurals continuen la investigació. Els delictes han baixat un 11% a Barcelona durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat. Un descens que no amaga la preocupació de les autoritats per l'augment dels homicidis i l'activitat del crim organitzat.
4: Entre el gener i el juny s'han comès més de 74.000 delictes a la capital catalana. La reducció global s'explica sobretot per la baixada dels furts d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat i a tirotejos entre bandes criminals. Per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquesta és la lluita prioritària.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades.
6: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid, enmig d'un bany de masses, la consecució del títol al Mundial de Futbol. La festa ha començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa. ha seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
4: Per cert, que l'acabament del partit, entre el xiulet final i l'entrega de trofeus, hi va haver algunes batusses entre jugadors espanyols i argentins a la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
2: El pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit oval de Nashville, que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest triomf, el de Sant Antoni de Vilamajor té a tocar el seu 5è títol d'aquesta disciplina.
4: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també entreni amb l'equip l'extrem alemany acabat de fitxar Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
2: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadillaceu ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmira Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
1: Fins aquí les notícies.
0: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
7: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
8: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
7: Mm. El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
8: acabes
7: això.
8: Acabes d'obrir un meló interessant.
7: Sí, interessant. Sí. Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica com de...
0: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diria.
9: Sí que és veritat.
7: Aquelles senyores que...
9: Biorritme lent, sempre amb bata, van fresques.
7: A la que es posa aquella bata, una senyora?
9: Ja no
7: es
9: mor.
0: Cada vespre, t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
0: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor.

0: Som 3CAT.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: Els Mossos d'Esquadra troben el cadàver d'un home dins el maleter d'un cotxe a Granollers. El cos, pràcticament nu, està embolicat amb unes mantes i el crani està tot ensangonat. El cotxe, un BMW de matrícula andorrana, estava ben aparcat en un polígon industrial darrere d'un supermercat Champion. El vehicle no havia estat forçat i no tenia cap desperfecte. La víctima és l'empresari Joan Casals, de 60 anys. La seva família n'havia denunciat la desaparició.
1: Estem al 2004 i ens entra com una desaparició inquietant, una desaparició sense causa aparent, d'un empresari andorrà, i és inquietant per una sèrie de condicions que es dona.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquest que heu sentit és Jordi Domènech, inspector dels Mossos d'Esquadra. Una desaparició inquietant que acaba en mort. Els investigadors de seguida tenen clar que no es tracta d'un robatori perquè dins del cotxe hi ha intactes totes les coses de la víctima. El cadàver de Joan Casals l'han trobat el divendres 13 de febrer de 2004, dos dies després que la família en va denunciar la desaparició. L'autòpsia revelarà que feia 48 hores que havia mort. Però voleu saber el més desconcertant? La filla de Joan Casals havia denunciat el seu pare 5 dies abans que el trobessin mort. Per què l'havia denunciat? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the

0: La història que us expliquem avui arrenca el diumenge 8 de febrer de 2004 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Granollers. Passen 17 minuts de les 10 del matí i una dona que es diu Laura entra a l'oficina policial per denunciar unes lesions. Explica que la nit anterior estava donant el sopar a la seva filla de 2 anys a casa, a l'Ametlla del Vallès, quan de sobte va entrar el seu pare, l'avi de la criatura, i va començar a amenaçar-la. Diu que l'home va accedir al domicili trencant el vidre de la porta del safareig per poder ficar la mà i obrir el pany. El que ara sentireu és el que la Laura explica a la policia que li va dir el seu pare aquella nit quan va entrar a casa amenaçant-la.
1: Et mataré. No cobraràs res de la legítima. Tots els diners són meus. No patiu, que no disfrutareu aquesta vida. Si jo vaig a la presó, tots hi anireu amb mi.
0: La Laura explica que després d'això el seu pare la va sacsejar i la va colpejar a diversos llocs del cos, i que després va fer caure la seva filla de 2 anys de la cadireta on estava asseguda i la nana es va donar un cop contra el terra. La Laura vol fer constar que la seva filla té una malaltia als malucs, que tot just ara havia començat a caminar després d'un llarg tractament mèdic i que els metges li han dit que era molt perillós que la nana tingués caigudes perquè podia quedar paralítica. Assegura que el seu pare sabia totes aquestes circumstàncies i que, tot i així, va fer caure la nena. La dona continua la seva declaració. Què més va dir, Lídia Orriols?
2: Explica que el seu marit, el Carlos, va arribar al domicili just quan el seu pare l'estava agredint i va fer-lo fora de casa. La Laura també diu que el seu pare sempre havia maltractat la mare i recorda la quantitat de pallisses que li havia donat, que sempre tenia hematomes per tot el cos i que la mare li havia dit que no podia denunciar-lo perquè la tenia amenaçada.
1: Si tu em denuncies, jo aniré a la presó i tu al forat.
2: La Laura afegeix davant la policia que aquest no és el primer cop que el seu pare l'ha agredida, que ja ho ha fet altres vegades i en alguna ocasió ha hagut de rebre assistència mèdica. Explica que en un dels atacs estava embarassada de poques setmanes i que els cops la van fer avortar. I afegeix que el seu pare també havia agredit i amenaçat l'àvia paterna per aconseguir que li donés el patrimoni familiar.
0: La Laura dona més informació sobre la família. Explica a la policia que té un germà de 31 anys que es diu Joan, que també ha estat víctima de les agressions del pare i que la mare havia mort feia 3 mesos. La filla té clar que el pare l'ha agredida perquè tant ella com el seu germà li reclamen la legítima i l'home volia que hi renunciessin. Just després d'aquesta última agressió, la d'aquell dissabte 7 de febrer de 2004, la Laura truca a la policia municipal i una patrulla dels Mossos d'Esquadra es desplaça al domicili. Això serà important, ja veureu per què. Però abans hem de saber qui és el pare de la Laura.
2: El pare de la Laura és Joan Casals. El Joan té 60 anys i va néixer a Andorra, però està establert des de fa temps a l'Ametlla del Vallès. Té 2 negocis, un de compra-venda de vehicles de gamma alta i un altre d'exportació i importació de qualsevol tipus de producte. El seu historial no està net. A mitjans dels anys 90 el van condemnar a Andorra per un delicte d'estafa relacionat amb la compra-venda de cotxes i poc després va marxar del Principat. Casals és vidu. Ja hem dit que la dona, la mare de la Laura, havia mort feia 3 mesos. La filla també viu a l'Ametlla del Vallès, en una casa al costat del seu pare, i el fill, el Joan, es va quedar a viure a Andorra.
0: Davant la denúncia de la Laura contra el seu pare per lesions, els Mossos el que fan és detenir Joan Casals com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica. El Joan declara davant la policia la mitjanit que va del diumenge 8 al dilluns 9 de febrer del 2004. L'interrogatori va anar més o menys així.
3: On era dissabte 7 de febrer a les 9 del vespre?
1: A casa meva. La meva filla em va trucar diverses vegades per dir-me que fes el favor d'anar a casa seva i que si no hi anava m'enviaria els Mossos d'Esquadra. Com que insistia tant i m'amenaçava, vaig decidir anar-hi per veure què passava.
3: Per on va entrar, a casa de la seva filla?
1: Per una porta que comunica el meu jardí amb el de la meva filla. I un cop allà vaig entrar dins de la casa per la porta del safareig, que sempre està oberta, i sempre que vull veure la meva filla, entro per allà.
3: Un cop a dins de la casa va agredir a la seva filla?
1: No, de cap manera. Li vaig preguntar què és el que volia i em va demanar diners. Li vaig dir que li podia deixar el que portava en aquell moment a sobre, però em va dir que no en tenia prou, que volia 3 milions de pessetes. Li vaig dir que ja en parlaríem dilluns, que miraria de deixar-li els 3 milions de pessetes, però que aquell no era el moment. Després vaig començar a marxar cap a casa meva. Però la meva filla se'm va tirar a sobre i em va esgarrapar la cara. El meu gendre també se'm va tirar a sobre meu, em va tirar a terra i em va pegar. Els vaig demanar que em deixessin marxar. No els havia fet res i, finalment, el meu gendre em va deixar anar i vaig poder sortir de la casa per on havia entrat. Un cop vaig sortir, la meva filla va tancar la porta amb tanta força que va trencar el vidre.
3: Saps si la seva neta té alguna malaltia a les cames o als malucs?
1: Sí, va néixer amb una cama més llarga que l'altra. Gràcies a la meva dona, la nena ara està bé. Es va cuidar de portar-la a uns metges especialistes a França perquè li tractessin aquesta malaltia. La meva filla i el meu gendre es van despreocupar totalment de la seva filla.
3: És cert que vostè va tirar la nena petita de la cadireta on estava asseguda?
1: Això és una barbaritat. És totalment fals. Jo mai faria mal a la meva neta.
3: Ha maltractat alguna vegada la seva dona?
1: Mai de la vida. En canvi, la meva filla sí que alguna vegada ha arribat a agredir la seva mare. I el meu gendre em va agredir a mi fa 3 anys, en una casa a Bellver de Cerdanya.
3: Sap si la seva filla ha hagut d'avortar alguna vegada?
1: No, és la primera vegada que sento això.
3: Alguna vegada ha agredit o maltractat el seu fill?
1: Mai de la vida.
3: Des que va morir la seva dona ara fa 3 mesos, ha tingut alguna disputa per l'herència amb la seva filla?
1: No, tot aquest tema està en mans dels meus advocats. La meva filla té greus problemes d'alcoholèmia i sempre he pensat que denunciant-la no l'ajudaria. Per això sempre he preferit arreglar aquests problemes en família i no anar a la policia.
0: Disputa familiar amb versions contradictòries. Com s'ho farà la policia per saber qui diu la veritat?
2: Crims.
0: El Joan diu a la policia que va oferir a la seva filla els diners que portava a sobre.
4: En el moment de la detenció, ell tenia 12.000 euros a sobre. A part de, pues, un anell d'or, un rellotge que era bo, però portava 12.000 euros a sobre. Què es fa a l'hora de la detenció? Pues se li demana si l'advocat es pot fer càrrec dels diners, l'advocat no posa cap problema, i voluntàriament el Joan li dona aquests diners al seu advocat. Posteriorment sabem que a aquesta persona li agradava molt portar diners en metàl·lic, no utilitzava mai targeta de crèdit i fardava de tenir diners. Tenir diners i contactes. Contactes en diferents àmbits, des de polítics, jutges, i sempre portava diners a sobre i li agradava, pues, dir això, que tenia diners.
0: Els Mossos posen el Joan en llibertat, però com que es tracta d'un cas de violència de gènere, el mateix dia 9 s'ha de presentar davant la justícia. El jutge li comunica que el judici ràpid per lesions es farà 2 dies després, el dimecres 11 de febrer, i el deixa marxar a casa.
4: Quan surt, l'advocat li diu d'anar a dinar i ell diu que no, perquè li ha de donar de menjar al gos i perquè té que estendre la roba, el que diu, i ja és l'última vegada que l'advocat veu en vida el senyor Casals.
0: Tornem al dia 9 de febrer, quan el Joan declara davant la policia i es presenta davant del jutge. Aquella mateixa tarda del dia 9, a les 4, el Joan parla amb el seu fill, que ja us hem dit que també es diu Joan, per explicar-li tot el que li ha passat, i queden que tornaran a telefonar-se l'endemà, el dimarts 10 de febrer.
4: I el dia 10 ja no agafa el telèfon. I és quan el dia 10 el fill es denuncia a nosaltres la desaparició del seu pare, que és molt estrany i que no té contacte amb el seu pare. Donat que és una persona gran, una patrulla s'adreça al domicili de la població de l'Ametlla del Vallès per fer una inspecció, pues, a la casa, per mirar que no s'hagi caigut, que no l'hagi donat un atac de cor, que és normalment el que es fa.
0: El Joan fill ha avisat els Mossos, però encara no ha posat una denúncia oficial de desaparició. També ha trucat a la seva germana i a l'advocat del seu pare i cap dels dos no en sap res. Per la seva banda, la policia també parla amb la Laura i ella els diu que sovint el seu pare se'n va per negocis i no diu on va ni quant temps estarà fora. I afegeix que sap que li havien diagnosticat una infecció en una artèria. Amb tota aquesta informació, el que fa la policia és anar a casa de Joan Casals, però no hi entra. Recordeu que encara no hi ha cap denúncia oficial de desaparició. Quan arriben, veuen que hi ha roba estesa i senten un gos bordar des de l'interior del domicili. Cosa que el Joan fill troba molt estrany perquè el seu pare mai té l'animal dins de casa. El cotxe de Joan Casals no hi és. Aleshores, els Mossos decideixen esperar per veure si torna a la nit. L'endemà, el dia 11, era un dia assenyalat a l'agenda de Joan Casals. Havia d'anar a judici perquè la filla, ja ho sabeu, l'havia acusat d'haver-la agredit. Doncs bé, el dia 11, el Joan tampoc es presenta davant la justícia i no avisa ningú que no hi anirà. Ningú en sap res. Al principi d'aquest capítol, l'inspector Domènech ens ha parlat d'una desaparició inquietant.
4: Primer, perquè és estrany la desaparició. Quan abans ha hagut una denúncia i ha estat detingut per un tema de violència dintre de la família, violència familiar. Quan aquesta persona, bueno, tenia molts diners a sobre, aquí sí que ja es fa sospitar quants diners que tenia, una persona que tenia diners. Es arriba la informació de que era una persona, bueno, que és andorrana, que tenia diferents negocis aquí a Espanya. També en aquest moment arriba la informació de que podria dedicar-se, pues, a algun tema il·lícit, com podia ser el contraband d'alcohol i tabac, amb compraventa d'immobles, també. Feia 3 mesos que havia mort la seva dona. També no es descartava, pues, un possible suïcidi d'aquesta persona. I també arriba informació de que estava, pues, barallat amb altres persones pel tema de negocis. Amb tot aquest conjunt es fa sospitar de, pues, que podia ser, pues, algun tema, bueno, sense causa aparent. Podria ser des de voluntària, que marxés a Andorra, que marxés d'Espanya, pel tema del judici mateix. Podria ser un suïcidi, pel tema familiar que tenia, o inclús un tema criminal per les diferents raons i sobretot per aquest tema del tema familiar.
0: Finalment, la nit de l'11 al 12 de febrer, exactament a les 3:40 de la matinada, el Joan Fill posa la denúncia oficial de desaparició i els Mossos entren al domicili. Joan Casals no hi és. Es dona avís a totes les patrulles, sobretot de la zona metropolitana nord, que és l'àrea de Granollers. S'envia la fotografia del desaparegut amb la descripció de les seues característiques físiques i també es donen les dades del seu vehicle. I aquest cop, la sort està del costat dels investigadors.
4: És el mateix dia 12 quan es localitza un BMW que és nou, que porta el Joan, bueno, matrícula d'Andorra, el Joan Casals, a un polígono industrial de Granollers. Es troba ben estacionat i es troba allà el vehicle. Bueno, això encara es fa més sospitar que ha pogut passar perquè apareix el cotxe, però no apareix ell. Bueno, aquest vehicle es troba perquè les patrulles, quan hi ha una desaparició, pues es comença a donar avís a les patrulles dels vehicles que portava el desaparegut, de les característiques físiques. Durant voltes la patrulla, al final troba aquest vehicle ben estacionat en un polígon industrial de Granollers. No sempre tenim aquesta sort de que es localitzi tan ràpid un vehicle. En aquest cas va ser ràpid.
0: El cotxe l'han trobat a primera hora del matí. Està ben aparcat a l'Avinguda Europa. No confondre amb la famosa Font d'Europa de Granollers, que és el cor de la ciutat. L'Avinguda Europa és una via principal del polígon industrial Palau Nord. I el vehicle està ben aparcat davant de l'empresa Crit d'Or, un negoci familiar que es dedica a l'elaboració de fruita seca. El cotxe no està forçat i a dins hi ha totes les coses de Joan Casals. Durant tot el dia 12, la policia busca l'home pels hotels de la ciutat i contacta per telèfon amb persones del seu entorn, però ningú en sap res. Al final del dia, els investigadors no tenen cap indici del que ha pogut passar, però a partir de les converses que han tingut, es fan una idea clara dels conflictes personals de l'empresari andorrà.
5: Discussions i enfrontaments amb els seus fills, Joan i Laura, i el seu gendre, Carlos, per motius econòmics arran d'una herència per la mort de la dona de Joan Casals. Enfrontament amb un ciutadà rus no identificat, que conviu amb dues prostitutes russes anomenades Tania i Elena.
0: El trencaclosques es va fent gran. Ara ens hi surten russos. Tindran alguna cosa a veure amb aquest cas? Quin tipus d'enfrontament tenia Joan Casals amb aquest ciutadà rus que no sabem qui és? La policia parla amb la família i els comunica que ja han trobat el cotxe. I passa una cosa que els investigadors els crida l'atenció.
4: Es demana molt interès en poder recuperar aquest vehicle. Aquest vehicle no tenien, les famílies no tenien les claus, nosaltres com policia tampoc, i tant el fill que està, bueno, d'Andorra, que havia baixat, tant la filla com el marit de la filla tenien molt interès en recuperar aquest vehicle, que aquest vehicle el portéssim a una dependència policial, donada que ells diuen que és un vehicle que té molt valor. És un BMW que és nou i que té molt valor i que si el deixen allà, pues, podria ser que algú, pues, el fes mal, se'l portés o...
0: La família té tant d'interès a recuperar el cotxe que tots tres, fill, filla i gendre, truquen per separat a la policia. De tots tres, el gendre, el Carlos, és el més insistent.
4: Com ja les diem on es troba el vehicle, el marit de la filla, passant al costat de Vic la va fotre una ullada, veu que les cadenes i estris que ell normalment tenia al maletero estaven al seient de darrere del vehicle i que diu que està molt enfonsat el maletero, que com si tingués molt pes la part de darrere del vehicle. I això no lo comunica a nosaltres per que retiréssim el vehicle. No lo diu, tot això no lo diuen per telèfon. I és que passat per allà he vist com el vehicle està molt enfonsat cap darrere i sospito que pot haver alguna cosa rara a dins, i tot el que són la caixa d'eines, el que són les cadenes, perquè és un vehicle que posava molt a Andorra, estan als seients de darrere del vehicle.
0: Tanta insistència fa sospitar la policia, que decideix agafar el BMW i portar-lo a una comissaria per fer-ne una inspecció ocular. L'endemà, el divendres 13 de febrer del 2004, una grua trasllada el cotxe al pàrquing de la comissaria de Granollers.
4: S'han de forçar les portes per poder accedir dins d'aquest vehicle, perquè no havia manera de trobar cap clau d'aquest vehicle, i quan s'accedeix al maletero es veu un embolcall molt gran que possiblement tenia tota la pinta de que seria, podia haver un cadàver dins de tot aquest embolcall de sàbanes i mantes.
0: Hi ha realment un cadàver? Sembla que sí. Però fins que no arribi la comitiva judicial i els metges forenses, no es pot tocar res. Ja veurem què passa.
6: I'm ready, my lord.
5: Crims. Amb Carles Porta.
0: Els metges forenses i la policia comencen a desempaquetar aquell volum.
4: És un cadàver que es troba embolicat en diferents llençols, amb una manta, embolicat, amb moltes voltes, o sigui, amb molta, i una bossa de basura al cap.
0: Confirmat que hi ha cadàver, ara cal saber qui és. Què diuen les empremtes? De seguida ho sabrem, però fixeu-vos en els detalls.
4: Es veu que té un fort cop al cap. La causa de la mort és el fort cop al cap. Possiblement amb un pal, amb una barra de ferro, amb algú de fusta. És un cop que l'han donat fora amb ell, però amb un objecte contundent. Per això la bossa de plàstic que l'havien posat al cap, perquè va sortir molta sang per la part del cap. Per la resta del cos no es veu ferides. Anava en roba interior i embolicat amb les dues mantes. Es troba un cabell que no seria d'ell i es porta a analitzar.
0: Aquestes mantes seran importants, ja hi arribarem. Els Mossos porten a analitzar el cabell que s'ha trobat i que no és de la víctima. Però això ja sabeu que trigui el seu temps i no sabem si serà una informació valuosa per resoldre el cas. De moment tenim les empremtes del cadàver. Joan Casals, pare de la Laura i del Joan, està desaparegut des de fa 3 dies, des del 10 de febrer del 2004.
4: Quan al final arribem a trobar el cadàver, perquè és desembolicar, en poc temps se pot identificar com que la persona que està dins seria el Joan Casals.
0: A partir d'ara, els Mossos deixen d'investigar una desaparició i comencen a indagar sobre un homicidi, el de Joan Casals.
5: Crims.
2: Hi ha dues versions contradictòries del que va passar la nit del dissabte 7 de febrer a casa de la Laura, la filla de Joan Casals. La Laura denuncia el seu pare a la policia perquè diu que va entrar a casa seva forçant la porta i la va amenaçar dient-li que la mataria, que no cobraria res de la legítima i que tots els diners de la mare, morta feia 3 mesos, eren seus. La filla diu que fins i tot el seu pare va agredir la seva neta, que té 2 anys, i una malaltia a les cames. Assegura que la va fer caure des de la cadireta on estava asseguda i la nena es va donar un fort cop al terra. La Laura també explica als Mossos que el pare ha maltractat habitualment tots els membres de la família, a ella, a la seva mare i al seu germà, que es diu Joan, com el pare.
0: En canvi, Joan Casals diu a la policia que és la seva filla, la Laura, la que li va trucar insistentment demanant-li que anés a casa seva, que finalment hi va anar i que era per demanar-li diners. Diu que li va oferir el que en aquell moment duia a sobre, però que la filla n'hi va demanar més. Assegura que ella i el seu gendre se li van tirar a sobre i li van pegar, però que finalment el van deixar marxar. nega que fes caure la nena petita de la cadira i també nega que mai hagi maltractat ningú.
2: També hi ha pendent l'anàlisi d'un cabell que s'ha trobat a les mantes amb què l'assassí o assassins han embolicat el cadàver de Joan Casals.
0: Unes mantes que seran importants per als investigadors, però que encara no sabem per què. I un últim element, que de moment tampoc se sap si tindrà alguna cosa a veure amb l'assassinat de Joan Casals.
2: Els investigadors saben que la víctima tenia un enfrontament amb un ciutadà rus que no tenen identificat. L'únic que saben d'ell és que conviu amb dues prostitutes que es diuen Tània i Helena, que tindran un paper clau en aquest cas.
0: Parem en la discussió familiar perquè encara no sabem qui va dir la veritat, si la Laura o el pare, Joan Casals. Segons la Laura, la baralla havia girat a l'entorn de l'herència que havia deixat la seva mare. Abans us hem dit que una patrulla dels Mossos d'Esquadra va anar a casa d'ella just després de la suposada agressió del pare, el dissabte 7 de febrer, i que aquesta visita seria important. Ara sabreu per què. Els agents que van obrir les diligències quan la Laura va anar a posar la denúncia van voler parlar amb la patrulla que havia anat a casa d'ella la nit dels fets. Recordeu que en la seva declaració el dia 8 la Laura va dir que el seu pare havia entrat al domicili trencant la porta del safareig per ficar la mà, obrir el pany i accedir a l'interior del domicili? Doncs la vigília, el dia 7, va dir això als Mossos que van anar a veure-la.
2: Va dir que el seu pare va trencar la porta del safareig quan va abandonar el domicili i no quan hi va accedir.
0: Un altre fil penjant. Joan Casals va tirar o no va tirar la seva neta a terra?
2: Els agents asseguren que en cap moment ni la Laura ni el seu marit els van dir que el Joan havia tirat a terra la seva filla. És més, diuen que van veure la nena petita ben asseguda a la seva cadireta i els estranya que no els expliquessin res de tot això, ni que tampoc estiguessin preocupats per portar-la al metge per si s'havia fet mal al maluc.
0: Hi era o no hi era el marit quan van passar els fets?
2: En un primer moment, la Laura va dir que el seu marit hi era des del principi, però en la seva segona declaració a la comissaria va dir que el seu marit va arribar just en el moment en què el seu pare l'estava agredint.
0: I una última cosa. La Laura va declarar que el seu pare també havia maltractat el seu germà, el Joan. Què va dir el germà?
4: L'altre fill que té, el Joan, en Andorra, diu que mai havien... s'havia produït cap tipus d'agressió, que mai havia... que és una persona tranquil·la...
0: Tantes contradiccions fan que els investigadors arribin a una conclusió.
4: Li donen més raó al pare, amb la seva declaració, que no a la filla.
0: El cadàver de Joan Casals el troben al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004. L'endemà, els Mossos tornen a entrar a casa de la víctima i es fa una inspecció molt més acurada per trobar pistes que els portin a l'assassí o assassins. Des que es va morir la seva dona, el Joan vivia sol a la casa de l'Ametlla del Vallès. Sobretot es fixen en les mantes i els llençols, però també en un paper on hi ha apuntats uns números de telèfon i dos noms, Helena i Tània. Ens tornen a sortir les dues prostitutes russes. L'advocat de Joan Casals, que no veia el seu client des de feia 5 dies, és qui pot aclarir qui són l'Helena i la Tània. D'entrada, resulta que són germanes.
4: L'advocat es diu que, bueno, la tal Helena i Tània, que serien dos noies d'origen rus, i que ell les coneixia perquè una d'elles tenia una malaltia i havia vingut al Joan Casals a parlar amb l'advocat per a veure si li podien trobar pues, un metge especialitzat en la malaltia que tenia per curar-la.
0: La relació encara anava més enllà.
4: Que li havia muntat un domicili a Granollers amb la que seria la seva amiga més íntima, que en aquest cas seria la Tània, que aquest domicili estaria pues, a Granollers i que van fer un contracte en un pis de lloguer, estava de lloguer i es va contractar perquè elles poguessin estar en aquest domicili. Elles i ell.
0: Tot i que la policia no veu cap relació amb l'assassinat, busca les dues noies russes per interrogar-les.
4: Ja ens arriba la informació de que podrien ser dos noies que es dediquessin a la prostitució, que una d'elles treballaria amb el Club 2740 d'allà de la població.
0: La policia busca i troba la Tània. Li pren declaració el 14 de febrer a les 22:13 de la nit. L'interrogatori es va fer amb una traductora de rus.
3: ¿Des de cuándo conocía a Joan Casals?
7: Desde hace un mes. Joan vino al club de Alterne, donde trabajo, y mantuvimos relaciones sexuales. A veces en el club y otras veces fuera, junto con otras chicas. Pagaba el propietario para poder salir con ellas afuera, a bailar, a cenar.
3: ¿Dónde vive usted habitualmente?
7: En la calle Joan Coll. Joan alquiló un piso en la calle Aníbal de Granollers. Aproximadamente hace 2 semanas para que yo y mi hermana fuésemos a vivir allí, porque el piso donde estamos es pequeño.
3: ¿El piso de la calle Aníbal servía para trabajar?
7: No. Joan nunca me planteó que trabajase allí.
3: ¿Cuándo vio por última vez al señor Casals?
7: El lunes, día 9. Me llamó sobre las 6 de la mañana para decirme que le había cogido la policía, pero que ya había venido su abogado y que todo estaba bien. Luego nos vimos por la tarde. Me recogió en el club hacia las 7. Nos recogió a mí y a mi hermana y fuimos a cenar a un restaurante de la Mella de Vallès. Él cenó calamares, pies de cerdo y carne con salsa. Y bebió vino y whisky.
3: ¿Hasta qué hora estuvieron en el restaurante?
7: Estuvimos ahí aproximadamente hasta las 12 de la noche.
3: ¿Y después de cenar?
7: Joan nos dejó en casa y él se fue a domicilio de la calle Aníbal. Me dijo que me llamaría esa misma noche, pero no me llamó. Como no me llamaba, decidí llamarlo, pero no cogió el teléfono. Desde entonces lo he llamado cada día, pero no ha cogido nunca el teléfono, ni me ha llamado, cosa que no encuentro normal, la verdad.
3: ¿Alguna cosa más?
7: Sé que Joan últimamente había discutido mucho con su hija. Ella le pedía que vendiera la casa de Mella de Vallès porque no quería que fueran vecinos. Una vez vi a Joan llorar y le pregunté qué le pasaba. Me respondió que su hija le había dicho que estaría mejor muerto. Cuando su hija le pedía dinero, siempre le amenazaba con contar las cosas turbias a las que se dedicaba. Joan me dijo que su hija bebía mucho alcohol.
0: La mateixa nit, la policia també interroga la parella habitual de la Tània. Es diu José Toro Sánchez, i això que sentireu dramatitzat és un tros de la seva declaració.
3: ¿Desde cuándo conoce a Tania?
8: Desde hace aproximadamente unos 8 o 9 meses. La conocí en el Club 2740 de Granollers. Era un club de prostitución. Ella antes había estado saliendo con un compatriota suyo ruso que se llamaba Alejandro.
3: ¿Conocía a Joan Casals?
8: Solo lo he visto una vez en el club, pero nunca he hablado con él. Tania tenía una relación más intensa con este cliente. Él tenía mucho dinero y esto le permitía pagar unos servicios de ella durante muchas horas. Al final, Tania pasaba muchas horas con este señor y por eso la eché de casa hace un par de semanas.
0: Fixeu-vos que aquí en surt un rus que es diu Alejandro. Deu ser el rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte? No ho sabem. Després de la seva declaració, la Tània va donar a la policia les claus del pis del carrer Aníbal de Granollers perquè la policia pogués anar a inspeccionar-lo.
4: Es fa una ullada molt ràpida. En principi no es detecta cap cosa estranya, excepte que sí que està molt, molt net en relació amb l'altre pis de l'Ametlla, que estava bastant desordenat i brut. Aquest pis es troba molt, molt, molt net. Impecable. És un pis que estava molt bé.
0: I ara sí que entren en joc els llençols i les mantes amb què estava embolicat el cadàver de Joan Casals.
4: Es fa l'inspecció ocular en aquest domicili, que és on vivien les dos noies russes. Es miren els llençols i les mantes, a veure si podien coincidir amb els llençols i les mantes que es van trobar amb l'aixecament del cadàver, i en principi no es troba una relació. A veure, els llençols són llençols dels clàssics que podrien haver tingut relació o no, però no hi ha res que es pugui detectar una similitud exacta, i com a manta tampoc es troba cap relació per poder relacionar un cas amb un altre.
0: Un detall. La Tània diu a la policia que viu amb la seva germana en un pis del carrer Joan Coll. Doncs és el pis del Toro, el nòvio de la Tània. Tots tres vivien junts. El Toro va fer fora la Tània de casa seva just quan Joan Casals va llogar el pis del carrer Aníbal. Tornem als interrogatoris. El dilluns, 16 de febrer, a les 12:39 del migdia, declara la germana de la Tània, l'Helena. També ho fa amb l'ajuda d'una traductora. Aquest és un tros molt petit de la declaració.
3: El señor Casals les explicó a usted y a su hermana cuál era el motivo de la disputa con su hija y su yerno.
9: Nos dijo que era por problemas de dinero, que hacía muy poco que le habían dado 3 millones de pesetas y que ahora le pedía más.
3: ¿Les explicó algo más?
9: Sí, que su mujer tenía una casa en Empuria Brava y que se la vendió, y que su hija le pedía el dinero de la venta.
0: Els policies aprofiten per ensenyar a l'Helena la fotografia d'un dels llençols que embolicaven el cos de Joan Casals i li pregunten si els reconeix. Ella respon que un dia va anar a dormir a casa de la víctima i que els llençols que li van donar eren del mateix color que el de la fotografia. Res més. Tornem a la cronologia dels fets. L'últim dia que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser el dilluns 9 de febrer a la nit, i el dia 10 ja ningú sabia res d'ell. Recordeu que el dia 9 al matí el jutge havia notificat a Joan Casals que el dia 11 es faria el judici dels maltractaments que havia denunciat la seva filla. Però tornem a la nit del 9. En les seues declaracions, les dues noies russes encara van donar més detalls de l'últim sopar que van tenir amb l'empresari andorrà.
4: Quan estan sopant a un restaurant conegut, que després nosaltres comprovem que és veritat, que estan sopant, que estan al restaurant, rep unes trucades i ell parlant per telèfon pues encara dona més detalls de com ha anat el tema de la discussió, de com ha anat el tema de l'herència, i és on les noies russes s'assabenten de que ell havia vengut a la casa que tenia a Empúria Brava, que per la casa li van donar 32 milions, però 16 en negre. O sigui, legalment eren 16 milions i altres 16 milions eren en diner negre i en metàl·lic. Que aquests diners els tenia ell, i les comenta a les noies, això tot declaració de les noies, que, bueno, que ha buidat la casa, les coses de valor, que una part d'aquestes coses que ha buidat se les ha portat a la seva germana, la germana del difunt, que viu a Sabadell, els diners en metàl·lic i algunes altres joies, el dia següent vol anar a portar-les a Andorra.
0: Ara ja sabem que l'enfrontament de Joan Casals amb la seva filla ve pels milions de la casa d'Empúria Brava. L'última vegada que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser exactament la mitjanit del dilluns 9 al dimarts 10. Ara veureu com la policia s'ha fet una idea sobre l'hora en què van assassinar Joan Casals.
2: Hi ha testimonis que veuen sortir el Joan Casals del restaurant amb les dues noies aquella mitjanit. Hi ha gent que treballa al polígon on es va trobar el seu cotxe que diuen que el vehicle ja estava aparcat des de les 6 del matí del dia 10. Un testimoni que treballa com a repartidor a l'empresa Crit d'Or explica que el dimarts 10 va entrar a treballar a les 6:45 del matí i va veure el BMW de color blanc aparcat just al davant del negoci i que el dia abans, quan va plegar entre les 7 i les 8 del vespre, no hi era. Recordeu que la policia no localitza el cotxe fins al dia 12, que és quan pregunta als treballadors de la zona des de quan està aparcat en allà, i que el cos sense vida de Joan Casals no es va trobar dins el maleter fins l'endemà, el dia 13, i que els forenses determinen que almenys feia 48 hores que era mort. La declaració dels testimonis marca una franja d'hores molt concreta sobre quan haurien matat Joan Casals.
4: Des de, segons elles, a les 12 de la nit és quan el deixen, nosaltres sempre avancem una mica més, que és l'última vegada que el veuen altres persones, que potser seria a les 11, 10 o mitja 11, fins a les 6 del matí.
5: Crims, amb Carles Porta.
0: Abans de continuar, resituem-nos.
2: Els investigadors creuen que Joan Casals l'han matat entre la mitjanit i les 6 del matí del dilluns 9 de febrer del 2004. Les últimes en veure'l han estat la Tània i l'Helena, que són germanes. La Tània és una prostituta amb qui el Joan es veu regularment des que es va morir la seva dona ara fa 3 mesos. Totes dues expliquen que el Joan té molt mala relació amb la seva filla, la Laura, perquè es disputen l'herència de la mare. El Joan té un altre fill, que es diu Joan com ell, que viu a Andorra. És qui denuncia la desaparició del pare. La Laura està casada amb el Carlos i 5 dies abans que la policia trobés el cadàver de Joan Casals, ella denuncia el seu pare per maltractaments. La relació entre Joan Casals i el gendre, el Carlos, tampoc és bona. A banda de la filla, el fill, el gendre i les dues prostitutes, la policia també interroga un tal José Toro, que és l'últim nòvio de la Tània. I un altre detall, els Mossos també s'assabenten que la víctima tenia mala relació amb un ciutadà rus que encara no està identificat però que té alguna cosa a veure amb la Tània i l'Helena.
0: I encara ens falta un personatge per entrar en acció. José María Fabregat, amic de José Toro i antic nòvio de l'Helena. La policia també l'interroga i explica que el dia 9, entre les 9 i les 10 de la nit, va rebre una trucada del seu amic Toro perquè anés a casa seva, al pis del carrer Joan Coll, i allà es va trobar amb l'Helena i la Tània. Era un quart de dues de la matinada. Recordeu que la policia creu que Joan Casals hauria mort entre la mitjanit del dia 9 i les 6 del matí del dia 10. La forquilla d'hores és àmplia. Continuem. Abans us hem explicat que Joan Casals va anar a llogar un pis, el pis del carrer Aníbal, i va demanar al propietari de la immobiliària que el contracte hi inclogués la Tània. Però també us hem dit que més tard hi va tornar.
10: I els pocs dies d'haver fet el lloguer ens va vindre el senyor Casals per dir-se que aviam de quina manera podíem fer que aquest contracte ja no comptés ella, perquè, bueno, perquè estava una mica espantat. Es veu que havia vist algú estrany amb el exnòvio, segon deia ell, d'aquesta senyoreta, i, bueno, ja vam quedar que vinguessin tots dos i signessin. Pocs dies després van vindre els propietaris del pis, que vivien just al davant, i ens van dir que, bueno, que aviam què passava allà, que aquella gent només que hi estava de nit, que el cotxe del senyor Casals mai hi era, amb el pàrquing, bueno, ens van fer estrany.
0: Què o qui li va fer canviar d'opinió a Joan Casals? Què passava amb l'exnòvio de la Tània? Tornem de seguida.
6: I'm ready, my lord.
5: Crims. Amb Carles Porta.
0: Els investigadors no acaben de trobar cap indici clar i tornen a interrogar tots els testimonis. La Laura, la filla, sembla la principal sospitosa, però no hi ha cap prova que la inculpi. Escolteu què va dir la Laura sobre el seu pare als matins de TV3 amb Josep Cuny.
11: Bueno, la meva mare el dia 13 de novembre pues va morir i aleshores pues, suposo que, bueno, clar, com tots ens... Bueno, tant com el meu pare com a tothom ens va afectar, suposo que a ell li va afectar molt més, no sé de quina manera, i pues, de cop i volta em vaig començar a enterar-me que anava amb unes prostitutes. Bueno, jo pensava que coses d'algun dia, algun d'això no. Fins que vaig veure que la cosa durava ja molt. Ja veia que era una cosa constant, cada dia. Quan venia a casa meva, per exemple, per poder veure la seva neta, pues, ja l'estaven trucant. Vull dir que era... Bueno, aleshores el meu pare em va dir que... em va explicar, diu, bueno, que diu aquestes noies, diu, van... estan amb un, el seu nòvio es veu que les van treure del pis, que el, bueno, plorant el meu pare diguent, sisplau, necessitem un pis, que aviam si ens pots ajudar a llogar un pis. Bueno, el meu pare els hi va llogar, tot i això que jo li anava dient, papa, això no ho facis, que acabaràs perjudicat amb tot això. Bueno, físicament no era ell, mentalment tampoc no era ell, vull dir, una persona que era, no sé, que tenia un caràcter, que era un caràcter fort i tal. Al revés, era completament... Hasta, bueno, vaig trucar al doctor, al metge d'allà de la Medial Vallès, perquè li dic, papa, no pots seguir així, i el va reconèixer, hasta el metge li va dir, diu, papa, Joan, estàs molt malament, això no pot ser, diu, aquests... Però, bueno, vaig intentar parlar amb la meva família, a part del cosí del meu pare, amb el meu germà, amb la germana del meu pare, els hi vaig explicar la situació, els hi vaig explicar, dient, això, mira... que el papa està així, que certament el Becker surt per les nits, no torna al matí, que, bueno... I per el que he vist, bueno, tot ha sigut inútil perquè ningú va fer cas.
0: Una filla que es preocupa així pel seu pare l'acaba matant? Qui va matar Joan Casals? La família? Algú de l'entorn de la prostitució? O algú que encara no ha aparegut? Fins aquí, uns malparlen dels altres i viceversa. La policia insisteix en els interrogatoris.
12: Aquí veiem ja comencen a haver algunes contradiccions. Informació de la telefonia, que encara es dona més peu a veure que s'estan enganyant, que ja comencem a veure que estan mentint, com trucades que diuen que s'han produït i nosaltres per tarificació veiem que no s'han produït, o al revés, no es diuen trucades que nosaltres hem vist que s'han fet, sobretot moltes trucades que hi ha entre els antics nòvios, entre el Fabregat i el Toro. Per exemple, una de les coses que van negar és que elles estiguessin, tornessin al domicili del Toro, quan nosaltres posteriorment trobem algun indici de que han estat allà.
0: La policia veu que les contradiccions entre la Tània, l'Helena, el Toro i el Fabregat cada cop són més evidents, i això fa despertar l'instint als investigadors.
12: Donades aquestes contradiccions, aquesta sospita, es fa pensar de que on s'ha produït el fet podria ser aquest domicili on vivien aquestes dues noies, on el Joan els havia posat aquest domicili de Granollers per viure. És per això que es fa una segona inspecció ocular, en aquesta vegada sí que hi ha molt més detallada, i, a diferència de la primera, es porta als propietaris del domicili.
0: Aportarà alguna cosa més aquesta segona inspecció ocular? La primera cosa que estranya la propietària del pis és el matalàs.
12: El matalàs és nou, i el matalàs que havia era vell. O sigui, havien canviat el matalàs.
0: Això de moment no vol dir res, però la policia decideix visitar diferents botigues de matalassos a veure què en pot treure. A l'habitació hi ha altres canvis.
12: També es diuen que l'habitació de matrimoni, que hi havia dos tauletes de nit i que no estan. Han desaparegut dos tauletes de nit.
0: Podria tractar-se d'una renovació de mobiliari, però la inspecció ocular es troba una sorpresa molt gran.
12: I en la inspecció ocular es troben restes de lo que podria ser sang. Per què ho dic, això, restes? Perquè es veuen, són molt petites, no es pot distingir a la vista de que sigui sang, però dona positiu als reactius que nosaltres tenim per saber si és sang o no és sang. Clar, aquests reactius són orientatius. Hi ha altres productes que també fan donar positiu a la sang quan no és sang. A les gotetes de sang, unes a la paret i una altra a la terra, i estan al dormitori on estava el llit, al costat del llit de matrimoni.
0: No són les úniques gotes.
12: Unes altres gotes de sang, també minúscules, es van trobar a l'ascensor d'aquest immoble, que és un ascensor que porta directament al pàrquing, que és on ell guardava el BMW, i allà es troba una altra taca de sang, i que això ja es portarà a analitzar al laboratori.
0: El resultat de l'anàlisi de les gotes de sang trigarà dies. Per això els investigadors decideixen estirar el fil del matalàs. Tornen a interrogar l'Helena, que diu que mai ha comprat un matalàs de matrimoni i tampoc ha anat mai a cap botiga a interessar-se per aquest producte. La policia comença una ruta de botigues de matalassos per esbrinar qui ha pogut comprar el matalàs nou que hi ha al pis del carrer Aníbal. I trobaran una cosa que donarà un impuls a la investigació. Un treballador de la botiga Don Colchón de Granollers reconeix l'Helena en una fotografia que li ensenya la policia. Diu que el dia 12 o 13 de febrer, no recorde ben bé la data, va anar a la botiga per preguntar sobre un matalàs de matrimoni, que no va arribar a comprar. Anava acompanyada d'una altra noia i també d'un noi. Li va semblar que tots tres eren russos. Els investigadors també visiten botigues de llençols i mantes. I a la botiga Ropa Hogar, una treballadora els diu que hi van anar les dues noies acompanyades d'un noi, però no recorda si al final van comprar o no. Diu que el noi, possiblement rus, era de constitució forta, d'1,80 m d'alçada, amb cabells entre rossos i castanys, ulls blaus i entre 25 i 30 anys.
12: Es demanem les càmeres de seguretat i ja teníem una foto de la persona, possiblement, que acompanyava amb aquestes dues noies.
0: I un últim detall. La policia mostra una fotografia de la manta de color marró que embolicava el cadàver de Joan Casals a la propietària del pis i la dona diu que és una manta del domicili, però que ara no s'ha trobat enlloc. Amb tota aquesta informació, els Mossos tornen a interrogar l'Helena i la Tània. La policia sospita d'elles, però no té cap prova concloent que les incrimini.
12: Elles s'inventaven les seves pel·lícules, que anaven canviant conforme anava passant, i nosaltres li diem, però si tu abans havies dit una cosa i ja estàs dient una altra. Quan les interessava no sabien castellà i tenien que utilitzar l'intèrpret, que això és com les fa de pantalla a vegades. Moltes vegades elles saben parlar castellà, però diuen que no perquè no saben molt i llavors utilitzen l'intèrpret. I això les serveix, això ho fan molts estrangers, per pensar i poder escollir més l'hora de lo que tenen que dir. Però amb molta frialdat, amb molta frialdat de no expressar els seus sentiments, no? Que no, el que es diu en l'argot no es derroten. Amb aquestes persones, no. Una de les mentires que es van dir, que al final sí que reconeixen, sí, vam anar a comprar un matalàs.
0: Les dues noies també acaben reconeixent que van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal on elles vivien i expliquen que van tenir por que les relacionessin amb el crim i per això van desviar l'atenció. L'inspector Domènech ens explica com ho van dir elles.
12: El moment de de deixar-nos al domicili. Nosaltres no vam anar a la casa, al pis que teníem, bueno, que pagava el Joan, sinó ens anem al domicili del Toro. I el dia següent, quan arribem al domicili, ens trobem el Joan mort. Ens trobem allà un cadàver i, bueno, com som estrangeres i som prostitutes i tenim por i estem mig legals aquí a Espanya, bueno, el que fem és netejar tot, anem a comprar el matalàs, el baixem amb l'escala, el fiquem dins del cotxe, el deixem al cotxe aparcat, però nosaltres no hem sigut. Ens trobem al mort, diguéssim, al domicili, no?
0: Elles diuen que van fer una neteja exhaustiva del pis, que els Mossos ja van trobar molt estranya la primera vegada que van entrar-hi i van comprar un matalàs nou. Pot ser que sigui tal com diuen elles? Aquesta vegada les detenen i una de les noies deixa anar una frase molt enigmàtica.
12: Aquí hi ha una frase que diu una de les noies quan nosaltres la detenim i li diem: no hi ha cap persona, qui us acompanyava, no es vol dir qui és la persona que acompanyava a comprar el matalàs. I una de les frases que diu, que està en diligències, és: prefereixo anar a la presó que està morta. És més segur la presó.
0: La Tània i l'Helena saben alguna cosa que no expliquen? Probablement sí. Estan encobrint algú? Evidentment que sí. Algú les amenaça? Qui? De què tenen por? I també hi ha la Laura, la filla del Joan Casals. Ens n'hem d'oblidar del tot? Els investigadors creuen que ha mentit sobre el seu pare. Per què hauria de mentir? Tots dos estan enfrontats per l'herència familiar de la mare. I no és poca cosa. Podria ser aquest el mòbil del crim? I encara ens falta saber qui és el misteriós ciutadà rus que sempre acompanya la Tània i l'Helena, amb qui Joan Casals també estaria enfrontat. Déu-n'hi-do de l'embolic. Però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Es complica la defensa de l'expresident Zapatero pel cas de les suposades comissions que hauria rebut per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra fa 6 anys, en plena pandèmia. Avui declara a l'Audiència Nacional Julio Martínez, empresari i considerat fins ara molt amic seu. Només unes hores abans de declarar, Julio Martínez ha enviat un escrit al jutge instructor descrivint que Rodríguez Zapatero era qui portava la veu cantant en el procés de rescat de la companyia aèria. Les passes a seguir formaven part dels assessoraments de l'expresident pels quals hauria rebut un 1% de comissió del valor de l'operació. Una versió semblant l'ha donat el president d'aquesta companyia aèria, Plus Ultra, i que casualment també es diu Julio Martínez. Fins ara, tots dos han preservat la implicació de Zapatero en comportaments il·legals, però ja estan disposats a aportar un relat que li compliqui la vida a l'expresident. Més notícies, Joan Trias.
3: Els Estats Units han llançat aquesta nit una altra onada d'atacs sobre l'Iran en el desè dia consecutiu d'operacions militars contra el règim dels ayatolàs. El Comandament Central dels Estats Units ha informat que els atacs de les últimes hores tenien com a objectiu centres de comandament militar iranians, punts de llançament de drons i míssils i també sistemes de defensa aèria. El Departament d'Estat dels Estats Units ha emès una alerta mundial pels riscos de viatjar a l'Orient Mitjà per una escalada imprevista del conflicte i recomana als seus ciutadans extremar les precaucions.
2: Andy Barman ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. En el seu primer discurs, Barman ha promès solucionar els maldecaps de la vida quotidiana dels ciutadans. Let's
4: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança. We bring back hope.
3: El govern estrena avui nou conseller. Raúl Moreno ja s'asseurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera de Serveis Socials i Inclusió sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals. Les entitats d'atenció social consideren com un relleu natural el nomenament de Raúl Moreno i li reclamen celeritat en les carpetes pendents.
2: A Guadalajara ja són 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte d'aquesta província de Castellà i que ja ha cremat 25.000 hectàrees. La Diputació de Sòria ha posat alertat al nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província atiades per forts cops de vent. L'incendi de l'Aragó, en canvi, ja està estabilitzat després d'haver cremat 15.000 hectàrees. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per, entre altres coses, vendre productes il·legals o falsificats.
3: El govern comunitari parla de joguina, roba o cosmètics perillosos que, fins i tot quan es detecten al portal web, continuen a la venda durant setmanes. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins el seu portal.
5: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
3: La multa representa menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa i està lluny del topall màxim del 6% amb què la comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquesta nit a Madrid la consecució del títol mundial enmig d'un bany de masses. La festa ha començat amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa, després una rua pels carrers de Madrid i espectacle final a l'escenari muntat a la Font de Cibeles. Tot plegat, seguit en directe per unes 2 milions de persones.
3: Per cert, que la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents que hi va haver amb les batusses al final del partit i abans de l'entrega de trofeus entre jugadors espanyols i argentins damunt la gespa.
2: El pilot català Àlex Palou Chicago ha guanyat aquesta nit la cursa de la IndyCar disputada al circuit oval de Nashville, a Tennessee, que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquest triomf, el de Sant Antoni de Vilamajor té a tocar el seu cinquè títol d'aquesta disciplina.
3: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo. Els propers dies s'espera que també s'entreni amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
1: Fins aquí les notícies.
6: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A La Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
6: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: La Fonda.
1: D'una a dues.
6: Vinga, va, la...
7: Com més calor fa...
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu...
8: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
9: Què? Què s'ha de fer avui?
10: Res de bo.
9: Res de bo. Avui ve l'Antoni Bassas.
10: L'Antoni Bassas?
9: Sí.
10: En Bassas, de veritat?
9: En
10: Bassas, el periodista?
9: En
10: Bassas, el mite...
9: Antoni Bassas.
10: Hòstia, quina...
9: Antoni Bassas, sí, sí.
10: Hòstia, en Bassas, Bassas?
9: En Bassas.
10: Quina impressió per en Peyu.
9: Bueno, home, no...
10: Hòstia, però què li diré? Preguntarà poc està a l'alçada, en Peyu.
9: Bueno, sí, home, ja
10: s'ho ha preparat. En Bassas és molt alt, en Peyu és molt petit.
9: Ja s'ho ha preparat, ja s'ho ha preparat.
10: Peyu, no entris, eh?
9: Calla.
10: Vindrà en Bassas, eh?
9: Calla, escolta.
10: Hòstia, quins nervis.
9: Bueno, va, deixa estar. Hi ha en Bassas, però també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens. L'Àlex Vila anirà a una òptica, que vull dedicar amb el programa a les ulleres.
10: A les ulleres?
9: Sí.
10: A les ulleres?
9: A les ulleres, sí.
10: Hòstia, quants anys deu fer que l'Antoni Bassas porta ulleres?
9: Bueno, no ho sé, però no té cap importància, això.
10: Hòstia, això li preguntaré jo.
9: Això li... no li pregunti res, tu, me'n vas.
10: Sí, no li preguntaré això.
9: No li... això és una merda de pregunta, no li pregunti.
10: Antoni Bassas, una qüestió. Quants anys fa que portes ulleres?
9: Calla, sisplau. Calla. Ojo, arriba el jefe.
11: Déu vos guard.
12: I visca el

0: Als jeroglífics egipcis del segle V abans de Crist ja hi ha referències de l'augment de la vista amb lents de vidre, però això està molt lluny del que ara identifiquem amb unes ulleres. El pare d'aquest invent és un...
1: Català! No. És un català, segur!
0: No.
1: És un català!
0: És un monjo italià, Alessandro della Spina, any 1286. Diuen que ho va copiar d'altres que ja havien experimentat amb el tema.
2: Enveja. Sí. Enveja. La gent són uns envejosos.
0: Ell va ser, sobretot, el primer que va deixar escrit com es fabricaven unes ulleres. A partir d'aquí, el regne de Venècia, i encara més concretament l'illa de Murano, es van convertir en el principal productor de lents de vidre d'Europa.
3: Sí, clar.
0: Hi has estat, a Murano?
3: No, hi vaig anar quan era... Quan... No hi he estat mai.
0: Ah, vale. Jo hi vaig anar quan la meva filla tenia 4 anys i vam entrar a aquelles botigues que fan aquelles coses, gerros de vidre i tal, i vaig patir tan fort.
3: Sí, clar.
0: Dic, aquí quieta, com cardem un gerro d'aquests a terra que val 4.000 o 5.000 euros.
1: En aquest viatge és on te vas fotre el mòbil a dintre el...
0: La meva filla el va cardar dins el canal de Venècia. El mòbil, encara és allà. El telèfon encara és allà i la filla perquè no li vaig poder deixar. A Murano, al segle XIII, fabricaven ulleres per tota Europa. Era tan potent aquesta indústria que els artesans del vidre tenien prohibit sortir de l'illa. Yeah. El govern no els deixava marxar perquè no s'estengués el secret de com es fabricaven les lents de vidre a altres zones i els hi fotessin en l'aire el monopoli.
1: Mira, Mercè, aquest any anirem de vacances a Benidorm.
4: A Benidorm? No, carinyo. No, tu no te'n recordes que no pots sortir de l'illa perquè treballes a la merda aquella de les ulleres de vidre?
3: Hòstia, quina putada, tu.
0: Sí, també has dit Benidorm, que no crec que al segle XIII a Benidorm hi hagués ningú capaç de fer unes ulleres de vidre.
1: Bueno, ni ara, poder, tampoc.
0: Si un artesà vidrier de Murano marxava de l'illa, el govern empresonava tota la seva família per forçar-lo a tornar. Si tot i així no tornava, enviaven sicaris a buscar-lo i assassinar-lo.
1: Collons, però que fotien de... Si era mort?
0: O bueno, però això, almenys no explicava com es feien les ulleres.
1: Vale.
3: Donava molt força, sí, com fem aquestes les ulleres.
0: Bueno, si et dedicaves a fer ulleres a Murano, també tenia certs privilegis. Ah. Els vidriers, que feien ulleres, podien anar amb espasa pel carrer.
3: Ah, mira.
0: Que seria molt raro que passés ara, això.
3: Sí, sí.
0: Que el senyor de l'òptica aparegués amb una espasa. No?
1: Sí. Bueno, el preu que van les ulleres, eh? O comences a portar espasa i algun gabina tot, o vull dir, pot ser que et mati algú, eh?
0: Sí.
1: Saps?
0: Per cert, fins al 17...
1: Pot ser que et mati algú, eh?

0: A veure, gent, portem 13 capítols de la Renaixença i estic a punt de descobrir-vos el primer crossover del programa.
1: Ai, ara, aviam.
0: Sabeu qui va inventar les ulleres bifocals?
1: No.
0: No?
2: No.
0: Les, sabeu quines són les...
1: Bueno, aquelles que...
0: Explico la Laia.
3: Les que mires per dalt.
0: Les que pots mirar per dalt i per baix.
2: Les que porto jo ara.
0: Com les del Serga i les del Lejo.
1: Aquestes són bifocals?
2: Aquestes són bifocals, les que porto jo ara. Les que són modernes.
0: Doncs va ser amb Benjamin Franklin.
2: Que te'n sona.
0: Sí, que sona, sí.
4: Va sortir fa dos dies, aquest.
0: Sí, sí, sí. Benjamin Franklin també va ser l'inventor del parallamps.
2: Exacte.
0: Al capítol 13 de la Renaixença.
1: Aquest era un acaparador, eh? Perquè aquest també va ser el que va escriure la Constitució dels Estats Units.
0: Sí.
1: Jo, en el seu dia...
0: Va fer molta feina, aquest home.
1: És que vam dir, nano, si has fet la Constitució, no facis el parallamps. Pues, a més, les ulleres bifocals.
5: Clar, clar, clar. Clar. Que va fer les bifocals per poder llegir la Constitució.
1: Clar.
0: Clar. Va, última dada. Sabeu quanta gent porta ulleres en tot el món?
4: A veure, Mercè, si no sabem ni quanta gent hi ha al món, com vols que sapiguem com es porten ulleres? També ets bona, tu.
0: Es calcula que porten ulleres entre 1.000 i 2.000 milions de persones.
1: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, sí. Trobo que es calcula relativament malament, eh?
0: Així, un
2: home, mas. Entre 1.000 i 2.000 milions... Ui, clar.
4: Home, un marge d'error de 1.000 milions...
2: Digue-li el que ven les ulleres, això, saps? Sí.
4: Tens estoc? I bueno, però quin estoc? Varia de 1.000 milions, eh?
2: Espero que els que contin això no siguin els mateixos que compten els morts quan hi ha catàstrofes naturals.
4: Sí, s'ha mort entre 1.000 i 2 milions de persones. 1.000 i 2.000 milions de persones.
0: A veure, a veure. És entre un 10% i un 25% de la població mundial. Ja,
1: percentualment no és tant, eh?
0: No,
4: canvia.
0: És poc precís, la veritat.
2: Hi ha gent que n'hauria de portar i no en porta.
1: També.
2: Aquest no es compta,
1: no.
0: A Europa porten ulleres un 20% de la població i, en canvi, als països asiàtics, la xifra s'enfila fins al 80%.
2: Perquè tenen els ulls més petits.
1: Ai. Per favor.
0: Ai.
1: Per favor, no penso comentar res més. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Va ser una de les veus que va començar a fer retransmissions del Barça en català. Ens va explicar què passava a l'altre costat de l'Atlàntic durant uns anys i ens va despertar des de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio durant 14 temporades.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Antoni Bassas.
7: Bravo!

0: Antoni Bassas, una mica de respecte tenir-te aquí, eh? Més enllà per la figura que representes, perquè tu vas ser el meu jefe un temps.
1: És veritat, és veritat. Quan vas començar a explicar aquestes meravelles de la senyalèctica...
0: Exacte, exacte. Sí, quan descobríem passos de vianants i rotondes a l'APM, a l'Ole Tu, l'Antoni Bassas era el jefe de la productora d'Alguna Pregunta.
1: Sí, amb en Carles Capdevila, que ja saps que t'estimava molt.
0: I tant, i tant. Antoni, què has esmorzat avui?
1: Cafè amb llet i coca.
0: Coca?
1: Coca.
0: Coca de forner, coca dolça.
1: Coca comprada a... Rupit.
0: A Rupit?
1: A Rupit.
0: Hòstia.
1: Sí.
0: Però tu estiueixes a Tavertet, no a Rupit?
1: Sí, sí, a Tavertet. Sí, home, però sortim, eh? Vull dir, no tenim prohibit.
0: No.
1: Podem... Hi ha una mica de relació a la comarca. Pensa que si no, no hi hauria matrimonis.
0: Ja. Però es nota que ets de fora. Perquè, per exemple, un de Manlleu no aniria mai a comprar coca a Vic. Saps què vull dir?
1: Bueno, no sé, ell s'ho perd, tu. No sé com dir-te. No, això em consta perquè és de les primeres coses que t'expliquen.
0: Sí.
1: Per exemple, allà a Tavertet hi havia un senyor, hi ha un senyor que treballava a Caixa de Manlleu,
0: sí,
1: que em diu que hi havia gent de Manlleu que quan anava... No sé si hi ha gent de Manlleu entre el públic, però
0: no.
1: Que quan anaven a Barcelona i havien de pagar en una botiga o un restaurant, no treien la targeta de crèdit de Caixa Manlleu. Treien la de la Caixa o la del Banc Sabadell perquè feia més fi. No.
0: M'ho crec perfectament. M'ho crec perquè podia ser el meu pare, vull dir que...
1: Veus?
0: Sí, perfectament. Sí. Escolta, parlant d'esmorzars, què esmorzaves quan presentaves al Matí de Catalunya Ràdio? Perquè a quina hora et despertaves?
1: Era a la dos quarts de cinc, un dos quarts de cinc.
0: Dos quarts de cinc del dematí?
1: Sí.
0: I esmorzaves, llavors?
1: No m'entrava res.
0: Home,
1: o sigui,
0: normal.
1: Tenia el neguit, no? I aleshores un cafè, això sí, un cafè amb llet, després abans de començar un altre cafè, i no esmorzava, diguéssim, sòlid, fins a les 12 del migdia, amb una gana... O sigui, quan acabava el programa, amb una gana que no... Bueno.
0: I llavors quina hora dines? Si a les 12...
1: És igual, continuava la gana. Sí, una de les coses...

0: una de les coses que...
1: Hi ha una senyora que li ha fet molta gràcia. Sí.
0: Estic tan content. Bé, tinc la impressió que sempre que parlo que la gent diu que el Bassas és molt seriós, però no. Estic encantat de veure. No, el problema és que com més hores estàs despert, més gana tens.
1: Sí. És clar.
0: M'hi menges més. Mm-hmm. Per tant, a les dues continuava la gana.
1: Dius que no t'entrava res amb el no, neguit? Amb el neguit. Quin neguit? Tu ets de posar-te nerviós abans de començar?
0: No, però estàs tens. Sí, sempre hi ha una tensió, hi ha una responsabilitat, sempre hi ha allò, estarem allò si està a punt, aquella entrevista, ara falla aquest, ara falla l'altre, ara abans de començar el programa no sé què ha passat o no sé on, envia una unitat mòbil.
1: Clar.
0: I sempre hi ha aquell neguit que almenys a mi em tancava l'estómac.
1: Recordes posar-te molt nerviós en alguna situació en concret, o el primer dia que vas presentar al matí de Catalunya Ràdio?
0: El primer dia estava tan nerviós que em vaig quedar fònic.
1: Afònic, eh?
0: Afònic.
2: El primer dia.
1: Per la ràdio va perfecte, eh?
0: Dos o tres dies. No. Jo crec que és simbòlic, no? De dir, a la ràdio en què es fa? Amb veu. Molt bé, doncs a aquest senyor li cardarem la veu. Ah. És a dir, em vaig quedar sense veu.
1: I sí. Com ho vas solucionar?
0: Bueno, doncs, en fi, fent el que vaig poder, però estava... Dos o tres dies abans em vaig quedar...
2: M'imagino el director de la ràdio dient, hòstia, gran fitxatge el que em feia, ara que em va parir, però que està fònic ja el primer dia.
0: Bueno, és que penseu que, clar, jo havia de substituir en Josep Cuní, que era el qui va crear el magazín matinal a Catalunya Ràdio. Hi havia una expectació que semblava que anaven a posar un home a la lluna, eh? Vull dir, va venir un equip de TV3 a fer-me una entrevista abans i després, i no sé què, bueno, unes coses tremendes. I, esclar... Per més que tu dius, bueno, jo crec que això ho sabré fer, però, carai, veus tant de neguit al teu voltant que se t'acaba encomanant, no?
1: I vas plegar per aquesta mateixa expectació? Perquè hi ha massa...
0: No, vaig acabar plegant perquè em van obrir la porta perquè marxés i jo vaig sortir.
2: Quina elegància.
1: Està bé, no? Et van convidar a marxar, diguéssim. Et van convidar...
0: Sí. Que va ser... En fi, no és, ja ho he comentat alguna vegada, jo crec que això va estar molt mal fet, vull dir, hauríem pogut acabar millor, perquè jo ja els havia dit que em sentia al final d'allò. O sigui, feia 14 anys. Quan m'ho van proposar tenia 32 anys. Quan vaig acabar ja en tenia 46.
1: Sí.
0: O sigui, penseu en la vida d'una persona,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, no sé, en tot aquell temps va néixer una filla, va morir el meu pare, jo què sé, vull dir, va...
1: Mil coses.
0: Ets un altre, no? I jo ja em sentia bastant al final d'aquella història, i en comptes de pactar un final... es va precipitar. En fi...
1: Ja. Perquè quan fas el matí de Catalunya Ràdio ha de ser molt difícil fer content a tothom, no? És molta responsabilitat.
0: No, és impossible, això ja ho saps, i per tant tu has de fer el programa que creus que has de fer. Perquè, a més, si quan dius fer content a tothom parles dels polítics,
1: Els
0: polítics mai no en tenen prou.
1: Yeah.
0: O sigui, tu podries fer el programa més entregat a un partit o a un govern, que sempre vindria algú d'aquell govern i diu, jo que vas dir l'altre dia...
3: aquell... Matisem-ho, en Toni, això. Sí.
0: Per què vas convidar el cap de l'oposició?
3: Vale. Yeah.
0: Bueno, home, perquè és el cap de l'oposició. No ha de fer res en aquest programa. O al revés, et venien els de l'oposició i et deien convides masses consellers. Deies, bueno, esclar, és que són els que fan les coses, no?
1: Clar.
0: És a dir, en principi, doncs, si hi ha un problema amb els Mossos, haig de portar la consellera d'Interior, no sé, per posar un exemple,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Sí, massa consellers. Bueno, no sé, o sigui, mai ningú no està content.
1: Llavors, marxes cap als Estats Units... Com són els americans? Tu els has tractat de prop? Són tan grossos, com sembla, o no?
0: Sí, són com nosaltres, però sotmesos a un estrès molt més fort que el nostre.
1: Sí.
0: Sí, perquè no tenen seguretat social.
1: Clar.
0: No tenen sanitat pública, la universitat és caríssima. El nord-americà és un ser que viu endeutat i que està sota una pressió competitiva més gran que la nostra.
1: Clar. Bueno,
0: I això fa, per exemple, que vagin a la Lluna, que guanyin dues guerres mundials, que inventin l'iPad, l'internet, vull dir, el que vulguis. Però també que de mitjana visquin pitjor que nosaltres.
1: Clar. Bueno, sí, vius pendent de que qualsevol sotrac de salut et pot arruïnar la vida, diguéssim, econòmicament i a nivell de salut.
0: Sí, o sigui, els americans són competitius perquè no tenen més remei que ser-ho, perquè si no competeixes, t'enfonses.
1: Recordes alguna situació surrealista als Estats Units? Et va agradar el pas per
0: Molt, Amèrica? Va ser fantàstic.
1: Per què hi vas anar? Tu per què hi vas anar, exactament?
0: Jo ho havia dit tota la vida, tu. A vegades em feia entrevista. Escolti, senyor Bassas, vostè ha fet el futbol, ha fet el matí de Catalunya Ràdio, el Tres Pics i Repicó, què li queda per fer? Vostè ja ho ha fet tot. Dic, no, home, miri, m'agradaria anar de corresponsal als Estats Units. Sempre m'havia cridat molt l'atenció.
1: I ara què et queda per fer, Antoni?
0: Home, ara, no sé, anar de corresponsal al Japó...
1: Ho repetiries,
0: O al Vaticà. Sí, sí, sí.
1: Ara t'aniries una època a viure a Japó. Però és que és tan maco, Tavertet, com per anar al Japó.
0: El que passa que el volum de notícies que produeix Tavertet al cap de... Ja, al cap de... Al cap de 50 anys no justifica la creació d'una corresponsalia. Saps allò? Directe, va, s'estabertet. Llavors surto jo dient... el dia 15 de juny ja obrirà la piscina municipal. En principi això...
2: Antoni,
4: fa de mal pagar.
2: M'agradaria molt veure això, eh?
0: Sí, bueno, de fet, a Tavertet també hi té casa el Quimi Portet.
1: Sí, senyor.
0: I tenim un projecte.
1: Què és?
2: Ai, ai, ai, ai.
0: Sí, tenim un projecte.
1: Titular, és el primer titular d'aquest programa.
2: Sí, sí, sí.
1: És la primera primícia, eh?
0: Aviam. Ràdio Tavertet, la veu del cingle.
2: Home, ho superem.
1: I la programació en què es basaria?
0: Bueno,
2: és lo de menys.
0: Una mica de música i entrevista.
2: És lo de menys, també.
0: Per exemple, sí. Per exemple, el de la piscina municipal, sí. Que explica una mica com va.
3: Hi ha un gran, no sé si ha tancat ja, però hi ha un gran restaurador a Tavertet. No?
4: Sí.
0: Ja ha tancat. Ara continua
3: amb el Lleu.
1: Entenc que també deu fer il·lusió marxar al Japó per fugir una mica de Catalunya, perquè ser l'Antoni Bassas a Catalunya tampoc... No et canses de ser l'Antoni Bassas a vegades?
0: No, gens.
1: No?
0: No, aviam.
1: Ho dic en el sentit de que jo si un dia em ve la pixera i pixo amb un pi i em veu algú, la gent dirà...
2: Però
1: tu dius, hòstia, he vist l'Antoni Bassas pixant amb un pi.
0: Sí, hòstia, sí que a vegades... és curiós... Bueno, ara estàs tocant un tema molt profund.
1: Ah.
0: Que és que et ve la gent i et diu... Escolta'm, no canviïs mai, eh? No canviïs. Hòstia, bueno, no ho sé, potser podríem fer altres coses.
1: No.
0: És que tal com ho fas, és que de debò, eh? I això, al final, si t'ho creus, malament rai, sí.
1: Perquè t'acompanya una figura com de... de periodista, excel·lent, responsable... A mi m'agradaria ratllar un cotxe que ha aparcat malament davant de casa un dia.
2: Ja ho va fer, ja ho va fer.
0: A vegades em venen ganes.
2: Ja ho va fer.
0: Sí, a vegades, per exemple, conduint o al camp del Barça, que és uns llocs on podria perdre els nervis fàcilment, on, de fet, a vegades els perdo, haig d'anar en compte amb gesticulació i tal.
4: I et controles,
0: calla,
4: eh?
0: Sí. O em controlen, calla, baixa, no em moguis, no sé què, tal. Pots fer un favor.
1: Qui és la persona més important que has entrevistat? La més famosa, la que... Una cosa, perquè tu has entrevistat el Dalai Lama.
0: El Dalai Lama, sí. El Woody Allen.
1: Gorbachev.
0: El Gorbachev.
1: Què se li ha de dir a aquesta gent?
0: Mira, aquest tipus d'entrevistes tenen alguns problemes. El primer principal és que sempre hi ha un tio que et diu, un quart d'hora, O 10 minuts, eh?
1: Sí.
0: I que està allà mirant-te i fent així... I
1: amb el rellotge.
0: Un minut, un minut, sí. I llavors tu li... Sí, ara, de seguida. Veus, això amb Bassas no ho hauria de fer.
2: No.
3: Aquesta calditat no ho ha de
2: fer. Jo m'he quedat glaçat, ara.
0: Ara ho he dit, diu, ara arribaràs a casa i diré... Avui he vist una cosa...
2: Que aquest home s'ha deixat anar.
0: Està desfermat. Però això que em deies tu dels americans, de la competició... Puc explicar una història?
1: Sí, tant, home, Toni.
0: La meva filla petita tenia 8 anys quan hi vam anar i jugava a futbol, a l'equip de l'escola, perquè el futbol és un esport bastant femení en allà.
1: Sí.
0: Els nois juguen a futbol americà,
1: béisbol,
0: el bàsquet i tal. Corria molt i, a més, tenia cultura futbolera, perquè la majoria de les seves companyes no havien vist un partit de futbol en la seva vida. Ella sí, sí. I la posen de davantera centre. Primer partit, passada en profunditat, ella corre sola cap a la portera, és una ocasió d'aquestes de gol de 90%, i quan està davant la portera es fot nerviosa, la portera també, li surt un xut de canari i la portera atrapa la pilota.
1: Sí.
0: Gran decepció.
1: La filla d'en Bassas.
0: No, perquè allà no era la filla d'en Bassas, vull dir, home, hòstia, quina cagada. Bueno, i aleshores vaig fer una cosa que no s'ha de fer mai, que és cridar-la a la banda, perquè, clar, representa que ja té un entrenador.
1: Clar.
0: I li vaig dir...
1: Quina ràbia fan aquests pares,
0: Sí, però en comptes de dir-li coldolla, no sé què, li vaig dir, escolta, la pròxima vegada que et trobis en una situació com aquesta, quan arribis davant la portera, aixeca el cap, i si ella està al mig, li xutes per la dreta o li xutes
1: per l'esquerra. Sí que és fàcil de dir, és molt fàcil de dir. Collons, Antoni, no has jugat mai a futbol.
0: Aixeca el cap. Al cap de 10 minuts, jugada calcada. Passada en profunditat, no sé què, arriba a l'àrea, aixeca el cap, xuta i marca.
1: Gol.
0: Gol, gran alegria! Gran alegria. I una de les mares de l'equip, amb ella em diu... No he entès què li has dit, perquè jo li vaig dir en català. No he entès què li has dit, però ha funcionat. Què li has dit? És a dir, els americans són un tio que volen saber el teu secret.
1: Hòstia.
0: Que volen saber el teu truc. Com t'ho fas per triomfar a la vida? Quina manera has trobat tu per sortir-te'n? Ella va veure que la nena havia fallat la primera vegada, que el pare havia intervingut i la segona vegada no havia fallat. Bueno, doncs...
1: Què has fet? Perquè el meu fill és un dròpol.
0: Correcte. Aquests són els americans.
4: I li vas dir?
2: Americans,
0: eh? No li vaig dir. No li vaig dir perquè... Perquè estàvem competint, perquè la seva filla volia ser davantera centre, també.
1: Li vaig dir...
4: Tira.
1: Li vaig dir, demana el canvi ràpid de l'entrenador que hem d'anar a comprar.
0: Vinc de Barcelona, perdona. Bueno, és clar, és que venir de Barcelona...
4: I don't speak English.
0: Exacte, i era l'època del Pep Guardiola. Bueno, és clar, llavors...
2: Hi havia molta enveja, allà.
0: Bueno, consideraven que era un fitxatge, la meva filla, perquè deia, no, ha vingut de Barcelona.
4: Clar.
1: Antoni, deus anar perfectíssim de català.
0: No? No, home. Tots cometem errades,
1: home. Sí. Anem a posar-te a prova una mica.
0: Déu meu.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Jo et dic una paraula del diccionari i tres possibles definicions i has d'intentar encertar què vol dir. La paraula és pinsenàs.
0: Pinsenàs.
1: A, pinsenàs. Classe d'ocell granívor semblant al pinsà, però de mida més grossa i aspecte més robust.
3: El tiet no s'hi veu de cap ull, però l'altre dia amb l'escopeta encara va matar un pinsenàs.
1: B, pinsenàs. Ulleres que se subjecten al nas per mitjà d'una molla que el pinça.
2: El tiet no s'hi veu de cap ull, però té aquell pinsenàs que va comprar a la farmàcia i encara pot llegir alguna cosa.
1: O C, pinsenàs. Hematoma que es produeix després d'una pinçada muscular o una ruptura del teixit fibrós.
4: El tiet no s'hi veu de cap ull i baixant del tractor es va fer una estrabada al bessó que li ha sortit un pinsenàs a tota la cama.
0: Aviam, sigui entre l'1 i el 2... Entre l'1 i el 2, el pinsenàs...
1: Entre l'ocell i les ulleres.
0: L'ocell, amb un nas, l'ocell... Però, tenint en compte que el programa l'esteu dedicant a les ulleres.
1: Sí, senyor, correcte!
3: Molt bé!
1: Antoni, aquí ens guanyaràs.
2: President.
1: Perquè ets periodista i segur que estàs molt ben documentat. I jo tinc esperances de que facis el rècord d'aquest programa en aquesta prova, que és a veure quants presidents de la Generalitat de Catalunya saps de memòria.
0: Molt bé.
1: N'hi ha 133. No començarem pel primer. Podem començar per l'actual i anar tirant enrere.
0: D'acord.
1: 133è.
0: Salvador Illa.
1: Salvador Illa, sí senyor. 132è.
0: Pere Aragonès.
1: 131è.
0: Quim Torra.
1: Ja va, amb una seguretat que no l'he vist.
2: Sí, sí,
1: vist,
2: sí. Ara,
1: eh?
2: Fins ara ningú.
3: Això no s'ha vist mai, encara.
1: 130è.
0: Carles Puigdemont.
1: 129è.
0: Artur Mas.
1: 128è.
0: José Montilla.
1: 127è.
0: Pasqual Maragall.
1: Hòstia, quina màquina.
2: És un altre nivell, eh?
1: És un altre nivell. Sí. 126è.
0: Jordi Pujol.
1: 125è.
0: Josep Tarradellas.
1: 124è.
0: Josep Irla.
3: Oh!
4: Escolta, fem rècord, avui fem rècord.
1: No està llegint res, eh? Ho està dient tot de memòria.
2: Sí.
1: 123è.
0: Lluís Companys.
1: 122è.
0: Francesc Macià.
1: I cuidado aquí. 121è.
0: No ho sé.
1: 1713-1714.
0: No serà Rafael Casanova?
1: Josep Vilamala. Déu-n'hi-do, porta'm! Oh! Antoni Bassas, moltes gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença.
0: A tu, Peyu. Moltes felicitats pel programa i llarga vida a la Renaixença.
1: Gràcies.
3: Bravo!
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
3: Ara, avui no parlàvem de les ulleres?
2: Encara de rato que no s'ha dit res de les ulleres.
1: Un moment, nois, un moment. Àlex Vila, ben tornat, què tal? Bé. Bé, espera. Bé.
6: Bé, gràcies.
1: On ens portes de visita avui?
6: Avui he anat fins a Sant Feliu de Llobregat.
1: Carai!
6: Sí, he anat lluny.
1: Ben lluny de casa teva.
6: Sí.
1: Perquè tu vius a...?
6: Sant Feliu de Llobregat.
1: Molt bé.
6: Sí. Bueno, no, bueno, he de dir que portem molts programes, però jo tots aquests reportatges els he anat a gravar sense que existís el programa. Llavors hi havia un punt de, no, això és un programa nou. I clar, la gent era com, però aquest programa existeix, està clar, aquí al món real.
1: Clar, clar.
6: Llavors dic, he hagut d'anar a un puesto que em coneixien.
1: Gent de confiança.
6: Exacte.
1: Bueno, periodisme de quilòmetre zero, també.
6: Exacte. A part, és una òptica que té 97 anys d'història. Carai. Ha passat, sí, 5 jo, generacions, no, per allà, vull dir.
1: No has triat la general òptica.
6: No.
3: I vas tu, és
2: un vas tu, no?
6: Jo és on hi vaig, sí, ah, sí, sí.
2: I has dit, calla, fotré un reportatge. Exacte, i les properes no els pagaré.
6: Exacte, i em graduo la vista.
1: Com es diu l'òptica?
6: Òptica Feliu.
1: Molt bé.
3: Sí. Ah, original. Ben trobat.
6: Bueno,
3: també podria ser Òptica Llobregat, eh?
6: Sí, també, sí, però sí, ha sigut Feliu.
1: Què has trobat?
6: M'he trobat el Jordi, que és la cinquena generació d'aquesta òptica.
1: No saps com es diu el que té l'òptica, eh?
3: Feliu.
1: Optiquistes.
6: No, que és el Jordi.
1: No, però vull dir l'ofici.
3: Òptic.
6: Òptic. Oftalmòleg.
3: No, oftalmòleg no, eh?
6: Sí, és oftalmòleg, el Jordi.
3: Ah, això és diferent.
1: Però és optometrista, no?
4: Sí. Optometrista.
6: Sí. Ah. Però ara és oftalmòleg, no? Per graduar la vista.
3: Però oftalmòleg és un metge.
4: Bueno, s'aprenen moltes coses, aquí, la Renaixença.
1: Sí, clar que s'aprenen.
4: Jo estic aprenent moltes coses.
1: Que s'aprenen moltes coses.
6: Trobo que quedo com tonto a les seccions, de vegades.
4: No,
1: és una idea
3: que... El tonto del programa sóc jo.
6: Ah, vale.
1: N'hi ha diversos, eh? Està repartit, perquè crec que som una mica tots, no patiu.
6: Bueno, pues, li he fet preguntes tècniques sobre ulleres. Va. I sobre visites de... revisions de la vista, en general. Aquesta és la primera pregunta tècnica que li vaig fer al Jordi. Quan vaig a l'òptica, normalment sempre m'acompanya la meva mare al llarg dels anys. No sé si és perquè no he madurat o què, però tu creus que és una cosa habitual?
7: Bueno, quan vas a un lloc sanitari, hosti, molts cops vols ser acompanyat, eh? Sí. Aquí sempre hi ha un lloc per un segon, perquè sí.
6: Clar.
1: Encara a dia d'avui vas amb la teva mare,
6: sí,
1: a l'òptica?
6: Sí. Bueno, a vegades no, però normalment sí.
2: Ah. Sí. Ah, no, bueno, és un lloc.
6: Vosaltres també.
2: Jo la meva mare fa temps que no la veig, però vull dir que no. Saps?
3: Però vaja. Per què no portes ulleres?
2: Perquè si fos viva vindries. Ja. Sí, vull dir, però també tinc una edat ja que...
3: Sí, però llavors si vas amb la dona.
2: Sí, això sí.
3: Sí, perquè...
6: Sí. Bueno, per a mi me l'has pagat, la meva mare, quan vas.
1: Ah! Ah! Diguem-ho tot, diguem-ho tot.
6: Que bon pic, això, que... Sí, bueno. Sí. Després d'això vam seguir xerrant sobre la graduació de les ulleres i va sortir un concepte bastant interessant, que és l'infinit òptic, que no sé si esteu familiar.
1: L'infinit òptic?
6: Sí.
1: No sé de què va.
6: Escolteu els professionals.
7: L'infinit òptic comença a partir de 5 metres.
6: Què és l'infinit òptic? Jo aquí...
7: Sí, vull dir que quan... Si jo miro una persona que vegi alguna cosa bé a 5 metres, també veurà bé alguna cosa a 100 metres. Vale? Jo ja es considera l'infinit òptic. Però, clar, hi ha gent que té la tele a 2 metres i mig. Doncs, clar, si li poses unes ulleres a l'infinit òptic, no veu perfectament la tele.
6: O sigui, la tele, per veure-la perfecta, hauria d'estar a 5 metres.
7: Per veure-la perfecta, amb les ulleres de lluny, sí.
6: I a partir de 5 metres te la pots posar a 200, que ja la veus igual, no?
7: Bueno, llavors ja no la veuràs perquè està massa lluny.
1: Clar.
6: Sí, m'agrada perquè a vegades la gent no entén les bromes que faig i és com, no, ets idiota, no et posis la tele a 200.
1: Però està bé aquesta reflexió perquè jo, passejant pel carrer a vegades, veus alguns pisos que dius, no tens la distància per tenir aquesta tele.
6: Sí, bueno, a part d'on col·locar la tele, també li vaig preguntar al Jordi que com era el dia a dia amb els clients d'una òptica, perquè a mi és un tema que em fascina, sí, l'atenció al públic, i vaig descobrir algunes coses sorprenents, potser no tant. Aviam què us sembla, escoltem-ho.
7: La gent renuncia molts cops a veure de lluny.
6: O li fa vergonya portar ulleres, també.
7: Per exemple, però mira, aquella cara no la veig a 200 metres quan vaig pel carrer, però quan està a 40 metres ja la veig. Escolta'm, però... I per conduir de nit? Bé, per conduir de nit intento no conduir.
6: Més val que procuris no conduir, si no...
7: Sí. Renuncien a una sèrie de coses perquè, bueno, pues ja està. I cadascú això és lliure de fer el que vulgui, eh? Vull dir que no. Jo no intento convèncer ningú després de molts anys aquí darrere. I ho he intentat, eh?
1: Gent que renuncia a veure-s'hi de lluny, eh?
6: Sí. Crec que la desobediència ha de venir per altres cantons. Vull dir, els professionals sanitaris, no? No és aquí la desobediència.
1: No.
6: No és aquí. Ja que cadascú la faci on vulgui, però...
1: Va molt amb el caràcter de Catalunya, suposo.
6: Sí, que és veritat.
1: Jo ja me fa si no m'hi veig, és igual.
6: Conduir, bueno, ja ho faré. Ja. És increïble, això.
1: Ja ho faré de dia, és igual.
6: I, bueno, per acabar, m'agradaria compartir amb vosaltres el resultat de la meva revisió, perquè em vaig revisar...
1: Ah, vas aprofitar, eh?
6: Sí.
1: Perquè que...
6: Nervis, eh? Esteu nerviosos?
1: Sí.
6: Bueno, jo tinc estigmatisme.
1: Estigmatisme.
6: Ja, des de ben petit, no, des de 5 anys.
1: Està bé. Sí? Haguessis, no facis el mateix amb l'oncòleg, diguéssim. No volem saber.
6: No? Bueno, jo el que em digueu, disposat a ser la mascota del programa musical, ja on vagi...
1: Vull dir que allò de l'òptica fa més o menys gràcia, sí, l'altre poder no... Sí.
6: Tampoc és molt radiofònic, l'altre.
1: No.
6: Ai! Bueno, aquest és el resultat de la meva graduació.
7: 4 dioptries d'estigmatisme. Ni un 1% de la població. Sí.
6: Ni un 1%, ja em podria haver tocat la loteria, eh? Sí, sí.
1: 4?
6: Sí, sí, ja. Sí, molt bé. Pues per, o sigui, per culpa del Peyu m'he de fer unes ulleres noves, no? Diríem, seria aquesta la conclusió.
7: Sí, sí, sí, aquesta és la conclusió. Sí. El Peyu et sortirà car, no?
1: Sí. 4 dioptries 4 és molt, dioptries, no?
6: Sí, un 1%.
1: Només un 1% de la població, és sí. Com tu.
6: Sí, sí, sí. Jo tinc la sensació que l'1% de la població s'ha construït imperis, no ha fet coses increïbles. El meu imperi és veure borrós si no porto ulleres.
1: Bueno. Àlex.
6: Re, marxo més tranquil.
1: Quan tornes a tenir revisió? A l'òptica.
6: Quan torni a fer el proper reportatge.
1: Àlex Vila, fort aplaudiment per ell. Sí, senyor.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona Stay, I Missed You, de la cantautora de pop folk Lisa Loeb. El 1994 publicava aquesta balada austera i acústica que va esdevenir tot un èxit. La cantant va saber aprofitar l'èxit de la seva música i la seva imatge, sempre acompanyada d'unes ulleres, per crear la seva pròpia marca. I suposo que el negoci li deu anar prou bé perquè la mitjana de preus que volta ara mateix són els 150 euros per ulleres.
0: Ah, per comprar-te les seves ulleres.
1: Exactament.
2: Això sense vidres, eh?
0: Sí?
2: Que ja has d'afegir el preu del vidre encara, eh?
0: Ah, sí?
2: Ah.
0: És que no n'he portat mai jo d'ulleres, no sé com va el negoci.
3: Estou vieto, si pot.
0: De moment m'hi vaig veient. Escoltem una mica de Lisa Loeb. Publicitat i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui caldrà que estiguem ben atents per evitar trepitjar el gos que passejarem.
1: Perquè, petit, sí, és petit.
0: No, tremendament petit.
1: Ai, mare.
0: És petitíssim.
1: Ai, Déu.
0: Es diu Nuc i és un canitx marró.
1: Aviam, en Nuc.
2: Aviam.
0: A veure, put, posa'ns el foc.
1: Ai, que és petit. Ai, ai.
3: Ah, però és maco.
0: Sí. Home, comparat amb una fulla sí que es veu petit.
1: Bueno, perquè està aquí assegut, és marró i està assegut entre fulles i quasi bé queda mig camuflat.
3: És molt bonic. Sí.
4: Estan de moda ara aquests gossos, eh?
1: Aquests estan de moda estan i de... són baratos, eh?
4: Sí, ja m'ho penso.
1: Sembla que...
3: un perfil
0: no
3: de gent que...
0: No s'han de comprar, els gossos, no s'han de comprar.
1: Doncs pues aquests els compren i no els compren a pes, precisament. Perquè per lo poc que pesen, em sembla que arden més de 1.000 euros per aquesta bèstia.
3: Què dius, ara?
1: Sí. Oh, mare meva.
3: Sí que sí.
0: Doncs l'Unai de Cadaqués ens ha explicat que Nuc se li va trencar la cua al néixer i que des de llavors no en té. Oh. Però el nostre amic, quan l'intenta remenar igualment, de manera que si us té confiança, el podreu veure movent el cul.
1: Mou el cul.
0: Sí,
1: és maco, també.
0: Sí.
1: A falta de cua, mous el cul.
0: Exacte.
3: El que hi ha després, sí, sí.
0: També ens han dit que res li fa por, que és molt tafaner i que té un olfacte privilegiat.
5: Doncs si és cert que Nuc té un bon olfacte, ja el planyo, perquè ens l'emportem a voltar per Barcelona. Ens situem el 7 de juny de 1926.
1: Avui passegem el gos per l'atropellament d'Antoni Gaudí. El modernisme ha transformat Barcelona. L'Antoni Gaudí és un dels principals responsables. Ell i els altres grans noms del modernisme, com Lluís Domènech i Montaner o en Josep Puig i Cadafalch, per dir-ne alguns, han omplert la ciutat de construccions espectaculars. Mentre passegem per la ciutat, amb en Nuc ben a prop nostre, contemplem algunes de les construccions més conegudes del moviment modernista. Ja me'n sabríeu dir alguna, suposo.
3: I tant,
0: La Casa de les Punxes.
1: Sí, senyora.
3: La Pedrera.
0: Palau.
3: Pargüell.
1: Palau de la
0: Colònia.
3: La Colònia, també.
1: Sí. Jordi.
4: El Camp Nou.
1: Camp Nou.
0: Sí, també molt modernista.
4: Bueno, serà que no hi ha trencadís?
1: Sí que n'hi ha.
4: Més trencadís que aquells?
1: Més trencadís dels grossos.
3: Ja teniu raó.
1: D'entre totes aquestes obres modernistes, n'hi ha una que destaca per sobre de la resta, La Sagrada Família, una obra de l'Antoni Gaudí. A l'any en què ens situem, ja fa 40 anys que s'està construint, i pel que sembla encara falta una micona perquè la tinguin acabada.
3: Una micona, eh?
1: Una micona de res.
3: Ja ho tenim, això.
1: Tot i que, tot i fer 4 dècades que hi treballen, encara s'hi han fet pocs avenços. Però tot i així, ja li han sortit els primers detractors. El primer de tots és en Nuc, que cada cop que passa per davant de la Sagrada Família es fot a bordar com un boig. No li agrada gens. I no és l'únic, eh? Molts veïns comparteixen la seva opinió. És una obra polèmica.
6: Escolta, i què dius que representa, que serà aquesta cosa?
0: A veure, jo no l'hi veig, eh? Però diuen que serà un temple.
3: Un temple?
0: Un temple.
3: Un temple, un temple de què?
0: Home, un temple normal, un temple de resar.
6: Què collons ha de ser un temple, això? Va.
0: A mi m'ho han dit, que vols que et digui? Serà un temple.
3: Un temple, mare de Déu, i a qui se li ha ocorregut aquesta merda?
0: A un de Reus.
6: Collons de reusencs, també.
0: O potser és de Riudoms, eh? És que ara no...
6: Collons de Riudomencs.
3: Bueno, és igual, sigui d'on vulgui, però això que ha fet és una merda.
0: Una bona merda.
6: Ara, que facin béns al seu poble, que aquí ja en tenim prou de modernó. Sí,
1: sí. Escolta, senyor, Sagrada Família.
0: Sagrada Família.
1: Ja hi havia turistes preguntant en aquell moment.
3: Però no és japonès, aquest?
1: No.
0: Aquest era rus.
1: No, aquest era més dels que venien la cervesa que dels que van...
3: Ara.
1: M'ha sortit una mica.
4: Tu sé que no ho he entès, jo, aquest que t'ha sortit.
1: A l'Antoni, que actualment té 76 anys, li rellisquen les crítiques. Ni li interessa l'opinió d'en Nuc ni la de ningú. Ell està orgullós del seu projecte i treballa per veure el màxim d'avenços abans que li arribi l'hora d'anar-se'n cap al sot. Treballa com un boig, sense sortir gairebé mai del seu despatx. El té situat al mateix interior de la Sagrada Família. És un lloc diminut i desgavellat, ple de plànols per tot arreu. L'Antoni és un desmanegat que faria perdre els nervis a qualsevol persona que sigui amant de l'ordre.
4: La meva dona s'hi feriria.
1: Sí?
4: Oh, s'hi feriria la meva dona. Sí. Jo a vegades deixo 4 paperots per allà i ja...
1: Sí,
4: imagina't viure amb en Gaudí. Ja li diré.
1: Jo sóc molt desordenat, molt. Sí? Però tinc la sort que la meva dona també.
4: Ja, va.
1: Llavors...
4: Ha de ser maco, casa vostra.
1: Sí, és terrible.
3: Ara m'imagino casa vostra com ha de ser.
1: És terrible, perquè a vegades m'he trobat en la situació d'intentar renyar la meva filla i ella dir-me, i això teu, què? Pues tens raó.
3: Hi ha perill de perdre-la, la filla, sí, com és tant desordre.
1: La Sagrada Família és una construcció d'una gran complexitat. Per l'Antoni és un repte, i els maldecaps que li comporta el tenen ben atabalat. Tothom el colla, els uns perquè no els agrada el disseny, els altres perquè és massa cara, i la resta perquè creuen que tardarà massa temps a acabar-la.
3: No.
1: No.
3: No.
1: Confieu-hi.
3: No.
1: Confieu-hi. El pobre es passa el dia justificant-se davant dels altres perquè ningú es creu gaire els terminis que ha promès. I en part és normal, perquè els càlculs que va fer al principi de l'obra s'han quedat molt curts. Us en recordeu que he dit que fa 40 anys que l'estan construint,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: 40, eh?
3: 40, sí.
1: Doncs això vol dir que la construcció ja va 30 anys tard. Inicialment, l'Antoni calculava que la Sagrada Família es construiria en 10 anys.
6: 10 anys? Serà fill de puta?
1: Escolta, home, home, home, per favor, no, per favor. No, home, això no t'ho permeto.
3: Home, no, ja, no, home, ha arriscat molt aquí, eh?
1: No,
3: home,
1: home, no, no.
3: Una mica de respecte.
6: Home, té 10 anys, eh? Vull dir que a mi aquestes
3: home,
6: coses...
3: Home, però és que li has dit fill de puta en algun
6: dia. Bueno, m'ha sortit de l'ànima, vull dir, no, no, hòstia.
1: No, no, no, no.
6: No, no, perdoneu, perdoneu.
1: Ara anàvem... Ara anàvem
3: al Parlament te'n vas.
1: Anàvem a fer un teatret.
3: Sí.
1: I en Tufel estava adjudicat, ho posen al guió, que faries de Gaudí.
6: Sí, em faig de Gaudí.
1: I ara mateix canviem els papers i en Xuri Figuera farà de Gaudí.
3: Jo faig de Gaudí, eh?
1: És la primera vegada que no fa d'un pobre desgraciat.
3: Ah, sí. Bueno.
1: Bueno, Gaudí tampoc no...
3: Sí, al final de la vida d'en Gaudí també...
1: També...
6: Assentat en una taula així,
3: no, però...
6: i amb un càstig així, des de 7è DGB que no m'ho sentia. Ho haig de dir.
1: I mentrestant pots anar copiant. Va, no insultaré més en Toni Gaudí. No.
3: Ja veureu que ho faré bé.
1: Va, bueno, tu fes de... el client.
3: D'un que passa. Vale.
1: En Fel fa de client que li encarrega la Sagrada Família amb en Gaudí.
6: Vale, vale. Bueno, què? Quin temps teniu calculat per acabar les obres?
3: Bueno, doncs... ho estic mirant així una mica per sobre.
6: Sí.
3: Si fotem un cap mas... Mm. Es fotrà llargot, això, eh?
6: Bueno...
3: Va, tampoc sé dir-te exactament quan tardarem, però, vaja, bueno, demà no la tindrem acabada. Demà.
6: Bueno, home, demà ja ho entenc, però vull dir, una mica sí que deus tenir una idea, no? Vull dir, tampoc no cal ser molt primirat.
0: I escolta, que els veïns també ens interessa, això,
6: ja,
0: no?
6: Ah, una data perquè aproximada.
0: És que molesten molt les obres.
6: Ja, sí.
3: Bueno, la idea, insisteixo, la idea és sí, que les obres s'allarguin poc.
1: Bueno,
3: no ho sé dir exactament quan, però, vaja, dubto que hi estiguem més de...
1: Què fa? Què fa amb els mocs?
3: Que fa, Renal? Més de 10 anys.
0: 10 porta... anys?
3: 10 anys.
6: 10 anys?
3: Com?
0: I es fotrà llarg, això.
6: Bueno, senyora, a veure, sigui comprensiva,
0: home,
6: també. Eh? És una durada acceptable, ho veig bé, en Toni. Felicitats, cony, 10 anys. Podem comptar 10 anys, doncs?
3: A veure...
1: Què fas, Xuri? Puc tornar a canviar els papers en qualsevol moment,
6: eh? Jo ho he fet molt més bé, eh?
1: O comences a fer bé de Gaudí?
3: Per què? Tenia com una al·lèrgia, l'home, no sé si ho sabíeu.
1: Sí, tenia mocs. Es veu que sempre anava amb els mocs penjants.
6: Però és que jo, hi ha hagut un moment que he pensat, són mocs o té un senglar petit al costat?
1: Però el dels mocs ja ho diré jo.
3: Sí.
1: No cal que ho vagis fent tota l'estona. Ja ho diré jo.
3: No exagero, home.
1: No ho exageris.
3: Vale. Més,
1: no.
3: A veure, en principi, estàvem dient els anys,
1: sí,
3: eh? En principi sí, que uns 10 anyets.
1: 10 anys.
3: Sí, sí que és veritat que hi ha vegades que surten coses imprevistos, saps? Que dius, bueno, hòsties, gana, bueno, no em ve el lampista, no ha arribat...
6: Ja.
3: O s'ha de fer aquí una recata i no ho acabem de fer, no sé per
1: sí,
3: què...
1: Sí.
6: Però vaja...
1: Imprevistos.
3: Imprevistos impolderables, que es diu, sí.
6: Sí. 10 anys,
3: uns 10 anyots.
6: 10 anys, bueno, està bé. I si s'allarga, o si hi ha algun extra, com ho hem d'arreglar, això? Qui ho paga? Vull dir, entenc el pressupost... que ens has passat, això ho agafa tot, eh?
3: Bueno, aviam, depèn, eh? Depèn.
6: Oh, collons.
3: Home, hi ha coses que sí que entraran i altres que potser s'haurà de fer 4 números més.
6: Bueno.
3: Però vaja, tampoc es pot allargar gaire tot plegat, eh? Molt serà que tardéssim 100 anys,
6: apa, saps? Apa, apa, apa, Antoni.
3: Ho he dit per riure.
6: Home, per això.
3: Ho he dit per riure.
6: No,
3: no serà pas 100 anys.
6: Home, per això. Ja m'ha dit, si això dura 100 anys, és per dir-te fill de puta.
1: El temps de construcció s'ha allargat més del previst i el cost tampoc s'ha encertat gens. L'Antoni calculava que la Sagrada Família costaria 20 cops més que una parròquia normal i encara costarà un pèl més. Ell comptava que la cosa, com a molt, s'enfilaria fins als 720.000
6: duros. 720.000
1: duros?
6: Serà desgraciat.
2: Espera, una cosa, perdoneu, digues, perdoneu. Em fa una mica de vergonya preguntar això, però quants són 720.000
6: duros? 720.000
2: duros
6: són, Laia, 3 milions i mig de pessetes.
1: Mira.
2: Ah,
6: 3 milions
2: ja,
6: i mig.
2: Ja, però és que penya, jo no... No he fet servir mai les pessetes, eh? Ah, no. Quants són? 3 aquí, milions i mig de
1: pessetes. Quin any vas néixer, tu?
2: Ui, el 2004!
6: Hòstia! Per favor, home, per hòstia, favor.
1: No li ha tornat a sortir fill de puta amb en Fel, per favor. Ha anat just... No, no.
6: Perquè la tinc aquí darrere, eh? T'ho deixarà un calbot, però...
2: Ja, mama.
1: Són 3 milions i mig de pessetes, són 18.000 euros, Raya.
2: Hòstia.
1: 18.000 euros, o sigui, la Sagrada Família havia de costar el que costa un Dacia Duster, en principi.
6: Mira, veus?
3: M'agrada molt la comparació.
1: S'ha de dir que en aquella època era una quantitat molt gran de diners, però igualment podem dir que el pressupost inicial de l'Antoni es va quedar molt curt.
3: Sí, noi.
1: Per tant, els temps de construcció i els pressupostos estan portant de corcoll l'Antoni. Des de fa temps que dorm malament. Sí. Està desesperat, no toca quarts ni hores. Va massa atabalat i se li veu d'una hora lluny pel seu mal aspecte. S'està deixant, fa pudor i bruteja.
4: Ole, ole.
1: Vesteix quatre parracs que té per casa, porta el bigoti ple de mocs ressecs.
4: Au.
1: I ni fa atenció dels detalls tan bàsics com portar un cinturó quan li cauen els pantalons. En comptes de portar-ne un, es lliga els pantalons a la cintura amb una corda i anar tirant.
3: Això ho feia el meu pare.
1: Ah, sí? Sí. Però no va pas fer la Sagrada Família el teu pare.
3: No. Bueno, la de casa, saps?
4: Que no sé quina era més complicada, ja t'ho diré.
1: El pobre Nuc, el nostre gosset petit i marronet, amb l'olfacte tan fi com té, passarà ben magres si es creu amb l'Antoni Gaudí. Per no parlar dels qui fan les visites d'obres amb ell, que també deuen patir fort.
3: Veniu! Veieu? No, acosteu-vos! Veieu allà dalt? No.
1: Sí.
3: Veieu allà?
1: Sí.
3: Cuita! D'allà dalt, allà dalt, sí, bueno, ara que ho
7: feu. Gaudí, vagi el braç.
3: Heu de pensar que ja hi va fotre una volta.
1: Por favor, quina pudor.
4: Hòstia, sisplau.
7: Dutxis. No, és que amb aquest tu...
3: Ho veieu o no?
4: Sí, Toni, sí, gràcies.
3: Una sola volta. Sí, però... Agafarem el d'això.
7: Baixa el braç,
4: baixa el braç. Baixa el braç, baixa el braç.
3: I llavors, hi ha un altre trama molt maco, que queda molt ben parit, això. Aquí dalt, el sostre.
7: No, no, el braç un altre cop. Baixa el braç.
3: I van quatre torres. Una ballar.
7: És inaguantable, això. L'altra ballar.
3: I una aquí...
4: A veure una cosa, sisplau, una cosa, Antoni.
7: No, els mocs no, els mocs no. Deixa d'escurar-te, no, gargalls no, per favor.
4: Antoni, que veurem tot rujant, eh? Vull dir, és que fa molt fàstic tot això. A veure, no ens pot ensenyar coses que estiguin a terra? I així no ens ha d'aixecar la cara i fotre la xella sobre aquells morros? Ensenyim les rajoles, collons. Faci una cripta aquí sota, no sé, faci... Però avall...
1: Mentre tot això passa al temple, nosaltres continuem fent voltes per la ciutat amb en Nuc. Sorprèn el que tarda a buidar el dipòsit un gos tan petit. Caminant per la ciutat, ens n'hem anat entretenint contemplant els edificis de l'Antoni i la seva colla d'amics. Ara ja enfilem la Gran Via, on és possible que ens el creuem, perquè és habitual veure l'Antoni quan se'n va a resar a l'església de Sant Felip Neri.
3: Ah, sí, sempre hi vaig allà.
1: Sí, eh?
3: Sí, sí.
1: Fan bé allà.
3: Bueno, fan bé si està fresc.
1: De fet... Quedaríeu sorpresos, també, de la gent que van a missa perquè s'està fresc i prou.
3: S'està fresc, sí.
1: Que ens existeixen.
4: Sí, i tant que existeixen.
1: Sembla que és aquell home brut i pollós que camina de pressa per l'altre costat de la vorera. A veure si el podem cridar i podem parlar amb ell. Antoni! Antoni! Txt, Antoni! És l'Antoni, però es veu que no ens sent. Va molt atrafegat. Quin desastre d'home, tu. Antoni! Txt, Antoni! Antoni!
3: Qui collons em crida?
1: Jo!
3: Què voleu? Que no teniu, no veieu que tinc pressa, me cago en Déu?
1: Bueno. Sembla que va molt espernegat. Fins i tot una mica de mal humor se'l veu. És estrany veure renegar un home tant de missa com ell.
3: Bueno, què? Què merdes volies tant cridar?
1: Bueno, només el volíem saludar, mestre. És vostè un geni, bon home.
3: Bueno, sí, vale, i què? I què? I per això em fas parar enmig del carrer? El Déu que em va parir, quina poca feina que teniu.
1: No. Mentre ell ens torna la salutació a la seva manera, el tramana de Nuc aprofita una distracció nostra i surt corrents en direcció a l'Antoni. Creu el carrer com un autèntic boig. Nuc!
7: Ai.
1: Nuc, vine aquí!
7: No, pobre Nuc.
1: Nuc!
7: No, ara l'aixafen.
1: No.
7: No?
1: Sembla que Nuc no ha reconegut l'Antoni perquè quan arriba ell, en comptes de fer-li festes i remenar el cul davant seu com sempre, s'ha posat a abordar-lo com un beneit. I per petit que sigui, en Nuc està espantant l'Antoni. El pobre home ja té una edat i aquests crits l'estan posant molt nerviós.
3: Cago en el puto gos! Calla una vegada, qui és? Idiota, deixa'm en pau!
1: Mentre l'Antoni i en Nuc discuteixen enmig del carrer, a la llunyania es veu un tramvia que s'acosta i que va directament cap a ells. I cap dels dos l'està veient venir.
3: Cuida d'aquí, su! Surt d'aquí! Deixa estar la cama!
4: Cuidado, senyor!
7: El tramvia!
1: Per més que els avisem, ni l'Antoni ni en Nuc s'adonen que tenen un tramvia a punt d'atropellar-los. Quan el veuen, ja és massa tard per poder-lo esquivar.
3: Hosti, l'Antoni!
7: Hosti, el Nuc!
1: L'Antoni queda molt mal ferit per culpa de l'atropellament del tramvia. Li han quedat les costelles com un acordió i ha rebut el cervell, el cor i l'estómac. El més gros de tot plegat és que la gent que s'acosta a l'Antoni per ajudar-lo tampoc el reconeix. Bruteja tant que es pensen que l'Antoni és un vagabund. Sigui com sigui, i no cal ajudar-lo.
7: No.
1: Ah, no, no l'ajudeu, que
7: no és un vagabund, no cal.
3: No l'ajudeu, no.
1: Cap metge pot fer res per salvar-li la vida. I minuts després, l'Antoni Gaudí acaba morint als 76 anys. Oh. Mai veurà acabada la seva obra.
7: Encara que no s'hagués mort, no l'hagués vist, eh?
1: Tampoc.
7: I el Nuc, què se n'ha fet del gos?
1: El gos? Doncs mira, en Nuc, el nostre gosset de Cadaqués...
4: Sí.
1: És...
2: Xafat. Viu!
1: Sí! Sí!

0: Les diminutes dimensions del quiso l'han salvat. El tramvia que ha matat l'Antoni també li ha passat per sobre en Nuc, però en el seu cas ha estat de sort i instants abans de l'atropellament s'ha ajupit, fent una boleta tan menuda que el tramvia ni l'ha rascat. Per tant, podrà seguir passejant tranquil·lament. Per cert, d'aquí poc, el 2026, se celebrarà el centenari de la mort de l'Antoni Gaudí. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
0: 3Cat Info.
1: Ara passant 4 minuts de les 11, bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plusultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plusultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plusultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions a la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: Valoracions en un sentit diferent com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presenti

0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
2: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals: el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
3: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
4: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
1: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i personals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sots cap territorial dels bombers.
5: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
6: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut dos minuts, tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut incidents rellevants.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
7: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
8: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
1: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
9: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
10: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
1: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
11: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
12: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
11: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
12: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable potable a tot el municipi.
11: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
13: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
14: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nat especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també la part lúdica de la gent.
13: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
1: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea. Per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
15: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
1: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlan, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
16: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi a la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i als parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
17: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
16: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
18: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
16: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
19: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
16: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Bert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
16: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
20: Em sento molt trist de veure que en Jonas s'ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
16: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
16: Afegim encara que en tenis Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units que començarà a finals d'agost.
0: 3CAT Info. Són 6:45.
1: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
0: Esports.
1: Amb el David Ubac.
16: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
1: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
21: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
22: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
21: Canvi de conseller, sí, canvi de polítiques, no, manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
3: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
4: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
1: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Son declaraciones a 3Cat Info.
22: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
1: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
23: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
1: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santa Marta té un bar al número 56.
24: Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro la Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
25: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
1: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodora la Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
5: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
6: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
7: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
6: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
7: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
6: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
1: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
8: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
9: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
1: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Tomàs Regnier, creu que la companyia ha de posar posar ordre dins de la seva plataforma.
11: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
10: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
11: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
10: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
12: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
1: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
13: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
14: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
13: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
14: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució.
13: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
1: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'ós a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, Territori descarta que els atacs siguin d'ós i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
15: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
1: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
11: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
2: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
11: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
16: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
11: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
17: Well, I knew about Game of Thrones.
16: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons en aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
11: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
18: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà. M'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
11: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'Embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: I un altre de cinema. And everyone makes fun of them. Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Salà.
19: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també del tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
1: A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
0: Esports.
1: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
3: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
4: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
3: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
20: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
3: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
21: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
3: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
0: 3CAT Info.
3: Encara en futbol afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
3: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
22: Really, really sad to see.
23: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
3: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La vaurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu, ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts a tothom. Un dia que ens llevem amb 17 graus a Castellar de Nuc, 23 graus a Horta de Sant Joan i 27 al Port de Barcelona. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Continuem amb aquesta calor i una altra nit tòrrida, no? A bona part del litoral, sobretot al centre i al sud del país, em sembla.
1: Sí, sí. De fet, de moment no hi ha canvis a la vista fins dissabte. Dissabte sí que es posen d'acord tots els models i doncs es veu que tindrem una entrada d'aire més atlàntic que farà que la bombolla d'aire càlid que porta molts dies instal·lada sobre del Mediterrani, setmanes, doncs viatgi una mica més al sud i no ens afecti tant de ple. Tot plegat, aquest aire, evidentment, serà més temperat, no tan càlid, i notarem un descens de les temperatures entre dissabte i diumenge, fins i tot dissabte, amb alguns ocells o algunes tempestes. Però fins allà llavors, molta paciència i, per tant, haurem de continuar patint aquestes nits d'insomnis i aquests valors de temperatura que els diurns a la zona més calorosa del territori, sobretot cap a Ponent, Franja Ponent, Pla de Lleida, que és on hi ha avisos de calor, aquí doncs, es poden assolir, com ahir, i superar fàcilment els 40 graus.
0: És a dir, que fins dissabte, en principi, cap canvi. Jofre, que, per cert, ahir a l'Hospitalet de Llobregat vam tenir un esclafit que va tombar una vintena d'arbres, és veritat que en principi ningú no va prendre mal, però això va arribar sense cap alerta. Suposo que els esclafits són difícils de preveure, no?
1: Bé, sí que ens constava en alguns models que a la tarda hi havia una línia de nuvolades càlides que podien donar alguns fenòmens adversos, però eren fenòmens molt locals, a més l'hora no estava molt concretada i a més també s'esperava més al sud. De fet, va ploure molt més al Priorat o a la Terra Alta, amb 10, 11 o 12 litres per metre quadrat, a Falset, per exemple. Aquí van arribar en forma de 4 gotes, però bé, aquestes nuvolades a vegades poden comportar aquestes ventades. La majoria no van passar dels 40-50 km per hora, però sí que a l'Hospitalet doncs, va haver-hi aquest esclafit puntual que va causar aquest fenomen difícil de predir.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: És important destacar que en aquest esclafit de l'Hospitalet de Llobregat, que hi ha imatges bastant espectaculars, no va prendre mal ningú, que consti de moment. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes instal·lacions del municipi que han quedat fetes malbé, però ningú no ha tingut ferides arran d'aquest esclafit, que va durar ben pocs minuts, però que, com passa en aquests casos, doncs és una ventada que és molt potent i realment afecta diverses instal·lacions de la zona. A banda d'això, avui l'atenció es torna a desplaçar a Madrid després del canvi de guió, després del canvi inesperat en el cas Zapatero. Tant l'empresari i amic de l'expresident espanyol Julio Martínez com diversos alts càrrecs de l'aerolínia Plus Ultra han implicat José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia en diversos escrits que han fet arribar al jutge que investiga el cas. Avui, justament, declara davant del jutge que investiga Zapatero l'empresari Julio Martínez, l'amic, en teoria, de Zapatero. Serà un mes després que ho fes l'expresident.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Doncs bé, ara tant el seu amic com els responsables de Plus Ultra neguen aquesta versió de Zapatero. Diuen que va ser l'expresident qui va liderar les gestions clau pel rescat de l'aerolínia de Plus Ultra a canvi d'una comissió d'un 1% d'aquest rescat. El moviment de Julio Martínez arriba poques setmanes després, evidentment, i avui tothom ho té al cap, de la sentència contra l'exministre Ábalos. Una sentència en què en va sortir molt ben parat l'empresari Víctor del Dama, després de col·laborar amb la justícia admetent els delictes. De fet, els jutges del Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això és el que deia el Suprem, i el propi del Dama deia això.
3: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Espero que els altres que vinguin enrere col·laborin, deia l'empresari Víctor del Dama, a qui sovint s'ha identificat com el corruptor d'aquesta trama, però que en un moment determinat va sortir-ne molt ben parat després de col·laborar i d'assenyalar, alguns diuen que sense proves, a l'exministre Ábalos, per exemple. Avui analitzarem en temps d'àgora com es pot complicar la causa per part de José Luis Rodríguez Zapatero. Això avui, que encara en el terreny polític, però aquest estrictament polític, tindrem una estrena a la reunió del govern de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo.
0: Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, el nou titular del departament en substitució de Mònica Martínez Bravo, que explicàvem que deixa el càrrec per voluntat pròpia. El conseller Moreno s'estrena avui a la reunió del govern. L'oposició creu que ella hauria d'haver aprofitat aquesta situació per fer més canvis al govern. Tot això enmig de la celebració de la selecció espanyola a Madrid per la segona estrella, pel segon mundial.
5: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado, y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Rodri reconeixia així en aquesta celebració, on, per cert, hi van anar fins a 2 milions de persones. Reconeixem aquestes paraules del paper del golejador a la final. Encara sobre el Mundial i les dues sobre l'Argentina, dues coses de les últimes hores. Leo Messi, a les xarxes, ha felicitat Espanya, admetent, això sí, que la derrota ha deixat una ferida. I dues, la FIFA ha anunciat una investigació per analitzar si sanciona alguns dels jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit. Ahir van circular, i molt, i no només a Europa, sinó molt particularment als Estats Units, les imatges d'empentes o de cops a jugadors espanyols per part d'alguns dels futbolistes de la selecció argentina. Així comença aquest dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment...

0: Repassem els primers titulars del matí amb el Pol Foradat de la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Afecta el Dama.
2: L'empresari i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra després del gir de guió en les últimes hores. La seva defensa ha presentat un escrit al jutge Calamba en què implicava directament l'expresident del govern espanyol en el rescat de l'aerolínia i afirmava que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir.
3: A part d'es comprometre a col·laborar i a contribuir a aclarir els fets, la seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, que en un altre escrit el jutge admet el pagament a l'empresa de Martínez Martínez i a l'expresident espanyol un pagament condicionat a l'obtenció del rescat.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
4: 24 hores abans de comparèixer aquest matí a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante escriu al jutge Calama que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Explica que Zapatero, com a assessor principal de la companyia, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat de Plus Ultra i reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec. Això també és el que confirma el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, en el seu escrit al jutge Calama. Diu que van pagar més de 500.000 d'euros a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora en què Zapatero feia d'assessor. Una xifra que coincideix amb l'1% dels 53 milions d'euros que va rebre Plus Ultra. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Avui ho abordarem, això, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant no declara.
5: Sobre el cas Koldo, Jessica Rodríguez, exparella de José Luis Ábalos, s'ha negat a donar detalls davant el jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
0: Per ara, no.
2: Tot i l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes espanyol no aplicarà el perdó a la trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. De fet, ha desbloquejat la investigació per saber d'on van sortir els diners.
0: Joan Vilaplana.
6: De fet, el tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estrena.
3: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, s'asseurà aquest matí a la taula del Consell Executiu amb la cartera sota el braç. Moreno era el número 2 de la consellera Mònica Martínez Bravo, que ha sortit del govern per motius personals.
7: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
5: Martínez Bravo deixa el càrrec després de les crítiques rebudes pel fet de viure a Madrid, per suposades irregularitats en pagaments de pisos a extutelats o per les violacions de menors tutelades que s'escapaven dels pisos. Justament aquesta setmana el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA.
0: Queda curt.
2: El primer canvi al govern d'Illa arriba pràcticament a mig mandat i l'oposició considera que el president hauria pogut aprofitar per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada per la majoria de partits de l'oposició és la consellera de Territori i Portaveu, Sílvia Paneques. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
8: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
9: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
0: Relleu natural.
3: Les entitats del tercer sector, en canvi, entenen que la consellera l'ocupi ara, que hi era el número 2 del departament, Cinta Pasqual, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i Martí Batllori, de Càritas, a 3Cat Info.
10: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
11: Hem de demanar que augmenti la inversió.

0: Jarque.
1: Fons de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
2: És evident que la valoració del risc no és la correcta. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
1: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Detingut.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort violenta d'una dona dissabte a Soses, al Segrià. El cos de la dona, de 75 anys, va aparèixer en un camp de blat de moro. Ahir a la tarda va quedar detingut un jove relacionat amb els fets.
0: Júlia Albacar.
4: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi i que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Baixen.
5: Un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis, amb 9 casos, gairebé s'han duplicat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir a la capital catalana.
0: Més detalls, Sàlvia Forment.
6: Entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, un 21%. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. Els homicidis, en canvi, passen de 5 a 9, la majoria vinculats als delictes amb armes de foc i tirotejos entre bandes criminals. Una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
6: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i al carrer. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sense aigua.
8: L'Ajuntament de Tordera, al Maresme, un municipi de 19.000 habitants, reparteix aigua embotellada a tots els seus habitants i no sap quan tornarà a ser potable la que surt de l'aixeta. Només en una part del terme l'aigua de boca no és apta per al consum, però per prevenció s'ha ampliat la mesura a tots els veïns.
0: Tordera, Marta Vallès.
9: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi. Però per seguretat, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que explica Pere Garcia, regidor de Coordinació de Govern.
10: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apte o no apte.
9: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
10: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
9: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En sort.
5: Sense cap alerta meteorològica, l'Hospitalet de Llobregat va viure ahir a 6:45 de la tarda un esclafit de pocs minuts que va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
8: Les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'Avinguda del Carrilet. No hi va haver ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escritxe és comandant dels bombers.
11: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta
8: situació.
0: Continual.
5: El risc d'incendis a Catalunya. 74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem, una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. Continuarà fent molta calor. El pic s'espera per a dijous i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluja, preocupa els bombers.
0: 38 municipis.
8: Són els que s'han hagut d'evacuar a Guadalajara per l'incendi que crema des de dijous passat a la Sierra del Norte d'aquesta província de Castella-La Manxa. El foc continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees. hectàrees.
5: La Diputació de Sòria ha activat l'alerta al nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva província, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia, com explica el responsable de l'operatiu, Juanjo Fernández.
12: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: I encara parlant de la natura, nou atac.
8: D'un os a un ramat a la Vall d'Aran. És com a mínim el que denuncien els ramaders d'Isil, d'Alt Àneu, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar d'un poble. Territori, però, descarta l'os com a responsable d'aquestes morts de bestiar.
0: Pau Rovira, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia. En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
0: Un quart i tres minuts de vuit, 550 milions d'euros.
5: És la multa que Brussel·les ha imposat a la plataforma xinesa AliExpress per haver permès la venda de productes il·legals i falsificats dins del seu portal web. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos.
0: Desè dia.
8: D'atac dels Estats Units contra l'Iran. De fet, des del final de la treva, començament de juliol, Washington intenta limitar la capacitat ofensiva iraniana contra la navegació comercial a l'estret d'Hormuz.
5: Igual que havia passat en els últims dies, Teheran s'hi ha tornat atacant amb míssils i drons bases nord-americanes a la regió del Golf Pèrsic. També manté la pressió sobre l'estret d'Hormuz i els vaixells que intenten passar per aquest punt.
8: Aquesta mateixa matinada, fonts de l'Agència Britànica de Seguretat Marítima han informat que un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat tocat per un projectil mentre navegava davant les costes d'Oman. Els tripulants han abandonat el vaixell amb bots salvavides.
0: I abaixar el cost de la vida.
5: És el primer i principal compromís del nou primer ministre britànic, Candy Burnham, que ha començat a perfilar el seu executiu.
0: Londres, Quim Olivares.
14: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern d'Estàmer i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
15: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
14: Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mig segle de música.
8: El Teatre Grec acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la identitat musical del festival al llarg de mig segle, des de Maria del Mar Bonet fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tarta Relena.
0: Marta Vives.
16: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política.

0: servir per res.
1: A Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tartar Helena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. Y Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
2: De una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
1: Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
3: 2 milions d'aficionats celebren el Mundial pels carrers de Madrid.
4: Després de les recepcions institucionals, una rua multitudinària pels carrers cèntrics de Madrid, en final a la Cibeles va posar punt final a la festa. Ferran Torres va ser un dels més corejats.
5: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
4: I Cucurella.
6: Cucurella!
3: La FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
4: Un cop es va acabar el partit, abans de l'entrega de trofeus, baralles entre jugadors damunt la gespa, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles xifra 900 milions de dòlars l'impacte directe econòmic d'aquest Mundial i preveu uns beneficis a nivell turístic d'11.000 milions de dòlars.
3: I Messi felicita Espanya i diu que costarà molt tancar la ferida.
4: A través d'un missatge a les xarxes socials, diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció de tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar-se de la derrota al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer, va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. I avui s'estrena l'última setmana del Tour de França, una crono amb un port de segona categoria, amb Pogacar com a líder.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: 28 de desembre de 1953.
11: I el número de la sort, el...
12: 5.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: I ara que s'ha acabat el Mundial i molts esteu a punt de començar vacances, o hi sou, repassem un estudi que parla de les cançons més susceptibles de provocar accidents quan conduïu.
14: Un despatx d'advocats especialitzat en indemnitzacions ha publicat un estudi a partir de la recerca de la Universitat Bond d'Austràlia que recull dades d'accidents de trànsit i de la Fundació del Son. I han classificat les cançons sobre si són aconsellables o no per conduir.
15: Never.
14: Cançons amb menys de 80 pulsacions per minut, com aquesta, no són recomanables. És cert que redueixen ansietat i poden ajudar a detectar perills a la carretera, però poden generar també massa calma i fer que es redueixi la tensió. A Espanya es calcula que el 7% d'accidents mortals els provoquen la somnolència. En canvi, les cançons amb més de 120 pulsacions per minut poden causar estrès, sobreestimular el conductor o portar la imprudència. Per això tampoc no són recomanables. L'estudi diu que un 18% dels conductors posen cançons així quan se senten cansats. Segons diu, pot funcionar, però amb un efecte temporal. A Així doncs, la franja recomanada segons l'estudi la constitueixen cançons de tempo mitjà, com aquesta, d'entre 85 i 110 pulsacions per minut. Aquest és el punt que pot augmentar l'alerta i reduir la fatiga sense sobreestimular el conductor més del compte. Aquest tempo mitjà s'assembla a les cançons recomanades per fer un massatge cardíac a algú que tingui un atac de cor. Hi havia diversos manuals que expliquen que aquesta cançó o All Stayin' Alive dels Bee Gees són les millors per seguir el ritme i fer les compressions.

0: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui els comentaris televisius del Mundial.
1: Ir, vaig passar-me prou estona veient les cobertures televisives de l'arribada dels jugadors de la selecció i de com la gent va viure la final, i vaig arribar a la conclusió de que hi ha més comentaristes i experts futbolístics que futbolistes. I després, per favor, ho demane que algun grup indi faça ja un himne per si Espanya torna a guanyar un Mundial de 5 temps i podem deixar d'escoltar el Viva Espanya de Manolo Escobar, que no puc més.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Per a tota la humanitat, perquè un dia com avui, de l'any 69, l'home va posar els peus per primera vegada a la Lluna.
2: La història alternativa sobre què hauria passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans que els nord-americans. La pressió política obliga els Estats Units a accelerar els seus programes espacials, fet que porta a missions més ambicioses i també a la incorporació de les dones a astronautes, cosa que trenca moltes barreres de l'època. Combina trames centrades en la rivalitat entre les dues potències, els avenços tecnològics i els conflictes familiars i personals dels astronautes. Una sèrie creada pel mestre de la ciència-ficció, Ronald D. Moore, al darrere de grans sèries i pel·lícules com Star Trek o Battlestar Galactica. Té 5 temporades que trobareu a Apple TV.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
0: I arribarem a 2:15, com sempre, repassant un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
5: Ja tenim més de 7.000 habitatges, 4.000, 3.000, 25.000, 250.000, 1.832 i 921 estan en estudi.
6: Bueno, pues jo faig pisos.
7: Estàs bé, Carles? Avui al Parlament se celebra la segona jornada del debat de política general amb les intervencions de tots els grups parlamentaris.
8: Sí, ahir va parlar el president Illa en una intervenció que es podria resumir amb un titular, lo de l'habitatge.
9: Escolta'm una cosa.
7: Home. La porta, què passa? Bon dia.
9: Si el president de la Generalitat necessita un cop de mà per tirar endavant les obres dels pisos aquests per pobres...
8: No són pisos per pobres, president La Porta, és habitatge públic.
9: Bueno, fota-li el nom que vulguis, però no, si el president...
8: Habitatge públic, és habitatge
9: públic. Si el president necessita algun contacte amb una constructora, yeah. Jo conec uns turcs que, hòstia, foten una feina fina.
8: No crec que li interessi contractar...
9: L'IMAC, es diuen.
8: Sí,
9: mira,
8: ja sabia que anava per aquí.
9: Deixo aquí
8: sí.
9: la targeta.
8: Sí. Molt bé, molt bé.
9: Els dieu que truqueu
8: això
9: de part
8: meva. Això no és una targeta, és una baclava, president.
9: Hòstia, és que són uns nanos la mar d'eficients, eh? Construeixen de pressa, ho fan bé de preu...
8: Sí, bueno, deuen construir tant de pressa, eh?
9: Per no, mira, si l'Ajuntament de Barcelona...
8: Si veiem el Camp Nou...
9: Si l'Ajuntament de Barcelona... No! Si l'Ajuntament de Barcelona no s'hi fiqués, ja ho tindríem tot a punt.
0: Són 7:45.

0: Un dia que avui mirem a Madrid perquè declara davant del jutge l'empresari i teòric amic de Zapatero, Julio Martínez. Això després del gir de guió de les últimes hores. La seva defensa, la defensa d'aquest empresari, ha presentat un escrit al jutge en què implica directament Zapatero, l'expresident espanyol, en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. No només això, afirma que Zapatero liderava i controlava les passes que s'havien de seguir. Aquest moviment arriba després de la sentència contra l'exministre Ábalos, en què, recordem, un altre empresari, Víctor de Aldama, va sortir molt ben parat després de col·laborar amb la justícia. De fet, el propi Aldama, després de la sentència en què quedava molt ben parat, no trepitjarà la presó, deia això.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Això deia Aldama ara fa tot just uns dies. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Serà el mateix dia que, després de 2 anys de legislatura, el govern de Salvador Illa ha fet el seu primer canvi. Avui, Raül Moreno s'estrena com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió a la reunió setmanal de l'executiu català. Serà en substitució de la fins ara consellera, Mònica Martínez Bravo. L'oposició creu que s'hauria d'haver aprofitat el canvi per fer-ne més.
2: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides, com són la llei del tercer sector de Catalunya.
0: En canvi, el president Illa, com sentíeu, defensava aquesta continuïtat al Departament de Drets Socials. Sobre l'assassinat d'una dona a Figueres, ara fa 2 mesos, segurament el recordareu, a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, la fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal de no demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona que va morir literalment aganivetades. I amb les calorades, l'Hospitalet de Llobregat va viure a la tarda un esclafit de pocs minuts, això sí, però les ratxes de vent van arribar fins als 90 km per hora. Ningú no va prendre mal, però van caure ben bé una 20ena d'arbres. Juli Escritx és comandament dels bombers.
3: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: I els esports, Robert Prat.
4: 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Campionat Mundial de Futbol en una rua que acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit i Messi felicita Espanya pel Mundial i assegura que aquesta ferida costarà molt de tancar.
0: Repassem ara el pronòstic del temps amb el Jofre Genoé. Bon dia, Jofre.
5: Bon dia, doncs continuem amb aquest ambient calorós de canícula, de temperatures que de nit i matinada són poc suportables a la façana litoral i prelitoral, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus, matinades i nits tòrrides, sobretot, doncs, com dèiem, a la costa, costa central, especialment, amb valors que no han baixat dels 25 a 27, i màximes que, sobretot, cap a ponent, poden superar fàcilment els 40 graus. Això es pot mantenir més o menys fins divendres que ve, per tant, gran part de la setmana, amb un panorama de sol, polsa gran en suspensió, i aquestes petites nuvolades que des del sud del país van avançant pel litoral, prelitoral, poden arribar també a endinsar-se cap a l'interior. Les espreny més esquifides que no pas ahir, i si hi ha alguna gotellada a prop dels ports, amb unes marinades actives a les zones centrals de la jornada.
0: Gràcies, Jofre Genoé. I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs avui al matí hi ha molts problemes a l'R13 i l'R14, on la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'una incidència que hi ha hagut per un nou robatori de cable de coure. Els usuaris que necessitin fer aquest trajecte poden comptar, això sí, amb el transport alternatiu per carretera, els autobusos que ha posat Renfe. I, d'altra banda, també hi ha diversos usuaris que s'estan queixant dels retards que avui al matí ja a l'R1, la línia del Maresme.
0: Gràcies, Maria. Ens falta les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com ho tenim, això?
7: Doncs a aquesta hora, lentitud amb aturades als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona, la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, ronda de dalt de Trinitat a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a la ronda litoral hi ha molta densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i també a Santa Coloma, direcció cap al nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, una mica més, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però, de moment... Moment de fer un cop d'ull a com tenim la premsa. Vaja, com tenim. De què trobem avui a la premsa? De què trobem els diaris? Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial, literalment a tot arreu, eh?
8: Sí, foto de la rua dels jugadors per Madrid a tota pàgina, la premsa esportiva, èxtasi, titula El Mundo Deportivo.
9: Apoteòsic, diu el diari Esport, el nostre èxit és el vostre, afegeix l'As.
8: També és el tema de portada de la premsa generalista, amb les mateixes fotos, però mides una mica més discretes.
9: I amb tres paraules, bany de masses, que es repeteixen en almenys tres diaris.
8: El periòdico Bany de masses pels reis del món, La Vanguardia, els bicampions del món reben un bany de masses.
9: I s'hi afegeix El País, amb el titular Un bany de masses mundial. Se'n desmarca l'Ara, que titula Retorn triomfal dels mundialistes.
8: Tot plegat també treu el cap a les editorials i els articles d'opinió. A La Vanguardia, Jordi Juan diu que la roja és un miratge.
9: I demana que no es caigui en la temptació de convertir-los en un símbol d'una concòrdia general que avui no existeix a Espanya.
8: I al Punt Avui parlen de futbol i assimilació nacional.
9: En un article titulat La Roja entra per la Diagonal, on es parla d'una operació per fer que els catalans sentim com a pròpia aquesta victòria.
8: Altres temes de portada, l'arribada d'Andy Burnham a Downing Street.
9: Llegim a l'Ara, que promet un nou model polític i econòmic al Regne Unit.
8: L'editorial del Periódico, però, es titula Nou Premier, vells problemes.
9: I subratlla que haurà de recuperar el suport d'un electorat decebut i contenir l'ascens de Reform UK.
8: I per acabar, Zapatero, que també apareix arreu.
9: Ens quedem amb La Vanguardia, que titula que va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons ha confessat el seu amic Julio Martínez.
0: Més coses de la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
10: El Financial Times ha fet números. La FIFA ha guanyat en aquest Mundial uns 11.400 milions d'euros, quasi el doble que Qatar. Un salt quàntic que en alguns casos vulnera les normes de protecció al consumidor. Abusiu preu de les entrades, una plataforma oficial de revenda d'etiquets en què la FIFA cobrava un 15% de comissió tant a compradors com a venedors, o venda de mercaderia exclusiva. Per cert, si volen, poden comprar un trosset de gespa on es va jugar la final i una entrada gravada en or per només 3.000 dòlars. Com és temptador, poden fer una pausa d'hidratació per pensar-s'ho.
11: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
13: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
14: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
15: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
16: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
14: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
17: Hi ha persones que habiten més un món...
14: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
21: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
22: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
23: No podem acceptar que hi hagi...
22: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
24: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
20: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les dues.
22: I a partir de les tres,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
25: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit. Continuem repassant la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Ho repassem amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quan pagaran a Hisenda els jugadors per guanyar el Mundial?
26: Doncs Hisenda ingressarà prop de 6 milions d'euros dels 17 jugadors que tributen a l'Estat. Això ho llegim al web de BTV a partir de càlculs de tècnics del Ministeri d'Hisenda agrupats a l'ENS Gesta. Aquesta tributació resulta del premi de 754.000 euros que rep cada jugador, que s'han de sumar al sou i els drets d'imatge.
0: Canvis a l'hora de triar carrera.
27: Cau la demanda per estudiar medicina a les universitats públiques, però això no fa que s'obrin places, al contrari, continuen desbordades. Llegim a l'Ara que a la preinscripció universitària d'aquest 2026 s'han fet 750 sol·licituds menys que el curs passat a medicina. Tot i això, la demanda segueix altíssima. Per exemple, diu que al Clínic, a la Universitat de Barcelona, només hi ha aconseguit entrar un de cada vuit aspirants.
0: I la calor també passa factura al son. Ui, què ens han de dir nosaltres?
26: Sí, a més, podem arribar a perdre fins a 42 hores de son a l'any per l'augment de les temperatures nocturnes. Això és el doble que fa 50 anys. Així ho ha calculat la plataforma Climate Central. Ho recull el Diari de Mallorca, ha estudiat el son i l'insomni dels veïns de Barcelona, Madrid, València, Saragossa i Màlaga.
0: I què arrenca avui a Girona?
27: El rodatge de la pel·lícula de Disney Embolicats. Les gravacions seran a la zona de la catedral i el seu entorn i s'allargaran fins al 3 d'agost. Diversos digitals detallen que en algunes escenes està previst que hi participin fins a 600 extres. La setmana passada ja van rodar al monestir de Santes Creus i aviat ho faran al de Besalú també.
0: I si teniu intenció d'anar al Tibidabo, atenció a això perquè ho heu de tenir en compte, eh?
26: Sí, perquè el parc tancarà l'atracció pirata el mes de setembre, això sí, durant mig any, per canviar el vaixell i tematitzar l'entorn. La idea és que torni a estar operativa al març del 2027. I és que després de 37 anys l'atracció es pren un descans després de l'estiu. L'operació de renovació suposarà una inversió que ronda el milió d'euros. Ho veiem a la Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Durán.
1: El Washington Post explica que prop de 100 soldats nord-americans han quedat ferits durant les últimes dues setmanes de guerra amb l'Iran, cosa que mostra l'afectació dels atacs de Teheran contra instal·lacions dels Estats Units en tota la regió des del fracàs de les negociacions per posar fi al conflicte. I mentrestant, el New York Times es fixa en la proposta que ha fet un grup d'investigació de Londres per sortir del bloqueig de l'estret d'Hormuz. La idea és que els països que envolten el Golf Pèrsic formin una coalició per gestionar conjuntament aquest estret, que es tractaria com un territori compartit. D'aquesta manera, tant l'Iran com els països aliats dels Estats Units tindrien un objectiu en comú i, per exemple, cobrarien plegats una tarifa als vaixells petroliers que passessin per l'estret d'Hormuz. Una idea que s'inspira en la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, que va néixer després de la Segona Guerra Mundial i que va fer que França i Alemanya, dos rivals històrics, mantinguessin la pau.
2: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días destaca que el Ministeri per la Transició Econòmica ha començat el procés per inhabilitar 25 comercialitzadores d'electricitat, entre les quals hi ha Holaluz. Mentrestant, el Ministeri continua inspeccionant les 504 comercialitzadores inscrites oficialment, de les quals 130 no tenen activitat. Per la seva banda, l'economista assegura que el preu de l'habitatge pujarà un 5% cada any per la falta d'oferta, segons dades del Consell General d'Economia. Economistes. L'encariment de les hipoteques i els alts preus expulsen del mercat els joves i els immigrants. Finalment, l'ONA Economia diu que la Junta de Pimec pateix la primera baixa per la crisi de les cadires de plata de la Cambra de Comerç de Barcelona. Eulàlia Planes ha deixat la Junta només 6 mesos després d'haver-hi entrat com a protesta per l'oposició de la patronal de la petita i mitjana empresa a l'ampliació d'aquestes cadires.
0: 2:03. La premsa esportiva, Robert Prat.
3: Espanya celebra el títol mundial. Que...

Aquesta és la cançó que va escollir Cubarsí en la festa de la Cibeles, una festa apoteòsica per l'esport, d'èxtasi pel Mundo Deportivo. 2 milions de persones, 2 milions de gràcies, titula el diari. La Vanguardia parla de febre mundialista i explica que cada jugador rebrà 750.000 euros bruts per guanyar el Mundial, no està gens malament. I per ingressos, els de la FIFA, gràcies als preus dinàmics de les entrades, guanyarà aquest any 15.000 milions. El periòdic afegeix que els campions desborden alegria i que la selecció espanyola actual va per llarg, una selecció per un llarg regnat, un regnat que ha de liderar Lamine Yamal, que va triar aquesta cançó en la celebració.

0: Potser irònicament, això de que no va fer res. El diari Ara també explica irònicament que Lamine Yamal torna de Cibeles abans que Mbappé s'hi estreni. També paper destacat per Ferran Torres, per La Vanguardia s'allibera amb el gol decisiu a l'últim Mundial, el de Qatar, va entrar en un pou sense fons. El diari Ara apunta que Ferran ha passat de mem a heroi en 4 dies, però recorda que té un futur incert. Mundo Deportivo també apunta que hi haurà cimera al Barça per decidir el seu futur, i l'Esport diu que el Barça treballarà per retenir-lo. Al jugador, recordem-ho, li queda una temporada de contracte.
1: I seguim el repàs a la premsa amb la premsa del cor, Maria.
2: Destaca un nom, el de Mary France Van Hill, que és la dona d'Andy Burnham, el nou primer ministre del Regne Unit. Diversos mitjans del cor recorden que el 1992, ha plogut ja força des d'aleshores, va concursar en un reality, ella, un concurs televisiu del Regne Unit que es deia Cites Cegues, en què un home i una dona que no es coneixien feien tot tipus de proves junts. I, per cert, que es veu que ella i el seu company de proves van acabar tirant-se els plats pel cap, van acabar ben malament. Més enllà d'aquesta anècdota, anècdota de joventut, Mary France Van Hill avui en dia és una reconeguda empresària. I per cert, que tot i que està casada des de ja fa molts anys amb Burnham, manté el seu cognom de soltera. Ella, per cert, és d'origen holandès. És una cosa molt poc habitual, això de mantenir el cognom de soltera en el món anglosaxó.
1: 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Comet, qui fa anys avui?
3: Doncs el protagonista d'una de les bandes sonores de l'estiu. Erling Haaland, el futbolista noruec, davanter titular de la selecció del seu país i que ha acaparat moltíssima atenció durant el Mundial de Futbol. Avui bufa 26 espelmes. I també és l'aniversari del periodista Jordi Évole, que en fa 52. Un personatge de ficció que avui celebraria l'aniversari és Don Draper, el protagonista de Mad Men. Segons la cronologia de la sèrie, el seu aniversari seria un 21 de juliol. Calcular l'edat que tindria a dia d'avui ja requeriria fórmules matemàtiques que no he fet.
1: Exacte. I els naturals, Sílvia?
3: Avui és Sant Víctor de Marsella, que va ser un militar de l'exèrcit romà. De Sants Víctors n'hi ha uns quants, així que no us sorprengui que d'aquí pocs dies torni a ser Sant Víctor. Això també passa amb Sant Daniel. Avui se celebra la diada de Sant Daniel, el profeta, concretament. I sants d'aquells amb nom una mica diferent dels que és difícil conèixer algú que es digui així. Santa Praxedis de Roma, verge i màrtir. I, curiosament, és un nom que es pot posat tant a dones com a homes.
1: Praxedis, eh?
3: Praxedis de Roma.
1: Vinga, gràcies, Sílvia. Aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Bon dia, sóc la Dolors Pardo, de Farcir de Manresa, llibreria i editorial, i avui us vull recomanar una novel·la històrica molt interessant, La joia d'Hispània, de Josep Maria Llor i editat per nosaltres, Edicions Farcir. El marc històric és l'any 985, quan l'exèrcit del Mansur envaeix el comtat de Barcelona. El protagonista és en Joan, un nen pagès de Sant Cugat, que amb la seva família es refugia enrere les muralles de Barcelona. Amb ells porten un llibre i un anell misteriós. 12 anys després, en Joan anirà a la recerca de la seva germana, que les ràtzies musulmanes van endur-se-la d'esclava. I això el portarà a Còrdoba, on descobrirà una cultura avançada. Una història plena d'acció.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats.
7: Reconeix que va firmar un parell de contractes amb els directius de la companyia. El primer recollia honoraris d'assessorament per a Zapatero i el segon assegura fixava una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident pel préstec.
8: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres estem reclamant.
9: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes, però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
10: Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Rellevar.
11: Alliberar algú d'una obligació, d'un servei, posant algú altre o posant-se un mateix en el seu lloc. Qui pren el relleu a algú altre és el nou conseller de Drets Socials que substitueix la fins ara titular del departament. Cal posar en relleu que és un canvi demanat, diu, per la mateixa ja exconsellera que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
1: Esclafit.
11: Soroll sec, agut, sobtat, produït per un tret, una ruptura, un cop de fuet, etc. Si li demanem a un meteoròleg, però, ens dirà que és un corrent d'aire que davalla amb violència i en arribar a prop de terra s'expandeix horitzontalment a gran velocitat. Això és el que ha passat a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver ferits, però sí que van caure una vintena d'arbres a l'Avinguda del Carrilet. Un bon ensurt.
1: Companyia.
11: Presència d'una persona vora una altra perquè no estigui sola. Això diu el Diec, però nosaltres direm presència d'una persona o un animal. I és que des d'avui els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar al costat dels seus amos lligats en tots els trens de Renfe. En un comboi habilitat seguiran fent-se companyia.
1: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.190.
12: És el nombre de delinqüents que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana tenen identificats a Barcelona amb alt risc de reincidir. Aquesta xifra, d'aquesta xifra, 770 ja figuraven com a reincidents al semestre anterior i 1.400 són noves incorporacions. Segons aquestes dades, més de 2.000 lladres tipificats com a multireincidents han desaparegut de la ciutat per la pressió policial.
1: 10%.
12: És el percentatge de persones d'entre 50 i 70 anys que pateixen trastorns alimentaris. La bulímia o l'anorèxia, malalties normalment associades als joves, també es detecten en persones grans, la qual cosa els pot provocar complicacions com osteoporosi i fractures òssies.
1: 91.
12: Són els milions d'euros que el sector quàntic català va facturar el 2024, segons dades del Departament d'Empresa i Treball. En aquest moment ja operen a Catalunya 52 empreses dedicades a aquest sector que donen feina gairebé a 500 persones.
1: I veig tres imatges del dia, també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un home pensatiu, és en una sala del Senat, compareix amb vestit i corbata de color blau, porta penjades al coll unes ulleres d'aquestes que s'uneixen amb un imant, té la mirada perduda i s'aguanta el cap amb una mà.
13: És l'empresari i amic, i veurem si examic, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, durant la seva compareixença ja fa temps a la Cambra Alta. El responsable de l'empresa Anàlisis Relevante compareix avui davant del jutge que investiga el cas Plus Ultra i ho fa després d'haver implicat directament Zapatero com la persona que movia els fils perquè l'aerolínia fos rescatada amb 53 milions d'euros públics.
1: A la segona imatge hi veiem el golejador de la final del Mundial, Ferran Torres, dalt de l'autobús amb el qual ahir van fer la rua per Madrid, porta una gorra vermella on es llegeix Make Spain Great Again.
13: L'adaptació espanyola de la gorra que va popularitzar Donald Trump durant la campanya del 2016, la primera que el va portar a la Casa Blanca. El davanter blaugrana, que va ser ahir una de les figures en la celebració dels campions de món.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Girona i veiem un agent rural al lateral d'una barca, alta mar, està mirant en prismàtics i de fons es veu una llanxa i les Illes Medes. Què és aquesta foto, Laia Claret?
14: Doncs hola, bon dia. És el cos d'agents rurals que ha intensificat la vigilància al litoral de l'Empordà per evitar que les embarcacions i els submarinistes se saltin la norma. La majoria d'infraccions les comet gent que pesca per lleure, barques de fondeig en zones de Posidònia o embarcacions i motos d'aigua que van massa de pressa. En aquesta època turística a la Costa Brava troben força estrangers que desconeixen la normativa.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des que va començar la guerra. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. La notícia explica que aquest augment de matrimonis entre parelles menors d'edat s'explica per la falta de joves que marxen a la guerra i també per la necessitat de les famílies de garantir un matrimoni que els faciliti cobrar una pensió en cas que l'home lluitant mori pel país. Diu la notícia que aquests matrimonis entre menors d'edat ha augmentat de forma constant des del 2021. Actualment, diu la notícia, ja són 2.800 les peticions de matrimoni entre persones menors que es registren al país. Abans del 2021, les peticions que es presentaven eren només 356.
1: I això és real o és fals? Catalunya
16: Ràdio. Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
17: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Vinga, va, sortim de dubtes. En real o fals, la notícia que ara circula i que diu que augmenten a Ucraïna els matrimonis entre menors d'edat des del començament de la guerra és una notícia falsa. Justament està passant tot el contrari. A Ucraïna les peticions de matrimonis entre menors d'edat està baixant de forma considerable. El 2021, per exemple, es van concedir 790 autoritzacions. L'any passat només es van sol·licitar 356 matrimonis entre menors d'edat. La notícia falsa prové de mitjans russos interessats en difondre la idea que Ucraïna està tornant a l'edat mitjana.
1: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8. Avui declara l'Audiència Nacional l'empresari i amic personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
2: En un gir de guió, la seva defensa va presentar un escrit al jutge Calaman que implica directament l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i afirma que liderava i controlava els passos que s'havien de seguir. La seva versió coincideix amb la del responsable de l'aerolínia.
1: L'amnistia, mentrestant, s'haurà d'esperar perquè el Tribunal de Comptes, de moment, no l'aplica, tot i l'aval d'Europa.
11: I obre un període d'al·legacions. La resolució europea no veu incompatible l'amnistia, diu que només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió i n'hi estiguessin destinats. Entre la trentena d'exalts càrrecs demandats hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras.
1: La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal en el cas de l'assassinat d'una dona a Figueres ara fa 2 mesos a mans de la seva parella.
2: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals es pregunten per què no es van demanar mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades.
1: I baixen un 11% els delictes a Barcelona, però gairebé es dupliquen els homicidis.
11: Durant el primer semestre de l'any s'han reduït sobretot els furts, el delicte més comú. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Collboni, alcalde.
18: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
1: Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques.
2: Mentrestant, a Guadalajara, l'incendi a la Sierra Norte continua actiu i ja ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles.
1: I en esports, 2 milions de persones han sortit al carrer a Madrid per celebrar el Mundial de Futbol.
11: Això deia el capità Rodríguez sobre Ferran.
19: Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
11: Messi a les xarxes ha felicitat Espanya i admet que la derrota ha deixat una ferida. D'altra banda, la FIFA estudia si sanciona alguns jugadors argentins per actituds antiesportives un cop acabat el partit.
20: Bon dia, doncs pendents d'aquestes temperatures que no baixen, es manté la calor intensa tota la setmana, fins divendres ben bé, aquests valors que de nit i matinada no baixen fins i tot dels 25 graus, matinades tòrries, per tant, a la façana litoral i prelitoral en molts sectors, entre els 24 i 26, i a l'interior temperatures que poden arribar fins i tot a superar els 40 graus, especialment al voltant de la Franja Ponent i Pla de Lleida. Tot i que es perdi algun grauet al llarg de la setmana en aquest indret, sempre doncs, al voltant d'aquests 40, de fet, entre avui i demà encara es pot arribar, com va passar ahir, als 41. I sempre amb la possibilitat d'algunes nuvolades poc importants al sud del país, que poden donar alguna gota acompanyada de fang i un cel variable a estones, fins i tot aquests núvols al llarg dels propers dies una mica anant de baixa. Tampoc es pot descartar alguna nuvolada al Pirineu. En tot cas, a partir de dissabte les temperatures baixen i arriben ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs és un matí amb molts problemes a l'R13 i l'R14, on no circulen els trens entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un nou robatori de cable de coure. Segons ens explica Adif, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentre això no es resol, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos en el tram afectat.
1: I el trànsit, Clàudia Serra.
21: Doncs a aquesta hora tenim lentitud a l'AP7 a Gelida en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, densitat als punts habituals, sobretot d'accés a la ciutat, també a les rondes.
1: Moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu fer-ho, podeu fer amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ho ha fet la Gala.
22: Hola, em dic Gala i voldria dedicar la cançó de Express Yourself de Madonna a la meva mare, perquè Madonna és de les seves artistes preferides i ens encanta cantar-la al cotxe. Merci!

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts. Amb la ressaca de les celebracions pel Mundial, 2 milions de persones hi han participat a Madrid en aquestes últimes hores. Avui l'actualitat continua estant centrada en la capital espanyola, però per un tema radicalment diferent, pel gir que ha fet la investigació del cas Zapatero. Avui declara davant de l'Audiència Nacional Julio Martínez Martínez. És aquest empresari, amic, en teoria, de Zapatero, que ha fet un gir en la investigació perquè, en contra del que s'havia dit fins ara, ara diu que sí, que Zapatero va cobrar una comissió a canvi de fer de mediador perquè el govern espanyol, perquè el govern de Pedro Sánchez, rescatés l'aerolínia Plus Ultra. Això Zapatero ho ha negat sempre, però ara surt aquest empresari en una carta al jutge dient que és cert. Com a mínim, és el que diu ell. És veritat que no s'aporta cap prova, però és el que diu. De fet, no només ho diu ell, ho diu el president també de l'aerolínia Plus Ultra, que avala el pagament també d'aquesta comissió a l'expresident Zapatero. Això complica de manera notable el panorama de l'expresident espanyol en aquesta causa judicial i serà un dels temes que avui abordarem i analitzarem abastament aquí al matí de Catalunya Ràdio, començant per l'Àgora. Tot això, mentre aquesta nit hem de lamentar que han seguit els atacs i els bombardejos entre l'Iran i els Estats Units, i pel que fa a les condicions meteorològiques, hem d'agafar paciència perquè tindrem calor ben bé fins dissabte i això vol dir que el risc d'incendis continua alt. Insistim en el que dèiem ahir, eh? La situació és notablement millor del que era fa 15 dies, però el risc d'incendi continua sent alt i per això es demana molta, molta prudència. I tot això després d'aquest esclafit que va haver-hi ahir a l'Hospitalet de Llobregat, que va durar ben pocs minuts i que, afortunadament, no va prendre mal ningú. En fi, ja que parlem del temps, Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: El que dèiem, encara uns dies amb aquesta calor, eh? Paciència haurem de tenir.
1: Sí, sí, paciència, perquè de moment queda immòbil, ancorada a la zona del Mediterrani Occidental i afectant-nos de ple aquesta bombolla d'aire càlid que és molt persistent, molt tossuda, que porta tot el mes afectant-nos i provocant doncs, aquest episodi de calor tan i tan intensa amb una primera meitat d'estiu excepcional amb temperatures mitjanes que no s'havien assolit. Ara mateix estem pendents d'una petita nuvolada que des de la zona del Tarragonès, Penedès, està anant cap a la zona del Garraf, està arribant ara mateix i afectant la zona del Garraf i que pot arribar al Baix Llobregat, fins i tot en forma sempre de 4 gotes acompanyades de fang. No és res d'altre món, però hi ha aquestes nuvolades de calor que ja va passar, que circulen pel sud del país i que es van desfent. Això ha d'anar una mica de baixa, però no es pot descartar al llarg del dia d'avui. Un cel una mica variable, enterbolit, cap al sud, sempre amb aquesta polsa greant en suspensió i el que dèiem, molta calor. Temperatures avui que tornaran a superar els 40 graus al terç oest del país, per la Lleida, Franja de Ponent, on hi ha avisos de calor. I això ha de continuar, el que dèiem a l'inici, ben bé fins divendres continuen els mapes doncs indicant que al llarg del cap de setmana per fi parlarem d'un descens del termòmetre, que bàsicament el que vol dir és que parlarem de temperatures normalitzades, més normalitzades per l'època, que potser es podrà dormir millor.
0: És a dir, fresqueta no farà, però serà el més normal. Per un juliol.
1: Sí, no aquesta calor insuportable. I ruixats, dissabte haurem d'estar pendent, perquè sempre amb aquestes colores que ha fet, aquests contrastos poden generar alguns ruixats que puguin ser una mica intensos, però això ja en parlarem al llarg dels propers dies.
0: Sí, i el que dèiem, aquest esclafit ahir a l'Hospitalet, que doncs una mica aquestes condicions que tu comentaves, que a vegades passen aquestes coses, no?
1: Bé, és el que dèiem ara mateix, que arriba una altra nuvolada. Sí. Són molt puntuals, molt esquifides. De fet, van lliscant des de la zona de Castelló cap al sud de les Terres de l'Ebre i se'n van cap al Mediterrani, però afecten zones del Camp de Tarragona i ara mateix sembla que arribaran també un altre cop cap a la costa central. Nuvolades de calor són doncs, producte d'aquestes elevades temperatures amb una certa inestabilitat i doncs, a estones poden donar alguna gota acompanyades de fang. Ahir van arribar a acumular fins a 11 litres per metro quadrat a Falset i sobretot el que comentava, aquestes a vegades comporten doncs, alguns fenòmens severs com són ventades sobtades de curta durada. No n'esperem en principi, però sí que al llarg del dia d'avui aquesta variabilitat al sud del país es pot mantenir i ara mateix el que comentàvem, 4 gotes podrien arribar a la mateixa ciutat de Barcelona d'aquí mitja hora.
0: Jofre, mil gràcies, cuida't molt.
1: Que vagi bé.
0: Són les 8 i 5 minuts. Aviam, l'atenció, dèiem avui, que es tornarà a posar a Madrid pel cas Zapatero, pels tribunals. Val la pena que recapitulem aquesta història. L'expresident espanyol està acusat de cobrar comissions a canvi d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Li donés 53 milions a l'aerolínia Plus Ultra. Ell sempre ha negat aquestes comissions, sempre ha negat fer d'intermediari, sempre ha negat haver cobrat res. Ho va negar, per exemple, quan va declarar davant l'Audiència Nacional ara fa tot just un mes.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: Quin és el canvi? Que dues de les persones claus, en aquest cas, ara el contradiuen. Per acabar-ho de complicar, perquè aquests casos de presumpta corrupció sempre són enrevessats, per acabar-ho d'enrevessar, les dues persones es diuen igual. Les dues persones es diuen Julio Martínez. El primer Julio Martínez és Julio Martínez Martínez, Julito, com n'hi diuen avui alguns diaris de Madrid. Empresari, amic de Zapatero, considerat pels investigadors com el lloctinent de l'expresident en aquesta suposada trama. En un escrit a l'Audiència Nacional diu que sí, que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat com a honoraris pel fet que Zapatero fes de mitjancer, textualment diu en aquesta carta, que fes de mitjancer en l'obtenció de l'ajuda pública. Això un. El segon Julio Martínez és Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra, president d'aquesta aerolínia, de l'aerolínia rescatada, que també està investigat, que en un altre escrit a l'Audiència Nacional confirma que sí que va fer aquest pagament per la intermediació de, Zapatero en aquest rescat. És veritat que cap dels dos no concreta què va fer Zapatero exactament, amb qui va parlar, si és que va parlar amb algú, no concreta. Però sí que diuen que va cobrar aquests honoraris a través d'una empresa i això, evidentment, pot canviar notablement el panorama d'aquesta causa judicial. Anem ara mateix a Madrid. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Això és una mica la novetat de les últimes hores i avui declara, a més, un d'aquests dos Julio Martínez, en concret l'empresari, el suposadament amic de Zapatero i, per tant, algú que pot fer doncs, un mal notable a la causa de l'expresident.
3: Sí, perquè en el mateix escrit que ha dirigit hores abans de declarar davant del jutge Calama, en reconeix fins i tot que es coneixen fa molts anys, des del 2011, a través d'un amic comú, i que els uneix l'afició a córrer, menys quan Zapatero era president, sovint quan va deixar de fer-ho. El jutge Calama investiga aquest Martínez bàsicament pels lligams amb la seva empresa amb anàlisis relevantes. Sospita que li feia de testaferro a Zapatero perquè Zapatero va cobrar en 5 anys gairebé 500.000 euros d'aquesta empresa i les filles de Zapatero, recordem-ho, també investigades, més de 240.000. Segons l'expresident, ho feia per informes de consultoria, però mai va fer cap gestió. Abans ho sentien per rescat de Plus Ultra, cosa que ara Martínez en aquest escrit nega i segurament farà també avui demanda al jutge. I també assegura que Zapatero hi era des del principi a l'empresa, que no consta com a soci, però que era el que movia els fils de la consultora. Zapatero, davant del jutge, va dir que hi treballava com a assessor extern i que tenia un contracte verbal.
0: Detalls importants, aquests que donava la Tània en aquesta carta de Julio Martínez. El moviment d'aquest empresari arriba poques setmanes després de la sentència del cas Ábalos, de la sentència contra l'exministre. Una sentència de qui, en recordareu, ho recordareu, va sortir-ne molt ben parat un empresari, que es diu Víctor de Aldama, a qui sovint se li ha posat l'etiqueta del corruptor en tota aquesta causa, que, diguem-ne, que la seva situació va canviar de manera notable quan va dir col·laboraré amb la justícia, admetré els delictes i assenyalaré les persones que els van cometre. De fet, els jutges del Tribunal Suprem van deixar per escrit que l'estat de dret ha de premiar els comportaments que contribueixin al descobriment i acreditació de delictes greus. Això deia el Suprem. I el mateix Aldama, un cop saber que no trepitjaria la presó, deia això.
4: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Que els que vinguin darrere col·laborin, deia Víctor de Aldama. Els que vinguin darrere ja es va dir en aquest moment que s'interpretaria com els empresaris que hi ha, per exemple, en aquest cas Zapatero, i és a l'escenari en el qual ens trobem. Avui ho analitzarem a l'Àgora d'aquí uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio. També analitzarem com evolucionen les altres investigacions que envolten el PSOE que van avançant. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Per exemple, la nova pota del cas Koldo.
5: I la novetat de les últimes hores és que Jessica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos, no ha volgut declarar. S'ha negat a donar detalls davant del jutge sobre les dues feines que va tenir en empreses públiques. L'Audiència Nacional sosté que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar.
0: El terreny judicial continua i actiu, i evidentment doncs, en aquestes escorrialles del mes de juliol evidentment encara ho continuarà més, però en el pla estrictament polític ja fa molts dies que el govern espanyol vol donar la imatge que vol i pot continuar governant. És el que farà Pedro Sánchez avui, avui és dimarts, es reuneix el Consell de Ministres, i avui es torna a aprovar la senda d'estabilitat, ja sabeu, aquest pas per intentar tenir pressupostos, i la famosa llei antitabac, aquella llei que ha quedat una mica aparcada de l'atenció, però que preveu prohibir fumar a les terrasses, Tània.
3: Sí, és la la segona volta, és a dir, el Consell de Ministres ja acaba una feina que va iniciar fa pràcticament un any i la deixa llesta perquè passi pel Congrés i si té prou majoria, qui està a la clau, doncs pugui entrar en vigor properament. Una llei que, a l'espera de saber si pateix més canvis, ampliava ja els espais on no es podrà fumar. Ho deies, terrasses de bars i restaurants, també estacions de trens o autobusos, concerts a l'aire lliure o també a les piscines. Feia 20 anys que la llei no es tocava i també abordarà un altre tema important. Farà que vapejadors i cigarretes electròniques tinguin les mateixes restriccions que el tabac convencional.
0: Gràcies, Tània. Parlem després. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Recordem que la Comissió Europea es va declarar partidària d'aquestes restriccions. Va recomanar als governs de la Unió que ampliïn les àrees lliures de fum a tots aquells espais on, textualment, deia Brussel·les, hi hagi una alta probabilitat que s'hi concentrin nens i nenes, Pol.
5: Per exemple, sí, ho deia la Tània, parcs o piscines. Brussel·les també es decanta per prohibir fumar a les terrasses de moment, però Suècia és l'únic estat membre que ho fa. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'experta de l'Organització Mundial de la Salut, Cristina Maurestender, defensa la mesura perquè permet acabar amb la normalització de l'ús del tabac i apunta també que hauria de ser més car.
6: The tobacco is relatively cheap and affordable in Spain.
5: I, de fet, diu que aquesta és l'única manera de reduir el consum de tabac.
0: Aquesta és una de les cites d'avui en aquesta agenda informativa del dia. L'altra la tenim al Palau de la Generalitat.

0: Perquè, ho dèiem, és dimarts, no només es reuneix el Consell de Ministres, també es reuneix el govern de la Generalitat, l'executiu de Salvador Illa, i es reuneix amb el canvi que vam explicar ahir a aquesta hora, en la primera trobada, també, després de saber-se la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. A les últimes hores, ara parlarem del canvi de govern, però a les últimes hores s'ha confirmat que els tribunals espanyols que han d'aplicar la sentència de la Justícia Europea, diguem-ne, que tenen poca pressa en fer-ho. De fet, avui llegim al diari Ara que el Tribunal Constitucional farà el primer debat sobre l'amnistia als líders del procés passat l'estiu, el 22 de setembre.
1: Sí, ja sabíem que...

0: pròxims dies, ha dit d'això i en parlarem el 22 de setembre, passat l'estiu. I això després de saber que, tot i que t'aval de la justícia europea, el Tribunal de Comptes tampoc no té previst aplicar la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat processats per les despeses del procés independentista. Recordem que aquí hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, però també l'expresident Artur Mas, per exemple, Joan Vilaplana.
1: De fet, el Tribunal ha reactivat el procediment contra la trentena de demandats. L'òrgan de control vol investigar si les despeses del procés es van pagar amb diners procedents del pressupost de la Unió Europea o que hi estaven destinats. Consideren que si fos així, l'amnistia no estaria emparada per la sentència d'Europa. El Tribunal ha donat 10 dies a les parts per presentar al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons. També hi ha hagut moviments pel que fa als 12 CDRs encausats. Les seves defenses han dirigit un escrit a l'Audiència Nacional demanant l'amnistia i l'arxivament de la causa. Els magistrats, però, no hi diran la seva fins després de les vacances, perquè volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. D'això avui apareixerà, molt probablement, encara que sigui de manera indirecta, la reunió del govern de la Generalitat. Una reunió on hi haurà, com dèiem ara, una cara nova. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, serà una de les novetats en aquesta trobada. Només és una cara nova, Només una cara nova. Diem només perquè l'oposició creu que, ja posats, caldrien més canvis a l'executiu de Salvador Illa.
2: Sí, considera que el president hauria hagut d'aprofitar aquest primer canvi de govern a la legislatura per fer una remodelació més a fons. La gran assenyalada continua sent la consellera de Territori i portaveu Sílvia Paneque. Sentim Salvador Vergés de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
3: Amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
4: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
2: El president Salvador Illa defensa, però, que el canvi a la carpeta de Drets Socials és per donar continuïtat al departament.
0: Les entitats del tercer sector, consultades per aquesta casa, més o menys compren aquesta tesi, més o menys compren que es tracta d'un canvi de continuïtat, per donar continuïtat, però també alerten que el nou conseller es trobarà amb carpetes pendents i que no esperaran gaire a demanar que reactivin.
5: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
6: Hem de demanar que augmenti la inversió social i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: És el que deia Cinta Pasqual, de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, i el que deia també Martí Batllori, de Càritas, en declaracions d'aquesta casa. Aquests són els principals temes del matí. De seguida repassem ara els bàsics també d'aquest matí de dimarts.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés, Quadis
5: Ponés. Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és una bellesa brutal.
6: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
7: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
6: Un estiu per sempre. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Un quart i dos minuts de nou, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara sí els bàsics del matí amb el Marc Jorado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
12: Bon dia.
11: I ho comentàvem abans amb el Jofre Genuer. És el so de l'esclafit que hi va haver-hi ahir a l'Hospitalet de Llobregat. No hi va haver cap alerta, no es va llançar cap alerta, però hi va haver aquest esclafit. És un fenomen meteorològic en què una massa d'aire fred baixa molt de pressa i això provoca un cop de vent molt fort. La bona notícia és que, en principi, ningú no ha pres mal.
13: Sí, les ratxes de vent de fins a 90 km per hora van fer caure una vintena d'arbres i branques a la zona de l'avinguda Carrilet. No hi ha hagut ferits, però sí que va quedar malmès al pati d'una escola. Juli Escriche és comandament dels bombers.
14: Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
13: L'esclafit, que només va durar entre 2 i 3 minuts, va avançar uns 500 metres al barri de Santa Eulàlia.
11: Això, mentre, ho dèiem també abans, continua alt el risc d'incendi a Catalunya.
13: 74 municipis de 13 comarques estan avui en risc extrem, una alerta que s'allargarà durant tota la setmana. El pic de calor d'aquesta setmana s'espera per dijous i a partir de divendres tindrem més vent. Aquesta combinació, juntament amb la falta de pluges, preocupa els bombers.
11: Tot i això, la situació és notablement millor de la que era fa 15 dies a Catalunya. En canvi, tot el contrari, i està passant a Guadalajara. Així s'evacuava un campament amb 100 nens per l'incendi que crema des de dijous i que continua sense control. De fet, s'han evacuat en aquella zona 38 municipis.
13: Sí, el foc continua actiu amb 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta perquè les flames avancen cap allà. Els equips d'extinció de l'incendi s'estan replantejant l'estratègia.
15: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
13: Així ho explicava el responsable de l'operatiu dels bombers, Juanjo Fernández.
11: Doncs amb aquest panorama d'altes temperatures, a Tordera, al Maresme, avui expliquem que en el municipi no poden beure de l'aigua de l'aixeta, tampoc poden cuinar-hi. Hi ha unes restes químiques en algunes zones del municipi i això ha fet prendre aquesta mesura i que l'Ajuntament literalment estigui repartint aigua embotellada. Tordera, Marta Vallès.
16: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi, però per seguretat l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que explica Pere Garcia, regidor de Coordinació de Govern.
17: Té extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apte o no apte.
16: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua de Tordera, hi ha una solució a curt termini.
17: Que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
16: També s'hauran de fer obres per connectar la xarxa xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. Des de Tordera, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Gràcies, Marta. Passen 5 minuts ara mateix d'un quart de 9. A Barcelona, mentrestant, al barri del Putxet, els veïns de 5 finques afectades per l'esvoranc encara no tenen clar quan podran tornar a casa. Sí que ho han fet, però, els primers veïns, els veïns d'uns 11 pisos, Roger Santaló.
9: Són els afectats dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Miquel Santa Marta volia reobrir el seu bar aquest mateix dimarts.
12: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar.
9: Avui a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns dels 82 habitatges que encara estan desallotjats. També s'espera que l'executiu doni més detalls aquest dimarts dels ajuts per als perjudicats, després del Consell de Govern en què han d'anunciar els nous acords de la Generalitat. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I una notícia que llegim avui al País, Fundesplai prepararia un expedient de regulació temporal per 300 treballadors.
18: I ho atribueix a la campanya dels mestres per no fer sortides escolars al curs que ve si no hi ha una millora de condicions. Diuen que les reserves en albergs i cases de colònies han baixat almenys un 50%.
11: 8 minuts i arribarem a 8:45. Donald Trump es reuneix avui amb el president del Líban per abordar les negociacions de pau del país amb Israel. Això mentre la guerra amb l'Iran es complica perquè, a banda que continuen els enfrontaments, ara s'obre un altre front.
18: Els Houthis, els rebels del Iemen que tenen suport de Teheran, han anunciat un bloqueig als vaixells que passin per l'estret de Bab el-Mandeb. Aquest pas era el pla B de l'Aràbia Saudita per exportar petroli i esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Si també es bloqueja, empitjoraria la crisi mundial del combustible i podria fer pujar preus.
11: I el que dèiem, els atacs directes entre els Estats Units i l'Iran continuen. Desè dia d'ofensiva de Washington i Teheran s'hi ha tornat, en la línia dels últims dies, atacant amb míssils i amb drons bases nord-americanes al Golf Pèrsic.
18: Sí, a les últimes hores l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat que el nombre de militars nord-americans ferits a la guerra les dues últimes setmanes ha augmentat a gairebé 100. Tot i això, assegura que la majoria són commocions cerebrals lleus.
11: El conflicte que, per tant, continua, i insistim en el que deia el Marc ara, és a dir, si es tanquen aquests dos estrets i el petroli comença a fluir encara menys del que ha fluït fins ara, això doncs agreuja la crisi de combustibles i les conseqüències econòmiques poden ser molt intenses, per exemple, en els preus. I ara mateix són molts els líders mundials que es proposen a baixar els preus com a prioritat. Per exemple, és el cas del nou primer ministre britànic, Andy Barham, així ho va dir ahir. Per cert, que avui Barham ha de completar la llista del seu govern. Londres, Quim Olivares.
19: Burnham ha perfilat el seu govern després d'arribar al 10 de Downing Street i destaca John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Stammer, i ara serà ministre d'Economia, o Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Exteriors, o Shabana Mahmood, que es manté a Interior. Ahir el nou primer ministre va tornar a prometre millorar la vida de la gent, reduint el nombre de persones que dormen al carrer o donant més suport als joves, entre d'altres mesures.
20: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència. The
19: welfare bill down. Això sí, no va revelar d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: 6 minuts i 2:15. Una novetat aquest matí. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres a 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, bàsicament el que es pregunta la Fiscalia és per què no es van demanar mesures cautelars.
18: El crim es va cometre el 19 de maig i els 2 dies anteriors l'assassí havia estat detingut per agressió i per trencar l'ordre d'allunyament. El cas va despertar l'alarma social perquè es va fer viral les imatges de l'agressor amb les mans ensangonades a la plaça Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà.
11: I d'aquí aquest qüestionament de la Fiscalia, què diu exactament Miquel Jarque?
21: Fonts de la Fiscalia explicant a TV3 que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, neguen que fos una errada i sostenen que la decisió va ser reflexionada. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda, de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
22: És evident que la valoració del risc no és la correcta. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada. però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
21: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I també de les últimes hores és la detenció a Soses, al Segrià, d'un noi que estaria relacionat amb la mort d'una dona de 75 anys a qui van trobar el cos en un camp de blat de moro. Juli Albacar.
0: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. S'espera que passi entre avui i demà a disposició judicial després que ahir quedés detingut a Soses mateix. El cadàver de la dona, una veïna de 75 anys, va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll. La víctima havia sortit a passejar aquella mateixa tarda per un camí proper al municipi amb la seva gossa. Hores més tard no havia tornat al poble i l'animal estava deambulant sol. Llavors es va alertar la policia, que poc després va localitzar-ne el cos. Uns fets que han commocionat el municipi, que avui encara està de dol oficial. Des de Lleida, Juli Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
11: I a Barcelona els delictes han baixat un 11% el primer semestre, però en canvi els homicidis gairebé es dupliquen, amb nous casos, la majoria relacionats amb el crim... nou casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat, Marc.
18: Són dades, sí, de l'última Junta de Seguretat Local que es va fer ahir. Els delictes baixen sobretot per la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. A l'altra cara de la moneda pugen els homicidis i els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals. Jaume Collboni, alcalde.
1: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
11: Passa que, parlant d'homicidis, malauradament tenim una última hora, un nou cas a Barcelona, Marc.
18: Sí, és notícia Freddy d'ara mateix, acordonada a la platja del Somorrostro de la capital del país. Els Mossos hi són, sembla que hi ha hagut una persona apunyalada. De moment, només podem confirmar que la policia és a la zona i que la víctima hauria mort. Ens expliquen ara, si ens ja ens confirmen, apunyalada. Quan en tinguem més detalls, ho explicarem aquí al matí.
11: Una persona morta apunyalada a la platja del Somorrostro, a Barcelona. Aquesta és la notícia d'última hora que us ofereix ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Com deia el Marc, així que en tinguem més detalls, us l'oferirem. També hem de lamentar la mort d'una dona de 78 anys, ofegada en aquest cas amb una piscina de Sant Vicenç de Montal, al Maresme.
18: Sí, els fets van passar ahir a la tarda. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5. És la 8a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
11: Avui en parlarem amb l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí, d'aquí una horeta a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I encara de les últimes hores, a la Vall d'Aran, un os hauria tornat a atacar un ramat. Això ho denuncien com a mínim el ramaders d'Isil a l'Alt Àneu, només una setmana després que un ramader perdés 3 ovelles, també. Pau Rovira, bon dia.
2: Bon dia. En aquesta ocasió, els 3 ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, el Departament de Territori sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de 3 ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, sort.
11: Gràcies, Pau. I ja que parlem d'animals, alerta als que tingueu gos, perquè els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar des d'avui al costat dels amos en tots els trens de Renfe.
23: Aniran en un comboi habilitat especialment i els amos els hauran de portar amb una corretja no extensible d'un metre i mig. Els bitllets tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet a banda per a la mascota.
11: Ens falta un minut mal comptat per arribar a 8:45, una notícia d'aquesta mateixa nit. AliExpress ha confirmat que recorrerà la multa europea de 550 milions d'euros.
23: Brussel·les la sanciona per no combatre de manera eficaç la venda de productes il·legals. Segons un comunicat que ha publicat el portal de notícies corporatives de la seva matriu, Alibaba, AliExpress assegura que la multa és desproporcionada.
11: I també de les últimes hores, en aquest cas a Barcelona. La Festa Major de Gràcia es defensa de les crítiques d'una part dels veïns.
23: Segons va avançar l'Independent de Gràcia, almenys 6 carrers guarnits del barri han rebut peticions d'alguns veïns i comerciants de parar les activitats de nit. La Fundació Festa Major de Gràcia ha defensat el model de celebracions.
11: Això és el que dèiem des de la Festa Major de Gràcia. Recordem, ja que parlem de Barcelona, la notícia d'última hora que ara ens donava el Marc Jurado ara fa tot just uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, una persona que hauria mort apunyalada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Ens deia que ara mateix aquesta zona continua acordonada per part de la policia. Seria un apunyalament i la persona ha mort arran d'aquest apunyalament. De seguida, en que en tinguem més detalls, us els donarem. De seguida repassem altres notícies del matí, però abans val la pena que actualitzem el panorama de... que actualitzem el panorama de la mobilitat. Anem a mirar com tenim ara mateix el trànsit amb la Clàudia Serra. Clàudia, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
11: Com ho tenim, això? Punts vermells?
3: Doncs mira, punts vermells, sobretot els accessos a Barcelona. Destaquem la B23, Esplugues cap a la Diagonal, la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot cap al Nus de la Trinitat, i també a la C31 a l'Hospitalet, la Gran Via, direcció a la plaça Espanya.
11: Això, punts vermells. I punts taronja, en tenim algun?
3: Sí, tenim lentitud a la P7, a Gelida, en sentit nord, perquè hi ha un carril tallat, també encara en trams de les rondes, sobretot a Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
11: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
3: Bon dia.
11: I la mobilitat, també, com la tenim? Abans teníem problemes als trens, no sé com estan ara. Maria, què ens expliques?
4: Doncs estan una mica mig pitjor del que hem explicat abans, perquè hi ha tres incidències que fan laguits a les línies R13 i R14, també a l'R2 Sud i a l'RL4. Anem a pams. A l'R13 i R14 no circulen els trens entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus a causa d'un robatori de coure. Segons ens diu Adif, es tracta d'una incidència força complicada i no tenen per ara una previsió de quan es podrà restablir el servei. Mentrestant, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos en aquest tram afectat. D'altra banda, hi ha demores d'uns 15-20 minuts a l'R2 Sud a causa d'una incidència que hi ha hagut fa una estona a l'estació de Vilanova i la Geltrú, un problema que ja s'ha resolt, però es mantenen aquests retards, i també hi ha hagut una altra incidència a l'RL4 entre Cervera i Manresa que afecta els trens que van uns 20 minuts tard en aquesta línia. D'altra banda, també hi ha problemes al tramvia de Barcelona per una unitat avariada que fa que hi hagi freqüències de pas alterades a les línies T4, T5 i T6.
11: Gràcies, Maria Fernández Noguera. Hem començat una mica atropellats aquesta informació de servei, però ho hem salvat.
5: Bon preu, Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
11: Amb el Jofre Genoé. Jofre, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, què tal? Molt bon dia.
11: El que dèiem, eh? La meva àvia, saps què deia? Deia, hem de tenir paciència perquè no en venen. Això haurem de, ens haurem d'aplicar a la calor, no?
7: Algun dia o altre vendran, sí. En tot cas. De moment no, sí, sí, de fet, déu-n'hi-do aquesta matinada, eh? Un altre cop, valors tòrrids, que se'n diuen aquells que no baixen dels 25, a moltes poblacions, sobretot de la costa prelitoral, típica a la ciutat de Barcelona com a illa de calor, al barri del Raval no han baixat dels 27, com va passar ahir, però avui també, cap al Baix Ebre, cap al Montsià, xifres de 27 graus a l'Aldea, als Alfacs, i cal dir que aquestes temperatures van acompanyades d'humitats superiors al 80%, que això, aquesta combinació genera sensacions al cos humà de com si estiguéssim a 36 o 37 graus, així és com s'ha dormit en aquestes poblacions. Una nit d'insomni, una nit insuportable. També a l'interior, valors de més de 20 graus, a Lleida 24, a Girona 22, per tant estem tenint unes nits realment insuportables que es mantindran al llarg de la setmana encara, i amb màximes diurnes que també déu-n'hi-do, perquè s'esperen valors de plena canícula, valors superiors als 30-35, gran part de l'interior, 37-38, i amb aquests avisos de calor intensa, sobretot a la franja de Ponent i Pla de Lleida, com va passar ahir, es pot superar els 40. Una situació de bombolla d'aire càlid instal·lada al Mediterrani Occidental. Estem a la part potser una mica més inestable d'aquesta bombolla, ja a la part més seca, més estable, i això es tradueix bàsicament amb aquestes nuvolades que van arribant des del País Valencià, que llisquen paral·leles a la costa i que, en definitiva, van donant algunes gotellades o aquest cel variable, enterbolit amb pols sahariana també alhora, que el sol no acaba de lluir del tot, especialment doncs, al Camp de Tarragona, Delta de l'Ebre, costa central. Això es pot mantenir al llarg del dia d'avui. De fet, fa una estona han caigut quatre gotes, però anant una mica de baixa. Això no repetirà, creiem, fenòmens severs com ahir aquesta ventada tan local cap a la zona de l'Hospitalet. Bé, a la resta del territori sol, alguna nuvolada de calor també al Pirineu, com a molt, i l'esperança és que el cap de setmana doncs, arribi aquest descens de les temperatures que, com hem comentat abans, bàsicament és que es normalitzin, que la calor no sigui tan insuportable, que es pugui dormir una mica millor, i pendents una mica dels ruixats que pot comportar aquest contrast de temperatures amb el canvi de temps, que podrien ser una mica intensos de cara a dissabte.
11: Gràcies, Jofre. Abraçada.
7: Que vagi molt bé.
24: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
6: Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 5 minuts passen ara mateix de 8:45, de seguida a l'actualitat esportiva, però abans, una novetat d'aquest matí. Tenim detalls del cartell del festival Serializados que es farà el pròxim mes d'octubre.
10: The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
11: El creador de la sèrie Sherlock serà una de les estrelles del festival.
23: Stephen Moffat també va dirigir Doctor Who i serà el convidat internacional de l'edició d'aquest any. El festival inaugurarà la sèrie In Vitro, coproduïda per 3CAT, i es recordarà els 30 anys de Nissaga de Poder.
14: Amb autèntica repugnància, he de recordar que és el pare del teu fill.
23: I es recordarà amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Lluís Alcarazo. La nova edició del Serializados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, es farà del 19 al 28 d'octubre.
11: I parlem d'un altre festival. La pel·lícula Carrie serà un dels eixos de la pròxima edició del Festival de Cinema de Sitges.
23: També ho serà Quién puede matar a un niño, de Chicho Ibáñez Serrador, filmada justament a Sitges. Àngel Sala és el director del festival.
15: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també del tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
23: A més de la pel·lícula, a Sitges també s'estrenarà la nova sèrie de Carrie.
11: Un dia hem de parlar d'aquesta pel·lícula, Quién puede matar a un niño. Tu l'has vista, Sílvia?
23: Sí.
11: Fa... No por, no.
23: No.
11: Fa... És...
23: Pertorbadora.
11: Jo
23: tingut, és lo mínim que es pot dir.
11: Vaig tenir malsons, sí. Però molts dies després d'aquesta pel·lícula. Sí, mare sí. De Déu. En fi, va, canviem de tema. Anem al grec.
23: Que acull el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge, un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges amb noms com els de Maria del Mar Bonet o Estrella Morente, passant per Tartarrelena.
11: Més detalls, Marta Vives.
25: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat la música que porta l'ADN del festival. Des de Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del grec, ha alçat l'espectacle amb reivindicació política.

0: va servir per res.
1: A Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel, passant per Lucía Fumero, Tartar Elena, Borja Penalba o Meritxell Gené, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llach. Y Estrella Morente, que tot i sentir-se una intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo?
1: Un espectacle comunitari amb un cor de 20 cantants, una desena de músics del taller de músics que han fet d'aquesta nit d'estiu una ballada inoblidable. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I encara una cosa més abans dels esports. Rosa Boladeres, amb la interpretació que va fer a Tinc un bosc al cervell, s'ha emportat el Premi de Teatre Margarita Xirgo. Mar Ruiz.
4: El jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez, per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
5: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarita Xirgo, no?
4: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Vinga, anem als esports.

0: L'altra cara del Mundial és que la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final entre Espanya i l'Argentina.
1: Els jugadors argentins no van encaixar bé la derrota al mateix camp de futbol un cop es va acabar el partit. Abans de l'entrega de trofeus hi va haver-hi algunes picabaralles entre jugadors damunt de la gespa. La FIFA ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i per aplicar les sancions corresponents. La Comissió d'Esports i Entreteniment de Los Angeles ha fet pública la xifra: 900 milions de dòlars d'impacte econòmic directe imminent d'aquest Mundial, i preveu beneficis a nivell turístic d'11.000 milions.

0: I Leo Messi, que felicita la selecció espanyola i admet que costarà molt tancar aquesta ferida.
1: A través de les xarxes socials diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial, amb el suport que ha rebut ell i la selecció a tot el país, tot i que admet que el dolor és molt gran, que costarà molt recuperar-se de la derrota, al mateix temps que felicita Espanya pel Mundial. L'exfutbolista anglès Kevin Keegan mor als 75 anys a causa d'un càncer, va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77, dues pilotes d'or als anys 78 i 79, i avui s'estrena l'última setmana del Tour Crono, un port de segona categoria. Pogacar defensa el lideratge.

0: Hit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
5: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
4: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
6: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe.
9: Aquadis.es, Aquadis.es.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
12: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
11: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
13: Jo encara tinc les de l'any passat.
11: Però premiades?
13: No, sense premiar.
11: Collons, doncs llença-les, hòstia.
13: Jo, en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
10: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
14: S'apagaren tantes veus.
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és...
17: Quan el cel es torna negre.
16: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
17: Els veïns desemparats.
16: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
18: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i amb el periodista i coordinador del diari públic Marc Font Ribas.
19: I de què hem parlat fins ara, Pol?
18: Doncs del Mundial, encara ressaca de la final de diumenge, i amb una teoria interessant del Vicent, que encara estava jo intentant d'acabar de quadrar, però alguna cosa així com que va jugar el Barça d'ara contra el Barça d'abans? Com anava
20: clar,
18: això?
20: No, la gent diu que jugava la Masia, sí, sí. Per això és molt obvi. I llavors, en el partit, se suposava que la Masia era la selecció espanyola, que això fa que molts catalans es posen contents i mantinguen els colors però canvien les barres. Però no és això. O sí que és això, però d'una manera diferent. És a dir, Argentina representava el pitjor Barça en aquest partit, el pitjor Barça de Messi. Sí. I la selecció espanyola representava el millor Barça d'ara. Qui guanya? Doncs el Barça d'ara, evidentment, perquè el Barça, el pitjor Barça del Messi, ja fa molts anys que es va acabar. I en aquell moment a la gent li sabia molt greu dir-li a Messi, perquè Messi era Messi. I ara a l'afició argentina o a la selecció argentina també els ha sabut greu destronar-lo en aquest moment, i això els ha portat on anava el Barça moltes vegades en aquell moment, que era la derrota, clar. No passa res,
19: No està mal, com a teoria. No sé si la compres, Anna.
21: A veure... Jo és que fa 16 anys que ho sento, això. Jo me'n recordo l'any 2010, quan veient el Mundial a Nova York, que tenia la casa, com us podeu imaginar, plena de catalans, sí. Segons Espanya marcar, clar, és que són els dels del Barça. Vull dir, sembla doncs que la selecció espanyola i el Barça i la selecció espanyola, llavors doncs ja pel mateix preu, si és tot el mateix, potser no us hi hauríeu de posar tant de cul a la pobra Roja, no?
20: Bueno, no sé per què parlen plural. Jo, si el futbol...
21: És el plural majestàtic, sí, sí. A mida teva.
20: Si el futbol fora futbol...
21: Plural majestàtic pel Sánchez.
20: Si el futbol fora només futbol, que sí. Això no s'ho creu ningú, no hi hauria seleccions entre cometes nacionals, hi hauria equips.
13: Yeah.
21: Entre cometes, no? Sense cometes.
20: No, no, no, entre cometes, en el meu cas, entre cometes.
21: En el teu, en el teu.
20: Claro, home, estic parlant jo, si parlava vostè diria les seleccions nacionals!
21: No, per què em tractes de vostè? No sé creu ningú que tu i jo ens parlem de vostè.
20: És
21: per
20: igual.
21: Cert, m'agradaria fer desdir-me d'una cosa que he dit moltes vegades en aquest micro. Jo sempre dic que era partidari d'il·legalitzar el futbol i, en canvi, il·legalitzar totes les drogues. De legalitzar les drogues segueixo estant a favor. Puedo admetre que aquest Mundial, per uns que no venen al cas, m'hem passat una sumanta de partits.
13: D'Espanya o de molts partits?
21: No, de molts.
20: Això és una febre.
21: Jo els partits que he disfrutat més van ser l'Argentina-Cabo Verde, l'Argentina-Anglaterra i, home, i la final. Però he de dir que l'estic començant a agafar el gust i compte que començo fins i tot a entendre.
20: I poses una samarreta perquè ara està de moda.
21: Bueno.
20: Home, jo, a part de parlar-li de vostè, que crec que és un senyal d'elegància i distanciament en una tertúlia...
21: De distanciament,
20: que és correcte, hipòcrita. Perquè és així la vida. A part d'això, escolta, quants jugadors van del Barça van jugar en aquell Mundial, quin esquema de joc hi havia, ara que vostè està entenent... ja veurà com això va així. Quants jugadors de la Masia del Barça hi havia en aquesta selecció?
21: La Masia és el millor invent del futbol mundial, això no ho nega ningú, i de fet altres clubs han de comprar car el que no han fabricat baratet a casa.
20: I que siga l'ou de la serp.
13: Sí,
20: és important,
13: la Masia. No ets gaire futbolero, no, Pere?
0: Sí, a mi m'agrada. M'agrada. No, a veure, no soc fanàtic.
13: Sonava que eres poc futbolero.
0: Jo soc de bàsquet, però el futbol m'agrada també, i crec que ha sigut un Mundial molt maco, la selecció espanyola, t'agradi o no, o feies anàlisis geopolítics o nacionals, doncs simplement és uns xavals que juguen molt bé i es fa molt difícil que no t'agradi, si t'agrada el futbol, veure com juga aquest equip.
13: I Marc, ets futbolero?
9: Molt. Però a mi m'interessa bastant més el Barça que la selecció espanyola. És una selecció de proximitat, em sento més identificat amb els colors blaugranes que amb la roja, que la veritat no em fa vibrar.
13: El Mundial, que ja s'ha acabat, amb aquesta celebració ahir pels carrers de Madrid, però volem parlar d'altres qüestions a l'hora d'avui. Per exemple, lamentablement, avui tenim aquesta notícia d'última hora que donàvem ara fa 20 minuts, que és un apunyalament a Barcelona, al Patge del Somorrostro. Jurado, què sabem?
22: Doncs mira, Freddy, a aquesta hora us podem dir que la persona morta s'havia saltat l'ordre de no acostar-se a la seva exparella, havia trencat la condemna i l'han apunyalat. Això ha passat, com dius, a la Platja del Somorrostro aquesta matinada, quan els Mossos hi han anat per detenir-lo, perquè inicialment això, ells sabien que s'havia saltat aquesta ordre, anava a detenir-lo, se l'han trobat malferit, han avisat els serveis d'emergència, que hi han arribat, l'han portat a l'hospital, que encara era viu, i finalment ha acabat morint. La mateixa persona, doncs, que s'havia saltat aquesta ordre d'allunyament és qui ha rebut l'agressió i qui ha mort. I també podem dir, Freddy, que per ara no hi ha detinguts, però que podem assegurar que es desvincula el cas del crim organitzat i també de casos de robatori.
13: Es desvincula, dius?
22: Sí, del tot.
13: Qualsevol novetat, micros oberts, Marc.
22: Perfecte,
13: gràcies.
22: Fins ara.
13: Aquesta és una de les novetats del matí, aquest apunyalament que coneixíem a Barcelona, però després teníem l'altra qüestió, aquest gir que va donar ahir el cas Zapatero, amb el cas Plus Ultra, com li vulgueu dir, amb aquesta declaració, aquesta carta de l'empresari i amic, en teoria, de Zapatero, Julio Martínez Martínez, que d'aquí pocs minuts, a les 9, està citat a l'Audiència Nacional. Insistim que és aquest, en principi, amic de l'expresident espanyol, que en les últimes hores l'ha incriminat directament. Anem a Madrid. Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
23: Què tal? Bon dia.
13: Tant ell com responsables de l'aerolínia han desmentit la versió que fins ara havia donat Zapatero i asseguren que sí que va cobrar comissions per mediar en el rescat de Plus Ultra.
23: Sí, Zapatero davant del jutge va dir que no havia fet res, no havia parlat amb ningú, no va moure un dit, segons la seva versió, perquè Plus Ultra s'endués 53 milions del Consell de Ministres, un rescat en plena pandèmia, però en dos escrits dels empresaris de l'aerolínia i també del seu amic, doncs ho neguen. Diuen que es va pagar un 1%, 530.000 euros per fer gestions per aconseguir els diners del rescat i que tot es factura a través d'Anàlisis Relevantes, la principal empresa investigada és de Julio Martínez, però també d'altres empreses del seu entorn. El jutge ja sospitava que Martínez era el testaferro de Zapatero, a través d'ell cobrava, deia, aquestes comissions. Però queden incògnites i serà clau, per tant, el que pugui dir davant del jutge avui. Martínez, sabem, ha enviat aquest escrit, però el que compta també és el que dirà avui. Per exemple, quines gestions concretes va fer Zapatero? Quants diners s'endú d'aquest 1% que reconeixen que va a través d'aquestes empreses? A l'escrit, Martínez només diu que Zapatero ho va intentar amb el Santander, també a través d'un crèdit ICO, i que com que això no funciona, doncs activa activa la via de la SEPI.
1: Veient aquest cop de volant, evidentment, tots hem recordat aquest matí el cas de Víctor de Aldama, l'empresari corruptor del cas Ábalos, que va sortir molt ben parat de la sentència, no haurà d'entrar a la presó, precisament per col·laborar amb la justícia. De fet, ell deia això.
2: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: El Tribunal Suprem, en la sentència, va dir que s'havia de premiar qui col·laborés amb la justícia, fins i tot en casos com els del Dama, que es tracta d'un corrupte confés i que no ha hagut ni tan sols de tornar els diners. Tània, tornem a tu, perquè veurem com surt Zapatero d'aquesta declaració d'avui. Un Zapatero, i això és important, que encara té pendent aclarir d'on surten aquelles joies, què són aquelles joies, no?
23: Sí, perquè la causa principal, diguéssim, és aquesta de Plus Ultra, però el jutge Calama també va obrir una derivada, el que es coneix com una peça separada, per tot el tema d'aquelles joies, valorades a més de 1,3 milions d'euros trobades en una caixa forta al seu despatx. Quan va anar davant del jutge sobre això, ell no va dir res. Va dir que estava recollint tota la informació per acreditar l'origen d'aquestes joies. El seu entorn ha deixat anar doncs, que era una herència, que eren joies familiars, també que podien ser un regal d'algun exmandatari d'Aràbia Saudí, però Zapatero formalment encara no ha portat cap documentació a davant del jutjat i és que ara se li complica molt la seva defensa després d'aquest pas de Julio Martínez i veurem, per tant, quina pressa té Zapatero doncs, per posar-se en l'altra causa que l'està doncs, dificultant, que és aquesta de les joies.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
23: Fins ara.
1: Pere, com ho veus?
20: Home, doncs, la veritat és que se li ha complicat molt. No és cap sorpresa, diguem, que digui això, és obvi. I ara es veurà, perquè òbviament vosaltres heu fet ja la relació amb el que va passar amb l'Aldama, no? Mm. És obvi que la sentència del cas Ábalos, diguem, amb el comportament, amb aquest premiar Aldama, estava dirigida sobretot pensant amb el que venia i molt, molt particularment amb el Zapatero. La meva impressió amb el tema de l'Aldama és que va tenir uns grans beneficis sense portar concrecions, un cop vista la sentència, sense portar conclusions fonamentals, més enllà, diguem, de tirar de la manta, però de manera més teòrica que amb concrecions, i en aquí ara és quan començarem a veure si la gent de Plus Ultra i el Julito Martínez, l'amic del Zapatero, aporten concrecions. Amb l'escrit que van fer, que han entregat, té pinta de que és molt més concret que el que deia l'Aldama, no? Perquè si aquí són capaços de dibuixar l'estructura concreta de la comissió en si mateixa no tindria per què ser il·legal. El que passa és que després de la declaració de Zapatero, com que la va negar amb aquesta rotunditat, doncs ja el deixa en una situació, políticament ja està mort, però en una situació judicial molt més compromesa, amb independència fins i tot de si el rescat a Plus Ultra va ser correcte o no, perquè són dues coses que en principi no tenen per què anar necessàriament de la mà. El que és segur és que si aporta aquests detalls de la mecànica concreta, com sembla indicar, això seria diferent de l'Aldama, pare meu, i molt més devastador per en Zapatero.
1: Mm. Marc.
4: Comparteixo bastant el que estava explicant el Pere. Per mi la clau, que estarem pendents, evidentment, aquest matí el que digui el Julio Martínez a l'Audiència Nacional, és aquesta concreció, aquests detalls, fins on arriba, si és que n'hi va haver, aquesta mediació del Zapatero davant de la SEPI, per aconseguir el rescat de Plus Ultra, si realment es va produir, de retruc no només és un dany penal, més enllà del reputacional al Zapatero, sinó que també impacta, evidentment, en el govern espanyol, perquè la SEPI no deixa ser un organisme públic dependent del govern espanyol. Aleshores, més enllà de la pròpia sospita, no?, d'aquest ron-ron que fa mesos i setmanes que s'arrossega, diguem que l'ona expansiva d'aquest cas pot impactar encara més de ple en els casos que estan afectant el govern de Pedro Sánchez.
1: Anna.
21: A veure, jo perquè la gent s'entengui, la meitat de la meva família és fan del Zapatero i l'altra meitat el vol veure a la trena. I jo me'n recordo que intentant posar pau aquest estil els deia, mira, resigneu-vos, en Zapatero no anirà a la trena, dic, perquè aquests són delictes molt difícils de demostrar, a no ser que algú canti des de dins, no? Clar, en el moment que aquest senyor, el Julito, doncs, diguem-ne, es va aldamitzar, dius, home, ara sí que hi ha una possibilitat, doncs, de que el suïcidi polític i civil que ha protagonitzat Zapatero, que ser bastant patètic, o sigui, les explicacions que ha donat de determinades coses per eludir una condemna penal, vull dir, al final sembla que podria pillar les dues coses. Evidentment, no n'hi ha prou amb dir que vols col·laborar amb la justícia, has d'oferir, però com deia el Marc, jo crec que, vaja, que aquí sembla que sí que hi pot haver matèria. Jo diria, jo sempre he pensat que, oblidem que Zapatero no estava al Peugeot, i jo penso que en un moment donat pues, Pedro Sánchez deixarà anar llast en aquest cas. O sigui, si l'horitzó penal de l'expresident Zapatero es complica, doncs donde dije digo Diego, i aquest senyor, doncs quin disgust, qui s'havia d'imaginar que ens havia sortit així, no? De fet, a veure, fent una comparació arriscada, aquí doncs quan el 2014 peta el cas Pujol, hi ha una sèrie de gent que es posa de perfil i fa veure com qui diu que no el coneix, en canvi, diguem-ne, posteriorment hi ha hagut altres evolucions, però vull dir que... Ara, jo sí que m'hauria de trencar una llança i dius, a veure, evidentment els delators, els xivatos, no li agraden a ningú, però la figura del col·laborador amb la justícia l'esperona i l'estimula. Va passar amb el marit de l'Arantxa Sánchez Vicario, sí, amb temes fiscals. Llavors, home, ens agradarà o no, però és legítim, és legítim. I, vaja, moltes vegades la gent no col·labora més amb la justícia per no incriminar-se. Jo penso que l'Aldama va intentar allò nedar i guardar la roba, estirar la manta, però no sortir escaldat, perquè no, tu vas per col·laborar, t'has d'incriminar més. En aquest cas ja ho veurem. Ara, en el moment que el presumpte, perquè no oblidem mai la presumpció d'innocència, el presumpte testaferro de Zapatero, realment això pot ser el principi de la fi.
1: Tània, hi ha entrat Julio Martínez a l'audiència.
23: Sí, estava citat a les 9 i ha arribat 10 minuts abans, per tant ja és a dins, a punt doncs, de declarar davant del jutge Calama. En el seu escrit deia que volia col·laborar i que també respondria a la fiscalia, no, per tant, a les acusacions. Per tant, veurem, eh? Recordar només que ja va passar per la comissió també que investiga aquests casos en el Senat, cridat pel Partit Popular. Allà, com que estava investigat i, a més, hi va anar estant de baixa mèdica per estrès i per ansietat, va dir que no pensava dir res.
1: Gràcies, Tania. Fins ara.
23: Fins ara.
1: Vicent.
20: Per un costat, la sentència del Suprem respecte a Víctor d'Aldama està bé en el sentit que anima a que hi hagi delacions i a que hi hagi confessions quan el tema és greu i quan la persona que indueix la corrupció, per dir-ho així, tem que la justícia no acabi passant-li factura. Però aquí va haver-hi un problema important. Si Víctor d'Aldama no va ser condemnat a tornar als 3 milions i mig que procedien de fons públics, això genera un precedent terrible, que és el precedent de l'absoluta impunitat. És a dir, ara pot vindre qualsevol empresari i dir, jo ara corrompré un polític, com que al final ho pagarà el polític, jo puc corrompre'l, després el denuncie, me quedo amb els diners i ell se'n va a la presó. Home, això és molt bèstia, també. És a dir, aquella sentència partia d'un error inconmensurable, que era considerar el principal inductor d'un delicte com una persona que, pel fet de col·laborar amb la justícia, ja quedava exonerada de qualsevol reclamació. I, a més, i aquí vindria la sospita, hi ha la sospita de que hi ha una part de l'altíssima judicatura espanyola que, per tal de veure condemnat l'entorn de Pedro Sánchez i ell també, és capaç de qualsevol cosa. I, evidentment, això, que només és una intuïció, és una sospita, jo crec que també té un cert cost. I ara anem al problema d'ara. El problema d'ara, evidentment, vaja, el senyor Zapatero l'ha tingut des del primer moment, perquè la seva defensa és inconsistent i perquè els dos Julios Martínez que han declarat estava clar que sabien històries. I aquí hi ha un problema, perquè el problema és que si la intermediació de Zapatero s'hagués donat en una empresa normal, en un banc, el Banc Santander, per exemple, podria haver dit, ep, aquí pot haver-hi també tracte de favor i prevaricacions. Però, clar, és que la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials, és una empresa pública i que pot ser gestionada i guiada des del govern de l'Estat, també. I, per tant, com no pensar que Zapatero, que és una persona que té una gran influència, ha tingut una gran influència en el govern actual, s'ha servit d'aquesta influència per fer allò. Això és l'arrel de lo que podria ser la seva futura condemna, a part d'haver fet tot el que ha fet que no agrada als jutges, i que són altres coses. I això també és el que dona més sensació de que l'expresident del govern espanyol, que per a molts era un ídol, però la pinxa família de la senyora Grau, no era aigua clara, gens aigua clara.
1: Bueno, en un moment determinat sonava per president en cas que Pedro Sánchez fes un pas al costat.
20: Imaginem-nos. Sí, sí, sí. Però és que hi hagi delicte o no, que això ja ho veurem com van les coses i a veure què diu la justícia i com van les declaracions d'avui, etcètera, etcètera. Hi hagi delicte o no, el que hi ha és un delicte polític, delicte entre cometes, enorme, de que una persona que passava per cert, defensor de les causes perdudes, un estadista, una persona activa després de la presidència, d'haver passat per la presidència del govern espanyol, etc., ha resultat que el que volia era lucrar-se.
1: Yeah.
20: I clar, això, buah, si hi ha delicte, ja ho sabrem, o ja ens ho diran, o ja ho induiran, o ja ho veurem, però si no n'hi ha... Zapatero, la seva imatge queda absolutament tocada en tota aquesta història.
21: No, jo volia fer un matís perquè veig que es parla molta alegria de, dels inductors, aquest debat ja el vàrem tenir amb
1: sí,
21: el
1: costat. Sí, amb el Dama.
21: A veure, jo no tinc una visió tan idíl·lica de, o tan diguem-ne, maniquea d'aquest tema. Home, jo per exemple, jo he conegut gent, o sigui, jo coneixia, tenim un bon conegut, que era un enginyer de Ports i Camins, que el van fitxar una empresa britànica que volia contractar amb l'administració espanyola, I li van dir, bueno, com que ja sabem que per contractar s'ha de subornar, o sigui, ja anaven amb el maletí, tu no pateixis que si t'enganxen et posem els advocats. Vull dir, a veure, és que no sabem què és l'ou o la gallina. Vull dir, clar, aquí hi ha gent que per defensar coses honestament indefensables diu, no, és que clar, el corruptor i el corromput. Bé, a vegades el corruptor no té opció. O sigui, segons a quin negoci et dediquis, segons a quin negoci et dediquis, no hi ha l'opció de no passar per caixa. Llavors, és clar, no tinc jo tan clar, i recordem que l'Aldama tampoc va sortir tan immaculat com ens semblava. A l'hora de la veritat, sí, vale, es va lliurar d'anar a la presó, però tinc entès que Hisenda també va passar el rasclet. Vull dir que...
20: Per exemple,
21: en el cas Pujol, que jo sàpiga, en l'impost de successions de l'Eixalava i Florenci se li va reclamar. És que aquí la part bèstia d'aquests casos és que l'administració perjudicada... No, en el cas de l'Eres Andalusos, la Junta d'Andalusia no va reclamar. En el cas de la deixa de l'avi Florenci, ja dic, ni l'impost de successions, i per no parlar de les despeses del procés.
20: Si se tracta d'Hisenda, si vol parlem de les despeses del procés, si se tracta d'Hisenda hi ha prescripcions, i vostè ho sap també. Ha, del, segons la tipologia del delicte fiscal, hi ha uns anys, uns altres anys.
21: Sí, però en aquest cas s'ha fet tot el possible perquè prescrigui.
20: No crec que la Hisenda espanyola tinga una gran estima pel president Pujol ni per cap
21: president. No, però que la Generalitat...
20: I després, el concepte de corruptor i corruptible és veritat. Hi ha empresaris que saben...
21: Que hi ha corrupcions inevitables
20: hi ha empresaris,
21: pel corruptor,
20: bueno, inevitables
21: diguem-ne.
20: No, tot és evitable, però hi ha empresaris que saben que si no ho fan d'una determinada manera, que hi ha adjudicació no la tindran.
1: O va més a poc a poc.
20: D'acord. Però, en tot cas, fins i tot en el cas de que un pobre empresari que no volia ser corromput i mira com ha acabat, fins i tot en aquest cas, home, el que no pot ser és que tu no tornes els diners.
1: Yeah.
20: Perquè en el moment que no tornes els diners...
21: Amb això estem d'acord.
0: En el cas de l'Aldama hi ha un problema afegit, més enllà d'això, que estic totalment d'acord amb el que deia el Vicent, que és la qualitat de la informació que ha donat. O sigui, la informació és bàsicament què vol sentir la Fiscalia Anticorrupció, que aquests són terribles. Doncs miri, aquests són terribles, però bueno, on està la seva fortuna? No, és que no ha aparegut. On està la cosa concreta, més enllà de que era vostè qui li proporcionava unes companyies femenines, que és la causa, diguem, de que els han condemnat, i ben condemnats que estan, no estic dient el contrari, però vull dir que la qualitat de la col·laboració, més enllà de replicar amb grans declaracions el que vol sentir el procediment, doncs jo crec que això no mereixia ser recompensat de la manera que ho ha estat.
1: Hi ha una altra cosa important, Tània, tornem a Madrid, perquè aquest escrit de Julio Martínez diu que és Zapatero qui l'informa abans que es faci públic que el Consell de Ministres donarà el rescat a Plus Ultra, no?
23: Exacte, és un dels altres indicis que apunta doncs, la participació, segons la versió de Martínez, de Zapatero en totes les gestions perquè l'aerolínia veneçolana s'endués aquest en rescat. Diu concretament això, que va ser fins i tot el mateix Zapatero el que li va comunicar que a través de la SEPI es donarien aquests 53 milions d'euros en aquesta companyia, i això indicaria doncs, segons insistim, el relat de Martínez, que Zapatero doncs sí que va estar implicat, sí que va fer gestions i sí que va fer moviments. I aportant només un altre element pel debat polític, ara que parlàveu de doncs, com queda Zapatero moralment, veurem el Partit Socialista també quina posició pren, perquè fins ara en cada ocasió que ha tingut Pedro Sánchez de parlar del cas Zapatero l'ha defensat sense fissures.
1: Això és important també, Marc, és aquesta situació, perquè ho deies tu molt bé, és a dir, si això, aquí hi ha alguna cosa lletja, qui dona aquesta ajuda és un organisme públic, vull dir que aquí són diners, el Partit Popular s'ha encarregat de repetir-ho diverses vegades, no hi ha cas Zapatero sense alguna participació X del govern de Pedro Sánchez.
9: Totalment, i per mi un dels grans temes de les derivades d'aquest cas és acabi com acabi, hi hagi delicte, no hi hagi delicte, hi hagi condemna, no hi hagi condemna, és estendre l'ombra de la sospita, no? La sospita que no parlem d'una corrupció puntual, allò de les pomes podrides, sinó d'una corrupció sistèmica, estructural. I això, evidentment, alimenta aquest discurs de que tots els polítics són iguals, que tots els partits són iguals, que tots els empresaris són iguals, que jo penso que no ho són, ni els polítics, ni els empresaris, ni els partits. Evidentment, hi ha partits que no tenen casos de corrupció, però això alimenta els discursos antipolítica, que ja sabem, en un moment i en un context com l'actual, a qui acaben beneficiant, i fonamentalment beneficien a una extrema dreta que està en auge.
1: I això que deies, Pere, com queda Pedro Sánchez? Com queda el govern actual en aquesta situació?
0: Home, la veritat és que queda molt tocat, perquè ha fet una defensa total, i aquesta part, a veure, veurem ara com si ho ratifica davant del jutge, però aquesta part és difícilment defensable des de la perspectiva del govern. Jo sí que, de totes maneres, m'agradaria subratllar que amb els indicis que hi ha, això no vol dir que l'expedient, diguem, de la CEPI i, per tant, del rescat de Puigdemont sigui necessàriament corrupte. O sigui, cap dels indicis que hi ha al respecte encara apunten en aquesta direcció. Aquest és un expedient que ha tingut tot el vistiplau de tothom, ho ha revisat Europa, ho ha revisat tothom, i hi ha la possibilitat de que Zapatero vengués unes gestions que després ell no fos fonamental a l'hora de determinar aquest rescat i s'ho cobrés. Això és una possibilitat, també.
1: Com a consultor, diguem-ne.
0: Com a consultor. Sí, no vol dir que no pugui ser, eh? Però
5: no.
0: Per suposat que pot ser. Però vull dir que pot ser encara totes les hipòtesis. Però res del que sabem i res del que han dit aquests empresaris vol dir, a dia d'avui, que en aquest expedient de Plus Ultra, és a dir, que sense Zapatero no s'hagués donat el rescat. El més probable és que s'hagués donat igual.
5: D'acord.
0: O sigui, que una cosa no treu l'altra. I tampoc vull dir que sigui net, eh? No ho sabem.
5: No, però una cosa...
9: És aquesta línia fina, no? Entre la consultoria i el tràfic d'influència.
5: No, però un moment. És a dir, primera, si hi ha hagut delictes, s'ha de demostrar. Això
1: està claríssim.
5: I no és fàcil. Perquè aleshores t'has de demostrar que el president de la CEPI va rebre indicacions. Això ja no és tan fàcil de demostrar. D'acord. Però ara no només estem parlant d'això, que això seria un delicte claríssim, tràfic d'influències, tot el que vulguem. Ara estem parlant de que hi ha una persona que anava per la vida d'estadista i d'ètica, que quan entra una empresa pública en la seva àrea d'influència s'ha de retirar. És que està claríssim.
0: Això
5: és a dir, si jo sóc el senyor Zapatero i el seu Santander, el que està pel mig, doncs mira, com en Espanya hi ha l'IBEX 35, el BOE, i en fi, i 33 empreses de l'IBEX 35 que depenen de concessions, adjudicacions, el mateix BOE, etc., doncs ja fa una miqueta lleig. Jo, si fos expresident del govern espanyol, crec que el millor que pots fer és anar-te'n a casa. És que és així. Ara, si tu continues, hi ha uns límits que dius, bé, és una mica això, difícil de justificar, però n'hi ha uns altres que no pots justificar. És a dir, quan entra la Societat Estatal de Participacions Industrials, el senyor Zapatero se n'ha de retirar.
0: D'acord.
5: Així de clar. I si no, és que no és decent.
21: A ja veure, està. Fins i tot hi ha una altra possibilitat. Jo ja sabeu que m'agrada molt explicar batalletes, però això és un cas verídic, no diré noms. Això va passar aquí. Va passar governant en Pujol, la Generalitat, fa molts anys. Un conseller d'una conselleria important havia de fer una licitació i s'ho va agafar molt a pit de que fos una licitació neta, honrada, o sigui, les empreses que es presentaven, ell va posar molt d'èmfasi en no acceptar cap mena de pressió i realment li va concedir l'empresa que tocava, i tan satisfet estava d'aquesta gestió que va convidar a dinar doncs, el president de l'empresa, diu, estic molt content, això fareu vosaltres i tal, no sé què, diu, i a més ha estat un procés exemplar, net, diu, com que exemplar? A mi això m'ha costat 300 milions de pessetes, per exemple.
0: Sí, sí.
21: Diu, com? Sí, jo he pagat 300 milions per guanyar aquest cultiu. I a qui els hi has pagat? Perquè a mi no. Sí. Bé, li havia pagat amb un senyor que anava de conseguidor, que es passejava per la llotja del Barça, que es feia veure amb aquest amic i l'altre, i que tenia accés a la informació en temps real, era temps pre-internet, o sigui, ell tenia accés a la informació de qui aniria a la licitació, diguem-ne una setmana abans de que es fes pública. Llavors anava a veure els empresaris, i li deia, escolta, si em pagues tant, t'ho asseguro. Vull dir que aquí podria haver, es podria donar el cas, que Zapatero, més que traficar amb influències, hagués traficat amb informació privilegiada. O sigui, que ell hagués sabut per endavant que el rescat era un fet, no estic dient que hagi passat.
0: Sí, no, és una hipòtesi.
21: I que hagi cobrat per diguem-ne, per tirar-se el farol.
0: Per fer veure.
5: Poden passar tres coses. Sí. La primera, jo he incidit, i ho he fet de manera eficaç, i m'ho deuen a mi. La segona, no he incidit,
21: però sé que passarà,
5: sé què passarà
20: i cobraré. La tercera, no en tinc ni idea ni ell incidir.
21: Però em tiro en planxa.
20: Però em tiro en planxa i si després és que no, hòstia, yeah, fallo
21: bueno,
20: per l'últim moment.
21: Bueno, és que aquesta és la segona part de la història que m'ha explicat aquest conseguidor. Quan no tenia clar si la cosa estava entre tres empreses, anava a demanar calés a les tres empreses i els que no, els deia, mira, m'han enganyat, i se'ls hi tornava els calés i només es quedava els diners de la que havia estat beneficiada.
20: Doncs mira, si tenim el manual del perfecte farsant.
0: Clar, en el primer cas que deia el Vicent, impacta directíssimament al govern,
21: i
0: amb
21: segon,
0: els altres impacta des d'un punt de vista moral i polític,
21: no,
0: però no...
21: Perquè el cas que jo dic, el conseller aquest no en tenia ni punyetera idea de que hi havia algú que s'estava forrant, traficant, no amb la influència, amb la informació.
1: Això, amb tot això hi ha una mica el que deia el Pere abans, eh? Si el Partit Popular fa molt de temps que està dient, aviam, bàsicament el que qüestiona és per què rescata Plus Ultra, per què rescata aquesta aerolínia, si realment és d'interès general. I tant, i amb això els empresaris en el seu escrit diuen que l'expedient era allò, perfecte, tècnicament perfecte. Tània?
23: Sí, perdoneu, el que diuen els empresaris... Tània?

0: de funcions d'acompanyament, però que en realitat aquesta informació de consultoria que els hi feia arribar Zapatero a través d'anàlisis en Relevante per camuflar aquests pagaments, doncs a ells com a companyia no els va ajudar en res.
1: En fi, tot això haurem de veure com, i després hi ha la qüestió de les joies, també, Pere.
2: Ai.
1: Hi ha la qüestió de les joies, que encara van dir que ara explicaria el seu origen i de moment no consta que ho hagi fet.
3: Efectivament, o sigui, aquest és un altre tema, no té res a veure. Jo d'aquest tema de les joies em sento especialment incòmode de totes formes de parlar-ne, perquè el procediment que s'hi ha arribat, òbviament, si parlem de les joies, és una cosa fosca, ha de donar explicacions, ja ho tenim aquí, però també ens hem de preguntar, penso, de per què s'ha arribat aquí. És a dir, aquí hi ha una informació que arriba d'Estats Units d'una manera estranya, i a partir d'aquí s'entra a casa seva i t'emportes tot i després mires què trobes, que això és tot el contrari de com ha de funcionar un estat de dret. I crec que convé recordar-ho cada vegada que parlem de les joies, o sigui, perquè allò de les joies sona molt malament, i la manera en què han agafat les joies també sona molt malament. A mi m'agradaria, ja que hem entrat per aquesta via, que s'entrés també a les cases d'altres i a veure què trobes, no? Però això no és com funciona un estat de dret. I per tant, en aquest tema, que té una carpeta separada i que per tant ara ja ha arribat a un punt que també des d'un punt de vista penal és complicadíssim, o si no dona les explicacions, que de moment no ho ha fet per en Zapatero, crec que no hem d'oblidar mai també aquest origen, que és un origen que també ens hauria de preocupar pel funcionament de l'estat de dret.
1: La qüestió de les joies també ha generat molts comentaris, Marc.
4: És una mica això de les investigacions prospectives, no? A veure què trobem i tenim algú en el focus i a veure què li trobem i què li podem endossar, però evidentment, tornant a l'ètica, no? Èticament és un tema fosc, és un tema opac, no estan arribant unes explicacions que en principi hem d'arribar en 10 dies i encara no les tenim, i clar, costa que sigui defensable o que sigui comprensible, no?
1: Hem d'anar a publicitat, però Vicent, no sé si ara veig aquest somriure que em feies aquí al meu costat.
5: Les joies de la Castafiori és la part més...
1: Ja sabia, clar, jo. Anava a dir, si clar, estava a punt de jugar-me diners, dic que aquí hi haurà una referència Tintín, segur.
5: És la part més golosa. No fastidia mi Agatha Christie, tot el que vostè vulgui. És la part més golosa de la història. Però estic absolutament... és a dir, coincidís absolutament amb el senyor Rossinyol. Absolutament. És a dir, d'un costat, allò que diuen en castellà, lo cortés no quita lo valiente.
3: Efectivament.
5: D'un costat, què fa vostè amb aquestes joies? I de l'altre costat, jo entro en casa perquè he rebut no sé què, immediatament filtre tot allò i el deixe... I a més, sembra ja la llavor del dubte, de la desconfiança i del linxament. I clar, això, si es diu justícia que ho fa, no ho hauria de fer, està clarit.
2: A veure, jo, corregiu-me si em falla la memòria, una ja té una edat, però tinc entès que els joies estaven en una caixa forta, en una oficina que li havia... O sigui, no estaven al domicili personal, penso que estaven...
5: Sí, però això és igual.
2: No, home, no és ben bé el mateix. I vaja, i en tot cas, vaig excusar, fills meus, vaig excusar.
5: Sí, vaig excusar-te el malalt.
2: Perquè, a veure, aquí es parla molt de la mala fe, de l'offer, jo voldria recordar que si aquest senyor l'arriben a imputar una setmana abans, en plena campanya andalusa, quan anava recollint vots pel Partit Socialista, pues vaja, i el jutge va tenir, diguem-ne, l'elegància, el bon criteri o la bona fe d'esperar-se. Vull dir que, escolta...
5: Però després és Carmen de Patriotes, eh?
2: No, és a dir, escolta, però és
5: no,
2: que...
5: No, escolta, no.
2: Això és un patriota.
5: És a dir, jo puc... No, és Carmen de Patriotes és una frase antiga catalana. És a dir, jo agafe el general Moragas, jo agafe i dic, mire, m'espere i així queda bé i sembla que sigui una persona en aquest sentit més neutral i més això, però de l'altre costat jo ja sé contra qui vaig. És a dir, jo no diré que la justícia espanyola absolutament ara estigui decantada contra el PSOE i vulgui carregar-se aquest govern. No, això no és veritat. Però sí que diré que el funcionament de la justícia i sobretot la decisió de com se formen el seu òrgan de govern i les seues altes instàncies han fet que una part d'aquesta justícia siga absolutament hostil contra Pedro Sánchez i contra el seu govern. I qui nega això és que no t'ho buixa en la cara.
2: Sí,
5: això és,
2: però
5: així.
2: Jo diré una cosa que ho he comentat a vegades amb altres contes. La manera que la justícia no et pugui tocar els nassos és no cometre delictes.
3: Sí, però
2: si haguessin entrat i no haguessin trobat res...
3: Però tu que ets una persona que jo entenc que... Jo entenc que ets una persona liberal i que defensa l'estat de dret, i si ara analitzes aquest procediment ignorant tant la paraula Laufer com el Zapatero, com tot, i analitzem el que ha passat tècnicament... que és, com ha resumit abans el Vicent, o sigui, entrar en una casa de manera prospectiva i el primer que pilles, posar-ho ràpidament a la premsa, abans de fer la pregunta...
2: No, a mi em sembla
3: la
2: pitjor.
3: La filtració i la prospecció, l'actitud prospectiva, diguem. No? Això més... no casa bé en un estat de...
2: A veure, em sembla pitjor la filtració, això sí que em sembla horrorós, que no tinc tan clar Vull dir, jo no seria tan audaç de dir una entrada prospectiva perquè tampoc coneixem els budells del procediment judicial. Ara, jo no sé, a veure, a mi em sembla que en aquest cas, vull dir, a veure, dir que el profe em té mania, que el jutge em té mania, quan estan sortint aquestes porqueries que estan sortint, és una mala excusa de mal pagador.
5: Que l'únic cas de filtració sigui el del fiscal general de l'Estat i que no només ho hagi pagat una persona d'un color determinat, una tendència determinada, et diu ben clar què passa a Espanya quan es tracta de delucidar aquestes responsabilitats.
2: A veure, sí. Jo, vaja, tothom pogués plorar amb els ulls d'aquesta gent.
5: No se tracta de poder plorar o no, se tracta de com es comporten d'una manera o amb una altra. És a dir, jo no plore amb els ulls del fiscal general de l'Estat. Jo només que dic que la filtració, i així tots som periodistes, o hem fet de periodistes o encara fem de periodistes, les filtracions sempre han estat a l'hora del dia. Sí. Sempre, absolutament sempre. I només en un cas es va arribar fins al final.
1: Tres minuts. No digues.
2: A veure, les filtracions... Ara tiro pes contra la taula perquè com a periodistes les filtracions venen molt bé, però les filtracions em semblen fatal. Totes. I en el cas del fiscal general de l'Estat no el planyeu tant.
5: No és planyar-lo. Perquè no ho fan sempre.
2: El més amable que es pot dir d'aquest senyor és que si ell no era el responsable de la filtració, que és possible que no fos, tampoc es va escavallar gens per evitar-la.
5: Ara busquem qui ha filtrat les joies de Zapatero amb la mateixa constància, amb la mateixa contundència.
2: Jo seria partidària
3: de buscar-ho. General, amb independència d'això que dius, Anna, se l'ha condemnat, crec, sense prova, sense aplicar el principi d'indubio pro reo, i per tant això hauria de preocupar a tota persona liberal que creu en la justícia.
2: No estic d'acord, però bueno, sí, anem a
1: publicitat. Anem a publicitat, ara tornem, exacte. Com ha dit l'Anna Grau, anem a publicitat, ara tornem.
6: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: I per què?
17: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem.
19: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
20: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
19: És que el sofà que t'agradava tant, ara està a meitat de preu.
20: Ah, sí?
19: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
20: Jo no, però em bataven sí. Va, Bet.
21: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
22: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires. Ocasión
24: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
25: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 9 i 23 minuts, seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Anna Grau, el Pere Rossinyol, el Marc Font-Ribas i el Vicent Sánchez. Hem començat abans fent una breu referència al Mundial de Futbol, però el que passa és que ahir també coneixíem que el Campionat del Món ha intensificat el racisme i la islamofòbia a les xarxes socials, molt especialment cap a la Minya Mal. O així ho posa com a mínim de manifest l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, que, com sabeu, és un organisme que pertany al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Ahir l'Observatori deia que ha detectat més de 40.000 continguts d'odi a les xarxes només en el mes de juny, només en l'últim mes. A aquesta hora podem saludar la Dolors Reig, que és psicòloga experta en cibercultura, innovació social i ponent precisament sobre xarxes socials. Dolors Reig, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Aquest observatori de racisme i xenofòbia apunta a l'àmbit esportiu com el segon detonant més freqüent dels comentaris xenòfobs aquest mes de juny. Sí. Això és raonablement freqüent, malauradament?
0: Sí, a veure, el que passa és que també desperta molta... Jo sempre dic que les xarxes socials són la plaça del poble, d'alguna manera, i ja sabeu el que desperta el futbol doncs, en els àmbits això, públics i tal, i les xarxes socials, doncs això, s'omplen de missatges, amb la qual cosa també s'acumulen molt més tots aquests tipus de discursos relatius a l'esport o al futbol, en aquest cas, algo tan massiu com el futbol, vaja.
1: El que diu aquest informe de l'Observatori és que ha detectat un volum important contra, en concret, la Minya Mal, que és curiós perquè és dels herois del Mundial, diguem-ne.
0: Correcte. El que passa és que, si us hi fixeu, jo, és molt curiós perquè llegia aquestes notícies i alhora jo veig que a Blanes estaven, bueno, gent amb samarretes de futbol, lo típic, nens de països nòrdics amb la samarreta del Yamal, nens d'aquí també. O sigui, penso que és al revés. Penso que això és un signe de que realment la popularitat del Yamal és impressionant, vull dir, i de gent de totes les ètnies i localitzacions. Llavors, mira, hi ha una frase que aquella de ladren esos que cabalgamos, saps? Aquella frase del Cervantes, i jo penso que va una mica per aquí, que està triomfant tant i està tan a davant, d'alguna manera, que està provocant tot aquest tipus d'una mica de rancúnies a xarxes, doncs, d'això de gent amargada que bueno, que no suporta veure l'èxit d'aquest noi en la realitat, en la vida real.
1: Saps? Gent amargada, però fins a quin punt aquests continguts, pel que vostè sap, està instigat, això?
0: Sí, exacte. Jo penso que ja aquesta gent amargada o gent sense massa cosa a fer, d'alguna manera, o adolescents, buscant una mica identitat, buscant referents, que es deixen portar per quatre influencers, que són els de l'extrema dreta, segurament, que són els que interessen tot aquest tipus de discursos. Ja sabeu que tot el tema del racisme i l'homofòbia doncs, mou molt aquesta polarització política. Els comentaris del Rajoy de la selecció francesa doncs, anaven una mica en la mateixa línia. Mm. Aquests missatges de líders de les dretes i de les extremes dretes o dels interessats políticament, sense color és igual, però dels interessats políticament amb que el tema de racisme divideixi i, per tant, els aporti vots, mobilitzen a tot d'aquesta massa de joves doncs, una mica perduts i buscant influència, buscant retuits, buscant una mica... a popularitat de xarxes, que s'aconsegueix dient-la com més grossa millor, doncs són carn ideal de canó perquè s'atoneixin aquest tipus de discurs.
1: És que em sembla que ja n'havíem parlat alguna vegada, però crida molt l'atenció perquè aquestes estratègies que fan determinats grups d'extrema dreta aprofitant moments de molta popularitat per difondre segons quins missatges no són gaire diferents del que 10 anys enrere parlàvem dels moviments islamistes radicals, diguem-ne, no? D'identificar persones una mica desarrelades i agafar determinats fets per esbombar un missatge de dir, veieu com estan en contra de vosaltres, no?
0: Totalment. Dividir, bueno, és polaritzar, és una mica... Mira, aquí, al final, el missatge final és nosaltres us salvarem. O sigui, aquí l'estratègia d'aquests discursos d'odi, al final la finalitat última és, dels polítics és que no hi ha una altra manera de salvar-nos que no sigui nostra. Tenim això, tenim un noi això, racialitzat en la selecció. Ostres, que perilla el món d'alguna manera. Jo s'erigeixen després com a salvador, que és una mica, com bé dieu, el mateix missatge de fa 10 anys de l'islamisme radical o de qualsevol... Això és un tipus de manipulació política típica d'això, de posar por i després erigeix-te com l'heroi salvador que ens traurà d'aquesta desgràcia, no?, d'alguna manera.
1: Hi ha algun antídot d'això? Què es pot fer per combatre-ho?
0: Bueno, com sempre, la cultura, ja sé que és una frase molt, molt fàcil, però com sempre això, i sobretot també adonar-nos-en d'això, que és una mostra precisament de que hi ha una diversitat espectacular al món de futbol, del futbol. Aquest matí llegia declaracions del mateix Yamal contra les declaracions del Rajoy de fa uns dies, que deia, ostres, que xulo que el futbol, que és una cosa tan massiva, estigui sent també un mirall o un escaparat d'alguna manera de diversitat. O sigui, benvinguda a la selecció francesa, benvinguts els jugadors racialitzats a qualsevol selecció, etc. O sigui, penso que això és el que fa ràbia, això és el que fa por, i per això estan aprofitant una mica tota aquesta popularitat per treure els discursos. Amb la qual cosa, la primera notícia és que no és tan greu, d'alguna manera, que són paraules, són ladridos, d'alguna manera, i perquè cavalquem, perquè d'alguna manera estem avançant amb tot el tema d'integració. I la segona, no, jo penso que el remei, quan ja fa molt temps que t'estàs una mica exposant a tots aquests temes, és recordar també aquella altra idea de que no ho fem qui vol, sinó qui pot. O sigui, al final, això, tampoc és un públic que tingui massa cultura o que sigui massa rellevant a l'hora de tenir canvis reals en la societat.
2: No, però ho sembla. És una mica l'efecte de les xarxes, que ho sembla, no? Sembla que tot d'una hi hagi moltíssima gent que opini d'una manera determinada, per bé que igual són quatre.
0: Sí, després vas al carrer i ja et dic, a mi em sorprèn perquè això es combina amb que al carrer real, ja et dic, nens de totes les ètnies amb samarretes del Yamal. Penso que no he vist mai tantes samarretes juntes d'un jugador, bueno, potser l'època del Messi o del Maradona, però vull dir, a veure, realment no penso que sigui un odi real, sinó sí, això, el que vosaltres dieu, manipulat i una mica per espantar i per erigir-se com a salvadors i, per tant, recaptar vots, el de sempre.
2: Li demanava quin antídot hi ha, que, evidentment, doncs, vostè deia, ja és la formació d'entrada, és a dir, però
0: sí,
2: ho dic perquè també ho deia, perquè ara estem en un moment de debat a Espanya o al Regne Unit o a diversos països que plantegen la prohibició de les xarxes socials per sota de segons quina edat. Vostè creu que això és una bona idea?
0: Mira, jo sempre he defensat la identitat, no la prohibició, sinó una mica l'anonimat s'hauria d'intentar combatre d'alguna manera. Ja sé que no és fàcil, perdona, però això, m'està donant això. Doncs això, no és fàcil, però sí que hauríem de fer sistemes per la qual cosa no es pogués opinar d'aquesta manera sense donar una identitat real. Sota una identitat real, doncs és llibertat d'expressió, cap problema. Sense una identitat real ja es converteix en una altra cosa i pot espantar més que res. Ja et dic, no em fa tanta por el canvi real al carrer, que també sí que hi ha estudis que diuen que els discursos d'odi acaben provocant doncs més hostilitat cap a certs col·lectius al carrer. Però bueno, no em fa tanta por això com això, que realment l'afectat surti a les xarxes i realment pot ser molt estressant que estiguin parlant de tu d'aquesta manera a xarxes.
2: És a dir, que si de cop a les xarxes socials ningú no pogués crear un compte anònim per dir disbarats, vostè creu que tindríem unes xarxes més civilitzades, diguem-ne?
0: Sí, mira, jo he patit discursos d'odi i el remei és molt fàcil. Tu te'n vas a cada... A veure, el remei és passar, el remei és ignorar totalment. Però l'altra manera és dir, ei, ostres, digue'm el teu nom i cognoms i parlem. Llavors desapareixen. Realment sí que s'emparen moltíssim en l'anonimat. I són aquests quatre influencers que sí que donen la cara els que llencen d'alguna manera la pilota i els altres tots, aquests exèrcits normalment anònims, s'hi tiren. A la que els demanes que nom i cognoms no són tan tontos. I ja davant d'una denúncia o davant d'una possibilitat de denunciar ja callen o ja retiren el contingut. Vull dir que és una qüestió també de covardia i de bueno, al final és com un joc, és per ells no és algo real, és com un joc en el fons.
2: De tota manera, com que això no pinta que passi, que les xarxes socials...
0: No.
2: L'anonimat de les xarxes és de les coses que més aquestes grans empreses volen conservar. La prohibició per sota dels 16 anys, a vostè, tot i que no és la seva primera opció, però vostè creu que és una mesura, diguem-ne, necessària o com a mínim introduir algun tipus de limitació com estan plantejant alguns governs?
0: És la tendència, sembla. I mira, jo abans era molt poc prohibicionista, però sí que és veritat que a vegades sí que sembla que alguna cosa s'hi hagi de fer. Tot i que també la sensibilització al voltant d'això, d'aquest soroll, que primer duren molt poc tot aquest tipus de... Són explosions que duren 4 dies, no en el cas del Yamal i de tots aquests més famosos, però aquests ja jo crec que han de tenir una altra òptica, han de tenir una, una perspectiva que més de passotisme, saps? Però per començar això, passa una mica, però que si es vol intentar o es pot intentar que els menors de 16 anys, sobretot els més vulnerables, doncs no... O com a mínim siguin conscients del mal que pot fer tot això, doncs millor. Tot i que ja et dic, penso que és millor l'educació que la prohibició. Penso que és millor això, avisar-los de que realment això té un efecte real en el món i de que encara que per ells sigui un joc, doncs sí que pot acabar fent mal a determinades persones. Ja penso que a vegades ni se n'adonen.
2: La Dolors Reig és psicòloga, experta en cibercultura, innovació social i ponent sobre xarxes socials. Moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio. Que tingui molt bon dia.
0: A vosaltres, molt bon dia.
2: Gràcies a la Dolors Reig. És que la qüestió aquesta de les xarxes, jo a vegades és una de les coses que em pregunto, quan veus tots aquests debats i tothom sembla en la mateixa direcció, penses... En el fons és un univers raonablement petit, diguem-ne, no? Jo recordo un article fa uns anys, crec que van ser unes eleccions al Regne Unit, quan el David Cameron se suposava que havia de guanyar i no va guanyar, i hi havia un article al Guardian que deia, diu, primera lliçó, diu, la discussió de Twitter és un molt bon baròmetre del que es pensa a Twitter. Punt. Vull dir, no ni tan sols al país, ni tan sols en aquestes situacions. Pere.
3: Sí, sens dubte. És així exactament com dius. El que no treu, que si estàs a les xarxes et pots donar una imatge, diguem, de molta...
2: Aclaparat,
3: exacte, d'espais que no són gens segurs per un debat mínimament raonable i respectuós. Però potser va amb l'ADN de determinades xarxes i llavors el més fàcil és sortir d'aquest món que, a més, ara que coneixem millor com són aquestes estructures, quin ús en fan els seus propietaris, quin poder els donen els seus propietaris, doncs jo penso que s'ha de combatre, o sigui, s'ha d'intentar, per un cantó, pacificar-les el més possible, i per l'altre, si tens la consciència completa, no ser-hi. Però, bueno, òbviament, això ja depèn de cadascú. El que sí que m'agradaria subratllar, de totes formes, és que en aquí es barreja les xarxes i el futbol, que no és precisament un terreny que per si mateix sigui massa pacífic. Jo crec que abans de la irrupció de les xarxes socials, el futbol ja era un terreny en què les baixes passions i en segons quins ambients, doncs una situació, per dir-ho de manera suau, mal educada o increïble en qualsevol altre comportament o àmbit de la vida humana, doncs ja funcionava per si mateix sense necessitat de les xarxes. Les xarxes ho amplifica, ho multiplica, però sense les xarxes, déu-n'hi-do també l'ambient que sempre rodejava el món del futbol.
4: Marc, jo estic molt d'acord amb el que comentava la Dolors Reig sobre l'anonimat a les xarxes. Per mi és un element que facilita una sensació d'impunitat que és perillosa, que és greu, però alhora tampoc restaria importància més enllà de que el biaix de les xarxes, que no són un reflex complet de la societat, però sí que són una senyal. I crec que al final aquest increment dels discursos d'odi que mostren no deixen de reflectir un racisme estructural que tenim en aquesta societat, tant a la societat catalana com a la societat espanyola, que alimenten determinades opcions polítiques i que no fan una altra cosa que mostrar una deshumanització de l'altre, del que pensem que no és com nosaltres, del que percebem que és diferent, i les societats són plurals, han anat evolucionant, però seguim partint, o una part de la societat, evidentment la que promou aquests insults racistes, islamòfobs, segueix tenint una concepció molt tancada, i això sí que pot tenir, acaba tenint, i té, ja ho veiem en esclats de violència puntuals, pot tenir un esclat, un impacte al carrer que ens hauria de preocupar a tots. No crec que sigui una cosa banal o a menys tenir.
2: Vicent.
5: Són qüestions de què hem parlat molt, i al final resulta que les grans decisions, ho comentava el senyor Rossinyol, resulta que se prenen a Califòrnia o se prenen més a Severon, i moltes vegades, o sovint o contínuament, sents desvalgut, perquè abans era molt fàcil que tu parlaves amb una persona o intentaves arreglar un problema aquí al costat, i ara és impossible, perquè això en desborda. Home, jo diria dues o tres coses amb això, i a més moltes vegades per experiència personal desagradable. Jo crec que l'actitud més sensata és no ser-hi, però també sé que...
2: No ser-hi a les xarxes, del tot.
5: No ser-hi a les xarxes, que són més terribles.
2: Ja. Yeah.
5: Per exemple, X. Mm. Per exemple. Però també és veritat que el fet de no ser-hi no evita que correguen segons quines coses que si tu no et defenses o et defensa algú, després ja es prenen com a certes. I això també és així. Vull dir que si algú diu aquest senyor ha fet això i aquest senyor no ho ha fet però no es defensa, està clar que molta gent es pensa que ho ha fet. I no són poquets, eh? Una nimietat. No. Això fa forat. I, per tant, doncs, moltes vegades les persones involucrades han de contestar. I, per contra, jo prohibiria absolutament, perquè jo dic que no depèn de nosaltres, jo prohibiria absolutament l'anonimat, perquè això no és possible. Perquè això moltes vegades són, tenen pretensió de delació i al final sembla que és el Tribunal de la Inquisició. Ara, si pensem que la gent que actua anònimament i d'una manera molt bèstia, pel fet de dir-los tu qui és, digues el nom i tal, et diran, se n'aniran i ho deixaran... No. Què va? Quan tu dius això, diuen, escolta, aquí això està tolerat, no faltava més, a veure si jo no puc anar contra aquesta persona que és el poder i ho faig de manera anònima perquè per després el que diran de mi. Diu, home, clar, però això és el 36. Vostè va contra aquella persona que és el poder i resulta que vostè el que està fent és delatant una conducta que no és veritat i ho fa d'una manera impune absolutament. I tornem al punt de partida. És un desastre, ho agafes per on agafes. Perquè per un costat no hauries de ser-hi, si no hi ets, moltes vegades perds, si hi ets, t'embrutes, i quan intentes que aquestes persones com a mínim diguin qui són per justificar-se, no hi ha manera d'aconseguir-ho. I al final el senyor Elon Musk té l'última paraula.
6: Anna.
7: A veure, jo crec que la xusma existeix, el racisme existeix, la mala gent existeix i la gent que guanya diners amb això existeix. També crec que la solució... Mira, jo ara escoltava, em semblava molt sensat tot el que deia aquesta persona que va entrevistar, però hi ha una paraula que em posa molt nerviosa, és racialitzat. O sigui, racialitzat a mi em sembla una bretolada. Vull dir, a veure, la minya mal és negra. I no és cap vergonya ser negra, com no és cap vergonya ser blanc, com no és cap vergonya ser àrab, com no és cap vergonya ser musulmà. És que potser hem de posar-hi cultura, pit i collons. Perquè aquí resulta que els dolents, els que van... O sigui, van molt subiditos, molt llançats, i en canvi, diguem-ne, la bona gent o calla per no discutir, o fa servir expressions d'aquestes neutres, no fosques, no, escolta, s'ha de ser agressivament bona persona, agressivament defensor de la llibertat, agressivament defensor de la dignitat humana, i no deixar caure una pilota a terra. Vull dir, a veure, és que jo penso que s'ha de posar una mica més d'esprit, una mica més de sang, amb la defensa dels valors que realment creiem que és important. La solució no és ni tancar xarxes socials, que no deixen de ser un mirall de la realitat, o, a vegades, un mirall trencat que utilitzen empreses o moviments, diguem-ne, interessadament. Però, clar, si la bona gent en deserta, si la bona gent en fuig, si la bona gent calla... Jo no sé, per exemple, jo a vegades m'he significat, i espero que això no obri una discussió desagradable, jo a vegades m'he significat a favor de l'existència de l'Estat d'Israel. I tinc amics i gent molt estimada que em diu, Anna, no et signifiquis. No et signifiquis, no busquis raons. Dic, ja, molta gent va pensar això als anys 30 i vàrem acabar com vàrem acabar. Vull dir, esclar, vull dir, és que s'ha de ser beligerant en defensa d'allò que creiem. I és totalment inadmissible, però, per exemple, és totalment inadmissible doncs que la minya mal pugui ser tractat d'aquesta manera. Però jo me'n recordo, també d'un dia, que a mi em va caure la cara de vergonya veient per TV3 com en el camp del Barça tiraven un cap de porc al camp perquè jugava en Figo un portuguès, un senyor portuguès que s'havia anat a jugar al Real Madrid. I això era també igualment ridícul. Llavors, penso que hem d'estar vigilants, hem d'estar atents, hem d'estar presents i hem d'estar desacomplexats. Perquè...
5: Són dues coses diferents.
7: Home, no, o complementàries.
5: Vols
7: dir el tema Figo i del...
5: No, el tema Figo. El tema Figo encara se'n recordarà la gent. Com el tema...
7: A mi em va caure la cara de vergonya, com a catalana.
5: Sí, hi ha hagut dos o tres episodis antics en la història del futbol que ja han quedat marcats com a ignomínia, segur. Però no, jo dic, una cosa és que la gent siga, i la gent sensata, o la gent més raonable, o més bona, siga beligerant contra unes actituds, i una altra és el llenguatge políticament correcte. És que són coses diferents. Normalment...
7: A mi el llenguatge
5: vostè...
7: políticament correcte no, em posa una mica
5: però,
7: els pèls de
5: sí,
7: punta.
5: Sí, però normalment
7: I això que avui els porto engominats.
5: D'acord, però segurament a vostè el que li diran és notifiques, que això s'ha dit tota la vida.
7: Sí.
5: Ostres, no et compliques, no t'hi emboliques, mira que pots prendre mal. Això s'ha dit sempre i és una actitud covarda perquè això permet, evidentment, permet que les coses vagin a més perquè ningú es planta cara.
7: Exacte.
5: I una altra cosa és dir nouvingut d'un immigrant o racialitzat d'una persona de color negre. És a dir, això...
7: Però és que ser negre no és cap vergonya.
5: Evidentment, però això és una altra cosa. És a dir, jo, que no m'agrada aquest idioma estúpid, també crec que és una altra posició, perquè això moltes vegades ho fa gent que és valenta, però que per mi tenen una actitud que dius, bueno, xiquet, no files tan prim al final tot perquè és que no podem parlar. I per evitar que una paraula s'acabi convertint en un insult, que és el que volen, acaben convertint en un insult l'altra paraula.
7: Exactament,
3: però,
7: exactament.
3: Però l'Anna ha dit que parlar de racialitzat és una bretolada. Jo crec que això és superinjust, Anna, perquè...
5: jo crec que és idiota, però no crec que sigui una bretolada.
3: No, doncs no, a veure, tu pots pensar el que vulguis, però té sentit, o hi ha gent que defensa que això té sentit, i té sentit perquè no és el mateix tenir, diguem, una actitud de quasi demanar perdó, que no s'assembli, que ningú es fixi que jo sóc diferent, que no tenir una actitud, diguem, d'orgullosa d'aquesta diferència, i això, i aquí casa amb el concepte de racialitzat. I hi ha gent, hi ha sociòlegs, hi ha tota una gent que poden defensar, i penso que no és només políticament correcte, sinó que és una actitud política, que tu pots dir, ostres, ja estic en desacord. Home, però des de la...
5: És una actitud política, clar, de correcció política.
3: No només de correcció política, és també d'una subjectivitat política, és a dir, d'un orgull.
5: Bueno, i jo puc...
7: Però
5: jo puc estar en contra.
7: He dit que em sembla...
3: Sí, però no ho consideren una bretolada.
5: No, home, considerar-ho...
3: I des de la tolerància...
5: Des de la meva absoluta tolerància puc considerar que sí. Idiota. Sí. És a dir, el fet de que tu digues que una persona no és immigrant no la converteix en una altra cosa. I un nouvingut pot ser un expat també. I al final, per la correcció, i aquí arribaríem també al llenguatge no sexista, etcètera, sí. etcètera. És a dir, això al final acaba destruint la semàntica i no la fa res, no ajuda. I per tant, per mi, és una actitud que va des de la ingenuïtat fins a l'estupidesa.
7: Sí.
5: I ho lamenta, i no passa res, eh?
3: Sí, però
5: no els estic insultant, estic dient que l'actitud estúpida.
7: Pitjor, porta un relativisme, per no dir nihilisme perillós. Però, a veure, què vol dir racialitzat? Vol dir que no estem racialitzats els blancs? De raça en té tothom, eh? I d'altra banda, tu compara la contundència i el poder de convocatòria, per desgràcia, d'un que va dir puto negro de mierda, m'ho diu, no, racialitzadet. Clar, vull dir, és que no es pot
3: competir... El Breton és el que diu puto negro de negre.
7: No, però no es pot competir.
3: No és el que diu racialitzat.
7: S'ha de tenir més sang, home, amb la defensa dels valors. I dir racialitzat, a part que a mi em sembla una expressió sinistra, perquè què vol dir? Que la raça només és rellevant quan no és blanca. Vull dir, el Freddy no està racialitzat, jo no estic racialitzat. Estem racialitzat, està tothom. Tothom té alguna mena de ètnia o de raça. Mm. Però ja dic, sobretot em sembla que la correcció política el que amaga és una immensa covardia, un relativisme perillós i una falta de pit i collons que ens ha portat fins aquí, home.
6: Jo només volia afegir una cosa. En aquesta taula som 5 persones ara mateix, les 5 són blanques, segurament tenim orígens socials més o menys similars, no tenim grans diferències, no hi ha cap persona negra. Per tant, el terme racialitzat és un terme que es fa seu, que s'apropia a persones del col·lectiu, persones que són negres, que tenen un altre color de pell, perquè s'han sentit tradicionalment discriminades en funció del color de la pell. Per tant, jo crec que hem de tenir un cert respecte i escoltar un terme que utilitza sobretot aquesta gent. El podem compartir o no, ens pot agradar o no, però no pensar que un terme que se'l fa seu un col·lectiu, per, com deia el Pere, per mostrar orgull del seu color de la pell i donar-li una mica la volta al racisme que pateix, és a dir, no és una vergonya, jo sigui negre, tot el contrari, és un orgull, doncs
5: no,
6: Vicent, el que em refereixo és que és un terme que utilitzen ells, per tant, sí, jo crec que el hem d'escoltar i no menys tenir.
5: Doncs mira el que utilitzen ells. En els anys 60 s'evitava la paraula black als Estats Units per dir negre, i els mateixos negres...
7: Nigger.
5: I deien negre, fins que va arribar el Black Power.
6: El Black Power, sí.
5: Clar, és a dir... Clar, però
6: són ells els que li donen el poder.
5: Bueno, però ells, d'acord, però és que tu també podies haver-lo reivindicat amb ells. I estar contra aquesta, moltes vegades, tonteria, no és ser de mala gent. És a dir,
6: però jo, és que
5: puc dir,
6: no és una tonteria.
5: jo puc dir aparta sec de merda, o puc dir aparta discapacitat visual de merda. És a dir, clar, no ho fastidies.
1: Estem en un horari protegit, recordo.
3: Fixa't que estem parlant d'una discriminació que rep una gent, que rep insults a la xarxa, no sé què, i estem derivant la discussió amb un nou retret en aquesta gent.
6: Totalment,
3: que intenta, diguem...
5: És curiós. Trobo que és estrany. No, jo trobo que no. Jo crec que com que tots coincidim en l'arrel i en el tema i en la categoria, està bé discrepar també en l'anècdota. I no passa res. Igual que, per cert, i perquè no ho torna a dir, perquè ho diuen moltes vegades, allò de ladran luego cabalgamos no és el Quixot.
2: No és el Quixot, ja he pensat que
5: allò de con la iglesia hemos topado tampoc és el Quixot. I dic, home, està bé, ara que tenim la intel·ligència artificial, algú abans de tribut la frase.
2: Absolutament.
5: Molt bé.
2: Absolutament. Bon apunt, Vicent, vinga. Aviam, són 3:15 de 10, recta final de l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Començàvem aquest tram de l'Àgora amb aquesta notícia d'última hora d'un apunyalament a Barcelona, d'una persona morta per apunyalament, i a les últimes hores hem tingut també una altra persona morta, en aquest cas ofegada, una dona de 78 anys que va perdre la vida ahir la tarda en una piscina a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. És la vuitena víctima, persona que es mor en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. Volíem preguntar-nos exactament què és el que està passant aquest estiu, si és que està passant alguna cosa diferent d'anys enrere. Per tant, abans fem un retrat de la situació. Redacció del matí, Sílvia Solanes, explica'ns.
8: Sí, diem que aquesta temporada d'estiu ja hi ha hagut 8 ofegaments en piscines, però s'hi han de sumar 12 en platges i 3 més en aigües interiors. Això fa un total de 23 morts. Quan som a 21 de juliol, en el període d'estiu de l'any passat, hi va haver un total de 28 ofegaments, sobretot en aquest cas en platges. Aquest any, el 19 de juny, a la platja de la Rabassada a Tarragona, ho recordareu, 3 menors hi van perdre la vida, un de 12 anys i 2 de 13, quan un grup de joves es banyaven en una zona de roques. Era una zona que quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. I un altre cas que també va arribar va ser el de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter, a Manlleu.
2: Gràcies, Sílvia. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Saludem a aquesta hora l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí. Ramsès, com estàs? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
2: Ja parlem amb tu de tant en tant d'aquesta situació, però aquest any va camí de ser un any molt, molt dolent, en aquest sentit.
9: Sí, hi ha alguns aspectes que fan que aquest estiu tingui característiques diferents, però jo evitaria afirmar que és un any excepcional sense una anàlisi epidemiològica completa, no? El que sí és evident és que s'observen doncs, uns patrons interessants, no? Com bé diem, és un inici de temporada massa intens, podríem dir.
2: Quins patrons veiem?
9: Doncs bé, tenim patrons que es repeteixen cada any, que és el de persona d'edat avançada que s'està banyant sola i apareix doncs, flotant a l'aigua en els primers metres, que és un perfil que tenim identificat de fa molt temps. Hem tingut doncs, també, i de fet ens causa doncs, molta pena, doncs, les morts per ofegament de menors d'edat, no? Tant els de Tarragona com els que s'han produït en aigües interiors, que també, doncs, bueno, com que són menors, doncs, sembla que fan més mal, però tots els ofegaments fan mal, de veritat.
2: Mm. Hi ha alguna diferència a l'hora de prendre possibles mesures en els casos d'aquests ofegaments? Ho dic perquè les criatures, el que tot apunta és que, tot i que sàpiguen nedar, se'ls ha de vigilar molt, suposo, no?
9: Bé, com que no existeix una única causa, doncs, clar, cada ofegament s'ha d'analitzar, no? Mm. Quan parlem d'infants molt petits, no? Doncs la poca o nula habilitat que puguin tenir doncs, davant d'una capbussada sobtada, malgrat tinguin certa habilitat de nedar, doncs pot comportar doncs, que no se'n surtin, no? Però recordem sempre que els menors, els més petitons, han d'estar sempre, sempre, sempre sota la vigilància d'un adult responsable i capaç d'ajudar-los, no? Recordem que els dos nanos de Manlleu, era?
2: Sí, de Manlleu, sí.
9: Manlleu, doncs, tenien 11 anys i anaven sols, que segurament és una cosa que feien habitualment, però va haver-hi un apropament a la llera del riu per algun motiu, no van poder sortir, o potser un hi va entrar per refrescar-se perquè fa molta calor, i això ha canviat la nostra conducta davant, no?, perdent una mica la por a l'aigua, perquè tenim molta calor. L'altre va intentar ajudar, no ho sabem. Mm. Els tres nanos de Tarragona també eren ja preadolescents, també és una edat conflictiva, difícil d'arribar-hi per inculcar idees d'autoprotecció, no? Són edats on es comença doncs, a provar doncs, el tabac, a provar l'alcohol, a fer les primeres sortides, i aquesta sensació d'immortalitat del preadolescent i adolescent doncs, que ens és molt complexa de vèncer, no? I quan parlem ja d'edats més avançades, doncs bé, sovint doncs, és aquest perfil que dèiem al principi, persones d'edat avançada que van soles a la platja i que pateixen, la major part de vegades, algun tipus de malaltia aguda en aquell moment que fa doncs, que no puguin sortir de l'aigua.
2: En el cas de la platja, justament, sovint s'ha comentat, i em sembla que jo ho hem comentat amb tu a tres anys, les banderes grogues i la possible, no ho sé, tu m'ho diràs, falsa sensació de seguretat que pot generar.
9: Primer hem de tenir en compte que quan anem a les zones de bany és un moment de distensió, un moment d'estar relaxat. Per tant, baixem la guàrdia sovint en matèria d'autoprotecció, d'acord? Les banderes, ostres, fa molts anys que les tenim i que intentem fer pedagogia sobre elles, no? La bandera verda, que no indica que no ens puguem ofegar. Ja tenim ofegaments amb bandera verda i en zones vigilades. Vull dir, bé, la bandera verda diu que no hi ha cap perill afegit a la que, al fet de que sí que ens podem ofegar perquè no respirem dins l'aigua. La bandera groga diu que hi ha algun tipus de perill. Aquí potser la problemàtica ve actualment d'aquesta, que és molt genèric, que és bandera groga per mala mar, perquè fa vent, perquè hi ha corrent, perquè hi ha meduses, perquè hi ha contaminació. El que per mi pot ser una bandera groga per una família que va amb infants o gent d'edat avançada podria ser una vermella, per exemple, no? També sovint generalitzem molt la platja. Les platges tenen morfologies diferents i poden tenir corrents de sortida, corrents de retorn, de ressaca, com les coneixem, que s'haurien d'indicar a part, no? Una bandera per una platja, sobretot quan són grans extensions, és un problema, perquè possiblement té zones que són grogues i altres zones que segurament serien vermelles. Per tant, difícil fer-ne pedagogia.
2: I amb els rius, dona una mica la sensació que amb els rius potser es baixa una mica la guàrdia.
9: Bé, és que el rius és molt complex, la llera dels rius és molt llarga. És cert que trobem espais que, doncs, que són coneguts, alguns fins i tot que es coneix i, en certa manera, es podrien dir que està permès al bany. Però recordem que no hi ha vigilància la major part d'espais doncs, continentals que en diem de bany. També parlem d'un entorn que és molt canviant, que depèn d'una corrent que és activa sempre, que pot augmentar de cop, que la forma del riu on ahir hi havia unes pedres avui no, o no hi havia avui sí, pot haver-hi fang, pot haver-hi troncs, són circumstàncies que canvien, sobretot en els rius, la morfologia, no, de la part que no veiem, que és la part que està enfonsada, i ens poden produir doncs, un ensurt, fins i tot en zones que es coneixen que la gent s'hi banya molt. Ara doncs, ja no cal ni que parlem de les zones on no s'hi ha de banyar, però clar, no estan senyalitzades perquè hauríem de senyalitzar una zona tan ingent que seria doncs, molt, molt complicat.
2: Clar, és a dir, dona una mica la sensació, sentint-te, que falta una certa formació, falta aquesta senyalització, que és impossible de fer perquè és una zona molt, molt i molt gran, i això, evidentment, es combina, en com deies tu molt bé, Ramsès, en moments de vacances, que, per tant, doncs, per definició, baixes la guàrdia.
9: Sí, correcte.
2: El que vull dir és com es pot casar tot això, com es pot, o si és que hi ha manera de casar-ho per evitar tenir un estiu dolent en aquest sentit.
9: Bé, aviam, l'ofegament, no són una fatalitat inevitable. La majoria són prevenibles si els abordem d'una forma integral, d'acord? I quan parlem integral és des de, òbviament, les administracions, que, com sempre diem, les administracions, siguin locals, autonòmiques o nacionals, doncs tenen la responsabilitat de protegir-nos. Tanmateix, els hi posem molt difícil de fer-ho si no som corresponsables amb aquesta pròpia seguretat, d'acord? Anar-se a banyar sol a la platja, anar a llocs que no estan habilitats pel bany, anar a llocs que no estan vigilats. Sovint doncs, la gent comet imprudències, algunes per desconeixement, no perquè doncs, faig una acció, soc conscient que és perillosa, però la faig. Moltes d'elles són per desconeixement. Llavors és aquí on l'administració doncs, hem de buscar una mica, des d'un punt de vista més de psicologia social, d'enginyeria del comportament humà, com fem arribar aquesta necessitat de que la gent sigui corresponsable en aquesta autoprotecció. Clar, en aquest cas l'administració doncs, és qui ha d'agafar la batuta i dir, escolta, comencem a posar-hi remei. La manca de normativa també no ens ajuda gaire, la veritat.
2: La manca de, perdona?
9: La normativa. No tenim una normativa en allà autonòmic i de fet nacional que ens digui com s'han de vigilar les platges, quanta gent hi ha d'haver-hi, com han d'anar vestits, com han de ser les senyals. Per llei de costa, ara parlem de platges, això recau als ajuntaments. Els ajuntaments fan el que poden o el que volen a vegades. L'administració autonòmica dona unes pautes, dona consells, no? Però està clar doncs, que sobretot en aquests estius que s'inicien doncs, malauradament tan forts en tema de pèrdua de vides per ofegament, doncs, que es fa palesa la necessitat de que posem doncs, a treballar, a buscar, veiem com podem millorar tot.
2: El Ramsès Martí és expert en seguretat aquàtica. Ramsès, mil gràcies una vegada més. Que vagi molt bé. Abraçada forta.
9: A vosaltres, bon dia.
25: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: A les 4 de la tarda,
0: a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
5: Oli.
4: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
3: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
6: Catalunya Ràdio.
7: 2 minuts pel butlletí de les 10. Hem d'anar acabant l'àgora amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, el Pere Rossinyol i el Marc Font-Ribas. Ara, pensant en aquesta situació dels ofegaments, que deia que falta una normativa, jo pensava, dic, ara, quan faci una normativa, sortirà algú dient que això, no ens deixen fer res o quin excés de burocràcia, no? Perquè rius així, que em somrius.
8: Jo no sabia que teníem experts en seguretat aquàtica.
7: Home,
8: no,
7: escolta,
3: m'encanta. Sí.
7: Ja hi hem parlat més d'un cop amb el Ramsès.
8: No, que m'encanta, perquè tenim de tot i està molt bé. No, i no ho dic amb ironia, eh? Ho dic amb una certa, un cert desconeixement de causa. A més, sembla que aquesta persona, el Francesc Martí, és una persona absolutament raonable i sensata.
7: Ramsès.
8: Ramsès
7: el nom, sí.
8: Ramsès Martí és una persona... Sí. Ramsès, tu.
7: Ramsès, amb res,
8: sí. Això té una tradició al darrere molt important. Doncs em sembla que és una... Ramsès, em sembla, Martí, em sembla que és una persona molt sensata. I el que ha dit és, primera, no comencem a dir rècords, perquè tenim aquesta tendència, sobretot els periodistes, de convertir-ho tot en rècord, per justificar la informació. I segona, hi ha coses que no són fàcils de fer entendre a la gent.
7: Yeah.
8: A tots, jo el primer.
7: Sí.
8: El concepte de bandera groga, per mi, és bandera verda. Per exemple, jo crec que quan la gent veu una bandera groga...
7: No passa res, clar.
8: Ell diu, però clar, com es pot senyalitzar i avisar després el concepte de franja d'edat? Hi ha gent que es creu immortal perquè té 13 anys i hi ha gent que es creu que és immortal perquè en té 90. I dius, ostres, els dos es creuen immortals. Els dos. El que té 90 diu, jo ja les he vistes de tots els colors i a mi que m'han de contar, i el que 13 diu, a mi que m'has de contar tu. Per tant, ostres, s'ha d'actuar d'acord en cada cas i estaria bé que intentaren escampar en general el sentit comú, el trellat, el coneixement, el seny.
7: Sí,
8: estaria
7: el seny.
8: Bé que ho intentarem.
7: Mira, està bé acabar l'àgora amb una crida al seny. Vicent Sánchez, Anna
9: Vicent,
7: Grau.
9: I del Vicent. No m'ho puc creure.
7: Exacte. Vicent, Anna, Pere, Marc, moltíssimes gràcies. Cuideu-vos molt. Arribarem ara de seguida a les notícies de les 10. De fet, som a punt de sentir els senyals horaris. Natàlia Ramon, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia.
7: Ens actualitzem.
10: A aquesta hora declara l'Audiència Nacional com ha investigat l'empresari i suposat amic de Rodríguez Zapatero, que ha donat un cop de volant per defensar-se del cas Plus Ultra i desmarcar-se de l'expresident espanyol. Abans de l'interrogatori, Julio Martínez va enviar ahir un escrit al jutge acusant Zapatero de portar la veu cantant en tot el procés per rescatar l'aerolínia i de cobrar una comissió de l'1% del total de l'operació. Pendents del que expliqui Martínez en seu judicial, a aquesta confessió s'hi ha sumat la del president de la companyia aèria, que ahir també va admetre haver pagat una contrapartida a Zapatero per salvar la companyia Plus Ultra. Dues confessions en cascada que desmunten de moment la versió de l'expresident. Més notícies, Miquel Jarquem.
11: Els Mossos investiguen l'apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. A 3:15 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
12: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, hem detingut en aquesta persona per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment ha mort a l'hospital ja.
11: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets.
10: Donald Trump imposa un aranzel addicional del 50% a certs productes canadencs, inclosos els estics d'hoquei, el vi i el ciment, A partir d'aquest mes d'agost, els gravàmens cobreixen uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques anuals i es justifiquen en el fet que el Canadà, diu Donald Trump, discrimina les exportacions dels Estats Units. La Casa Blanca diu que Ottawa és un dels dos únics països, juntament amb la Xina, que pren represàlies contra els aranzels anteriors de Donald Trump i assenyala les províncies canadenques que van retirar dels comerços les begudes alcohòliques dels nord-americans. Washington també cita polítiques automobilístiques que diu afavoreixen la producció canadenca i també normes làcties que prioritzen el formatge europeu sobre el dels Estats Units.
11: L'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se en localitats al sud del país, fins ara ocupades per tropes israelianes. És part de l'acord tancat amb Israel el mes passat, amb la mediació dels Estats Units, i que defineix zones on pot passar el control cap als soldats libanesos. El president del país, Josef Aoun, es reuneix avui a la Casa Blanca amb Donald Trump per tractar sobre les negociacions de pau amb Israel.
10: Més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum s'exposen per primer cop al Museu d'Art Modern de Tarragona. És la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Tarragona, Manel Sastre.
5: Bon dia. Són 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals. Amb el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició ha seleccionat obres dels anys 50 del segle passat fins a l'actualitat i condensen la feina feta pels galeristes Xantal Grande i David Balcells, segons explica la comissària Marta Dajó.
6: És indubtable que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres capdals d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània.
5: Aquesta primera mostra es podrà veure gratuïtament fins al gener del 2027. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
10: I als esports, Au del Serra.
13: Prop de 2 milions de persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Madrid el segon títol mundial de futbol de la selecció espanyola. Unes celebracions que van començar amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa i que van continuar amb una rua pels carrers de Madrid. Leo Messi felicita la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida. A través d'un missatge a les xarxes socials, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest mundial i amb el suport que han rebut ell i la selecció argentina de tot el seu país. D'altra banda, la FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al final del partit entre Espanya i l'Argentina. En aquest sentit, ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. L'Espanyol juga aquest vespre el segon amistós de la pretemporada davant el Pau de la segona divisió francesa. Ho farà a Peralada. A l'Alt Empordà serà 7:45 del vespre i en directe per Esport 3. I el Tour de França es reprèn avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar segueix de líder amb més de 5 minuts de renda sobre Evenepoel.
1: Fins aquí les notícies.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Deu i sis minuts, hem aparcat l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, però hi ha una altra cosa que volíem comentar. Ho dèiem avui a l'informatiu, que és que a Tordera, al Maresme, porten pràcticament dues setmanes sense poder fer servir aigua de boca, és a dir, sense poder fer servir l'aigua de l'aixeta per beure o per cuinar. L'Ajuntament admet que això ve d'un problema en una part del municipi i que no sap quan podrà estar resolt. El Josep Maria Jurado i Escobar és un oient del matí de Catalunya Ràdio que ens ha fet arribar la seva queixa per aquest cas. Josep Maria, com estem? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: I moltíssimes gràcies per atendre'ns i per tenir-nos present. Quan fa que estan sense aigua potable?
14: Fa 10-12 dies, aproximadament.
7: I en aquest temps, què els expliquen? Què és el que ha passat?
14: Què ens expliquen? Doncs, bueno, que distribueixen aigua amb cisternes, però, per exemple, a l'urbanització on jo visc, les Ferreres porten l'aigua els dimecres de 11 a 12.30. Jo visc a Tordera, però jo treballo a Vic. I, clar, jo arribo a casa meva a les 8, les 9 de la nit, i, lògicament, el primer que tenim de fer és anar al súper a buscar aigua. Aquest és el problema més greu. Fa 3 anys que ens van tancar la piscina perquè tenia deficiències i, bueno, tenim altres problemes. Suposo que igual que l'urbanització on visco jo, altres urbanitzacions, però, esclar, això m'afecta a mi. L'aigua de boca que no es pugui utilitzar, tenim gossos, tenim gats, els animals s'estan posant malalts. I, bueno, jo crec que és un problema força greu. Diuen que ara ficaran uns filtres de carbó, però, és clar, això està, diguem-ne, en pla d'estudi. Ho han de provar, ho han de portar a l'empresa que ho fabriqui i després posar-lo en pràctica. Què trigarà això? 2-3 mesos? Sí. I estem això. Jo que visco fora de Tordera, perdó, que visco, que treballo fora de Tordera, doncs quan arribo a casa ja dic, no tinc d'anar a buscar l'aigua fora, al súper.
7: Perquè el que em deia és que l'Ajuntament, pel que hem llegit o pel que ha explicat l'Ajuntament, està repartint aigua embotellada, però quan la reparteixen a casa seva, vostè no hi és i no hi ha ningú que la pugui agafar, diguem-ne.
14: No, correcte. Correcte, sí, sí, sí. Clar, és això. Aquest és el problema més greu, perquè, clar, al viure en una urbanització, bueno, estem mancats de serveis, i fins que no es faci la reparcel·lació de les urbanitzacions, això és a nivell de Catalunya, que, clar, lògicament també afectarà Tordera, vivim en carrers que no estan asfaltats, que no estan il·luminats, que els veïns tenim de posar llum, doncs quan es fa fosc que s'encengui la llum i quan es faci de dia que s'apagui. I ara, doncs, clar, aquest problema de l'aigua i que no sabem quan s'arreglarà, perquè ja et dic, amb tot el procés que hi ha a fer, doncs ens podem passar, jo què sé, 2-3 mesos sense aigua potable.
7: I amb els animals com s'ho fan, que em deia que és un problema?
14: Doncs tenim de donar-los aigua d'ampolla com fem nosaltres. Tenim d'agafar aigua mineral i, bueno, abans compràvem ampolles de litre i mig, ara tenim de comprar garrafes d'aigua i, bueno... Però, esclar, el problema també és que per cuinar has d'agafar aigua embotellada. Bueno.
7: I la poden fer servir la...

Aquest estiu molts hem tingut la sensació que hi ha menys mosquits, una percepció que, segons els serveis de control de plagues i els experts, és ben real. Després d'una primavera plujosa que feia preveure una temporada complicada i també les tres onades de calor, la manca de pluges de les darreres setmanes, doncs podríem dir que amb tots aquests ingredients han capgirat completament la situació. Pot semblar una bona notícia, menys picades, menys molèsties i menys incidències, però aquest descens no és fruit d'un equilibri natural, sinó d'un fenomen que ens hauria de preocupar: la calor extrema. Les temperatures superiors als 35 graus i l'evaporació ràpida dels punts d'aigua impedeixen que les larves dels mosquits completin el seu desenvolupament. És a dir, els estem veient menys perquè el clima s'està comportant d'una manera cada vegada més extrema. Això ens recorda una realitat incòmoda. Els efectes del canvi climàtic no sempre es manifesten amb més insectes o més plagues. De vegades provoquen just el contrari, alterant els cicles naturals dels ecosistemes. El fet que una espècie disminueixi temporalment no és necessàriament un símptoma de bona salut ambiental, sinó un desequilibri. I mentre els mosquits reculen, altres espècies, com les paneroles, mantenen la seva activitat. Cada organisme respon de manera diferent a unes condicions climàtiques que cada vegada són més imprevisibles. Per això, més enllà de celebrar un estiu amb menys picades, cal mirar el context. Les onades de calor deixen conseqüències molt més importants, afecten la salut de les persones, incrementen el risc d'incendis, posen a prova els recursos hídrics i transformen els nostres entorns. Potser, aquest estiu els mosquits ens donen una treva, però la calor extrema no, i aquest és el veritable missatge que ens hauria de fer reflexionar. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I ho fem com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui 21 de juliol. Arrencarem amb les notícies de Sant Just, tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'Informatius. Tot seguit seguirem amb les efemèrides i també amb el temps amb en Carles Rius. Avui, la segona hora, a l'entrevista del dia, parlarem de la Universitat Sant Justenca d'estiu. Ho farem amb Cal Llibreter, amb l'Arnau Cònsol, amb el qual també doncs, després farem avui l'espai de la crítica literària. Però abans d'això, avui actualitat econòmica. Cada dues setmanes, Rafael Redondo ens ofereix econòmica.

Nosaltres arrenquem, com sempre, amb bona música, avui amb Madonna, i seguirem avançant, com sempre, amb les notícies, amb la informació, aquí a Ràdio Desvern. Bon dia i bon dimarts.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir.

0: Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: encetem aquest primer bloc informatiu, com ho fem sempre, saludant a Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem amb les notícies de Sant Just. Arrenquem amb els tres titulars de la jornada. Avui parlarem de blaus i grocs, que es tornaran a disputar la victòria de la Festa Major amb 7 proves puntuables. També parlarem de l'enquesta turística que situa Sant Just dins del mapa dels visitants de la destinació Barcelona. I tancarem amb l'AMB, que posa el focus en els reptes que marcaran la metròpoli dels pròxims 15 anys. Comencem, com dèiem, en clau cultural. Comencem parlant de la Festa Major.
1: Exacte, i és que la competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calabirres d'adults, les calabirres infantil, geoceas, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, les calabirres i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de la geoceas és la que es pot completar durant tota la Festa Major, entre el 27 i el 1 d'agost en concret. I bé, la puntuació variarà segons l'activitat, cada activitat, és a dir, té el seu mètode de puntuar. Hi haurà un guanyador de la prova o un còmput de tota la gent que ha participat. Al moment de fer cada prova, els organitzadors explicaran com acabarà, doncs, puntuant. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalabirres, geoceas i els tres tornejos de futbol es repartiran un punt cadascun per l'equip guanyador, i en cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar pel que sigui, doncs la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició.
0: Uh-huh. Perfecte, doncs aquestes són les proves i el funcionament d'enguany en aquesta batalla campal entre blaus i grocs, que tant il·lusió fa, doncs, als més petits i als més grans, doncs la veritat és que també. Marxem a parlar de turisme, perquè Sant Just té noves dades al respecte. Mariona.
1: Sí, i és que Sant Just forma part dels municipis on es va dur a terme l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada durant tot el 2025 amb 753 enquestes en 26 punts del Baix Llobregat, entre els quals hi ha el municipi Sant Justenc. L'estudi, impulsat per l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotat per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, analitza el perfil dels visitants i els seus hàbits de consum i mobilitat. Entre els principals resultats destaca que el 63% dels turistes són internacionals, el 64% són homes i el grup d'edat més habitual és el d'entre 45 i 54 anys. L'oci és el principal motiu del viatge per davant dels negocis i la majoria dels visitants s'allotgen en hotels durant una estada mitjana de 4,62 nits. La despesa mitjana per persona arriba a una mica més dels 863 euros, mentre que les activitats més habituals són anar a la platja, fer compres i les visites culturals. En l'àmbit comarcal, el 57% dels turistes visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Les platges del Baix Llobregat són l'atractiu més visitat, amb més intenció de visita, seguides del Canal Olímpic de Catalunya, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, les Coves de Montserrat i els espais naturals del Delta del Llobregat. La valoració global de l'estada a la comarca és de 8,4 punts sobre 10, amb el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges i la seguretat personal entre els aspectes més ben puntuats.
0: Molt bé, doncs perfecte. Marxem ara sí a l'última notícia del dia, parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona i també, doncs, de les tasques que ha anat desenvolupant i que desenvoluparà a continuació. Parlem en clau de societat, Mariona, parlem de l'àrea metropolitana.
1: Sí, i és que l'àrea metropolitana va celebrar el passat 15 de juliol la segona edició del cicle Diàlegs AMB 15+15, que és una jornada dedicada a analitzar els principals reptes que marcaran la transformació de la metròpoli durant els pròxims 15 anys. La trobada, emmarcada en els actes del 15è aniversari de l'àrea metropolitana, va reunir alcaldes metropolitans, experts en urbanisme, demografia i planificació territorial, així com representants del món acadèmic i tècnics municipals, amb l'objectiu d'identificar actuacions estratègiques pel futur del territori. La conferència inaugural va anar a càrrec de l'urbanista Alessandro Balducchi, que va defensar que els grans desafiaments, com el canvi climàtic, l'habitatge i la mobilitat, s'han d'abordar a escala metropolitana. Durant la seva intervenció també va alertar que els governs actuals sovint no evolucionen al ritme dels canvis socials i va reivindicar una governança que combini l'acció institucional amb la participació dels col·lectius locals. La jornada es va estructurar en tres taules rodones centrades en l'organització dels espais urbanitzats, la integració de la natura i els projectes estratègics que han de configurar la metròpoli del futur. Entre les accions destacades es va defensar un model de metròpoli més cohesionada, sostenible i resilient, amb més pes del comerç de proximitat, la participació ciutadana, la preservació dels espais naturals i la regeneració urbana. L'acte va concloure amb una visita guiada a les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs, que és un dels principals àmbits de transformació de l'àrea metropolitana en els pròxims anys.
0: Molt bé, perfecte. Doncs amb aquesta sumem tres notícies destacades avui dimarts 21 de juliol del 2026. Marxem als titulars de manera ampliada. Avui hem parlat de blaus i grocs que es tornaran a disputar la victòria de la Festa Major amb set proves puntuables. La competició inclourà les calabirres, el Gran Joc de Sant Just, el GeoCeas i els tornejos de futbol per decidir quin equip s'imposa enguany. També hem parlat de l'enquesta turística que situa Sant Just dins del mapa dels visitants de destinació a Barcelona. Els estudis doncs revelen que predominen els turistes internacionals amb una despesa mitjana de 864 euros per persona i una valoració de 8,4 sobre 10 de l'estada al Baix Llobregat. I hem tancat amb l'AMB, que posa el focus en els reptes que marcaran la metròpoli dels propers 15 anys. La segona edició de diàlegs AMB 15+15 va reunir representants institucionals i experts per debatre sobre habitatge, mobilitat, urbanisme i canvi climàtic. I amb això fem un breu recés per tornar de seguida amb les portades dels diaris.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, les smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Smooth Jazz Club. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Hold on to my love. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Tots els marroquins roben.
5: Els treuen treballs.
6: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat. La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Parà, sí, marimatge.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Parà, sí, matant.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
0: 2 minuts i seran 11:15. I ara, portades de diaris. Repassem amb Mariona Sales, cap d'informatius, les principals portades dels diaris catalans, arrencant, com sempre, amb la portada de l'Ara. Mariona.
1: Doncs el diari Ara avui obre amb els tribunals i diu que el suposat testaferro de Zapatero l'implica en el cas Plus Ultra. L'empresari Julio Martínez diu que l'expresident espanyol era el líder ocult de la seva consultoria. En un escrit a l'Audiència Nacional, on declara avui, reconeix una comissió en el rescat de l'aerolínia. En fotografia principal veiem el retorn triomfal dels mundialistes, una rua multitudinària pels carrers de Madrid, precedida per una recepció de l'equip a la Zarzuela i la Moncloa, celebra el triomf de la selecció espanyola al Mundial de Futbol. La FIFA més investiga l'actuació de l'Argentina al final del partit. I veiem doncs, en fotografia aquests autocars de la selecció amb els jugadors a dalt celebrant doncs, el triomf al Mundial. Més notícies del diari Ara. Veiem que el Tribunal Constitucional obrirà el debat sobre l'amnistia el 22 de setembre. La deliberació inicial serà sobre el recurs d'empara de Turull. També veiem que Raül Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. Mònica Martínez deixa el càrrec per motius personals. I tanca portada avui el diari Ara parlant d'Andy Burnham, que pren possessió com a premier. Promet un nou model polític i econòmic pel Regne Unit.
0: Molt bé, doncs amb això tanquem la portada de l'Ara. Marxem al periòdico en català. El periòdico destaca més de 100.000 hectàrees cremades a Espanya dels incendis des d'inicis d'estiu. També destaquen, doncs, en imatge, Star Shine Together, podem llegir en aquest gran doncs, escenari amb rodes. Estic parlant d'aquest autocar, no?, que va desfilar pels carrers de Madrid ahir, la rua de la selecció, el seu pas per la Puerta de Alcalá, bany de masses per als Reis del Món. 2 milions d'aficionats es rendeixen a la selecció en una celebració a Madrid després de la conquesta del Mundial. Aquesta és la imatge, sens dubte, de la tarda d'ahir dilluns. Marxem a parlar ara de la regularització que bloqueja el canvi de règim de 25.000 immobles a Catalunya. El govern estudia alliberar habitatges de protecció oficial en zones tensionades. Territori analitza les vies que facilitin l'accés al mercat lliure de 1.216 vivendes protegides de Badia del Vallès després de la pressió veïnal per equiparar la situació de tot el parc residencial del municipi. Per altra banda, parlen de Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials. L'actual número 2 del departament substitueix Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. Moment de parlar de davant del jutge. L'amic de Zapatero admet que es va pactar un 1% del rescat de Plus Ultra per l'expresident. També ens parlen d'anorèxia i bulímia. Un 10% de les persones de 50 a 70 anys pateixen trastorns alimentaris. Curiós, perquè sempre parlem de l'anorèxia i la bulímia en èpoques més tempranes, en èpoques doncs, més de joventut, i en aquest sentit, en aquesta franja d'edat de 50-70, segons aquest article del periòdico, també patirien aquests trastorns alimentaris. Marxem a parlar també de l'avís d'infraccions, i amb això tanquem la portada del periòdico d'avui dimarts. Barcelona porta a terme una inspecció preventiva de botigues i terrasses de la Rambla. I ara fem un cop d'ull a La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre avui amb l'ombra de la corrupció. Diu que Zapatero va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons el seu amic. L'empresari Julio Martínez confessa la implicació de l'expresident en la presumpta trama per aconseguir una rebaixa de la pena si és condemnat. En fotografia principal també veiem doncs, els bicampions del món que reben un bany de masses. 2 milions d'aficionats aclamen la selecció a Madrid i veiem doncs, en fotografia els jugadors de la selecció espanyola que van celebrar la seva segona estrella mundialista amb una rua multitudinària pels carrers de la capital. També veiem que Andy Burnham pren mesures per baixar el cost de la vida. El laborista és el 7è primer ministre britànic des del Brexit. També parlem de parc natural. Diu el foc més gran de l'any força a desallotjar 34 pobles a Guadalajara. I parlem de, per tancar portada ja de La Vanguardia, de Barcelona. Parla de que han estat identificats 2.190 delinqüents amb alt risc de reincidir.
0: Molt bé, doncs amb això tanquem aquesta tercera portada i marxem a tancar ja l'espai d'avui dimarts amb El Punt Avui, que entrevisten a Richard Raha, president de l'Assemblea Mundial, que en aquest sentit doncs, destaca als francesos els va costar 100 anys sotmetre els amazics. També parlen de l'Observatori Municipal, marxen a Llíria, en aquest cas doncs, capital de comarca de caire rural, entrevista a l'alcalde Paco Gorrea, i marxem a la imatge del dia. Sembla un policia local davant d'una manifestació, com a mínim manifestació cultural. Podem veure doncs, estelades i altres banderes, altres símbols de país, i podem fer lectura del seu titular. fronteres en qüestió. Tot i el blindatge dels estats, persisteix a Europa l'anhel de països i territoris d'incrementar l'autogovern o assolir la independència. Marxem a parlar de l'espai Aldair, de Lluís Simón Rabaseda, que diu futbol i assimilació nacional. Sense seleccions pròpies, el triomf de la Roja en el Mundial ha esdevingut una eina de propaganda impagable per l'Estat. En cròniques, un canvi sense remodelació i l'odi a Lamine Yamal. Tanca en portada amb l'esportiu, un títol mundial amb el segell de l'estil del Barça i Cubarsí coronat. El central de 19 anys rep el guardó de millor jove d'un campió merescut. I amb això doncs, tanca en portada avui dimarts. Nosaltres posem punt i final a aquest bloc. Mariona, emplacem els nostres oients a escoltar-te als butlletins a les hores en punt i també a l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Doncs vinga, una abraçada.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: 3 minuts per arribar a 3:15 del matí. Ens dirigim a l'espai de Efemèrides, on cada dia ens fem la mateixa pregunta. Què va passar tal dia com avui? Què va passar el 21 de juliol? Doncs mireu, avui marxem cap a Buenos Aires. L'any 1938 es signa a Buenos Aires el Tractat de Pau, Amistat i Límits, que posa fi a la guerra del Chaco entre Bolívia i el Paraguai. Pel que fa a l'any 1972, moren 79 persones i 112 més resulten ferides en una col·lisió de dos trens entre les estacions sevillanes del Cuervo i Lebrija. Pel que fa a l'any 1990, Pink Floyd representa The Wall a la plaça de Potsdamer, al Platz de Berlín, davant de 300.000 persones, 300.000 espectadors. També a l'any 2002, WorldCom es declara en fallida, la segona més gran dels Estats Units després de Lehman Brothers, arran d'un frau comptable d'11.000 milions de dòlars. Marxem ara mateix a l'any 2011, quan el Congrés dels Diputats aprova la reforma que eleva l'edat de jubilació als 67 anys. A l'any 2018, Pablo Casado és elegit president del Partit Popular i al 2022, Pedro Sánchez renova la direcció del PSOE amb la sortida d'Adriana Lastra com a vicesecretària general, càrrec que passa a ocupar María Jesús Montero. Pel que fa doncs als naixements, trobem a Ernest Hemingway, escriptor nord-americà, que doncs naixia tal dia com avui, l'any 1899. També ho feia Robin Williams, actor nord-americà, a l'any 1951, i en Romeo Santos, la nostra efemèride musical d'avui, a l'any 81. Tornarem amb ell de seguida. Però abans de marxar les defuncions, últim naixement que destaquem, el de Erling Haaland, futbolista noruec, que va néixer a l'any 2000. Té un any més que jo, veus? Mira, Erling Haaland, que per aquest Mundial de Futbol s'ha fet molt famós, perquè, bueno, doncs és molt bon jugador, molt simpàtic, un senyor molt simpàtic, i a més també aquella salutació, aquella animació que feien els noruecs, no? Fent un homenatge a les seves arrels vikingues, amb aquell toc de tambor, el pam-pam-ru, pam-pam-ru, que hem sentit aquests dies i que hem vist a xarxes socials, que emocionava, no?, l'animació noruega, i que en aquest sentit Erling Haaland també formava part de tot plegat, d'aquest món. Llàstima que els eliminessin tan aviat. Molt bé, marxem a parlar de les defuncions. Tal dia com avui ens en deixava Alan Shepard a l'any 98, primer astronauta nord-americà a viatjar a l'espai. També ho feia Jerry Goldsmith a l'any 2004, ens deixava el compositor nord-americà de bandes sonores. I també tal dia com avui ens va abandonar el 2016 Luke Hoffman, conservacionista suís. Tanquem amb l'espai del Dia Mundial. Avui, 21 de juliol, celebrem el Dia Mundial del Gaspatxo. I a qui no li agrada el gaspatxo? És que està boníssim, està boníssim. El de tota la vida està boníssim. El de síndria, boníssim. El de maduixa, boníssim. El de cirera, boníssim. Vull dir, pots fer el que vulguis. Pots fer el que vulguis, que està boníssim el gaspatxo. Entra fresquet. Hi ha gent que el veu a cullera, hi ha gent que el veu a got. No sé qui ets tu, si dels que el veu a cullera o al got. Jo et diria que depèn, com diuen els gallecs, depende. Per què? Doncs perquè si tinc pressa, doncs me'l bec amb un got, me'l poso al got, clac, clac, clac, i ja està, me'l bec. I si no, me'l puc prendre en calma, doncs amb vol, m'agrada, amb el seu picatostes, amb els seus entrebancs, no sé, a mi m'agrada. M'agrada molt el gazpacho d'ampolla, malauradament, si no tens temps de fer-lo, i si tens temps de fer-lo, doncs endavant, perquè aquest estiu, mira que tampoc portem massa d'estiu, doncs ja n'he fet 3 o 4 vegades de gazpacho. Més que l'any passat, t'ho puc assegurar, més que l'any passat. I boníssim, eh? Boníssim, fresquet. Què més? És que no es pot demanar res més al gazpacho. És que és meravellós, un aliment completíssim. Vinga, va, marxem a l'últim espai del programa. Marxem, bueno, del programa no, d'aquesta secció d'efemèrides. Marxem a parlar de Romeo Santos, que naixia tal dia com avui, l'any 81. Ell és músic, cantant nord-americà de bachata. I avui us deixem amb aquesta proposta musical, més ben dit, amb aquesta proposta indecente.
1: Me llaman Romeo, es un placer.

0: 9 minuts per arribar a les 11 del matí. Tanquem aquest primer bloc informatiu amb el Carles Rius per parlar del temps. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia tingui vostè.
0: Benvingut al programa. Avui començàvem aquest magazín fent un editorial, fent menció al temps, però sobretot a com aquestes altes temperatures han fet o han influenciat en els mosquits. Encara no s'han vist tants mosquits aquest estiu. No sé si estàs d'acord amb aquesta afirmació.
1: Jo ara aquí la cuixa porto una picada.
0: Ah, mira.
1: A tu et piquen?
0: No.
1: Llavors, què xerres?
0: Però clar,
1: jo he vist un article...
0: Jo he vist un article on parlaven...
1: Que amb tanta calor no hi ha tants mosquits.
0: Sí, que amb tanta calor no n'hi ha de mosquits.
1: Perfecte. Els experts que en parlen.
0: A tu et piquen, eh?
1: A mi em piquen a dojo.
0: Sí, perquè els únics que n'hi ha, doncs et piquen a tu.
1: Sí, suposo que tots venen a mi. Mira, ahir al vespre, abans d'ahir al vespre estava fora així, a l'època, en el moment del dia on els mosquits doncs tenen una miqueta més d'activitat, que normalment és quan hi ha la posta de sol, que és quan es posen
0: nerviosos. Bueno, clar, és que si els provoques...
1: Es posen nerviosos, els provoco, surto al carrer, que no hauríem de sortir, jo de les terrassetes a l'estiu fins a última hora, doncs no s'hauria de sortir. Vaig comptabilitzar 6 picades a les cames. Ah. No crec que fossin 6 mosquits, suposo que eren un parell de molt reiteratius, però sí, picades a dojo. Jo és que aviam, al carrer on visc jo és un torrent natural, hi ha molta aigua a sota, tot i que estigui canalitzada, i allà els mosquits doncs gaudeixen bastant. No vol dir que hi hagin bassals d'aigua pel carrer, però vull dir, quan hi ha aigua s'apropen molt i estan molt per allà purulant.
0: Clar, en aquesta editorial fèiem menció a la teoria que hi ha, que corre, de que com que fa molta calor aquests tolls d'aigua s'evaporen, i llavors la proliferació dels mosquits...
1: Dels mosquits. Poden tirar endavant. Mm. D'on ve el mosquit tigre?
0: Home, autòcton no deu ser, ja t'ho dic.
1: I ja et dic jo que d'on ve, la temperatura és bastant més alta que aquí. O sigui, no crec que sigui un tema de temperatura, potser és l'evaporació de l'aigua. També fa molts dies que no plou, o sigui, també tenim uns dies doncs realment doncs, que toca que plogui. I això lligarà una mica amb la previsió. Ahir a la tarda ens van caure 4 gotes, allò per posar la cirereta al pastís, O sigui, estaves amb una temperatura horrorosament alta, amb una humitat que es anava controlant una miqueta pobreta, que anava fent el que podia. De cop i volta et cauen aquestes 4 gotetes, a Sant Just, no en altres llocs, i aquestes 4 gotetes va fer enfilar la humitat un 20% més. I això va provocar que passar d'un 60 o un 80% d'humitat, si ja estàvem en valors per sobre dels 30, la temperatura de xafogó es va disparar fins als 37 o 38 graus ahir a la tarda. Una altra animalada de dia, un altre dia on la temperatura màxima va superar els 32 graus i un altre cop un dia de patir. Ja en portem moltíssims, hem perdut la compte, però recordem que més o menys des del 13-14 de juny, traient 3 o 4 dies que hem estat una mica per sota dels 30, la resta han estat superiors als 30 graus. Penseu que normalment, de mitjana, aquesta temperatura hauria d'estar entre els 28 i els 30, com a molt. Mm-hmm. O sigui, aquest seria un estiu canicular de màxima calor, 28-30 graus a Sant Just, i que els 32, 33, 34 han proliferat durant tot el mes de juny, també el mes de juliol. Recordar que el mes de maig també va haver una màxima el 28 de maig de 33 graus, o sigui que portem un trote de calor realment espectacular. Sort que, mira, ens adaptem, ens acostumem i no passa res. Malauradament, els cops de calor estan fent estralls, no fa massa dies, molt pocs dies, aquí a Sant Just, vam tenir la pèrdua d'una persona per un cop de calor, o sigui que realment és una notícia trista i que ens fa estar tots una miqueta més alerta, una persona gran, però ens fa estar tots una miqueta més alerta per aquestes situacions. O sigui, hem d'anar molt ben hidratats, la gent gran ha d'estar en llocs on puguin estar frescos, la gent gran se'ls ha d'ajudar i recordar a beure aigua perquè a vegades doncs, passen aquestes desgràcies, i pel que fa al jovent també, o sigui, aviam, no cal dir, segur que tu has sentit, més d'un jove que ha sortit a córrer i que s'ha quedat estabornit a casa, a terra, ha patit un atac de cor, després se'n salva o no, depèn, però vull dir, l'esport, també les hores centrals del dia no són gens recomanables. I recordeu també una cosa que és bastant important, i és que aquestes recomanacions les feien quan teníem estius una mica normals, o sigui, ja es recomanava això quan les temperatures màximes eren de 29, 30, 31 graus, i no calia esperar-se la canícula, però és que aquest estiu és especialment molt bèstia pel que fa a temperatures altes i encara hauríem de ser molt més responsables i estar molt més pendents de les animalades que puguem fer amb el nostre cos i amb aquell pensament que tenim tots, no? A mi això a mi no em passarà. Doncs això passa i a qui menys t'ho esperes doncs li acaba petant. O sigui que anem una miqueta al tanto i deixem-nos aconsellar i aquestes recomanacions doncs són tremendament importants per poder passar un estiu o sobreviure un estiu com el que estem patint aquest any.
0: Importantíssim.
1: Ahir parlàvem de que es veia una miqueta la llum. Continua veient-se aquesta llum, o sigui que a poc sembla que anirem normalitzant temperatures. Clar, estem a la canícula, la normalització de temperatures és que farà calor, però no aquesta bestiesa que estem tenint ara. O sigui que probablement aquesta setmana, molt a poc a poc, perquè avui no és el dia, o sigui, serà a partir de dijous, molt a poc la temperatura podria anar baixant i coincidint amb el cap de setmana podríem tenir valors una mica normals per l'època que es podrien consolidar de cara a la setmana que ve. Tenim algunes bossetes d'aire fred voltant. Ahir ja ens va passar la tarda, que no ho vam comentar aquí perquè realment no ho esperàvem, s'esperava més algun ruixat o alguna tempesta cap al litoral de Tarragona que passés fregant la costa central però pel mar i que potser podia espetegar algun ruixat també cap a l'Empordà. Finalment, doncs, aquest ruixat es va fer prou gran com per entrar al Baix Llobregat i al Barcelonès, provocant esclafits. Recordeu que els esclafits aquests és una situació bastant normal veient com tenim la temperatura en superfície i també com tenim la temperatura de l'aigua del mar. Recordeu que estem a 26 graus i hauríem d'estar a 24. Quan entra una miqueta d'aire fred en alçada, que hi va passar una cueta de front molt petita, sense pena ni glòria, però és una miqueta d'aire fred en alçada, aquesta combinació i aquests ingredients de temperatura tan alta en superfície i aquest miqueta d'aire fred fa que creixin els núvols convectius. Avui ho estem veient. Avui, si mires a la costa, mires cap al mar, doncs veus aquests castells d'aquests núvols convectius que potser no donen precipitació. Ahir van caure 4 gotes a Sant Just, gairebé s'evaporaven, però eren uns gotots macos, realment sí, espectaculars. A Sant Just es van caure 4 gotes, va entrar per la zona universitària, la zona universitària ja va ploure una miqueta més i quan va arribar a l'Hospitalet es va formar un esclafit. L'esclafit, recordem, que és un tornado amb moltes cometes. ¿vale? L'esclafit és el provoca que hi hagin aires molt violents perquè hi ha la combinació d'aire fred en alçada i aire calent i això provoca que es formin aquests remolins. Aquests esclafits poden provocar llamps, poden provocar trons, alguna vegada deixen alguna gota, però normalment són tempestes seques i poden provocar aquests vents que descarreguen d'una manera molt bèstia i que es poden fins i tot arrencar tendalls, arrencar arbres, com va passar ahir a Hospitalet. Aquestes situacions, de cara als propers setmanes, podrien estar presents a molts punts de Catalunya. Aquestes situacions de violència pel que fa a tempestes. No fa masses dies, sembla que va ser abans d'ahir, vam veure pedres del tamany de 9 centímetres al sud de França. O sigui, realment són tempestes molt violentes, que això poden fotre mal. I de cara als propers dies, com que afluixa una miqueta aquesta calor tan intensa i s'obre la porta, perquè la tendència és que canviï la situació i que els fronts atlàntics puguin tornar a entrar i no tinguem aquesta massa d'aire africana que ens ha fet de barrera durant un mes i mig, el fet de que arribin la possibilitat de que passin fronts i es trobin amb aquestes temperatures tan elevades en superfície, aquesta calor i aquesta manca de pluja durant tants dies, poden provocar tempestes amb una certa violència. I això podria passar a partir del cap de setmana. No tots els mapes, però alguns mapes ens marquen ja la possibilitat d'algun ruixat entre dissabte i diumenge. Ahir ho vèiem una miqueta, avui es comença a consolidar i és bastant probable que la matinada de dissabte, diumenge, ens pugui ploure a Sant Just, pugui caure algun ruixat i això permetrà doncs, que el diumenge tinguem un ambient una miqueta més suportable, per sota dels 30 graus. El dia per excel·lència que podrien estar les temperatures una mica més baixes seria dilluns, que podríem tenir una màxima de 28, és allò de, suposo que el mossèn tocarà campanes durant tot el dia si baixem aquesta temperatura, i aquests 28-29-30, que és lo normal pel que fa a temperatures caniculars, sembla que es podrien mantenir la setmana que ve. De moment continuem parlant d'estabilitat pel que fa a la festa major, o sigui, de moment no veiem que hi hagi cap canvi, però aquestes tempestes de mitja tarda que començaran a proliferar a partir del cap de setmana que ve, algun dia ens podria tocar Sant Just, o sigui que això ho haurem d'anar revisant.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents d'aquest temps, sobretot de cara a la setmana vinent. I al transcurs en aquesta secció em preguntaves de l'origen del mosquit tigre, doncs prové del sud d'Àsia.
1: Vale.
0: Va arribar a Europa des d'altres països per mitjà del transport de mercaderies. Ell doncs, és un insecte de l'Àsia tropical, viu a boscos de l'Àsia, on pon els ous en forats d'arbres amb aigua, i a partir d'aquí va arribar a Europa l'any 79 a Albània, i a Catalunya es va veure per primera vegada l'estiu del 2004, a la província de Barcelona.
1: O sigui, fa anys que compartim vida amb els tigres.
0: Sí, 22 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, ja és major d'edat i tot.
1: Sí, ja s'ha fet gran.
0: El que tenim. Carles, cuida't, que vagi bé.
1: Bon dia.
2: prohibir els espais on no es podrà fumar, terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure o piscines, entre d'altres. Fa 20 anys que la llei no es toca i ja també aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats. I pel que fa als menors, a banda de prohibir la venda de tabac, com ja passa, també serà sancionable el consum, és a dir, la policia podrà multar menors que enxampi fumant. Les sancions lleus aniran de 200 a 600 euros i en els casos més greus arribaran als 10.000, perquè totes aquestes mesures entren en vigor, cal, però, que la norma tingui el suport d'una majoria al Congrés i serà necessària almenys l'abstenció de PP o Junts. Segons dades del Ministeri, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Més notícies, Marta Prat.
4: Les centrals nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant el 2025, segons la memòria anual de l'entitat que les gestiona. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bon dia. Les dades d'ANAP, l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs, indiquen que el 50,6% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya durant el 2025 es va produir a aquestes dues centrals. Una xifra que puja gairebé el 59% de l'energia produïda al Principat i del 9% del sistema elèctric peninsular. L'informe del gestor indica també que la producció conjunta va permetre estalviar 8,4 milions de tones equivalents a diòxid de carboni. Durant el 2025 també s'ha avançat en la construcció dels futurs magatzems de residus nuclears. Un cop estiguin actius, allotjaran tot el combustible gastat que s'haurà generat durant l'operació de les plantes. A les centrals d'Escó i Vandellòs 2, recordem-ho, hi treballen 864 persones de forma directa i unes 1.000 més de forma indirecta. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: 18 persones han estat ingressades l'última setmana en hospitals catalans a causa de les altes temperatures. Els serveis d'urgències han atès 182 persones per efectes de la calor els últims 7 dies. La majoria van ser cops de calor, però també hi va haver una seixantena de casos de deshidratació. Els centres d'atenció primària van atendre l'última setmana 671 persones, la gran majoria per insolacions i cops de calor, una xifra una mica inferior a la setmana anterior.
4: I pugen a prop d'un miler els morts d'Ebola a la República Democràtica del Congo. A més, hi ha més de 2.400 casos confirmats per aquest brot que es va declarar el 15 de maig i que afecta fins a 5 províncies d'aquell país. El mateix Institut Nacional de Salut alerta que és insuficient el seguiment dels contactes de casos que s'està fent i que cal reforçar la vigilància per evitar la propagació de la malaltia. Aquest brot té una taxa de letalitat del 40% i l'Organització Mundial de la Salut l'ha qualificat d'alt risc.
3: Després d'una primera detenció, els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del crim d'una dona de 75 anys que dissabte va aparèixer morta en un camp de blat de moro de Soses, al Segrià. L'Ajuntament de Soses demana que no es difonguin rumors sense confirmar. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
6: Bon dia. El detingut és un noi de 18 anys que no tenia cap relació personal amb la víctima. Els Mossos descarten que avui declari davant del jutge i, per tant, la seva detenció es prolongarà, o pot fer, un màxim de 72 hores. L'arresta es va fer ahir a primera hora de la tarda a Soses mateix. Sandra Marco és l'alcaldessa del municipi.
7: També estem molt agraïts a Mossos perquè en menys de 48 hores han pogut localitzar amb aquesta persona, amb aquest jove de gairebé 19 anys, que no entenem què és el que li ha pogut passar pel cap, una persona que no és del poble, no és nascuda a Soses, que pràcticament jo crec que poca gent el devia conèixer, ens hem quedat molt sorpresos.
6: Recordem que el cadàver de la dona va aparèixer dissabte a la nit en un camp de panís amb un tall al coll, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar a casa. A Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
3: I als esports amb l'Ernest Macià.
8: L'Espanyol juga aquest vespre el segon amistós de pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa per a l'A de l'Alt Empordà. Serà 14:45 en directe per Esports 3. El Tour de França reprèn avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segon al mig del recorregut. Pogacar segueix líder en més de 5 minuts a renda sobre Evenepoel. En bàsquet, el Kitzenaz Manresa no renovarà el seu base David Duke Jr., que ha jugat 10 partits al tram final de temporada temporada, Colby Jones es perfila com a un dels jugadors que a finals d'aquesta setmana el club podria anunciar de cara a la propera temporada. Celebracions ahir, prop de 2 milions de persones van celebrar el títol de campions del món a Madrid, a la Cibeles, i va haver celebració i va haver també acollida a la Sarsuela i a la Moncloa dels campions. Leo Messi ha felicitat aquesta matinada la selecció espanyola i diu que costarà molt tancar aquesta ferida a través d'un missatge a les xarxes socials on diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut tant dels fans com també de tot l'estaf tècnic. D'altra banda, la FIFA investigarà les picabaralles que hi van haver al final de l'Espanya-Argentina.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calabirres d'adults, les calabirres infantil, les geoceas, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, les calabirres i el Gran Joc de Sant Just es celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geoceas es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalabirres, les geocees i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. Pel que fa a turisme, Sant Just d'Esvern forma part dels municipis on es va dur a terme l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada durant tot el 2025 amb 753 enquestes en 26 punts del Baix Llobregat, entre els quals hi ha el municipi santjustenc. L'estudi impulsat per l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotat per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat analitza el perfil dels visitants i els seus hàbits de consum i mobilitat. Entre els principals resultats destaca que el 63% dels turistes són internacionals, el 64% són homes i el grup d'edat més habitual és el de 45 a 54 anys. L'oci és el principal motiu del viatge per davant dels negocis i la majoria dels visitants s'allotgen en hotels, durant una estada mitjana de 4,62 nits. La despesa mitjana per persona arriba als 863 euros, mentre que les activitats més habituals són anar a la platja, fer compres i les visites culturals. Podeu consultar totes les dades de l'estudi a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en societat, l'àrea metropolitana de Barcelona va celebrar el passat 15 de juliol la segona edició del cicle Diàlegs AMB 15+15, una jornada dedicada a analitzar els principals reptes que marcaran la transformació de la metròpoli durant els pròxims 15 anys. La trobada, emmarcada en els actes del 15 aniversari de l'AMB, va reunir alcaldes metropolitans, experts en urbanisme, demografia i planificació territorial, així com representants del món acadèmic i tècnics municipals, amb l'objectiu d'identificar actuacions estratègiques pel futur del territori. La conferència inaugural va anar a càrrec de l'urbanista Alessandro Balducchi, que va defensar que els grans desafiaments com el canvi climàtic, l'habitatge i la mobilitat s'han d'abordar a escala metropolitana. Durant la seva intervenció també va alertar que els governs actuals sovint no evolucionen al ritme dels canvis socials i va reivindicar una governança que combini l'acció institucional amb la participació dels col·lectius locals. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

The trumpet. It's Mambo number 5.

0: seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Ara és moment de l'entrevista del dia. Quan arriba aquesta segona hora del programa, nosaltres us oferim doncs, aquesta entrevista on fem preguntes, on entrevistem aquella persona de Sant Just doncs, que ha estat triada en el dia d'avui. Avui, concretament, parlarem amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, parlarem de la Universitat Sant Justenca d'Estiu, una activitat molt nostrada que any rere any ha anat assolint doncs, la fita esperada pels seus llibreters, pels seus organitzadors, en aquest sentit, doncs, anar omplint aquestes sessions i fent de Sant Just doncs, un poble amb universitat. Arnau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa. Avui, per partida doble, parlem primerament doncs, d'aquesta Universitat Sant Justenca d'Estiu. Com està sent l'acollida i com va aquesta edició d'enguany?
1: Doncs, sorprenentment, segueix anant bé. Jo dic que aquest sorprenentment, i no l'hauria de dir, perquè com tu dius, m'ha agradat molt això que has dit, hem convertit Sant Just en un poble, en universitat. Aquesta era la idea, ni que sigui una universitat fictícia, il·lusòria. La idea era justament de dir per què no a Sant Just pot haver-hi un cicle a l'estiu de xerrades que d'alguna manera són universitàries. He explicat moltes vegades l'origen, i l'origen justament ve de la Universitat d'Estiu de Prada. Diguéssim que nosaltres en som un rebrot. I el cert és que, ja sigui per la casualitat de fer que el juliol encara Sant Just no s'ha buidat, com probablement passarà a l'agost, ja sigui perquè, a més, hi ha altres associacions, institucions, la molta vida cultural que té Sant Just durant l'any normalment s'acaba amb el calendari escolar i, per tant, al juliol hi ha molta menys activitat, o aquesta és la meva percepció, i, per tant, fa que doncs, tothom s'aboqui a les poques que hi ha. Això ho vam notar el primer any, quan tot just portàvem 3 o 4 mesos oberts com a llibreria, de fet, 6, no? Perquè havíem obert el gener i això ens plantàvem al principis de juliol, i ens van proposar fer aquest cicle de xerrades i pensava, dic, però hi haurà 3 persones, és igual, i la sorpresa és que n'hi havia sempre 20 o 25. I aleshores vam aprendre aquestes dinàmiques que, tot i ser santjustenc, com que durant un temps havia viscut fora, no era capaç de saber. No? Per tant, de moment, molt contents. A cada xerrada, a cada sessió, no hem baixat mai de les 25 persones. Malgrat la calor, i aquí vull demanar disculpes ja a l'audiència, ho hem seguit fent a fora, amb aquella, en aquell racó on sempre passa una miqueta de vent. És cert que aquest any algun dia no ha passat, la confluència de la font entre el carrer Raval i Bonavista. Sempre una mica de corrent d'aire, però bé, el canvi climàtic també afecta aquesta zona màgica de Sant Just. I sé que algun dia alguns dels que han vingut s'han queixat i no han entès que no ho volguessin fer a l'interior de la llibreria amb aire condicionat. Però és que, clar, desmuntar la llibreria és molt pesat, porta molta feina, i el marc és tan bonic que, en fi...
0: Clar, hi ha moltes casuístiques, no?, que fan doncs, triar, decidir fer-ho d'aquesta manera. La Universitat Sant Justenca d'Estiu ha tractat molts temes al llarg de les edicions.
1: Sí, tant.
0: Quins són els temes que creus que han remogut més i per què els vareu triar en el seu moment?
1: Que han remogut més, no t'ho sé dir. Ara, clar, hauria de...
0: De preguntar a l'audiència, no?
1: Sí, evidentment. A veure, quines són les xerrades que la gent més recorda. A propòsit d'això, doncs aquest any, aprofitant que és el 10è aniversari, hem imprès els 10 cartells, hi ha hagut una evolució gràfica interessant. Els podeu veure, per tant, totes les sessions penjades ara mateix a la llibreria. I en l'última sessió, la de la setmana que ve, intentaré portar-ho allí on farem la darrera. Allò com a tall d'exposició, d'alguna manera, no? Com a exposició de... Aquests 10 anys, fotografies potser serien totes molt similars, ho haguéssim pogut fer. Teníem fotografies pràcticament de tots els ponents, però de moment ho he deixat amb els cartells, que crec que és prou bonic veure doncs, que, en fi, ha passat gent realment molt interessant. No? Aleshores, jo crec que la constant ha sigut parlar d'història de Catalunya, que és realment l'origen de les xerrades. No? Quan el 2016 fem aquesta, ens inventem aquest cicle és perquè un professor, el coordinador de la Universitat de Prada d'Estiu, o d'Estiu de Prada, ens proposa que 5 professors que han d'anar a fer allí les xerrades vinguin cadascun una setmana i així es poden fer la xerrada i foguejar-la una mica i veure com va de les que després han d'anar a fer a Prada. És amb aquesta broma que diem, bueno, doncs si aquests van a la Universitat d'Estiu de Prada i venen aquí a fer aquella xerrada, doncs aquí tenim una Universitat d'Estiu a Sant Just. Sí, fantàstic, deixem-ho així. Per tant, ja els primers, al segon any, ja la voluntat va ser de bé, hem de tornar a invitar historiadors que ens expliquin alguns temes. No és que se'ns acabessin els temes, evidentment això seria infinit, però sí que de seguida vam veure que podríem entrar-hi coses més modernes, o poses temes que ens permetessin la reflexió sobre llibres que havien de sortir, temes que han sigut candents. Per exemple, hem fet xerrades sobre l'intel·ligència artificial, hem fet xerrades sobre, què sé jo, sobre la geopolítica canviant del món. Recordo que va venir Vicent Partal en una de les xerrades, aquella la vam fer a l'Ateneu, a parlar del seu llibre allò, Les fronteres, no? Uh-huh. I, en fi, evidentment, a poc també ho hem anat portant cap al nostre terreny, que seria el de la literatura. Però la literatura entesa, com de dir, no hem de presentar novetats, perquè això ja és el que hem fet durant l'any. Hauríem de tractar aquells temes o fer aquelles xerrades que, pel que sigui, durant l'any se'ns passen. I en aquest cas, bàsicament, és l'assaig, llibres que facin pensar. I, per tant, llibres que darrere puguin tenir tota una reflexió, no? Per tant, el cartell d'aquest any, tot i que hi ha hagut dos apunts molt clarament literaris, Iris Murdoch i Toni Morrison, el que estem fent és recuperar dues figures que sí, fa poc els han traduït al català diferents llibres, novel·les, però ens ha permès parlar de trajectòries d'escriptores realment importantíssimes. No? Uh-huh. Una mica la idea és aquesta. Sortir de la novetat, sortir del recital de poesia que ja fem durant l'any i proposar una xerrada diferent.
0: Doncs ara nosaltres, mentre ens explicaves tot plegat, Arnau, hem entrat a l'Instagram de Cal Llibreter i ens hem trobat una mica amb aquesta màgia, no?, que ens explicaves, aquests cartells de les 10 edicions, i la veritat és que fa goig veure tantes cares, tantes converses, alguns noms que es repeteixen. També és bonic això, no?, m'imagino, veure d'aquesta manera, no?, amb imprès tot aquest esforç, tota aquesta feina d'aquests darrers 10 anys i també, d'alguna manera, el llegat que tot això ha deixat.
1: Sí, sí, la veritat és que a mi mateix també quan vaig tenir la idea dic podria recuperar els 10 cartells, segur que els tinc amb algun ordinador o altre, em va costar recuperar-los tots, alguns no els havia guardat bé, però recuperant mails els vaig trobar. Jo mateix sí, em vaig acabar sorprenent, tot i que recordava bé totes les edicions, alguna xerrada de sobte em va sobtar i això vam fer, o això va ser aquí, recordava alguna xerrada que no l'hagués situat en el marc de la Universitat d'Estiu, sinó algú que havia vingut. I no recordava ben bé quan, no? Uh-huh. Clar, hem tractat temes de tot tipus, no? Hem fet xerrades des de romans a això, a temes de divulgació científica, també d'art. Hem intentat comptar amb veïns il·lustres que potser la gent sabia que... No sabia aquesta il·lustricimitat, per entendre-nos així, no? Però recordo una xerrada del Ferran Gallego sobre l'ascens de l'ultradreta extraordinària. Recordo una del... sobre Jan Vermeer, un llibre que s'havia publicat i que, per tant, aquests van fer més la vessant d'art, no? I després, sí, la història de Catalunya jo crec que ha sigut una constant pràcticament cada any i no ens hem oblidat mai de fer alguna picada d'ullet, a la literatura, presentar, en tot cas, algun autor més o menys clàssic. Hem fet alguna sessió de cinematografia, alguna pel·lícula... Recordo una vegada que vam posar una pel·lícula presentant el llibre, no? En fi, també ho hem anat trobant una mica, eh? O sigui, la primera ens va venir donada i després hem anat buscant cicles de dir, va, sorprenem a l'audiència, no? Com és el que intentarem fer aquest any la setmana que ve, que és proposar una cosa diferent, potser perquè sigui l'inici d'un capgirell de la Universitat d'Estiu, o en tot cas potser l'inici d'una altra cosa que... no tindrà a veure amb la Universitat d'Estiu, anirà en paral·lel i la UGE seguirà existint, mentre a lo millor neix un festival d'història.
0: Aquest festival d'història que ens explicaves també aquí al programa, el teu espai de va de llibres, recomanacions literàries, per l'audiència que es va perdre aquell capítol, d'on ve aquesta idea i aquest neguit, no?, de fer un festival d'història, havent-hi tants festivals de llibres, tantes temàtiques diferents, per què vas triar o per què et remou parlar d'història?
1: Primer perquè la meva formació és més d'historiador que no pas de literat. I per tant, tot el que és història, tot el que és divulgar història és una cosa que m'ha preocupat sempre i m'ha agradat. De fet, em dedico a fer articles a la revista Sapiens, he fet algun parell de llibres de divulgació sobre història de Catalunya, de la Guerra Civil, del general Prim, n'estic preparant algun més. Per tant, la història una mica és el que sempre m'ha mogut. Fer les xerrades històriques, en el fons, ja és la UGE, però jo crec que sempre, no et sé dir quan va començar aquest neguit, de, tot i que no sóc un gran lector de novel·la històrica, n'he llegit molta, i en tot cas m'agrada la que no és bestseller, m'agrada la, la novel·la històrica que, més enllà d'ambientar-me un món, el que em fa és intentar explicar-me una bona història, com per exemple la Núria Cadenes feia amb Tiberi, o com per exemple, doncs, què sé jo, doncs, alguns grans clàssics, evidentment El nom de la rosa d'Umberto Eco, anava molt més enllà d'explicar-me uns crims en una abadia medieval, intentava comprendre l'aire d'un temps, d'un pensament. De tot això, i sent que és un gènere que no perd mai, potser no té la tirada de la novel·la policíaca, però, escolta, en surten llibres any rere any, i n'hi ha fanàtics absolutament perduts, molt més que no pas jo, és curiós, però no n'hi ha festivals. Com a mínim a Catalunya. Tenim festivals en Tiana Negra, Barcelona Negra, de novel·la negra n'hi ha tants com en vulguis. A Barcelona es va intentar muntar-ne un de novel·la històrica quan es va inaugurar el nou Born. No va acabar de funcionar, va durar un any, màxim un i mig. Crec que el segon ja va enganxar i la cosa va anar de mal borràs. I, per tant, ja des de llavors sempre vaig pensar, a mi m'agradaria que això existís perquè jo hi aniria, més que no pas a un festival de novel·la negra. I mira, doncs una cosa va confluir amb l'altra. Jo crec que quan a mi em proposen aquest professor, l'Àngel Casals, de fer a la Universitat Sant Justa en cada estiu, dic, mira, potser és el que més s'assembla al que jo sempre havia pensat que és un festival d'història, o de novel·la històrica, o donem-hi quatre voltes. Al final la UGE ha acabat convertida en una altra cosa i ja està bé, i potser no cal girar-li el tomb. Potser la UGE pot seguir existint i paral·lelament a Sant Just pot néixer una altra cosa. Crec que, a més, sent, insisteixo, que no existeix cap festival de novel·la històrica enlloc, si a Sant Just fóssim capaç de muntar-ne un amb cara i ulls, es podria convertir realment en un referent d'aquests. En fi, com insisteixo, poc o molt, Barcelona ja és conegut per molta cosa, però tothom coneix el Tiana Negra.
0: Sí.
1: I en el fons Tiana és un petit poble del Maresme, no dels més importants ni ressonants, però en canvi el Festival d'Història el posa en el mapa d'això, d'una petita capital literària d'algun punt, no? I Sant Just, que té un passat històric molt més llarg del que on pot arribar a pensar, doncs crec que seria un bon marc per intentar una cosa així. Aleshores, parlant amb gent que en sap, m'han dit, lo important no és tant fer bones xerrades o presentacions, sinó trobar l'excusa, el marc idoni, ambientar-ho, de manera que el festival t'ofereixi una cosa diferent. Bé, aquest primer any, o aquest primer tast, que no vull anomenar primer festival perquè encara no és un festival, en tot cas és una xerrada que vol ser una mena de molla llançada a veure si piquen els peixos, no? De l'AM.
0: De fet, l'has titulat edició pròleg.
1: Sí, justament.
0: Que això una mica també és la idea, no?
1: Edició 0, 0N edició, no m'acabava de sortir. Doncs fem un pròleg, llancem-ho aquí, enllaça bé, perquè a més la Núria Cadenes ja ha vingut a parlar a la Universitat d'Estiu, s'hi va apuntar de seguida. Aquest és un tema absolutament diferent. I bé, la gràcia és no convertir-ho en una xerrada més de la Universitat d'Estiu, per això la gràcia o la idea és canviar de marc i fer-ho en un lloc carregat de simbolisme que poc o molt té a veure amb la novel·la que presentem, que és la de la Qui salvi una vida, no? De la Núria Cadenes, en què parla de les cadenes d'ajut per travessar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, abans havia sigut durant la Guerra Civil, els Pirineus com un lloc de pas, més que no pas de frontera. Bé, potser la lògica hauria sigut fer-ho a la Penya del Moro, però em semblava que era molt amunt, i en canvi un refugi on la gent anava justament a salvar la vida quan hi havia bombardejos durant la Guerra Civil, tenia tot el lligam.
0: I tant, magnífic. Doncs amb això es clauria aquestes sessions de la Universitat Sant Just en cada estiu amb aquesta edició pròleg, amb aquest intent de veure si Sant Just és el lloc i ara és el moment doncs, de fer aquest festival de llibres, aquest festival de història a través doncs, dels relats, de l'escriptura. I en aquest sentit, doncs, clauria aquesta edició d'enguany, desena edició de la Universitat Sant Justenca.
1: La Universitat Marc, diguéssim, jo voldria anomenar així, acaba demà, i la setmana que ve doncs, tenim un bolet. un bolet que en el fons vull apel·lar, i per això, i és important perquè surt el pòster que vam fer aquest any, els logos que hi ha a banda de l'Ajuntament i el de Gall Llibreter, n'hi ha un que és el Pla Lector. Sant Just, per qui no ho sàpigui, s'està redactant un pla de lectura per potenciar justament això, la lectura a Sant Just, perquè hi hagi llibres i biblioteques a totes les escoles, perquè la biblioteca Joan Margarit pugui tenir doncs, molts més recursos, per bé, aportar totes aquelles idees que facin que Sant Just, que com a llibreter puc dir-ho, ja és un poble prou lector, ja hi ha bastantes iniciatives, però escolta, doncs que hi hagi partida pressupostària de cara al govern que hi ha ara i el que pugui venir després de les eleccions de l'any que ve, realment que hi hagi una partida pensada per això. Home, vincular-hi un festival de lectura, un festival de literatura, crec que té molt sentit, perquè si aconseguim entre tots que el festival de literatura acabi sent en el pensar Sant Justenc una cosa tan nostrada com ho són, i disculpeu-me la comparació, però la cursa de cars. La cursa de cars és una cosa absolutament santjustenca. Genuïnament santjustenca. Doncs a lo millor això també ho pot ser. A lo millor el Festival de Literatura també pot convertir-se en una cosa que enorgulleixi els santjustencs, com dir, això és una cosa que només tenim nosaltres, no? I per tant, això sí que evidentment convidaria, ja no dic si a llegir més, però sí a vincular Sant Just a la lectura.
0: Doncs un viatge que va començar el 2016, sis mesos després de la inauguració de la llibreria, va començar la Universitat Sant Justenca d'Estiu. Ara, 10 anys després, van estrenar el 8 de juliol aquesta desena edició amb Josep Anton Fernández. L'han seguit el 15 de juliol Miquel Adam, narrador i editor, Àlex Sarri, escriptor i politòleg, que tancarà, diguéssim, aquest bloc.
1: T'has deixat la sessió del dia 1, però,
0: La sessió del dia 1, també, perdoneu, amb el Jaume Pons a l'Orde.
1: Una xerrada extraordinària.
0: Certament, certament.
1: És probablement el ponent que més vegades ha vingut, que més ha repetit, perquè jo diria que com a mínim ha vingut 3 vegades a la Universitat d'Estiu, si no 4, ara no tinc tots els pòsters davant, i en fi.
0: Sí, apareixia diverses vegades, no les he comptades, però apareixia
1: diverses. A més, va canviant la fotografia i se'ns va fent gran, el Jaume.
0: I ara sí, tancant doncs, amb aquesta idea amb la que va començar tot, aquesta idea d'aquest Festival de Literatura Històrica, i en aquest sentit, doncs, amb Núria Cadenes, clouran doncs, amb aquest bolillo que deia l'Arnau, aquest bolo que és com una punya part de la Universitat Sant Justenca, però que alhora també forma part
1: d'aquesta programació. I que important serà dimarts, d'aquesta programació. No dimecres, perquè
0: correcte.
1: El dimecres ja tenim el pregó de la Festa Major, un pregó
0: correcte.
1: Absolutament anticipat i que ens ha fet moure. I per tant, no només movem de lloc, ho farem al refugi enteri de les escoles, sinó també de data. No els dimecres com és habitual en els últims 10 anys, sinó el dimarts 28.
0: Molt bé, Arnau, doncs moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern. Et desitgem bon dia i bon estiu.
1: Vinga.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
6: Tu sí?
5: Esclar.
7: Marcel, cada cosa on toca, eh?
6: Esclar.
8: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, 11:45 del migdia, i ara marxem a parlar d'actualitat econòmica. Rafael Redondo, bon dia.
1: Hola, Dani, molt bon dia.
0: Avui en connexió telefònica aquí a Ràdio Desvern. Com estàs? Benvingut al programa.
1: Acalorat. Acalorat i amb tanta humitat. Però almenys a Barcelona fa una humitat tremenda.
0: Totalment, totalment. Doncs vinga, explica'ns una mica de què parlarem avui, perquè hi ha moltes coses a sobre la taula.
1: Sí, com avui per ser l'últim dia, pues, el que volia fer era un resum més o menys de l'actualitat que n'hi ha i de lo que es preveu que n'hi hagi en aquest mes o en aquest mes. Jo diria un mes, dos mesos, com a molt, no? És a dir, n'hi ha els grans indicadors, els que poden anar millor i els que no poden anar tan bé. Els que no poden anar tan bé és el preu del petroli, que ha tornat a repuntar a 83 dòlars al barril. Però que això és degut al tema del tema d'Iran, del tema de l'Hormuz i tot aquest problema que n'hi ha allà, no? Ha tornat a pujar i s'ha tornat a estabilitzar amb un preu que, bueno, un preu que és, diguem que és bastant, bastant assumible. Que tornarà a pujar més, dependerà de si tornen a arribar a posar-se d'acord els iranians i els americans, però únic i exclusivament dependerà d'això. Després n'hi ha un tema que és el gas, el gas de moment estava a un preu molt raonable, teníem un preu que estava per sota del que es pagava a nivell mundial al futur al gener del 26, havia baixat bastant. Ara s'està tensionant el tema del gas perquè les economies del sud-est asiàtic, amb Xina al capdavant, pues estan demanden molt de gas, que el problema és també és l'estret d'Hormuz, perquè Qatar és el principal subministrador del gas del món i gairebé no poden sortir metaneros o barcos de gas a l'estret d'Hormuz. És la situació que està passant ara amb el gas, que el gas pot pujar, però bueno, que estem en Ruanda a futur mínim a 30 dies. No se sap. Una dada important és que la prima de risc, que és el que es paga a Espanya per tota la deuta que tenim, pues, està molt baixa, està en 45 punts percentuals, que es diu, que des de l'any passat, de juliol de l'any passat, ha baixat un 30%, que això és important. Per què és important que baixi la prima de risc? Perquè l'Estat, les comunitats, quan es financen sempre, tota la deuta que et creixen és amb l'afegit de la prima de risc. O sigui, la prima de risc està en 45 punts bàsics, que és un 0,45, és el preu que doni el Banc Central més la prima de risc, que sempre és versus Alemanya, aquí en Europa. Que de moment la prima de risc, ara ja no en rodem d'ella, l'any 2021 o el 22 estava al voltant de gairebé 150, 170 fins a 200 punts. I ara està a 45, ja no se'n raona d'aquest tema, no? Uh-huh. I després n'hi ha dos punts que m'agradaria unir-los perquè diu què hi ha, quina diferència o per què estan. El nivell d'atur ha pujat aquest mes respecte a el que n'hi havia anteriorment. I estàvem, l'any passat estaven gairebé al 9,93, al 10%, i ha tornat a pujar al 10,80 i s'han incrementat en 300 400 mil persones. Però jo mirant-me les dades, el que fan constar és que gairebé l'augment aquest de 300 500 mil persones són persones que estan donades d'alta a les oficines de l'atur, però com a segunda demanda d'empleo. És a dir, que estan treballant, però van a l'oficina d'empleo per apuntar-se, per si surt una oferta nova, per si n'hi ha un treball nou, per canviar de feina.
0: Sí, sí.
1: Aquest és la situació. I després he estat mirant amb el tema de la construcció i que el que en reafirma el que jo sempre he dit, que principalment el problema de la construcció que és s'estan fent més vivendes, però s'estan fent 150, 175 mil vivendes a l'any, quan en l'època gloriosa del 2008 es feien gairebé 600 mil. S'iniciaven quasi 600.000, és a dir, que clar, això que fa que encareixin, n'hi ha menys vivenda al mercat i els preus s'encareixen. Però per què s'encareixen? Principalment per dos temes. Un, és el tema de que no hi ha sòl urbanitzable, perquè n'hi ha poc sòl urbanitzable, i a més, les administracions públiques, ajuntaments, comunitats, etc., creen molta barrera burocràtica per poder donar un permís d'edificabilitat. I això que fa? Pues que s'edifiqui menys, perquè des de que demanen per fer una nova construcció hasta que li donen tota l'autorització poden passar anys. Quan dic anys no és un, sinó 4, 5 o més anys perquè puguin edificar, poder fer un edifici. Principalment és un tema de que no hi ha sòl disponible, perquè el sòl la majoria la té l'administració, però no el liberitza aquest sòl no el liberitza i s'està havent-hi un traspàs de les persones que dels pobles cap a les ciutats i no hi ha espai en les ciutats, no hi ha sòl per poder edificar i el que n'hi ha és molt costós, en el qual incrementa els preus. I com n'hi ha tants canvis regulatoris, això encara està creant més aquesta tensió, és a dir, que és una tensió que s'està creant artificial. Si tu liberitzes sòl, que jo sempre ho he dit, automàticament podries edificar. Segur que aquí a Sant Just n'hi ha sòl, que l'únic és que n'hi ha sòl per edificar, però s'ha de recalificar, perquè estarà com zona agrícola, estarà com una altra. I si no se recalifica, però clar, una recalificació amb un ajuntament li porta temps, perquè ha d'haver-hi un pèrit, perquè ha d'haver-hi tota una sèrie de persones i departaments ficats, i no és fàcil recalificar un terreny, perquè no és fàcil, a nivell administratiu. És clar, al moment que el liberitzes això, pues, després venen els permisos i què és el que han de fer, com han de fer, el tema de sostenibilitat, que el que ha de tindre, que no ha de tindre. Clar, això està encarint, i també tenim un problema, que és que no hi ha prou mà d'obra, perquè la mà d'obra que n'hi havia el 2008, molta gent que estava en construcció, van marxar. Uh-huh. I aleshores també falta mà d'obra especialitzada per poder aixecar edificis, vivendes. No... Clar. I aquestes són a grandes rasgos de que podem trobar aquest estiu amb el gas, el petroli, com pot anar la prima de risc, i això que està d'actualitat, que és el tema de la construcció, què passa amb la construcció, per què no n'hi ha prou vivendes i perquè les que n'hi ha s'encareixen.
0: Mm-hmm. Clar, jo la pregunta que et volia formular relacionada amb el tema de l'Espanya més rural, no? O la Catalunya més rural. Al final és un tema que crec que ha donat bastant de bombo i que s'ha fet molt de debat en relació amb això, i senzillament és el plantejament aquest de tornar a ocupar, de tornar a revitalitzar aquests espais més rurals, aquests espais que s'han anat abandonant, no? Allò de la Espanya vaciada, no? Allò de aquelles ciutats, aquells pobles que han anat quedant doncs buits, perquè la gent doncs s'ha anat a les grans ciutats, a les grans urbes, i en aquest sentit doncs no sé quin plantejament s'hauria de fer perquè sí, això tornés,
1: diguem que el plantejament és un tema professional. El camp cada vegada està més mecanitzat, en el qual es necessita menys mà d'obra. Per què? Pues perquè el que abans necessitaves 10 persones, ara t'ho fa un tractorista o t'ho fa amb una màquina. És clar, s'ha automatitzat molt el camp, i un altre és els llocs de feina on s'estan generant. S'estan generant al voltant de les grans ciutats, on estan situades les grans empreses, per un tema de logística, per un tema de distribució, per un tema de mà d'obra. Aleshores, si tu has de muntar una fàbrica per produir un component o qualsevol cosa, el que necessites és que a prop teu tinguis mà d'obra. Vaig a muntar-la a Manresa, però clar, resulta que allà no tens la mà d'obra per abastir aquesta empresa. I on acabes? Pues acabes a Barcelona o al cinturó de Barcelona, que és on tens la mà d'obra. Una de les coses que deien que podien traslladar personal a aquesta segona línia, aquesta segona, seria que si cada vegada tinguessin més treball informàtic, que es pogués fer per telemanteniment. És, però clar, no és tan fàcil, perquè tornes a estar el mateix. Necessites la persona, necessites el personal que també estigui disposat a traslladar-se per treballar o per desenvolupar una feina.
0: Clar, i que la cobertura no és la mateixa tampoc, no, Rafael? Vull dir, hi ha moltes poblacions rurals que la cobertura telefònica és ínfima, per no dir nul·la, en molts casos.
1: Clar, aleshores ja no pots traslladar-te a tu. Tu podies fer alguns dels teus programes des d'un poble, sí, però clar, el que necessitaries sí que tindrà bona cobertura perquè els teus oients o els teus col·laboradors estiguessin en contacte amb tu. Clar, la cobertura que tenim tu i jo, tu estàs a Sant Lluís, jo sé que aquí a Barcelona, però si en lloc d'estar jo, millor que a Barcelona, estigués a Sort, estigués a algun poble de la Pirineu, igual tindria que haver-te dit, espera que m'he trasllado, me'n vaig cap aquí, me'n vaig cap allà, perquè no podríem mantindre la conversa. Uh-huh. Aquesta és la realitat, com tu ho has dit. N'hi ha prou cobertura? No, n'hi ha molts llocs que no ho tenen. I clar, llavors, quina feina traslladaràs allà? Que les persones se'n vagin? No, és que no hi ha feina al camp. Al camp no n'hi ha feina. La feina que n'hi ha és, en plan, si tu vols anar en plan bucòlic, cultivar-te patates i tomàquets per tu, pues vale. Però clar, els teus ingressos no poden dependre d'això. Has de tindre una font d'ingressos, encara que no tinguis unes despeses petites, però bueno, tindràs el problema precisament de la comunicació.
0: Mm-hmm. Totalment. Avui estem parlant amb Rafael Redondo, en Marc, d'aquest últim espai d'actualitat econòmica. Hem fet secció al llarg de tota la temporada, des del mes de setembre-octubre, que vàrem començar amb els col·laboradors i col·laboradores en aquesta casa, el magazín de Matins de Ràdio Desvern, i ara doncs toca anar-se acomiadant dels diferents espais. A 3 minuts de les 12 del migdia, Rafael, amb què et quedaries d'aquesta temporada, dels temes que hem tractat i de com han anat evolucionant? Creus que hi ha algun tema que ha sigut cabdal, que ha sigut primordial per entendre l'economia actual del món i de casa nostra?
1: Sí, principalment el tema principal ha sigut la guerra d'Iran, Estats Units i Israel, i tot el que ha afectat als altres països que estan suportant també Emiratos, Aràbia, Qatar, que estan suportant el pes d'aquest conflicte. És el que més està, a partir del mes de març, és el que més està incidint i l'economia està funcionant arrel d'aquesta situació que està allà.
0: Doncs sí, efectivament aquest ha estat un dels temes capdals d'aquesta temporada, d'aquest any, i que hem seguit molt de prop aquí al programa, l'Estret d'Hormuz, etc. Han estat temes capdals importants en aquesta secció que hem anat avaluant, i esperem, Rafael, que la temporada vinent, 26-27, puguem seguir comptant amb tu i puguem seguir apropant a l'audiència tots aquests temes que d'alguna manera nosaltres intentem apropar-los amb un llenguatge més planer i que la gent doncs pugui entendre què és el que passa en la macroeconomia mundial.
1: D'això estarem al dia i continuarem col·laborant i continuarem informant de l'actualitat i sobretot del futur, que és el que més en economia, el que més implica. El que més es necessita saber és que, encara que no es tingui la bola, però cap a on van els indicadors, que és el que l'economia va dient i que s'estava llogant.
0: Doncs Rafael Redondo, una abraçada molt gran, cuida't molt i que tinguis molt bon estiu.
1: Igualment, i moltes gràcies. I Dani, disfruta del final de festa que voleu fer, però que jo no, ja us he comentat que no us podré acompanyar perquè estaré fora de Barcelona, però que disfruteu i ho passeu força bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies. El final de festa que comenta el Rafael és doncs aquest comiat que farem dimarts vinent, 28 de juliol, on tots els col·laboradors i col·laboradores estan convidades aquí a la redacció de Ràdio Desvern per celebrar que ja ha arribat l'estiu, per celebrar que s'acaba la temporada i que hem tingut molts èxits al llarg d'aquest any 25-26. Rafael, cuida't molt. Una abraçada.
1: Igualment, Dani. Ens veiem.
0: Arribats a aquest punt, nosaltres fem una petita pausa, tornem de seguida després dels butlletins amb un canvi a l'estructura del programa. No podrem tenir a l'Elvira Sánchez per motius personals, però sí que tindrem l'espai de salut al dia amb el cap de Sant Just. Tornem de seguida.
2: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Les entitats independentistes convoquen per l'11 de setembre una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta i amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur independència". La marxa l'han presentat aquest matí. Barcelona, Jordi Corbalán, bon dia.
3: Aquí a la plaça Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona, que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral. El president de la ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
4: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
5: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
3: Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, plaça Catalunya.
2: Més notícies, Marta Prat.
6: Cau la cobertura de la demanda elèctrica generada amb energies renovables. Segons l'informe anual de l'Overcat, que s'ha presentat aquest matí, el 2025 les renovables van cobrir un 15% de la demanda elèctrica, un punt per sota que l'any anterior. Barcelona, Montse Poblet.
7: Bon dia. L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que l'any passat no només va baixar el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica, sinó que també va caure un 3% la suma del que es va produir amb eòlica, fotovoltaica i hidroelèctrica. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu aprovat pel govern de cobrir la meitat de la demanda elèctrica del 2030 amb aquestes energies. Detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
8: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
7: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: S'investiguen tres possibles crims masclistes a les últimes hores. Al Moradí, a la comarca alacantina del Baix Segura, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de la mort violenta d'una dona de 56 anys. A l'home ja l'havien detingut el 2008 per una denúncia per violència masclista. A Toledo, la Guàrdia Civil també investiga com a crim masclista la mort a ganivetades d'una dona a mans de la seva parella a Alameda de la Sagra. El presumpte agressor, un home de 48 anys, l'han detingut aquest matí i l'han traslladat ferit a l'Hospital de Toledo. I a Benavís, a Màlaga, han localitzat també el cos d'una dona morta amb signes de violència a casa seva aquest matí. En aquest cas, es manté oberta la investigació, però no hi ha, de moment, cap detingut.
6: A Espanya, els bombers aconsegueixen frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa. El president manxec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a l'Estat, però diu que comencen a ser optimistes.
9: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Nos dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria, de manera que podemos también liberar de preocupación a la comunidad vecina, que en otros aspectos nos está ayudando y que también tiene fuegos al mismo tiempo.
2: El Geoparc Mundial Orígens acaba de revalidar la certificació de la UNESCO per a 4 anys més, fins al 2029. L'organisme internacional ha reconegut la qualitat de la gestió i del treball desenvolupat al territori, la conservació del patrimoni geològic, la divulgació i la implicació de la població local. Anem fins a Tremp. Pau Rovira, bon dia.
10: Bon dia. El Geoparc compta amb més d'un centenar de llocs d'interès geològic inventariats, que expliquen més de 500 milions d'anys d'història de la Terra, des dels dinosaures fins a la formació dels Pirineus. La UNESCO ha valorat també la implicació d'ajuntaments, escoles i entitats del territori. Per al director del Geoparc Orígens, Guillem Pures, revalidar la certificació és tot un èxit, ja que no és gens fàcil d'aconseguir.
11: El procés de revalidació és molt exigent perquè es basa en una part documental i després és una visita de camp del voltant uns 5 dies perquè els avaladors de la UNESCO venen a comprovar el territori i verificar els progressos que s'han fet. Per tant, és una acció de compromís per la comunitat local.
10: El Geoparc Orígens podrà continuar a formar part, doncs, de la xarxa mundial de geoparcs de la UNESCO fins com a mínim al 2029. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Tremp.
2: Als esports, Ernest Macià.
12: Joventut, Baskonia i Barça-València. Aquests són els aparellaments de la Supercopa de Bàsquet que jugarà aquest setembre a Badalona. S'ha fet el sorteig aquest matí. La competició, recordem, es juga el dissabte 19 i el diumenge 20 de setembre. Per tant, una final catalana és possible. El Quitzanàs Manresa de la Lliga CB no renovarà el seu base David Duke Jr., que ha jugat 10 partits al tram final de temporada. Colby Jones es perfila com a nou escorta de l'equip manresà. En futbol femení, el Badalona Women acaba de fitxar una davantera de la Reial Societat, Mirari Uria. La jugadora guipuscoana és el cinquè fitxatge del club badaloní. L'Espanyol juga aquest vespre el segon amistós de pretemporada contra el Pau, de segona divisió francesa, per a l'Ada, l'Alt Empordà. El partit serà 14:45 i el transmet Esport 3. En ciclisme, el Tour de França reprèn avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres, amb un port de segon a mig recorregut. Pogacar segueix de líder amb més de 5 minuts a renta sobre Evenepoel.
13: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 6 minuts de les 12, us informa Mariona Sales, Vilanova. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pels seus equips en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calabirres d'adults, les calabirres infantil, les geocees, el futbol infantil, masculí i femení. Segons el programa, les activitats se celebraran del 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost i la prova de les geocees es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalabirres, les geocees i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si una prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. En turisme, Sant Just forma part dels municipis on es va dur a terme l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada durant tot el 2025 amb 753 enquestes en 26 punts del Baix Llobregat, entre els quals hi ha el municipi santjustenc. L'estudi, impulsat per l'Observatori de Turisme a Barcelona i explotat per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, analitza el perfil dels visitants i els seus hàbits de consum i mobilitat. Entre els principals resultats destaca que el 63% dels turistes són internacionals, el 64% són homes i el grup d'edat més habitual és el d'entre 45 i 54 anys. L'oci és el principal motiu del viatge per davant dels negocis i la majoria dels visitants s'allotgen en hotels durant una estada mitjana de 4,62 nits. La despesa mitjana per persona arriba als 863 euros, mentre que les activitats més habituals són anar a la platja, fer compres i les visites culturals. Podeu consultar totes les dades de l'estudi a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en societat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona va celebrar el passat 15 de juliol la segona edició del cicle diàlegs AMB 15+15, una jornada dedicada a analitzar els principals reptes que marcaran la transformació de la metròpoli durant els pròxims 15 anys. La trobada, emmarcada en els actes del 15è aniversari de la AMB, va reunir alcaldes metropolitans, experts en urbanisme, demografia i planificació territorial, així com representants del món acadèmic i tècnics municipals, amb l'objectiu d'identificar actuacions estratègiques pel futur del territori. La conferència inaugural va anar a càrrec de l'urbanista Alessandro Balducci, que va defensar que els grans desafiaments com el canvi climàtic, l'habitatge i la mobilitat s'han d'abordar a escala metropolitana. Durant la seva intervenció també va alertar que els governs actuals sovint no evolucionen al ritme dels canvis socials i va reivindicar una governança que combini l'acció institucional amb la participació dels col·lectius locals. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1 del migdia. Fins ara!

0: i els llibres són ficció, certament, però també són ficció les pel·lícules, i moltes vegades, quan hem de parlar d'un llibre, l'Arnau Cònsol, que el llibreter s'inspira amb la música d'una pel·lícula, per fer-ho més amè. Arnau, bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs avui ens anem amb aquest bluegrass característic que potser molts hauran endevinat com el tema principal de la banda sonora dels germans Coen, de la pel·lícula, els germans Coen, Oh Brother, Where Art Thou? Un títol pretensiosament que sembla que citi a Shakespeare, en realitat és una broma interna, però que crec que va molt a to amb el que no només vull parlar aquesta setmana, sinó el que ha estat de moda aquesta setmana, que és ni més ni menys que l'Odissea. Tothom parla de l'Odissea, jo encara no l'he vist.
0: Jo tampoc.
1: Tinc moltíssimes ganes, sobretot perquè l'última versió de l'Odissea que vaig veure, potser com molts de vosaltres, va ser justament aquesta pel·lícula dels germans Coen, que és les aventures en plena depressió nord-americana, anys 30, d'un George Connery que es fa dir Ulysses Everett, no es fa dir no, el protagonista es diu així, i que bé, doncs ha de fugir, de fet ha estat condemnat per alguna cosa, fuig dels camps de concentració, uns camps de treball, allò que estan picant pedres i la cantera, i es passa tota la pel·lícula fugint per tornar a casa seva. Pel camí es trobarà tot de personatges que són fàcils de relacionar d'alguna manera amb l'Odissea. Un gegant que és borni, que per tant podria ser Polifem, una sèrie de noies joves que es banyen amb uns llacs i canten i l'encisen. En fi, hi ha moltes picades d'ullet, però en el fons el que està retratant és aquella depressió americana amb una broma contínua i amb una banda sonora extraordinària, la qual, doncs, el protagonista, la principal tema és aquest, allò, The Man of the Constant Sorrow, l'home que es mou constantment, vindria a dir una cosa així, no? Per tant, una altra picada d'ullet, el que va ser Ulisses i el que és aquest protagonista encarnat pel grandíssim actor...
0: George Clooney,
1: sí senyor. Doncs bé, poso això justament perquè aquesta setmana va bé de parlar de l'Odissea, de tots aquells que l'hagueu vist o no, o que decidiu que, bé, a banda de la pel·lícula, potser és la vegada aquest estiu d'intentar llegir-la. Ens ho posen fàcil des de totes les maneres. I per aquells que vulgueu dir no, vaig a fer l'alta lectura, vaig a fer la traducció del poema homèric, com sona en vers, com d'alguna manera sonaria avui en dia si un Homer la tornés a escriure, i fins i tot una adaptació molt divertida amb tres volums, tot i que l'Odissea només és un, que ens han fet els amics de Blacky Books i que trobo que és sensacional. Un en català, l'altre en castellà, així ja per tots els públics. De fet, la primera idea era justament parlar d'aquests llibrets petits que a molts podran recordar la sèrie Blackwater.
0: Sí, la veritat és que ho sembla.
1: El que ha fet Blacky Books és inspirar-se en la seva sèrie de més èxit per treure en tres volums novel·lats, doncs el que seria el cicle de Troia. De fet, la sèrie es diu Troia, així amb lletres dorades. Aleshores, el primer llibre és La Guerra, per tant ens expliquen la Ilíada. El segon llibre és El viatge d'Ulisses, o El viatge d'Ulisses, per tant és l'Odissea, és el que podríeu agafar vosaltres si volguéssiu. I el tercer, que molta gent no se'n recorda, és La pàtria d'Enees, que vindria a ser, per tant, l'Eneida, perquè recordem que l'Eneida, Enees és un dels prínceps de Troia que se salve de la crema i que també comença tot un viatge per acabar arribant a una terra ignota on, després de lluitar, aconseguirà fundar una ciutat, i la ciutat és Roma. Tot això ho escriurà Virgili a major glòria d'August. Però, en tot cas, per tant, el cicle de Troia és tot aquest periple. Podria ser molt més llarg, però en el fons les aventures de Menelau, d'Agamemnon tornant a casa, a la meitat es moren, doncs, i surten en diferents mides, també s'hi podrien fer, però evidentment aquests són els tres grans poemes èpics que ens deixa l'entitat, l'antiguitat. La gràcia és que això és amb una versió de Gustav Schaff i que ho pots llegir de manera novel·lada. Són novel·les curtes, en el cas, per exemple, de l'Odissea, que ha sigut l'excusa per agafar-les, una novel·la de 230 pàgines, que s'obrem un mapa en el que més o menys t'explica quin és el viatge que es creu que va fer Ulisses, que evidentment el poema no té cap referència geogràfica, però hi ha moltes versions de si una de les
0: una
1: proves
0: aproximada
1: va ser a Sicília, una altra parada va ser a Gibraltar, en fi, i diferents illes. I, per exemple, comença així. Había terminado el regreso de los griegos de Troya. Todos los héroes que habían logrado salir vivos de los combates durante la campaña de las tempestades

0: En el curso de su travesía por mar, se hallaban ya en sus respectivas patrias, felices o desgraciados. Solo Ulises, hijo de Laertes y rey de Ítaca, continuaba errante, juguete de un extraño destino. Així comença l'Odissea narrada, en forma d'una novel·la amb un llenguatge proper i que, escolta, seria la manera de dir, escolta, jo el que vull bàsicament saber, totes aquestes aventures a què remeten, no? Qui era Polifem, qui eren les sirenes, Sila, Caribdis, Calipso, els feacis, doncs tot això amb una lectura còmoda que pràcticament pot durar una tarda, no gaire més, ho tenim amb aquesta versió que ens proposa Blacky Books. I de l'altra, doncs, si voleu dir, no, escolteu, l'Odissea ha de ser una lectura, ja no dic seriosa, perquè sigui com sigui serà divertidíssima, però sí allò de dir, ep, anem a intentar saber com la rebien els grecs. Doncs els grecs la rebien en forma de poema, amb uns versos llargs que facilitaven la memorització i que en català, la versió que ha publicat la Bernat Metge Universal, traduïda pel Pau Sabater, que a més porta una lectura, diguéssim, unes explicacions de Dolors Miquel, que valen molt la pena, i un pròleg de Roger Aluja, diguéssim que deixant de banda potser la versió més clàssica i que ara també ja se'ns faria feixuga, que va fer el grandíssim Carles Riba, publicada fa pràcticament 100 anys, per tant, en un català que ara també costaria, doblement pel fet de ser en vers, Pau Sabater proposa Parla amb musa, d'un home molt versat que moltíssim va errar després de prendre la vila sagrada de Troia. De molta gent va veure els poblats i saber què pensaven, i molts dolors va patir a mar obert i al sentir cor endintre, maldant per salvar la vida i portar els companys de tornada. Doncs amb aquesta prosopopeia, amb aquest vers, amb aquesta entonació, un pot anar llegint diferents cants i conèixer també les aventures d'Ulisses. De debò que, abans o després de veure la pel·lícula, jo proposaria que ho féssiu abans, però ja entenc que fa més mandra i el que podeu fer és de dir, veure la pel·lícula i després anar a descobrir els llibres, tot allò que diuen que, jo encara no l'he vist, les peripècies de Matt Damon i Christopher Nolan s'han saltat. Però com deia algú, no passa res que no hagin sigut del tot fidels, perquè fins i tot els grecs, quan cantaven de memòria i recitaven, se saltaven parts. Hi havia parts que probablement no ens han ni arribat i les aventures d'Ulisses devien ser encara molt més llargues. I ens n'ha arribat només una de les versions. Perquè al final la gràcia de la literatura oral també era aquesta, que l'anaves adaptant al públic que et trobaves.
1: Clar. I què esperes d'aquesta pel·lícula de Nolan?
0: Tinc unes ganes terribles. M'estic reservant d'anar-la a veure ja, perquè d'alguna manera hi ha una promesa de veure-la amb la Silvana, que ara tenim a l'altra banda de l'oceà. I per tant, primer travessaré l'oceà i crec que em permetré el luxe d'anar a veure-la amb algun cine de Buenos Aires, que encara tenen aquell gust pels cines grans, de butaques còmodes, uns teatres enormes, allò, molts d'aquells cinemes que aquí s'han anat perdent, per bé o per mal, però allí encara hi ha molt el ritual del cine, que a més tens un acomodador, que si entres tard et miren malament. De fet, entre tard ja és entre tard els tràilers, perquè normalment de tràilers sempre n'hi ha 3 o 4. En fi, és fins i tot un ritual que jo crec que en aquest sentit aquí s'ha perdut més pel cine blockbuster i de moltíssimes... d'anar d'una sala a l'altra, no?
1: Totalment, sí, sí. I de fet, aquesta pel·lícula, segons diu l'equip de Nolan, només es pot veure com Nolan l'ha concebut a 70 sales del món, crec. I aquí a Espanya no hi ha cap sala...
0: No,
1: perquè es veu que és una barreja entre l'IMAX i no sé quina
0: altra
1: història. I es veu que el més a prop és aquí a un poblet de França, que és un cinema on es veu
0: que... A Buenos Aires es pot saber si hi ha algun cine d'aquests?
1: Segur que sí, segur que hi ha alguna manera de fer-ho.
0: Buscaré, si més no.
1: Perquè diguéssim que ell ho ha concebut d'una manera i ha treballat la pel·lícula d'una manera que pocs cines doncs, tenen aquesta tecnologia per poder-la projectar, diguéssim.
0: Aquí a Barcelona no n'hi havia cap. L'IMAX doncs probablement, no. Però en tot cas l'IMAX no sé d'ara ben bé si encara segueix obert o no.
1: Crec que ara és una sala de conferències i d'IMAX té poc,
0: no?
1: Ja. Sí.
0: Doncs una llàstima. En tot cas, sí que crec que és una pel·lícula per veure en pantalla gran.
1: Potser
0: encara que no sigui la tecnologia, ja la recuperarem després quan passi a Netflix o Filmin, però la pantalla gran segur, perquè sembla que els grans paisatges són importants i, per tant, doncs, sí, moltíssimes ganes de veure-la.
1: Totalment, sí. Jo també m'agrada molt Nolan, ho dèiem l'altre dia al programa, és un gran director. A mi m'agrada més la part històrica que té quan treballa amb pel·lícules més històriques, quan es fot amb l'embolic aquell del temps, jo no l'acabo d'entendre.
0: A mi em va flipar molt la part del temps, tant Tenet com Origen.
1: Veus jo? Aquí no.
0: També perquè aquí després em va permetre donar 3 voltes i no acabo d'entendre, però faig la meva pròpia teoria. Una mica també em passava amb David Lynch, que hi ha alguna pel·lícula, Mulholland Drive, que, bueno, és de... has de donar moltes voltes a l'argument per acabar de lligar-ho i dius, i bueno, i és el meu lligament, vés a saber, no? Uh-huh. Però evidentment Oppenheimer també és una gran pel·lícula.
1: M'encanta, no? em va encantar que ja seguia una mica la línia aquesta d'arribar gairebé les 3 hores, com l'Odissea, que dura 2 hores 53 minuts.
0: Llàstima que no fossin 4.
1: Doncs vinga, Arnau, cuida't molt, que vagi bé, i ja quan veiem la pel·lícula ens fem crítica sense spoilers.
0: I tant, que sí, només saltaria.
1: Vinga, adéu.

0: Doncs seguim avançant en el nostre magazín, seguim aquí a la Rambla, i ara és moment de saludar a la Belén del Cap de Sant Just, que ens visita, com sempre, amb moltes convidades. En aquest cas, doncs, avui tenim a l'estudi a Rebosar per parlar de salut a l'Espai Salut al Dia, l'últim d'aquesta temporada 2025-2026. Belén, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Doncs amb ganes, no? Suposo, de vacances, de fer una mica un break. Encara us queda? Com ho teniu al cap per agafar vacances?
1: A veure, els companys sí que se les agafen el juliol i l'agost, i jo, com ja sap la gent que ens escolta, soc nutri, i llavors varia una miqueta les vacances perquè les feia el desembre. Uh-huh. Ningú se'n recorda de la nutrició al desembre.
0: Ostres.
1: I llavors l'aprofito i marxo. O sigui, a mi encara em queda, eh?
0: Que fort, eh? Que curiós. Mira, una curiositat que no sabíem.
1: Exacte.
0: Que sí que érem conscients, no?, que la gent en èpoques festives doncs abandona una mica la nutrició, però no sabíem doncs que agafaves les vacances al desembre. Per tant, en aquest sentit, bé, encara et queda una mica, però ja arribarà, ja t'arribarà, i
1: sí, ja marxaré,
0: i segur que ho podràs gaudir, i tant. Doncs vinga, marxem a presentar el programa d'avui, perquè ens ve molt interessant, i a més parlarem d'un tema que encara no hem tocat aquí al programa.
1: Doncs sí, avui parlarem de lactància materna, de l'alletament matern, vale? I tenim de convidats a la Glòria Piera, que és la llevadora del nostre cap de Vida Sant Just, i també està a Cornellà. I ve acompanyada de la Rosalia Rigau, que és resident llevadora de l'Hospital Sant Joan de Déu i està fent rotació amb la Glòria. Llavors, una miqueta la idea del programa és que elles han elaborat un diàleg amb frases que sobretot han anat rebent de famílies i de dones que lacten i que sovint han de reconduir perquè són una mica mites, no? No tenen gaire veritat darrere. Mm-hmm.
0: Entesos. Doncs el que farem, el plantejament del programa d'avui, és posar un mite, formular també preguntes, perquè amb el mite només doncs ens quedaríem bastant buits, i en aquest sentit el que volem doncs és formular preguntes a les professionals que tenim aquí avui a la taula, i així doncs generar un diàleg distès per poder doncs tractar el tema d'avui, que és el de la lactància. Benvingudes, com esteu?
2: Moltes gràcies, bon hola.
0: Doncs comencem parlant de, en aquest cas, de la capacitat de produir el llet, si aquesta s'hereta, amb la següent afirmació. Diu, la meva mare em diu jo no tenia bona llet, així que no t'estranyi si tu tampoc en tens. Explica-nos una mica, aquesta capacitat de produir llet es pot arribar a heretar?
2: Bé, no és ben bé així. O sigui, sí que és veritat que és un mite que està molt extès, que el sentim sovint, però la capacitat de produir llet, en principi, no s'ha d'heretar. És veritat que és una cosa que se sentia, el fet de jo no he tingut bona llet, no existeix una bona o mala llet, la llet sempre és l'adequada pel nostre bebè, i el tema de poder o no produir més llet moltes vegades està relacionat amb la manca d'informació, amb un mal agarre, dificultats, horaris que no estan sent flexibles, la lactància ha de ser a demanda, i si no ho estem fent, no ho estem fent tan laxa i fàcil, pot haver problemes d'alletament de quantitat i de garre, de malestar. No és cert que biològicament hagi de donar problemes, a vegades sí, per algun tipus de medicació, per alguna patologia, però no és el més habitual.
0: Molt bé, doncs aquesta és la conclusió a la que arriba doncs la llevadora d'aquí del Cap de Sant Just. Passem a la següent qüestió. Avui parlem també d'una altra frase que és bastant cèlebre, que l'hem sentit bastant, i és la següent. La meva sogra em diu, però aquesta sogra podria ser doncs un altre personatge de la nostra vida quotidiana, jo vaig criar tots els meus fills amb biberó i han crescut ben sans. Què respondríeu a aquest comentari? I també doncs formulem la pregunta de si és compatible o incompatible, més ben dit, reconèixer que la llet de fórmula salva vides quan és necessària i alhora defensar doncs també els beneficis de la lactància materna. És a dir, si són compatibles a aquestes dues afirmacions o en tot cas no ho són.
3: Mira, doncs nosaltres en primer lloc volem que quedi clar que com a llevadores mai jutjarem la decisió de les famílies d'optar per la lactància artificial, és a dir, d'oferir biberons als bebès, però sí que és cert que és una evidència que la lactància materna té uns beneficis nutricionals i no només nutricionals que no té la llet artificial. Així com a primera idea, que em sembla molt interessant, És que la lactància materna, la llet materna, és l'únic aliment del món que varia la seva composició adaptant-se a les necessitats del consumidor en cada moment de la seva etapa madurativa. És a dir, va canviant amb el temps, des del principi amb el calostre fins al final la llet madura quan el bebè ja és més gran. I això amb la llet artificial, doncs, evidentment no és així. Després té altres beneficis, com per exemple aquest, el coneix més gent, que presenta anticossos que protegeixen els nadons d'infeccions al llarg de la primera etapa, d'al·lèrgies, de problemes gastrointestinals, etc. I a més, per què no dir-ho, també hi ha un benefici econòmic, no?, a nivell de la família, que no s'ha de gastar doncs, aquests diners en biberons i amb llet, i és sostenible pel planeta perquè ens estalviem doncs, contaminar amb llaunes i amb plàstics.
0: Mm-hmm. Hi ha molts factors, hi ha molts temes que podem doncs, tenir en compte a l'hora de generar un argument en un costat o en un altre. Marxem a parlar ara també de que en aquest cas ens planteja una situació d'una amiga que li diu doncs, has de donar-li només 15 minuts de pit a cada presa. Hi ha un temps ideal per cada presa?
2: No hi ha un temps ideal, per això parlem de lactància a demanda. Mm-hmm. Els nadons més petits necessitaran més temps, perquè es cansaran més, perquè han de fer més pauses. Ja tenim alguns més grans que en 5 minuts serien capaços de buidar-te un pit i acabar. Aleshores, no hem de limitar. Igual que quan nosaltres mengem, no ens limiten i ens treuen el plat als 15 minuts perquè igual no hem acabat. Aleshores, amb la lactància hauríem de pensar en aquest punt. No hem de treure-li el plat al nostre nadó, hem de deixar que pugui menjar. Evidentment, si les tomes són molt llargues, si podem pensar en que està havent algun problema, s'haurà de revisar. Però així d'entrada, la lactància sempre hem de parlar de què ha de ser a demanda.
0: Mm-hmm. Interessant aquest plantejament i també aquest exemple que teníem, el de retirar el plat a aquell infant, no? De que en aquest sentit a vegades també es fa, no? Allò de dir no, que mengi en tants minuts, no? Aquí ho hem comentat alguna vegada al programa, que s'han de buscar altres eines, altres recursos, no? A l'hora de treballar la nutrició i l'alimentació amb els nostres infants. Marxem a parlar ara d'un altre exemple, en aquest cas és la meva cunyada insisteix: donar el pit és molt esclau, amb el biberó viuràs molt millor. La lactància limita realment la vida de la mare o depèn de molts altres factors?
3: Aviam, és cert que la lactància no es pot compartir, és a dir, és difícil compartir aquesta tasca, perquè és la mare lactant la que ofereix el pit al nadó, en principi, no? Llavors, en certa manera, pues, podríem interpretar-ho així, però com a contrapartida també és cert que sempre la portem a sobre, per tant, això que ens estalviem de preparar biberons, de treure'ls, etc. I que està molt a l'abast.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim avançant, seguim amb més qüestions, amb més preguntes que avui ens estem formulant amb la llevadora doncs, al cap de Sant Just i també amb bona companyia, perquè avui el que volem doncs, és treure conclusions, no? Enfocades en aquest àmbit, en aquest tema. Següent, aquesta afirmació diu: la meva veïna em diu no li donis mai el pit abans de les 3 hores. Hem de mirar el rellotge o hem de mirar el nadó? Què opineu?
3: Aviam, els nadons no tenen horaris. Moltes vegades a nosaltres com a adults ens van bé aquests horaris per el tema de seguretat, per assegurar-nos de que ai, el meu bebè està menjant. Però hi ha altres indicadors per saber que la lactància està funcionant bé i que el nadó està obtenint tot l'aliment que necessita, com per exemple que va guanyant pes amb les revisions al pediatre, que va fent pipis i caques, que està actiu el nadó, però sí que és cert que quan es posa al pit doncs acaba la presa més tranquil, és a dir, més saciat. I com a orientació sí que podríem dir, no tant parlar de cada X hores, però com a idea, doncs, és bo que els nadons facin mínim unes 8-12 preses al llarg del dia, repartides al llarg del dia.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, tenint en compte aquests temes, aquests aspectes, perquè a vegades doncs, sí que s'intenta quadrar, entenc, amb les hores de son, no?, de la persona adulta, que en molts casos doncs, es diu, no?, que aquest no és un mite que aparegui aquí, però sí que és cert, no?, que, bueno, de fet, és el que també volem comentar una mica ara, no?, que és el tema de les hores de son, perquè també és important, no?, que en aquest sentit els adults puguin descansar. Següent mite, el meu marit em diu, potser no dorm a les nits perquè es queda amb gana. Clar, aquí el que ens pregunta és, els desperts nocturns volen dir que la llet doncs, materna no alimenta prou. I en aquest sentit doncs, ens agradaria també esclarir aquests temes i també com es pot lligar una cosa amb l'altra, no?
2: És cert que la llet materna és més lleugera que el que podríem trobar-nos amb una llet artificial. I aquests nadons tindran també un son més lleuger, però en contra del que podríem pensar, que sempre és dolent en el sentit de no dormireu bé, és veritat que ens ofereix protecció envers la mort sobta del nounat, que això, bueno, del lactant, que és una mort per sota de l'any de vida que no es pot explicar. Aleshores, que no dormin tan bé pot ser perquè tenim una llet més lleugera que no ens adorm tant, però que ens ofereix aquest benefici. També tenim una part fisiològica que el cos de la mare lactant necessita que hi hagi més temps d'alletament a les nits perquè és quan puja l'hormona prolactina, que és la que produeix la llet. Aleshores, que a la nit lactin és positiu envers la lactància pel manteniment i per la quantitat. I també, tot i que no ens ho pensem, hi ha una part del nostre cervell que no deixa de ser animal, tot i que som humans, que a l'inici la nit bueno, ens té més en alerta com a humans petitons que no ens podem defensar perquè seria el moment en què un lleó, per exemple, ens podria atacar. I això encara ho tenim com a residual en el nostre cervell i fins que ens adaptem a la vida real humana tenim menys opció a dormir tan bé i tenim un son molt més lleuger i el ritme no és com el d'adult perquè també és molt més immadur.
0: Aquest cortisol, no?, que ens desperta quan el lleó està a punt de venir a menjar-nos. Una mica, doncs, aquestes reflexions que potser avui als nostres oients se'ls hi han fet curtes perquè realment doncs, hem dedicat gairebé un quart d'hora a comentar aquestes qüestions relacionades amb els mites, amb allò que podem fer i no fer, amb la importància de la lactància materna. Però informar també als nostres oients, a l'audiència, a la gent que ens estigui escoltant pel www.radiodesvern.com o al 98.fm, que teniu doncs, també un espai en el qual també es presenta doncs, aquest grup de lactància al Cap de Sant Just, que avui doncs, volem fer-li menció, que li volem donar també protagonisme, perquè allà doncs, es pot ampliar més informació i també resoldre aquests dubtes, oi?
2: Sí, els dijous al matí, sobre les 11:30 i més o menys fins a la 1, acompanyem el grup de lactància d'aquí de Sant Just. Ho fem al centre cívic, al costat del CAP, i venen mares lactants. Poden ser també mares lactants amb lactància artificial, no cal que sigui lactància materna. Al final, nosaltres sempre parlem de grup de teràpia, seguim la lactància, acompanyem la lactància, ajudem amb problemes de lactància, però també amb problemes de la vida diària i adaptació al nou nat i a la nova vida i al nou rol, amb la qual cosa pot venir qualsevol persona que es trobi en aquesta situació sense apuntar-se, sense més es presenta el dijous a les 11:30 i ens coneixem allà. Tenim també l'acompanyament a la consulta, que poden, sempre tindrem la porta oberta per una lactància dificultosa, amb la qual si és amb hora de visita ideal, però si tenim un problema amb la lactància que no podem resoldre i no tenim cita, també poden venir en qualsevol cas al CAP.
0: No normalitzar aquelles conductes que potser creiem que són normals o que formen part del procés d'adaptació i que a vegades doncs, és millor atacar-les el més aviat possible.
2: Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest servei que ofereix el CAP de Sant Just, tant en aquest grup de l'ajuda a la lactància com també en l'horari habitual de l'ambulatori de Sant Just. Molt bé, alguna cosa més que vulgueu afegir abans de tancar l'espai d'avui? Ho hem dit tot?
3: Bueno, a mi com a idea així de reflexió final em sembla molt interessant el que comentava la Glòria de la importància dels grups de lactància per crear aquesta xarxa realment a prop teu, perquè sí que és veritat que antigament, o no tan antigament, fa uns anys, les lactàncies es compartien més perquè les famílies vivien més juntes o no? Tothom havia tingut a prop una mare, una cosina, una germana que li havia vist com donava el pit. I avui en dia és més difícil. Moltes vegades aquestes mares es troben doncs, més soles a casa seva, sense tants referents. O... Llavors és un punt de trobada molt interessant on realment doncs, es comparteixen i es recolzen unes amb les altres i es crea doncs, aquest sentiment de grup i de xarxa.
0: Mm-hmm. Doncs fer xarxa, teixir aquests vincles i també compartir, que és el més important i que... Durant tota la temporada ho hem estat comentant aquí, Belén, compartir des de tots els angles, perquè hem parlat de tot.
1: Sí, sí, sí. És que nosaltres saps que estem molt a favor quan hem vingut amb la Noemi, que és la psicòloga del CAP, o amb la Janira, que és la fisioterapeuta, que els grups al final donen molta força, que són una eina molt valuosa i que està molt bé compartir, no? Perquè de vegades no parlem dels problemes que podem tenir i ens pensem, no?, que encara som més grans. I de vegades el grup et serveix doncs, o per relativitzar o per veure que no estàs sol i com a eina terapèutica la veritat és que ens funcionen molt bé. Ja veieu que tenim grups des d'hàbits saludables fins a gestió emocional, fins a potser unes algunàlgies, aquest d'alletament matern. O sigui que si hi ha qualsevol dubte que passin pel CAP i que demanin tant a medicina com a infermeria les opcions que tenen, que no tinguin por de demanar.
0: Mm-hmm. Doncs, Belén, moltíssimes gràcies per aquesta temporada tan magnífica que hem fet aquí a Ràdio d'Esvern, en aquest espai de Salut al Dia. Continuàvem una mica, no?, amb aquesta línia continuista del magazín que fins a aquesta temporada conduïa Núria García, companya d'aquesta emissora. Vam entomar el repte al setembre amb ganes, amb il·lusió, pensant doncs, que era important que seguíssim amb la continuïtat d'aquest projecte de salut aquí a l'emissora municipal de Sant Just, i crec que ho hem aconseguit i que hem pogut apropar doncs, en els diferents aspectes de la salut diària de les persones. Aquí a Sant Just hem fet companyia i la gent del nostre poble sap que té el CAP a la seva disposició.
1: No, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, per donar a conèixer tot el que fem al CAP i com anem creixent com a recurs per la comunitat. O sigui, moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs, Valent, companyia, moltíssimes gràcies. Una abraçada, cuideu-vos molt i bon estiu.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

I ara toca ramblejar. 8 minuts per la una del migdia. Nosaltres marxem a ramblejar per l'agenda d'activitats de la Festa Major 2026. Del 29 de juliol al 6 d'agost, Sant Just està de Festa Major. Ho hem anat parlant aquests dies del programa. De fet, seguirem amb una programació especial al llarg d'aquests dies amb entrevistes úniques amb aquelles persones que formen part d'aquesta Festa Major 2026. Ahir vàrem tenir a Clàudia Sant Hilari i a la Cinta de Paz, amb les quals vam parlar de la coordinadora de festes. Demà parlarem amb Amador Saiz de la Festa del CUP i també aquesta mateixa setmana tenim un parell d'entrevistes més relacionades amb la Festa Major. Per una banda, Geoseas, amb en Martí Bailac, i també parlarem divendres amb la Núria Rajadell i l'Anna Company sobre la passejada literària. La setmana vinent també tenim entrevistes relacionades amb la Festa Major que anirem desvetllant al llarg d'aquests dies, però abans nosaltres ens volem capbussar directament amb el programa d'activitats que probablement ja heu rebut a les vostres llars i, si no, recomanable passar per algun dels equipaments municipals a recollir el vostre programa de Festa Major. Aquí a Ràdio d'Esberna en tenim uns quants. Si voleu passar per l'emissora municipal, doncs estarem encantats de que recolliu el vostre programa de Festa Major. Comencem amb dimecres 29 de juliol. Arrenca la festa amb el Cercavila a la plaça Verdaguer. A l'inici està previst per 6:45 de la tarda. Aquest Cercavila pels carrers del voltant de la plaça Verdaguer amb la colla gegantera, el drac de Sant Just, els dimonis apagallums de Cama Blanca i el grup de sardanes. Tot seguit tindrem també el pregó i ball de gegants a Can Ginestar a les 8 del vespre. Perdoneu que he tingut aquí una mica de tos. A les 8 del vespre, a Can Ginestar, tindrem aquest paragó a càrrec de Soledat San Serafini, fundadora de Carrau Blau i artista. A continuació, el ball tradicional ja de gegants del nostre municipi, en Gentil i la Flor de Neu, faran aquest ball per donar inici a la Festa Major. Tot seguit tindrem la rifenya, el sopar popular i concerts. La comissió, la coordinadora de festes, organitza un seguit d'activitats a la plaça Verdaguer a partir de 8:45 del vespre, amb el primer glob, el sopar popular, el concert trencadisc i el DJ Dinho i Smoked, que també doncs estaran aquí presents en aquesta Festa Major. Marxem a parlar ara del segon dia de festa. Dijous 30 de juliol tindrem el cinema infantil Helio al Casal de Joves per tots els públics. Aquesta pel·lícula que es projectarà a la sala Utopia del Casal de Joves. També tindrem les calabirres a la tarda amb la rifenya a Can Ginestar amb la categoria infantil a partir de 6 anys i la categoria sènior. Consulteu els horaris al web municipal o al programa de Festa Major perquè de 4 a 6 tenim el de categoria infantil i de 6 a 8 el de sènior. Això també és de competició de blaus i grocs, 2 punts per determinar el color guanyador. Sumaran també les caixes pujades pels 3 millors de cada color. Marxem a parlar ara del gran joc de Sant Just, que arriba a la plaça Verdaguer de 6 a 9, un joc pels carrers de Sant Just, per descobrir una manera diferent a secrets i curiositats del poble mentre superes reptes d'habilitat, enginy i proves divertides. Marxem a parlar d'altres qüestions perquè enguany també s'ofereix doncs el sopar popular i concerts a la plaça Verdaguer amb taller de salsa el dijous 30 de juliol, el sopar popular, el patio, els nens del Warbook ja en clau de concerts i DJ Vico Viti també a 2:15 de 2 de la matinada. Parlem de la 80s Party, que celebra el mateix dia al Parc de Can Sagrera amb música dels 80. Podeu recuperar l'entrevista que varen fer a Toni Méndez l'altre dia aquí a Ràdio d'Esvern. Varen parlar amb ell sobre aquesta activitat tan nostrada que ja doncs s'ha fet un forat en els cors i també a les activitats de Festa Major. Marxem a parlar del divendres 31, tindrà lloc la Festa Z al Casal de Joves, al Quina Barra, amb sortida de plaça de la Pau a 6:45 de la tarda, el Barana i Ball per la gent gran al Parc del Mil·lenari a 7:45 i l'obertura de barraques a l'Esplanada de la Bonaigua a partir de les 9 del vespre. Tot seguit tindrem també el cinema a la Fresca amb Zootropolis 2 i els concerts de Festa Major a l'Esplanada
Esplanada de la Bonaigua, cap de cartell al Pont i Pissador. També tindrem Banda Andarà amb aquesta actuació musical, La Noche Quilombera i Les Gamberres. Per anar culminant aquest calendari de festa major, tenim els partits de futbol el dissabte 1 d'agost a les 9, a les 6 i a les 7. També el concert de l'orquestra Camerata Sant Just a les escoles, un concert molt especial amb música de Hans Zimmer. I l'obertura de barraques a l'Esplanada de la Bonaigua, aquest cop a les 8 del vespre, amb el sopar de festa major, coincidint en aquest cas a la pista de l'Institut de Sant Just. Tindrem Improsight Story per fer sobre taula a la pista de l'Institut després del sopar i l'anunci del color guanyador de festa major a 11:45 de la nit. També hi haurà concert de festa major enguany amb l'orquestra del Futuro i tancaríem ja programació amb els tres últims dies de festa, el tobogán d'aigua el diumenge 2 d'agost, la gincama, el seny i la rauxa de la Rifenya, el parc del Mil·lenari i també el bingo musical familiar al carrer Tudona i Salvador Espri, una activitat lúdica organitzada per amics del barri sud. Marxarem a destacar també la festa major amb el CUP i la passejada de festa major, la passejada antigament dita literària, ara doncs amb un tas de les places de Sant Just amb sortida des del Parc Maragall. En dues activitats, la del CUP i la del Centre d'Estudis Sant Justencs, dilluns 3 d'agost. I ja per tancar, el Dia dels Patrons, 6 d'agost, ofici de festa major a l'Església dels Sants Just i Pastor, i també Rigoberta i el Windigo, amb la Cia Cali Teatre pels més petits a les 11, a partir de 4 anys a la plaça Verdaguer. Tancant aquest programa de festa major, tenim el vermut solidari, les sardanes, la botifarra i el teatre de carrer, les habaneres i el rom cremat i l'espectacle de foc. De forma breu, de forma sintetitzada, hem pogut parlar de totes les activitats de festa major. Teniu, com dèiem, aquest catàleg de les activitats a casa i, si no l'heu rebut, els equipaments i a l'Ajuntament. I fins aquí diem la frase tan nostrada. Ens acomiadem del magazín d'avui dimarts. Fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimarts. Tornem, com sempre, demà aquí a Ràdio d'Esberna, el 98.9 FM. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Blaus i grocs es tornaran a disputar la victòria de la Festa Major amb 7 proves puntuables. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 21 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. L'enquesta turística situa Sant Just Desvern dins del mapa dels visitants de la destinació Barcelona. La EMB posa el focus en els reptes que marcaran la metròpoli dels pròxims 15 anys. La segona edició dels diàlegs EMB 15+15 va reunir representants institucionals i experts per debatre sobre habitatge, mobilitat, urbanisme i canvi climàtic. Cal Llibreter proposa crear un festival de novel·la històrica a Sant Just Desvern.

0: Competició entre blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calaveres d'adults, les calaveres infantil, les geocees, el futbol infantil, el masculí i el femení. Segons el programa, les calaveres i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geocees es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalavirres, les geocees i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. Sant Just d'Esvern forma part dels municipis on es va dur a terme l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada durant tot el 2025 amb 753 enquestes en 26 punts del Baix Llobregat, entre els quals hi ha el municipi santjustenc. L'estudi, impulsat per l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotat per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, analitza el perfil dels visitants i els seus hàbits de consum i mobilitat. Entre els principals resultats, destaca que el 63% dels turistes són internacionals, el 64% són homes i el grup d'edat més habitual és el de 45 a 54 anys. L'oci és el principal motiu del viatge, per davant dels negocis, i la majoria dels visitants s'allotgen en hotels durant una estada mitjana de 4,62 nits. La despesa mitjana per persona arriba als 863 euros, mentre que les activitats més habituals són anar a la platja, fer compres i les visites culturals. En l'àmbit comarcal, el 57% dels turistes visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Les platges del Baix Llobregat són l'atractiu més visitat o amb més intenció de visita, seguides del Canal Olímpic de Catalunya, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, les Coves de Montserrat i els espais naturals del Delta de Llobregat. La valoració global de l'estada a la comarca és de 8,4 punts sobre 10, amb el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges i la seguretat personal entre els aspectes més ben puntuats. L'àrea metropolitana de Barcelona va celebrar el passat 15 de juliol la segona edició del cicle Diàlegs AMB 15+15, una jornada dedicada a analitzar els principals reptes que marcaran la transformació de la metròpoli durant els pròxims 15 anys. La trobada, emmarcada en els actes del 15è aniversari de la AMB, va reunir alcaldes, metropolitans, experts en urbanisme, demografia i planificació territorial, així com representants del món acadèmic i tècnics municipals amb l'objectiu d'identificar actuacions estratègiques pel futur del territori. La conferència inaugural va anar a càrrec de l'urbanista Alessandro Balducci, que va defensar que els grans desafiaments com el canvi climàtic, l'habitatge i la mobilitat s'han d'abordar a escala metropolitana. Durant la seva intervenció també va alertar que els governs actuals sovint no evolucionen al ritme dels canvis socials i va reivindicar una governança que combini l'acció institucional amb la participació dels col·lectius locals. La jornada es va estructurar en tres taules rodones centrades en l'organització dels espais urbanitzats, la integració de la natura i els projectes estratègics que han de configurar la metròpoli del futur. Entre les aportacions destacades, es va defensar un model de metròpoli més cohesionada, sostenible i resilient, amb més pes del comerç de proximitat, la participació ciutadana, la preservació dels espais naturals i la regeneració urbana. L'acte va concloure amb una visita guiada a les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs, un dels principals àmbits de transformació de l'àrea metropolitana en els pròxims anys. El llibreter santjustenc Arnau Cònsol, impulsor de la Universitat Santjustenca d'Estiu, que organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la desena edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural al municipi des de la fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques.
1: Jo crec que quan a mi em proposen aquest professor, l'Àngel Casals, de fer la Universitat Sant Justenca d'Estiu, dic, mira, potser és el que més s'assembla al que jo sempre havia pensat, que és un festival d'història, o de novel·la històrica, o donem-hi quatre voltes, al final la UGI ha acabat convertida en una altra cosa i ja està bé, i potser no cal girar-li el tomb, potser la UGI pot ser existint i paral·lelament a Sant Just pot néixer una altra cosa. Crec que, a més, sent, insisteixo, que no existeix cap festival de novel·la històrica enlloc, si a Sant Just fóssim capaç de muntar-ne un amb cara i ulls, es podria convertir realment en un referent d'aquests. En fi, com insisteixo, poc o molt, Barcelona ja és conegut per molta cosa, però tothom coneix el Tiana Negra.
2: Sí.
1: I en el fons Tiana és un petit poble del Maresme, no dels més importants ni ressonants, però en canvi el Festival d'Història el posa en el mapa d'això, d'una petita capital literària d'algun punt, no? I Sant Just, que té un passat històric molt més llarg del que on pot arribar a pensar, doncs crec que seria un bon marc per intentar una cosa així.
0: Com a primer tas d'aquest projecte s'ha programat una sessió especial anomenada Edició Pròleg, que tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de juliol. L'acte es farà en un espai de gran valor simbòlic, el refugi antiaeri de les escoles. L'escriptora Núria Cadenes hi presentarà la seva darrera obra, Qui salvi una vida, que narra les xarxes d'ajuda als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Fem un pròleg, llancem-ho aquí, enllaça bé, perquè a més la Núria Cadenes ja ha vingut a parlar a la Universitat d'Estiu, s'hi va apuntar de seguida. Aquest és un tema absolutament diferent. I bé, la gràcia és no convertir-ho en una xerrada més de la Universitat d'Estiu, per això la gràcia o la idea és canviar de marc i fer-ho en un lloc carregat de simbolisme que poc o molt té a veure amb la novel·la que presentem, que és la de la Qui salvi una vida, no? De la Núria Cadenes, en què parla de les cadenes d'ajut per travessar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, abans havia sigut durant la Guerra Civil, els Pirineus com un lloc de pas, més que no pas de frontera. Bé, potser la lògica hauria sigut fer-ho a la Penya del Moro, però em semblava que era molt amunt. I, en canvi, un refugi on la gent anava justament a salvar la vida quan hi havia bombardejos durant la Guerra Civil, tenia tot el lligam.
0: Aquesta proposta cultural vol caminar de la mà del Pla de Lectura de Sant Just, un projecte municipal actualment en redacció que busca potenciar la lectura a les escoles i dotar de més recursos la Biblioteca Joan Margarit. Segons Cònsol, vincular el futur festival a aquest pla estratègic dotarà el municipi d'un segell d'identitat propi. Parlar de la promoció de la lectura entre el públic de totes les edats, la consolidació de Sant Just com a referent literari i cultural i la implicació de les entitats i comerços locals en el teixit cultural. Amb aquesta proposta, la Universitat d'Estiu podria obrir una nova etapa, mantenint el seu format habitual i sumant aquest nou gran esdeveniment literari al calendari santjustenc. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt i final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i el paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri, d'electricitat i telefonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessaven el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer Església. La Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la coordinadora de festes. Aquest nou col·lectiu, format per

0: manera prèvia el dimarts 28 de juliol i s'allargaran durant els dies centrals de la festa. El 28 de juliol faran un taller al Casal Popular La Sala per crear el Glop, la nova beguda típica de Sant Just. El dimecres 29, una cercavila popular, presentació de la beguda típica, sopar i concerts. Dijous 30, celebració de l'Escala Birres, taller de salsa i concerts. I el diumenge 2 d'agost, gimcana popular, seny i rauxa, una unificació de la tradicional gimcana pagesa i el correvern. Un dels canvis més significatius d'enguany serà la presència a l'espai de barraques. Les tres entitats fundadores de la coordinadora no muntaran barres individuals, sinó que s'agruparan en una única barraca conjunta. Amb aquesta acció volen obrir el debat sobre el model de festa nocturna i apostar per espais més segurs i de proximitat.
1: La coordinadora no només té la voluntat de que sigui més participatiu o que hi hagi més gent participant i tal, sinó que nosaltres el que ens centrem i la crítica que portàvem, bueno, que ens ha fet com iniciar això, és que el model de festa major ens començava a no representar perquè era un model que construïa l'Ajuntament moltes vegades en paral·lel de les entitats i per tant nosaltres també el que veiem era com que les entitats quan ens posàvem a fer la festa major no era una festa major per gaudir-la nosaltres, sinó únicament per fer la gestió de la festa major i gaudir-la la resta de gent i per tant com que nosaltres també vam valorar que nosaltres també volíem gaudir de la festa major i fer una festa major nosaltres doncs poguéssim estar segures, poguéssim estar contentes i que la festa en si ens representés. I això també va de camí de que nosaltres des de la coordinadora també hem tingut debats polítics del que ens representa i de com volem muntar les nostres festes. És un debat també que hem traslladat a l'Ajuntament moltes vegades i nosaltres també veiem que hi havia X festes on no ens sentíem segures a nivell de salutacions feixistes, comentaris feixistes o tal. Llavors nosaltres des de la coordinadora també volem revertir tot això i fer dels nostres espais segurs per tothom.
0: D'altra banda, el col·lectiu ha decidit deixar de banda la clàssica competició entre els equips blaus i groc en les seves activitats, argumentant que sovint s'havia convertit en una proposta molt tancada on només participaven els membres de les pròpies entitats. Segons expliquen les representants de la coordinadora, Clàudia Sant Hilari i Cinta de Paz, es busca un model que representi millor tota la ciutadania.
2: Doncs el tema de blaus i grocs també va ser un debat que vam portar dins de la coordinadora i que vam estar parlant molt entre totes. I aquest any, des de la coordinadora, doncs, els colors sí que continuen com sent representació de la festa major, sobretot doncs, perquè estan dins del logo, estan dins de l'estampació de mocadors i al final doncs, són els colors de Sant Just i no deixen com de representar-nos. Però sí que és veritat que tot el tema de la competició i de les activitats i els jocs que portaven a grocs contra blaus és una cosa que hem deixat de banda com a coordinadora perquè també vam parlar entre nosaltres que aquestes activitats al final doncs, en els darrers anys també creiem que no representaven com a molta part de la població, sinó que al final no deixàvem de ser les entitats que organitzàvem aquestes propostes i les que estàvem allà fent les activitats eren majoritàriament doncs, la gent que formava part de les entitats, però sí que cada vegada com sentíem que gent externa a les entitats o gent externa com el poble o vinculada doncs, a aquests col·lectius com no participava de les activitats i de les propostes i era una cosa que organitzàvem, que sentíem que organitzàvem per nosaltres únicament.
0: Amb la voluntat d'anar més enllà de la festa major, la coordinadora de festes es vol consolidar en el futur per poder incidir en altres celebracions del municipi al llarg de l'any. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per la segona edició del torneig Let's Woman Paddle més 40 ja estan obertes. La competició, exclusiva per dones majors de 40 anys, se celebrarà el 19 de setembre a les instal·lacions del Pàdel Sant Just, al barri de Masllui. El període d'inscripció estarà obert fins al 16 de setembre i el torneig es disputarà en una única jornada i comptarà amb 4 categories. El format inclourà fase de grups i fase eliminatòria amb partits de 9 jocs i un mínim de 3 partits garantits per cada participant. Les jugadores inscrites rebran un welcome pack amb samarreta, aigua i fruita i disposaran de servei gratuït de fisioteràpia durant la jornada. A més, l'organització ha previst un sorteig final i premis per les finalistes i les guanyadores. El preu de la inscripció és de 30 euros per jugadora. Sant Just d'Esvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva festa major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi d'etiquets i continuarà pel centre cívic Salvador Espriu, el carrer Anselm Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'esplai, la sala, la Sella Jove i Vall d'Andarà col·laboraran activament

0: en la gestió dels diferents punts de servei. Segons expliquen els membres de Dimonis, l'ajuda de les entitats és molt important. És una activitat del poble pel poble que agraeixen molt fortament.
1: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau. Començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la sala. Pujarem cap a plaça Verdaguer. Seguirem per on estaven els Joaníbols, que crec que es diu Parc en Sagrera, si no m'equivoco ara, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem aguantat una parada, per així fer-ho més,
2: més dinàmic.
1: I tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixem dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, Seas i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatjar els participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
1: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
2: Sí, però això, portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè soc una mica músic i em van agradar molt com ho vam fer. I és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent. I doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any. I res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
1: Exacte. I la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que es personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
2: Redoble.
1: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això. Per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencéssim l'entrevista.
2: Exacte.
1: I exacte, doncs això, que controlin també. Si volen aigua o alguna
2: cosa. Sí. Molt de seny, però també molta rauxa.
0: L'organització ha posat a la venda un total de 400 tiquets per un preu de 13 euros de forma anticipada als establiments de Ciabatta de Sant Just, on s'ha de pagar en efectiu. El mateix dia de l'activitat se'n vendran 50 més a la plaça de la Pau per 15 euros a partir de 6:45 de la tarda, amb un màxim de 5 tiquets per persona. El tiquet inclou 6 cerveses i 4 tapes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà la conferència a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestar amb el nom La vida secreta dels satèl·lits, on es parlarà de per què la Lluna sempre ens mostra la mateixa cara. També avui a les 7 de la tarda a la sala Utopia del Casal de Joves es farà un campionat de pickleball per a joves de 18 a 25 anys. Avui dimarts 21 de juliol a 8:15 del vespre es farà un concert i homenatge al músic Leonardo Balada Ibáñez al Parc de Can Freixes, al costat de la Masia. I dimecres 22 de juliol a 8:00 del vespre la quarta edició de la Universitat Sant Justenca d'Estiu de Cal Llibreter. Dimecres 22 de juliol a 8:00 del vespre, el dijous 23 de juliol a 7:00 del vespre, tarda de voleibol, a la sala Utopia del Casal de Joves. I diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí, la Coral Harmonia cantarà a Televisió Espanyola, a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès.

Encara tenim temps a fer un resum del més destacat en titulars. Blaus i grocs es tornaran a disputar la victòria de la Festa Major amb 7 proves puntuables. L'enquesta turística situa Sant Just dins del mapa dels visitants de la destinació Barcelona. L'estudi revela que predominen els turistes internacionals amb una despesa mitjana de 864 euros per persona i una valoració de 8,4 sobre 10. L'àrea metropolitana posa el focus en els reptes que marcaran la metròpoli dels pròxims 15 anys. La segona edició dels diàlegs AMB 15+15 va reunir representants institucionals i experts per debatre sobre habitatge, mobilitat, urbanisme i canvi climàtic. Cal Llibreter proposa crear un festival de novel·la històrica a Sant Just d'Esvern.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 21 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: La llei del tabac amplia les prohibicions a fumar a les terrasses, les piscines o els concerts a l'aire lliure. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquesta nova llei del tabac l'ha aprovada avui el Consell de Ministres i ara haurà de tramitar-se al Congrés, on haurà d'aconseguir una majoria per poder-se aplicar. Si prospera, seria el canvi legislatiu més important en l'última dècada en aquest àmbit, destinat a reduir el tabaquisme entre la població que encara se situa al 25%, Natàlia Ramon.
2: La xifra de fumadors ha anat baixant perquè fa 20 anys, quan es va fer la llei, un 32% de la població era fumadora. Ara també es vol reduir els espais a l'aire lliure, on no es podrà fumar tabac, i tampoc vapejadors, que es regiran per la mateixa normativa.
0: Madrid, Tània Tàpia.
3: Més espais sense fum i més restriccions per als menors. No es podrà fumar platges, terrasses, rius, parcs nacionals, tampoc a vehicles professionals o a concerts a l'aire lliure ni a les estacions de tren i autobús. La llei també prohibeix consumir, ara només es veta la compra, el tabac i derivats als menors. Se'ls podrà sancionar amb 200 euros i posa al mateix nivell vapejadors i tabac tradicional. La ministra Mònica García resumeix així l'objectiu de la norma.
4: Esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco.
0: Mentrestant, l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, declara davant del jutge durant més de 3 hores i es ratifica en la implicació de l'expresident del govern espanyol en el cobrament de comissions pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Això sí, no concreta quins haurien estat els seus contactes.
2: Martínez ha admès que la seva empresa va pactar amb Plus Ultra una comissió de l'1% dels ajuts públics i ha explicat al jutge que Zapatero era qui decidia els passos per aconseguir el rescat.
0: D'altra banda, la Fiscalia no va actuar amb prou diligència en el cas de la dona assassinada a Figueres a mans de la seva exparella. El mateix Ministeri Fiscal reconeix que no es van posar les mesures de protecció necessàries a la víctima, que va morir, recordeu, fa 2 mesos al mig del carrer de Figueres.
2: Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen la manca de mesures cautelars perquè la dona havia rebut reiterades agressions. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades rentant-se en una font al centre de la ciutat.
0: Cau el pes de les energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any 2025 van cobrir un 15% de la demanda elèctrica, un punt per sota del que ho van fer l'any anterior. També ha caigut la producció en un 3%.
2: Tot això fa que Catalunya quedi lluny dels objectius del govern i també dels de la Unió Europea, que preveuen cobrir la meitat de la demanda elèctrica amb renovables per al 2030.
0: Barcelona, Montse Poblet.
5: L'objectiu és que d'aquí a 4 anys la meitat de la demanda elèctrica es cobreixi amb renovables i, com deies, ara mateix només estem al 15%. Des de l'Observatori asseguren que hi ha més de 1.300 projectes que, si tiressin endavant, cobririen de llarg els objectius fixats, però Catalunya encara va molt lenta en els tràmits i tirar endavant un parc surt molt més car que altres comunitats autònomes, com per exemple l'Aragó.
0: Doncs precisament, Unió de Pagesos demana a la Generalitat que retiri i que replantegi el Pla Territorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica, l'anomenat Plater, perquè diu que deixa desprotegits els espais agraris. Girona, Fèlix Martín.
6: Espais agraris on posar-hi plaques solars o molins de vent, sovint llogats per agricultors o ramaders, i que això obre les portes als propietaris a vendre aquests terrenys a grans companyies energètiques per treure'n més profit. Des d'Unió de Pagesos argumenten que no té cap sentit que moltes zones urbanes o polígons industrials quedin fora del Plater, malgrat que són les que tenen més demanda d'energia.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Au del Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb quin menú per avui?
7: Doncs la ressaca de les celebracions de l'equip espanyol pel títol de la Copa del Món de Futbol, l'anunci de Joan Laporta, que finalment demà serà presentat Karim Adeyemi com a nou jugador del Barça, el segon amistós de pretemporada de l'Espanyol, que el jugarà davant el Pau de la segona divisió francesa, o el Tour de França, que s'ha reprès aquest migdia amb una contrarrellotge individual.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora, retencions a la Ronda de Dalt, de Sarrià a Roquetes, en sentit Besòs, en general, però força fluïdesa a les carreteres. Més complicada és la circulació al transport públic. El metro de Barcelona, la línia 1, està tallada entre Florida i Espanya. I a Rodalies, tallada la circulació a l'R13 i R14, entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus, per un robatori de coure. Adif ja avança que tardarà dies a recuperar-se la normalitat. normalitat i el servei d'autobusos alternatius. En paral·lel, retards destacats derivats d'incidències que hi ha hagut aquest matí a la RL4, R4, R2 Sud, R2 Nord, R2 i els trens regionals Sud.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui tinc dues curiositats, saber quin temps farà i de l'altra si el Tomàs Molina ha recuperat la veu o no. Tomàs, bon dia.
10: Molt bon dia. Una mica millor està,
0: una mica,
10: no?
0: Una mica, poc.
10: Tinc una veu ara més greu, més semblant a la teva, però lluny de la teva encara, sens dubte.
0: I del temps, què?
10: Doncs avui les temperatures més altes fins ara, Espolla 37 graus o també Sant Sadurní d'Anoia 37, per tant estan una miqueta apaivagades amb la presència d'aquests núvols prims, d'aquesta presència també de pols en suspensió. No estan pujant tant les temperatures, avui a Ponent les més altes arribaran probablement fins als 37-38 graus en un dia de sol, entrenyinat per aquesta pols en suspensió. Aquest matí ha fet alguns ruixadets de fang, sobretot a la façana litoral. Aquesta tarda n'hi haurà algun en àrees del Pirineu, Gironí, però serien coses de poca importància. Demà tornarà a ser un dia amb sol entrenyinat, però amb menys pols en suspensió, i serà dijous, quan comencin a canviar les coses allà amb més ruixats. Divendres, dissabte, diumenge, els ruixats guanyaran terreny i, sobretot, les temperatures aniran a la baixa. Continua, doncs, aquesta tendència, almenys això es diuen els mapes, a normalitzar-se les temperatures de cara al cap de setmana.
0: Molt bé, a veure si també es normalitza la teva veu, una mica d'ànims.
10: Esperem.
0: Fins ara, Tomàs.
10: Fins ara.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, i també les marquesines d'autobusos o les andanes del tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria al Congrés dels Diputats avali la nova llei. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. El govern espanyol ja ha deixat enllestida la seva llei antitabac. Avui, amb l'aprovació en segona volta, moltes de les prohibicions ja s'havien anunciat. Terrasses, estacions de tren, concerts a l'aire lliure, universitats o piscines, entre d'altres. Tampoc es podrà fumar als vehicles de feina, però s'amplien amb noves restriccions. Platges, parcs nacionals a Catalunya, el d'Aigüestortes, i també les lleres dels rius. I reforça la prohibició en centres educatius o sanitaris on no es podrà fumar a menys de 15 metres. En el cas de les terrasses, polèmic, la ministra Mònica García o justificaba así.
4: Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmática, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
3: Una norma que actualitza una llei de fa més de 15 anys i que iguala tot l'estat les restriccions que alguns municipis o comunitats ja aplicaven. També aplicarà les mateixes restriccions als vapejadors i derivats, als quals també se'ls limita als espais publicitaris. A banda de prohibir la venda de tabac als menors, com ja passa, també serà sancionable el consum. Les sancions d'un mínim de 200 euros les assumiran els pares o tutors i afectarà el tabac, però també els vapejadors. El Consell de Ministres acaba aquí la feina, deixa la norma ja feta perquè passi pel Congrés i, si té prou suports, entri en vigor els 20 dies d'haver-se publicat al BOE. La ministra Mònica García ja pica l'ullet avui a PP i Junts parlant d'un dret universal, independentment d'on es visqui, de tenir un àrea net.
4: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
3: Segons dades del Ministeri de Sanitat, una quarta part de la població espanyola fuma cada dia i el tabac causa 50.000 morts l'any. Amb aquestes noves prohibicions, calcula Sanitat, l'estalvi sanitari serà d'entre 100 i 200 milions d'euros l'any.
0: Bé, doncs, com era previsible, el Gremi de Restauració de Barcelona s'oposa frontalment a aquesta prohibició de poder fumar a les terrasses dels bars o restaurants perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. En canvi, els metges i les associacions de no fumadors creuen que és una mesura de salut pública molt necessària, Marriera.
11: El Gremi de Restauració de Barcelona creu que les terrasses són un espai de convivència ara i que la mesura és només política i no té al darrere cap demanda social. Alerten de l'impacte que pot tenir pel sector, critiquen que no es limiti fumar en espais similars com exteriors d'hotel i lamenten que se'ls demani fer controls i fer de policies. A més, creuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que el desplaçarà de lloc i crearà més conflictes de convivència amb els veïns i per tot plegat confien que no s'acabarà aprovant. En canvi, la cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, creu que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
11: A Catalunya, el consum de tabac es va registrar aquest 2025 un mínim històric de prop del 21%.
0: Més coses. Declaració clau aquest matí a l'Audiència Nacional pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Davant del jutge, l'empresari Julio Martínez, soci i amic de l'expresident espanyol, ha ratificat que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i confirma el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. Tant els socis de Sánchez com l'oposició li reclamen que doni explicacions, mentre la Moncloa defensa la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol, Txell Vallespí.
13: L'interrogatori del jutge Calama, Julio Martínez, s'ha allargat quasi 3 hores i ha servit per corroborar el que ahir ja avançava l'empresari per escrit, que Zapatero, com a assessor principal d'anàlisi Relevante, és qui liderava les operacions per l'obtenció d'ajudes públiques i que van cobrar al voltant de 500.000 euros pels 53 milions que va rebre Plus Ultra. El que no ha aclarit és amb qui intermediava Zapatero. El canvi d'estratègia de Martínez, que ha passat del silenci a implicar-hi l'expresident espanyol, no només pot complicar la defensa i el futur de Zapatero, sinó que dona més munició als que qüestionen Pedro Sánchez. Però la Moncloa manté la confiança en Zapatero. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu de Sánchez.
14: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
13: Avui els seus socis s'han afegit a les peticions de l'oposició i Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar, també ha pressionat Sánchez perquè doni la cara.
15: Tanto el Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
13: Per la portaveu del PP, Esther Muñoz, les confessions de l'empresari amic de Zapatero i del president de Plus Ultra sobre les comissions pel rescat de l'aerolínia confirmen la implicació del govern espanyol.
16: Es evidente que Zapatero, Moncloa, y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles.
13: I descarta que sigui un cas de lawfare.
0: D'aquí a 3 minuts serà 2:15 de la tarda. El govern de Salvador Illa ha celebrat aquest matí la primera reunió ja amb el nou conseller Raúl Moreno l'endemà de la sortida del mateix govern de Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials. Tot i aquest canvi puntual, el president no preveu una remodelació més àmplia com a mínim de manera immediata. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Sí, Raúl Moreno s'ha estrenat com a nou conseller i, com és tradició, el govern ha renovat la foto de família a la qual ha reaparegut Olga Pané, que porta 3 mesos de baixa per una fractura al peroné. La seva continuïtat també ha estat damunt la taula, però ara com ara la consellera de Salut està previst que torni a la feina a partir del mes que ve i Salvador Illa descarta sacsejar el govern, tal com ha apuntat la portaveu Sílvia Paneque.
18: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament, que comptem amb una persona que donarà continuïtat a aquestes polítiques. De fet, ja les estava promovent com a secretari general i que compta amb l'experiència i l'expertesa necessària i suficient per continuar amb aquest treball.
17: A la reunió d'avui, el govern ha posat en marxa una sèrie d'ajudes sense límit pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament, de transport o per tenir la barciana baixada, mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro.
0: I mentrestant, el PSC i Esquerra Republicana defensen que la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatges a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, als que tenen 5 o més immobles. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietaris, tant els grans com els petits. Els socialistes i els republicans, però, han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
19: Hola, bon dia. La proposició de llei que s'està tramitant al Parlament preveu que a les zones de mercat tensionat només es pugui comprar un immoble si és per viure-hi i no per fer-hi negoci. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, defensa que la llei s'apliqui només als grans propietaris perquè sigui sòlida jurídicament.
20: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim. que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
19: Els comuns han tret ferro als canvis que volen introduir-hi el PSC i Esquerra i creuen que l'important és que respecta l'esperit de la llei. Hi haurà temps per debatre totes les esmenes perquè la proposició de llei no es votarà fins a l'octubre i no en el ple d'aquesta setmana. I és que Junts i el Partit Popular han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè valori si s'ajusta o no al marc legal.
0: Més coses. Les entitats independentistes convoquen per l'11 de setembre una diada unitària, però descentralitzada, en manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Aquest matí han presentat els actes a Barcelona. Jordi Corbalan.
1: La mobilització tindrà com a lema i soc i som... La mobilització...

0: sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
1: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
2: Els convocants de la Diada, entre els quals també hi ha el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència, denuncien un procés planificat de desnacionalització. Sobre la presència d'Aliança Catalana a la mobilització, els organitzadors asseguren que no fan llistes de partits convidats ni vetats, però es reivindiquen absolutament compromesos amb els drets humans.
3: Passant 2 minuts d'un 3:15 de la tarda, obrim la crònica negra perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament mortal aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta, a Barcelona. A 4:15 de la matinada, els agents han rebut un avís per una discussió. Quan hi han arribat, han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per haver-se saltat un ordre d'allunyament de la seva parella, Miquel Jarque.
4: Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
5: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Llavors, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
4: A la mateixa entrevista, la comissària Estruc ha subratllat que en relació amb els robatoris violents, tot i que pugen un 3%, la majoria són estrabades.
5: El 65 o el 70% dels robatoris violents que es fan a la ciutat de Barcelona són, no produeixen lesions, és a dir, és la típica estrabada o és un violent, o és un furt una mica més especialitzat, però no produeixen lesions. Per tant, sí, és veritat que en moments determinats tenim incidents amb els quals doncs, hi ha una violència, però serien un tant per cent molt, molt mínim.
4: Pel que fa als casos de violència de gènere, a Barcelona els casos de violència domèstica pugen un 52%, si bé les agressions sexuals baixen un 14%.
3: I mentrestant, la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars en la segona agressió del cas de l'assassinat de Figueres d'una dona a mans de la seva parella. El crim es va cometre el 19 de maig i va despertar alarma social perquè es van fer virals les imatges del mateix agressor amb les mans ensangonades netejant-se a la font a la plaça Josep Tarradellas de Figueres.
4: Fons de la Fiscalia expliquen a TV3 que no estan contentes amb la decisió de la Fiscalia, que no va demanar presó per l'home. Tot i això, neguen que fos una errada i afirmen que és una valoració personal del cas. La família de la víctima subratlla que l'home havia tornat a agredir i s'havia saltat l'ordre d'allunyament. Per a la magistrada Maria del Prado Escoda de l'associació Jutges per la Democràcia, es va fallar a l'hora de valorar el risc.
6: És evident que la valoració del risc no és la correcta. El resultat no el sabem, quin hagués sigut. Hi ha alguns elements que a lo millor haguessin contribuït a evitar-lo. Al final s'ha tractat aquest cas com un cas més de molts que en tenim. L'administració de justícia està col·lapsada, però requeria aquella visió més àmplia i no tan matemàtica per a poder veure aquella situació de risc que estava darrere del cas.
4: TV3 ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat.
3: I encara sobre crims masclistes, la Guàrdia Civil investiga 3 possibles crims masclistes que s'han produït en les últimes 24 hores a diferents punts de l'estat. Un és a Almoradí, al Baix Segura, on la policia ha detingut un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. València, Pepa Ferrer.
7: La víctima és una dona de 56 anys, tal i com ha confirmat la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé. El presumpte assassí seria la seva parella de 61 anys i tots dos vivien al Moradí, al Baix Segura. L'home ja està detingut. Pilar Bernabé.
8: El hombre está detenido en este momento por la Guardia Civil, ha sido detenido esta misma mañana y fue activado en el sistema Biogen por una denuncia y él fue detenido en el año 2008. Fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales.
7: La investigació per esclarir els fets continua oberta i si es confirma que es tracta d'un cas de violència masclista, aquesta seria la 6ª dona assassinada per aquesta causa enguany. Al País Valencià hi ha prop de 17.000 dones registrades al sistema Biogen, creat per coordinar la protecció de les víctimes de violència masclista.
3: Passant 21 minuts de les 2, fem una pausa, un minut de publicitat i de seguida tornem amb, per exemple, una lleugera caiguda de la producció d'energia renovable a Catalunya.
9: Catalunya migdia.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
12: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Com us dèiem abans de la publicitat, lleugera caiguda de la producció d'energia de les renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Overcat, l'any passat van generar menys gigawatts que el 2024 i només, de fet, van cobrir un 15% de la demanda de tot el país, molt lluny del 50% que ens hem fixat com a objectiu per l'any 2030. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'informe de l'Observatori de les Energies Renovables constata que el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia i renovable que el 2024. Es van incorporar 78 megawatts nets de potència, l'equivalent al consum anual de 35.000 famílies, però per falta de vent va caure la producció eòlica. A part d'aquesta baixada de producció, també va caure el pes de les renovables en la cobertura de la demanda elèctrica. El 2024 representaven un 16% del total i ara només el 15%. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix que si seguim aquest ritme no arribarem a l'objectiu de cobrir la meitat de la demanda del 30% amb aquestes energies i detalla els canvis que caldria adoptar per almenys poder-nos-hi acostar.
15: Si la tramitació s'accelera, la xarxa es reforça i l'emmagatzematge es desplega, la distància es pot reduir de manera molt substancial. Si no, la distància creixerà perquè la demanda elèctrica ja està creixent.
14: Segons l'Observatori, Catalunya té en cartera més de 1.300 projectes eòlics i fotovoltaics que, si tiressin endavant, ens situarien més enllà de l'objectiu fixat pel 2030, però la tramitació és molt més lenta i cara que en altres comunitats autònomes i això dificulta que es concretin. I si els projectes d'aquí no tiren endavant al ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24, el tercer saldo importador més alt darrere els dels anys 2000 i 2007.
3: I a l'altra cara de la moneda, si tenim un descens de la producció d'energia a través de les energies renovables, deia que l'altra cara de la moneda són les nuclears. Perquè les nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i de Vandellòs, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues plantes van produir més de 22.800 milions de quilowatts-hora durant l'any 2025, segons la memòria anual de l'entitat que gestiona totes dues centrals nuclears. En concret, un 50,6% de l'energia que es va consumir a tot Catalunya durant l'any passat, durant l'any 2025, es va produir a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs 2. Són dades de la memòria anual de l'Associació Nuclear Ascó i Vandellòs. Si ens fixem en la producció elèctrica, les nuclears van produir gairebé el 59% de tota l'energia del Principat. Per tant, un dels objectius de país és ampliar la generació d'energia renovable. Però sempre ens trobem amb l'oposició d'algunes entitats. Per exemple, Unió de Pagesos demana que es declari la nul·litat del Plater, el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació precisament d'energies renovables al territori. Alerta, Unió de Pagesos, que afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, cosa que qualifica d'aberració. S'afegeix així al rebuig que també han fet palès 260 municipis de tot Catalunya perquè consideren que aquest Plater destrossarà terrenys agrícoles on s'hi podrien posar plaques solars o molins de vent. Girona, Fèlix Martín.
16: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al Plater, denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals. Raquel Serrat és la coordinadora nacional del Sindicat Agrari.
17: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i que es torni a la desena sortida i se'n redacti un de nou com cal. La Unió de Pagesos defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
16: Un exemple l'ha posat Tino de Las. propietari d'una granja d'engreix de porcs de l'Empordà.
9: El plàter no afecta a la teulada de la meva granja, que tinc més de 1.000 metres quadrats de teulada. En canvi, sí que afecta als camps que conreu, que estan certificats ecològics.
16: Per Unió de Pagesos, el plàter perpetua la ubicació de renovables en l'entorn rural i en comarques on ja hi ha una elevada concentració d'instal·lacions, sobretot a la plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
3: Aquests dies estem una mica més tranquils a Catalunya pel que fa als incendis, tot i que insistim que el risc és molt alt i que, per tant, s'ha de tenir la guàrdia alta i actua amb molta precaució. En canvi, els bombers han aconseguit frenar l'avanç de l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, cap a la província de Sòria. Tot i això, el foc ja suma unes 29.000 hectàrees cremades, una superfície equivalent a gairebé la meitat de l'illa d'Eivissa, Cristian Roldán.
16: Sí, durant les últimes hores, els props de 600 efectius que treballen sobre el terreny han ampliat les línies de defensa utilitzant maquinària pesant i també han reforçat els tallafocs. El president manxec, Emiliano García Page, assegura que es tracta d'un dels incendis més complexos de la història recent a Espanya i destaca el canvi d'estratègia. De fet, l'explica amb un símil futbolístic.
18: L'estratègia era una estratègia muy cucurella, ¿no? De defensa y de ataque al mismo tiempo. Y que realmente está dando resultado, porque seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos. En la noche ha habido un despliegue de 600 operarios. Esto es una cosa inédita.
16: Si l'evolució continua sent positiva, en les pròximes hores es podria aixecar l'ordre d'evacuació d'alguns dels 34 municipis que hi ha afectats en aquests moments. Mentrestant, a Catalunya, com deies, Òscar, els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques diferents. Es preveu que la situació de perill es mantingui durant tota la setmana per la combinació que hi ha prevista d'altes temperatures, l'entrada de fortes ventades a partir de divendres i també la falta de precipitacions.
3: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ara entrem en la informació internacional. L'exèrcit del Líban ha començat a desplegar-se al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès a localitats d'on han marxat desenes de milers de persones des del mes de març pels atacs creuats entre la milícia de Hezbollah i l'exèrcit d'Israel. El president libanès visita Donald Trump avui a la Casa Blanca, a Washington. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
19: Bon dia. És tot just una prova pilot que, de moment, ha de portar pocs canvis respecte als veïns que van haver de marxar. L'exèrcit libanès insisteix que encara no és segur tornar a casa i el bombardeig israelià d'aquest matí a un poble situat a només 6 quilòmetres d'aquesta zona ho ha deixat ben clar. De moment, 3 pobles s'han inclòs en aquesta primera fase, però el cert és que en 2 d'ells, Frun i Zrifa, els soldats israelians no hi eren presents sobre el terreny. Sí que controlaven el tercer, Zawtar el-Gharbiya, on aquest matí ja s'han vist tancs amb la bandera del Líban. L'exèrcit libanès té la missió d'assegurar que la zona no torna a caure a mans de Hezbollah i ho farà sota l'estricta vigilància d'Israel, que de moment mantindrà la seva presència en la resta del sud del Líban que ha ocupat. La intenció del govern libanès és que aquest sigui el primer pas d'una retirada total i amb aquesta idea en ment, el seu president Joseph Aoun es reuneix avui amb Donald Trump, la primera entrevista d'un president libanès amb un de nord-americà en quasi 20 anys.
3: En punt 2:45 de la tarda, precisament Donald Trump, que intensifica la seva guerra comercial contra el Canadà i anuncia que d'aquí un mes els imposarà aranzels del 50% que afectaran una àmplia varietat de productes, des dels estics d'hoquei fins al vi o el ciment, Xavi Vilà.
20: El president dels Estats Units ho justifica per les represàlies que Ottawa va prendre contra els aranzels a l'acer, l'alumini i els automòbils que Washington els va imposar l'any passat. A la Casa Blanca admeten que a Trump l'han rabiat, especialment que la majoria de províncies canadenques retiressin begudes alcohòliques provenents dels Estats Units dels prestatges de les botigues. La resposta ha vingut de Doug Ford, primer ministre d'Ontario, una de les províncies al·ludides.
21: En lloc de criticar i amenaçar el Canadà i els teus amics més propers, pensa que potser un dia ens necessitaràs. Em frustra sentir aquest munt d'estupideses.
20: Els aranzels anunciats ara no s'aplicaran al petroli ni al gas, tot i que són la principal font del dèficit comercial dels Estats Units amb el Canadà. La decisió s'interpreta com una mesura de pressió de Washington en plena negociació del pacte comercial entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic, ara en suspens.
3: Doncs aquestes accions de Donald Trump respecte als seus països veïns tenen conseqüències. Per exemple, la cadena hotelera balear Meliá abandona tota la seva activitat a Cuba a partir de divendres. La companyia, que té 34 hotels a l'illa caribenya, ho fa arran, precisament, de les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que li provoca el bloqueig dels Estats Units a Cuba, molt més intens els últims mesos, Sergi Roca.
0: Sí, de fet, Meliá, que porta 3 dècades a l'illa, on s'havia convertit en el principal grup hoteler, ja havia notificat al juny que aturava a la meitat aquesta activitat. A més dels problemes energètics tan coneguts, d'aliments i de medicaments que hi ha a l'illa, des de principis de juny, els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que mantinguin vincles econòmics amb Gaesa. Es tracta d'un conglomerat d'origen militar que controla bona part de l'economia nacional i que Washington acusa de ser un niu de corrupció.
3: Deixem la informació internacional per explicar que els fraus fets amb targetes bancàries o amb transferències són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries. Han augmentat un 30% en només un any. Són dades del Banc d'Espanya que avui ha presentat la memòria anual per primera vegada a Barcelona. Mireia Sala.
1: Bon dia. El Banc d'Espanya va rebre l'any passat 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. Un terç són per operacions fraudulentes i tenen un cost mitjà de 700 euros per client. En conjunt, el Banc d'Espanya va rebre la meitat de queixes que l'any passat, un cop superat el pic de reclamacions que hi va haver per la sentència sobre les despeses de formalització de les hipoteques. Alberto Ríos és el director general de conducta financera del Banc d'Espanya.
22: En cuanto al volumen de reclamaciones, lo más destacable en el año 25 ha sido la fuerte caída de reclamaciones en el año, un 45%, tras el pico que se observó el año anterior y que viene justificado por la sentencia del Tribunal Supremo relativo a los gastos de formalización de hipotecas. En consecuencia, la materia más reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente.
1: Després del frau, altres motius de queixa són, per exemple, problemes perquè el banc entregui documentació, per falta d'informació o per comissions i despeses. El BBVA és l'entitat que més reclamacions té, però també és qui té més quota de mercat.
3: I atenció si sou propietaris de gos o gossa. Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar a partir d'avui mateix amb els seus amos en tots els trens de llarga i mitja distància de Renfe, Roc Fargas.
23: Així és. Aniran en un comboi habilitat especialment i ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta. Els amos hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el borrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa o femelles en zel. Les opinions entre els usuaris són molt variades.
24: Hi ha famílies que venen amb nens que són molt més complicats, així que, vull dir, mentre el gos sàpiga comportar-se i tingui, sàpiga estar i llegint les normes com el del morrió i això, doncs sembla bé.
25: Portar gossos barrejats amb la gent d'un sol vagó pot ser incòmode, perquè n'hi ha gent que el gos no l'acaba d'acceptar.
26: Portem molt de temps esperant una mesura com aquesta per poder viatjar amb els gossos i sortir de Barcelona. Els gossos són adoptats i tenen algun problema de conducta i aleshores, doncs, amb el morrió i a part, doncs, tots anem més tranquils.
23: Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als Avant i mitja distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal. No estarà disponible, però, per als trens de Rodalies. La mesura entra en vigor coincidint avui amb el Dia Mundial del Gos.
3: Passen 5 minuts a 2 quarts. Re, una mínima pausa i la cultura.
27: Catalunya migdia.
28: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
27: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona sa cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
28: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
29: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Comencem la cultura amb un llibre. La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució amb veu de dona i vol omplir un buit en la memòria històrica, Montse Camps.
4: Sí, perquè vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes. I ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
5: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
4: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia 14 anys.
5: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
4: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
5: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
4: És un llibre que publica l'Avenç en pròleg de Maria Campillo.
3: I ara un altre llibre, de fet un còmic. És Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remember, que és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norma Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw, Valeria Obereda.
6: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
7: La deshumanització del enemigo, el hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que cómo vive la gente en esa ciudad enemiga entre comillas.
6: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
7: Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y sientes súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, Rico tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
6: Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
3: I una cosa més abans dels esports.
8: El record d'Ulisses ensenya la terra.
3: El Grec celebra amb el concert 50 anys de música, ponts i mestissatge un recorregut per les cançons, els artistes i els diferents llenguatges que han definit la seva identitat musical. Des de Maria del Mar Bonet, aquí sentim, fins a Estrella Morente, passant per Maite Martín o Tata Relena. Marta Vives.
10: I en aquest pont entre generacions, llenguatges i cultures s'hi ha desplegat aquella música que porta l'ADN del festival. Des de la Maria del Mar Bonet, l'artista més veterana del Grec, calça l'espectacle amb reivindicació política...
8: I que

0: va servir per res.
1: A la Maite Martín i les seves versions de Pablo Milanés, Ana Belén o Jacques Brel. Passant per Lucía Fumero, Tartarrelena, Borja Penalba o Meritxell Jané, que ha fet corejar tot el públic amb Vaixell a Grècia de Llac. I Estrella Morente, que tot i sentir-se intrusa...
2: Una intrusa que de pronto aparece aquí. ¿Quién es esta que viene de allá abajo para meterse en, este, en esta fecha tan importante, tan especial, para este lugar histórico?
1: Ha desplegat la seva força flamenca de vermell i contra la guerra damunt l'escenari de l'amfiteatre. Un espectacle comunitari en una ballada inoblidable que ha culminat amb una última cançó i un comiat on s'han trobat a faltar els dos caps de cartell, Bonet i Martí.
3: 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Informació esportiva d'avui, que podríem dir que és l'endemà de l'endemà. 48 hores més tard de la consecució del Mundial, és l'hora de prestar atenció a les celebracions dels campions del món. Aquell tràmit que per molts jugadors suposa passar una estona de vergonya davant de milers de persones. Un dels més vergonyosos ahir a les celebracions a Madrid va ser Ferran Torres, Ernest Macià.
4: Doncs sí, això que deies, vergonya de vegades aliena, i no ho dic per Ferran Torres, que va preferir passar desapercebut dalt de l'escenari, encara que, com que clar, era el golejador de la final, va ser difícil que passés desapercebut, i difícil perquè els seus companys no li van permetre. Rodri, per exemple, el millor jugador del Mundial, va protagonitzar un dels moments de la nit en aquesta celebració de la Cibeles.
5: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
4: Hi havia 9 catalans en aquesta selecció. Un d'ells, que va cridar un Viva Espanya en un moment que s'estava a punt de fer una foto. Recordem que ahir els jugadors van passar tant per la Sarsuela com també van anar a veure el president del govern espanyol. Doncs bé, Cucurella al vespre, a l'escenari on sentíem ara a Rodri, és dels que no va sentir cap tipus de vergonya aliena, allò que comentàvem abans, i va tornar als clàssics davant del públic, molts dels quals seran, doncs, davant dels quals serà la seva afició aquesta temporada.
6: Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar, pero esta vez vais a ser vosotros. Me vais a acompañar, por favor. Solo voy a empezar como la última vez. Pero esta vez quiero que la cantéis vosotros, ¿vale? ¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Jala, tiembla!
4: ¡Jala! Molt bé, doncs aquest és el jugador que ha fitxat al Madrid, Cucurella, el jugador més atrevit. A l'hora, doncs, que el tema del carismàtic ho deixarem al judici de la gent, no? Pau Cubarsí. Cada jugador triava una cançó i Pau Cubarsí, doncs, va triar la de Rafael, Què passarà? El seleccionador espanyol Luis de la Fuente es va atrevir a cantar en públic, encara que d'ahir jo destacaria les declaracions amb missatge polític implícit, allò que diuen de la política i l'esport, però bastant clar del seleccionador.
7: Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
4: Les celebracions van reunir prop de 2 milions de persones pels carrers i places de Madrid. Un dels noms més aclamats va ser Ferran Torres, com dèiem abans, que, si bé damunt de l'escenari va donar llargues per agafar el micròfon, sí que durant el recorregut va tenir temps d'apel·lar a la fe, si més no en un mateix.
8: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
4: Sota la direcció de Baillanos, a l'acte, hi va cantar Aitana. A primera hora de la tarda, els jugadors havien passat, com deia, per Sarsuela, on els va rebre el rei, per Moncloa, amb el president espanyol Pedro Sánchez, que va estrenyar la mà a tots els jugadors, encara que algun d'ells, com Àlex Baena, li giressin la cara en el moment del gest.
3: Bé, doncs, d'una cara, la dels guanyadors, a una altra, la dels perdedors. molt centralitzat en Leo Messi, que encara no ha fet oficial si després de la final del diumenge deixa o no definitivament la selecció de l'Argentina. El que sí que ha fet el crac argentí és esplaiar-se per primera vegada sobre la derrota contra l'equip espanyol a la final de diumenge o del Serra.
0: En un missatge publicat a través de les xarxes, Leo Messi felicita la selecció espanyola pel títol aconseguit, però a la vegada reconeix que a nivell individual i també col·lectiu els costarà molt tancar la ferida de la derrota. Tot i això, Messi diu que es queda amb tot el que li ha donat aquest Mundial i amb el suport que ha rebut ell i la selecció de l'Argentina de tot el seu país. L'argentí, però, admet que el dolor, com dèiem, és molt gran. Messi, per cert, ha tornat aquest matí a l'Argentina amb un vol charter privat des de Miami i ha viatjat directament fins a la seva ciutat natal, Rosario. Mentrestant, la FIFA investigarà els incidents que hi va haver després de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un cop es va acabar el partit i abans de l'entrega de trofeus. Hi va haver batusses entre jugadors damunt la gespa, iniciades principalment pel migcampista argentí Leandro Paredes, i que després s'hi van afegir altres com Nahuel Molina o l'entrenador assistent Roberto Ayala. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents i aplicar les sancions pertinents.
3: Doncs un cop acabat el Mundial, amb totes les seves conseqüències, ara deixem el futbol de seleccions i ens centrem en el futbol de clubs. Que Ferran Torres va ser un dels protagonistes destacats de les celebracions ahir amb la selecció espanyola, però és que el davanter valencià acaba contracte amb el Barça a final de la temporada que ve, per tant, d'aquí un any. I ara mateix el seu futur és tota una incògnita, Ramon Salmurri.
9: Bàsicament perquè el Barça primer ha de decidir si vol fer efectiva la renovació del futbolista. En principi aquesta és la idea del conjunt blaugrana, que a més haurà de pagar una indemnització de 8 milions d'euros al Manchester City de quan es va fer el fitxatge del davanter de Foios. Però sobre l'entorn de Ferran gira la possibilitat del fitxatge pel Paris Saint-Germain, l'equip de Luis Enrique. Luis Enrique Ferran és un futbolista que sempre li ha agradat i compta amb ell de cara al seu projecte del Paris Saint-Germain. D'aquí el sondeig del Paris Saint-Germain cap al jugador, un sondeig que de moment està en això, en sondeig. No hi ha hagut negociacions entre el Barça i el Paris Saint-Germain. I clar, enmig de tot això, aquest gol de Ferran per donar-li la victòria a la selecció espanyola a la final d'un Mundial, que ho sacseja tot i canvia el taulell on s'està jugant aquesta partida. A partir d'aquí, el Barça haurà de veure quins moviments fa i el futbolista també decidir si vol continuar en clau blaugrana a l'espera que el Barça signi un davanter centre titular, com és la voluntat en el cas de Julián Álvarez. Paral·lelament a tot això, ja tenim data per la presentació de Karim Adeyemi. Avui Joan Laporta ha aterrat dels Estats Units i ha confirmat que la presentació serà demà.
3: Doncs el Barça que ja està de ple en el mercat de fitxatges, si és que ho ha deixat d'estar en algun moment. I mentrestant, l'Espanyol té previst jugar aquest vespre el seu segon partit amistós d'aquesta pretemporada. Els de Manolo González s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa, Sergi Andreu.
10: Un partit que es jugarà al camp municipal de futbol de Peralada, molt a prop de Navata, on l'Espanyol està fent l'estatge de pretemporada aquests dies. Un partit més perquè els jugadors blanquiblaus vagin acumulant minuts i conceptes de joc, com és el cas del migcampista Rafa Bauzà, que després de jugar cedit l'any passat al Mirandés, aquest estiu ha tornat a la disciplina del primer equip.
11: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos, i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
10: L'Espanyol Pau començarà a 8:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Esport 3.
3: I encara en clau perica un parell més de punts, en aquest cas fora dels terrenys de joc.
10: Sí, mira, el primer, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà en convertir en accions part del deute. Això no suposa generar ingressos nous, sinó més aviat millorar el balanç financer del club i, sobretot, augmentar el límit salarial, la qual cosa permetrà més marge de maniobra en aquest mercat d'estiu. D'altra banda, el club ha informat aquest matí que la campanya d'abonaments per la pròxima temporada avança amb molt bon ritme. L'Espanyol té a hores d'ara gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat per aquestes dates, i que el nombre de socis supera ja els 33.000.
3: Barça i Espanyol, doncs, equips catalans de la primera divisió. A la segona, els equips catalans avancen feina. El Sabadell tanca un nou amistós de pretemporada i el Girona dona a conèixer la seva tercera equipació, Ernest.
4: La tercera equipació al Girona és d'un color blau que, des del club gironí, ens diuen que recorda el color blau d'algunes cales de la Costa Brava.
3: Aquesta justificació. notificacions d'algunes samarretes de club són... Bé, haurem de veure-la, però bé.
4: L'Eixample, també.
3: Sí, aquestes coses, sí, sí.
4: A Sabadell, mentrestant, continuen les obres d'adequació de la gespa i l'estadi, doncs, també avança, s'està canviant de tot plegat, algunes dependències, com per exemple vestidors, adequant-los als estàndards de segona. El club fa públic que jugarà un amistós contra un segona federació, el Centre d'Esports Manresa, dijous de la setmana que ve. Això és el dia 29 de juliol a Sant Oleguer, Sabadell.
3: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després de la pausa... El Tour de França comença l'última setmana de competició avui amb una contrarrellotge individual.
12: Catalunya migdia.
13: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Després de la jornada de descans d'ahir, avui s'ha reprès el Tour de França, que encara, com dèiem, l'última setmana de competició.
17: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
18: Energia per recórrer carreteres infinites.
3: I reprèn la competició, com dèiem, amb una contrarrellotge individual que, sobretot, pot servir per aclarir una mica més qui pot acompanyar Tadej Pogacar al podi de la París. Isaac Vilalta, enviat especial.
19: Què tal? Bona tarda. Ara mateix en marxa aquesta contrarrellotge, com deies. Veurem qui és el millor avui, perquè sobretot les mirades estan posades en Remco Evenepoel, el belga, avui pot fer un pas endavant per assegurar o per fortificar aquesta segona posició a la classificació general. És una crono de 26 quilòmetres, un port de segona a la part inicial. De moment, el millor temps el marca Joshua Tarling, 34 minuts 21 segons. Els favorits, com Evenepoel, el penúltim, i Pogacar, l'últim a sortir, fins a un quart de 5 de la tarda.
3: Per cert, Isaac, que des d'avui ja tenim un nou capítol del podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, que té un protagonista que ara mateix està seguint aquesta contrarrellotge des d'un dels cotxes dels equips.
19: Sí, amb uns quants tours ja a la seva motxilla, al seu currículum, el Xavi Florencio, director català de Montbrió del Camp, director de l'equip Bahrain, i que a les seves files hi té un ciclista francès, Lenny Martínez, 22 anys, que és una de les joves esperances del ciclisme francès i amb clares aspiracions d'acabar al top 10. Amb ell parlem, per exemple, entre d'altres, de la figura de Lenny Martínez.
20: Cinema tàctica de l'equip, l'objectiu principal és mantenir aquest 10 amb el Lenny. Sí que algunes etapes pues, que vèiem que podien arribar a les fugues s'ha intentat, pues, bueno, han pogut estar allí o no hem estat, però objectiu, pues, bueno, ja et dic, aquesta setmana venen la contrarrellotge, després venen dues etapes que creiem que pot arribar a la fuga i intentarem pues, ficar algun corredor de les nostres. El que passa que, com t'he dit, pues, bueno, el primer objectiu és mantenir aquest top 10 amb el Lenny.
19: L'alta velocitat d'aquests dies, la figura de Pogacar, també temes de conversa amb Xavi Florencio, com deies, a Ràdio Volta aquesta tarda, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
21: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Badalona acollirà el mes de setembre la Supercopa ACB de bàsquet i avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de semifinals on hi seran el Joventut i el Barça, Josep Gaià.
22: La primera semifinal enfrontarà la Sisa Joventut contra el Baskonia i la segona el València Bàsquet contra el Barça. L'Olímpic de Badalona serà la seu que acollirà la 23a edició de la Supercopa Endesa de bàsquet el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Juan Antonio Morales, president del Joventut de Badalona, ha analitzat així el partit contra el Baskonia.
23: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien. Y nosotros, si queremos jugar la final, pues tendremos que jugar muy bien para ganarles.
22: Per la seva banda, l'adjunt a la presidència del Barça de bàsquet, Jordi Trias, ha valorat positivament l'eliminatòria.
24: Jo penso que és bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs, estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
22: Les dues semifinals es disputaran el dissabte 19 de setembre i la gran final serà el diumenge dia 20.
3: I no deixem de parlar de bàsquet, perquè el Barça ha fet públic un nou fitxatge el mateix dia que sabem ja els aparellaments del primer gran títol ACB de la temporada, la Supercopa, una competició en aquest any hi haurà dos equips catalans. Comencem pel més recent, Ernest?
4: Doncs sí, això que comentàvem ara, que el Barça ha fitxat a un jugador que es diu Stanley Umude. A tu segurament hi ha molta gent no li sonarà perquè no té experiència a Europa i a l'NBA poc, ha sigut molt secundari, però bé, és un jugador que és més jove, va en la línia del que el Barça vol, rejuvenir la plantilla, 27 anys, 1,98 m. A l'NBA va jugar 49 partits, es dona la circumstància que l'equip on estava, Milwaukee Bucks, va guanyar la Copa NBA, per tant podem dir que té un títol, però ja s'anirà veient. Mentrestant, el Toko Şengeli està als Estats Units entrenant a Los Angeles, tot fa l'efecte que no seguirà. Ara ens parlava de la Copa el Josep, però és que la Copa mateix, Juana Morales, se li ha preguntat per Ricky Rubio, perquè a Badalona tothom està pendent de Ricky Rubio. En aquesta Supercopa ACB esperem que hi sigui, però Juana Morales segueix l'estratègia de no pressionar el jugador.
23: Yo creo que lo que ha caracterizado nuestra relación con Ricky en esta etapa es no atosigarle y dejarle el espacio para que él tome las decisiones que él sienta que tiene que tomar, y en este caso es lo mismo. Cuando Ricky decida lo que quiera hacer, pues él lo comunicará, y sea la decisión que sea, nosotros no tendremos, o al menos yo no tendré más que palabras de agradecimiento.
4: I a Manresa, paraules d'agraïment per un jugador a qui no renoven, David Duke Jr., doncs que li obren la porta, i en canvi s'obre la porta per entrar Colby Jones. El jugador està tancat, el que passa que, com molts americans, aquesta setmana i potser la que ve estan pendents de veure si algun equip d'NBA o d'Euroliga els fitxa. Si no, Colby Jones jugarà a Manresa.
3: 4 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui s'ha presentat la 6a edició de la Setmana Catalana de l'Esport, una cita que tornarà a convertir Catalunya en l'epicentre de l'esport internacional entre el 24 d'agost i el 31 d'octubre, Eudald.
0: Organitzada per l'UFEC i el Departament d'Esports de la Generalitat, la competició té com a objectiu donar visibilitat a l'esport català a través de les seleccions. En aquesta edició hi participaran 34 federacions esportives i més de 4.000 esportistes procedents de 64 països. El president de l'UFEC, Gerard Esteve, demana als aficionats la seva implicació i col·laboració amb el projecte.
1: Tenim grans competicions, tenim grans esportistes, tenim grans països que participen. Ara el que necessitem és que el públic s'impliqui, que la gent compri la samarreta oficial de les seleccions catalanes, que la gent la vesteixi, que la gent miri el tíqueting.
0: Aquesta edició arriba amb tres grans novetats: una nova plataforma de tíqueting que permetrà obtenir entrades per totes les competicions, la presentació de la nova samarreta oficial que lluiran les seleccions catalanes i com estrena la samarreta del voluntariat.
3: I en motor, el pilot català Josep García s'ha proclamat campió del món d'Enduro GP i d'Enduro 1 de l'any 2026 i ha aconseguit així el seu 9è campionat del món, el 3er consecutiu, Josep.
22: Josep García és el campió del món del FIM Enduro GP 2026 després de guanyar la segona jornada del Gran Premi de França disputada a Saint-Agrévé, i ho fa a falta d'una cursa per disputar-se. Com deies, el sorienc ha aconseguit el 9è títol de campió del món i és el 3er any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i Enduro 1, una fita que mai cap pilot havia aconseguit.
2: Campions del món Enduro GP, Enduro 1 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, però és que realment no m'agrada dir-ho, però és que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta. Guanyant molts dies, un 3er Enduro GP, tot el de més segons. Com deia ara, és un somni que estem vivint tots, perquè és brutal.
22: Fins ara, García ha aconseguit 8 victòries absolutes, 3 segons llocs i un 3er lloc d'Enduro GP, i ha pujat al podi a totes les jornades disputades d'aquesta temporada.
3: 2 minuts per arribar a les 3 en waterpolo. Tant la selecció espanyola masculina com la femenina ultimen la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de demà i fins diumenge a Sydney, Austràlia.
4: Doncs sí, l'equip masculí que entrena David Martín defensarà el títol que va aconseguir l'any passat. Arriba amb una preparació una miqueta diferent a l'habitual. Aquí, diguem-ne, que ha innovat, perquè com que els jugadors van molt carregats, el seleccionador ha decidit que no faran partits amistosos previs i, per tant, es presentaran directament a la competició. Aquest que sentirem és el porter del Barça, l'Uneta Unai Aguirre.
5: És una competició bonica de jugar perquè és a Sydney, és a Austràlia, un país que encara no hem visitat, i és veritat que tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. Volem anar a Austràlia a guanyar l'or, a guanyar la tercera World Cup seguida. Seria important per nosaltres, però és veritat que és una mica més relaxat.
4: L'equip masculí no debutarà fins dijous contra Austràlia, l'anfitrió en els quarts de final, i la selecció femenina debutarà demà mateix al migdia davant d'Hongria, també en partit de quarts de final.
3: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Què ens hem deixat, Eudald?
0: Doncs el Badalona Women ha anunciat un nou fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de la davantera basca Mirari Uria, de 23 anys. Firma per una temporada i arriba procedent de la Reial Societat. I el pilot català Àlex Palou, que ha guanyat aquesta nit passada la cursa de l'IndyCar disputada al circuit oval de Nashville i que s'havia ajornat 24 hores per culpa de la pluja. Amb aquesta victòria té gairebé a tocar un altre títol d'aquesta competició.
3: Doncs les bones notícies per l'Àlex Palou, que continua dominant aquesta competició de la IndyCar en la seva aventura al motor dels Estats Units. Amb aquesta notícia hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem parlat i us hem explicat que s'amplia la llei del tabac i que el govern proposa prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, però també a les piscines o fins i tot als concerts que es facin a l'aire lliure. La llei ha de passar ara, això sí, pel Congrés dels Diputats. Si s'acaba aprovant, es prohibirà fumar, com dèiem, a terrasses, a concerts o també als vehicles de feina, als parcs nacionals, en el cas de Catalunya, el d'Aigüestortes, o a les lleres dels rius. El sector de la restauració s'oposa a aquestes mesures i assegura que ells no faran de policies per aplicar la norma. També hem estat pendents de la declaració davant del jutge a l'Audiència Nacional de l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Martínez ha ratificat el seu escrit d'ahir en què assegurava que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i ha confirmat el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. I ens hem fet ressò també de la caiguda en la producció d'energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any passat es van generar menys gigawatts amb renovables que tot l'any 2024. Només es va cobrir a més un 15% de la demanda de Catalunya. Tot això deixa, doncs, molt lluny l'objectiu de generar amb renovables el 50% de l'energia per l'any 2030 al país. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir, Natàlia Ramon?
2: Doncs que la Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar en el procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la Sala Segona del Suprem que va condemnar els líders per l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats que encara estan pendents de sentència. I Ana Navarro, la que va ser la número 2 de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament, plega com a diputada de Junts per Catalunya per motius personals i, diu, també professionals. Amb tot, ha anunciat que continuarà formant part de la direcció del partit. Navarro, que va tornar dels Estats Units quan Carles Puigdemont li va demanar que s'incorporés a la candidatura, ha remarcat la intensitat i l'exigència d'aquests 2 anys com a diputada. El seu pas per la política ha estat més aviat discret, però abans de fer el pas a la política es dedicava a l'activitat empresarial en l'àmbit tecnològic. La líder de Junts a Sitges, Mònica Gallardo, ocuparà l'escó que deixa ara vacant Navarro. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anunciar noves accions per reduir el sensellarisme. Avui ha fet el seu primer acte, la inauguració d'una residència per a persones amb discapacitat. Anem fins a Terrassa, Marta Vallès.
3: El fins ara número 2 del departament s'ha estrenat avui com a conseller. En una línia continuista de les polítiques de la consellera sortint, Raúl Moreno ens ha explicat alguns dels reptes que s'ha marcat.
4: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços que una persona quan demana una prestació la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
3: El nou conseller ha inaugurat la residència i centre de dia Amunt de l'entitat Empans, que per primera vegada surt del Bages i obre aquest centre al Vallès Occidental. És un espai amb places públiques per a persones amb discapacitat.
2: I el Ministeri d'Exteriors del Govern d'Espanya ha elevat fins a 50 la xifra d'espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela i ha assenyalat que encara hi ha 139 persones desaparegudes. Després de gairebé un mes de la catàstrofe, les autoritats veneçolanes xifren en més de 5.200 les víctimes mortals i el nombre de ferits supera els 16.700. Encara queden més de 23.000 persones que passen la nit en campaments d'emergència i prop de 18.000 han perdut definitivament la casa.
0: Passen 5 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
0: Des de D fins a Esquatre, amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Totes les setmanes haurien de ser última setmana de la temporada.
7: Segur.
0: Perquè ahir Marcos Lame les va portar unes galetes i avui veig unes magdalenes de Mònica.
7: Caquis, sí, caquis són sense xocolata.
0: Havia entès caquis i he pensat, ostres, no, estàs molt caquis, malament de la vista. No, si jo veig magdalenes i la Mònica diu que ha portat caquis. No, no.
7: Magdalenes. I a cabina s'han quedat les de xocolata.
0: Ah, molt bé. Sí, hi havia de tot, eh? Xocolata. Per què el control tenen preferència sobre el locutori? On n'està escrit això?
7: Perquè vostè normalment hauria estat a fora.
0: Ja, clar.
7: I jo hauria dit, senyor director, el berenar.
0: El fet de fer esports, vols dir? O sigui, el fet d'haver fet els esports no m'ha permès. Vaja. Doncs
7: la idea era... Ja, ja. Donar-ho al senyor director.
0: No siguis pilota. Escolta, està molt bé, magdalenes per tothom, tant el control com el locutor. El locutor
7: no
0: haurem d'esperar, perquè la magdalena fa de mal empassar mentre parlem.
7: Saps que és que no he tingut temps per anar allà on volia. Això és un secret, però no cal dir-lo.
0: Doncs guarda'l.
7: Volia anar a un altre lloc i no he tingut temps.
0: Està bé deixar algun objectiu pel futur, eh? Allò de dir, queda pendent. Molt bé, escolta'm, doncs gràcies i seran tastades aquestes magdalenes. La Lleuger també se les mira amb ganes, eh?
5: Pues la Lleuger ve del dentista i que consti que la Mònica ja m'han ofert, li he dit, pues em sembla que no podré... Inclús estic pensant que no parlo del tot bé perquè tinc una mitja boca totalment adormida. Farem el que podrem.
0: Molt bé, doncs escolta'm, farem el que podrem. De moment el que fem és contactar amb algú que ens proposarà el primer tema. I ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el proposa. Carlota, bona tarda.
8: Hola, què tal?
0: T'has perdut les magdalenes, eh?
8: Sí, bueno, jo m'ho perdo tot. I a més, cada any vaig mal fixada amb el final de temporada, perquè jo pensava que era la setmana que ve, no sé, em sembla que m'ho devien dir, però jo m'ho vaig apuntar malament.
0: No, és aquesta. Si vols, escolta, la setmana que ve pots fer tu el programa, si vols, però jo divendres espero fer-ne l'últim.
8: No, però dic que llavors potser, saps, si hagués pensat que és l'última, hagués fet alguna mica més, no sé, més estiuenc, més vacacional, no? Però bé, parlarem del que parlarem. Parlem de fum, de coses de fum. Perquè avui el Consell de Ministres se suposa que aprovarà la llei, o ha aprovat, la llei antitabac aquesta, que encara estarà pendent de l'aprovació del Parlament, no? Jo sóc una exfumadora, bueno, a més fins fa poc fumava, bueno, vull dir que veig d'aquelles que vaig i torno, i malgrat que conec i entenc tota la murga aquesta de les restriccions, la veritat és que també les comparteixo. Una de les novetats de la llei és que prohibirà fumar a les terrasses dels bars i restaurants, vull dir que s'ha acabat això de que t'espatllin no només la salut, sinó també les coses que menges, no? Perquè és molt empipador quan tu estàs menjant que et vagi arribant aquella pudor de tabac. I després hi ha una altra cosa que m'agrada bastant, que és això de que es prohibeix el consum de vapejadors en menors. I això té la conseqüència de que es multarà els menors. O sigui, si un menor fuma, se'l sancionarà, tindrà una sanció econòmica. Això vol dir que els pares hauran de pagar diners. Per tant, imaginem que això segurament comportarà que els pares potser controlin una mica més el que fan els seus fills, no? Crec que una de les altres coses que podríem fer és apujar encara més els impostos que graven el tabac, no? Perquè la veritat és que comparat amb França, per exemple, aquí el tabac, tot i que és car, continua sent barat. Així de passada, evitaríem a tots aquests francesos que travessen la frontera, per anar a buscar tabac i prostitució a la Jonquera. I ja que parlem de prostitució, tot això de les lleis dels menors em porta a pensar amb aquesta cosa de que potser estaria bé que busquéssim maneres de limitar, fiscalitzar, no?, sancionar el consum il·legal de pornografia entre menors. Recordo que en aquest sentit hi ha una llei, no?, que està, no?, que la van anunciar el 24, el 25 va passar algunes de les, no?, per algunes de les cambres, però està pendent encara d'aprovació i no se sap què passarà. També vull recordar que aquesta llei, el Vox va presentar una esmena a la totalitat, no?, que em sembla una cosa molt bèstia, no?, que Vox no vulgui limitar l'accés dels menors a pornografia. Bueno, estarem esperant a veure si aquestes dues lleis realment s'acaben aprovant, però crec que són molt bones notícies.
0: Doncs de moment el que tenim és aquesta llei del tabac, la nova llei del tabac, aprovada pel Consell de Ministres, i que ara haurà de passar pel Congrés dels Diputats i a veure si té la majoria o no per tal de poder-se aplicar amb, efectivament, aquests titulars, sobretot, que és el de les terrasses, 15 metres dels centres educatius, per exemple, també estarà prohibit fumar, en concerts a l'aire lliure, fins i tot, també estarà prohibit, a les piscines, també, a les lleres dels rius, i després, efectivament, aquest tractament igualitari entre el tabac tradicional i els vapejadors, que, per tant, estaran igual de perseguits que el tabac, i també aquestes multes també per menors. No sé si tenim alguna fumadora a la taula, Isabel...
5: No, jo fumadora no, però també com la Carlota, jo era fumadora social, d'això ja fa molts anys, I jo crec que totes les lleis que al cap d'uns anys ens donem compte que estaven ben fetes és que estaven ben fetes. És a dir, quan van prohibir fumar en els avions o fumar en els restaurants, recordo que va haver una gran crisi.
0: Els locutoris de ràdio.
5: Els locutoris. Sí,
8: ja, ja la feina.
5: Sí, sí, sí, ja la universitat.
0: Fent programes de ràdio, l'estudi es fumava. Hi havia un núvol de fum que quan ho penses, dius, com pot ser, no?
5: I la Carlota ha fet un esment, no? Quan anaves a un bar, tothom fumava i tu et menjaves aquella tapa amb tota la baballa de tothom que havia esbrossat el fum i el fum corresponent. Jo crec que és una bona decisió. Segurament és una decisió que aquells que diuen és que atenta contra la llibertat personal, és uns anàlisis, a mi em sembla, excessivament simplista del que realment representa el que avui s'ha aprovat. I després jo crec que aquesta mateixa determinació s'hauria de tenir amb altres coses, no? Perquè tenint en compte que el tabac és el producte legal que més mortalitat comporta, hi ha altres qüestions com l'alcohol als menors, les apostes en línia, les begudes ensucrades, exactament, la salut mental, és a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions que el govern encara està seguint, des de la meva perspectiva, excessivament condescendent i laxa amb interessos, amb discursos en pro de la llibertat individual excessivament simplistes i demagògics. Jo crec que és una molt bona decisió i que, a més, direm que d'aquí uns anys va ser una decisió encertada i que tots acatarem i ens escandalitzarem quan pensàvem que en un concert, algo tan fàcil com un concert que estem a l'aire lliure, el del costat fumava. I bueno, suposo que ara tots ens passa a mi. Jo sóc de les que a casa meva deixo fumar, eh? És a dir, si convido algú, jo convido amb totes les conseqüències i, per tant, que fumin etcètera. Evidentment, després has de passar-te una setmana seguint ventilant. Però quan vaig pel carrer i davant meu fuma algú i m'arriba el tabac, penso, no se'n dona compte, no?, de que m'està contaminant sense voler, segurament, no?
0: A veure, Júlia,
6: sí, jo
0: Mònica.
6: Totalment d'acord. Jo crec que el que vam dir, no, la llei antitabac que ara s'amplia, s'ha demostrat una de les regulacions més exitoses. És a dir, la gent fuma menys, per tant, a nivell de salut pública ha estat un èxit. I crec que és interessant que és un exemple d'aquests, no, com explicàvem, de les normes que realment fan canviar comportaments que són nocius per la societat. És a dir, alguns ens va o els hi va semblar un escàndol en el seu moment, ho hem normalitzat, ho hem acceptat i simplement ara la gent fuma menys, no? Tot i que és veritat que recentment hi ha algunes dades entre les dones joves, sobretot una mica preocupants. Per tant, benvingut sigui. I jo també un altre exemple que pensava és el de si ha de ser 0-0 el límit d'alcohol en sang conduint. Mm-hmm. Que això també és una cosa que en el seu moment fins i tot vam veure a cenar, no?, que deia a mi ningú m'ha de dir si puc beure o no quan condueixo. Doncs potser és un altre debat que hauríem de tornar a obrir en termes de salut pública.
0: Les dades diuen que del 2005 al 2025 ha baixat un 7%, del 32% al 25% la gent que fuma. És a dir, que hi ha hagut una baixada, però no espectacular, i a més, és veritat que últimament sembla que hi ha com un repunt, especialment els joves, que hi torna a haver algun repunt en quant a fumadors.
8: Sí, perquè tot això els vapejadors.
0: Sí,
8: no?
0: Els vapejadors està d'una porta d'entrada.
8: No?
0: Sí, sí.
8: I això jo crec que farà un gran bé el fet d'equiparar-ho. Hi ha una altra cosa que no acabo d'entendre, que és això de les bosses de nicotina. Mm. Vosaltres sabeu de què va això?
0: No.
8: Que és una cosa que no entra dins de la llei del tabac i que es veu que encara és com més addictiu que... Però no he entès què era. No he entès què era.
0: És que aquí ens hem trobat tots que no hi ha cap que sigui fumador. Mònica.
7: No, jo tenia apuntades aquestes dades i pensava si hem passat des del 32% al 25,8%, doncs, òbviament, és una bona notícia, però no és suficient, no? Quan vas al metge per qualsevol cosa, el primer que et pregunten, quan tens alguna cosa, és vostè fuma? I, per tant, si la primera pregunta és vostè fuma, vol dir que sabem perfectament que el tabaquisme és causant de moltes d'altres malalties que podem tenir els humans. Per tant, qualsevol prevenció o qualsevol campanya per evitar que la gent fumi, benvinguda sigui. I crec, en aquest sentit, el que deia la Isabel, és molt adequat que en aquest entorn, diguem-ne, de perjudicar un altre que no vol fumar, doncs qualsevol mesura que s'estableixi en terrasses, en concerts, al voltant dels hospitals, no? Aquella imatge de a la porta d'un hospital veure tothom allà fora fumant com boig i un cendrer ple de burilles de tabac és com surrealista. Ara hauran d'estar a uns quants metres més. Doncs bé, benvinguts siguin aquests metres, perquè no perjudiquin aquells que decidim no fumar. no? Abans tu deies, anaves i et fumaves, no? I et prenies mentre menjaves i arribaves a casa i feies una pudor que era insuportable, no? Doncs benvinguda sigui qualsevol d'aquestes mesures. Jo crec que sí que hauríem de tenir molt en compte tot allò que estan fent els joves. És a dir, no sé si són, segurament pagaran els pares, però potser s'hauria de pensar que els joves, és a dir, potser la llei també hauria de pensar que els joves no pagaran la multa, que la pagaran els pares i que, per tant, els joves ho haurien de fer, potser, per la via d'algun altre tipus de sanció, no? Que els permetés adonar-se del que estan fent o no estan fent. Però preocupa especialment els joves perquè és on hi ha els repunts i és on hi ha, diguem-ne, noves maneres de fumar, vapejadors, etc, que encara no tenim dades de com de nocius poden arribar a ser en el futur. Per tant, crec que també la llei preveu la recuperació d'un observatori que havíem tingut per impulsar campanyes, per tant, estaria bé que aquest observatori es posés una mica a les piles, diguem-ne, i no féssim les campanyes de sempre, perquè la vida va canviant i les noves maneres de fer-se addicte a qualsevol substància també va canviant.
5: Jo volia fer una reflexió sobre això últim que apuntava la Mònica. Jo volia fer una

0: També ens va semblar que, escolta'm, que al final, si caiem i ens trencàvem el cap, no passava res, i ens van, quan ens van començar a posar multes o posar-nos el cinturó de seguretat, totes aquestes coses que ens semblen d'una obvietat bueno, espectacular, no? Respecte al tema que dius de que paguin els pares, no, és evident que si la sanció la podem aplicar en el menor que tingui una responsabilitat i que després faci un exercici de reflexió personal, etcètera, etcètera, està molt bé, i seria molt interessant, però que hi hagi un efecte punitiu que encara que hagin de pagar els pares tingui una repercussió familiar, també tindrà transcendència. És a dir, al final sí que és veritat que hi haurà menors que seran molt irresponsables, molt frívols i molt frescos i que consideraran pues, que es fotin els meus pares que estan pagant aquestes multes, però la gran majoria de joves, jo entenc i confio en el seu bon criteri, no ho viuran com més igual que els meus pares vagin pagant 200 euros.
1: Ni que sigui perquè els pares repercuteixin en el seu pressupost i diguis, escolta, això te la pago, però ja ho recuperaré.
0: Tu te'n volies anar a un concert, no?
1: Tenia setmanada o dius, no, doncs vine, que doncs hi haurà una part de la cura.
0: Va ser que no, no? O quan treballis aquest estiu em tornaràs aquests 1.500 euros que he hagut de pagar durant l'any, no?
1: En tot cas, aquestes...
2: Potser si hi haguessin sancions pels pares, també els controls parentals per la pornografia també s'hi posarien una mica més a mirar-s'ho.
0: Sí,
2: el que passa que... Els pares... Vull dir que no ho sé, no tots, ja ho sabem, però hi ha pares que potser no fiscalitzen prou els seus fills.
0: No sé, Carlota, jo això del tema de la pornografia, jo no penso que no hi hagin pares que no fiscalitzin prou els seus fills. Jo penso que hi ha masses escletxes i que permeten que uns pares que estiguin atents puguin, se'ls hi puguin passar coses, perquè crec que tots els que hem tingut fills, adolescents, etc, ens hem trobat en situacions que estàvem vetllant per, i en canvi hi ha coses que no hem pogut controlar i ens n'assabentem, dèiem, però com pot ser? Per tant, jo crec que no,
2: home,
0: que,
2: sí,
0: ja, que serà...
2: Tot,
0: per això,
2: que hi ha una part de pares que es desentenen d'això...
0: Bueno, però jo no diria que n'hi ha molts, jo diria que al revés,
2: no,
0: que la gran normalitat...
2: Bueno, no sé, no, és que els controls parentals no sé com funcionen, quantes vegades he sentit aquesta frase. Bueno, si els hi féssim pagar, saps, 500 euros, potser llavors n'aprendrien. Saps què vull dir? Que de vegades cal empènyer una mica la gent perquè s'esforci.
1: Doncs
2: en fi, acabem el curs i veurem si l'any que ve no, tindrem un nou curs sense fum, no, amb pornografia digital controlada. Serà un paradís l'any que ve,
1: ja veurem. Sí, jo crec que en un mes no hi haurà temps per fer tots aquests canvis que demanes. Però bé, escolta'm, per demanar la carta als Reis que no quedi. Carlota Gurt, gràcies per avui i per la temporada. Bon estiu.
2: Vinga, bon estiu.
1: Gràcies. Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
3: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Que estrena un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Catalunya migdia.
6: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
7: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
8: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
6: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
9: Hi ha persones que habiten més un món...
6: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: L'estiu és tu.
12: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: D'aquí a 9 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Isabel Lleuger, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Això en el dia en què hem tingut notícia de 3 crims masclistes. Un a Almoradí, al Baix Segura, al País Valencià, un altre a Benajavís, a Màlaga, i un tercer a Alameda de la Sagra, a Toledo. Hem tornat a parlar també del crim de Figueres. Potser el recordeu, nosaltres el recordem perquè ens va agafar en directe al Catalunya Mitjà mentre fèiem la tertúlia, precisament. Es van fer virals, a més, les imatges de l'homicida amb les mans encara ensangonades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà, de fet, rentant-se a la font, mentre encara hi havia algú mirant en aquella,

0: aquella platja, en aquella plaça, perdó. Bé, doncs, una investigació de la periodista de TV3, Marta Martorell, ha revelat el malestar del Ministeri Fiscal que qüestiona un dels seus membres, la fiscal que va portar el cas, i que no va demanar mesures cautelars en la segona detenció del presumpte assassí. Marta Martorell... estic bé avui, eh? Marta Martorell, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Companya de TV3 que ha fet aquesta investigació. Recordem primer la seqüència dels fets, si és que algú encara no el té fresc, perquè aquest cas es va fer públic amb aquelles imatges a la plaça de Figueres i tot un historial d'agressions que ja patia la víctima i que a tots ens va sorprendre que com podia ser que algú que tenia ja aquest historial d'haver agredit a la seva parella estigués al carrer i pogués apropar-se en plena plaça i matar-la.
1: Exacte. Aquí és clau entendre aquesta seqüència de fets. Ens situem a diumenge, hi ha una primera agressió, i l'endemà, dilluns, hi ha aquesta segona agressió, que és quan el detingut ja té un ordre d'allunyament. Per tant, l'ha tornat a agredir i, a més, s'ha saltat aquest ordre d'allunyament. Aquí és el punt on nosaltres posem l'ull i posem el focus i investiguem exactament si Fiscalia i també el jutge de guàrdia que es va fer càrrec d'aquest cas, si tenien suficient informació per decidir alguna cosa més que pogués protegir la víctima. Aleshores, hem tingut accés a l'atestat policial, per tant, a la documentació d'aquest cas, i aquest atestat revela que, a més de ser una segona agressió i d'haver-se saltat l'ordre d'allunyament, aquest home tenia antecedents penals, això vol dir condemnes per violència masclista amb altres dones, entrades i sortides a la presó diverses vegades per temes relacionats amb violència masclista, però, a més, també antecedents policials. És a dir, 26 detencions, concretament, dels Mossos d'Esquadra des de l'any 1998 i bona part també per violència masclista. I, a més, per si això no fos prou, trobem també a l'atestat que en la primera agressió del diumenge els Mossos fan constar en aquest document que, mentre el detingut és a Garjoles, verbalitza un agent dels Mossos d'Esquadra, per tant, en presència policial, que si el deixen en llibertat matarà la víctima. Clar, nosaltres veiem tota aquesta informació, crida l'atenció, doncs, que no es demanés mesures cautelars, i efectivament va ser així. Als experts consultats també els hi sorprèn aquesta posició de la Fiscalia, evidentment.
0: Els que no hi entenem, efectivament, quan veiem tot això pensem, com pot ser? Aquí deu haver fallat alguna cosa. Quan parles amb Fiscalia i quan parles amb els que estan directament implicats, quina crítica fan a l'actuació d'aquesta fiscal? O què és el que creuen que ha fallat en aquest cas?
1: En aquest cas, si ens situem a dimarts, l'única acusació que hi havia és la Fiscalia, que és l'acusació pública, en aquest cas la víctima, que a més no va arribar al jutjat de guàrdia pel motiu que sigui no va arribar, tampoc hi havia el seu advocat o advocada, per tant la Fiscalia era l'única responsable o en tot cas qui tenia la potestat de poder demanar alguna cosa contra aquest home. Evidentment nosaltres preguntem a la Fiscalia el seu parer sobre el que va passar allà. I què ens diuen? Doncs que no estan contents amb l'actuació de la fiscal que es va fer càrrec, fins i tot diuen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Al mateix temps, també neguen que això fos una errada. Ens expliquen que les valoracions que fa cada fiscal de cada cas doncs es basen en diversos aspectes, el risc de la víctima, la pena que s'enfronta, la situació de l'investigat, etc, i que a partir d'aquí el que fan és una valoració, un judici de valor, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, és una valoració personal. I amb això doncs diuen que no és una errada, tot i que qüestionen que no es poguessin demanar mesures cautelars. Aquí hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte, és una concatenació segurament de circumstàncies, però, per exemple, i ja en parlarem, la víctima, la Kimberly o la Kim, que és com ella volia que li diguessin, aquell dia no va arribar al jutjat de guàrdia. Estava citada a 11:15, però no hi va arribar. Van a l'hospital, després van al CAP. Clar, el fet que ella no comparegui al jutjat és un tema que es té en compte, perquè evidentment el seu testimoni no el tenia, ni el testimoni de la víctima, i que ratifiqui la denúncia i pugui anar davant del metge forense a ratificar unes lesions, això també és clau per valorar els fets. Clar, això no va passar, això no hi era, i d'alguna manera fons de la Fiscalia ens van posar també en valor el fet que ella, com a testimoni víctima, no hagués comparegut. Més coses. Quan s'ha de decidir la situació processal d'un detingut, es pot convocar el que es coneix com una vistilla, que és una vista expressa, urgent, per dir-ho d'alguna manera, en què s'insta les parts a que puguin demanar mesures cautelars. El jutge de guàrdia això no ho va fer. Per tant, bueno, són arguments que ens explica el Ministeri Públic que d'alguna manera no ens donen context del que va poder passar allà. El que està clar és que si la Fiscalia no demanava mesures cautelars, que és el que va passar, el jutge no la podia acordar. Això és el que estableix la llei.
0: Clar, tu dius, no creuen que hi ha sigut una errada, sí que no estan contents en com ha funcionat tot plegat. La sensació és que el sistema ha fallat.
1: És la sensació. Però, com et deia, també tinc la sensació que és una concatenació de circumstàncies i de suma d'errors, de negligències, de situacions que, malauradament, van desencadenant el fet que aquest detingut quedés en llibertat a les 12 o 1 del migdia, si no m'equivoco, i a les 3, ara deies que estàveu fent a l'Info Migdia, doncs la mateix. Per tant, les circumstàncies van fer que això tingués el pitjor final per la Kimberly.
0: Es revisen prou els sistemes de protecció, com per exemple les ordres d'allunyament? Aquest és un dels dubtes que també podem tenir.
1: Sí. L'ordre d'allunyament la tenia. I això és una cosa que la família de la Kimberly també posa en valor, i van parlar amb ells, i ells sobretot diuen que la Kimberly confiava en la justícia, que ella va demanar expressament un ordre de protecció el diumenge, que és la primera agressió de què té constància, d'alguna manera, la fiscalia amb aquesta seqüència de fets, no? Ella demana l'ordre de protecció i l'aconsegueix perquè els Mossos d'Esquadra promouen que ella denunciï, i amb això es val el jutge de violència contra la dona de Figueres, que era un altre, no era el jutge de guàrdia de qui estem parlant, sinó un altre jutge, i és qui efectivament li dona aquest ordre. I l'ordre la duia a la butxaca embolicada el dia del crim. De fet, en l'aixecament del cadàver se li troba aquest document. Per tant, ella tenia un ordre, la va demanar, el jutge li va concedir, i ella confiava en la justícia.
0: La judicatura, en concret l'Associació de Jutges per la Democràcia, també ha estat molt dura. La jutge hauria pogut fer alguna cosa més per protegir la víctima? O si no hi havia petició de la fiscalia i clar, ella no es presenta quan estava citada?
1: Sí, això ho hem consultat a Maria del Prado Escoda, que és magistrada de l'Audiència Provincial de Tarragona i membre de l'Associació de Jutges per la Democràcia. Clar, més enllà de que no hi hagi una petició de mesures cautelars, si no hi ha petició el jutge no la podia acordar, i això és el que estableix la llei, i això és així. Ara bé, jo justament li feia aquesta pregunta a la Maria del Prado. Hi havia altres eines a l'abast del jutge per poder protegir més la víctima, i ella m'assenyalava bàsicament tres qüestions. Que el jutge pogués convocar aquesta vistilla, que us he comentat, aquesta vista expressa, per d'alguna manera instar les parts a estudiar mesures, que ho podia haver fet, i dues qüestions més. Esgotar el temps de la detenció. Sabeu que els detinguts tenen 72 hores com a màxim per estar detinguts. Clar, això passa, l'agressió és dilluns, passa a disposició judicial dimarts. Ella creu que podria haver esgotat aquestes 72 hores, bàsicament per fer una millor valoració del cas, en el cas doncs, que sigui així, de poder-se llegir l'atestat més a fons, etc. No? I fins i tot, encara m'assenyalava una tercera qüestió, és citar un testimoni directe que hi ha d'aquesta última agressió de dilluns a la nit. És a dir, hi ha una persona que estava protegint la víctima perquè la víctima li havia demanat ajuda, i en protegir-la es va trobar que va presenciar l'agressió i de fet també la va patir. Doncs ella deia, aquest testimoni també es podria haver citat, perquè d'aquesta manera no deixes tota la responsabilitat en la víctima, que hagi de ser ella qui denuncia i qui a més vingui a explicar els fets. Tens una altra persona que també t'ho podia explicar.
0: Sentim els senyals horaris de 3:45 de la tarda. Afegeixo a la conversa a la Sònia Ricondo, que és advocada penalista especialitzada en violències masclistes. Sònia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Casos com aquest que estem repassant, aquest de Figueres, que estem repassant ara mateix amb la Marta Martorell, són molt habituals, òbviament no cal que arribin a l'assassinat, diguem-ne, però és molt habitual que no hi hagin les mesures, que se saltin les ordres d'allunyament, que algun jutge no prengui totes les mesures que podria tenir a la seva abast per protegir la víctima. Això és més habitual del que ens pensem o no? O és un cas especialment en què ha fallat el sistema?
2: No, malauradament és quelcom habitual. Estem veient que manquen, bueno, molts elements com els que ha apuntat la Marta. Des de primer, no concedir les ordres de protecció, que és algo molt habitual en molts indrets. De fet, normalment, bueno, s'intenta fer molts anàlisis perquè depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació. Per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat, que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar. Això és una cosa que no hauria de passar a la justícia. A més, aquells que sí que et concedeixen l'ordre, tot i el que costa que ho facin els jutjats, quan te la donen, no es fa un seguiment exhaustiu d'aquesta mesura de protecció. I, malauradament, també hi ha un tercer element, que quan aquestes ordres es trenquen pels agressors, com en aquest cas o com en d'altres, estem veient que no hi ha una reavaluació correcta del risc. Si s'ha trencat l'ordre d'allunyament, s'hauria de valorar, com deia la Marta, no? Si hi ha la possibilitat d'otorgar alguna mesura més gravosa per evitar precisament doncs, un mal com el que li va passar a la Kim o que pateixen tantes altres.
0: Els protocols diries que estan prou actualitzats? Perquè, clar, en un cas com aquest, clar, ara deia la Marta, no, acaba sent la valoració personal de la fiscal, si creu que sí, si creu que no, que la víctima hagi de tornar a presentar-se per tal de refermar la seva denúncia, tot i que ja hi hagi una denúncia prèvia o que hi hagi fins i tot testimonis, una policia que escolta com el detingut quan està, a més als calabossos, diu, si em deixen en llibertat aniré i la mataré. No hi hauria... O sigui, cal que passi tot això, que hi hagi una valoració personal, que hi hagi una altra visita de la víctima per revictimitzar-la una altra vegada? No es podria ser més àgil en tot això?
2: Clar, aquí és on se li posa tot el pes de la víctima en el procediment judicial i no hauria de ser així, no? Evidentment, la declaració de la víctima és important, però existeixen molts altres elements. Aquí hauríem d'aconseguir que realment existís una coordinació real entre tots els serveis que moltes vegades ja han visitat aquesta noia, no? Des de serveis, o sigui, no només el policial i el judicial, serveis socials, serveis d'atenció a la dona especialitzats, que ja estan detectant aquests elements de risc. Llavors, hauríem de fer que circuli la informació entre aquests serveis per tal de protegir-les millor, de que tothom, no, els operadors jurídics que intervindran amb aquesta víctima tinguin tota la informació que els hi permeti fer aquesta valoració que... d'una banda és personal, però que també s'ha de recolzar en elements, no, de detecció de risc professionals. És a dir, i si la policia, o en aquest cas, per exemple, en el cas de la Kim va ser a nivell judicial que va fallar, que es posin en mans de persones expertes que sí que sàpiguen valorar aquest risc.
0: Clar, perquè ara com es valora? És a dir, que al final acaba sent una decisió subjectiva?
2: Exacte, bueno, ara existeixen, o sigui, hi ha dos elements que té el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal per valorar aquest tipus de mesures. Una és que existeixin indicis de delicte, que normalment en la gran majoria de denúncies existeixen, però hi ha un segon requisit, que és el requisit més avaluable subjectivament, com podríem dir, que és que existeixin un risc objectiu a que hi hagi el risc de que pateixi una agressió similar un altre cop. Llavors, aquest és l'element una mica en qüestió a nivell jurídic. Llavors, molts jutges valoren que no s'apreci aquest risc que pugui tornar a patir una agressió. Llavors, bueno, com deia la Marta, no? Fiscalia s'escuda en que és una valoració personal, però no ha de ser només l'únic element. Teníem, de fet, en el cas de la Kim, teníem molts elements que estaven apuntant a aquesta escalada de violència, a part de que, evidentment, doncs, hi hagi una valoració més de gaire subjectiva, però jo crec que tenim els instruments i tenim la informació per saber, per poder predir. Evidentment, no tot és predible, però sí que podem pues, tenir eines preventives.
1: La Sònia ha apuntat a un element que és la valoració del risc. Aquesta és una eina que policial que els Mossos tenen, és a dir, és un qüestionari d'unes 25 preguntes que fan a les víctimes de violència masclista. I a partir d'aquí, doncs, coneixen de la seva situació i decideixen si cal prendre mesures de protecció o fer algun tipus de seguiment. Què es va fer en aquest cas? Què es va fer en el cas de la Kimberly? Aquest qüestionari, en la primera agressió del diumenge, es realitza. El que passa que el resultat d'aquest risc de patir una agressió física surt un no apreciat. Això també ens va cridar l'atenció i el jutge ho va fer valer també en la interlocutòria de presó després del crim. Ho va fer notar, no?, que el resultat era aquest no apreciat. També ho hem preguntat. Fons policials el que ens expliquen és que aquests qüestionaris sempre estan supeditats a que la víctima denunciï. Hi hagi una denúncia formal. En aquest cas no hi era. Sí que hi era, però certament... es va prendre nota del cas en una situació molt concreta, perquè la Kimberly no estava en condicions de denunciar, es trobava a l'hospital, i aquí sí que hi ha un esforç policial per aconseguir una mínima denúncia, per dir-ho d'alguna manera, i que això amb ella li pogués servir per aconseguir l'ordre de protecció que li va donar el jutge. Clar, en aquest sentit, Sònia, no sé com veus el fet que el protocol marqui que si no hi ha denúncia no es pot fer qüestionari, i si no es fa el qüestionari no sabem el risc en què es troba la víctima.
2: Aquí ens n'anem un altre cop al que comentava abans, que com bé explicava la Marta, no, d'aquests testos de valoració del risc que fan els Mossos, que, com diu la Marta, està supeditat a que hi hagi una denúncia judicial, ens trobem doncs, que hi ha moltes dones que no... no denuncien perquè no confien en el sistema judicial i no confien en el sistema policial moltes vegades. Llavors, totes aquestes que no denuncien no passen per aquest test de valoració del risc. Sí que en altres serveis existeixen testos de valoració de riscos similars, el que passa que els jutjats no els tenen en compte i precisament els hi podrien proporcionar moltíssima informació. A més, són testos de valoració del risc els que fan els Mossos, que fa molt de temps que s'està demanant una revisió perquè tenen uns ítems molt desactualitzats que no permeten introduir certs elements que sí que ens podrien fer preveure o fer predir certes deteccions de risc avui en dia. Llavors, crec que tots aquests elements que s'haurien d'introduir, no? Per exemple, un dels elements que dèiem la Marta, la incompareixença de la Quim, en aquest cas, en la segona denúncia que hi havia, es va veure com si hagués sigut una disminució del risc i tot el contrari. Quan una dona no s'està presentant a denunciar, pot ser per por, pot ser per desconfiança judicial, pot ser per dependència econòmica o emocional. Llavors, no ens hem de preguntar, ostres, com no ha volgut venir, no vol denunciar, no, per què no vol venir, no? I com li podem facilitar que vulgui venir.
1: Clar, sobre això, les mateixes fonts de Fiscalia ens han explicat que arran d'aquest cas, a la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona del 18 de juny, s'afegeix un punt a l'ordre del dia precisament per debatre aquesta qüestió, no? Què va fallar o què pot fer l'administració de la justícia quan una víctima de violència masclista no compareix als jutjats. Aquí el que es demana als fiscals és estar més atents, ser una mica més curosos en aquests casos d'extrema vulnerabilitat, també ho hem de dir, i el que s'acorda és esgotar les vies per localitzar una víctima quan no compareix al jutjat i esbrinar les raons per les quals no hi ha anat. En aquest cas, el que fa el lletrat de l'administració de la justícia quan fa una hora i mitja, aproximadament, que l'equip no compareix, és trucar-la. La truquen i no contesta. Clar, ella no contesta, segons ens explica la família, perquè el mòbil tampoc el tenia a sobre, perquè l'agressor molt sovint doncs, li treia, la controlava molt, és a dir, tot forma part de la mateixa situació de violència. No? Clar, aquí no sé, Sònia, com valores el fet que la truquin. És a dir, això és suficient? O, ara jo m'invento, es podia oficiar els Mossos perquè l'anessin a buscar a casa seva o a l'hospital, fins i tot?
2: Clar, jo crec que no és suficient trucar-la. Trucar-la no és suficient, sinó que, com dèiem abans, si la informació circulés, si aquesta persona havia anat a algun altre servei, si aquesta persona té alguna persona acompanyant, ja sigui de l'àmbit de la psicologia, social, o algun amic, alguna amiga, si es pot tractar de fer-li més amable aquest espai, no, perquè vingui acompanyada, si li anava bé venir el dia següent, perquè a vegades doncs, potser necessiten un dia més per reposar-ho, i que pugui venir el dia següent perquè es podia allargar la detenció de l'agressor. No? Llavors, jo crec que no fem tot el que podríem per facilitar aquest tràmit.
0: És la Sònia Ricondo, és advocada penalista especialitzada en violències masclistes. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tinc la Isabel, la Júlia, la Mònica molt pendents de tot plegat. No sé que... Al final, quan vas repassant tot plegat, la sensació és que aquí ha fallat molts passos de la cadena, diguem-ne.
3: Evidentment, és un cúmul d'errors que totalment inexplicable i inadmissible. El que passa que jo m'agradaria anar una miqueta més enllà, perquè crec que aquest cúmul d'errors, lamentablement, no sé fins a quin punt es poden erradicar o es poden corregir del tot. Sí, segurament hi ha tota una sèrie de filtres que s'han de millorar. Crec que els Mossos d'Esquadra estan actuant d'una manera molt diligent en aquests temes i que estan sent molt proactius i que quan un va a plantejar un problema li diu denuncien, l'acompanyen. Per tant, jo crec que en aquest àmbit els Mossos estan fent una tasca perquè són els primers que es troben amb aquesta realitat. I després el sistema judicial doncs, esperen amb uns formulismes que segurament donen en un estat de dret donen també seguretat jurídica a l'hora de prendre una sèrie de decisions, però segurament donen tanta seguretat jurídica que es prenen males decisions i per tant jo crec que és molt censurable. Però a mi m'agradaria fer un debat una miqueta més enllà, no? Què passaria si aquests morts fossin homes? És a dir, jo al final m'acaba posant la pell de gallina perquè torno a estar en el bando del masclisme, el feminisme, és a dir, què està passant, no? Què està passant quan algú em diu a vegades no, és que jo no soc masclista, i jo li pregunto doncs ets feminista? No soc feminista però no soc masclista. Això és un problema de masclisme ancestral, estructural, excessivament interioritzat, acceptat per tothom, en el sentit de que estem posant mesures, estem intentant educar, estem col·locant lleis que corregeixin això, però lamentablement encara tenim una societat que es mira això, a mi quan algú diu això és un crim passional, però com puc, què ve això d'un crim passional? És a dir, quan algú encara es posa en boca i crec que les paraules són molt importants i hem de corregir les paraules que tenim sobre la taula, i crec que si aquí el que estiguessin morint fossin homes, hi hauria una altra manera de mirar-s'ho, hi hauria una altra manera d'actuar. I lamentablement encara estem en una societat que, per molt que intentem avançar, encara ens estem mirant les coses des d'una perspectiva, ho sento molt, masclista, i em sap molt de greu, però crec que hem d'anar molt més passos, que no hem de deixar que sobre la taula es parlin de qüestions de drets dels homes, i és evident que també moren homes, però això no és el debat, aquest no és el debat.
4: No, jo pensava, potser la Marta ens pot ajudar, que ho hauria preguntat a l'advocada, però segur que la Marta ho sap. Quan parlem de violència de gènere, almenys tinc entès que hi ha com uns hospitals de referència als quals t'has d'adreçar. A Barcelona em sembla que és el Clínic, el Vallès Oriental és Granollers, etcètera, etcètera. En aquest hospital és on trobaràs el forense que et podrà atendre, que podrà, no?, passar part de les lesions que has tingut, etc, etc. Però clar, aquest és només un tràmit per una víctima. Després, tota l'estona ho he estat dient, la víctima no va arribar als jutjats. Això vol dir que la víctima va passar per un primer tràngol d'anar a l'hospital i fer una denúncia mèdica del que li havia passat, i s'esperava que anés a jutjats i fes una segona denúncia judicial, en aquest cas, per dir-li al senyor jutge, fiscal i tot a Mossos, etcètera, etcètera, doncs el que havia passat amb aquest senyor, que era el seu agressor, i que ja havia estat el dia abans. Això vol dir que estem revictimitzant a la Quim com a mínim dues vegades, no? Si no passa que a jutjats...
0: Un procés que hauria de ser fàcil per fer còmode, entre cometes, poder arribar a la denúncia, li fem tantes traves, repetir-ho tantes vegades, clar, tantes vegades, que el que fas és
4: el meu dubte desincentivar-ho. I potser la Marta m'ho pot explicar, si ja hem explicat suficientment o ja expliquem habitualment que hi ha uns hospitals de referència, aquests hospitals que tenen aquests serveis perquè les víctimes puguin denunciar, no? No podrien tenir un servei directe amb Mossos d'Esquadra de "ep, alerta, aquí tinc una víctima
0: que no hagi de ser la víctima,
4: que denunciant, que no hagi de ser la víctima, que hagi de tornar a anar als jutjats i hagi de tornar a passar pel mateix tràngol", perquè entenc que si qualsevol de les dones que estem aquí a taula patíssim una agressió, és evident que no és plat de bon gust haver d'anar explicant,
0: repetir-ho 3-4 vegades,
4: anar repetint el que t'ha passat o no t'ha passat. Aleshores, segurament això és un engranatge que no és fàcil, i potser estic demanant una cosa que és molt difícil, perquè els senyors jutges estan a casa seva, els senyors metges estan als hospitals, etc, etc. Però aquí al centre hi ha una víctima, i hi ha una víctima que en aquest cas és morta. Vull dir que ha arribat al pitjor dels finals que podia arribar, i per tant, quin seria l'engranatge que permetria que realment es protegís aquesta persona? Perquè si aquesta persona va anar a l'hospital, va, doncs, fer part de lesions, el metge va donar, no?, va fer l'informe, etc, etc, i anava amb l'ordre d'allunyament a la butxaca, doncs, ostres, potser el sistema és el que hauria d'acompanyar aquesta persona, i no pas que la persona hagués de posar més esforç a la seva banda per doncs, tornar a reviure aquella situació.
1: Clar. El que va passar el dimarts al matí, és a dir, el fet pel qual la Quim no arriba al jutjat, és certament confús, perquè avui ho explicava jo al de la notícia al migdia, és que només ho sap ella el que va passar, no? Per tant, la família explica que sí que va arribar, però que no va arribar a la porta del jutjat de guàrdia, que potser hauria anat a un altre jutjat, altres parts no ho tenen tan clar, potser no hi va ni arribar perquè abans es va trobar l'agressor, és a dir, en tot cas, ella no hi va arribar, i on estava? Doncs estava a l'hospital i després va anar al CAP perquè sembla que sé que la van redirigir, no? Si aquí li estaven fent un parte de lesions, o si el va aconseguir o no, no ho sabem. Sí que el dilluns, la nit abans, sí que em consta que hi ha una voluntat per part de Mossos d'Esquadra d'acompanyar-la a l'hospital, no? I fins i tot de comunicar a l'hospital que, sobretot, quan acabin la gestió que han de fer amb ella sanitària, els avisin perquè després ella sigui conduïda cap a la comissaria. I això és així, i això es fa així. Però es troben que ella no es troba en l'estat físic, ni anímic, ni mental, per interposar denúncia, i se'n va cap a casa. I s'avisa als Mossos que ha anat a casa. I els Mossos van a casa seva a tornar a promoure aquesta denúncia. És a dir, em consta que, si més no, policialment hi ha un esforç per promoure aquesta denúncia i per fer constar el que havia passat aquella nit, perquè és una agressió física, totes són importants, però vull dir que allò va ser molt bèstia. I els Mossos van... des de la meva opinió, hi ha un esforç per això. El que passa que això, pel que sigui, l'endemà dimarts, la situació judicial que es dona és la
4: però
1: que m'ha explicat.
4: Els Mossos, en aquest cas, la van trobar a casa, o no la van trobar, però que de la mateixa manera que existeixen uns protocols quan hi ha una víctima que és un menor que no, s'ha d'alertar, o quan troben una persona que arriba en mal estat a l'hospital i s'ha d'alertar, doncs, ostres, potser també ens ho hauríem de plantejar en víctimes com la Quim. No? I que, per tant, no sigui la víctima qui hagi de fer més esforç del compte. Per tant, potser és el sistema que també s'ha de revisar com... No que sigui la pròpia víctima que hagi de fer l'esforç, sinó que sigui que el sistema vagi a ella,
1: sí.
4: No?
1: I que de víctimes hi ha molts perfils.
4: Clar, segur, també, eh? també.
1: Això també hem de ser conscients. I en aquest cas, era un cas molt concret. Vull dir, ella es trobava en una situació de por denunciar per les conseqüències que això tenia, perquè tenia una dependència emocional molt forta a l'agressor, que al final, si ens ho posem a mirar, aquest és un patró, justament, de les víctimes cap als seus agressors, però el sistema ha d'estar preparat per a totes les víctimes.
0: Júlia?
5: El que està clar que demostra aquest cas és que els sistemes que hi ha de protecció contra la violència masclista són molt insuficients encara, i a mi la reflexió que em venia al cap és dir, la justícia és d'una determinada manera, no? És a dir, per exemple, en principi hi ha algú que denuncia un delicte. Hi ha alguns delictes que diem públics que només amb la persecució de la fiscalia, com que considerem que tots tenim un interès en que, per exemple, no hi hagi violència masclista, no cal que la víctima denunciï, pot perseguir directament la fiscalia. Això són adaptacions que s'han anat fent al sistema, diríem, general de funcionament del dret. Per mi, justament el que comentàveu, no? És a dir, hem d'anar més enllà. No és suficient que segueixi sent tan important la prova que implica la denúncia de la víctima ratificada en seu judicial. És a dir, això no és una cosa que és blanc o negre, és com, diguem, la valoració subjectiva. La valoració subjectiva de les proves sempre estarà allà, perquè un cas judicial no és 2+2, no és una prova en un laboratori químic. Per tant, sempre estarà allà, però l'hem anat modificant, hem anat fent, per exemple, formacions o jutjats especialitzats en violència masclista per tal de que aquesta valoració subjectiva entengui, com deies, no, per exemple, doncs que, evidentment, en un cas de violència de la teva parella o exparella hi ha un vincle emocional molt fort que pot fer que tu aquell dia no arribis al jutjat. No sabem per què, però bueno, segurament pel tipus de delicte que és. Per tant, és fonamental que seguim aplicant mecanismes que tinguin molt més en compte aquest tipus de delictes i que, per exemple, un formulari segurament no recull de manera adient el nivell de risc en cada cas concret. Que un policia vingui a la porta de casa teva a buscar-te, amb la veïna buscant-te, que potser la veïna opina que et queixes massa o que en realitat no era tan violència masclista, o potser no hauria de venir un policia, potser hauria de venir un educador social, un psicòleg, no sé, jo dono idees, no? Però dir, el que es demostra és que la llei s'ha adaptat molt i el sistema judicial s'ha adaptat molt a la violència masclista, però que encara ens hem d'adaptar molt més perquè hi hagi una protecció efectiva de les víctimes.
0: Doncs són algunes reflexions arran d'aquest cas que va ser molt cridant en el seu moment i que ha posat en evidència, doncs, que el sistema va fallar i que fins i tot dins de la mateixa fiscalia, doncs, veuen que aquí no van estar del tot correcte i que, per tant, no estan contents de com es va gestionar tot plegat. Ho hem repassat amb la periodista de TV3 que ha fet la investigació de tot plegat, que és la Marta Martorell. Gràcies per acompanyar-nos i bona
1: Gràcies
0: tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Queden 10 minuts per arribar a les 4. No us escapareu de parlar una mica de Zapatero, eh? I és que des de fa 24 hores que estem assistint a una mena de canvi de paradigma en aquest cas. L'empresari Julio Martínez, que és amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, torna a implicar l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Avui Martínez ho ha fet davant del jutge de l'Audiència Nacional, on estava citat aquest matí. L'interrogatori del jutge Calama, Julio Martínez, s'ha allargat gairebé 3 hores i ha confirmat el seu canvi d'estratègia de defensa. Ha passat del silenci a assegurar que Zapatero pressionava pel rescat de la companyia i que va cobrar al voltant de 500.000 d'euros. Bus. El que no ha aclarit és amb qui hauria mediat Zapatero. Fons de la Moncloa demanen a Zapatero que doni explicacions, però en públic, la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Sainz, tanca files amb l'expresident socialista.
6: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: Els socis del govern espanyol van més enllà, demanen explicacions a l'executiu i a l'expresident Zapatero. La vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar ho deia des de la roda de premsa del Consell de Ministres.
7: És verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
0: Doncs petició d'explicacions. De moment, Pedro Sánchez apel·la a la presumpció d'innocència, però és veritat que a mesura que van passant els dies i que es van coneixent detalls d'aquest cas, home, cada vegada és més complicat defensar el que sembla indefensable.
3: Del tot. I, a veure, jo crec que aquí hi ha diverses qüestions. Primer, el fet que la mà dreta o l'amic de confiança del senyor Zapatero estigui ara en aquesta tessitura de tirar de la manta, no? Que ens respon una miqueta en el patró que ens va ensenyar o que va utilitzar el senyor Aldama amb el tema d'Avalos i que li va anar molt bé, és a dir, i que realment la justícia el que va fer és utilitzar aquesta informació per després corroborar que aquesta informació era certa amb tota una sèrie de proves. Per tant, jo entenc que el que està fent el senyor
0: Martínez.
3: Sí, el senyor Martínez no és o pot no ser la veritat revelada, però que, en canvi, ara la justícia haurà d'intervenir per si tota aquesta informació que els senyors Martínez, perquè són tots dos, el directiu de Prosulta i el que era el treceu Testaferro, estan explicant, es pugui argumentar i justificar i corroborar amb totes les proves doncs, reals i tangibles que puguin haver-hi. Per què? Perquè realment el fet de que el president Zapatero hagués fet coses bé durant la seva legislatura, que jo crec que sí, i a més jo ho he defensat, no l'eximeix de la responsabilitat, i precisament per això mateix té una major responsabilitat, perquè al final utilitzar els diners públics per afavorir una determinada empresa que després et donarà una comissió a tu, no només, jo no sé si l'operació pot tenir una traçabilitat legal, perquè vés a saber, no? El que realment és políticament totalment censurable, ho faci la dreta, ho faci l'esquerra, ho facin els progressistes, ho facin els conservadors, perquè a mi aquest discurs de que, bueno, que si ho fan els progressistes és més punible. No, jo crec que en política, la política no és la honorabilitat de la política no ha de pertànyer als progressistes o als conservadors, sinó que ha de ser una qüestió bàsica i troncal. Per tant, a mi em sembla tremendament delicat. I també crec que una de les coses que escudar-se amb la presumpció d'innocència, que és un dret i una obligació que tenim tots, no eximeix de la responsabilitat de dir públicament que si això es corrobora, que si això és veritat i que si realment aquesta traçabilitat que ens estan explicant els senyors Martínez té una evidència amb documental, doncs haurem de ser totalment contundents, perquè a més el prestigi dels partits també té a veure amb tot això. El prestigi dels partits també té a veure, en aquest cas del PSOE, amb com encares totes aquestes qüestions i com admires aquells que han estat responsables polítics, perquè el president Zapatero ens va demanar fa dos mesos que necessitava temps per poder explicar i que confiéssim en la seva manera de gestionar les qüestions. Dos mesos són massa temps. Dos mesos no... Aquell que no ha fet malament les coses, escolta'm, segurament ho pot argumentar d'una manera molt més ràpida.
5: Sí, en aquest cas, des del principi, hi havia com a mínim indicis clars d'una manca d'ètica política molt important en comportaments, no, d'intermediació amb empreses, per subvencions públiques. També dir-ho, jo molt d'acord amb el que deia la Isabel, és a dir, això ho han fet molts altres expresidents, segur. Em sembla igual de condemnable, exactament igualment. És a dir, no poden haver-hi excuses contra la corrupció i tampoc contra la manca d'ètica política. És cert que les darreres informacions doncs, comencen a indicar que podria anar molt més enllà d'una manca d'ètica política i que, bé, evidentment s'ha de resoldre clarament què és el que va passar i si realment es van cobrar comissions per intermediar o no que haurien estat il·legals. És important perquè la nostra democràcia està en joc, sona molt grandiloquent sent així, però a mi em preocupen molt les enquestes recents que indiquen que la gent estem començant a deixar de creure en la justícia en el sentit de preguntes, això és un ús polític de la justícia, no? Lawfare, que en diem, o això és realment corrupció? I aquí cadascú contesta les enquestes segons segons si vota un partit o vota un altre. Això és molt greu per la democràcia, perquè nosaltres hem de poder confiar, no? Abans ho parlàvem amb la violència masclista, mm. L'important que és que les víctimes tinguin confiança en la justícia, doncs el mateix la ciutadania amb la corrupció, amb el sistema polític. Hem de tenir clar que s'actua, caigui contra la corrupció, i si això implica Zapatero, doncs haurà d'implicar Zapatero, evidentment.
4: Jo crec que avui el que hem vist és que l'estratègia de Zapatero de voler anul·lar els whatsapps que va intercedir, que va trobar la policia americana al ciutadà veneçolà, avui se n'ha anat en orris, no? Perquè al final tant l'amic com el director de la companyia aèria doncs estan dient que Zapatero estava implicat i han explicat, no, amb detalls doncs fins a quin punt hi estava implicat. Per tant, ara el que és evident és que haurem de veure quina és l'estratègia que segueix la defensa de Zapatero per resoldre aquesta situació. Jo crec que a Zapatero li queden moltes coses per explicar, no? Com és el cas de les joies, com és el cas de les filles. Avui han quedat també en molt mala situació les filles, no? S'ha explicat el senyor Julio Martínez Martínez, no? Ha explicat com passaven els diners pel despatx de les filles, alguns amb justificació d'informes fets, d'altres sense que les dues noies haguessin de fer res, no? I per tant, jo crec que la cosa es va embolicant. És evident que sabem que els qui estan imputats poden mentir, potser també el que han fet és afegir-se a l'estratègia Aldama i, per tant, doncs, confabular-se per donar una versió concreta.
0: Encara que fos això, l'absència d'explicacions...
4: És enorme.
0: És que han passat dos mesos,
4: no,
0: i Zapatero l'únic que diu és que confieu en mi.
4: A banda
0: de la seva paraula, hi ha alguna cosa més perquè hi confieu o no?
4: Per això dic que Zapatero té moltes coses per explicar, totes aquelles joies que van sortir del despatx professional, no? Això, si són herències, s'explica ràpid. Tregui vostè el testament, expliqui de qui eren aquestes joies, i si les va deixar una tieta, o les va deixar una mare, o les va deixar una sogra, o qui fos, doncs, escolti'm, expliqui-ho, perquè això és fàcil. Si és una herència, és fàcil d'explicar això. Jo ho vaig dir un dia aquí. A casa meva no sortiran joies per aquest valor, diguem-ne, en una herència de la família, no? Vol dir que si les tens, ho has de poder explicar.
0: Però és que, ja van començar dient que tenien un preu, i després quan es va fer la taxació, la taxació estava multiplicat per 15, diguem-ne. Per tant, ja, o sigui, les poques explicacions que s'han donat han caigut al poc temps.
4: Per tant, jo crec que l'estratègia de Zapatero, si vol sortir-se d'aquest embolic que té, no? Ha de canviar de l'advocat de Zapatero, ha de canviar a 360 graus, i el que va sortint no pinta bé, això és evident. No?
5: No, i després que diríem l'estratègia del govern també, escolta, defensem la presumpció d'innocència. Sí, miri, el que ha de defensar és que la ciutadania ha de saber què ha passat i què no ha passat. No, per tant, que es jutgi amb la màxima celeritat. Tampoc pot ser que els casos de corrupció triguin anys i panys. Jo sempre torno a dir, el cas Gürtel encara no s'ha jutjat sencer, encara ens queden peces separades que van caient en comptagotes. Per tant, la ciutadania, per confiar en la democràcia, necessita informació clara i una idea clara que la justícia s'aplica.
4: El tema és que el que sigui, expresidents, exdirectors, ex-no-sé-què, ex-no-sé-quantos, n'hi haurà sempre. Però la transparència és vital.
0: I més en un cas com aquest, que a més el govern espanyol actual s'ha lligat molt a la credibilitat de Zapatero. Llavors, clar, és un cas en què ataca especialment la línia de flotació del govern actual, el govern espanyol, que, insisteixo, va posar Zapatero com a model gairebé del seu comportament. Isabel Lleuger, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres, fins la pròxima. Bon estiu.
4: Bona tarda, bon estiu,
0: que ens queden tres programes, però per vosaltres la tertúlia d'aquesta temporada acaba aquí. Ho deixem aquí, queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, de seguida les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor, i si no, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: ara està amb tu.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
4: 012. La Generalitat al teu costat.
5: Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
6: Fresca a casa.
7: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
5: Obriu les finestres durant la nit.
6: Estigueu-vos a les zones més fresques.
7: Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
5: Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
7: Molta aigua.
6: Beveu aigua i sucs de fruita.
5: Refresqueu-vos sovint.
7: No prengueu begudes alcohòliques.
6: Eviteu els menjars molt calents.
7: Busqueu l'ombra al carrer.
6: Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
5: Poseu-vos una gorra o un barret.
7: Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
6: Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
5: Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
7: Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
4: 012. La Generalitat al teu costat.
8: Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
9: Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
10: Informa't de les preinscripcions i descobreix el teu futur a fp.amb.cat. FPRO. Aviat podràs volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. La policia ha detingut una segona persona per la mort a trets del menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació aquesta tarda sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
1: El 4 de juliol ja es va detenir una persona que és a la presó de manera provisional. El crim va passar la matinada del 3 de juliol. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer Portugal i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrents de la zona. Més notícies amb Cèlia Forment.
3: La Guàrdia Civil investiga dos possibles crims masclistes produïts avui en diferents punts de l'estat. Un és a l'Ameda, a la Sagra de Toledo. La Guàrdia Civil ja ha detingut aquest matí un home de 48 anys acusat d'haver assassinat la seva parella a ganivetades. La delegació del govern contra la violència de gènere ja ha confirmat aquest cas com un crim masclista i ha convocat un comitè de crisi per al pròxim 28 de juliol. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, fa una crida a la unitat.
4: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
3: Finalment, a Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat un home de 61 anys acusat de la mort violenta de la seva parella. L'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals.
1: El Suprem rebutja entregar a Carles Puigdemont les urnes del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que va requisar la policia. Desestima el recurs en què l'expresident de la Generalitat al·legava el valor patrimonial històric del material intervingut i demanava que se li entregués en comptes de destruir-lo. També havien demanat que es conservessin les urnes l'expresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva. Per ordre judicial, només es conservarà una urna i una unitat de la resta d'objectes intervinguts durant l'1 d'octubre. El Suprem argumenta que Puigdemont no té competències per conservar aquest material. Diu, a més, que no hi ha cap motiu per mantenir-lo de manera permanent als magatzems policials i assenyala que això només contribuiria al seu deteriorament progressiu.
3: El govern espanyol vol impulsar més la compra de vehicles elèctrics amb el programa AutoPlus. Es tracta d'un pla d'ajudes directes que afavoreix la compra de vehicles 100% elèctrics que no superin els 35.000 euros i que siguin de fabricació europea. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha dit que els cotxes, furgonetes, camions i motos que compleixin aquests requisits rebran el 100% de l'ajuda de fins a 4.500 euros.
5: Lo que queremos es impulsar, sobre todo, vehículos eléctricos, económicos y europeos. I espanyoles.
3: Es podrà demanar l'ajuda amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any.
1: Veïns i alcaldes del Baix Ter demanen al govern que es creï una comissió de seguiment per la millora de les carreteres. La plataforma Prou Excuses proposa 13 representants amb alguns alcaldes per reunir-se amb el Departament de Territori cada 4 mesos. Girona, Laia Claret, bona tarda.
6: Bona tarda als alcaldes de Torroella de Montgrí, Verges, La Tallada d'Empordà, Serra de Daró, Begur, Pals, Parlavà, Ullà, Jafre i Ultramort, juntament amb 3 representants de la plataforma Prou Excuses, són els qui es proposen per reunir-se amb el govern per supervisar els projectes de millora de la xarxa viària. Glòria Marull, alcaldessa de Serra de Daró.
7: Quan vaig entrar a la passada legislatura, ja era una de les reivindicacions. Teníem això en comú. La por de que algun veí doncs, passés alguna cosa per les carreteres, que malauradament han passat. Moltes inversions s'han fet a poblacions més grans o bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només pensen en nosaltres el cap de setmana.
6: Joan Güell és membre de la plataforma Prou Excuses.
8: Entenem que hi ha moviment i que s'estan fent coses. Nosaltres el que voldríem és que ens deixin veure i ens calendaritzin i ens diguin, mira, tenim previst fer-ho d'aquesta manera, d'aquesta, d'aquesta i d'aquesta.
6: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
9: Bona tarda. En marxa la contrarrellotge individual de la 16a etapa del Tour de França. Tonon Levent, Isaac Vilalta, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Es comença a acostar els moments decisius. Els propers ciclistes a sortir d'aquí un minut ho farà Juan Ayuso, després Lipovic, Pol Sexas, Isaac del Toro, Remco Evenepoel, i a un quart de sis de la tarda Tadej Pogacar. Són homes que els millors de la general i que aspiren també a la victòria d'etapa. De moment, el millor temps l'està marcant l'italià Mattia Cataneo amb 34 minuts i un segon. És una contrarrellotge de 26 quilòmetres, un port de segona i que ja han completat, per exemple, els dos ciclistes catalans d'aquesta edició del Tour, Joel Nicolau i Abel Balderston. A punt de sortir Juan Ayuso, de moment millor temps per Mattia Cataneo. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Ton on les ven.
9: En futbol, l'Espanyol s'enfrontarà al Pau Francesa per a l'ada a 7:45 del vespre, segon amistós de pretemporada, un partit que podreu seguir en directe a Sport 3. I en bàsquet, Stanley Umudé és nou jugador del Barça, és nord-americà, té 28 anys i fa 1,98 d'alçada.
0: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just d'Esvern amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calabirres d'adults, les calabirres infantil, les geocees, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, les calabirres i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geocees es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost i la puntuació variarà segons l'activitat. Totes les activitats puntuables repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor i en cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. Pel que fa a turisme, Sant Just d'Esvern torna a formar part dels municipis on es va dur a terme l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada durant tot el 2025 amb 753 enquestes en 26 punts del Baix Llobregat, entre els quals hi ha el municipi Sant Justenc. L'estudi, impulsat per l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotat per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, analitza el perfil dels visitants i els seus hàbits de consum i mobilitat. Entre els principals resultats destaca que el 63% dels turistes són internacionals, el 64% són homes i el grup d'edat més habitual és el de 45 a 54 anys. L'oci és el principal motiu del viatge per davant dels negocis i la majoria dels visitants s'allotgen en hotels durant una estada mitjana de 4,62 nits. La despesa mitjana per persona arriba als 863 euros, mentre que les activitats més habituals són anar a la platja, fer compres i les visites culturals. Podeu consultar totes les dades de l'estudi a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en cultura, el llibreter Sant Justenc Arnau Cònsol, impulsor de la Universitat Sant Justenca d'Estiu, que s'organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la desena edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural al municipi des de la seva fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs continuem amb la penúltima setmana del Refugi, per tant encarem ja la recta final, eh? Però ja estem a dimarts, per tant ens queda encara una mica, d'aquesta setmana encara ens queda una mica de dies. Així que va, anem amb ganes i deixem-nos de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb una mica de música, amb una mica de radiofórmula, recordant i repassant els temes del moment. Seguidament, Mare meva, quin show, amb tota l'actualitat teatral. I posarem fi amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu. L'empresari Julio Martínez, propietari de la consultora Anàlisi Relevante, ha ratificat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, tenia un paper clau en les gestions relacionades amb el rescat públic de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia durant la pandèmia. L'empresari opta així per col·laborar amb la justícia, seguint l'estratègia que ja va seguir el comissionista d'Aldama en el cas de les mascaretes. Martínez ha assegurat que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i qui dirigia l'estratègia de la consultora, tot i que formalment no figurava ni en l'accionariat ni als òrgans de direcció. Segons la seva versió, ell actuava simplement com a transmissió de les instruccions que l'expresident li donava. Ara bé, l'empresari també ha afirmat que desconeix amb quines persones o institucions va parlar Zapatero per facilitar l'operació i ha insistit que no sap si va intervenir directament davant del govern o de la SEPI. La declaració reforça la investigació judicial sobre el rescat de Plus Ultra i suposa un nou contratemps per a la defensa de Zapatero, que sempre havia negat haver influït en la concessió de les ajudes públiques. A més, dos directius de l'aerolínia també haurien apuntat recentment a gestions de l'expresident per afavorir l'obtenció dels fons. El Tribunal Constitucional començarà a abordar el futur de l'amnistia el pròxim 22 de setembre, quan estudiarà el recurs presentat pel secretari general de Junts, Jordi Turull, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li la llei pel delicte de malversació. Serà el primer dels recursos dels líders del procés que encara tenen pendent l'aplicació de l'amnistia. En els mesos següents, el Tribunal Constitucional analitzarà també els casos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva i Dolors Bassa. La decisió arriba després de la setmana passada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i considerés que és compatible amb el dret europeu. El president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat que la sentència europea reforça l'objectiu de la norma, que era reduir la tensió política i afavorir la reconciliació. Tot apunta, però, que el 22 de setembre no hi haurà una resolució definitiva. El magistrat ponent és el conservador José María Macías i si la seva proposta, previsiblement contrària a l'aplicació de l'amnistia, no obté suport suficient, caldrà designar nous ponents. Per tant, es retardaria l'aplicació de l'amnistia a Jordi Turull. Mentrestant, el Tribunal de Comptes també manté oberta la causa per les despeses de l'1 d'octubre i ha donat 10 dies a les parts perquè presentin noves al·legacions abans de decidir si aplica o no l'amnistia als exalts càrrecs del govern. El futur del jutge Juan Carlos Peinado, instructor del cas que investiga a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, continua pendent de decisió. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest dimarts per analitzar diverses queixes presentades contra el magistrat, però no ha aconseguit arribar a un acord i ha ajornat la decisió per als pròxims dies. La polèmica principal gira al voltant d'un auto en què Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez, argumentant un possible risc de fugida, tot i estar protegida per agents de la Policia Nacional. Aquestes afirmacions van provocar una queixa del Sindicat Unificat de Policia i ha dividit els membres del govern dels jutges. Si finalment no prospera la proposta d'arxiu, Peinado podria afrontar una investigació disciplinària per una presumpta falta greu de desconsideració institucional. Les sancions podrien anar des d'una multa econòmica fins a la suspensió o el trasllat forçós, tot i que aquestes darreres opcions quedarien limitades perquè el magistrat té prevista la seva jubilació el pròxim mes de setembre. Per ara, el Consell General del Poder Judicial manté el debat obert i haurà de decidir en els pròxims dies si tanca definitivament les queixes o si inicia accions disciplinàries contra el jutge.

El govern espanyol aprovarà aquest dimarts el projecte de la nova llei del tabac, una reforma que amplia els espais sense fum i endureix les restriccions per protegir la salut pública, especialment la dels joves. Entre les principals novetats destaca la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants, als campus universitaris, piscines públiques, instal·lacions esportives i esdeveniments a l'aire lliure. També quedarà prohibit fumar als menors d'edat, que fins ara només tenien vetada la compra de tabac. Les sancions podrien superar els 200 euros pels seus pares i tutors legals. La norma equipararà els cigarrets electrònics, vapejadors i bosses de nicotina al tabac tradicional, limitant-ne la seva venda i la seva publicitat. A més, desapareixerà la promoció d'aquests productes en aparadors, bars i altres espais públics. Segons el Ministeri de Sanitat, l'objectiu

26. A Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella. L'avís el va donar un dels fills de la víctima, que era a l'habitatge en el moment dels fets. A Antequera, a Màlaga, una dona de 30 anys va ser assassinada presumptament per la seva parella, que després es va suïcidar. La parella tenia dos fills menors i constava al sistema Biogen per antecedents de maltractament. Mentrestant, a Benavís, també a Màlaga, una dona de 45 anys ha estat trobada morta amb signes de violència. La Guàrdia Civil busca la seva parella com a principal sospitós. I davant d'aquesta situació, el Ministeri d'Igualtat convocarà un comitè de crisis per analitzar l'escalada de casos i reforçar les mesures de prevenció i protecció. L'incendi de la Serra Nord de Guadalajara ja ha arrasat prop de 29.000 hectàrees, ha obligat a desallotjar 34 municipis i manté afectades més de 1.200 persones, tot i que les autoritats comencen a veure una evolució una mica més favorable. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, ha assegurat que l'avenç de les flames cap a Sòria està pràcticament frenat i que ja es valora el retorn progressiu dels veïns als municipis evacuats. Tot i això, ha demanat prudència perquè les condicions meteorològiques encara podrien complicar la situació. Durant la nit han treballat centenars d'efectius terrestres, mitjans aeris, maquinària pesada i fins i tot la UME. Més enllà de l'emergència immediata, la preocupació es centra ara en els danys ambientals i econòmics. Els alcaldes alerten de la pèrdua de massa forestal, dels possibles problemes de qualitat de l'aigua i de l'impacte sobre la ramaderia i el turisme rural, que ja registra nombroses cancel·lacions. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Blaus i grocs es tornaran a disputar la victòria de la Festa Major amb 7 proves puntuables. La competició inclourà l'Escala Birres, el Gran Joc de Sant Just, les Geoceas i els tornejos de futbol per decidir quin equip s'imposa enguany. L'enquesta turística situa Sant Just Desvern dins del mapa dels visitants de la destinació Barcelona. L'estudi revela que predominen els turistes internacionals amb una despesa mitjana de 864 euros per persona i una valoració de 8,4 sobre 10 de l'estada al Baix Llobregat. L'àrea metropolitana de Barcelona posa el focus en els reptes que marcaran la metròpoli dels pròxims 15 anys. La segona edició dels diàlegs AMB 15+15 van reunir representants institucionals i experts per debatre sobre habitatge, mobilitat, urbanisme i canvi climàtic. I ara sí, toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola va celebrar ahir pels carrers de Madrid la conquesta del seu segon Mundial. Segons la delegació del govern, prop de 2 milions de persones van acompanyar els campions durant una rua que va durar fins la plaça de Cibeles, completament plena. Els jugadors i l'staff tècnic van recórrer la capital en un autobús descobert entre banderes, música i molts càntics. Ja a Cibeles, els campions van ser presentats un a un en un espectacle amb diverses actuacions musicals, com per exemple la d'Aitana o Lola Índigo i Ana Mena. I Ferran Torres s'ha convertit en un dels grans noms propis després del Mundial. El davanter del Barça, autor del gol de la victòria a la final contra l'Argentina, ha vist com la seva cotització es dispara al mercat internacional. Segons diverses informacions, el PSG és el club que més interès ha mostrat per incorporar-lo. Luis Enrique hauria contactat personalment amb el futbolista per explicar-li el projecte parisenc. També el Real Madrid segueix de prop la seva situació i podria entrar en la pugna pel jugador valencià. Ferran acaba contracte amb el Barça el juny del 2027 i, tot i que el club blaugrana vol renovar-lo, existeix una clàusula que obligaria a pagar uns 8 milions d'euros al Manchester City en cas d'ampliació del contracte. Ara la decisió és a les mans del Barça, que haurà d'escollir entre una renovació o una possible venda d'entre 50 i 70 milions d'euros. Per ara, tant Ferran com el seu entorn mantenen la voluntat de continuar a Barcelona. I el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que aquest dimecres es farà oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, que signarà per 5 temporades. Serà el segon reforç de l'equip després de l'arribada d'Anthony Gordon. Segons noves informacions, el Barça també segueix de prop el central Aymeric Laporte, actualment a l'Athletic Club, que podria sortir per una quantitat inferior als 15 milions d'euros. Una operació que encaixaria amb les necessitats defensives de Hansi Flick i un jugador que ja ha demostrat que s'entén molt bé amb Pau Cubarsí. I en bàsquet, el Barça de bàsquet ja té un acord per la incorporació de Stanley Umudu. El nord-americà de 27 anys i 1,98 metres serà blaugrana fins al juny del 2028. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui tornem a la música en anglès i ho fem amb una cançó plena de significat. La peça no ens dona respostes concretes, sinó que ens planteja preguntes sobre la naturalesa humana i el rumb que estem prenent com a societat. Ens convida a reflexionar sobre la identitat, la llibertat i el sentit de la vida en un món que sovint sembla anar massa de pressa. La cançó ens planteja una pregunta molt directa. Som realment humans simplement? Som realment humans simplement o hem passat a seguir patrons i mecanismes imposats? La lletra reflecteix els dubtes, les inseguretats i la necessitat de trobar un propòsit enmig de les contradiccions de la vida. I davant d'aquesta situació, l'artista ens convida a tornar a escoltar el nostre cor, a qüestionar-nos les coses i a recordar que allò que ens fa veritablement humans és precisament la capacitat de buscar respostes, somiar i continuar avançant. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les bandes més importants del rock alternatiu del segle XXI. Formats a principis dels anys 2000, van aconseguir una enorme projecció internacional gràcies a la seva capacitat per combinar melodies molt accessibles amb lletres carregades de significat. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2008. L'artista ens pregunta a la cançó si som humans o només ballarins, i la banda és originària de Las Vegas. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni Human de The Killers.

Doncs realment una cançó molt especial, ja que ens convida a aturar-nos un moment i preguntar-nos si de debò estem portant la vida que volem o la que ens imposen. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 21 de juliol, celebrem el Dia Mundial del Gos, una jornada dedicada a aquell animal que, amb el pas dels segles, s'ha guanyat el títol de millor amic de l'ésser humà. I no és una expressió exagerada, perquè un gos no és només un animal de companyia. Per a molts, és un membre més de la família, un company de vida i una presència capaç d'omplir la llar d'afecte, alegria i, sobretot, lleialtat. Els gossos tenen una manera molt especial d'estimar. No els importa com vestim, quina feina tenim, quants diners guanyem o si aquell dia les coses ens han sortit bé o malament. Passi el que passi, siguem com siguem, ens reben amb la mateixa il·lusió i ens ofereixen una estimació sincera, sense condicions i sense judicis. Són al nostre costat en els moments feliços, però també quan ens sentim sols, tristos o cansats. De vegades no calen ni paraules, ni a prou amb una mirada, una pota recolzada al nostre costat o aquella manera de quedar-se a prop quan perceben que alguna cosa no va bé. Els gossos potser no poden parlar, però sovint saben escoltar-nos millor que moltes persones. També tenen un paper fonamental en la nostra societat. Hi ha gossos guia que ofereixen autonomia a persones cegues, gossos d'assistència que ajuden a persones amb discapacitat, gossos de rescat que busquen supervivents entre les runes i gossos que col·laboren amb els serveis d'emergència i seguretat. Animals que, gràcies al seu entrenament i la seva sensibilitat, són capaços de protegir-nos, acompanyar-nos i fins i tot salvar-nos la vida. Però aquest dia també ha de servir per recordar una realitat molt dolorosa. Encara hi ha molts gossos abandonats, maltractats o que esperen una família en refugis i protectores. Tenir un animal no és un caprici ni un entreteniment temporal, és una responsabilitat que dura tota la seva vida. Abans d'incorporar un gos a casa, hem de pensar si realment podem assumir aquest compromís, perquè ells ens entreguen tota la seva vida i mereixen que nosaltres hi siguem fins al final. Avui, 21 de juliol, celebrem tots aquells gossos que formen part de les nostres famílies i que converteixen els dies normals en dies una miqueta més alegres. I pensem també en tots els que encara esperen una segona oportunitat.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
5: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: I ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb música, arrenquem amb Ràdio Fórmula, repassant una miqueta dels temes del moment, del que més s'està escoltant. I hem de començar, evidentment, amb un tema que és protagonista d'aquest cap de setmana i també de fa ja molts mesos, perquè l'estem sentint moltíssim. Evidentment, parlo de Superestrella, d'Aitana, que ha estat també una cançó talismà per la selecció espanyola. Vinga, va, anem amb Superestrella, d'Aitana.

Doncs un autèntic tamacle aquest d'Aitana, superestrella, que ens porta comparant ja doncs bastants mesos, aquesta superestrella que continua sonant a les playlists i a les ràdios i que s'ha fet protagonista de les celebracions del Mundial. Ara sí, passem a la llengua catalana. Anem amb una cançó d'uns molt amics nostres d'aquí del programa. Anem amb TKM de l'Atur de Querol.

Doncs perfectes, aquests, la Tour de Querol, que escolta, estaran a les festes de Gràcia i a les festes de Sants. No us ho perdeu, perquè faran un show espectacular. Ara anem amb, possiblement, la cançó de l'estiu, la que s'ha guanyat el títol a cançó de l'estiu. És, evidentment, una cançó de Quevedo i és, evidentment, La Graciosa amb Elvis Crespo.

Doncs espectacular aquesta, la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que escolta, forma part de l'àlbum El Baifo, aquest nou projecte de Quevedo, més arrelat a la cultura canària, i la realitat és que és una barbaritat tant la cançó com l'àlbum. Ara sí, anem amb la seva homòloga en català, una de les cançons que també està destinada a ser una de les cançons de l'estiu en aquesta llengua tan bonica que és la nostra, que és el català. Anem amb Que s'aturi el temps, de Danny Six i Heathkit, que és espectacular això.

Doncs un altre temacle espectacular de Danny Six i Heathkit, que escolta, estan fent un projecte meravellós amb unes cançons brutals, brutals. I aquesta, a mi és que m'encanta, em sembla una de les cançons de l'estiu. Ara sí, anem amb una cançó una mica més internacional, anem al reggaeton, odiat per molts, estimat per molts, anem amb De Lejitos de Jay Wheeler, que això està sent un temacle absolut que ho està petant molt i molt fort.

Doncs també un gran tema d'aquest estiu que està sonant molt i moltíssim. Ara anem amb una cançó que és una mica més clàssica, un himne del pop de fa uns quants anyets, de la dècada del 2010. I escolta, aquest artista va participar a la final del Mundial, en aquest show del Midtime que van fer, del Midtime, jo ja barrejo, anglès i castellà, del Halftime, que va sortir Justin Bieber. En aquell cas va cantar Hallelujah, però avui posem un dels seus temes més i més sonats, Beauty and a Beat, un tema espectacular.

0: I ara sí, tornem a la música en català. Anem amb un altre temacle d'aquests que ens porten a l'estiu. Anem amb Anem tirant, de 31 Fam.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Doncs una cançó espectacular, aquesta de 31 Fam, i és que és el que us dic, que jo la tinc en bucle constant, m'encanta aquesta cançó ara mateix. Però ara canviem d'estil, anem a una altra vegada a la llengua anglesa i anem a marxar amb un clàssic, però que és un clàssic clàssic. Anem amb I Want You Back, de The Jackson 5. Clar que sí, amb un Michael Jackson molt i molt petitet.

I acabarem aquest repàs de Ràdio Fórmula amb un tema també una mica vintage. Anem amb un tema d'aquests que solen dir Remember. Anem amb Desenchanté, de Kate Ryan.

0: ara sí, passem als butlletins informatius. Anem primer amb el de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern. Som-hi.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. L'exèrcit israelià ha mort almenys 12 persones aquest dimarts a Gaza, malgrat l'alto el foc vigent. Entre les víctimes hi hauria 4 infants. L'últim atac ha afectat un edifici residencial de la ciutat de Gaza i ha causat 4 morts. Hores abans, un altre bombardeig ha acabat amb la vida de 6 membres d'una mateixa família, amb 4 nens d'entre 5 i 12 anys. I 2 homes també han mort en un atac a trets contra un vehicle al centre de la franja, un dels quals era professor de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins. L'exèrcit d'Israel ha assegurat que els objectius d'aquests atacs eren membres de Hamas. S'estima que des de l'inici de l'ofensiva israeliana a Gaza han mort prop de 73.300 persones. Les autoritats sanitàries també apunten que hi pot haver 7.500 persones més desaparegudes sota la runa. Més notícies amb Oriol Pujador.
3: Tres dones han mort a mans de la seva parella o exparella les últimes 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat 2 crims masclistes, un ahir a Antequera, Màlaga, i un avui a Alameda de la Sagra, a Toledo. A més, la policia també investiga com a presumpte crim masclista la mort d'una dona també aquest matí a Benavís, també a Màlaga. En el cas d'ahir, al migdia, la dona va morir per les ganivetades que li va clavar a la seva parella, que després es va suïcidar a Toledo. La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys, acusat d'assassinar la seva parella també a ganivetades. I en el cas de Benavís, a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta a casa seva amb signes de violència. Aquí encara no hi ha cap persona detinguda. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
4: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
2: A Tortosa, al Baix Ebre, han detingut un monitor d'un casal d'estiu per presumpta agressió sexual a 2 menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat ja el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
5: Bona tarda. El monitor detingut treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Els agents han arrestat l'home de 23 anys aquest migdia a quarts de 2 després de la denúncia interposada per les famílies dels 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa manifesta tolerància zero i s'ha posat a disposició de les famílies afectades per acompanyar-los en el procés. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: El Tribunal Suprem rebutja entregar a Carles Puigdemont les urnes del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que va requisar la policia. Desestima el recurs en què l'expresident de la Generalitat al·legava el valor patrimonial i històric del material intervingut i demanava que se li entregués en comptes de destruir-lo. També havien demanat que es conservessin les urnes l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva. Per ordre judicial, només es conservarà una urna i una unitat de la resta d'objectes intervinguts durant l'1 d'octubre. El Suprem argumenta que Puigdemont no té competències per conservar aquest material. Diu, a més, que no hi ha cap motiu per mantenir-lo de manera permanent als magatzems policials i assenyala que això només contribuiria al seu deteriorament progressiu.
2: I ara els esports amb Pau Dax.
6: Fa pocs minuts ha finalitzat la contrarrellotge individual de la 16a etapa del Tour de França. Donon Leven, Isaac Vilalta, bona tarda.
7: Bona tarda, victòria de Remco Evenepoel a la contrarrellotge, la segona etapa consecutiva que guanya el belga. Avui s'ha imposat Tadej Pogacar, segon, a qui li ha tret 28 segons, tercer ja a més d'un minut, Esquiamose, quart Sexes, cinquè Isaac del Toro, i a la classificació general, atenció, perquè Pogacar no ha de patir, però ara li treu 4 minuts i mig a Evenepoel, tercer del Toro a gairebé 7 minuts, quart Pol Sexas i cinquè Juan Ayuso. Avui etapa per Remco Evenepoel, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Tonon les Vents.
6: En futbol, el Barça farà oficial demà el segon fitxatge per la propera temporada, el davanter alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund. Adeyemi signarà per les pròximes 5 temporades i serà presentat dijous. El Barça, d'altra banda, està tancant amb el Bruges el fitxatge de l'extrem Bissiu a canvi d'uns 8 milions d'euros. El jugador s'incorporarà en fitxa del filial i dinàmica del primer equip i s'incorporarà a l'estatge blaugrana a Anglaterra. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui a Pau, al Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a 8:15 del vespre. És el segon amistós de pretemporada dels de Manolo González i el podreu seguir en directe a Sport 3. Stanley Umudes, nou jugador del Barça de bàsquet. Umudes, nord-americà, té 27 anys i fa 1,98 m d'alçada. Signa per les dues pròximes temporades i no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport nigerià.
1: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La competició entre els equips blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just Desvern amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calavirres d'adults, les calavirres infantil, les geocees, el futbol infantil, el futbol masculí i el futbol femení. Segons el programa, les calavirres i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geocees es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost, i la puntuació variarà segons l'activitat. Totes les activitats puntuables repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor, i en cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. Pel que fa a turisme, Sant Just Desvern torna a formar part dels municipis on es va dur a terme l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada durant tot el 2025 amb 753 enquestes en 26 punts del Baix Llobregat, entre els quals hi ha el municipi Sant Justenc. L'estudi, impulsat per l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotat per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, analitza el perfil dels visitants i els seus hàbits de consum i mobilitat. Entre els principals resultats destaca que el 63% dels turistes són internacionals, el 64% són homes i el grup d'edat més habitual és el de 45 a 54 anys. L'oci és el principal motiu del viatge per davant dels negocis i la majoria dels visitants s'allotgen en hotels durant una estada mitjana de 4,62 nits. La despesa mitjana per persona arriba als 863 euros, mentre que les activitats més habituals són anar a la platja, fer compres i les visites culturals. Podeu consultar totes les dades de l'estudi a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I en cultura, el llibreter Sant Justenc Arnau Cònsol, impulsor de la Universitat Sant Justenca d'Estiu, que s'organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la desena edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural al municipi des de la seva fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Ens hem quedat molt sorpresos d'aquesta nova versió de Ràdio d'Esvern, que no havíem sentit mai. No, és com molt discotequera, de sobte,
1: la Disco Edition.
0: Ah, la sintonia d'abans.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: No, mira, aquí tenim un repertori, eh?
2: Ens hem quedat el Javi i jo.
1: Sí. Ens ha agradat, ens ha sorprès, però ens ha agradat.
2: No, és un temazo.
0: No, és que realment aquests indicatius de Ràdio d'Esvern, molta gent ens ho diu, eh? Que se't posen aquí al cap i ja no marxen, eh?
2: Ràdio de Sant Just, 98.1!
0: Sí, sí, sí. No,
2: però aquest era diferent, aquest era... Sí,
0: n'hi ha diversos. Hi ha algun també estiuenc, amb un so així com de xof.
1: Ostres. Ai, m'agrada aquest. Xip-xap, m'agrada la cara. Això diu la Guineta.
2: Sí, super bé. Aquest líric aquí fora de context.
1: No, clar, però perquè xip-xap, perquè xip-xap.
0: No, sí, bueno, un dia ja els traurem, però bueno.
2: Un dia gravarem, mare meva, un jingle d'aquests.
0: Aquests, seria perfecte.
2: El de Nadal.
0: Una promo. Molt bé. Escolta, com esteu? Tot bé?
1: Molt bé.
2: Bé.
0: Esteu bé?
2: Bueno, és que jo vaig tornar ahir de Nàpols, llavors estic aterrant encara.
0: Encara estàs aterrant. I què tal aquestes vacances? Mini vacances o...?
2: Molta calor. Moltíssima calor, sí, una cosa boja.
0: Quants dies has estat a Nàpols?
2: Res, vaig marxar divendres i vaig tornar
0: de
2: finde, com un finde llarg.
0: Però t'ha agradat o no?
2: Sí, és molt diferent, a la resta de...
0: d'Europa, no, inclús?
2: Bueno, i d'Itàlia, o sigui, el nord i el sud d'Itàlia són super diferents. I quan arribes et sembla que has arribat a Marràqueig, però llavors comences a entendre el context de la ciutat, no? I tot plegat, i té molt d'encant i molta història, i és molt xulo, la veritat.
0: Sí,
2: i es menja superbé.
0: I molt barato.
2: Molt barato menjar, sí.
0: Sí, a mi m'encanta Nàpoli, també.
2: Sí, No havia estat mai jo, i molt guai, m'agrada. Hauré de tornar perquè m'he deixat moltes coses pel camí, perquè clar, amb un fin de llarg tampoc no...
0: Sí, és justet. Has anat a Pompeia, però no.
2: No, perquè tu imagina't caminant per les runes, amb aquesta calor,
0: a 40 graus, sí, horrible. I escolta, Javi, tu tens alguna escapadeta o no?
1: Doncs mira, marxem demà al País Basc.
0: Mira,
1: sí.
0: Amb els de mare meva?
1: No.
2: Amb algun. Amb el Gerard, només, de mare meva.
0: Sí, els tres.
2: I més gent, la seva empresa de videojocs i amics seus i tal.
0: Molt bé, perfecte.
2: Anem com a una convenció de videojocs, així molt friqui.
0: Ah, mira,
1: una cosa.
0: Ja està bé.
2: I bueno.
0: Va venir el Gerard aquí.
2: Els quilòmetres que haurem de fer. Sí, a parlar d'això, no? Sí, venia a parlar de videojocs.
0: Sí, sí, del seu projecte.
2: Clar.
0: No, ja està bé. Ja m'escolta, ja al nord, una mica més de... En principi, una mica més de temperatura.
2: És l'únic que espero.
1: Espero i desitjo.
2: No estàs suant tot el dia. Però bueno. A veure, ja t'ho explicarem la setmana que ve.
0: Exacte, ja ens explicaré què tal aquesta escapadeta, però anar al País Basc o al nord sempre és... Sempre està molt bé. I home, també se menja molt bé.
1: Sí.
2: Ai, sí, quina gana.
1: Sí.
2: Avui he anat al gym per compensar totes les pizzas i les pastes.
0: Molt bé, així està bé.
2: Però clar.
0: La llei de la compensació. No?
1: Entre gym i el nyam.
0: No arriba.
2: Més nyam que gym, últimament.
1: No passa res, estem de vacances.
0: Escolta, va, anem a parlar una mica de teatre, que al final és lo nostre. Sí, bueno, lo vostre, no lo meu.
2: Lo nostre, lo nostre.
0: Lo nostre.
2: La cosa nostra.
0: Mira, ve italià, sí. Escolta, va, de què ens voleu parlar avui?
2: Avui portem doble review, ja us ho vam anunciar, perquè per la nostra banda cadascú hem anat a veure una obra diferent.
1: Correcte.
2: La seva musical, la meva no.
1: Correcte.
2: I anem a parlar-vos una mica de les nostres impressions sobre aquestes dues obres.
1: Les dues comèdia? No.
2: Sí.
0: Vale, guai.
2: Qui comença, Javi?
0: Això, per qui?
1: Comença tu, que vas anar abans.
2: Començo jo. Mm-hmm. Vale, va. Doncs jo vaig anar a veure Primera llei de Newton a la Villarroel.
1: Quin dia vas anar?
2: Vaig anar dimecres passat, si no m'equivoco. Sí. I els teniu fins al 2 d'agost, ja, per començar a anunciar, que ho tingueu en compte, perquè així d'entrada és una obra que val molt la pena. Llavors, mireu el calendari si podeu anar, perquè, bueno, l'obra tracta sobre una escola de màxima... un institut de màxima complexitat en un barri de Barcelona, en la qual... coincideixen una sèrie de personatges, està la directora del centre, dos professors, un alumne amb un conflicte, que és el que, diguéssim, que fa avançar la trama, la seva mare i una periodista. Llavors, tot això plegat, no?, es crea com un còctel on s'analitza, que ja ho vam avançar una mica quan vam parlar de l'obra, però si a vegades fer trampes és just en un sistema que pot ser injust per a algunes persones.
0: Vale.
2: Llavors mescla tot el tema de el sistema educatiu, molt ben tractat, molt ben tractat. O sigui, jo com a profe ho veia i pensava, hosti, o sigui, l'autora no és professora, però probablement o coneix algú que sigui profe de la seva família o parella o el que sigui, o s'ha informat i ha treballat amb profes colze a colze, diguéssim, sí. No? Perquè
0: tu has vist un reflex real.
2: Molt fidel, vale. Molt real, molt... O sigui, a veure, hi ha alguns detalls que per la màgia del teatre, pues, potser diries, això a la vida real seria més fàcil de solucionar, perquè pues, sí o no, el que sigui, no? I s'estira més i tal, però la visió que hi ha és molt, molt verosímil, no? Molt, molt real. I això és una cosa que a mi em va interpel·lar moltíssim, em va agradar molt, a part de que, clar, és una comèdia i ja t'entra més fàcil perquè és molt divertida. O sigui, a través de la paròdia dels personatges, que no deixa de ser una paròdia, però mostrant la realitat també del que hi ha allà dins. Sí.
0: Bueno, a vegades és la manera més fàcil de fer entrar un missatge així que sigui més dens i més colpidor.
2: Clar, total. O sigui, a través de ja-ja-hi-hi, jo vaig sortir totalment destruït per dins. O sigui, t'ho juro, eh? Però jo crec que no tothom li passarà que la vegi perquè no tothom està dins del sistema educatiu i no tothom es sent tan a prop d'aquest missatge. Mm-hmm. Però jo com a profe vaig sortir molt remogut, tot i haver estat rient tota l'estona. Mm-hmm. Però com al final, no, es veu pues, la importància del professorat, la importància de les situacions que tenen a casa els alumnes i lo injusta que és la vida per moltes persones, no? Al final, l'alumne, bàsicament el que passa és que s'ha de decidir si se li dona o no el títol d'aprovat, perquè té pendent un contracte de futbol que només li poden donar si té el títol d'aprovat de l'ESO. I a casa seva doncs, no té facilitats, perquè la seva mare es dedica al tema del... Té una parada en un mercadillo i té tota una movida de falsificacions de roba i de bambes i de bolsos i tal. Llavors tot això esclata, no? I ja tenim com que tots els personatges estan d'alguna manera relacionats amb si sí o si no se li ha de donar l'aprovat en aquest xaval, no? Inclús el xaval també surt en escena, que ho fa superbé. La veritat és que tots els actors ho fan molt bé. Mm-hmm. Molt, molt, molt bé. I tots porten el personatge a uns extrems impressionants. O sigui, molt bé. O sigui, és que t'ho creus molt. Inclús la Sara Diego, si no m'equivoco, que és la que fa de Carla, com si fos ahir, té un personatge completament oposat perquè és una pedazo de mare choni. I és impressionant. O sigui, té uns bueno, com uns diàlegs i unes coses que... O sigui, et petes el cul de riure, però a la vegada penses, joder, és que és veritat, saps? O sigui, no tothom té les facilitats que té l'altra gent. I a vegades un títol de l'ESO pot significar que aquesta persona pugui avançar a un sistema o a una posició, on que sigui, que li donarà pues, una millor vida, no?
0: Sí, sí, sí. Total.
2: I que no simplement a vegades els alumnes, que ens passa molt, no. Nosaltres ja ho vivim així, la veritat. O sigui, quan tu tens un alumne davant no és un número de sí o no. Té tantes suspeses, tantes aprovades. Pues, has de reflexionar sobre la situació de cada alumne, què és el millor per a aquesta persona, si ha de repetir, si no, si tal... Mm-hmm. És com que explorant tot això, doncs a mi em va agradar moltíssim.
0: No, molt. T'interpel·lava tu directament perquè treballes en el sector, però entenc que una persona que no hi treballi també és una bona manera de que pugui entendre una miqueta el que viviu també, no?
2: Jo crec que és molt guai perquè apropa aquest interior dels centres que no tothom pot veure perquè no tothom el viu, clar, perquè no. Bàsicament l'obra passa dins de la sala de profes i del pati, no? O els passadissos i tal. Llavors t'apropa cap a un espectador que probablement no tingui ni idea del que passa realment dins d'aquestes aules i aquestes classes i tot, i que és molt fidedigna a la realitat. Llavors, és molt guai perquè ho han treballat molt bé, perquè et fa riure molt i... No sé, és que no sé si em deixo alguna cosa, però és que em vaig quedar impressionat.
0: Hi ha algun punt feble o...
2: A veure, clar, com a profe sí que hi havia coses que analitzava i pensava, això probablement no passaria així. Alguns detalls, però tampoc diria que són punts febles, perquè jo crec que és la màgia també del teatre, explicar la història amb una part de fantasia, no?
1: Sí.
2: Però...
0: I el punt fort, tot el que ens estàs comentant. Que t'ha fet riure, que t'ha fet remoure...
2: Que et fa reflexionar, que et fa riure, i que els actors i les actrius...

0: Valora'm la de l'1 al 10.
1: Mira, per no posar un 10, bon, això és molt de profe, posarem un 9 i mig. Però perquè jo crec que també jo l'he viscut molt, d'una manera molt, molt, molt intensa per la meva professió i el meu sector. Potser hi ha gent que no li interpel·la tant, però igualment jo crec que li agradarà. Jo l'estic recomanant a tothom, sobretot als meus amics profes, a tots. Mm-hmm. I molt bé, de veritat, si podeu anar, aneu-hi, la fan de, si no m'equivoco, de dimecres a diumenges. I, hòstia, és que val molt la pena, és molt guai, molt divertida, us riureu, reflexionareu i molt bé. Molt bé. Jo crec que el millor que he vist aquest any, de moment.
2: Bomba, molt bé.
0: Millor que el Refugi al Sol.
2: Això va ser l'any passat, no?
1: Clar, o sigui, Refugi al Sol era l'any passat, per tant, jo estic dient d'aquest any, però si hagués de comparar-les... és que el Refugi al Sol és musical i això ja t'aporta un altre rotllo.
2: I també el format és diferent, no? Una cosa sí. És gran format, l'altra és petit de
1: proximitat.
2: Bueno, la
1: Villarreal tampoc és una cosa tan...
2: Però és més gran que sí. Una sala versus.
1: Quantes butaques? No ho sé. No
2: però a nivell, a nivell de proximitat...
0: Ens ha faltat la dada.
1: És de dues més. Bandes del Villarreal també, però clar, és molt més gran que la sala versus. Sí, sí.
2: O sigui, és el doble o el triple.
1: Mm-hmm. Sí, localitats, sí. A veure...
0: Sigui com sigui, al final dues obres espectaculars i escolta,
2: sí.
0: Si és el millor que has vist en aquest any, doncs ja tenim motius de sobres per anar-hi nosaltres també.
1: Sí, de veritat, aneu-hi
0: i això
1: perquè entendreu moltes coses també.
0: Caix, quan caix?
1: Doncs no costava gaire, 20 i pico si no m'equivoco. A veure,
2: 27.
1: Espera que ho tenim aquí. Mira, uns 27, però depèn del dia i l'hora que aneu, pot ser que ho trobeu per menys.
0: Molt bé, doncs escolta, perfecte. Ens quedem amb aquesta recomanació fins al 2 d'agost, per tant, hem de córrer una miqueta, però encara hi ha temps.
1: Si avui només portem reviews, per tant.
2: No, sí.
1: Javi, dale la teva.
2: Doncs mira, jo us porto una cosa que vaig anar a veure dissabte passat, que si parla del Carles teniu temps, perquè és fins al 2 d'agost, amb la meva, que es diu No són maneres de tractar una dona, al Teatre Gaudí, estan fins al 26 de juliol, és a dir, fins aquest diumenge.
1: Ostres!
0: Heu de córrer una mica més.
2: Heu de córrer, que de fet jo vaig sortir al teatre i vaig dir al Carles, buah, Carles, hem d'anar a veure-ho. I vaig dir, merda, no podem, és fins al 26, estem fora.
1: Clar.
2: Però bueno.
1: Potser tornen.
2: Espero.
1: Qui sap.
2: Jo espero i desitjo, van estar des del 2 de juliol fins al... És a dir, van estar fins al 2 i estaran fins al 26 de juliol del 2026. I No són maneres de tractar una dona, és un musical, que realment és un thriller psicològic, taques d'humor negre, que realment està basat en una obra que es diu No Way to Treat a Lady, del 1964, i va ser adaptat a Off-Broadway al 87, si no m'equivoco, va ser el 87, i ara l'han portat aquí a Catalunya, que es veu perquè he llegit que és un musical que ho ha patat bastant.
1: A fora de Catalunya.
2: Sí, vam sortir, ho ha patat al Brasil, al Japó, a no sé on, o sigui, és un musical de petit format.
1: Perquè l'obra original no era musical. I no, van adaptar a musical.
2: Era una obra, era un thriller psicològic de text i va ser adaptat a un musical de comèdia.
0: Vale.
2: En el qual ens presenten un univers del Manhattan dels anys 60, és a dir, en l'època que es va escriure l'obra, on tenim un detectiu el qual està com no enfonsat, però està trist perquè no té mèrit, viu amb la seva mare, és tota l'estona està sent comparat.
1: Una mica fracassat.
2: Sí, això és el que volia dir, un detectiu fracassat, tota l'estona està sent comparat amb el seu germà, que té molt d'èxit, i ens presenta també la història d'un noi, que és actor, el qual la seva mare ha mort fa molt poc, la qual era una gran, grandíssima actriu de Broadway, la qual, bueno, al morir van fer-li una...
1: Com
2: van
1: apagar
2: tota, una cerimònia d'apagar totes les llums dels teatres de Broadway i tal. I està molt frustrat perquè ell no té feina. Llavors, la història comença amb el fet de que l'actor decideix que per fer-se famós començarà a matar gent per sortir als diaris.
1: Wow.
2: Llavors, és este ratón que te pilla el gato, este gato i el ratón tota l'estona entre el detectiu i l'actor, que li va deixant pistes i va parlant i al final el truca. És molt divertit, és un musical molt complicat i ho fan molt bé. De fet, tenim a tres actors del Petit Príncep, que són el Xavi Duc, el Marc Pocello i la Mariona Escoda, a la qual jo no vaig veure. Jo vaig veure a la cover, que és la Elisabet Mulet, la qual era la seva primera funció, ho va fer espectacular, la podreu tornar a veure el 25, la resta de dies estarà la Mariona, mm-hmm. i també teníem a la Anna Valldeneu. Tots i totes són un 10 actuant. Se'n va passar volant, eren 95 minuts, o sigui, una hora i mitja, 35. O sigui, se'n va fer curt, sense pausa. Mm-hmm. Era un espectacle que em va tenir tota l'estona enganxat amb els personatges, amb el que anava a passar, amb el per què. Tot aquest aspecte de thriller psicològic està molt ben jugat, i sobretot el Gaudí, perquè era quatre bandes. Tots els moviments, era tot un caos molt endreçat, molt precís. L'escenografia era... Bueno, no, jo he sortit, per mi també, una de les coses millors que he vist aquest any.
0: Que guai.
2: Com a
0: home,
2: tot.
0: Home, sí, perquè fer un thriller psicològic en un musical potser no és tan fàcil, no?
2: Doncs no ho sé. O sigui, no ho sé, però ho van jugar molt bé. Ho van jugar molt bé.
0: Mm-hmm.
2: I al moment de clímax de l'obra... O sigui, jo realment estava molt tens, estava molt enganxat, com de dir, ostres, és que s'estan jugant moltes... No sé, era molt xulo.
0: Que guai.
2: Molt xulo, molt xulo, molt xulo, molt xulo.
0: Escolta, doncs avui venim amb dos èxits absoluts, no?
2: No, èxits. O sigui, ja us ho dic, per mi les cançons són molt xules, ells són boníssims, estan molt divertits, sobretot he de dir que el Xavi Duc, que és el que fa de l'assassí, té moments, a vegades, d'interacció amb el públic, que són molt divertits, i ella es reia, no? Estava, és que estaven molt bé tots. Estaven molt bé, la veritat.
0: Que guai, que guai. I escolta, per tant, és aquest actor també frustrat, no?
2: Sí.
0: Matant a gent per fer-se famós, i aquest detectiu també frustrat, sí. Intentant enganxar aquest actor.
2: Això. Mentre també hi ha entre el paper de la Mariona o de l'Elisabet Mulet.
3: Clar, això t'anava a dir, no som manes d'atacar una dona i no apareix cap dona.
2: Perquè el títol ve, que apareix després de la primera cançó, que està... El detectiu va... com es diu? Hola, vinga... Va fer-li preguntes a la veïna de
3: Sol.
2: A interrogar. És que, bueno,
0: hola, vinga a fer-te preguntes.
3: Hola, vinga a fer-te preguntes. Com et dius?
2: Va interrogar la veïna de... O sigui, l'assassí mata una dona i va interrogar la seva veïna de sota.
3: I aquesta és un dels personatges.
2: Aquesta és la Sara, que és la Mariona, o l'Elisabet Mulet, amb la qual té una història de romans, el detectiu amb ella.
3: Vale, vale.
2: I després està l'Anna, que l'Anna fa de mare del detectiu i fa de diverses víctimes i diversos personatges de l'obra.
3: Multirols.
2: Sí,
3: els altres tots fan només d'un personatge?
2: Sí. En el moment que fan tots un mateix personatge, i després, però després tots ho fan de sombra,
3: vale.
2: O fan d'ells mateixos.
3: La ombra com la detectiu Conan.
2: Bueno, no, com que me pongo una gabardina i soc una... i que moc una maleta.
3: Vale.
2: La sonrafira molt xula, eren tot maletes. I dins de les maletes ara obrien una maleta, pum, i tenies una taula de pícnic on sortia gespa.
3: És que és ara, molt fort perquè, clar, quatre bandes...
2: Xulo,
3: Ho has de jugar molt bé, la sonografia, per no tapar i no...
2: No, molt xulo. I obria una maleta i era un edifici que s'encenien les llums. Xulíssim. Xulíssim.
0: Molt bé. Escolta, vols anar amb algun punt feble o no l'hi has trobat?
2: Mira, l'únic punt feble per mi va ser que tot el disseny de llums és molt maco, fet per la Paula Costas, però hi havia moltes escenes on no se'ls veia la cara i era molt guai perquè no et fixaves en ell, però hi creava una atmosfera. Però en altres deia, vale, ja he captat l'atmosfera, ara sí que vull veure'ls-hi una mica la cara.
0: Mm-hmm.
2: I em faltava una mica de punt de llum com de, per veure'ls-hi una mica més.
0: Vale.
2: És per mi l'únic punt feble que dic, vale, ja he pillat de què va la vibra, ensenyem un altre, ara ensenyem més.
0: La cara, no? Sí,
2: una mica.
0: No, em sembla...
2: És una tonteria, no, o sigui, és per
3: quitar... Rizar el rizo.
2: Per rizar el rizo, mm-hmm. No, perquè et dic, tota la resta jo vaig sortir meravellat. Crec que és una feina molt complicada, tot el que fan, perquè sobretot a nivell de moviment. O sigui, no són coreos supercomplicades a nivell de dansa, de la cama a dalt, però són coses molt precises.
0: Mm-hmm.
2: I són molt nets fent-ho. I llavors és molt maco de veure, mm-hmm. perquè fan coses que no t'estàs ni adonant del que estan fent i està tot molt ben fet,
0: mm-hmm.
2: la veritat.
0: I al Carles li ha posat bandes. Un 9,5 a la seva. Tu, quina puntuació li poses?
2: Doncs li poso 9,5-10, també. O sigui, no m'escondo.
0: O sigui que el grec estem trobant coses xules.
3: Home!
0: Sí, perquè hem de recordar que aquestes dues són del grec.
3: Sí, i avui anem a veure una altra.
2: Sí, correcte.
3: Que la portarem la setmana que ve.
0: Molt bé, la truita, eh?
3: La truita. Mm-hmm. A veure què tal.
0: I per últim, per acabar amb aquesta obra, aquest musical, sí. Això per quants calés?
2: Doncs ho teniu per 24 euros, o sigui que està mm-hmm. molt bé. Jo vaig anar per Cultura Jove i em va costar 15, o sigui, molt bé, els que sou menors de 30 anys, aneu-hi per 15 euros. Molt bé de preu, molt bé de preu, una horeta i mitja, molt ben aprofitada.
0: I tant que sí, home, 15 euros no és res. Si
2: no és res. Joves,
0: podeu anar cap allà.
2: No, no, al sí, Teatre Gaudí.
3: I per un musical.
2: I per un musical de proximitat. No, no, no, no. I és que si aquesta setmana aneu-hi, aneu-hi i doneu-li caligua aquesta última setmana.
0: Molt bé.
2: A veure si ho poden seguir fent més temps.
0: Tots els dies o...?
2: No ho sé, crec que potser dijous a diumenge, si no me'n recordo.
0: Sí, de dijous a diumenge. Queden sí, si no quatre funcions.
2: Doncs aneu-hi, que esteu esperant.
0: Quatre funcions és el que queda, per tant, dues molt bones recomanacions. Si us sí. ve de gust una mica més de text, doncs La Lleu de Newton, i si us ve de gust un musical, doncs no són maneres de tractar
3: I
0: una dona.
3: I si no, les dues. Si aquesta no, setmana una i la setmana que ve l'altra.
2: Clar que sí.
0: Exacte, clar que sí. Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més d'aquestes obres, o si no, passem a la recomanació.
3: No. Bueno, volíem esmentar que s'han obert les votacions dels Premis Teatre Barcelona.
2: Això ho volia dir abans, també.
3: Que si durant aquesta temporada heu anat al teatre, heu vist obres i tal, doncs hi ha nominacions a moltes obres que mm-hmm. algunes n'hem parlat aquí, algunes les hem vist i tot. Hi ha nominació a Un refugi al sol com a millor musical de proximitat, sí. i al Pol Sanuy com a actor revelació.
2: Correcte. Mm-hmm.
3: I més gent, moltes més obres. Llavors, es pot votar amb el correu, si us interessa, doncs entreu a Teatre Barcelona sí. i voteu.
0: Ja vosaltres us podem votar?
3: Encara no. Encara
2: ens podeu comentar-nos per...
3: Algun dia ens podreu votar. Segur que sí. Segur
2: podreu
3: que sí.
2: comentar-nos.
3: Seguríssim. Hi ha algunes nominacions a musical de proximitat que són una mica quadro, sí. també et diré.
2: Però també...
3: Llavors, bueno, qui
0: com,
3: sap...
0: Com es deien els premis?
3: Teatre Barcelona.
0: Ah, Teatre Barcelona.
3: Sí, tal qual, Teatre Barcelona.
2: I que
3: sí.
2: no passa res si no heu vist moltes de les propostes i en podeu votar en blanc... sense cap tipus de problema.
3: Exacte. Va. Perquè hi ha moltes que són potser de dansa, de circ i sí. tal, que jo, per exemple, tampoc l'havia vist. Llavors pots votar en blanc a les o categories i ja
2: espectacles
3: està.
2: A l'aire lliure. Però si, sí. si has vist tot menys això, no, no vol dir que no puguis omplir la graella.
3: Mm. Sinó, Germans de Sang també està nominat.
2: Germans de Sang també.
3: El Roc Bernardí, la Mariona Castillo.
2: També està... Bueno, sí, no me'n recordo.
3: Sí, i algunes que hem parlat d'aquí, sí. que no hem anat a veure, però que hem parlat. Molt llavors, bé. Bueno, feu-li un cop d'ull, si voleu.
2: L'Ultimàtum està sí. també... No me'n recordo perquè...
3: Com és la Constel·lació, no? La de la Sílvia Abril. Era algo així, com la Constel·lació,
2: Sí.
3: Bueno.
0: Ai, sí, me'n recordo, però no...
2: Però no, jo sí, tampoc, ho vaig veure perquè vaig omplir-ho, però no me'n recordo.
0: Bueno, de fet, és això el que tenim. Sí. Voteu si voleu. Si teniu alguna idea, voteu. Si no teniu ni idea, doncs no cal que voteu.
3: I si no, voteu Un refugi al sol.
0: Sí, ho
2: proveu. Exacte.
0: I si no, agafeu el consell de Carles i el Javi, clar que sí.
2: Oh, i tant.
3: Que s'ho mereixen.
0: Ara sí, moltíssim. Anem amb la recomanació musical i acabem això. Què ens
3: doncs,
0: recomaneu avui?
3: Mira, per tancar, avui portem una cançó de Kim Petras, mm-hmm. que és una cantant trans de... No és alemana, si no m'equivoco, però està instal·lada a Estats Units.
2: Sí.
3: És famosa per la seva cançó de Unholy amb Sam Smith. I, doncs, ha tret ara un disc que es diu Detour. I té una cançó molt guai que es diu Jeep, que és així com country electrònic, que... Així en bucle està guai per escoltar-la. Jo la tinc bastant escoltada. I mira, doncs avui portem aquesta cançó.
0: Molt bé, doncs escolta,
2: t'he de dir que té temazos.
3: Té molts temazos.
0: No la conec gaire, així que mira.
3: Potser tot el públic.
2: No és per tot el públic, ja
3: t'ho dic jo. Potser hi ha gent que no. Aquesta cançó que portem avui sí, eh? Sí, però sí, té sí. algunes que són més explícites o més electròniques.
2: Els seus últims àlbums no són gens per tot els públics, però són molt però bones cançons també.
3: Però té molts
2: dir.
3: Temazos, sí.
0: Bueno, va, anem a escoltar Kim Petras i el seu Jeep, i escolta, qui vulgui donar una ullada a aquests altres àlbums que no són per tots els públics, que ho faci.
3: La seva discografia ja està.
0: Molt bé, Carles, Javi, que vagi molt bé. Adéu.
3: Adéu!
2: Que vagi bé.

0: I ara sí, posem fi al programa d'avui. Anem amb Cultura al dia amb la Sara Vitó. Som-hi, va! Bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume. Doncs molt bé, la veritat.
0: Sí, molt bé.
1: Sí, estic contenta i tinc una pregunta per tu.
0: Bueno, quin parell. A veure, digues.
1: No sé si te'n recordes del nostre últim programa, que vam xerrar sobre una pel·lícula superxula.
0: Sí, sí, sí.
1: I em vas dir, sí, aquest divendres, què?
0: A veure, aquest divendres se'm va complicar.
1: Vale.
0: Perquè vaig tenir un afer. Vaig tenir, bueno, les festes del meu poble i,
1: vale.
0: I no em va donar temps a veure-la, però la tinc a la llista, eh?
1: Vale.
0: La tinc a la llista.
1: Ja veurem, a veure si aquesta pel·lícula te la veus o no.
0: Fes-me la pregunta la pròxima la setmana i t'intentaré respondre en positiu.
1: Vale, em sembla bé.
0: Tinc pendent veure Mamma Mia, ho sé. L'he vista, eh?
1: No, ja.
0: Però si hi ha algú que ara escolta i diu, què fas? No, l'he vista, però la tinc que tornar a veure perquè tinc algunes llagunes de la pel·lícula
1: sí.
0: I tinc que tornar-la a veure. Però, bueno, em comprometo a fer-ho per la setmana vinent.
1: Vale. T'ho preguntaré, és que no m'ho oblidava.
0: Em perdones, eh?
1: Sí, avui sí, vinga. Vale. La setmana vinent ja no.
0: Perfecte, vale. Em sembla bé, un ultimàtum, eh?
1: Exacte.
0: Sí, és un ultimàtum. Molt bé, tu ho vas fer, eh? Vas complir?
1: Sí, evidentment, jo sempre.
0: Segur, eh?
1: Sí. A més, era 17 de juliol, divendres, cosa que em va fer endarrerir una altra pel·lícula, que es va estrenar justament divendres passat.
0: Ah, sí?
1: Sí, que bueno, segur que ja saps quina és.
0: Que potser és la gran protagonista, no, d'avui?
1: Sí, exacte. Avui és la pel·lícula de la qual parlarem perquè és la meva recomanació d'avui. O sigui, per el que veus, ja puc dir que la recomano. O sigui, vale. Em va encantar.
0: Vale, et va encantar. Escolta, va, digue'ns què vas anar a veure... Bueno, quan ho vas anar a veure, primer de tot?
1: Dissabte.
0: O sigui, el dia després de l'estrena, sí. I què és això que vas anar a veure i que per ara et dius que et va agradar tant?
1: L'Odissea, de Christopher Nolan.
0: Molt bé. Possiblement una de les grans pel·lícules de l'estiu.
1: Sí, jo crec que...
0: La que té més cartell.
1: Sí.
0: La que més ha sonat i la que la gent té més ganes de veure, no?
1: Sí.
0: Perquè això pinta molt bé. Sí, ara, bueno, ara ens explicaràs una mica.
1: Compta amb Spider-Man la setmana vinent, eh?
0: També... Pels fans de Marvel, és veritat.
1: Sí.
0: Però bueno...
1: Sí. Jo com soc fan de tot i soc friki de tot, doncs...
0: Ah, també aniràs a veure?
1: Home, evidentment.
0: Quina és, la de Spider-Man?
1: La de... La quarta del Tom Holland.
0: Vale. Que es diu d'alguna manera especial?
1: Sí,
0: o...
1: però no me'n recordo gaire bé. O sigui, és que jo l'anglès
0: no... O sigui que no ets tan fan, vale.
1: Sí que ho soc, vale? M'has vist totes.
0: A veure, vaig a veure. De Spider-Man o de Marvel?
1: No, bueno, sí, és de Marvel, però és l'Spider-Man del Tom Holland. O sigui, els dos primers Spider-Mans no estan dins de Marvel,
0: vale.
1: Són de Sony...
0: Vale.
1: I aquestes del Tom Holland sí que són de Marvel i per tant estan dins del món d'Avengers.
0: És Spider-Man Brand New Day.
1: Sí, aquesta.
0: Que veig que surt la Sadie Sink i la Zendaya, també.
1: Sí. És que també té molt bon cartell,
0: o sigui,
1: aquesta pel·lícula.
0: Eh? No, sí. És que té bona pinta. Ja ens parlaràs algun dia, si ens dona temps, de l'Spider-Man. Sí. Però avui anem a parlar de l'Odissea, de Christopher Nolan.
1: Sí.
0: Per on vols començar? Perquè aquesta pel·lícula dona molt, eh? Dona
1: sí,
0: molt de sí.
1: Home, doncs primer, ja que has tret el tema dels actors, no? Parlem de l'increïble...
0: El repertori, eh?
1: Exacte. O sigui, ja el protagonista, Matt Damon.
0: Ja comencem bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, comencem molt bé. També surt Tom Holland, que és...
0: Perquè Tom està tot arreu, eh?
1: Sí, també. Robert Pattinson, que va fer de Batman. Després també tenim...
0: També surt Zendaya.
1: Zendaya també surt, la Mia Goth... Bueno, és que és...
0: Anne Hathaway.
1: Sí, crec que l'acabo de dir. No
0: Ai,
1: sé
0: perdó,
1: si m'has escoltat.
0: Perdó. També veig que surt... A veure, això ja m'ho diràs tu. Travis Scott.
1: Ai, però no, això no ho miris, perquè aquesta és com sorpresa. Ningú s'ho espera quan surt.
0: Vale.
1: Bueno, no passa res. T'has fet un autospoiler.
0: I a tothom que ens escolti, també.
1: També.
0: Elliot Page, també.
1: Elliot Page, sí.
0: Que no sé qui és, però posa que és important.
1: Pues ha estat molt criticat, l'Elliot Page. Sí, perquè bueno, és un actor que és un home trans. Llavors, bueno, anàvem... Ja, mira, m'has adentrat, que també volia parlar, no? En plan, tot i que ha estat una pel·li super top, i ha tingut moltes crítiques, també.
0: Ai, però sí que... Jo sé qui és, l'Elliot Page.
1: Sí.
0: A quina pel·lícula sortia?
1: També ha sortit a pel·lícules de Christopher Nolan.
0: Com a dona.
1: Sí.
0: Era... No, però sortia una que era... Ai... Bueno, és igual, digues.
1: Vale. Sí, que ha tingut algunes crítiques, sobretot amb el repartiment, no? Per exemple, això, l'Elliot Page, que és un home trans, que és un home, doncs, baixet... molt prim, doncs tothom es va quedar una mica bocabadat perquè els primers rumors van ser que faria d'Aquiles. que a la pel·lícula de Troia, no sé si l'has vist, la del 2004, el protagonitza Brad Pitt. O sigui que hi ha una gran diferència, en general.
0: Sí.
1: Però bueno, que després es va desmentir i no fa d'Aquiles, no diré de qui fa perquè no vull fer spoiler, però no sé, jo la veritat és que no, tampoc entenc, no, tota aquesta crítica, perquè al cap i a la fi és una guerra que ha durat 10 anys, o sigui, l'Odissea és la part de després de la Ilíada, que és la guerra de Troia, és una guerra que ha durat 10 anys, o sigui, en una guerra que ha durat 10 anys no pots pretendre que tots els homes que vagin a lluitar, no, siguin tots doncs, supergrans, supermusculosos, o sigui, al cap i a la fi has de començar a portar a gent nova perquè van morint també persones de l'exèrcit o guerrers, llavors pues, és normal que surti un personatge com aquest, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, clar, que al final en una guerra, de fet, molts soldats tornen molt prims,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és
1: sí.
0: el desgast de la guerra. Escolta, però per tant fa d'un personatge i ho fa bé.
1: Sí, bueno, surt molt poquet, pobret.
0: Vale. Però ho fa bé.
1: Sí, sí, ho fa bé.
0: Mira, saps on em sortia? A l'Acadèmia Umbrella, aquesta.
1: Ah, sí, Umbrella Academy. Sí,
0: però, per tant,
1: sí,
0: ha fet la transició fa molt poquet.
1: Fa uns anys. Sí, no crec que
0: poquet,
1: no fa gaire, tampoc. Menys de 10 anys, segur.
0: Molt menys. Jo diria que menys de 5, eh?
1: No sé.
0: Perquè l'Umbrella Academy és fins al 2024...
1: Sí, però
0: o sigui,
1: no ho sé. No ho sé, ara no ho tinc gaire clar, la veritat.
0: Bueno, sí, com sigui, Elliot Page... fa un bon paper.
1: Exacte.
0: Que és l'important.
1: Sí. Després també van criticar molt a l'Helena de Troia, la que fa l'Helena de Troia és una noia que és afroamericana, llavors clar, tothom estava en plan oh no, però l'Helena de Troia sempre s'ha representat com molt blanca, molt rosa, i a més és com bueno, és definida com la noia més vella de doncs de Grècia, d'Esparta i d'aquestes terres. I tothom estava com super indignat, no? I jo crec que en veritat ho ha fet molt bé, perquè realment és com que fa destacar a Helena de Troia d'una altra manera, no? Si no es veu cap altra, bueno, a part de la germana bessona, no es veu com cap altra noia així, o sigui, que estigui racialitzada, no? Al cap i a la fi, pues, l'Anne Hathaway és una noia blanca, la Mia Goth també, la Zendaya sí que és...
0: Bueno, afroamericana, no?
1: Sí.
0: Podríem dir?
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Però... Sí, sí, sí. Però no se la veu tant, saps? És, bueno, en aquesta pel·lícula, Zendaya bueno, representa que és Atenea. Llavors és com una deessa, o sigui que tampoc la veuen, per dir-ho d'alguna manera, no? Són més visions.
0: Vale.
1: I, bueno, pues, també s'ha criticat el fet de... bueno, és això, no? Que han criticat aquestes dues persones, però a part també diuen que... no hi ha ningú que sigui un actor mediterrani. Llavors, vale. O sigui, no entenc gaire jo aquest concepte, no? Perquè, per exemple, estàs criticant pues, uns estàndards que, pues això, que és una noia afroamericana tal, i que té un cul de pell que no és pues, el que té el Tom Holland o el que té l'Anne Hathaway, però després també estàs demanant que persones pues, amb... una altra ètnia, no? Sortint a les pel·lícules. Llavors, no estic entenent quin és el tipus de diversitat que volen, però bueno.
0: Per tant, a tu et sembla bé el repartiment
1: que hem
0: escollit?
1: A mi sí, a mi em sembla bé. Sí que és veritat que potser pues, per recolzar aquesta postura d'un actor mediterrani, a mi m'hagués fet il·lusió veure el Javier Bardem com a Odisseu, però tot i així Matt Damon ho fa superbé, la veritat. A mi em va agradar molt com ho va fer.
0: Sí,
1: però sí,
0: sí
1: que
0: clar,
1: vaig pensar...
0: En teoria, clar, l'Odissea... la Ilíada, no? Passa a Europa.
1: Sí, bueno, passa a
0: Grècia.
1: Grècia.
0: Sí,
1: sí,
0: bueno,
1: sí, sí, a Europa, sí, sí.
0: Per tant, potser per aquí va la crítica, no?
1: Sí, però que tothom diu mediterrani i tal, no sé què, i, però pff, no sé.
0: Què és mediterrani, no? És un concepte una mica difús.
1: Exacte.
0: Vale, escolta, què més d'aquesta pel·lícula?
1: Què més? També s'ha criticat molt...
0: Tot han sigut crítiques o què?
1: No, però el format IMAX...
0: Vale. S'ha criticat.
1: O sigui, i, evidentment a la gent que li encanta el cinema...
0: Per què vol dir que està gravat en IMAX?
1: IMAX és un tipus de format diferent. Per ser més clars, o sigui, aquí a Barcelona, per exemple, només hi ha un únic cinema que té IMAX, que és el del Diagonal Mar.
0: Vale.
1: I si vols anar a un altre més proper, has d'anar a Montpellier.
0: Uau.
1: O sigui, que no hi ha gaire cinemes, no, que, en els que tu puguis veure aquesta pel·lícula com ha estat gravada. O sigui, jo no la vaig anar a veure en IMAX i no passa res, o sigui, la veus perfectament, no et sortirà cap persona amb el cap retallada, o sigui, ni decapitada. A lo millor sí que és veritat, però si veus una imatge d'un pla més proper i se li talla una mica el casc, doncs, bueno, doncs és el que hi ha, però tampoc passa... No passa res, no afecta en general en res del que passa a la trama, no? Però sí que és veritat que moltíssimes persones ja li han posat aquesta pega de oh, és que només es pot veure 17 cinemes, és que no sé què, és que clar, és que... El Christopher Nolan és un excèntric, no sé què,
0: yeah,
1: però bueno.
0: Ja, ja, ja. Sí, sí que és veritat, no? Que IMAX, pel que veig, és una mica més gran pardal.
1: Bastant, bastant.
0: Una mica més gran pardal, però bueno, al final pues, és el que ha tocat, no? És, sí. el que van gravar. També és com una miqueta més de qualitat, no? Podríem dir, o no?
1: Sí, sí, sí.
0: En principi.
1: Té una miqueta més de qualitat, està gravat amb unes càmeres que són gegants, de fet, és que, a més, sempre hi ha hagut com molts problemes, no? Perquè quan s'ha volgut gravar amb aquest tipus de càmera... com que fa molt soroll. Llavors, si vols gravar com una conversa en un pla més proper, doncs com que se sent molt el soroll. Llavors han hagut de fabricar com una carcassa que impedís que s'escoltés el soroll. Quan han hagut d'apropar-les, per exemple, hi ha diàlegs entre pues, el Matt Damon i la Anne Hathaway, que fan d'Odisseu i de Penélope, que havien de posar miralls perquè poguessin veure's els uns als altres. O sigui, ell només veia la càmera i llavors van haver de posar un mirall perquè pogués veure a la Anne Hathaway mentre estava parlant amb ella.
0: Vale.
1: O sigui, sí, és una mica loco, però bueno.
0: Però sí, sí.
1: Ha resultat efectiu.
0: Sí, ha resultat efectiu. Clar, això és el negatiu, el que s'ha dit negatiu.
1: Sí.
0: I què s'ha dit de positiu de la pel·lícula?
1: Bueno, a veure, pues, evidentment... És que, bueno, és una opinió una mica controversial. Vale? O sigui,
0: però jo... està agradant en termes generals?
1: En termes generals està agradant, però sí que és veritat que les persones que els agrada o molta fidelització a l'obra i tal, pues, sí que han dit pues, no m'ho esperava així. Vale. No? Sí, perquè el Christopher Nolan ha fet l'adaptació d'una odissea que bueno, va escriure... L'Odissea és l'obra escrita per Homer, no? Però s'han anat fent adaptacions d'aquesta epopeia escrites igualment, o sigui, però la que ell ha adaptat és una escrita per Emily Wilson el 2017,
0: vale.
1: Que és una dona, o sigui, ja pots imaginar-te per on van les crítiques, no? Perquè evidentment una epopeia que parla sobre guerrers, tal, doncs sempre ha estat com molt descrita en un llenguatge doncs, molt masculí, en el que hi havia termes utilitzats que potser doncs, són una mica més controversials i tal, i la Emily Wilson va adaptar tal qual, en plan va traduir a l'anglès, l'epopeia, sense cap tipus de floritures i tal, i doncs va deixar més una mirada, bueno, va donar com més protagonisme a la mirada o a la versió femenina, per dir-ho d'una manera, no? En comptes d'idolatrar tant a Odisseu o exculpar-lo de tot el que va decidir, es va centralitzar més doncs, com menjar el paper de la Penélope o d'altres tipus de personatges femenins que surten en aquesta pel·lícula.
0: Vale.
1: Jo ja dic que no tenia molta fe, perquè sempre que he vist pel·lícules del Christopher Nolan, la veritat és que els seus personatges femenins són bastant plans, la veritat, o no tenen gaire...
0: transcendència.
1: Exacte, però ho ha fet molt bé. I a mi em va sorprendre molt.
0: S'ha redimit en aquest cas.
1: Sí. Llavors hi haurà persones que opinin que això està superbé, i hi haurà altres persones pues, que opinen que no els hi ha agradat.
0: No està bé. Sí, sí. Bueno, si al final aquí, bueno, és que t'anava a dir, en el món del cinema, però realment en gairebé qualsevol món hi ha crítiques per tot arreu. Si vols criticar una cosa, doncs ho pots fer. I, a veure, per mi, o sigui, l'important és que sigui una pel·lícula entretinguda, que tingui un cert rigor històric, que l'ha de tenir, evidentment, no? Ha de respectar una mica el llibre original, però, evidentment, entenent que és una pel·lícula i és una adaptació d'un llibre escrit fa no sé quants anys, fa moltíssims, sí, sí. moltíssims anys. Per tant, també hi ha aquest espai, no?, a la llibertat creativa dels directors.
1: Clar, i més ara, en el moment que estem ara, jo crec que és molt important, o sigui, que es vegi doncs, aquest tipus d'actualització, no? O sigui, que... O en el món en què estem vivint, que està ple de guerres, pues, que es doni aquest missatge que s'ha donat a través de la pel·lícula, doncs, és molt necessari.
0: Perquè la pel·lícula té un fort missatge antibèl·lic.
1: No antibèl·lic, perquè guerres doncs, continuaran passant, evidentment, i aquest, doncs, per exemple, és una guerra de 10 anys, però sí que és veritat que donen com un altre missatge. No? O sigui, en altres versions podem veure com Odisseu és superaclamat. En aquesta també és molt aclamat, és el Starbay. Bueno, en teoria és ell el que va proposar tot el del cavall de Troia, i així és com es va guanyar, no?
0: Vale.
1: Però en aquesta pel·lícula com que ho veiem... O sigui, mira, a veure, hi ha una cosa molt important en aquesta pel·lícula, que és la llei de Zeus.
0: Uh-huh.
1: Vale? La llei de Zeus diu que tu sempre has d'acollir, tractar bé i bueno, ser amable amb tothom, tot i que siguin pues, persones pobres o qui sigui, que sigui un desconegut que no coneixes de res, l'has de tractar bé perquè mai saps si pot ser un déu disfressat. Vale. No? Que el déu que baixi doncs, uh-huh. del seu Olimp.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: que baixi a veure't o a intentar posar-te a prova o tal.
0: Vale.
1: Vale? Llavors, i a més, hi ha un altre com conte o fàbula paral·lela que són els pobles del mar, que es diuen que són uns pobles que volen començar a robar per tots els pobles de Grècia. Mm-hmm. No? Llavors, amb aquestes dues, el que es fa és com unir a la Guerra de Troia. I és com, bueno, hi ha molts flashbacks, tals. Has de tenir una mica la idea de què va tota la història, perquè si no, segurament et perdis.
0: Et perdre, eh?
1: Sí, o sigui, mm-hmm. que abans d'anar a veure-la t'hauràs de llegir un resum.
0: O mirar un vídeo a YouTube o alguna cosa.
1: O sí. Sí. Llavors, aquí el que passa és que, evidentment, quan Odisseu va tenir la idea de fer el cavall de Troia, aquesta guia de Zeus la va trencar, o sigui, perquè no està sanant de cara a una guerra, o sigui, ells intentaven entrar a Troia però no van poder durant 10 anys perquè evidentment doncs, els troians tenien la seva pròpia estratègia, però l'estratègia que va tenir Odisseu, que va portar Odisseu per part dels grecs,
0: mm-hmm.
1: doncs no és, no sé com explicar-ho,
0: sí, no sé, per ser fidel, no? a la llei de Zeus d'anar de cara.
1: Exacte. No?
0: No
1: vas de cara, no, mm-hmm. no, o sigui, estàs, és una estratègia molt bona perquè per això van guanyar la guerra, no? Però sí que és veritat que comporta un
0: engany, no?
1: Sí, un engany als troians i, evidentment, doncs, la destrucció total del que és la ciutat de Troia.
0: Uh-huh.
1: I hi ha un moment molt, molt xulo durant la batalla, no? Que està tothom com atacant i Odisseu està passejant. O sigui, no passejant, però va caminant, no? I ell sí que és veritat que no ataca ningú, només es defensa. Saps?
0: Vale.
1: Plan, tothom està com destrucció, tal, no sé què, perquè en aquell moment ell mateix ja és conscient de que aquesta decisió que va prendre, el fet de portar doncs, aquesta estratègia i tot això, va comportar com trencar aquesta llei de Zeus que tothom en teoria ha de respectar i que portarà unes conseqüències terribles.
0: Mm-hmm.
1: Terribles. I les podrem anar veient durant la pel·lícula, que no vull explicar, en plan, hi ha moments que... Hi ha persones que de veritat no han entès gairebé del tot el missatge o alguns personatges.
0: Vale.
1: Per exemple, Atenea, la gran majoria de persones no l'entenen.
0: Perquè és la deessa.
1: Ella és la deessa, sí. Uh-huh. I durant l'Odissea, que ell té fins a arribar a casa seva, no? Pues veiem com Atenea se li va apareixent. Se li uh-huh. va apareixent. En teoria... a la història real, bueno, real, a l'Epopeia, no? Ella com que el va aconsellant o el va guiant en el camí, no? Perquè, evidentment, qui li posa totes les traves al camí és Posidó i aquests déus en la mitologia grega i, bueno, i romana i en les mitologies doncs, estan molt enfrontats, no? I pues, si Posidó és el que li posa totes les traves, ella intenta com ajudar-lo o guiar-lo.
0: Vale.
1: No? Però... En aquesta versió és una mica diferent. És una mica diferent.
0: Vale.
1: Que no es destapa fins al final. O sigui, el tercer acte, els últims 45 minuts...
0: Serà és, bomba, eh?
1: Sí, sí, és on tu ho entens tot. O sigui, durant la pel·lícula, de veritat, sí que vas veient i ho vas entenent i et va agradant, però el missatge final, l'important, està als últims 45 minuts. Jo me'n recordo que vaig anar amb el meu germà, que ell no sabia res de la pel·lícula, de fet, en plan, li vaig haver d'explicar una mica la història mentre anàvem de camí cap al cinema. De fet, no sabia ni el dit de, que és fer una odissea per arribar a casa, venia d'això.
0: Clar, sí.
1: I me'n recordo que estàvem els dos asseguts a les butaques del cinema i els últims 45 minuts, saps, quan estàs tu recolzat, tranquil, tal, pues es va com incorporar de cop, sí, i va, sí, mirar, sí. Tots els 45 minuts, així, incorporat, amb
0: sí, quan la cosa es posa, genolls, quan sí. la cosa es posa seriosa, no? Sí. Ja, i necessites la màxima atenció, no?
1: Exacte.
0: Et recolzes una mica cap endavant, sí, sí, sí que ens passa. No, la veritat és que a mi m'han recomanat molt aquesta pel·lícula, Per això crec que era important que avui, Sara, no ens facis cap spoiler.
1: No, no, jo ho he intentat, eh?
0: No ens estàs fent cap. Però sí que és veritat que és una de les grans pel·lícules de l'any i jo ja tenia ganes de veure-la. Ara que m'ho estàs explicant una miqueta, tinc encara més ganes de veure-la. Per tant, és una cita obligada.
1: Molt, molt obligada, sí.
0: Per tots, anar al cinema aquests dies i anar a veure això en una pantalla gran, que escolta, que entenc que també es gaudeix molt més, eh?
1: Sí, sí, evidentment. Evidentment.
0: Com totes.
1: Sí, sí. A mi m'agrada molt anar al cinema, no? I evidentment, jo vaig intentar com no entrar a xarxes socials perquè, a part de que la volia veure ja aquest cap de setmana per portar-la aquí, perquè sabia que segurament l'anava a recomanar, vaig intentar com no veure res, per això t'he dit el Travis Scott, jo quan ho vaig veure, la veritat és que em vaig quedar flipant. O sigui, va ser com, uau, no, això sí que no m'ho esperava. però sí, o sigui, a mi és això, intentar com tampoc saber gaires coses, no? Perquè és el que fa també com gaudir més aquesta experiència, no esperar-te res. Per això he intentat no fer cap spoiler, només en això, que no t'esperis, però potser un super conflicte bèl·lic i tal, perquè no, t'ho expliquem com molt en flashbacks i sobretot sobre les conseqüències.
0: No és una pel·lícula on anem a veure molta acció de guerra.
1: No, en moments comptats, la veritat.
0: Sí. Alguna n'hi ha?
1: Alguna, sí, però són 3 hores de pel·lícula i no són 2 hores i mitja de batalla.
0: Vale.
1: O de...
0: Vale.
1: Sí.
0: No. Es fa llarga o no?
1: No.
0: Gens.
1: No. És que jo, quan va acabar, va ser, ostres, ja han passat 3 hores. O sigui, no m'ho esperava. De fet, sí, me'n recordo que el meu germà em va dir, ostres, no hem anat al lavabo abans d'entrar. I és que no, tampoc ens va venir a la ment el fet de, ai, hem d'anar al lavabo, no sé quant, sinó que es va passar com superràpida. O sigui, en cap moment penses en una altra cosa que no sigui la pel·lícula.
0: Ja. Escolta, doncs això està molt bé, perquè a vegades, bueno, si una pel·lícula se't fa llarga, doncs aquí sí que bueno, no t'acaba d'agradar, no? Però realment, les pel·lícules aquestes de Christopher Nolan, al final són totes bastant llargues, però són totes molt bones
1: totes
0: passen molt ràpid. Si li has de posar una valoració de l'1 al 10, què? Com ho tens, això?
1: Jo haig de dir que a mi em va encantar la pel·lícula, només li poso un parell de pegues, que potser és més la 13, però no res més, així que li posaria un 9.
0: Sí. Un 9?
1: Sí. La 13 és que a mi em van posar un vaixell que semblava de vikings i unes armadures que no semblaven molt de...
0: De romans, eh?
1: No, de grecs, però...
0: Grecs i romans, sí. Grecs, clar, perdona.
1: Sí, només per la 13 et diria. Ja està, un 9.
0: Un 9, bueno, doncs escolta, és una molt bona valoració.
1: Sí.
0: Ets d'aquestes que la tornarà a veure o no?
1: Home, jo crec que potser al cinema no, perquè haig d'estalviar, perquè venen moltes estrenes al setembre també, o sigui, entre l'agost, setembre, novembre, tal, hi ha moltes estrenes, hem d'estalviar una mica, però segurament quan la posin per veure plataformes, 100% me la tornaré a veure.
0: Sí. Molt bé, doncs escolta, Sara, me quedo amb aquesta recomanació, aquesta 100% aniré a veure al cinema, a la gran pantalla, que és on es veurà...
1: Ja tindré 2 pel·lícules a preguntar-te, si has vist,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. A veure, però per la setmana vinent, dona'm temps, eh? Potser una de les dues. Les dues és impossible, eh?
1: Espero.
0: Les dues impossibles. Però sí que me l'apunto, aquesta, evidentment, Christopher Nolan. Bueno, al final és un gran director i el repartiment, ja l'hem comentat, que també és impressionant, així que ja quan la vegi, ja t'avisaré.
1: Vale, em sembla bé.
0: Molt bé. Doncs ara, si et sembla, ho deixem per aquí.
1: Perfecte.
0: Que vagi molt bé i ens retrobem la setmana vinent.
1: La setmana vinent ens veiem un altre cop, sí.
0: I per últim.
1: I l'últim, sí. Em fa pena, eh? Però bueno.
0: Però sí. Ja tenim tots ganes també de vacances, eh? D'agost.
1: Sí, una miqueta.
0: Molt bé, Sara, gràcies per tot i fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Adéu.

0: I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimarts. Gràcies per ser-hi i gràcies per la vostra confiança. Ens retrobem, com sempre, demà. Adeu. Tot costa.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
2: Blaus i grocs es tornaran a disputar la victòria de la Festa Major amb 7 proves puntuables. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 21 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. L'enquesta turística situa Sant Just Desvern dins del mapa dels visitants de la destinació Barcelona. La EMB posa el focus en els reptes que marcaran la metròpoli dels pròxims 15 anys. La segona edició dels diàlegs EMB 15+15 va reunir representants institucionals i experts per debatre sobre habitatge, mobilitat, urbanisme i canvi climàtic. Cal Llibreter proposa crear un festival de novel·la històrica a Sant Just Desvern.

0: Competició entre blaus i grocs tornarà a ser un dels eixos de la Festa Major de Sant Just, amb un conjunt de proves puntuables que es disputaran entre el 30 de juliol i l'1 d'agost. Els participants sumaran punts pel seu equip en diferents activitats i el color que n'acumuli més serà el guanyador de la competició. Les proves puntuables d'enguany seran el Gran Joc de Sant Just, les calaveres d'adults, les calaveres infantil, les geocees, el futbol infantil, el masculí i el femení. Segons el programa, les calaveres i el Gran Joc de Sant Just se celebraran el 30 de juliol, mentre que els partits de futbol es disputaran l'1 d'agost. La prova de les geocees es podrà completar entre el 27 de juliol i l'1 d'agost. La puntuació variarà segons l'activitat. El Gran Joc de Sant Just, els dos escalavirres, les geocees i els tres tornejos de futbol repartiran un punt cadascun per l'equip vencedor. En cas d'empat final o si alguna prova no es pot disputar, la barraca guanyadora serà l'encarregada de decidir el desenllaç de la competició. Sant Just d'Esvern forma part dels municipis on es va dur a terme l'enquesta de perfil i hàbits del turista de la destinació Barcelona, elaborada durant tot el 2025 amb 753 enquestes en 26 punts del Baix Llobregat, entre els quals hi ha el municipi santjustenc. L'estudi, impulsat per l'Observatori del Turisme a Barcelona i explotat per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, analitza el perfil dels visitants i els seus hàbits de consum i mobilitat. Entre els principals resultats, destaca que el 63% dels turistes són internacionals, el 64% són homes i el grup d'edat més habitual és el de 45 a 54 anys. L'oci és el principal motiu del viatge, per davant dels negocis, i la majoria dels visitants s'allotgen en hotels durant una estada mitjana de 4,62 nits. La despesa mitjana per persona arriba als 863 euros, mentre que les activitats més habituals són anar a la platja, fer compres i les visites culturals. En l'àmbit comarcal, el 57% dels turistes visitaven el Baix Llobregat per primera vegada, mentre que el 43% ja hi havien estat anteriorment. Les platges del Baix Llobregat són l'atractiu més visitat o amb més intenció de visita, seguides del Canal Olímpic de Catalunya, la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, les Coves de Montserrat i els espais naturals del Delta de Llobregat. La valoració global de l'estada a la comarca és de 8,4 punts sobre 10, amb el caràcter i l'amabilitat de la gent, les platges i la seguretat personal entre els aspectes més ben puntuats. L'àrea metropolitana de Barcelona va celebrar el passat 15 de juliol la segona edició del cicle Diàlegs AMB 15+15, una jornada dedicada a analitzar els principals reptes que marcaran la transformació de la metròpoli durant els pròxims 15 anys. La trobada, emmarcada en els actes del 15è aniversari de la EMB, va reunir alcaldes, metropolitans, experts en urbanisme, demografia i planificació territorial, així com representants del món acadèmic i tècnics municipals amb l'objectiu d'identificar actuacions estratègiques pel futur del territori. La conferència inaugural va anar a càrrec de l'urbanista Alessandro Balducci, que va defensar que els grans desafiaments com el canvi climàtic, l'habitatge i la mobilitat s'han d'abordar a escala metropolitana. Durant la seva intervenció també va alertar que els governs actuals sovint no evolucionen al ritme dels canvis socials i va reivindicar una governança que combini l'acció institucional amb la participació dels col·lectius locals. La jornada es va estructurar en tres taules rodones centrades en l'organització dels espais urbanitzats, la integració de la natura i els projectes estratègics que han de configurar la metròpoli del futur. Entre les aportacions destacades, es va defensar un model de metròpoli més cohesionada, sostenible i resilient, amb més pes del comerç de proximitat, la participació ciutadana, la preservació dels espais naturals i la regeneració urbana. L'acte va concloure amb una visita guiada a les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs, un dels principals àmbits de transformació de l'àrea metropolitana en els pròxims anys. El llibreter santjustenc Arnau Cònsol, impulsor de la Universitat Santjustenca d'Estiu, que organitza des de Cal Llibreter, ha proposat la creació d'un festival de novel·la històrica a Sant Just. La iniciativa s'ha donat a conèixer durant la celebració de la desena edició d'aquest cicle de xerrades d'estiu, que s'ha consolidat com un referent cultural al municipi des de la fundació l'any 2016. Cònsol ha explicat que, a diferència de la novel·la negra, que compta amb nombrosos certàmens arreu del territori com el Tiana Negra, la novel·la històrica no disposa actualment de cap festival de referència a Catalunya. Per aquest motiu, el llibreter considera que Sant Just, amb el seu ric passat històric, és el marc ideal per acollir una iniciativa d'aquestes característiques.
1: Jo crec que quan a mi em proposen aquest professor, l'Àngel Casals, de fer la Universitat Sant Justenca d'Estiu, dic, mira, potser és el que més s'assembla al que jo sempre havia pensat, que és un festival d'història, o de novel·la històrica, o donem-hi quatre voltes, al final l'UGE ha acabat convertida en una altra cosa i ja està bé, i potser no cal girar-li el tomb, potser l'UGE pot ser existint i paral·lelament a Sant Just pot néixer una altra cosa. Crec que, a més, sent, insisteixo, que no existeix cap festival de novel·la històrica enlloc, si a Sant Just fóssim capaç de muntar-ne un amb cara i ulls, es podria convertir realment en un referent d'aquests. En fi, com insisteixo, poc o molt, Barcelona ja és conegut per molta cosa, però tothom coneix el Tiana Negra.
2: Sí.
1: I en el fons Tiana és un petit poble del Maresme, no dels més importants ni ressonants, però en canvi el Festival d'Història el posa en el mapa d'això, d'una petita capital literària d'algun punt, no? I Sant Just, que té un passat històric molt més llarg del que on pot arribar a pensar, doncs crec que seria un bon marc per intentar una cosa així.
0: Com a primer tas d'aquest projecte s'ha programat una sessió especial anomenada Edició Pròleg, que tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de juliol. L'acte es farà en un espai de gran valor simbòlic, el refugi antiaeri de les escoles. L'escriptora Núria Cadenes hi presentarà la seva darrera obra, Qui salvi una vida, que narra les xarxes d'ajuda als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Fem un pròleg, llancem-ho aquí, enllaça bé, perquè a més la Núria Cadenes ja ha vingut a parlar a la Universitat d'Estiu, s'hi va apuntar de seguida. Aquest és un tema absolutament diferent. I bé, la gràcia és no convertir-ho en una xerrada més de la Universitat d'Estiu, per això la gràcia o la idea és canviar de marc i fer-ho en un lloc carregat de simbolisme que poc o molt té a veure amb la novel·la que presentem, que és la de la Qui salvi una vida, no? De la Núria Cadenes, en què parla de les cadenes d'ajut per travessar els Pirineus durant la Segona Guerra Mundial, abans havia sigut durant la Guerra Civil, els Pirineus com un lloc de pas, més que no pas de frontera. Bé, potser la lògica hauria sigut fer-ho a la Penya del Moro, però em semblava que era molt amunt, i en canvi un refugi on la gent anava justament a salvar la vida quan hi havia bombardejos durant la Guerra Civil, tenia tot el lligam.
0: Aquesta proposta cultural vol caminar de la mà del Pla de Lectura de Sant Just, un projecte municipal actualment en redacció que busca potenciar la lectura a les escoles i dotar de més recursos la Biblioteca Joan Margarit. Segons Cònsol, vincular el futur festival a aquest pla estratègic dotarà el municipi d'un segell d'identitat propi. Parlar de la promoció de la lectura entre el públic de totes les edats, la consolidació de Sant Just com a referent literari i cultural i la implicació de les entitats i comerços locals en el teixit cultural. Amb aquesta proposta, la Universitat d'Estiu podria obrir una nova etapa, mantenint el seu format habitual i sumant aquest nou gran esdeveniment literari al calendari santjustenc. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les obres de les escales del carrer de l'Església han finalitzat definitivament amb la culminació del soterrament de tots els serveis de subministrament, una actuació que posa punt i final a la reforma integral d'aquest espai cèntric de Sant Just. Els treballs, iniciats fa diversos mesos, ja havien permès completar la remodelació de l'estructura i el paviment el passat mes d'abril i ara conclouen amb la retirada definitiva del cablejat aeri, d'electricitat i de la fonia. La intervenció s'ha dut a terme amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la mobilitat en un tram que presentava un paviment rugós i uns esglaons de dimensions irregulars, fet que dificultava el pas dels vianants. A més de renovar les escales, les obres han inclòs la modernització del sistema de clavegueram, la instal·lació d'un nou enllumenat més eficient i el soterrament de totes les xarxes de serveis. Amb l'eliminació dels cables aeris que travessaven el carrer, l'actuació també contribueix a millorar la imatge urbana d'aquest entorn històric i a reforçar la seguretat de les instal·lacions, donant per finalitzada la transformació integral de les escales del carrer Església. La Festa Major de Sant Just comptarà amb una important novetat organitzativa, la posada en marxa de la coordinadora de festes. Aquest nou col·lectiu, format per veïns, veïnes i diverses entitats locals, neix amb l'objectiu de retornar el protagonisme a la participació ciutadana i coordinar de manera conjunta les activitats de la celebració, que tindrà lloc del 29 de juliol al 3 d'agost. La iniciativa va començar a gestar-se després de la Festa Major de l'any passat, fruit de la voluntat de les entitats de treballar de manera conjunta en lloc d'organitzar actes per separat. Actualment, formen part de la coordinadora de manera orgànica l'Esplai ara mateix, l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King i el casal popular La Sala, tot i que també s'hi han sumat veïns i veïnes a títol individual, especialment de les generacions més joves. Per aquesta edició del 2026, la coordinadora de festes ha preparat un ventall de propostes que arrencaran de manera prèvia el dimarts 28 de juliol i s'allargaran durant els dies centrals de la festa. El 28 de juliol faran un taller al casal popular La Sala per crear el Glob, la nova beguda típica de Sant Just. El dimecres 29, una cercavila popular, presentació de la beguda típica, sopar i concerts, Dijous 30, celebració de l'Escala Birres, taller de salsa i concerts. I el diumenge 2 d'agost, gimcana popular, seny i rauxa, una unificació de la tradicional gimcana pagesa i el correvern. Un dels canvis més significatius d'enguany serà la presència a l'espai de barraques. Les tres entitats fundadores de la coordinadora no muntaran barres individuals, sinó que s'agruparan en una única barraca conjunta. Amb aquesta acció volen obrir el debat sobre el model de festa nocturna i apostar per espais més segurs i de proximitat.
2: La coordinadora no només té la voluntat de que sigui més participatiu o que hi hagi més gent participant i tal, sinó que nosaltres el que ens centrem i la crítica que portàvem, bueno, que ens ha fet com iniciar això, és que el model de festa major ens començava a no representar perquè era un model que construïa l'Ajuntament moltes vegades en paral·lel de les entitats i per tant nosaltres també el que veiem era com que les entitats quan ens posàvem a fer la festa major no era una festa major per gaudir-la nosaltres, sinó únicament per fer la gestió de la festa major i gaudir-la la resta de gent i per tant com que nosaltres també vam valorar que nosaltres també volíem gaudir de la festa major i fer una festa major nosaltres doncs poguéssim estar segures, poguéssim estar contentes i que la festa en si ens representés. I això també va de camí de que nosaltres des de la coordinadora també hem tingut debats polítics del que ens representa i de com volem muntar les nostres festes. És un debat també que hem traslladat a l'Ajuntament moltes vegades i nosaltres també veiem que hi havia X festes on no ens sentíem segures a nivell de salutacions feixistes, comentaris feixistes o tal. Llavors nosaltres des de la coordinadora també volem revertir tot això i fer dels nostres espais segurs per tothom.
0: D'altra banda, el col·lectiu ha decidit deixar de banda la clàssica competició entre els equips blaus i groc en les seves activitats, argumentant que sovint s'havia convertit en una proposta molt tancada, on només participaven els membres de les pròpies entitats. Segons expliquen les representants de la coordinadora, Clàudia Sant Hilari i Cinta de Paz, es busca un model que representi millor tota la ciutadania.
3: Doncs el tema de blaus i grocs també va ser un debat que vam portar dins de la coordinadora i que vam estar parlant molt entre totes. I aquest any, des de la coordinadora, doncs, els colors sí que continuen com sent representació de la festa major, sobretot doncs, perquè estan dins del logo, estan dins de l'estampació de mocadors i al final doncs, són els colors de Sant Just i no deixen com de representar-nos. Però sí que és veritat que tot el tema de la competició i de les activitats i els jocs que portaven a grocs contra blaus és una cosa que hem deixat de banda com a coordinadora, perquè també vam parlar entre nosaltres que aquestes activitats, al final, doncs, en els darrers anys també creiem que no representaven com a molta part de la població, sinó que al final no deixàvem de ser les entitats que organitzàvem aquestes propostes i les que estàvem allà fent les activitats eren majoritàriament doncs, la gent que formava part de les entitats, però sí que cada vegada com sentíem que gent externa a les entitats o gent externa com el poble o vinculada doncs, a aquests col·lectius com no participava de les activitats i de les propostes i era una cosa que organitzàvem, que sentíem que organitzàvem per nosaltres únicament.
0: Amb la voluntat d'anar més enllà de la festa major, la coordinadora de festes es vol consolidar en el futur per poder incidir en altres celebracions del municipi al llarg de l'any. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per la segona edició del torneig Let's Women Paddle més 40 ja estan obertes. La competició, exclusiva per dones majors de 40 anys, se celebrarà el 19 de setembre a les instal·lacions del Padel Sant Just, al barri de Masllui. El període d'inscripció estarà obert fins al 16 de setembre i el torneig es disputarà en una única jornada i comptarà amb 4 categories. El format inclourà fase de grups i fase eliminatòria amb partits de 9 jocs i un mínim de 3 partits garantits per cada participant. Les jugadores inscrites rebran un welcome pack amb samarreta, aigua i fruita i disposaran de servei gratuït de fisioteràpia durant la jornada. A més, l'organització ha previst un sorteig final i premis per les finalistes i les guanyadores. El preu de la inscripció és de 30 euros per jugadora. Sant Just d'Esvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva festa major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi d'etiquets i continuarà pel centre cívic Salvador Espriu, el carrer Anselm Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'Esplai, la Sala, la Seia Joves i Bandandarà col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei. Segons expliquen els membres de Dimonis, l'ajuda de les entitats és molt important. És una activitat del poble pel poble que agraeixen molt fortament.
4: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau. Començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la sala, pujarem cap a plaça Verdaguer, seguirem per on estaven els Joaníbols, que crec que es diu Parc en Sagrera, si no m'equivoco ara, i acabarem a la Barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem aguantat una parada, per així fer-ho més,
5: sí, més dinàmic.
4: I tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixa'm dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, CEAS i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatjar els participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
4: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
5: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè jo soc una mica músic i se'm van agradar molt com ho van fer i és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent i doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any i res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
4: Exacte, i la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
5: Redoble.
4: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencéssim l'entrevista.
5: Exacte.
4: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o alguna
5: cosa. Sí, sí, molt de seny, però també molta rauxa.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà la conferència a la sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar amb el nom La vida secreta dels satèl·lits, on es parlarà de per què la Lluna sempre ens mostra la mateixa cara. També avui a les 7 de la tarda a la sala Utopia del Casal de Joves es farà un campionat de pickleball per a joves de 18 a 25 anys. Avui dimarts 21 de juliol a 8:15 del vespre es farà un concert i homenatge al músic Leonardo Balada Ibáñez al parc de Can Freixes, al costat de la Masia. I dimecres 22 de juliol a 8:00 del vespre la quarta edició de la Universitat Sant Justenca d'Estiu de Cal Llibreter. Dimecres 22 de juliol a 8:00 del vespre, el dijous 23 de juliol a 7:00 del vespre, tarda de voleibol, a la sala Utopia del Casal de Joves. I diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí, la Coral Harmonia cantarà a Televisió Espanyola, a la missa dominical de Televisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès.

Encara tenim temps a fer un resum del més destacat en titulars. Blaus i grocs es tornaran a disputar la victòria de la Festa Major amb 7 proves puntuables. L'enquesta turística situa Sant Just dins el mapa dels visitants de la destinació Barcelona. L'estudi revela que predominen els turistes internacionals amb una despesa mitjana de 864 euros per persona i una valoració de 8,4 sobre 10. L'àrea metropolitana posa el focus en els reptes que marcaran la metròpoli dels pròxims 15 anys. La segona edició dels diàlegs AMB 15+15 va reunir representants institucionals i experts per debatre sobre habitatge, mobilitat, urbanisme i canvi climàtic. Cal Llibreter proposa crear un festival de novel·la històrica a Sant Just d'Esvern.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 21 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: El govern espanyol busca una majoria al Congrés per prohibir fumar a les terrasses, les piscines i també els concerts a l'aire lliure. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei per frenar el tabaquisme. Les restriccions afectaran també els vapejadors, que queden per primera vegada equiparats al tabac tradicional. I un altre pas nou, els menors que fumin podran ser multats. Per cert, que el mateix govern espanyol avui s'ha mostrat dividit respecte a l'expresident Zapatero. La socialista Elma Sáez és la portaveu del govern i Yolanda Díaz, de Sumar, la vicepresidenta.
2: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
3: Pedimos que se den explicaciones.
0: Tot plegat després que el seu amic personal i propietari de la companyia Análisis Relevante hagi dit davant del jutge que era Zapatero qui pilotava la gestió del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I després de la sentència del TJUE, el Tribunal Constitucional ja sap com i quan començarà a debatre l'amnistia dels líders condemnats. Serà el dimarts 22 de setembre i començaran per la petició de Jordi Turull. El procés, aleshores, acumularà un retard de més de 2 anys, quan la llei estipulava un termini de resolució urgent i preferent de 2 mesos. Al Catalunya Vespre avui ens farem ressò del balanç nefast de les últimes 24 hores pel que fa a la violència masclista en el conjunt d'Espanya. 3 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles. I de la crònica internacional, al final d'una era a Cuba. El grup malià abandona l'illa pel bloqueig dels Estats Units. En les últimes dècades ha estat la principal cadena a l'illa amb una 20ena d'hotels.

0: I avui la música la posaran el cantautor català Refri, que avui salia amb el marroquí Walid Ben Selim al Festival Grec. El sentirem cap a la part final del Catalunya Vespre. Abans de començar, titular d'Esports, David Ubach. Bona tarda.
1: Bona tarda. Què passa per l'Espanyol, que està jugant el seu segon amistós de la pretemporada? Ho fa per a l'Alt Empordà contra el Pau de la segona divisió francesa, i ara, quan tot just acabem de superar l'Equador de la primera meitat, guanya l'Espanyol 1-0 amb gol del jove Rafa Bauza al minut 3 de partit.
0: Gràcies. I titular també del temps, Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs hem tingut una tarda més estable, tot i que hi ha hagut alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, també alguna nuvolada cap al Pirineu. Ha fet calor, hem tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre. Demà afluixa una miqueta la calor, no es notarà gaire, perquè dijous torna a remuntar una miqueta més.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Les darreres lleis antitabac han fet reduir la taxa de fumadors, però al conjunt de l'Estat encara fumen una de cada quatre persones. Ara el govern espanyol es proposa fer un pas endavant més contundent, prohibint fumar en nous espais a l'aire lliure i també prohibint fumar per primera vegada als menors, els quals proposa multar. És un projecte de llei que avui ha aprovat el Consell de Ministres i que ara necessitarà superar el tràmit al Congrés. Només necessita majoria simple, però bé, primer mirem què és el que diu aquest nou text. Cèlia Forment, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El que dèiem, s'amplien els espais a l'aire lliure sense fum.
2: Sí, si tira endavant quedarà prohibit fumar a les terrasses de bars, restaurants, en els concerts a l'aire lliure, a les parades d'autobús, dins dels vehicles de feina, als campus universitaris i també en espais naturals, com serien les platges. Tot i que alguns ajuntaments això ja ho regulaven, la prohibició s'estendria a tot l'Estat. Així ho ha defensat la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: També s'amplia la protecció al voltant d'edificis públics. Què canvia exactament en aquest sentit?
2: Doncs fins ara ja estava prohibit fumar a l'exterior de centres sanitaris, educatius i parcs infantils, però ara s'estableix un perímetre mínim de 15 metres i també s'estén a altres edificis públics, com serien els centres culturals, esportius, socials, d'investigació, museus i també biblioteques.
1: Molt bé, la reforma també afecta els vapejadors, altres productes també amb nicotina.
2: Sí, els vapejadors, les bosses de nicotina, la resta de productes derivats tindran totes aquestes mateixes restriccions que el tabac convencional. El govern defensa que si la nicotina comporta riscos per la salut, les limitacions han de ser les mateixes, independentment de com es consumeixi.
1: Què passa amb els menors?
2: Doncs per primera vegada la llei prohibirà expressament que els menors consumeixin tabac i els seus derivats. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les multes seran d'entre 200 i 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. A més, les cigarretes electròniques i les bosses de nicotina només es podran vendre en establiments especialitzats.
1: Ho dèiem, tot plegat amb l'objectiu de reduir el tabaquisme.
2: Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada quatre persones fuma a Espanya, el 25% de la població, i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari d'entre 100 i 200 milions d'euros anuals.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta ja en ferm del govern espanyol. Dèiem que el Consell de Ministres avui ha aprovat el text. El que ens proposem també és saber què diuen les parts implicades. Cèlia, comencem pel Gremi de Restauració de Barcelona. S'oposen frontalment a la prohibició de fumar a les terrasses?
2: Sí, perquè consideren que la mesura és desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir per al sector i lamenten que se'ls demani controlar i fer de policies. A través d'un comunicat diuen que la prohibició no reduirà el consum de tabac, sinó que es desplaçarà a altres llocs i crearà més conflictes de convivència amb els veïns. Per tot plegat, confien que no s'acabarà aprovant, com també ho creu la patronal FECASARM, Joaquim Boades, en declaracions a 3cat.info.
4: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: A l'extrem contrari, a favor, hi trobem els metges.
2: Ells ho veuen en positiu. La cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO, Cristina Martínez, assegura que la llei tindrà un impacte a llarg termini, sobretot per desnormalitzar el consum de tabac.
5: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar i incentiva també que les persones joves vegin fumar com quelcom no normal i no s'iniciïn en el consum de tabac.
2: Des de l'Associació de No Fumadors creuen que la llei arriba tard, però és molt necessària per adaptar-la a les noves maneres de consumir tabac, ho ha explicat la portaveu de l'entitat, Raquel Fernández.
6: És molt important que s'equiparen aquests nous productes de tabac i nicotina con el tabaco tradicional en cuanto a puntos donde se puede consumir y publicidad de patrocinio, porque las redes están repletas de publicidad directa e indirecta de estos productos, que recordemos que es el espacio donde más tiempo se mueven los jóvenes.
2: Ja per últim, recordem que a Catalunya el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat, que va ser de prop del 21%.
1: Gràcies, Cèlia. Dèiem que una de les novetats d'aquest projecte de llei és el fet que equipara el vàper al tabac convencional. De tot plegat, en volem parlar amb el doctor Jacobo Sallarés. Ell és pneumòleg, president de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac. Bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
1: Molt bé, dèiem que s'equipara el vàper al tabac convencional, justament el vàper diríem que és una nova tendència dels últims anys i que sempre s'apunta que va en augment i en creixement. Està justificat fer-ho mèdicament? Hi ha diferències mèdiques importants entre el consum d'una cosa i l'altra?
7: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Què estem veient? Primer, que als adolescents aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional. Sabem que les primeres estudis que estem tenint sobre aquests dispositius és que no són segurs. Tenen un tema de conseqüències en salut, a part de tot el que és mantenir una addicció a la nicotina i que és una substància que és altament, en el qual doncs, és altament addictiva, amb el qual des de la nostra societat i en general des del món de la salut estem contents amb aquesta mesura.
1: Mm-hmm. Ara ho dèiem, que aquest ús dels vapejadors entre els adolescents i els joves creix, són una porta d'entrada a l'addicció a la nicotina.
7: Efectivament. I llavors el que veiem aquí és l'inici d'un altre negoci, l'inici d'una altra epidèmia. Ja hem tingut que viure les conseqüències tan negatives del tabaquisme. Recordem que és la primera causa de mort en la nostra societat i no volem que això es torni a passar en el futur.
1: Li demanava si era exactament mèdicament el mateix fumar una cosa o altra. Esclar, les fórmules són diferents. Què els hi passa als pulmons quan es vapeja? Que és una qüestió com de vapor, no?
7: A veure, el que òbviament són substàncies diferents, però hi ha, per exemple, una cosa que sabem és que ells es diuen que no es produeix combustió. Sí que es produeix combustió. Nosaltres ho hem demostrat en un estudi que vam fer en el nostre grup. A part, part de les substàncies que diguem-ne, que s'inhalen, sabem que són cancerígenes. Estem veient que són, és un risc d'augmenta el risc de tenir alguna de les malalties respiratòries cròniques i, òbviament, el que no volem esperar és que passarà d'aquí 20 anys o 30 anys amb aquesta gent que està consumint. Vull dir, comencem a veure senyals ja en salut ara. I el que no podem és recomanar i dir no, això no passa res, podeu consumir sense problemes perquè no tindreu problemes en el futur, perquè aquestes primeres senyals no estan venint d'aquesta manera. I això és el que veiem i el que creiem.
1: Les últimes lleis antitabac han tingut el seu efecte i també és veritat que han vingut acompanyades també o han coincidit amb el temps amb nous tractaments que han ajudat a deixar l'hàbit de fumar de moltíssima gent. Són alguns tractaments que es poden seguir, de fet, en centres d'atenció primària, etc. Quins tractaments estan funcionant més?
7: Els tractaments que s'han demostrat científicament que funcionen, que són el seguiment per una unitat o un especialista que sap fer tractaments per deixar de fumar i el tractament afegit al tractament farmacològic enfocat en el tabac. En aquest moment és el moment de la història del nostre país que més facilitats tenim per deixar de fumar. Mai havíem tingut tantes com ara, amb tractaments inclosos a la Seguretat Social, amb capacitat de poder anar a atenció primària i que una persona especialitzada t'ajudi. Vull dir, ara és el moment. Tenim totes les facilitats que durant molts anys no teníem. Mm-hmm.
1: Creu que amb el jove s'ha de fer alguna campanya més específica?
7: Aquesta és una de les coses més delicades, perquè per fer les campanyes a joves s'han de fer directament parlant el seu idioma. No s'han de fer... Les campanyes més punitives habitualment en els joves no tenen tant efecte, no? Llavors han de fer campanyes per justament aquells joves que estan en contra del tabac, perquè tenim molts joves que estan en contra de que el tabac sigui una cosa normal. Mira, ara estic a Estats Units, estic passant un temps a Ohio, i aquí està absolutament desnormalitzat el tabac. I una cosa que veiem tan estrany en el nostre medi, hi ha altres països que el tabac està desnormalitzat. I aquí és on hem d'anar si volem tenir un futur en la nostra societat d'una millor salut i un millor futur a nivell com a societat.
1: Per tant, fer alguna cosa més que aquesta proposta de multes que inclourà aquesta llei si tira endavant, vol dir?
7: Les lleis pel tabaquisme una sola llei no fa. Vull dir, com veieu, la proposta de llei és múltiple, de múltiples components, i òbviament hi ha també un component que s'ha d'acompanyar de l'educació i de com entrem aquests temes amb la gent jove, no?
1: Estem conversant amb Jacobo Sallarés, ell és doctor pneumòleg, president de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, amb qui hem comentat doncs aquest projecte de llei que ja ha aprovat el Consell de Ministres. És la proposta en ferm per part del govern de Pedro Sánchez per fer un pas més en l'antitabaquisme. Caldrà que trobi una majoria simple al Congrés dels Diputats a partir de la represa de l'activitat després de l'estiu. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
7: Molt bé, gràcies a vostès.
1: Un minut i arribarem a un quart de nou de la nit. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, destaca que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i pretén també, diu, contribuir a un escenari de reconciliació. El Constitucional és el tribunal justament que a la tardor es pronunciarà sobre l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Serà en el ple del 22 de setembre que començarà a debatre els recursos d'empara per la negativa del Suprem a amnistiar-los. Txell Vallespí.
8: Exacte, ho ha confirmat Cándido Conde Pumpido. El primer recurs que abordarà el Tribunal Constitucional serà el del secretari general de Junts, l'exconseller Jordi Turull. Un cop el resolgui, previsiblement el mes d'octubre, es pronunciarà també sobre la resta de peticions dels antics membres del govern del 2017. A més, els expresidents Puigdemont i Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs més del govern del 2017, també estan pendents del Tribunal de Comptes per les despeses del procés. La Fiscalia reclama el tribunal que els tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar pel procés independentista. En un escrit, el fiscal recorda que la sentència que va emetre la setmana passada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. I tampoc consta que es fessin servir en la sentència de la sala segona del Suprem que va condemnar els líders de l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats pendents de sentència.
1: Gràcies, Txell. Per cert que avui, des de l'ANC i Òmnium, s'ha presentat els actes que preveuen aquestes dues entitats de cara a la diada de l'11 de setembre. Serà una diada unitària i descentralitzada. Convoquen manifestacions a Barcelona, Girona, Amposta també, amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur independència". I es fa una crida a la participació a tots aquells catalans que estan descontents amb Rodalies, educació, la sanitat, l'habitatge o bé la llengua. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, ha tancat files amb Zapatero, ha defensat la seva innocència, però des dels seus socis de Sumar demanen a l'expresident espanyol que doni explicacions. Tot plegat al mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. És un punt que Zapatero sempre ha negat. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Tot i les reiterades preguntes dels periodistes, la ministra portaveu Elma Sáez ha mantingut la mateixa línia a seguir sobre Zapatero.
10: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Mentre que des del govern respecten que Zapatero s'expliqui quan ho consideri oportú i defugen valorar que no hagi dit res sobre l'origen de les joies, des de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta, va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
11: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
9: En tot cas, Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra, una causa que està en fase inicial. Tampoc s'ha pronunciat sobre la declaració de Julio Martínez, empresari i amic de Zapatero, que avui ha situat l'expresident del govern com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. En la declaració davant del jutge com a imputat, Martínez ha reconegut que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. També ha admès que l'exlíder socialista li va anticipar la concessió del rescat del govern a l'aerolínia. Elma Sáez ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser del tot correcta.
1: Gràcies, Àngels, des de Madrid. Ara fem una pausa per la publicitat i la tornada. Reprenem el Catalunya Vespre a Catalunya Ràdio amb la crònica social i internacional.
0: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
14: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
13: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
15: Què et passa?
16: Que no em tanca la maleta.
15: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
16: Bé, si trec uns quants banyadors...
15: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement. 11. Ben jugat.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: A Tortosa, al Baix Ebre, han detingut un monitor d'un casal d'estiu per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure. Tarragona, Manel Sastre.
2: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.
1: Tres dones han mort a mans de la parella o l'exparella en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes, un ahir a Antequera, a Màlaga, i l'altre aquest matí en un poble de Toledo. A més, el tercer és que la policia investiga com a crim masclista la mort d'una dona també aquest matí a Benavís. Això és a Màlaga, a Oriol Pujador.
3: Sí, en el cas d'ahir, la dona de 30 anys va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar, al municipi d'Alameda de la Sagra, a Toledo. La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí un home de 48 anys. Està acusat d'haver assassinat la seva parella també a ganivetades. I en el cas que deia de Benavís, a Màlaga, han localitzat el cos d'una dona morta amb signes de violència, però aquí encara no hi ha cap detingut, tot i que se sospita que és la seva exparella. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
4: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
3: Se sospitava d'un quart cas avui. Finalment, al municipi d'Almoradí, al Baix Segura, el jutge ha deixat en llibertat un home de 61 anys a qui van detenir acusat de la mort violenta de la seva parella. Avui, l'autòpsia ha conclòs que la dona va morir per causes naturals.
1: I mentrestant, a Barcelona, els Mossos estan investigant l'apunyalament mortal que hi ha hagut aquesta matinada a la platja del Somorrostro. Això és a la Barceloneta. La víctima és un home que havia trencat una ordre d'allunyament de la seva exparella, Maria Costa.
5: A quarts de 4 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una discussió a la platja. Quan han arribat al lloc, s'han trobat un home ferit greument per arma blanca a qui han traslladat a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. L'home havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Fons de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
6: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un... per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Sos aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM amb el nostre acompanyament i finalment doncs, ha mort a l'hospital ja.
5: La investigació continua oberta, tot i que ja està molt avançada.
1: Doncs bé, enmig de casos com aquests, avui hem sabut que a Catalunya la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer a Figueres la seva exparella. Recordem que el cas va generar molta indignació perquè la víctima va morir, tot i que l'agressor tenia nombrosos antecedents i l'havien detingut només dos dies abans per maltractar la dona, Oriol.
3: Sí, fons de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb aquella decisió, amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés en presó preventiva de l'home com a mesura cautelar. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista. Se'n desprèn que l'agressor acumulava diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos, ell mateix havia amenaçat de matar la seva exdona, la víctima, si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat al Catalunya Migdia que, malauradament, casos com aquests no són una excepció.
7: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis, amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és una cosa que no hauria de passar a la justícia.
3: malgrat qüestionar, com dèiem, la fiscalia aquesta decisió, neguen que es tracti d'una errada, diuen que és una valoració personal del cas que va fer la fiscal. La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'havia saltat un ordre d'allunyament. Per tot plegat demanen que s'investigui què és el que va passar i què va fallar.
1: Hi ha una segona persona detinguda per la mort a trets del jove de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. Es tracta d'un noi de 21 anys i l'han detingut a la mateixa ciutat.
5: Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament aquesta tarda.
8: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
5: De fet, el 4 de juliol es va detenir una primera persona que és a la presó de manera provisional.
1: I el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit una demanda per maltractaments al CIE de Barcelona.
5: És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb fets que van passar en un centre d'internament d'estrangers a Espanya. La demanda l'ha presentat Irídia, el Centre per la Defensa dels Drets Humans, en nom de la víctima que denuncia haver rebut agressions i maltractaments mentre era al centre. La demanda sosté que les autoritats espanyoles no van dur a terme una investigació efectiva davant d'una denúncia per tortures per part d'aquest intern i que, malgrat els indicis recollits, el tribunal va descartar portar el cas a judici.
0: Catalunya Vespre.
1: El PSC i Esquerra Republicana volen que la llei que per prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya només s'apliqui als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més. La proposició de llei impulsada pels comuns preveia inicialment que aquesta prohibició afectés tot tipus de propietari, tant grans com petits, però socialistes i republicans ara han presentat esmenes a la llei per canviar-ho. Joan Vilaplana.
9: Sí, des d'Esquerra ho veuen necessari perquè la norma tingui validesa jurídica. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
10: Nosaltres volem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que acabi produint els efectes que perseguim, que és sostreure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
9: Els comuns han tret ferro els canvis que hi volen introduir el PSC i Esquerra i creuen que el més important és que s'acabi respectant l'esperit de la llei. Sentim David Cid, que n'és el portaveu a la cambra.
11: Creiem que el tronc central de la llei és el que, no, que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir. Evidentment, nosaltres sempre no volem, no, anar més enllà. Temps tindrem, doncs, de buscar acords i crec que ens en sortirem.
1: Hem preguntat també, Joan, al sindicat de llogateres per veure què en pensen ells, eh?
9: Sí, la seva opinió és que la llei s'hauria d'aplicar a tots els propietaris. Enric Aragonès és el seu portaveu en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Considerem que aquesta prohibició s'ha de fer de manera generalitzada, és a dir, no, tu no estàs perseguint un o altre tipus d'arrendadors, sinó que el que estàs dient és que hi ha unes pràctiques que vols evitar i, per tant, té sentit que aquesta limitació sigui a la pràctica, no en funció del tipus d'arrendador.
9: Això, però, Agnès, no és el que més preocupa el sindicat. Per ells, el principal problema és que l'aplicació de la llei quedi en mans dels ajuntaments, que és el que preveu el text inicial. Sobre aquesta qüestió, els comuns i la CUP han presentat esmenes perquè la norma s'apliqui de manera automàtica a les zones tensionades. I, per cert, la proposició de llei no es votarà al Parlament fins a l'octubre. Abans, Junts i el Partit Popular la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta a l'Estatut i a la Constitució o no.
1: Gràcies, Joan. Per cert, que avui hem sentit quines són les prioritats del nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anuncia noves accions per reduir el sensellarisme.
13: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços que una persona, quan demana una prestació, la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència, pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat, pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que té a veure amb les persones en situació de sensellarisme.
1: A Cuba es planteja tot un canvi d'era després de la decisió que ha anunciat la cadena hotelera Balear Malià que abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a l'illa. Això implicarà, per tant, el tancament de 34 hotels en aquesta illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques, diuen que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units que s'ha intensificat en els últims mesos. Txell Garriga.
5: Sí, el grup Mailià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar, recordem, a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com per exemple l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió, com dèiem, de la creixent de Cuba de l'administració Trump, que, a més dels problemes energètics, d'aliments i també de medicaments que hi ha a l'illa, impedeix, per exemple, que les empreses estrangeres hi puguin tenir negocis. I és que des de principis del mes de juny els Estats Units poden sancionar totes les persones o companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa. Gaesa és el conjunt d'empreses en molts àmbits, financeres, també turisme, transport o comerç, amb qui els estrangers s'han d'entendre per poder operar al país, i Washington l'acusa de ser un niu de corrupció. Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa s'assumen, però, al procés judicial també contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier aplicat des del mes de gener.

0: Doncs justament parlem dels Estats Units perquè Donald Trump torna a la càrrega amb més aranzels quan està a punt de caducar la taxa comercial global del 10% que va imposar al maig. Quan el Tribunal Suprem li va tombar els aranzels de l'inici del segon mandat, l'administració nord-americana prepara ara un nou paquet d'aranzels contra 60 països. Ho avança el diari econòmic Financial Times i ho ha confirmat el representant de comerç dels Estats Units, Ignasi Abad.
1: Sí, Jamison Greer no ha volgut revelar quan s'aprovaran els nous aranzels, però assegura que cobreixen gairebé la totalitat del comerç que els Estats Units té amb l'exterior, sota la base legal de lluitar contra els productes elaborats amb treball forçat. El representant del comerç del govern Trump ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
2: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
1: Segons Greer, entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb Brussel·les. Al marge d'això, el mandatari de la Casa Blanca acaba d'aprovar també nous aranzels al 50% per a determinats productes importats del Canadà, justament el dia en què s'han reprès les negociacions per revisar el tractat comercial dels Estats Units justament amb aquest país i amb Mèxic.
0: Gràcies, Ignasi. Passen 3 minuts a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem el nou paquet d'ajudes que ha aprovat el govern espanyol per a la compra del vehicle elèctric.
3: Catalunya Vespre.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
6: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
6: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
7: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
8: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
9: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gem.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Ets tu.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Llum verda del govern espanyol a noves ajudes per comprar cotxes elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions més econòmics i de fabricació europea. Roger Santaló, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, tot es basa en el percentatge d'ajuda que serà més alt o més baix segons les característiques del cotxe, furgoneta, moto o camió que un es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
12: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
11: Anem a posar exemples. Els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En el cas dels autònoms i les pimes, el topall és una mica més elevat, de 6.000 euros. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix.
0: I quan es pot demanar aquest ajut, Roger?
11: Doncs es podrà demanar si es pensa que a partir de divendres o dilluns vinent, quan el procés telemàtic estigui preparat. Això sí, es podrà demanar aquest ajut amb caràcter retroactiu per tots aquells vehicles comprats en aquest any.
0: Gràcies. L'informe anual de l'Observatori de les Energies Renovables constata una lleugera caiguda tant en la generació com en el pes que tenen aquestes energies en la cobertura de la demanda elèctrica. De fet, calculen que només cobreixen un 15% de la demanda, lluny del 50% que ens hem proposat assolir el 2030. Barcelona, Montse Poblet, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: De quina caiguda estem parlant?
5: Doncs, segons l'informe de l'Observatori de les Energies Renovables, el 2025 a Catalunya es va generar un 3% menys d'energia renovable que el 24, i el pes de la hidroelèctrica, fotovoltaica i eòlica en la cobertura de la demanda elèctrica va baixar del 16 al 15%, un punt menys. Raül Rodríguez, un dels autors de l'estudi, adverteix.
13: Al ritme actual no assolirem els objectius de cara al 2030.
0: Hi ha alguna possibilitat de corregir-ho?
5: Corregir-ho, si arribar-hi, comença a ser complicat. Segons l'Observatori, aquest objectiu, cobrir amb renovables el 50% de la demanda elèctrica el 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, es podria assolir i fins i tot superar si tiressin endavant els més de 1.300 projectes d'eòlica i fotovoltaica que Catalunya té en cartera. Però els tràmits són molt lents i cars en comparació amb altres comunitats autònomes i això fa que no avancem al ritme que tocaria.
13: Catalunya aplica les taxes de tramitació més elevades de l'Estat. Per un parc eòlic tipus de 50 megas, la taxa és de 119.521 euros. Això és gairebé 9 vegades més que l'Aragó, 20 vegades més que Galícia i prop de 600 vegades més que Navarra.
5: I si els projectes d'aquí no tiren endavant el ritme que necessitem i, a més, la demanda elèctrica creix, toca comprar energia fora. El 2025 en vam importar un 6,4% més que el 24. És el tercer saldo importador més alt des del 1990.
0: Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut d'Estudis Vall d'Hebron.
11: L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous fins al 6 d'agost.
0: L'Assemblea Nacional Francesa proposa condemnar a presó perpètua els autors de violacions en sèrie contra menors de menys de 15 anys. La mesura, marcada per un intens enfrontament polític, forma part d'una remodelació de la llei d'abús sexual impulsada pel govern arran del cas Liana. Divendres va ser rebutjada en una primera votació. París, Isabel Galí, bona tarda.
14: Bona tarda. L'article de la llei integral sobre la protecció dels menors més polèmic ha estat aquest, la pena a perpetuïtat per als violadors en sèrie de menors de 15 anys. Genera dubtes entre molts professionals que creuen que en lloc de protegir el menor, el pot tancar encara més en el seu silenci davant la perspectiva, per exemple, que l'agressor sigui algú proper o de la família. En tot cas, l'article i el conjunt de la llei han estat aprovats en primera lectura per 378 vots a favor i 7 en contra, i inclou un altre article fins ara reservat als crims contra la humanitat, que la violència sexual contra menors no prescrigui. Fins ara es podia denunciar una violació patida en minoria d'edat fins als 38 anys. Una llei, en tot cas, que intenta apaivagar la indignació pels errors de la policia i dels jutges en el cas de la Liana, la nena de 10 anys, violada i assassinada per un home que ja havia estat denunciat i a qui la policia mai va interrogar ni detenir.
3: Catalunya Vespre.
0: Ara, en format més breu, tota una sèrie d'informacions. A partir de dijous, els afectats per l'esvoranc del Putxet ja podran demanar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses que han tingut de més durant el desallotjament.
11: Es tracta de dues mesures destinades a veïns i a comerciants perjudicats. Són ajuts en forma de bestretes i préstecs amb condicions preferents, aquests últims dirigits només als comerços. S'habilita una oficina per autoritzar tots els imports que s'han d'abonar. En Josep és un dels veïns afectats.
15: Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, perquè ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a pues, aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
11: Divendres hi ha una nova reunió informativa per donar més detalls del retorn dels desallotjats.
0: Els fraus efectuats amb targetes bancàries o per transferència són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries.
11: Han augmentat un 30% en els últims anys i representen un terç del conjunt de queixes que rep el Banc d'Espanya. De mitjana tenen un cost de 700 euros per client. En conjunt, el 2025, el Banc d'Espanya va rebre 4.800 reclamacions de clients de Catalunya. El BBVA és l'entitat que rep més reclamacions, però també és una de les entitats amb més clients.
0: I l'Unió de Pagesos demana que s'anul·li el pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori. És el Plater, Girona, Fèlix Martín.
16: Denuncien que en lloc de promoure les plaques solars en zones urbanes, que és on hi ha més demanda d'energia, es prioritzen les zones rurals i obre les portes també als propietaris dels terrenys a vendre-s'ho a les grans companyies energètiques per treure'n més profit. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
17: Exigim la nul·litat d'aquest Plater i se'n redacti un de nou. Defensem un model que potenciï l'ús d'energies alternatives si es basa en instal·lacions de petita dimensió, prioritza les zones edificades i artificialitzades, potencia l'autoconsum.
16: Unió de Pagesos ha presentat 88 al·legacions al projecte del govern.
3: Catalunya Vespre.
0: Polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament, governat amb majoria absoluta pel Partit Popular, vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clares Simó del centre educatiu. A través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. Montse Mas, bona tarda.
18: Bona tarda. Sí, el govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme, i a més és crear un conflicte, com sempre fa la dreta amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
18: El consistori ha posat en marxa una votació popular oberta fins al 31 d'agost que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora.
0: Gràcies, Montse. Seguirem també com va aquesta votació. Ara us expliquem que el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com des del punt de vista tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en el sector. Marta Vives, quines altres mesures inclou la reforma?
20: La nova norma incideix en el protocol d'assetjament i es compromet a garantir la celeritat i l'efectivitat en els procediments de protecció a les víctimes i, a més, exigirà de manera obligatòria la figura de coordinació d'intimitat en les escenes sexuals. El Reial Decret també considera jornada laboral, els assajos, la preproducció o la promoció i estableix claredat en els diferents conceptes retributius. Yolanda Díaz és la vicepresidenta espanyola.
21: Regulamos la jornada. Aunque parezca sorprendente, esto no estaba incorporado así y normalizamos el trabajo de la gente de la cultura a las jornadas propias del derecho laboral de nuestro país.
20: La reforma d'aquest estatut era una demanda de fa temps del sector. És per això que la seva aprovació ha estat rebuda amb satisfacció per part dels sindicats, tot i que han lamentat que la modificació no inclou els límits d'ús de la intel·ligència artificial.
0: Precisament a Catalunya també s'ha aprovat el nou conveni col·lectiu de teatre, Marta, que vol guanyar en protecció i combatre la precarietat.
20: Així és. Un conveni que el sector esperava amb candeletes després de gairebé 3 anys de negociacions. Entre d'altres, el nou text incorpora per primera vegada les companyies de teatre familiar, també exigeix la remuneració de les activitats que formen part del procés, per exemple, la preproducció, els enregistraments o la promoció, i actualitza els salaris. A més, la reproducció digital de la imatge i la veu dels intèrprets tindrà una remuneració diferenciada. El nou conveni tindrà una vigència fins al 31 de desembre del 2020.

0: El teatre grec s'omple de poesia aquesta nit amb la música del cantant marroquí Walid Ben Selim i del barceloní Raoul Refri. Proposen un viatge a través de poemes místics àrabs i occidentals. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Raoul Refri és un creador molt conegut a Barcelona. A més de la seva carrera en solitari, ha treballat com a productor d'artistes com Rosalía, Silvia Pérez Cruz, La Mala Rodríguez i Cristina Rosenvinge, entre molts altres. Va conèixer Walid Ben Selim en un festival d'art la Provença. Ben Selim és un cantant marroquí pioner del hip-hop al seu país, però també fa creacions delicadíssimes posant música a poemes àrabs amb electrònica o arpa. I fins i tot és coautor de l'òpera Ali, estrenada a Brussel·les. Els poemes que versionaran avui reflexionen sobre la condició humana i alguns dels versos són del poeta cordobès Ibn Zaidun, el més important de l'Àndalus. A tots dos els acompanya el cineasta francès Vincent Moon, el creador de la Blogotech, una sèrie de videoclips que mostraven els artistes en moviment, amb vídeos que en el seu moment van tenir molt d'impacte, com el de Nantes, del grup Beirut, gravats amb estètica de cinema de guerrilla i que van ser imitats arreu del món.

0: La periodista Llúcia Oliva treu a la llum els diaris i memòries inèdites de 8 dones que van viure la violència de la Guerra Civil des de la rereguarda. El recull es titula La revolució en veu de dona i vol omplir tot un buit en la memòria històrica. El llibre vol recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes, i ho fa a través de 8 històries diferents de filles de famílies benestants que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any.
1: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
0: Una veu recuperada és la de la tieta de l'autora, Mercè Oliva, que va començar a escriure un diari mesos abans de l'inici de la guerra, quan tenia tot just 14 anys.
1: És com un diari d'Anna Frank, però molt abans, i a més explicant la vida quotidiana que vivien, no? Les bombes.
0: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
1: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra, o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies.
0: Un llibre que publica l'Avens amb pròleg de Maria Campillo.

0: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norm Macomic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw. Montse.
1: Segons Daniel Acuña, l'objectiu d'una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i això és el que de seguida reflecteix el còmic. És més important complir una missió que evitar víctimes al bàndol oposat. Això fins que finalment el protagonista cau en territori enemic.
2: La deshumanización del enemigo, el hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando. Y conforme le va avanzando la historia y vamos dando toques, ¿no?, sobre lo que, cómo vive la gente en esa ciudad enemiga, entre comillas.
1: Acuña, que es dedica al còmic des de fa 30 anys, ha treballat molt temps a la factoria Marvel, on va conèixer el guionista Rick Remender. Considera molt emocionant haver dibuixat personatges històrics com el Capità Amèrica, que arriben a tot el món, però crear personatges de zero el fa parlar gairebé del seu millor treball.
2: Yo digo que es mi mejor trabajo, teniendo a lo mejor el mismo nivel que el último que hice en Marvel, pero aquí es distinto porque son como tus hijos. Es muy especial trabajar con tus personajes y es súper satisfactorio porque como es una apuesta tuya, el riesgo tuyo, pues mucho más bonito, la verdad, emocionante para mí.
1: Aquí s'ha publicat el primer volum de l'aventura, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
0: Gràcies, Montse. Minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. És moment per a la informació esportiva. David Tupac, bona tarda de nou.
3: Què tal? Bona tarda.
0: Comencem amb l'Espanyol, eh? Està jugant el seu segon amistós de la pretemporada.
3: I l'està guanyant. El partit és de la segona meitat, ja a minut 60 tot just, per tant 15 de la segona. L'Espanyol guanya 2-0 en aquest enfrontament contra el Pau de la segona divisió francesa, parlada a l'Alt Empordà. Per tant, l'Espanyol que torna a guanyar un amistós, tal com va fer dissabte al Camp de l'Olot en la seva estrena a la pretemporada, i el golejador inicial ha estat el mateix Rafa Bauza, que avui ha obert el marcador al minut 3 i al 43 abans del descans encara Quique García ha fet el 2-0, que ara hi ha el marcador quan queda mitja hora llarga de partit. Més l'ha afegit en un duel que, per cert, es pot veure per Esport 3.
0: Molt bé, d'altra banda, l'Espanyol farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute.
3: Això no suposa generar ingressos nous, sinó que el que busca l'Espanyol és millorar el balanç financer del club per, sobretot, poder augmentar el límit salarial, que és aquest concepte que marca la tresoreria dels clubs a l'hora d'anar al mercat, de fitxar, com és el cas d'aquesta finestra estival de fitxatges. Per tant, ara l'Espanyol, que amb aquesta ampliació de capital, doncs tindrà més marge de maniobra per fitxar en aquest mercat d'estiu. Un Espanyol que, per cert, d'altra banda, ha fet públic que ja són quasi 29.000 abonats els que té a dia d'avui, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat, i en total el nombre de socis de l'Espanyol supera la xifra dels 33.000.
0: Al Barça, el president Joan Laporta ha confirmat que demà presentaran oficialment l'últim fitxatge. Estem parlant de l'extrem alemany Karim Adeyemi.
3: Sí, ho ha dit Laporta en tornada als Estats Units. Hi ha hagut, però, a última hora, cert canvi de plans. Demà s'anunciarà oficialment aquest fitxatge d'Adeyemi, que cueja des de fa dies, i serà dijous quan finalment el presentin, si no hi ha un canvi de plans. Per tant, Adeyemi, que ja la setmana passada va passar la revisió mèdica i fins i tot es va reunir amb Hansi Flick, oficialment serà demà nou futbolista blaugrana i dijous el presentaran. Recordem que prové del Borussia Dortmund alemany i que el Barça haurà de pagar 22 milions d'euros al Borussia, més 7 més en variables subjectes a títols. Adeyemi serà el segon fitxatge del Barça després de la incorporació de l'anglès Anthony Gordon, procedent del Newcastle, i encara n'hi haurà un tercer i també per a la posició d'extrem. Tots tres són extrems. Aquest nou vingut serà l'extrema esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, en una operació que tindrà un cost de 8 milions i mig d'euros, més un percentatge d'una futura venda per al Bruges, mentre que Bisigu tindrà fitxa del filial, però serà només efectes de fair play financer perquè entrarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. Afegim a tot això un clau de mercat blaugrana, un últim nom, el d'Aymeric Laporte, el central, recentment campió del món, que milita a l'Atlètic de Bilbao, doncs s'ha ofert al Barça mitjançant el seu entorn. Va ser durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Aleshores, l'entorn de Laporte va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat del jugador de jugar al Camp Nou. Recordem que el defensa bas té 32 anys i una clàusula de sortida de 15 milions d'euros.
0: Molt bé, veurem què passa. A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per la nova temporada.
3: Es tracta de la davantera Mirari Uria, una futbolista que és basca, de Guipúscoa, que té 23 anys y que prové de la Real Sociedad.
4: Con muchas ganas, con mucha ilusión de venir a este nuevo proyecto, salir también de una zona de confort que he estado muchos años y bueno, con muchas ganas, la verdad. Ojalá pues aportar al equipo con goles, con asistencia o trabajando como sea. Y eso espero aportar al equipo.
0: Barça de bàsquet, va, ha fet oficial la incorporació de l'alè Stanley Umude per dues temporades.
3: Una més, avui en general, el bloc de bàsquet de Farcit, ja ho veureu. Umude, l'últim nouvingut al Barça, té 27 anys, fa gairebé 2 metres d'alçada, és un alè nord-americà, però que té nacionalitat nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units, la que queda per sota, diríem, de l'NBA. Tal com s'ha explicat aquesta casa avui al Catalunya Migdia, la propera incorporació del Barça apunta a ser la del pivot de l'Unicaja, Oleg Balcerovski. En aquest programa també s'ha explicat que Schengelia continua valorant marxar de l'equip blaurana i aquesta setmana té previst prendre una decisió. Té ofertes del Panathinaikos i del Dubai, l'equip que entrenarà precisament Xavi Pascual. D'altra banda, el Barça ha sabut que jugarà a les semifinals de la Supercopa CB contra el València, l'actual campió de la Lliga, i l'altra semifinal la jugarà en el Joventut, que exercirà d'anfitrió en aquesta competició que jugarà al setembre contra el Baskonia, que és l'actual vencedor de la Copa. La Supercopa, com dèiem, jugarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona.
0: Molt bé, i també moviments al Manresa, oi, David?
3: Que no renova d'una banda el base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà Policap, que s'ha desvinculat del club bajenc. En canvi, el Manresa vol incorporar Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA, en concret als Sacramento Kings i als Washington Wizards.
0: Molt bé. Parlem del Tour de França. Segon triomf consecutiu de Remco Evenepoel.
3: Evenepoel, sí, era una etapa important avui, l'especialitat precisament d'Evenepoel, que va guanyar en muntanya diumenge, quan no és el seu fort. Avui ho ha fet en el seu terreny, la contrarrellotge. Ha estat a la 16a etapa en què el belga ha estat el més ràpid a completar els 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que incluïa una ascensió a un port de segona categoria. Evenepoel fins i tot li ha tret 28 segons al líder del Tour, a Tadej Pogacar, de l'equip Emirates. L'eslové ha acabat segon. A la general, papers invertits. Pogacar lidera, amb Evenepoel segon, 4 minuts i mig ja entre tots dos. Un dels catalans avui, Abel Balderson, parlava d'aquesta etapa ben especial, com és una contrarrellotge.
5: Sí, una mica, bastanta fatiga, ja es nota les cames. Però bueno, esperava pitjor. Sabia que tenia el cos una mica adormit, em costava la pujada, que era el meu, que era al principi, crec que m'hauria anat molt millor que ha sigut al final, perquè m'ha costat arrencar molt. La baixada m'he trobat bastant bé i el pla, bueno, intentar fer el màxim de bé possible. I la veritat que bastant bé, però amb una mica amb les ganes d'haver pogut fer millor.
3: També una altra veu catalana protagonista al Tour de França és el director esportiu de l'equip Bahrain, Xavi Florencio, que s'ha referit precisament a Pogacar i al domini que està exercint amb Madaferro. Són declaracions de Florencio que es poden sentir en una entrevista íntegra al Ràdio Volta, al podcast ciclista de Catalunya Ràdio.
6: Veient els tours que ha guanyat i les competicions que ha disputat aquest any, pues, allà on va pues, és el número 1, ho demostra. Llàstima, però bueno, la caiguda que ha tingut el Jonas. Sí que penso també, des de que vaig sortir a Barcelona, que el número 1 era Tadej per guanyar aquest Tour. Se li ha ficat més fàcil, però bueno, com t'he dit, fins que no arriben a París no sabrà el guanyador. 90% que el Tadej és el que s'emportarà aquesta victòria.
3: Avui, per cert, ha abandonat un dels 10 primers de la general. El tercer l'any passat, Florian Lipovic, l'alemany, que ha caigut. I demà tindrem una etapa, en principi, que no ha de propiciar canvis, la 17a de 174 quilòmetres propicis per a l'esprint massiu entre Chambéry i Boiron.
0: I un últim apunt, el pilot català Àlex Palou ha guanyat aquesta nit una altra cursa de la IndyCar.
3: Ha estat al circuit oval de Nashville, s'havia ajornat 24 hores per la pluja. Amb aquest nou triomf, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, el Vallès Oriental, doncs es consolida encara més com a líder de la competició i té a tocar el que seria el seu cinquè títol en aquesta disciplina.
0: Gràcies, David.
3: Fins ara.
0: Menys d'un minut i mig arribarem al punt de les 9 de la nit. És l'hora de saber també quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores. Un dia més amb Gemma Puig.
7: Avui la tarda ha sigut més estable i hem tingut algun ruixat molt puntual, algunes dècimes cap a les Terres de l'Ebre, amb una calor que ha tornat a disparar-se altre cop, tornat a arribar als 40 graus o per sobre, 41 a Cardona, 40 a Sant Romà d'Abella, 40 a Vinebre, i a més l'aixafogor ben marcada a la façana litoral. Demà pocs canvis. Aquesta propera nit i matinada tornarem a repetir nits tropicals, nits tòrrides a la costa, cel terrós, pols sahariana, i a la tarda algun ruixat, alguna tempesta més probable cap a l'extrem sud cap a les Terres de l'Ebre. Afluixa una miqueta la calor, però dijous tindrem un nou repunt, però serà de moment el darrer d'aquesta setmana, perquè a partir de divendres i el cap de setmana la temperatura amb tendència a normalitzar-se.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Bona nit, són les 9. El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials. França es converteix d'aquesta manera en el primer país europeu que estableix una majoria digital d'aquesta edat, Maria Costa.
2: La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obliga plataformes com Instagram, TikTok i Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quins mecanismes utilitzarà. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès Emmanuel Macron celebrava en un vídeo a les xarxes el pas fet per la cambra.
3: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
2: La iniciativa arriba després que Austràlia aprovés una prohibició similar per als menors de 16 anys i mentre altres països estudien mesures semblants com Espanya i el Regne Unit.
1: 16 dotacions dels bombers treballen en un incendi a una nau industrial de Vilamalla. El cos d'emergències ataca les flames des de l'exterior per evitar que es propaguin a naus adjacents. No hi ha persones afectades, segons els bombers, però s'ha activat en prealerta el pla Procicat, perquè l'empresa és de pintures i aerosols. Girona, Laia Claret, bona nit.
4: Bona nit. El foc s'ha declarat a un quart de vuit del vespre i afecta una nau industrial d'una planta Vilamalla a l'Alt Empordà. Les flames afecten l'interior d'aquesta construcció, que és a prop de la carretera Nacional 2, i s'ha hagut de tallar en tots dos sentits. Els bombers ataquen les flames des de tres zones diferents a l'exterior de la nau per evitar que es propagui a d'altres adjacents. També aquesta tarda els bombers han treballat en un altre incendi de canyes i matolls vora la via del tren, a Maçanet de la Selva. El foc, que està estabilitzat, ha obligat a tallar temporalment la circulació de combois. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Gràcies, Laia. I la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa està tallada per una incidència que afecta la senyalització de la xarxa. Adif espera solucionar-ho el més aviat possible.
2: En canvi, els usuaris de les línies R13 i R14 hauran de tenir més paciència perquè estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure per a l'estació de Vinaixa, les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
5: Bona nit. La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus. El robatori va passar ahir, l'extracció de coure va provocar diversos incendis en transformadors. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
6: Doncs altra vegada busos, ara. Bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que ha començat a Picamoixons, que deu fer ja un any.
5: Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: 9 ferits, un dels quals crític en un accident de trànsit a la C-12, a Maials, al Segrià. Els 9 passatgers viatjaven en una furgoneta que ha volcat per causes que encara no se saben. El ferit crític l'han traslladat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i no estem ara mateix per la seva vida. També s'ha portat al mateix hospital 4 persones més, han estat menys greu. A la resta de ferits, han estat lleu, se'ls ha traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran de l'accident s'ha activat 7 ambulàncies del SEM i un helicòpter medicalitzat. Són les 9:03. Minuts. És l'hora també del titular d'esports, David Ubach. Bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs en què destaquem que l'Espanyol està jugant el seu segon amistós de la pretemporada, guanya 2-0 al Pau de la segona divisió francesa al minut 72. Gols a la primera meitat de Rafa Bauzà al minut 3 i de Quique García al 43. A banda d'això, al Barça hem sabut que demà s'anunciarà oficialment el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi per 5 temporades. Dijous el presentaran i ha tancat també el fitxatge d'un altre extrem, un jove belga del Bruges, Jesse Bisigu, en una operació que tindrà un cost de 8 milions i mig d'euros per al Barça, més un percentatge d'una futura venda. I a més, en clau de mercat valorant encara el defensa de l'Atlètic Club de Bilbao i recent campió del món, Aymeric Laporte, s'ha ofert al club blaugrana. I en ciclisme, al Tour de França, hi ha hagut victòria per a Remco Evenepoel, la segona consecutiva del belga a la ronda francesa, avui a la 16a etapa, que ha estat una contrarrellotge en què li ha retallat mig minut gairebé el líder Tadej Pogacar. Ara són primer i segon de la general amb l'eslové per davant 4 minuts i mig.
1: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8.
0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
11: En Joan va baixar la fonda.
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
8: Som 3Cat.
12: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
14: En el capítol anterior...
15: La policia troba mort al maleter del seu cotxe l'empresari andorrà Joan Casals, de 60 anys. Està pràcticament nu i embolicat amb llençols i mantes. Li han donat un fort cop al cap i té el crani tot ensangonat. El vehicle, un BMW de color blanc, estava ben aparcat en un polígon industrial de Granollers. 5 dies abans de trobar-lo mort, la filla l'havia denunciat per maltractaments, però la policia no la creu. Els Mossos obren dues línies d'investigació. La primera és l'entorn familiar i descobreix enfrontaments per l'herència de la mare morta feia 3 mesos. En concret, per una casa que la dona tenia a Empuria Brava i que s'ha venut per 32 milions de pessetes. I la segona línia d'investigació és la de dues prostitutes russes que són germanes, la Tània i l'Helena. El Joan Casals es veia regularment amb la Tània i li havia llogat un pis a ella i a la seva germana al carrer Aníbal de Granollers. Després de molts interrogatoris, les dues noies reconeixen que van trobar el Joan Casals mort al pis llogat i que, com que són estrangeres i estan mig legals, van tenir por i, en lloc de denunciar-ho, van optar per netejar-ho tot i desviar l'atenció. En un dels interrogatoris, una d'elles deixa anar una frase molt enigmàtica. «Prefereixo anar a la presó que està morta. És més segur, la presó». La policia sap que sovint les acompanya un ciutadà rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte, però encara no l'han identificat.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les noies russes tenen por i prefereixen la presó que donar noms a la policia. La família del difunt sembla que no acaba de dir tota la veritat als Mossos. Qui va matar el Joan i el va posar en calçotets i embolicat amb llençols i mantes al maleter del seu cotxe? De vegades, la clau és en els detalls. La roba de llit es va fer servir per embolicar el difunt, però què va passar amb el matalàs? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
17: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker,
18: crims. Per què matem?
17: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
18: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
16: Els investigadors troben el cadàver de Joan Casals al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004 i just 8 dies després, el dissabte 21 de febrer, detenen dues germanes russes, la Tània i l'Helena. Elles han reconegut que van moure el cadàver, però asseguren que ja se'l van trobar a casa i que elles no el van matar. Els Mossos necessiten proves per incriminar-les i, a més, estan convençuts que pot haver-hi més gent implicada, a part que encara els queden molts fils per lligar, per exemple, els derivats de l'estranya relació familiar del difunt. A PAMS. Les noies russes diuen que van trobar el Joan ja mort al pis del carrer Aníbal de Granollers, un pis que l'home andorrà de 60 anys havia llogat per tenir contenta la Tània. El pany del pis no l'havien forçat. La policia mira qui tenia claus i troba que oficialment n'hi havia tres còpies, una de cada germana i una del Joan. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica què van pensar els investigadors.
19: No estava forçada el domicili. Si és una persona que entra a robar, no té per què moure el cos en un altre lloc. Si no tinc jo cap relació amb aquest immoble, entro, mato, agafo els diners i no tinc per què moure el cos. No tinc que desviar l'atenció enlloc, no?
16: Els investigadors creuen que si no s'ha forçat l'entrada al domicili, vol dir que es va entrar al pis amb les claus o amb el consentiment del Joan, que anava en roba interior quan es va trobar el seu cadàver, amb calçotets i mitjons. Però la policia no descarta que un dels jocs de claus s'hagi pogut donar a una tercera o quarta persona. Els Mossos tornen a donar voltes a l'enigmàtica frase que va dir una d'elles.
20: Prefiero ir a la prisión que estar muerta. Es más segura la prisión.
19: I això es fa pensar de que li tenen molta por amb aquesta tercera persona i que la implicació d'aquesta persona no seria una persona que només les acompanya a comprar un matalà, sinó que podria ser automaterial, sinó el principal automaterial d'aquests fets.
16: Repassem un moment això de la tercera persona i el matalàs. Com va anar això, Lídia Orriols?
1: Els Mossos d'Esquadra, després de fer la primera inspecció ocular del pis del carrer Aníbal, hi van tornar a anar acompanyats del propietari de l'immoble, que els va dir tres coses que seran importants. La primera, que els llençols i la manta que embolicaven el cadàver podien haver estat les que hi havia al pis quan el van llogar. La segona, que faltaven les tauletes de nit al mobiliari de l'habitació. I la tercera, que el matalàs que hi havia no era l'original. Algú l'havia canviat.
16: Els Mossos van visitar botigues de matalassos i en una d'elles els van dir que uns dies abans hi havien anat dues noies russes acompanyades d'un home. I a més, aconsegueixen una imatge d'una càmera de seguretat en la qual es veuen les dues noies i el tercer sospitós. Els Mossos obren una segona investigació per intentar identificar la persona que acompanyava la Tània i l'Helena quan van anar a comprar el matalàs, però no perden de vista la filla de l'empresari, que tenia embolics amb el seu pare per qüestió de calés. Ella mateixa i el seu marit ho van explicar als matins de TV3 amb Josep Cuní.
21: Vostè mantenia el seu pare?
22: Sí, fins que no va vendre.
21: I vostè, a veure, vostè no li donava els diners perquè anés de prostitutes, però resulta que vostè sabia que els diners que vostè li donava al seu pare era per anar de prostitutes.
22: Jo...
23: Va vendre la casa?
22: Sí, bueno, però abans de vendre la casa.
23: Abans, sí.
22: Abans, bueno, després va vendre la casa. Tenia un xalet a Empúria Brava, que, bueno, el va heredar ell. Aleshores, a partir d'allà, pues, suposa que són aquells calés que els feia servir...
21: S'ho va gastar tot?
22: No ho sé, realment, és que això no ho sé.
16: No oblidem que el marit de la filla havia tingut un interès insistent que s'obrís el maleter del BMW de la víctima perquè veia el cotxe molt enfonsat i on, efectivament, es va trobar el cadàver del seu sogre. Aquestes situacions sempre són molt complicades. Un familiar que ha tingut discussions amb la víctima reclama de manera insistent que la busquin en un lloc concret, en aquest cas, el maleter del vehicle, i resulta que allà hi ha el cos. La pregunta és, ho va fer per despistar? Deixem de moment la família i tornem a la persona que va acompanyar l'Helena i la Tània a comprar un matalàs nou i mantes i llençols. Elles no volen dir de cap manera qui és, però els Mossos tenen una imatge, la que van captar les càmeres de seguretat de la botiga Ropa Hogar. Els investigadors tornen a indagar sobre l'entorn de les dues germanes, interroguen el propietari del club on treballaven la Tània i l'Helena i també escorcollen la casa del Toro, on fins feia poc havien viscut les noies. Recordeu que el Toro és l'actual parella sentimental de la Tània. I a casa d'ell, els Mossos troben diverses coses interessants.
2: Una camisa del Toro amb restes que semblen sang, unes sabatilles esportives del número 40, també tacades possiblement de sang, i que el Toro explica a la policia que són de la Tània. Uns pantalons texans, que serien de l'Helena, amb una taca de sang a la part del davant, al costat de la cremallera, i una tovallola de bany, que estaria igualment tacada.
16: Això permetria als investigadors afirmar que són elles i el Toro els assassins? No necessàriament. Les dues germanes russes han declarat que es van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal, que es van desfer d'ell per por que les acusessin del crim i que van fer una neteja a fons de tota la sang per distreure l'atenció. La roba tacada que s'ha trobat a casa del Toro podia ser ben bé a conseqüència d'aquesta neteja. La policia continua escorcollant el pis i hi troben alguns papers amb el nom d'una persona que els crida l'atenció. Busquen aquesta persona, l'endemà mateix parlen amb ella i li ensenyen la imatge del misteriós ciutadà rus.
19: I aquí apareix una persona que ens facilita molta informació, que és un antic nòvio, un altre antic nòvio, en aquest cas de la Tània, abans que el Toro, és una persona d'origen magrebí. El podem identificar, parlem amb ell i ell es dona dades de qui podria ser aquesta persona que era d'origen rus.
16: Aquesta persona que dona informació als Mossos es diu Said. Els explica que la Tània va tenir durant 4 anys un nòvio que era de la mateixa ciutat que ella, Odessa, i que ara el noi viu als afores de Terrassa, amb un amic. Tots dos treballen en una empresa de construcció. Diu que la Tània va tenir aquest nòvio fins que va començar a sortir amb el Toro, però que malgrat van trencar, es van seguir trucant per telèfon. El Said s'ofereix a ajudar i proposa a la policia fer d'esquer.
19: Ell s'ofereix per quedar amb una cita amb aquesta persona perquè nosaltres puguem identificar-lo. Això és muntar un dispositiu, es queda amb aquesta persona a Terrassa, perquè aquesta persona d'origen rus vivia a Terrassa, es queda allà, es munta un dispositiu, queden a trobar-se en una estació.
16: Serà aquesta persona d'origen rus que viu a Terrassa la mateixa persona que acompanyava les dues germanes russes quan van anar a comprar un matalàs? Tornem de seguida. You want
18: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Inèdit. Amb Carles Porta.
16: La cita entre exnòvios que ha de servir d'esquer es farà el 28 de febrer. Abans de saber quin serà el desenllaç a Terrassa, repassem amb la Lídia alguns detalls de la investigació que ens permetran resituar-nos i avançar.
2: Hi ha tres línies d'investigació obertes, la familiar, la de les dues prostitutes russes i l'existència d'una tercera o terceres persones que haurien pogut col·laborar o fins i tot ser els autors materials del crim. Detalls del cas. L'autòpsia determina que la víctima tenia menjar sense digerir a l'estómac i que presentava una gran retenció de líquids. La policia sap que el Joan va sopar amb les dues noies russes el dia 9. Elles diuen que les va deixar al pis del Toro, al carrer Joan Coll, a 1:15 de la matinada, i un testimoni diu que les va trobar al pis del Toro entre 1:15 i les 2 de la matinada. Els Mossos creuen que hi ha un marge d'una hora o una hora i mitja en el que les germanes no tenen coartada. Els dos pisos, el del carrer Joan Coll i el del carrer Aníbal, estan prou a prop perquè la Tània i l'Helena s'hagin pogut desplaçar d'un lloc a l'altre, ja sigui per cometre elles el crim o bé per facilitar-hi l'entrada a un tercer.
16: Però aquí i per què? Quin seria el mòbil? Ara hi entrem. Abans, però, encara hi ha més coses.
2: Hi ha una trucada de la Tània al telèfon mòbil del Joan a les 3:30 de la matinada del dia 10. La policia no troba justificació a aquesta trucada. Les dues germanes diuen que és per confirmar que l'home ja ha arribat a casa i per quedar per l'endemà per anar a Andorra. Però els investigadors no troben cap lògica a aquesta explicació, ja que no feia ni 3 hores que tots tres havien estat sopant junts i sembla més normal que ja haguessin parlat del viatge durant aquella estona i que ja haguessin quedat a una hora determinada per marxar l'endemà.
16: Més càbales policials. Als investigadors els estranya que les dues

0: pis, sense forçar la porta i que tinguin coneixement suficient dels moviments del Joan durant aquells dies. Que després de matar-los prenguin la molèstia d'embolicar de la forma que ho estava el cadàver, que sàpiguen quina plaça de pàrquing tenia la víctima per col·locar el cos al maleter i que el traslladin a un lloc allunyat de l'escena del crim. La policia necessita proves i una d'elles pot estar en el cabell que es va trobar al maleter del cotxe, enganxat en una bossa que hi havia al costat del cos i que no és de la víctima. El cabell l'estan analitzant al laboratori.
1: Continuem. Encara hem d'anar a Terrassa, on el dia 28 s'ha de fer la cita esquer entre el Said i l'home rus, que podria ser la persona que acompanyava les dues germanes quan van anar a comprar el matalàs. Però mentre no arriba el dia, la policia esbrina que un taxista va portar tres persones amb accent rus a Terrassa durant la setmana del 9 al 15 de febrer. Joan Casals estava desaparegut des del dia 10 i el van trobar mort el 13, que era divendres. El 23 de febrer, 10 dies després de trobar la víctima, interroguen el taxista, que es diu Antonio, i que és qui normalment acompanyava una de les noies en els seus trajectes. Però mireu què passa amb el taxista.
2: És una persona que aporta també molta informació, però que també es menteix. És una altra de les persones que no es diu la veritat en el moment que la policia l'agafa a declaració. I també no es diu que aquell dia no va... Perquè nosaltres sabem que ja es traslladen a Terrassa, en aquest cas la Tània es trasllada a Terrassa a parlar amb aquesta persona. El taxista no es diu això quan nosaltres sabem que va anar amb un taxi. Bueno, protegia les noies aquestes. Suposo que era un negoci, anar a portar-les d'un lloc a un altre, guanyar uns diners i per protegir-les. A mi jo no era coneixedor de que s'havia produït un homicidi i simplement a mi jo volia amagar pues, alguna cosa, un delicte menor, i en aquest cas es mentien.
1: L'embolic de mentides es va fent gran. Els investigadors havien tingut dubtes inicials al voltant d'alguns dels membres de la família del Joan, però, a mesura que avancen les investigacions, els queda clar que els familiars no han tingut res a veure amb la mort de Joan Casals i focalitzen totalment la mirada en la trama russa. Saben que el testimoni del taxista pot ser important. Insisteixen i, finalment, canten.
0: L'Antonio no recorda exactament quin dia va fer el viatge a Terrassa, però sí que va ser entre setmana. Explica a la policia que tres persones van arribar a la tarda a la parada de taxis on normalment espera els clients, quan encara era de dia. Dues dones i un home. La primera dona era morena, de 1,75 m aproximadament i d'uns 30 anys. La segona dona tenia els cabells caoba, era igual d'alta que la primera i d'uns 35 anys. I l'home era un home de cabells curts i castanys, d'1,75 m d'alçada i d'entre 30 i 40 anys. Diu que durant el trajecte li van explicar que elles dues eren germanes i que tots tres eren d'Ucraïna, que li van demanar que els portés al supermercat Capravo, que hi ha en un polígon industrial de Granollers, i que li van dir que els esperés mentre compraven un element que és clau en aquest cas.
1: L'element clau és un matalàs de matrimoni. Dels tres ucraïnesos, el taxista que era reticent a parlar, es va fixar que una de les noies tenia els cabells de color caoba, ja ho hem sentit. El taxista també ha recordat que quan van haver carregat el matalàs van anar de Terrassa a Granollers, al carrer Aníbal, i que un cop allà van baixar les dues noies amb el matalàs. El noi es va quedar dins del taxi i li va dir que el tornés a portar a Terrassa. Durant el trajecte, li va explicar que era camioner i que era amic de les dues noies que havia deixat a Granollers. I el dia 28 de febrer del 2004 passa això.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut una tercera persona per la seva presumpta implicació en l'assassinat d'un empresari andorrà trobat mort al maleter del seu cotxe en un polígon industrial de Granollers fa dues setmanes. Els Mossos ja havien detingut dues germanes russes que exercien la prostitució en un club de contactes al Vallès Oriental. L'home detingut ara també és rus i és un conegut de les dues germanes.
2: Nosaltres ja veiem visualment, veiem que és ell, per la foto, que és la mateixa persona que acompanya aquestes dues noies a fer la compra i el trasllat del matalàs, i és quan nosaltres fem la detenció, per còmplice, en principi, de que podria ser de l'homicidi.
1: En veure que coincidia amb l'home de les imatges captades per les càmeres de seguretat, van decidir detenir-lo de seguida.
2: Vigilància discreta. No és un dispositiu policial amb vehicles policials, sinó són companys d'investigació que depèn una mica de lo que ho trobem, faríem una cosa, farem una altra. No decidim, en aquest mateix moment es decideix si es deté, si no es deté, si és molt important fer la detenció, si tenim altres maneres de fer un seguiment per trobar on viu, que en aquest cas es va fer la detenció. de

0: Depèn del cas, es fa d'una manera o es fa d'una altra.
1: Es diu Alejandro i l'interroguen.
0: Quan ja l'ensenyem tota la informació que tenim, el que ens diu és que, bueno, que ell estava al seu domicili, que li truca la Tània, que li diu que s'ha trobat un cadàver, ell li diu que avisa la policia, que el millor que pot fer és que avisa la policia, i ella diu que no pot avisar la policia, i que bueno, les ajuda a fer el trasllat del cadàver, les ajuda a netejar, les ajuda a comprar el matalàs, col·labora en desfer-se, diguéssim, del cos. Clar, el que es diu és simplement que és un col·laborador, que l'avisen i ella col·labora.
1: Els investigadors cada vegada veuen més clar que estan en la bona línia i que hauran de trobar el culpable sense ajuda dels propis interrogats.
0: Sabem de que aquest home tenia més relació amb aquestes noies. Podríem dir que era el proxeneta, el que s'encarregava de cobrar i donar-li protecció a aquestes noies, que era coneixedor de la relació que tenia ella amb el Joan. El Joan donava molts diners amb aquestes noies, el fet de convidar-les a sopar, portava estar tot el dia amb elles, això valia molts diners, li feia molts regals, amb la germana, l'Helena, li va pagar un tractament metge que era molt car, li havia muntat un pis, el seu proxeneta era coneixedor de tots aquests extrems.
1: L'Helena i la Tània li havien explicat tot al seu amic rus, el tal Alejandro, que ja ens havia sortit al capítol 1, quan el Toro havia declarat a la policia que la Tània havia estat sortint amb un compatriota seu, que era aquest tal Alejandro. Doncs bé, aquest home rus ho sabia tot del Joan. Des de la baralla que havia tingut amb la seva filla el 7 de febrer per l'herència de la mare, fins als detalls que podien semblar més insignificants de l'empresari andorrà. I de la informació que tenien les germanes russes i l'Alejandro, potser en surt un mòbil pel crim. Sentim l'inspector Domènech.
0: Era coneixedor, perquè les noies li van dir, de que el dia 7 s'havia barallat amb la família, que tenia molts diners, on amagaven els diners, perquè ell sempre amagava els diners a la cuina, a la part baixa de la cuina, al sòcol, doncs tenia els diners amagats allà, i que el dia 10, precisament, era quan ell tornava a Andorra a portar tots aquests diners, aquests 16 milions de pessetes que tenia, portar-los a Andorra, igual que les joies que tenia al seu domicili, i es podia veure que s'acabava el negoci amb aquesta persona. Que a partir d'aquella data, entre que estava barallat amb la família i que ell se marxava a Andorra, que tenia un judici, se s'acabava ja tota la manera de treure diners d'aquest senyor. El que estava fent era traient-li molts calés.
1: És el rus de nom Alejandro l'assassí de Joan Casals?
2: I'm ready, my lord.
3: Crims amb Carles Porta.
1: El Joan Casals amagava els diners al sòcol de la cuina. Escoltem què hi van trobar allà.
0: Que per cert, allà es va trobar una empremta d'una de les noies dins de la part interior del sòcol.
1: Però sabrem qui va matar el Joan? La Tània? L'Helena? L'Alejandro?
0: La conclusió que vam arribar, no podem determinar qui va ser la participació de cada un d'ells, perquè només usaven ells i ells entre ells se van contradir. Sí que està clar que el que diu la prostituta, prefereixo estar a la presó que morir, es referia amb el seu proxeneta, amb el rus. Pensem que la participació del rus és molt més activa a la que simplement acompanyar, que podria ser l'autor inclús material que va matar. Qui va ser l'autor material? Si va ser la Tània, va ser l'Helena o va ser el proxeneta, el rus? Això no se va poder, almenys per la part nostra d'investigació, no es va poder saber. Que les tres van estar al domicili, que van netejar, que hi ha imatges com treuen el matalàs, que els tres eren coneixedors, però qui era l'autor material?
1: La policia creu que els tres es van posar d'acord per matar l'empresari amb l'objectiu de quedar-se amb els diners que guardava a casa seva i que van tenir ajuda.
0: En una segona fase es va detenir, en aquest cas ja sigui com a encobridors, els antics novis, com seria el Toro i el Fabregat, que es van detenir per aquest fet, perquè ells sabien que s'havien produït aquest fet delictiu i van encobrir, van ajudar amb aquestes noies sent coneixedors de que s'havia produït un fet greu com era un homicidi.
1: L'Helena, la Tània i l'Alejandro, o el que és el mateix en rus, la Tetiana, l'Olena i l'Alexander, es van asseure al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona el 21 de maig del 2007. Se'ls va condemnar a cadascun d'ells a 17 anys i mig de presó, culpables d'un delicte d'homicidi, en podríem dir en solidaritat. L'Audiència de Barcelona ho va escriure així a la sentència.
4: Existió entre los tres un previo acuerdo en orden a la causación de la muerte del señor Casals, aunque no conste la persona que materialmente dio el golpe mortal. Conforme a una conocida jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, existe un vínculo de solidaridad que les hace igualmente responsables y en el mismo grado cualesquiera que sea la parte que cada uno toma, ya que todos coadyuvan en modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realice cada uno de ellos.
1: La sentència de l'Audiència de Barcelona del 14 de juny del 2007 considerava provats aquests fets.
4: En la madrugada del 10 de febrero del 2004, encontrándose Tatiana Kravtsova y Olena Pjanic en la vivienda de la calle Aníbal junto a Joan Casals, llamaron a Oleksandr Lefkovich y actuando los tres de común acuerdo y con intención de matar a aquel, uno de ellos dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente al señor Casals, produciéndole lesiones consistentes en traumatismo cráneoencefálico con fractura de calota craneal a nivel temporoparietal con pérdida de masa encefálica por la zona de la fractura y gran hemorragia que provocaron su fallecimiento. La agresión fue realizada aprovechándose de que el señor Casals no podía defenderse eficazmente debido a que sus facultades se hallaban seriamente disminuidas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas y un fármaco contra el insomnio, ya que recibió el golpe por la espalda.
1: El Toro i el Fabregat, que estaven acusats d'encobriment, se'ls va absoldre. Que quedi clar. Amb què va rebre el cop per l'esquena el Joan Casals? 16 anys després de la seva mort, tampoc està clar quina va ser l'arma, però els Mossos tenen una teoria.
0: Que la manera de matar-lo va ser amb una tauleta de nit, que li van estimbar contra el cap, per això es van desfer d'aquestes dues tauletes de nit, i que va sangrar molt. Va sangrar molt, tant com per treure el matalàs i canviar el matalàs i fer aquests moviments.
1: L'Helena havia declarat a la policia que van llançar el matalàs tacat de sang en un contenidor del davant del pis i que també van llançar les tauletes de nit perquè estaven trencades. Atenció a la paraula, trencades i no tacades. A la segona sentència, perquè hi va haver recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 29 de novembre del 2007, hi apareix un nou element.
5: La coincidencia de la herida con el martillo encontrado en el domicilio de Oleksandr, según las pruebas forenses, no son concluyentes con exactitud, pero creemos que el martillo tiene unas características que a la prueba fotográfica concuerda plenamente con el arma usada.
1: Han passat 16 anys des de la mort de Joan Casals, l'empresari andorrà que guardava els diners al sòcol de casa, que discutia amb la filla i el gendre i que anava a buscar, pagant, l'afecte i les atencions de la Tània i l'Helena, dues germanes russes que finalment, ajudades pel seu proxeneta per robar-lo, el van matar. La Tània, l'Helena i l'Alexander ja estan en llibertat condicional. I avui em sembla que estaria bé que parléssim amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol, sobre aquest cas. Bona nit, Adrià Pujol.
6: Hola, bona nit.
1: Escolta'm, a mi em crida l'atenció que el senyor Joan, amb 60 anys, té aquesta bronca amb la família, amb la filla sobretot, segurament perquè no sé, alguna cosa hi deu haver darrere, i prefereix gastar-se els diners llogant-li un pis i tot tipus de luxes o el que faci falta amb prostitutes russes.
6: Bé, per no jutjar i agafar les coses pel costat que no cremen, que és el més sensat, jo aquí veig un pare que té una relació amb una filla, però una relació molt estàndard, que és, noia, busca't la vida i no em vulguis o no m'estiguis a sobre només pels meus diners. Vull dir que al final és una acció, la del pare cap a la filla, sense entrar de moment en el pis la prostituta, és una acció pedagògica bastant estàndard. Ja sé que això rebaixa la gravetat del cas, però si només agafem aquest costat, que és el que jo dic que no crema, és un pare que diu, bé, busca't la vida, ja ets gran, no m'atinguis aquí pels diners. Després el senyor fa el que fa, eh?
1: No sé, les teves interpretacions me sorprenen moltes vegades. Vaya manera de fer pedagogia.
6: No, perquè si el pare, en comptes de llogar un pis i prostitutes i tot el que fa, si en comptes de fer això hagués dedicat a fer viatges culturals o gastronòmics, no el jutjaríem de la mateixa manera, tot i que l'acció seria la mateixa.
1: Bueno, mentalitats com la meva probablement ho entendrien una miqueta millor.
6: Sí, com la majoria dels oients, però després el que fa un home de 60, que no hem d'oblidar que avui dia un home de 60 és un home tirant a jove, segons com, el que faci o deixi de fer aquest senyor amb els seus diners, bé, ens pot fer, ens pot esgarrifar, però en qualsevol cas no podem jutjar-lo pel fet de posar un pis amb una prostituta.
1: En aquest cas hi ha una diversitat absoluta d'intenció. L'home busca aquest carinyo o, no sé, sexe, o el que lliguin, m'és igual, no ho sé i no m'importa. I la Tatiana, en aquest cas, busca diners.
6: Sí.
1: I a més ho acaba fent d'una manera, diguéssim, una mica poc ortodoxa.
6: Sí, la Tatiana busca diners i l'home busca saciar el que sigui, no? Perquè pot voler no saciar una avidesa sexual, sinó que potser és de sentir-se més jove o de prestigi o de poder, perquè finalment qui paga mana. I la Tatiana busca diners, també hauríem de veure les condicions de la Tatiana. La Tatiana deu haver de pagar el seu pruixaneta. No sabem, el pruixaneta, en quin règim d'abús o quin tracte té amb la Tatiana.
1: Bueno, no sé, això devia arribar molt lluny, perquè al final la sentència acaba condemnant les dues germanes i el que els feia de pruixaneta.
6: Ah, exacte, exacte. I és aquest fil que no s'acaba mai de causes i efectes que porten un desenllaç tortuós, però tampoc sabem com, aquest pruixaneta com hi arriba a dedicar-se a això. No acabaríem mai, no?
1: Vas molt lluny sempre, eh?
6: Sí, sí. Escolta, sí, és la meva feina.
1: I com comença tot aquest món de la prostitució? És veritat això que es diu sempre, que la prostitució és la feina més antiga que hi ha?
6: Això és un tòpic, en el sentit de lloc, de topos, de lloc comú, és un tòpic per no haver de dir que la prostitució neix d'una mena d'estructuració o de la violació, de la cultura de la violació. Dones al servei de, no? del desfogament, del dragat d'energia, de la violència, etc. Que després això, o en paral·lel, passi a ser una mena d'ofici, bé, home, sí, però no cal ser gaire afuat per entendre que ve d'una cultura de l'abús. Homes i dones, vull dir, hi ha homes que es prostitueixen també.
1: Sí, però no és tan freqüent. Per què sempre acaba rebent la dona?
6: Perquè la dona és...
1: Al llarg de la història, també,
6: sí, sí,
1: eh?
6: Sí. És que és un bé, és un producte. És un bé que es pot intercanviar, robar, mutilar, vendre, posar-li preu. És un bé com un altre, culturalment, entès així. Les dones es casen, les famílies casen les seves dones, encara avui a bona part del món, adolescents. És un bé d'intercanvi, és una moneda de canvi, és un botí de guerra, sempre, i ara també.
1: No evolucionem. Un altre dels casos que hem fet recentment és lo de l'assassinat de la Federica Squarise, una noia italiana que ve a passar uns dies de festa a Lloret de Mar i es troba amb un energúmeno que no sap entendre que una noia sigui simpàtica i li accepti que li facis un petó, quan et diu prou, ha de ser prou.
6: Quan et diu prou, ha de ser prou. I aquí no valen excuses que sempre es posen, en els judicis. He begut, o ella ha begut, o no em vaig poder controlar, o no sé què em va passar. Vull dir, les declaracions de l'assassí, en aquest cas, són de manual. No era jo, aquest no era jo. Em va sortir una cosa de dins que no sé d'on em venia, però no acabava de ser jo. Escolti'm, sí, era vostè, i vostè pesa 120 quilos, i la va matar. La va matar just després que ella digués no, així de clar. I això és el pa de cada dia. Les discussions eternes sobre on s'ha de tallar entre el consentiment i el no consentiment no les acabarem mai fins que no entenguem que no és no i no hi ha res més.
1: Ja. A mi sempre m'ha semblat que això, atacar-ho per darrere, és a dir, amb més presó, no s'arregla mai. Això és una qüestió d'educació i de sentit de la convivència.
6: Educació, sentit de la convivència, dotar d'eines a la ciutadania per tenir un amor propi raonable, perquè moltes vegades aquestes reaccions són per manca d'amor propi, les reaccions masculines, violentes, etc. Això no les justifica, però per aquí s'hi podria entrar, amb una mica de pedagogia, de fer que la gent tingui eines per estar bé al món i que no es desmunti o no exploti pel simple fet que li acaben de dir que no. És de nen petit, no? És de rebequeria.
1: Mentre fèiem el cas de la Federica, per un moment mentre el vas fent vaig pensar, potser sí que és que aquest noi es va rebotar perquè li va dir que no i es va sentir menys tingut i no va acceptar aquest noi prou, però clar, és que després a la noia li van trobar benzodiazepines, per tant l'havia drogat. Això ja implica una premeditació i unes ganes de prescindir de que et digui que no, és a dir, si em dius que no ho faré igual.
6: Sí, jo no tinc tota la informació, no sé si la droga li posa ell o algú altre del bar. El que sí que tinc força clar és que l'assassí, si és ella el que va posar la droga a la beguda, si ho fa és perquè ho ha vist fer. Les coses s'aprenen totes per imitació. I si aquest noi té aquesta informació és perquè un amic seu, un progenitor, un oncle, un mentor, un camell, és igual, un ambient ho ha vist fer. I per tant, a partir d'aquest moment, això passa a ser legítim. Malgrat estigui prohibit, malgrat es peni en presó, malgrat tot, es fa per imitació. Aquest noi hi cau perquè ho ha vist fer prèviament, no sé si al seu país o a casa nostra, això és el de menys.
1: Ei, Déu meu, un altre cas que hem tractat últimament, el de la CAM, l'assassinat de la vídua del que va ser president de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. No sé, això és una lluita de poders intern dins d'una família, però que acaba amb el culpable, o no el culpable, amb l'acusat, acaba amb l'acusat absolt. I, per tant, si la justícia, si el jurat popular ho diu així, ho hem de creure així. Però sí que és veritat que la lluita interna familiar existia, no? Moltes vegades penses que això només passa a les pel·lícules, a les sèries, i al final les pel·lícules i les sèries l'únic que fan és inspirar-se en la vida real.
6: Sí, és allò de... quan els rics també ploren, però a més quan un ric plora és molt més escandalós. En aquest cas... l'assassinat o la possibilitat de l'assassinat és curiós perquè en entorns de poder o de famílies molt poderoses té un aire com una mica més habitual, és a dir, es contempla sovint el tema del mercenari, de l'assassinat, del segrest. Els pobres en general no se segresten quan estan en amistats familiarment, s'esbatussen, si vols, però la possibilitat que et dona tenir poder, la possibilitat que el poder et dona d'actuar amb aquests mètodes, no? Pistola amb silenciador, poder, diners, capacitat de moure proves amunt i avall i, per què no dir-ho, el jurat popular en un principi el declara culpable.
1: Sí, això és un... m'agradaria molt poder parlar amb aquests membres del jurat. I segur que ha de ser superinteressant. Jo crec que s'haurien de gravar les deliberacions, mira què et dic. Guardar-les en secret durant 25 o 30 anys, però s'haurien de poder gravar perquè n'aprendríem un disbarat.
6: Bueno, i no sé què en penses, però tu en saps molt d'això. Què passa amb aquest jurat que el declara culpable? Llavors una advocada és...
1: No, la jutge.
6: La jutge diu que no.
1: El jurat la declara culpable, però no justifica prou bé. Uh-huh. Al jurat se li fa una sèrie de preguntes que ha de contestar. Uh-huh. Són preguntes que després li han de servir al president del tribunal o al ponent per redactar la sentència. Perquè la sentència, l'objectiu que té és explicar la veritat. Uh-huh. És a dir, què va passar. Això de la veritat ho he dit amb aquest rintintint perquè, sí, òbviament, sí. Sempre és molt relatiu. Però l'objectiu d'una sentència que ha d'executar un jutge és dir què va passar i per allò que va passar a tu et condemnen o t'absolen. Però s'ha d'explicar bé. Aquell primer jurat no va contestar totes les preguntes de manera comprensible. Per tant, no podia haver-hi un veredicte clar o una sentència ben redactada. Ara hem estat fent un altre cas que passa una cosa semblant, és a dir, no recordo quin és perquè en fem tants, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li demana a l'Audiència de Barcelona que redacti de nou una sentència perquè no estava prou motivada. Coi, en aquest cas? Sí, sí, sí, en el cas de Granollers, i tant. Aquí va haver una situació que és que es va presentar diferents recursos i l'audiència i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va fer tornar a redactar la sentència a l'Audiència de Barcelona perquè no motivava prou clarament com s'havia produït l'assassinat. I en aquest cas de la CAM, el que va passar és que la presidenta del tribunal, que és una magistrada, li diu al jurat popular: escolti, vostès no han contestat totes les preguntes, tornin a entrar a la sala de deliberacions i tornin a votar. Amb aquest procés, a les 9 del matí, amb un dels membres del jurat li agafa un atac d'angoixa, el canvien i a partir d'aquí voten absolució.
6: Primer, ens hem de congratular, perquè el que expliques dona a entendre, i així és, que el sistema és bastant garantista. Això està bé. Però al mateix temps...
1: Menys no? Si es tracta d'independentistes.
6: No, llavors és una altra...
1: Llavors és una altra història. Però si no, sí, l'objectiu és aquest. És allò que diuen, clar, in dubio pro reo.
6: Ah, exacte, però alhora, i aquest, en el cas de la CAM, parlàvem de poder, dels tentacles del poder, de la capacitat que té una família poderosíssima de fer i desfer a la seva manera. Fa de bon creure que també poden fer i desfer a dins d'un jutjat. Perquè, home, d'acord que aquest jurat popular que primer el condemna no ha respost bé a totes les qüestions, d'acord, però que en qüestió d'hores part dels membres del jurat canviïn d'opinió i se'n vagin als antípodes, home, enllà del que agafa ansi i el substitueixen, agafa un atac d'ansietat i el substitueixen.
1: Bueno, és un 6-3, és un 6-3.
6: Que més coincideix amb el... Hi ha 6 homes i 3 dones.
1: Sí, però no sé si el 6... No, 6 dones i 3 homes.
6: Això, perdó.
1: No sé si les 6 dones voten absolució o no.
6: No ho sabem. Això no ho
1: per
6: sabem.
1: Això et dic que m'agradaria molt que aquestes coses es gravessin, perquè, a més, serien un gran material per poder fer bons documentals. Seria un material impressionant, tant per advocats, com per jutges, com per psicòlegs, com per educadors, per tothom, perquè veuríem què crida l'atenció, què pensa la nostra societat d'aquest tipus de situacions, com es defensen, com s'ataquen... Podria ser molt interessant.
6: Ho seria, i també, estirant el fil del cas de la CAM, també és molt interessant, tornant una mica al principi, veure com el poder estrafar la moral de les persones. Perquè quan maten aquesta dona, els nets, uns nets de la dona,
1: sí, sí,
6: comencen a penjar que si jaque mate a Instagram, muere de zorra, li diuen de tot, i és l'àvia. Té perfum de lloc de poder, això. No dic que els altres no ho fem, els que no tenim poder i diners i accions i empreses. Tots som el mateix, els esquimals, som humans. Però aquest punt de banalitzar-ho tot, que té, parlant clar, el pijariu, que és capaç de passar per sobre de coses que altra gent ens costaria Déu i ajuda. Penjar aquests missatges després que t'hagin assassinat l'àvia.
1: No sé, a mi em va sonar molt a malcriats absoluts.
6: Totalment.
1: Però, no sé, les famílies és un meló molt complicat, eh?
6: Bueno, com deia el gran psiquiatre Francesc Tosquelles, cada família és una guerra civil.
1: No l'havia sentit, aquesta.
6: Sí, sí, cada família és una guerra i per això les famílies aguanten, perquè estan en guerra. És una tesi bastant interessant.
1: No, però això m'ho has d'explicar més, perquè aguantar perquè estàs en guerra, què vol dir això? Que fins que un no guanyi l'altre no s'acaba res?
6: No, l'equilibri està en l'estat de guerra permanent. Llavors hi ha petites treves, hi ha retirades, hi ha avançaments, de tant en tant surt un tret per la culata i es mor algú, molt de tant en tant, per sort, però aquesta tesi ve a dir, és senzilla, eh? Ve a dir que mentre hi ha un estat bèl·lic entre diversos membres de la família, la mare contra la filla, el pare contra la mare contra la seva mare, el pare contra la sogra, etc, etc, aquest estat de tensió permanent fa que les famílies es mantinguin unides, curiosament, perquè és el motiu o el motor que les fa viure. L'odi a la sogra, l'enveja...
1: Però i la protecció, i la companyia, el compartir objectius comuns,
6: bueno,
1: la sang, jo què sé, això de les famílies jo sempre m'ho he pres com una cosa positiva.
6: Jo la meva també, però com diu aquest psicòleg, mira, hi ha una altra frase que potser s'entén millor, és una frase feta, que és: doneu-me un bon enemic. És aquesta idea de jo envoltat de gent que em fa la pilota o que només em diu que sóc el millor del món, bé, però perquè la vida sigui interessant de debò i trepidant de debò, doneu-me un enemic intel·ligent. Això es diu molt.
1: Hòstia, amb el que a mi m'agrada la pau i la calma, mare.
6: I a mi, però mira...
1: Mare meva, escolta'm, abans d'acabar, voldria, avui que mos estem allargant, voldria reflexionar sobre dos cosetes. Uh-huh. Una, que arrel d'aquest crim de Granollers m'ha vingut al cap el crim de la Guàrdia Urbana, que s'ha estat jutjant aquests dies, per reflexionar amb la gent dos coses. Una, el crim de Granollers, les tres persones acusades, és a dir, les dues germanes i el proxeneta, van acabar sent condemnats tots tres pel mateix crim, quan probablement només un va agafar la tauleta de nit i li va estimbar el cap del pobre Joan. Per tant, tots tres van tenir la mateixa condemna perquè no quedava clar qui era el culpable. Amb el cas de la Guàrdia Urbana, tot pinta que pot acabar cap aquí, des del meu punt de vista.
6: Tot apunta cap aquí, sí. Sí, sí.
1: Però una cosa que ho fa molt interessant narrativament parlant i analitzant-ho des de la nostra perspectiva és aquesta mena d'embolic amorós i que tots formin part d'un cos policial.
6: Sí, home, hi afegeix una morbositat extra. Hi ha bonus aquí, hi ha bonus que tots formin part d'un cos policial. Reflexió. Bé, si fessin part d'una altra tipologia, si tots fossin metges de l'Hospital Clínic, també ens ho semblaria.
1: És probable, sí.
6: Per tant, aquest plus de morbositat és, com has dit tu, exclusivament narratiu. És un enriquiment de la trama que en aquest cas s'ha donat i que, a més, té tots els visos de, no del triangle amorós, sinó d'un show entre ells de mentides, mitges veritats. De fet, reprodueixen veu alta el que ha dit el fiscal. Embolics, enganys, persecucions, enveges, una cosa humaníssima, però que donada dins d'un cos policial agafa una volada gairebé de shakespeariana, teatral.
1: No, i amb una protagonista que es diu Rosa Peral, que a mi em sembla una dona magnètica.
6: Sí, els mitjans també hi han contribuït.
1: Sempre.
6: Vull dir, això és la pornovenjança, que va ser un concepte periodístic.
1: No, però ella amb sí, amb els seus... Amb tots els homes que s'han aproximat amb ella, han sortit un... No sé, per cames, no? És igual. No, per cames no, perquè al final és complicat, no? Vull dir, però aquesta dona ha de ser magnètica, ha d'exercir una atracció molt particular sobre el masclet o el masclot, perquè es tria homes de 1,90 m.
6: Sí, i molt fibrats, i molt catxes, i molt gimnàs, i esteroides, no? Bé, però a ella també l'han fet ells. És entre tots que ho fem tot. Llavors, no sé, ella encaixa amb un cliché de dona...
1: A mi em fascina.
6: De vibra, sí. Encaixa, ella encaixa perfectament amb el cliché, i de fet, els mitjans de comunicació, per analitzar o parlar del cas, de seguida han anat a buscar aquest cliché, no? De dona magnètica, escorpina, no? Que és verinosa, tòxica, i tot d'homes ballant al seu voltant. De fet, bona part de la defensa que està esgrimint l'home, en aquest cas, és que ell era un actor secundari, no? Que es deixava portar per... Bueno, mira, jo no m'ho crec, però bueno... Sí.
1: No sé, jo la veig més magnètica que una altra cosa. Uh-huh. Una última qüestió, Adrià Pujol. Aquests dies s'està emetent la sèrie Crims a Televisió de Catalunya, i està agradant molt, està tenint allò que en diuen èxit. Amb Crims a Catalunya Ràdio tenim la sort de que fa temps que ja tenim aquest retorn tan maco de la gent que mos segueix i mos escolta. Per què mos agrada tant això?
6: Jo crec que és bastant obvi, eh? I no per això vol dir... No vol dir res, això. Què passa? Que ens encanta que les coses, ho diré molt planer, que les coses dolentes passin als altres. I no només ens encanta perquè això demostra que nosaltres estem bé, que nosaltres no ens han assassinat, no ens han violat, no ens han segrestat, no només això, sinó que aquestes històries exciten, esgarrifen. I, de fet, Crims acompleix aquest paper amb l'afegitó, que són casos de veritat. Però són les històries de tota la vida. És tornar de mercat i dir, saps què m'han dit de tal... Saps què li ha passat? Oi, explica. Doncs això esgarrifa, dona una sensació a mig camí entre la por i la seguretat, de dir, bueno, mentre passi als altres. I quan més morbós i més detallat, doncs millor. ens encanten aquestes històries, i Crims ha vingut a, ha trobat aquest lloc que potser la ràdio fins no fa gaire no complia. És fantàstic, això.
1: És fantàstic que agradi, sí, sí. A mi l'únic que em sap greu sempre és que només pel fet d'explicar-ho acabes tornant a remoure coses desagradables a les víctimes i
6: veritat.
1: A les famílies. Però, clar, sempre penso que són històries que ja no són de ningú, que són de tots. En particular, no hi ha una propietat sobre una història, sinó que són de tothom. I és complicat de gestionar això.
6: És molt complicat, i a més s'hi barregen sentiments més aviat morals i no racionals, però els que som de poble, com tu i jo, sabem que no cal que sigui un crim. Una malaltia d'un familiar teu, si és aparatosa, acaba sent de tot el poble, t'agradi o no t'agradi.
1: Ho continuarem fent amb respecte, sobretot per les víctimes i les seues famílies, però sense faltar el respecte a ningú. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
7: Поля завислый сон лежат в земле сырой.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
7: А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. L'expresident Carles Puigdemont denuncia a Espanya davant de la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots tres a l'exili, han presentat un escrit a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del TJUE. Segons avança VilaWeb, hi ha pogut confirmar Catalunya Ràdio en l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment per les despeses del procés independentista, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat i que adreci a Espanya la corresponent carta d'emplaçament amb caràcter urgent. Argumenten que l'òrgan de control espanyol incompleix la sentència europea i que això afecta els encausats a mesures cautelars per valor de més de 9 milions i mig d'euros. Més notícies amb Cèlia Forment.
2: La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració, la FECASARM, rebutja la prohibició de fumar a les terrasses aprovada avui al Consell de Ministres perquè considera desproporcionada i ineficaç. Joaquim Boada, secretari general de la patronal, alerta de l'impacte en el sector i assegura que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Són declaracions al Catalunya Vespre.
3: Van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
2: En canvi, des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el president Jacobo Sallarès creu que és molt necessari per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat també al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
4: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara als adolescents. Aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
2: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
1: La ministra de Transició Ecològica francesa, Monique Barbou, ha dimitit després que s'hagi aprovat una llei que reintrodueix dos pesticides fins ara prohibits al país. La norma contempla que l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària pugui autoritzar l'ús de dues substàncies admeses per la Unió Europea, però prohibides a França, amb l'objectiu que les utilitzin algunes produccions agrícoles amb dificultats econòmiques. Aquest és l'argument que defensa de forma acèrrima la ministra d'Agricultura del país, Annie Genevard, que assegura que donarà una resposta concreta a les necessitats del sector agrari. La llei és una mesura impulsada pel govern d'Emmanuel Macron que ha generat una forta divisió.
2: Les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. La circulació ha quedat interrompuda entre les estacions de La Plana, Pica, Moixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys, que DIF qualifica de molt greus. El robatori va tenir lloc dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors. A més, es va calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó lamenta l'afectació que aquests fets tindran per als usuaris.
5: Doncs una altra vegada abusos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any, doncs ja és un drama això, perquè no en surt.
6: Vull dir, quan no és un nap és una ceba.
2: Un cop s'allesteixi la valoració dels danys, Adif ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
1: I ara els esports amb David Ubach.
7: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 a Peralada contra el Pau de la segona divisió francesa amb gols de Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. També en futbol el Barça farà oficial demà mateix el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, i també té un acord total per fitxar l'extrem esquerre del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. A més, el defensa internacional Laporte, recent campió del món, s'ha ofert al club blaugrana, que per ara no el prioritza. Té una clàusula de sortida de l'Atlètic Club de Bilbao de 15 milions d'euros. En ciclisme, al Tour de França, Remco Evenepoel ha guanyat la contrarellotge de la 16a etapa, segon triomf consecutiu d'etapa per al belga. Avui li ha retallat 28 segons al líder, Tadej Pogacar. que es manté, això sí, com a líder amb el mallot groc, amb 4 minuts de marge precisament respecte de Benpoli. En bàsquet, el Barça ha confirmat el fitxatge de l'alè nord-americà amb passaport nigerià, Stanley Umude, de 27 anys, i que firma per 2 temporades.
0: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
9: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
10: Estar al contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
8: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
11: Hi ha persones que habiten més un món...
8: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí Peyu.
13: Aquí Neus Rosell. Em trobeu, company?
12: Poneu-vos molt bé. Vaig a menjar-me una obra molt de la perruqueria. Canvi. Visca la ciència. Endavant, Barça.
8: El búnquer. El búnquer.

0: 1858, Fall River, Massachusetts, als Estats Units d'Amèrica. Ens situem en una ciutat que s'ha convertit en un dels principals motors de la recuperació econòmica nord-americana. La indústria tèxtil està omplint Fall River de riquesa i els nouvinguts s'hi amunteguen amb l'esperança de trobar-hi un futur millor. La majoria d'ells són irlandesos, tot i que als barris baixos també hi abunden els que provenen de països com Espanya i Portugal.
1: I el protagonista d'avui, d'on és? Irlandès? Portuguès? Espanyol? Perquè ha de ser preciós un andalús pronunciant Massachusetts.
0: Home!
2: Massachusetts!
1: Hem dit andalús, no hem dit idiotes, sisplau, respecte, eh?
0: Respecte, que ens escolten molts d'andalusos.
1: Molts andalusos, moltes famílies andaluses que van venir aquí a aixecar Catalunya.
0: Sí, senyor.
1: Ens escolten.
0: Bueno, a hores d'ara el nostre protagonista no sabem ni si és andalús ni si és portuguès.
1: Ah, bueno.
0: Perquè no ha nascut.
1: Val.
0: Jair, abans us vull presentar els qui seran els seus pares.
1: Val.
0: Andrew Borden, el propietari d'una de les fàbriques tèxtils més rendibles de la ciutat, i Sarah Borden, una esposa servil que dedica el seu temps a cuidar l'única filla que tenen.
1: Els Borden?
0: Els Borden. Els surten els calés per les orelles, els Borden, eh? L'Andrew gestiona l'empresa amb mà de ferro i els beneficis només fan que créixer. Els immigrants europeus de qui us parlàvem són els seus obrers.
1: Bueno, fer treballar nens petits...
0: El allà tèxtil.
1: A les filoses, que us penseu que és cosa de la Mancio Ortega, però
0: no,
1: ja fa molt que es fa això.
0: Fa molts anys que es va inventar això.
1: L'esclavisme infantil, fa molts anys.
0: No, la Mancio
1: no ha inventat res.
0: No ha inventat res, en tot cas ho ha adaptat.
1: Ha adaptat als nous temps. Que fer lo mateix i que no es noti.
0: Que fer-ho lluny, fer lo mateix però lluny. Sisplau.
1: Un dia la Mancio sentirà el programa, apareixerem surant els canals d'Empúria Brava, etcètera.
0: Inditex retirarà tota la campanya de públic que fa Catalunya Ràdio. Que és zero, diria.
1: No? És zero.
0: Perquè quines botigues són Inditex? Mango
1: és l'única que no és. Mango és l'únic que és català.
0: És que mira que estic posat en el tema de la moda.
1: Veritat, eh? Zara. Bresca.
0: Bresca també? Bershka.
1: Bershka.
0: Bershka santa.
1: És el meu pare que diu Bresca.
0: Diu Bresca?
1: No,
0: va. Bueno, en fi, va, sisplau, anem a la nostra història. Sí. El nostre amic té treballadors immigrants perquè treballen fort i cobren poc. Per l'Andrew, tenir-los a les fàbriques és un negoci rodó.
1: Bueno, és que els diners es fan així.
0: Ah.
1: Colla'ls.
0: Colla'ls fort.
1: Trabuca.
0: L'Andrew els colla fort i guanya molts diners, però tampoc els gaudeix gaire. Ah. Vol ser el més ric del cementiri, tu. Tot el que guanya s'ho guarda. És garrat. És ben garrepa.
1: Això no m'agrada gens, eh?
0: Noi.
1: Del ric això no m'agrada.
0: El ric
1: m'agrada que el ric gasti.
0: Sí, clar, és que el ric ha de gastar.
1: El ric flow.
0: El ric té l'obligació de gastar.
1: Molt ben dit.
0: El ric hauria de gastar, sempre.
1: Molt ben dit.
0: Vostè no s'ho pot guardar, això.
1: S'ha de gastar. Què fa el rei
0: si
1: d'Espanya?
0: Emèrit
1: què feia? Guanyava i gastava. Doncs per això...
0: En canvi, el petit s'ho guarda tot.
1: És un agarrat.
0: S'ho guarda tot.
1: I l'agarrao?
0: No, tot s'ho guarda. Hasta la... Tot.
1: Ai! Tot s'ho guarda. Sí que s'ho guarda tot, sí.
0: Va, home.
1: No, avui no acabem.
0: No hem avançat gota.
1: Ja s'ha parlat de la Mancio del rei d'Espanya.
0: Per favor.
1: I portem 3 minuts del programa.
0: Sisplau.
1: Es nota que us censureu? Bueno, doncs aviam si per fi ens censurem una mica.
0: Sí, aviam si aprenem a censurar-nos, de veritat. La garraperia ha enterrat... No ha enterrat ni...
1: Que és mort, ja?
0: Un moment. Que m'estic posant nerviós perquè estava pensant en tot el que s'ha dit. Bé, la garraperia del nostre amic Andrew l'ha heretat del seu pare, que també era del puny tancat. Els Borden no viuen en una mansió a la part alta de Fall River com la resta de milionaris.
1: Ah, no?
0: Ells viuen en una casa modesta situada a tocar de les seves fàbriques. Això està molt bé, també. Sí. Estic defensant tot el que surt, si t'hi fixes, eh?
1: No, és veritat. Endavant amb l'eufòria.
0: La gent creu que ho fa per ser més proper al negoci, però la veritat és que ho fa per no gastar diners en una casa cara. Però l'any 1860 passa un fet que obliga l'Andrew a mudar a la família.
1: Una revolta dels treballadors. Ja t'ho deia que els havies de collar.
0: No,
1: més.
0: Res d'això. El que fa que es mudin a una nova casa, una casa més gran i més àmplia, és l'arribada de les filles. Primer neix Lem... i després la nostra protagonista, la Lizzie Borden.
1: Li costa acabar d'engegar.
0: Va, noia. Ara.
1: L'hora.
0: La casa que han comprat potser no els feia falta perquè dues setmanes després del naixement de la Lizzie,
1: sí,
0: la mare agafa una infecció a la sang i allibera una de les habitacions de la casa. La pobra dona s'ha mort.
1: Ostres, tu...
0: Queda alliberada durant poc temps. El pare de la Lizzie tarda ben poc a tornar a posar una dona a casa. Un any després de quedar viudo, es casa amb l'avi.
1: Amb l'avi? Què foten aquests dos?
0: No, és un nom. Ah. A, B alta, I, E. Avi, no amb l'avi de la casa, amb el senyor.
1: Amb el pare de la morta, t'imagines?
0: No, home, no.
1: Tu ha anat, com ha anat, ens hem enamorat i...
0: Noi. És estrany. Amb la família reestructurada, sí, ja ens podem centrar en la nostra protagonista. Costat arrencar avui, eh?
1: Sí, però mira, ja ho tenim.
0: Ja està. La Lizzie ha tingut la sort de néixer en una família que sempre li podrà oferir un plat a taula. Però, per desgràcia, ha de viure situacions inimaginables per la gent del seu estatus. Resulta que són rics, però viuen com miserables. Perquè us feu una idea, la Lizzie va a l'escola més prestigiosa de la ciutat, el lloc on només les butxaques més acomodades hi tenen accés, però hi va vestida amb la roba que portava la seva germana i que ja li va petita.
1: Bueno, no sé què dir.
0: Què?
1: No sé què dir, però conec algun ric miserable d'aquests, eh?
0: Sí.
1: Amb un cordill en comptes de cinturó, eh?
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Això ho hem vist aquests ulls, eh?
0: Sí, sí, sí. I que, bueno...
1: Sí, sí.
0: I que ha vengut uns quants programes a TV3. Si la roba està en bon estat, a mi també em sembla perfecta, però el problema és que alguns dels vestits que hereta semblen parracs. Els vestits de la seva germana a vegades estan fets un parrac, literalment. I la nostra amiga és qui en paga les conseqüències perquè els hi posen igualment i fa pena de veure. Va a l'escola feta un desastre i els companys de classe, evidentment, se n'enriuen.
1: És que és normal.
2: Porta la roba de la germana!
1: Germana, miserable!
2: Ah, ets pobre!
1: Vas a una escola de rics, vas vestir com el senyor Barragán.
0: No pots.
1: No pots.
0: No pots. Tot i que prové d'una de les famílies més riques de la ciutat, durant tota la infància, la Lizzie és coneguda com miserable. La miserable.
1: La Lizzie, la miserable.
0: És una època difícil. Està tan trista que gairebé se li esborra la mirada pura i brillant.
1: Lizzie!
0: Lizzie.
1: Va!
2: Lizzie!
1: Aixeca-ho, venga, Lizzie!
2: Amb el Lizzie!
0: Els anys difícils fan que la Lizzie creixi sent una nena apagada, estranya i molt introvertida. Per ella anar a l'escola és com un suplici, i el pitjor de tot és que a casa tampoc hi està gens a gust. I tot per culpa de la seva madrastra, l'avi. L'avi, eh?
1: L'avi, l'avi.
0: La noia, la dona que es diu avi. Sí. Amb qui es porten com gat i gos. Les discussions entre totes dues són el plat de cada dia. La Lizzie no la pot ni veure i l'avi a ella tampoc. La nostra amiga creu que l'avi s'ha casat per interessos econòmics. I l'avi veu la Lizzie com una nena consentida que només fa que queixar-se.
1: Andreu, posa una mica d'ordre.
0: Sí.
1: Hosti, deixa l'empresa una estona.
0: Ja posa ordre.
1: Mira per casa.
0: Tranquil. El nostre amic posa ordre, però ho fa de mala manera. Si l'Andreu sent més crits del compte, treu el cinturó a passejar i les fa callar de cop. A totes dues.
1: Pillen les dues, eh?
0: Tant l'esposa com la filla.
1: Hosti, tu...
0: La situació provoca que la Lizzie perdi qualsevol vincle amb el seu pare. Es fa gran relacionant-se només amb la seva germana i amb el servei de la casa. Avancem ara fins a la dècada de 1880, quan la Lizzie ja supera la vintena d'anys.
1: Que és quan la Lizzie es torna més comprensiva, s'acaba fent amiga de la seva madrastra i tot és una pel·li de Disney, de diumenge a la tarda.
0: No.
1: Sí? No?
0: No. No, no. El panorama a casa dels Borden continua sent igual de pèssim. El pare de la Lizzie continua mantenint l'aixeta dels diners tancada i la relació entre la nostra protagonista i la seva madrastra, avi, ha empitjorat.
1: Vaja.
0: A més, els anys van passant, el pare de la Lizzie s'està fent gran i el rerefons de què passarà amb l'herència familiar encara enrareix més l'ambient.
1: És que ser ric ha de ser insuportable.
0: Ha de ser terrible, quins problemes.
1: Molts problemes sempre, ja, no. Ja heu vist. Ni saga de poder, heu vist ni saga de poder. Tot eren problemes.
0: Tot eren problemes. És comprensible que la noia estigui amoïnada. A casa hi ha hagut un parell d'ensurts amb la salut i si les coses de papers no es fan bé, després tot seran presses, eh?
1: Sí, però què ha passat?
0: Bueno, doncs el pare ha tingut mals d'estómac. En la dècada en què ens situem, el pare pateix uns mals d'estómac molt bèsties, eh? Té dolors, vòmits, tos i pèrdues de sang per totes bandes.
1: Tuberculosi?
0: No.
1: Tuberculosi?
0: No. Tot i que també és molt infecciós com la tuberculosi, no ho sembla. El pitjor és que l'avi, la madrastra, tampoc es deslliura de la malura. Cada cop que el pare es posa malalt, ella va al darrere.
1: Això és una tuberculosi com una catedral. No, ja sé que no tinc la llicenciatura en medicina, Però això és tuberculosi, que tireu-me la música.
0: No tirem res, no és tuberculosi, Jair, de debò.
1: Què collons tenen si no és tuberculosi?
0: Mira, no ho sabrem mai, tot i que el pare i la madrastra de l'Elisi visiten els millors especialistes, moren abans de rebre cap diagnòstic.
1: És que era tuberculosi, ja te'l dic jo, el diagnòstic.
0: No! És que la parella no moren de cap malaltia, Jair.
1: Ai, Peyu, de veritat, eh?
0: Moren...
1: Com?
0: Assassinats a casa seva.
1: Vale, ja està, ja comença per aquí.
0: Ah,
1: home, comença sí. Per aquí. Si me poses una mica de tos...
0: Sí, sí. La tos fa pensar, però...
1: La tos...
0: Però, bueno, ara... si teniu tos, no esteu lliures de que us assassini algú, també.
1: No, no, això també és veritat.
0: Passa,
1: m'ha faltat veure
0: no,
1: el cadàver.
0: Vostè no em podia assassinar, que tenia tos. No.
1: Jo m'havia de morir de tuberculosi. No, aviam.
0: Ara, anem a aclarir una mica les coses. Aviam. Anem una mica enrere en el temps. Situem-nos al dia dels fets, hores abans del crim, el 4 d'agost de 1892. Són quarts d'11 del matí.
1: Vale.
0: A casa dels Borden només hi ha l'Elisi.
1: Sí.
0: El seu pare, l'Andrew.
1: Sí.
0: La seva madrastra, l'avi.
1: Sí.
0: I una minyona.
1: Ha sigut la minyona.
0: Un moment.
1: El candelabro en el comedor.
0: Per favor.
1: En la biblioteca.
0: Sisplau, un moment.
1: Què?
0: Un moment. No acusem aquí al glaó més baix.
1: Cuidado amb el Cluedo, que la gent es tirava a la piscina, a la primera de canvi.
0: T'he explicat mai la partida de Cluedo que vaig fer amb un amic meu que no havia jugat mai al Cluedo?
1: No em sona aquesta història.
0: Vam anar de viatge a Roquetes de Mar.
1: Home, ha començat la partida ja?
0: No. Oh,
1: ja. Val.
0: I jo dic, carai, anàvem tres amics. Jo, en Dani i l'Àngel. I dic, agafo jocs de taula, perquè així ens distraurem. Arribem a la primera nit. Què, trec els jocs de taula? Va, sí, vinga. Juguem al Cluedo. I en Dani, va, sí. I l'Àngel diu, jo no hi he jugat mai.
1: L'Àngel és un tio que té barba?
0: Sí. Jo no hi he jugat mai i tal. Dic, bueno, t'ho expliquem, és senzill i tal. Bueno, li expliquem una mica com
1: sí,
0: funciona.
1: Mecànica,
0: no
1: sí.
0: Sé què, no sé quantos.
1: Pa,
0: has d'endevinar qui és l'assassí, amb quina eina l'ha matat i a quina habitació de la casa, no?
1: Val.
0: Vale, comença tu, fes una hipòtesi, Àngel. El senyor Amapola con el candelabro en la biblioteca. Me miro jo les cartes que tinc. No, no, jo no tinc res, Dani. No, jo no tinc res. I, cago en Déu, hòstia, i mirem les cartes que eren... No, no, l'has endevinat. La primera hipòtesi. I clar, l'Àngel diu... Però aquest joc què? No entenc res. Jo aquest joc què? Què s'ha de fer? Què s'ha de fer?
1: Guanyar 50 euros, ja està.
0: I diu, fins aquí la partida, doncs ja està, vinga, fora. A dia d'avui, no, encara no sap de què va el Cluedo, no ho va entendre. No ho va entendre. Bueno, no despistem.
1: Val, sí.
0: Érem a casa dels Andrew.
1: Sí.
0: Recordeu que només hi havia la filla,
1: sí.
0: L'Elisi, el pare i la mare i la minyona.
1: Eh? I eren les 11 del matí, que no és cap hora per matar gent.
0: No és hora per matar gent, no. Sembla un dia, bueno, aparentment normal. Els crits histèrics de la nostra protagonista trenquen la calma. L'Elisi s'ha trobat el cos del seu pare enmig d'un vessal de sang. És mort. I té el cap rebentat.
1: No és tuberculosi.
0: No. Li han destrossat el crani a cops de destral.
1: Ostres.
0: Al cap de pocs minuts es descobreix el segon cos a l'habitació del costat. La pobra Elisi ha trobat el cadàver de la seva madrastra, l'avi. També l'han matat a cops de destral com el seu pare. De fet, ella encara està pitjor. El crani de l'avi està fet miques. Qui hi hagi sigut l'ha rebentat amb molta força i molta ràbia.
1: No sembla un suïcidi.
0: No.
1: A priori.
0: Hòstia, ha de ser difícil. La policia, tal com apuntaves tu, Jair, arresta la minyona.
1: Ja us ho he dit.
0: Però també s'emporta l'Elisi. Són les dues principals sospitoses dels crims.
1: Però què diuen? L'Elisi? Poc ha fet res, aquesta noia.
0: Ah,
1: deixeu-la anar.
0: Mira, això és el que diu ella i els seus advocats defensors.
1: I com sap que ha sigut la minyona que la maltractava?
0: Doncs no, la minyona és alliberada ben aviat. La seva coartada demostra la seva innocència. Per tant, l'Elisi es converteix en la principal sospitosa.
1: No pot ser, aquella...

0: prova sota el llit de la nostra amiga que la pot incriminar.
1: Què és? Què és?
0: Aviam.
1: Què és?
0: No, ara no vull que, no vull que la prejutgeu.
1: Aviam,
0: han trobat un detall, una tonteria que
1: què
0: fa
1: és?
0: Falta llavors quina... investigar si això té res a veure amb el crim o no.
1: Què? Un mocador, un floc de cabells...
0: Una destral.
2: Bueno,
1: qui no té una destral sota el llit? En aquella època.
0: És
1: per defensar-te.
0: Ah, clar. El pitjor de tot és que la mida de la fulla d'aquest objecte coincideix amb les ferides.
1: No ens precipitem,
0: també. Un moment.
1: És una destral estàndard.
0: Sí. Això és el que pensen els advocats de l'Elisi. Justifiquen la troballa dient que una destral tan petita com aquella és una eina com qualsevol altra i que cadascú guarda les coses on vol, també.
1: Bon advocat, eh?
0: Sí. Demanen que la prova s'admeti a tràmit i ho aconsegueixen. A més, presenten un altre sospitós dels assassinats, un veí de la família Border, que anys enrere va ser empresonat per una agressió sexual.
1: Ui.
0: La teoria dels advocats és que aquest home va entrar a la casa amb la intenció d'agredir la madrastra. L'Andrew el va descobrir i que llavors els va matar a tots dos i es va escapar.
1: Ja està. Tancat?
0: Sí.
1: Sobreseído.
0: Hi ha una cosa que no quadra d'aquesta teoria.
1: Ah.
0: La porta estava tancada amb clau per dins i cap finestra estava oberta.
1: Bueno.
0: Ningú de fora havia pogut entrar i, per tant, l'autor dels assassinats havia de ser dins del mateix edifici.
1: Aviam, que potser se'ns complica una mica el judici.
0: Lisi.
1: Ai, Lisi.
0: Lisi.
1: Lisi.
0: Una veïna es presenta com a testimoni. Diu que la tarda dels crims va veure la nostra amiga cremant un vestit blau al pati de casa. Un vestit que duia taques vermelles que semblaven sang.
1: Ai, la veïna típica, eh?
3: Yo lo vi, parecía sangre.
0: Sí.
1: Vostè, senyor, no s'hi veu de cap.
0: Era la samarreta del Barça.
1: Sí, exacte. Estem acusant per acusar.
0: Quan ho sent, la Lisi es defensa dient que el vestit blau que va cremar l'havia fet servir per pintar una tanca de la casa,
1: sí,
0: que es va embrutar, i com que no va poder treure les taques, el que passa que t'atabales i li cales foc al vestit. No us ha passat mai?
1: A qui no li ha passat?
0: Eh?
1: A mi jo estava pintant.
0: Hòstia, aquell jersei que tu proves, i ho he provat amb tot i no marxa, sí, tu, jo el cremo, el vestit.
1: Cremo. El cremo. No me llença el... No, el cremo.
0: El judici fa mala pinta pels interessos de l'Elisi. La defensa no ha pogut trobar cap coartada vàlida i les proves semblen evidents i s'amunteguen una darrere l'altra. Ara apareix un nou testimoni clau. El propietari de la drogueria de la ciutat, que explica que l'Elisi fa molts mesos que li compra cianur. Us en recordeu dels mals de panxa i els vòmits que tenien l'Andrew i l'avi?
1: Sí.
0: Doncs es veu que el cianur, si no tens l'estómac molt fort, no es posa massa bé.
1: No.
0: El veredicte sembla cantat. Totes les proves apunten a l'Elisi. Només queda esperar la deliberació del tribunal, que es fa el 20 de juny de 1893.
1: Vinga, endavant.
0: La sentència la declara innocent.
4: Molt bé.
1: Com?
0: Com ho sents, Jair? El jutge l'exonera amb un argument que us agradarà.
1: Aviam.
0: Vaig a llegir textualment.
1: Aviam.
0: Una dona, tota una senyora, algú que pertany al sexe que tots els homes de bé hem d'honrar, una dona cristiana, una dona com la seva esposa o com la meva, una dona així, com l'Elisi, és incapaç de cometre un crim tan atroç. Ha de ser innocent per força.
4: Molt bé.
0: Bon jutge.
1: Que toqui sempre aquest jutge.
0: Home.
1: Eh? Però escolti, senyor. Però has de callar, després d'això.
0: Sí, noi. L'argument és lamentable, però fa que l'Elisi surti indemne d'uns crims que, evidentment, ha comès. En surt lliure i molt beneficiada. L'Elisi i la seva germana cobren l'herència i viuen la resta de la seva vida de manera plàcida. La nostra amiga mai es casarà. Viurà sola fins l'any 1927, quan mor a casa seva als 67 anys, sense haver passat mai comptes amb la justícia.
1: Ostres, noi, eh? Molt bé, eh? I en canvi, guita aquells, els hermanos Menéndez, eh? Vam matat els seus pares i, guita, xupar en presó, eh?
0: No els recordo, aquests.
1: No els has vist, la sèrie?
0: No.
1: Està bé, eh?
0: Hermanos Menéndez.
1: Es diu Monstruos.
0: Monstruos.
1: Ja te fa anar una mica...
0: Van matar els pares per cobrar l'herència.
1: Sí.
0: Eren rics, els pares.
1: Bastant. Déu-n'hi-do, t'agradarà aquesta sèrie.
0: Ja la miraré. Hermanos Menéndez.
1: Hermanos Menéndez.
0: L'Elisi.
1: Què?
0: La voleu veure?
1: Sí, quina imatge, com és? Va, bueno, què? És una... tu, la de... per la foto, la declares innocent o culpable?
0: Home, per la foto... culpable.
1: Ara... sí?
0: Sí, anava a dir...
1: li has notat algú?
0: Innocent, però hi ha un ull que li marxa.
1: Ah!
0: Veus que hi ha... veus que hi ha...
1: ui, ui, ui, ui! Peyo!
0: Si tu la mires sense ve... així...
1: cap
0: així,
1: problema, cap problema.
0: Si sí? Li tapes els ulls, sí, però la mirada... hi ha un ull que no... no, no. Dius, ep, aquesta...
1: hi ha gent que pels ulls ja... sí. I aquesta...
0: no,
1: i...
0: no dona confiança.
1: No, jo... no, acaba, no acaba de girar rodó,
0: eh? Per cuidar la canalla un cap de setmana no l'agafo.
1: No la deixes, no, no la deixes. En fi, a veure què en pensa el públic. Lizzy Borden, l'assassina de la destral que va ser declarada innocent, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
0: Tothom diu que no.
1: Zero vots a favor, eh? He vist la cara de dolenta.
0: Els pares no els coneixíem, tampoc, eh?
1: No, i però el pare bueno, era un malparit i un garrepa.
0: Exacte. Aquesta dona...
1: sí.
0: Va matar...
1: sí.
0: A un explotador.
1: Sí. Sí, senyors. Però... i l'heu, no l'heu deixat entrar?
0: No, doncs, allà vosaltres, allà vosaltres. En fi... Lizzy Borden no entra al búnquer. Fora!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bon dia, Neus Rossell.
1: Bon dia, dius ara, tu.
2: Sí, home, clar.
1: Vale, vale.
2: Què vols dir?
1: És migdia, en principi.
0: Sí, però igual. Jo que bon dia es pot dir tot el dia.
1: Tot el dia, Vale, vale.
0: Ja em va fotre bronca perquè deia bona nit, però com que aquí és fosc, sempre penso que és de nit.
1: Que no hi ha finestres, al búnquer no hi ha finestres.
0: No hi ha finestres, perquè no n'hi ha d'haver, al búnquer. Què tal l'Elisi Borden, Neus?
2: Malament, no m'agrada.
0: Per què?
2: Home,
1: va matar els seus pares.
2: Va matar els seus pares, no em ve de
0: gust. Només per això, val.
2: A veure, sí que m'ha sobtat que la piquessin amb el cinturó si anava amb un cordill. Perquè jo m'imaginava el senyor amb un cordill,
1: Sí,
2: encara?
1: És veritat,
2: s'ha dit, ja sé que no deu ser així, però pensava, ostres, quina mala sort que no vagi
1: un
2: cordill.
1: Fa més mal un cinturó que un cordill.
2: Sí, és veritat.
0: Més mal un cinturó que un cordill. Sí, però i si fos un cable de la llum?
2: Això home, això fa molt de mal.
0: Cable de...
1: Hòstia, sí.
2: Home, fins i tot una tovallola molla fa molt de mal, també.
0: Una tovallola a la molla... Sí, però t'hi acostumes.
1: El meu germà, el malparit, la sabia fer petar d'aquella manera, la tovallola.
2: Jo...
1: I em fotia picava... allò, el cul cardava un mal...
2: Sí, els germans sempre fan, això.
0: Picava amb la punta i déu-n'hi-do,
1: Sí, heroi.
0: Ai.
2: Vinga, va, som-hi. Pareu atenció, perquè al lloc dels crims actualment hi ha un bed and breakfast.
1: On van matar aquests dos?
2: Sí.
1: Pots anar-hi a dormir i esmorzar?
2: Exactament.
0: Anem-hi.
2: Sí, la gent no hi va precisament per dormir i esmorzar.
0: Clar.
2: Això passa a segon terme, tenint en compte que hi ha, atenció, el mateix mobiliari que hi havia quan va passar tot. És molt gros,
0: I taques de sang al parquet.
2: Clar, bueno, a la paret... Bueno,
0: costa mireu, molt de treure la taca de sang.
2: De fet, tenim una foto d'una fotografia aquí.
1: Aquesta
2: de...
1: és la...
2: Mira-la.
1: Oh, mira!
0: És una senyora disfressada de Lizzie Borden?
2: Clar, sí, i jo entenc que la destral de ser mateixa, el sofà també.
1: Jo, de veritat, la gent agafa unes aficions ben estranyes,
0: A veure, de què et refereixes?
1: Bueno, vull dir que tu creus que...
0: Disfressar-te de personatge victorià no t'agrada?
1: De victorià sí, però d'una dona que ha matat els seus pares per cobrar l'herència.
0: Llavors... Se la veu ben contenta, aquesta senyora.
1: No ho sé, és molt estrany. Te'n vas a la casa on els van matar...
2: Va, hi ha un
1: mira
2: turisme.
1: Que n'hi ha d'hotels ben macos per anar.
2: A veure, Peyu, ara cada vegada més hi ha turisme, la gent va visitar llocs on hi ha hagut assassinats, catàstrofes...
1: Sí. Bueno, a Tor estaven fals ja de la gent.
2: Els pobres veïns ja no saben què fer per treure's de sobre el turisme que hi ha anat allà a xafardejar.
1: Està tothom cansat, menys el del bar, els altres estan tots cansats.
2: Sí. També passa a la zona zero dels Estats Units, on hi havia els Tors Bessones, a Hiroshima, a Txernòbil, tot això.
0: Hosti, a Txernòbil no hi aneu gaire.
1: No hi aneu.
2: Doncs mira, veu qui va, la gent hi va,
1: Txernòbil...
0: Encara està calent, allò,
1: Si pot anar un cop a la vida i prou,
2: Sí. Bé, aquest turisme té un nom. Això,
1: turisme dels morts?
2: Sí. Mira, la gent de Mollà de Montcal...
1: Maià,
2: què hi fa?
1: És que hi havia gent de Mollà,
2: Sí, és veritat.
0: Maià de Montcal és més maco que Mollà. No vull dir res, però és més petit, més maco.
1: Bueno, ja Mollà no està malament.
0: No està malament, però bueno.
2: Va, la pregunta, anem a la pregunta.
1: Va, sisplau.
2: Quin nom rep el turisme a llocs relacionats amb la mort o catàstrofes?
0: Aviam.
2: Està traduït al català, Atenció.
1: Turisme idiota.
2: A. Turisme catastròfic.
1: Uh-huh.
2: Opció B, turisme criminal.
1: Uh-huh.
2: O opció C, turisme fosc.
1: Vejam.
3: Què? Turisme catastròfic? Criminal? Què?
1: Catastròfic.
3: Què diu tu?
1: Criminal o fosc? Li estem fent decidir a un nen d'11 anys,
3: Jo dic catastròfic.
4: Sí,
3: catastròfic.
1: Catastròfic.
2: Anem a veure si és aquesta.
1: Aviam.
2: És turisme fosc.
0: Turisme fosc.
2: Dark tourism.
1: Dark tourism.
2: Sí, o sigui, tot i que s'ha posat molt de moda ara.
0: Sí, bueno, la gent va a Tor i...
2: Sí, però fa molt temps que això existeix, es veu, La gent, sí, els agrada això. Volen tenir contacte amb la mort.
1: La gent és...
2: Morbo, això, cadascú.
1: Sí. Va, com
0: voleu tenir contacte amb la mort, doncs...
1: Sí.
2: Tingueu uns
1: també
2: pares
1: quan
2: com...
1: Quan hi ha un accident també es fa cua a l'altre carril perquè la gent mira l'accident.
0: És que depèn de quin accident, és ben parit,
1: Sí, no, i almenys...
0: És un tren descarrilat o alguna cosa, dius, hòstia, pararé un rato, tu.
1: Jo quan porto molt rato fent cua, penso, home, espero que s'hagi matat algú almenys.
0: Sí.
1: Que, no?
0: Sí. Sí, dius, home, ja que portem una hora aquí...
1: Clar, que veiem alguna cosa,
0: Una estesa de porcs, hòstia, un camió, no?
1: Alguna mica... No, perquè us ha passat una vegada que cardes una hora de cua i arribes, es desfà i no hi havia ningú, no ha passat res.
0: No, un tio amb el faro aixafat.
1: Sí,
0: dius,
1: bueno, noi, hòstia.
0: O un tio fent... Aixeca!
1: Home...
2: Que hi ha cotxes posats al revés que no entens com pot haver arribat a posar-se al revés,
1: Hi ha gent que sí.
2: Ostres. Va, som-hi. Heu de saber que la Lizzie té una cançó d'aquestes de mans per jugar.
1: Què vols dir?
2: La Lizzie. La Lizzie,
1: en la calle, 24,
2: sí, mira, com aquesta. Fa cardo una por de boig, Mireu.
0: Ah, sí? Lizzie put into Canax,
1: gave her mother 40 wax. Que no jugues, Maite.
0: No. La Maite és a casa, ja.
2: Sisplau,
4: Exacte.
2: Entenc que quan es fa el pati es fa més... Na, 41,
4: suposo que,
2: no té
4: aquesta reverb.
2: No, esperem que no, si no, quina escola més xunga. Nosaltres també tenim cançons d'assassinats. Sí. En la calle 24, com deies tu, Peyu, Don
1: ha
2: Federico.
1: Ha habido un asesinato.
2: Sí, en la calle 24.
1: La calle 24, ha habido un asesinato.
2: Una vieja ja mata un gato.
1: En aquest cas és un animal. Tampoc,
2: però sí. Sí, Don Federico ho té pitjor, eh?
1: Bueno, Don Federico mató...
2: No, sí, ho pots dir, la mujer.
1: A su mujer, sí. Don Federico
2: mató. La pregunta n'hi ha sobre la cançó. No sé si la cantàveu vosaltres al pati, la gent de Ronçana.
1: A veure...
2: La cantàveu al pati?
4: Sí que es cantava, no?
2: A veure si la sabem. Vinga, va. La pregunta és... Què li passa a la dona de Don Federico després que el senyor l'assassinés?
1: Ah.
2: Opció A, la va enterrar al jardí. Opció B, en va fer picada i la va posar a la paella. Opció C, en va fer croquetes.
1: Ui, com aquella...
5: La hizo picadillo y la puso en la sartén.
1: Mira com se la saben.
5: Sí, home.
1: La hizo picadillo y la puso si en la sartén. Correcte!
2: A veure, trobo que podríem haver triat un altre efecte, no pas en Love Night. Una mica de tra-ta-ta-ta, ja ho tindríem, però vaja. Sí, és, dèiem això, eh? I fèiem els gestos. Sí. La hizo picadillo, la puso a la sardén. És això. La gente que passava olia que apestava, o a carne assada.
1: Sí.
2: I després d'ahir a sobre era la mujer de Don Federico, que estava allà, que feia pudor tot el carrer. Bueno, escolti, la culpa no és la d'ella, no és d'ella.
1: No, home, la culpa és més aviat de Don Federico.
2: Home, doncs sí, és un assassí.
4: Déu-n'hi, Don Federico.

0: everything.
1: Bona música avui.
2: Sí.
1: El convidat d'avui no té gaire a veure amb el nostre protagonista, perquè el màxim que et pot matar és d'un atac de riure, ja sí. Que es dedica al món de l'humor. Per sort.
3: Per sort nostra.
1: Sí, per sort nostra. Però no es queda aquí, eh? És actor i també participa en tertúlies de diferents programes de TV3 o Catalunya Ràdio. Li agrada molt opinar sobre futbol, sobretot d'un equip concret, que és l'Arbúcies.
2: Home, ja només pot ser una persona de Catalunya.
1: Sí, ja està. No sé si sap l'himne, el deu saber.
2: Saps l'himne?
1: D'Arbúcies.
3: Ser l'himne dels anys 80, que era Ap, Arbúcies, endavant, endavant, no diguin que és amb astúcies, quan en joc vas triomfant. Ap, Arbúcies, endavant.
1: Endavant!
3: Ah.
1: Molt bé, s'ha buscat astúcies perquè lligués amb Arbúcies.
2: Està molt bé.
0: Molt bé.
1: Bé, i és que ell n'és el president i admet que es posa molt més nerviós quan perd Arbúcies que el Girona. I això que també n'és un gran seguidor del sí. Girona. Però és que l'equip de casa és el de casa, perquè ell és d'Arbúcies i ha fet molta vida allà. De fet, va començar a actuar allà mateix, al Teatre Amateur del Poble, i llavors va ser quan va anar al Galliner, a Girona. Però ho va deixar per fundar el seu propi grup de teatre, el Teatre de Guerrilla, format per ell i dos companys més. Del 98 al 2010 van recórrer Catalunya amb el seu humor i després ho va fer seguint amb el seu company Xuriguera.
3: Xuri.
1: Sí, també és capaç de posar-se ell tot sol en un escenari i ho fa amb l'obra Bona nit, ben parits. Mm. El nostre convidat té l'habilitat d'explicar desgràcies que, no sé com, fa que la gent li faci riure.
4: Sí, amb 4 o 5 anys ens van morir mitja família, per no dir tota, mentre actuàvem. I passat els anys, això ho expliquem a dalt de l'escenari i la gent riu.
1: Bueno, d'acord. No, és que, i no és que la gent sigui malvada, en principi, sinó que la seva manera d'explicar-ho fa que t'arrenquin un somriure. I això que, déu-n'hi-do, la de morts de familiars que han patit.
4: Els enterràvem i al cap de 3 dies actuàvem i la gent deia, hòstia, com es nota que us ho passeu bé. I pensava, hòstia senyora, ho sàpiga que ahir fa 24 hores estàvem enterrant la seva mare, el seu pare, la seva àvia, la meva mare, la meva àvia.
5: El teu pare?
4: No, el meu pare és viu.
5: Però ara, el teu pare és viu?
4: Mm. El meu pare és viu.
5: Però fa temps que no el veus, no?
4: Collons sí, però és viu.
1: Ara anava a dir que esperem que hi hagi molts més morts perquè així et facin riure, però espero que ens facin riure d'altres maneres, també.
2: I tant.
1: Això us ho pot assegurar ell mateix, que ens pot fer riure. Així que saludem-lo, rebem amb un fort aplaudiment a Fel Feixeda!
2: Bueno.
3: Què tal?
1: Com estàs?
3: Content de seguir.
2: Bé, i sí. Nosaltres de que hi siguis, sí. Escolta'm. Anem a la pregunta, Neus.
1: Sí, va, faig una pregunta a la gent de Riu d'Aura, que és Riu d'Aura. Mireu, en Fel no ha sigut humorista o actor tota la vida. Ha treballat 10 anys en una altra feina.
2: 10?
1: 9-10, eh?
2: 9-10
3: sí.
2: Anys.
3: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do.
1: La pregunta és, què va ser en Fel Feixedes durant 10 anys? Opció A, peixater. Opció B, fuster. I opció C, mecànic.
2: Té tots els dits.
6: Que mecànic, eh?
7: Que mecànic.
6: El mecànic, fa cara mecànic.
2: Fa cara mecànic.
6: No, mecànic.
3: Què ha dit?
1: No sé.
2: Estan discutint entre el peix i el mecànic?
6: Mecànic.
2: Aviam, digueu. Peixater, fuster o mecànic?
6: Mecànic.
1: Vinga, vinga.
2: Mecànic.
1: Vinga.
2: Oh!
1: No. Fel, què?
2: Ja m'hauria agradat, eh?
1: Ser mecànic.
2: Perquè sí, perquè m'hauria estudiat molts calés.
1: Clar, és pràctic.
2: Sí, no, vas al mecànic, què li passa? No ho sé, no s'engega bé, però... Hòstia, problema elèctric.
1: Ja, sí. Ja està.
2: 3.600.
3: Endavant,
2: sí. No? Hòstia puta, però...
3: Problema elèctric. Te'n surts de mecànica o que no tens
2: ni idea? No, ni idea. Però ni quan tenia la Condor 49 quan em feia la perla,
3: sí.
2: M'havia de trucar en Callís que m'ho vingués a arreglar.
3: En Callís, és el mecànic. Sí. S'ha fet ric en Callís.
1: Però i què eres? Que la gent està esperant, eh?
2: Peixeter.
1: Així en tens molt, de peixos?
2: Ja ni puta idea.
1: Ah, ja no te'n recordes?
2: No, tampoc no em va interessar mai massa, eh? No, així és com... En Xuri era peixeter, també.
1: Sí.
2: I llavors en Xuri, quan ens vam conèixer, parlàvem de peix i jo li deia, no ho sé. Però tu quin collons de peix venies? Perquè jo soc d'Arbúcies, una vall que l'únic peix que hi havia allà és la truita de riu.
3: Sí.
2: Llavors jo un salmó... Ai, un roger, aquell peix vermell, sí, salmoneta, sí. No? Sí. Jo no m'havia vist mai cap. Llavors em sabia 4 peixos.
1: Clar.
2: Però quan venia algú de costa a l'estiu, Arbúcies, que portaràs una rascassa. jo pensava, això és una malaltia, no?
1: Clar, clar, clar.
2: I no... I
1: clar, però... que si pregunten aquestes és difícil, però és si que... diuen posa'm això, jo, ja,
2: bueno,
1: jo també
2: sí, també
1: sabria.
2: La gent deia, posa'm això, doncs. Què és això? Ah. Jo el que feia molt, i això sí que és veritat, jo descongelava molta cosa.
4: Què vols dir?
2: Que, o sigui, jo molts dies arribava tard a comprar peix.
4: Arribava tard a comprar peix, clar, que és l'únic que va fer el peixater.
2: Clar, però a les 5 del matí
4: ja, és molt d'hora.
2: Jo he sigut sempre bastant idiot els dematí. Sí. Jo soc tio d'anar de nit.
4: Val.
2: Llavors jo havia d'anar a buscar peix molt aviat i molts dies, sardina, mare de llusta, d'això sí. Però rap, per exemple...
4: No hi arribaves a temps.
2: Molts dies... Llavors hi havia unes peces congelades que allò jo comprava congelat i quan arribava a Arbúcies ho posava amb aigua i sal una mica.
4: I ja està.
2: I ja està. Ja I la gent d'Arbúcies, què collons sabia si era fresc?
1: No! Home, ara ho saben, però...
4: Ho saben ara.
2: Això ja ha prescrit tot això. Sí. Ja prescrit, sí. Per això ho explico. Sí. Per això ho explico. Però...
4: El millor és gent d'Arbúcies dir, compro un rap fresc. Oh,
2: a un preu.
4: A un preu.
2: No sé pas on te'l va buscar aquell nano, eh? Però, hòstia,
4: el millor peix de Catalunya és Arbúcies.
2: Hasta de Sant Hilari baixava gent. Sí.
4: Però llavors la peixateria era teva.
2: Peixo Rafel. Peixos... Un... Quin nom li posarem?
4: Però d'on et va venir muntar una peixateria?
2: No, la meva mare. La meva mare era una botiguera que l'any 79 va obrir una botiga de congelats,
4: sí.
2: Vull dir que era molt moderna en el seu moment. La gent li deia, no, tia, pèsols congelats, no es havia vist mai a Arbúcies, això. Llavors la meva mare, un estiu, va portar musclos frescos de Blanes, van a comprar congelats a un magatzem de Blanes, peixos ros,
4: sí.
2: I com va ser allà veure un sac de musclos frescos, i els va portar a Arbúcies, i els va posar un preu molt barato i la gent es va tornar boja. Venia gent de tot el poble a comprar musclos a Calabeti, que és la meva mare. I la meva mare un dia va dir, doncs si porto musclos i els venc, portaré lluç, que potser també el vendré.
4: I vinga.
2: I també. I va, sí. va començar.
1: Tu, quan de peix que
2: I jo em va enganxar aquella època que estava a l'institut, que em deien, però tu què vols ser de gran? I jo els deia, jo vull ser jefe. Ja, però de què? No ho sé, però que ningú em mani. I la mare va dir, doncs vine a la peixateria.
4: Ja està.
2: I ja n'aprendràs.
1: Ja
2: i al cap de poc de ser allà, vaig dir, saps què? Muntaré la meva peixateria perquè la meva mare em manava.
4: Clar.
2: I vaig muntar Peixo Rafel, així ningú em manava.
1: Clar, clar.
2: I al cap d'uns anys m'ho vaig vendre tot.
4: Clar.
2: Peixo perquè... Rafel i congelats Bet i tot.
4: Tot.
2: Anar a fer teatre.
4: Molt bé, ah, molt bé, molt bé. Que ja no et mana ningú, tampoc.
2: No, uns anys sí, però després ja vaig plegar.
4: Vas per lliure. Molt bé, escolta'm, doncs només ho han encertat la gent de la segona fila, els de la Don Federico Mato a su mujer.
1: Sí, és veritat.
4: Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Una mica de bolets, aquest pack de tardor, shiitake, variat de bolets, que seran...
0: Mare de Déu, perquè encerti la cançó de la Neus.
4: Això ho ha encertat l'Aina de Sabadell. Era la cançó Nananana.
0: De qui és aquesta cançó?
1: Almenys d'aquí, d'aquí és.
0: Aina, sisplau, d'aquí és això.
7: No,
4: sisplau.
0: En quin idioma és?
4: Vaig veure amb la seva sang. Vaig menjar-me.
0: Tampoc hi ha tants grups.
7: Però no sé de qui coi és.
4: Com no has de saber de qui
1: és? L'Oreja d'en Gop no és, anem a descartar.
0: No, és de Lluís Llach, tampoc és.
1: No.
7: Oi, gràcies, sí.
1: Què? Digo, digo.
7: Hòstia, no ho sé.
4: Bueno, va.
1: És igual, que l'ha cantat bé.
4: És dels Lacs amb Bustó. La cançó es diu Tinc fam de tu.
1: Sí.
4: I farem veure que l'han endevinat. L'Aina, fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
4: Tu, re, que estava escoltant aquest programa en què parlàveu de les formes de que quan et truquen per oferir-te un contracte de telèfon o llum o gas perquè pengin. I, bueno, jo per la feina que tinc vaig molt als hotels, viatjo molt i la veritat és que em sento molt sol. I, bueno, la tècnica que faig servir per allargar la conversa és, per exemple, si em truca algú de telefonia, pues em diuen, no, ja tenim una promoció, que no sé què, i dic, ostres, que mira, jo per un tema fiscal haig de gastar molts de diners, llavors m'interessa treure'm diners, i jo ara mateix, per exemple, tinc un contracte de 250 euros al mes, i a veure, clar, si m'ho pots igualar, llavors podríem parlar i tal, o superar, però per menys no em puc canviar de companyia perquè m'interessa gastar. Clar, se'ls hi peta molt al cap, llavors els hi dic, hosti, em diuen, hosti, ho haurien de mirar i tal, i dic, no, és que, vull dir, hòstia, ha de ser en aquesta trucada, perquè si no ja m'espavilaré per un altre cantó, m'ho hauries d'intentar resoldre ara. I llavors, bueno, parlem i estem un rato així, és bueno, no sé, és una tècnica que a mi em funciona i us la regalo. Has de tindre temps, però rius un rato. I res, ostres, perdona que haig de penjar ja, que haig d'agafar un vol. Bueno, no sé si us he explicat, però sóc el pilot. I això, i la pregunta que us volia fer és quina és la major trolejada que heu fet mai? Vinga, una abraçada.
5: Hòstia, bona tècnica.
6: Oh, i tant.
5: M'agrada, eh?
6: Perquè va tot al contrari, eh? Normalment és, no vull pagar res. No, vull pagar molt.
5: Sí, vull pagar molt. Jo vaig fer, una vegada la vaig fer servir semblant, perquè des de Telefònica a la seva època insistien en que contractés la seva telefonia i tota la història i tal a Muntanyola, que en aquell moment no arribava el cable telefònic fins a la porta de casa. O sigui, físicament no hi havia uns pals amb un cable com per poder-me donar d'alta de telèfon. I em anaven trucant al meu mòbil per oferir-me. I jo els deia, no, però és que no puc contractar-ho perquè és que no arriba físicament el fil fins a casa. Però insistien. I al final vaig decidir, bueno, pues sí. Dic, póngamelo todo, todo. L'internet, lo más caro, el mòbil, todo, tal, no sé què, i vendran a instal·lar-lo la setmana que viene.
6: Que vinguin.
5: I llavors em va trucar al cap d'una setmana, és que no se podrà instal·lar.
6: Ah, no?
5: Dic, oh, qué lástima, lo siento.
7: Valga'm Déu.
6: Tu, Pela, tens alguna d'estratègia?
7: No, jo feia al revés de seguir, però a mi m'agrada quan truquen posar el sabeu, que ho pugui sentir.
5: Sí.
7: El
5: meu dona
7: teletreballa molt, sí. I per tant a vegades ho sent, els meus fills hi són per casa, i llavors a mi el que m'agrada fer és de dir, llámeme, sí, un momento, que estoy en el tanatorio, que ha muerto mi madre. Un momento, salgo fuera, y, pero ya la llamaré, no, si quiere ahora, no, i pengen.
6: Ah!
7: Saps?
6: Ja,
7: hòstia, saps?
6: Veig que utilitzes molt, la mort.
7: Sempre. Sí, tinc una família on hi ha mort prematura.
6: Sí, turisme.
7: I llavors a mi és un tema que em fa riure, la mort.
6: Sí, no, està molt bé.
7: És que si no hi ric em fa plorar molt.
5: Endavant.
6: L'Aina de Sabadell ens ha portat una cosa.
5: Què has portat, Aina? Oh, no pot ser. Una altra vegada, la gent de Sabadell.
8: Perdona, què està passant aquí? Hi ha una caixa de belgues
5: del Genescà i està buida.
8: Diu, hi ha una nota que procediré a llegir.
6: Endavant.
8: Ja, si vam treure. Les belgues són boníssimes, però a Sabadell hi ha més coses a part de dolços. Una petita gàlia enmig d'un mar de multinacionals on trobaràs artesania, productes nostrats i idees originals.
5: Carai!
8: Que bé, però on té?
5: Aquí, el paquet gros. És que sempre que ve gent de Sabadell ens porta belgues del Genescà.
8: Oh, no, està molt ben tancat, això.
6: Ui,
8: això
6: no és capaç. Fot-li
9: fort.
5: L'Aina ha portat una altra cosa, que és... Ai. Què és això?
8: Però sí que hi ha moltes coses. Perdó, un caganer.
6: Home,
8: qui és aquest personatge?
5: Veig quin caganer.
8: Però és quines coses tan ganem. Maques hi ha aquí? Un clauer de la Mola, que és la millor muntanya de Catalunya.
9: Home, per suposat.
8: Uns mitjons de la Pilarín.
5: I
8: què més? I una bossa.
5: Molt ben
6: parida. Ens barallarem aquí, eh?
8: Home, moltes gràcies, perquè
6: veure, també,
8: Ens encanten els belgues del Genescà, però no estem fins al capdamunt.
5: Sí.
8: Si no, ens els podem acabar.
5: No, és que el metge ens ho ha prohibit. El metge
9: Esperem
5: no mengeu
9: que no s'enfadi
5: més.
9: El Joaquim del Genescà. No.
8: Perdona,
5: amb la publicitat que se li ha fet aquest programa.
8: O sigui, en Joaquim ens hauria d'estar pagant 1.500 euros al mes a cada un per la publicitat. Mare de Déu, quantes coses de Sabadell. Bé,
5: Aina, gràcies. Ens volies fer alguna pregunta a banda d'això?
9: No, simplement esperar que us hagi agradat i com a mínim una cosa diferent.
5: Molt bé.
6: Fel, et donen coses a tu també quan surts de l'escenari? Algú té coses per donar-te?
5: Sí, algun regalot.
7: A vegades un, però no.
5: No,
7: som molt d'acabar el bolo, esperar que marxi tothom i anar-nos-en cap a casa.
8: Està bé.
7: En principi tot fa molta il·lusió.
5: Sí.
7: Però quan ja fot 30 anys que t'hi dediques, el vols és arribar a casa, el sofà...
6: I ja està, eh?
7: No, així. I tu t'has benvingut, eh?
6: Sí.
7: Tu t'has benvingut,
5: però... Sí, perquè em fas d'aquell dibuix, també.
7: Sí, saps? Sí.
6: No,
7: és que a vegades a mi em sorprèn molt quan acabes un bol i hi ha gent, no? Podem fer una foto? Sí.
5: Què em fareu?
6: És igual, això és cosa seva.
7: I un autògraf? Meu?
8: No,
5: què
8: no
5: faràs?
6: A poder l'emmarquen.
7: El millor autògraf que he fet mai, això sempre m'agrada explicar-ho, és el primer que vaig fer a la meva vida.
6: Sí?
7: Que anàvem amb en Quim i en Xuri, sortíem de TV3, i una noia ens va venir, i jo anava davant, diem, i em podeu fer un autògraf, sisplau? I em va donar una cartolina de la tele, un boli, dic sí, i com et dius? I em diu, Eva. I faig, ras, firmo, li dono, i em diu, has firmat amb el meu nom.
5: Et vas quedar nerviós?
7: No havies firmat mai res?
5: Clar.
6: Sí.
7: I li vaig fer Eva, i un gargot, i li vaig donar... I va pensar, hòstia, és el deficient del trio, saps? Que no està bé.
6: Hòstia.
7: Sí.
5: És maco, aquest.
7: I des d'allà que li he pensat, quan m'he demanat... M'he posat sempre molt nerviós.
6: Clar.
7: Em ve les ganes de dir, i de què em faràs, d'això?
5: No, no em faran res. Jo hi va haver una època...
7: Per això no em regalen res.
5: Hi va haver una època que vaig pensar, el faràs diferent cada vegada que te'l demanin. No. Però... Llavors, pensar, és més feina pensar-ne un de nou cada vegada que fer el mateix sempre.
7: Sí.
5: Però bueno, res, si trobeu en Fel, això, recordeu que li agrada molt firmar autògrafs i
6: digueu-li que
5: fotos.
6: Em dic Maria Dolors del Carme. Maria Dolors.
3: Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
5: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist l'interior...
8: Oh, clar, si no ho veig.
5: Clar.
8: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
3: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Ger Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
10: Hola, què tal? Una reflexió o una pregunta. Per què, si ara se suposa que som més intel·ligents... els homes primitius, quan dibuixaven o feien pintures rupestres a les cavernes, no dibuixaven tites?
6: Ja està.
5: No dibuixava... És bona.
8: És bona.
5: No dibuixaven tites. Dibuixaven cèrvols i vaques.
8: Sí.
5: Mal dibuixades, també, s'ha de dir.
8: Sí.
6: Oh, però costava fer amb aquella pasta que feien.
5: Sí, amb aquells tints.
8: Tenien més temps, eh?
5: Això és veritat.
6: Això sí.
8: Ara és el món aquest de frenètic en què vivim, només hi ha temps de dibuixar una titola.
5: És veritat. Sí. També és qui diu això s'ha de conservar i això no s'ha de conservar. Perquè no, sempre xoquen. No, és que aquí hi havia una església romànica i a sobre hi van construir no sé què. Qui tria que es... Quina època s'ha de conservar?
6: Yeah.
8: No s'ha de conservar res, perquè els que van tirar a terra unes coses per fer-ne unes altres ja ho van tirar a terra ells.
5: Sí, però...
8: Què vols tirar a terra, tu?
5: Però, per exemple, jo què sé, vull dir que igual, a l'època del Neolític, també hi havia una canalla que dibuixaven tites a les parets i allò no han volgut conservar-ho i s'ha conservat-lo del cèrvol.
8: Saps qui dibuixava moltes tites?
5: Qui?
8: Els romans.
5: Ah, sí?
8: Moltes tites, moltes guarrades.
5: Veus? És que aquella època devia ser maca de viure, també.
8: Lo dels romans. Sí. No, molt guarros, els romans, eh?
5: Ja.
8: En Titus però... no sé què és un menjaculs. Ai. Coses aquestes escrites allà a Pompeia que dius, hòstia, no m'estranya que explotés el volcà. Cuidado, eh?
5: Has dibuixat tites, tu, Fer, també.
7: En Zoom, el meu amic d'Ànima, sí. A l'època d'institut, a la que un dels dos badava, l'altre li dibuixava una tita als apunts.
6: Ah.
7: O els treballs, saps allò? Demà m'heu d'entregar un treball i tu el tenies allà al calaix,
8: sí,
7: a punt d'acabar, l'acabaves a aquella hora del pati, última hora, dient, ara quan vingui li dono. Si anaves un moment al lavabo, tu l'entregaves i la setmana següent et veies una rodona. No s'entén això que hi ha aquí. I jo...
6: Potser se'n tenia massa, el Zoom, problema.
8: Ja. Una titola. En Zoom,
6: és tailandès? Era... És
7: d'Arbúcies.
6: Ara és que conec un noi que és tailandès, que no. Es diu Zoom.
7: Perquè hi ha ratos que no l'entenc, eh? Però és d'Arbúcies.
5: I d'on te li ve això de Zoom?
7: És d'aquelles absurditats, és en Salvador Cuminal,
5: sí.
7: Llavors era en Cumi, després era en Zumi i després va ser en Zoom.
6: A veure, caram. Ja anava a dir, com arribarà? Em
7: va estar tan gran i cada cop vols parlar menys, no?
6: Llavors, ja, al final...
7: En Zoom, i li ha quedat això. I teníem una guerra, llavors, això era l'institut, com hem començat a tenir cotxe,
6: tu podies veure... pèls, després els ous.
7: Tu veies el vidre de qualsevol, el seu o el meu, sempre hi havia una tita dibuixada. Llavors, era una guerra que teníem... La nostra relació va ser a través de dibuixar tites.
6: Molt bé.
7: I encara som amics, eh?
6: Qui la va guanyar? Sí.
7: Encara estem en ello.
6: Encara esteu fent
8: Ostres, preciós, això.
5: No hi ha aficions que no s'han de perdre.
7: Hòstia, l'amistat es basa en això.
5: Exacte.
6: Ostres.
5: Home, és maco.
6: Sí, aquells moments delicats de que necessites un amic, mira, m'ha passat això, ui, te porto una tita dibuixada.
7: Quan va venir donar el pes amb la mort de la meva mare, va dibuixar una tita allà.
6: Sí, eh? És que m'ho temia.
7: El llibre de condols, ja la tita.
8: Has d'intentar morir més tard que ell,
7: sí,
8: i dibuixar-li el taüt.
7: Aquesta l'idea. Aquesta l'idea.
8: Han vingut a l'enterro amb un esprai. Que raro, un fel.
7: De manera la família que no l'incinerin, que l'enterrin, que per poder anar allà, saps? Amb un esprai i dibuixar-li.
5: A la làpida.
7: A la làpida, una tita.
5: I cada any per Tots Sants li vas a repassar.
7: Sí.
5: Hòstia de Déu. En fi, ho hem de deixar aquí perquè arribem a l'últim minut de programa. Temps només perquè en Fel ens contesti quatre preguntes molt de pressa.
8: Escolta, Fel, el teu avi era un gran músic. N'has heretat el talent musical?
7: No.
8: No, zero.
7: Zero.
8: Tu toques la guitarra, toques coses.
7: Sí, però m'has vist mai?
8: T'he vist dalt de l'escenari acompanyant-te una miqueta.
7: Però allò era bastant de conya, eh?
8: Però voldries, eh?
7: Jo volia ser músic, però sóc un puto fracassat.
6: Però, Fel, diu que és, va ser un dels fundadors de l'Orquestra Meravella, el teu avi.
7: Ah, sí, m'ho va passar com deies a mi. Jo no.
6: No.
7: Sí,
6: que fort!
7: Quan el mestre Ferrer crea l'orquestra amb el seu germà Josep i el seu cosí Narcís, el primer que van a buscar és en Pitu Feixedes, el meu avi. Sí, sí.
8: Pitu Feixedes,
5: que tocava
7: saxofon.
5: Saxofon.
8: No és pas fàcil, eh?
5: No.
8: Ho has intentat?
7: No. No, ja no.
5: Ja no
7: vaig dir. Si la guitarra més difícil haver de bufar encara més.
5: Bueno, si algú li interessa la història de l'avi, això està recollit en un llibre.
7: Sí, he tret un llibre. Sí.
5: Que es diu?
7: M'hauria agradat conèixer't.
6: Demà us en parlaré.
5: Exacte, sí. Vinga. Si us heu quedat amb ganes d'escoltar més Fel Feixedes, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer, el tindrem aquí entre nosaltres, dibuixant tites. I tornem, com sempre, a la una del migdia, al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
6: Adéu-siau.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
12: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló. Narrador, poeta, assagista i traductor, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva literatura infantil i juvenil. Per la seva editorial a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i estima per la llengua.
13: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
12: Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Medalla d'Or de la Generalitat, Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Més notícies, Txell Garriga.
14: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Sirski com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty. El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar, recordem, amb la dimissió de l'exministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa en la guerra contra Rússia. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que reserva a Fedorov un lloc per supervisar l'estratègia tecnològica de l'Estat, però de moment no ha rebut resposta a l'exministre.
12: S'eleva a 41 persones el nombre de morts pel naufragi d'un ferri davant la costa de la República de Guyana, un petit país a tocar de Venezuela. L'accident va passar dissabte a la nit i a l'embarcació hi anaven 179 persones. Se n'han rescatat en vida 77, de manera que encara hi ha una seixantena de desapareguts. El govern de Guyana ha desplegat 16 vaixells a la zona de la tragèdia amb equips de submarinistes per recuperar els cossos de les persones desaparegudes. El ferri sinistrat portava 87 anys en funcionament i les autoritats han apuntat que el possible consum de drogues per part de la tripulació podria haver contribuït al naufragi.
14: La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats en Restauració, FECASARM, rebutja la prohibició de fumar a les terrasses aprovada per avui al Consell de Ministres perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Joaquim Boades, secretari general de la patronal, alerta de l'impacte en el sector i assegura que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes als veïns.
15: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
12: Els fraus efectuats amb targetes bancàries o per transferència són la principal causa de reclamació dels clients a les entitats bancàries. Han augmentat un 30% en els últims anys i representen un terç del conjunt de les queixes que rep el Banc d'Espanya. De mitjana tenen un cost d'uns 700 euros per client. La cadena hotelera Balear Meliá abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està convocant el país, que està provocant el país el bloqueig dels Estats Units. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya.
14: El grup Meliá s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de l'activitat que tenia el país. També ho han fet, però, altres cadenes hoteleres, com per exemple l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. La retirada dels grups hotelers té molt a veure amb la pressió creixent sobre Cuba de l'administració de Donald Trump, que, a més de programes energètics, d'aliments i de medicaments, que hi ha a l'illa, sanciona també totes les companyies que tinguin vincles econòmics amb Gaesa, el conglomerat amb qui els estrangers s'han d'entendre per poder operar el país.
12: I als esports, l'Espanyol ha guanyat el seu segon partit amistós de la pretemporada, triomf blanquiblau, per tant, per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa Peralada a l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bausà i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat.
14: I el Barça aquest dimecres s'anunciarà oficialment el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Biwissi. Bissiu, volem dir, de 18 anys per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa i Emèric Laporte s'ha ofert també al Club Blaugrana.
12: Remco Evenepoel ha guanyat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel.
14: I el Barça ha comunicat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Yumut, que ha firmat fins al 2028. Yumut, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
16: Fins aquí les notícies.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
17: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
20: Tu t'ho mereixes, en
17: Rècords.
16: Per recordar en profunditat
20: Històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
21: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
22: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
23: 9.506 09506 sèrie 26.
22: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
24: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
25: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Els hi pregunto a l'Humbert i al Roman, esteu d'acord que el cibercrim és un dels problemes més greus actualment, Humbert?
1: Doncs sí, malauradament és un gran problema, i el problema dins del gran problema és que moltes vegades no en som conscients fins que tenim el problema al davant. Ens han fet una estafa, ens han suplantat la nostra identitat, i llavors és quan ho sabem. I no només la ciutadania, sinó també moltes empreses.
0: Val. Roman, també estàs d'acord?
2: Sí, absolutament. Dels últims 20 anys ha estat així i dubto que la cosa vagi a canviar,
0: clar,
2: desgraciadament.
0: Estic parlant amb l'Humbert Ruiz, que és director de Talent Digital de Barcelona Activa, i el Roman Vargas, que és responsable de ciberseguretat a Catalunya del gegant tecnològic Cisco. Heu posat en marxa també un projecte per formar una mica més en ciberseguretat 200 persones en 2 anys, i de moment ja heu arrencat amb una primera tongada de 40. Per tant, expliqueu una mica aquest projecte.
1: Doncs sí, ens hem proposat formar 250 persones en 2 anys com a analistes júniors de seguretat, perquè és una figura que necessita ara mateix el sector de la ciberseguretat, i hem començat amb aquesta primera tongada, que han iniciat el bootcamp aquesta setmana, i esperem pues, que després de 6 mesos pues, puguin trobar feina al sector.
0: Clar, és un programa que neix entre Cisco i CERT?
2: Correcte, sí, sí, sí, sí, sí. De fet és un programa que portem uns quants anys fent a tot el món i que hem encetat aquest any amb l'ajuda de Barcelona Activa aquí a Barcelona.
0: Sí?
2: Forma part d'una aposta de Cisco des de fa més de 30 anys aquí a Barcelona.
1: Sí, és una aliança públic-privada, és a dir, en aquest cas l'administració pública i una empresa privada com és Cisco, en el marc del Mobile World Congress, doncs van signar un acord per formar aquestes persones en el sector de la ciberseguretat. A partir d'aquí vam escollir el tema de la ciberseguretat i hem buscat un programa que a més permeti la reconversió professional, és a dir, que donem l'oportunitat a persones d'altres sectors que es puguin reconvertir mitjançant aquest itinerari formatiu i reorientar la seva carrera professional cap al sector tot tecnològic. Per això formem aquesta figura que dèiem d'analista júnior en ciberseguretat que permet entrar en aquest sector.
0: Digue'm algunes matèries que se'ls formarà o que se'ls forma, no? Posa'm alguns exemples.
2: Sí, sí. Bueno, des del punt de vista de ciberseguretat sempre hi ha 2 vessants, no? La part més de l'atacant i la part de defensa. Lògicament, el focus és la defensa, però dins del programa hi ha tot de pràctiques de simular atacs, fer pentesting, etc, perquè també és important veure l'altra banda, d'acord? La part més important de la defensa, que és on volem estar tots, jo crec que és el fet de que al final es trobaran amb eines que són les mateixes eines que es trobaran en el dia a dia després quan vagin a treballar a les diferents empreses. Penseu que en el món de la defensa, com a tal, la majoria d'empreses té com 40 solucions diferents de seguretat implementades. I una cosa important del programa és que no es centra en una tecnologia concreta de ciberdefensa, sinó toca molts pals, que és un dels avantatges de Cisco en aquest sentit. És a dir, és més real i més semblant al que es trobaran a la feina un cop acabin.
0: Clar. Explica'm més exemples, Humbert, d'aquestes pràctiques reals amb què esteu formant, no? És a dir, a vegades hi ha pocs professionals ben formats en ciberseguretat, no? I què és el que se'ls vol ensenyar?
1: Doncs aquí estem parlant de la primera, diguéssim, línia de defensa que tenim contra la ciberseguretat, no? Com explicava el Roman, aquí sempre hi ha 2 vessants en la ciberseguretat, no? El que ataca i el que es defensa. I per això necessitem aquesta figura que ha de ser la persona que detecti aquests atacs i alhora, abans de que passin aquests atacs, que es dediqui a fer la prevenció. Per això és molt important també el que estem fent amb aquest itinerari, que és arromangar-nos amb empreses del sector d'aquí a Barcelona perquè defineixin molt bé quines són les competències tècniques i les habilitats professionals que necessiten aquestes persones per ser, com dèiem, aquesta primera línia de defensa contra els ciberdelinqüents.

0: estem parlant d'un àmbit que té molta demanda i poca oferta de talent. Només 3 professionals per cada oferta de feina, segons l'informe digital Talent Overview 2024. Vol dir que falta molta gent que pugui estar formada en ciberseguretat. És important, clar, és a dir, a les empreses que contractin, sabran que tenen professionals nous, no? Dieu-me aquestes professions del futur, no? Analista júnior de ciberseguretat, no? Quines són aquestes professions?
1: Sí, com deia l'Humbert, al final és formar la gent per aquest primer nivell de protecció que moltes empreses estan reclamant. Crec que era el capítol anterior, el Sant Pere, el conseller, comentava el creixement
0: així
1: que tenia.
0: Així m'agrada que és oient del Revolució,
1: sí,
0: vostè,
1: sí, absolutament, absolutament.
0: Molt bé.
1: Doncs parlava de que precisament aquesta és una de les professions amb més demanda i més creixement aquí a Catalunya. I és per un motiu, perquè al final les empreses necessiten gent. I comentaves la dificultat de contractar. Jo afegiria la dificultat de mantindre talent.
0: Ja.
1: Perquè com que hi ha tanta demanda, la gent moltes vegades acaba 6 mesos a un lloc, 6 mesos a un altre. Són oportunitats molt, molt interessants que s'han d'aprofitar ara mateix.
0: L'Humbert, que coneix el talent digital, no? Amb el teu càrrec, que coneixes molt del talent digital, falta, en aquest cas, no? Gent que es dediquin a aquestes professions, no? Sobretot.
2: Sí, sí, falta gent i el millor de tot és que el sector digital ens ofereix, a diferència d'altres sectors, tens l'oportunitat de mitjançant itineraris formatius, diguéssim, fora de la formació més reglada, t'ofereix itineraris per reconvertir la teva carrera professionalment, perquè aquestes oportunitats que dius, perquè en el sector de la ciberseguretat potser és el cas més extrem, no? Que per cada oferta de feina només s'hi presenten 2 persones, no? Això vol dir que són vacants que van quedant, això vol dir que les nostres empreses són menys competitives, i per això aquesta gran oportunitat per formar-se fins i tot des de zero i entrar al sector tecnològic i, en aquest cas, al sector de la ciberseguretat. D'això es tracta, aquests itineraris tipus bootcamp.
0: I troben feina de seguida, Humbert, sí?
2: Sí, nosaltres tenim a l'IT Academy, com sabeu, tenim itineraris en programació web, en anàlisi de dades, i ara hem començat aquest de ciberseguretat. Portem ja 7 anys d'IT Academy. La inserció laboral és del 80% als 6 mesos d'acabar la formació.
0: Molt bé. Alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, una cosa només, parlaves de reciclatge. És important, sobretot pel tema de la IA generativa, que pensem que molta part de la defensa, de la ciberdefensa, no és tan, anem a dir, determinista com abans, no és tan un tema d'enginyeria. Hi ha carreres humanistes que crec que poden aportar molt a aquesta ciberdefensa en el món aquest que ens trobem ara de la IA generativa.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats per la bona feina, Humbert, Roman, que vagi molt bé aquesta formació, que és important. Necessitem ciberseguretat, sobretot hi ha molta feina en aquest sentit, no? Es busquen professionals i, com sempre expliquem, al Revolució, no? La gent que busca feina, hi ha sortida, hi ha mercat, no?, d'aquest talent digital. Felicitats als 2, gràcies.
1: A vosaltres. Merci, merci.
3: Bones, molt bones. Soc en Xavi Berneda, de l'empresa Calçat Múnich. 10 anys, tu. Sembla que va ser ahir, no? 10 anys a connectar-nos amb el futur. Gràcies a aquest programa tots hem après molt. Ha sigut increïble. Molta tecnologia, intel·ligència artificial i moltes, moltes felicitats. Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Endavant.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
0: La setmana passada a Barcelona va ser epicentre de la intel·ligència artificial. Quasi 1 miler de participants van reflexionar sobre aquesta tecnologia, sobre els canvis que ja són aquí en la gran majoria d'àmbits professionals i personals. I durant 2 dies es van parlar de moltes coses i avui volem conèixer alguns dels detalls més interessants que s'hi van dir. No! I saludem el Joan Mas, és el director científic de l'àrea digital d'Eurecat i director d'aquest congrés de la intel·ligència artificial Congrés, que ha organitzat també amb la Generalitat. M'agradaria saber, Joan, què tal? Benvingut.
5: Moltes gràcies.
0: A veure, un primer titular de com ha anat, una conclusió del que s'ha dit de la intel·ligència artificial que genera valor a les empreses i als professionals. Quin titular et quedaries d'aquest congrés, que se n'ha parlat moltíssim?
5: Sí, un dels titulars és, a través dels continguts que hem tingut, la eclosió durant aquest any, 2025, i que segurament serà futur, d'una nova modalitat de la intel·ligència artificial que es comença a conèixer amb el nom de Agentic AI, en català en podríem dir IA agentiva o IA agencial, i que es basa en utilitzar uns agents de software que porten, diríem, un pas més enllà l'automatització de les tasques a nivell de les empreses, sobretot en els entorns industrials i de més. Aquest seria un primer punt que va sortir molt en els continguts del Congrés. L'altra idea que ha començat a aflorar és aquesta idea de la computació híbrida, és a dir, s'estan desenvolupant en paral·lel amb la intel·ligència artificial, s'estan desenvolupant altres tecnologies que també tenen per objectiu doncs ajudar a aquesta computació tan necessària, fonamental, indispensable, perquè la IA doncs faci el que ha de fer. I en paral·lel a aquesta computació clàssica, i tenim doncs els superordinadors i de més, s'està desenvolupant la computació quàntica, s'està desenvolupant la neurocomputació, i una de les tendències és que en el futur haurem d'utilitzar cadascuna d'aquestes modalitats de la computació en les seves millors prestacions per tal de ser més eficients. Són dues idees que han sortit en el Congrés, a part, doncs, òbviament, de presentar diferents projectes i casos d'èxit al llarg dels dos dies de l'esdeveniment.
0: Clar, dius, agents d'intel·ligència artificial, n'hem parlat, el Revolució, però expliquem una mica més què fan aquests agents, perquè el Congrés evidencia, no, la maduresa de la IA com a generador de valor a les empreses i pimes, i aquests agents d'IA què fan? Què fan exactament? Quines tasques que poden ajudar a les petites i mitjanes empreses que ens estan escoltant?
5: Doncs, com deia, els agents porten l'automatització a un nivell superior. Són eines de software que estan programades per aprendre del context en el que treballen, i després podem exemplificar
0: clar,
5: en un
0: què
5: cas
0: poden fer, no?
5: Concret. I poden prendre decisions per si mateixes, poden activar accions i aprenen de la seva pròpia activitat, de forma que en situacions futures doncs poden inclús tenir actuacions millors. Això, per exemple, es pot exemplificar si ens imaginem, és un exemple, una metàfora que la sol que utilitzar per que es visualitzi què fan els agents. Si imaginem-nos que estem en una fàbrica, en una cadena de producció, i de cop i volta doncs les peces surten defectuoses. Si aquesta fàbrica, si aquesta cadena de producció té instal·lat un sistema agèntic, doncs serà capaç primer de descobrir que s'estan produint aquests errors. Serà capaç de veure a on es produeixen i per què. I a partir d'aquí prendre les accions necessàries per intentar corregir aquests errors. Per exemple, enviar una ordre a un operari perquè pugui fer doncs la tasca de manteniment. Serà capaç de descartar aquelles peces que siguin dolentes, no? I com deia, totes aquestes activitats, aquestes accions en el context en el que es produeix, el sistema agèntic serà capaç de registrar-ho i aprendre'n per veure, doncs, inclús millorar les seves prestacions en situacions futures.
0: Tasques repetitives, sobretot també poden fer aquests agents, per posar, ara parlaves d'indústria, també pot, per exemple, contestar e-mails o fer-te, doncs, que t'arribi el newsletter de les notícies que t'interessen per al teu sector i la teva empresa.
5: Correcte.
0: Vull dir que pot fer, perquè ho entenguem, no?, infinitats de funcions i activitats.
5: Correcte. Hem de tenir en compte que els agents no és una cosa d'ara, existeixen des de fa molts anys, però a mesura que la IA ha anat evolucionant, que ja hem incorporat a dintre del sistema agèntic també la IA generativa, no?, que permet conèixer millor aquest context, no?, el que diríem tècnicament es coneix, l'entorn semàntic i de més, hem millorat moltíssim aquestes prestacions per arribar a aquest grau d'automatització.
0: Clar. També es va parlar molt sobre com s'entrena aquesta intel·ligència artificial, no? L'ús de les dades per fer créixer la IA continua sent el gran tema, no? D'on s'extreuen aquestes dades perquè la gent ho entengui?
5: Val. Fins ara, tots aquestes eines d'intel·ligència artificial, els models de llenguatge i de més, han utilitzat la informació que hi ha a internet, tota la informació, informació de text, informació de veu, informació gràfica, vídeos, tot el gran volum enorme de dades digitals que tenim a internet, s'han utilitzat per aquest entrenament d'aquests models. Avui en dia es comencen a buscar altres fonts. Tots tenim dades o sensors que estan generant dades contínuament, els rellotges que tenim, Smart Watch i tota la sèrie de sensors, tot això està generant moltíssimes dades i ara es comencen a utilitzar aquestes dades per entrenar aquests models. I hi ha una tercera opció, que són les dades sintètiques. Quan no tenim dades, hem de ser capaços de fabricar unes dades que ens ajudin a entrenar aquests models. I la intel·ligència artificial també és capaç d'ajudar-nos a generar aquestes dades que les coneixem com dades sintètiques.
0: Joan, avui parlen de la intel·ligència artificial d'aquest congrés. Agents d'intel·ligència artificial, computació híbrida, són conceptes no fàcils per la gran audiència. Mm. Però a vegades, sobretot, explica'm algun dels projectes que esteu fent, per exemple. 36% dels projectes vosaltres que esteu fent amb Machine Learning, i posa'm algun exemple que sigui concret, no? Per exemple, estem parlant d'aigües residuals amb visió per computador, Zero Vision, què esteu fent?
5: Val, aquest és un projecte que es va presentar en el Congrés i participa a CETAQUA, i la idea d'aquest projecte és, el context d'aquest projecte és, ens hem de pensar les estacions de depuració d'aigua, on es depura les aigües residuals. Llavors, aquestes estacions estan molt sensoritzades, necessitem uns sensors específics per monitoritzar els processos, els productes químics que hi ha per allà i tal. I moltes vegades aquests sensors fallen perquè s'embruten, deixen de funcionar de la manera com haurien de fer-ho. I una manera alternativa és utilitzar la intel·ligència artificial, en particular la computació, la visió per ordinador o visió artificial, que és una modalitat de la intel·ligència artificial que ens ajuda a suplir aquests sensors. I el Zero Vision va en aquest sentit, utilitzar càmeres que després estan connectades a sistemes d'intel·ligència artificial que són capaços de detectar la presència de fangs o la presència de bombolles que detecten o són símptoma de que algun procés no està funcionant bé. Per tant, ens estan ajudant al procés propi de la depuració de l'aigua.
0: Clar. En quins sectors es va comentar que canviarà més la intel·ligència artificial? En la salut, en la comunicació? En quin sector canviarà més?
5: Mira, la intel·ligència artificial és totalment transversal i avui en dia està afectant o està sent utilitzada en tots els sectors. La salut, per descomptat, tot el tema de processament de les imatges mèdiques per ajudar en el diagnosi és un element importantíssim. En les comunicacions, la gestió de les xarxes mòbils, no? la gestió del tràfic, no? del tràfic que nosaltres creem quan utilitzem els nostres mòbils. A vegades hi ha zones de la xarxa que estan més carregades, zones que no. Amb la intel·ligència artificial es pot balancejar aquestes coses. En moltíssims sectors, a l'agricultura, moltíssims s'estan fent ja actualment projectes que expliquen la intel·ligència artificial i il·lustren com aquesta intel·ligència artificial ens està ajudant.
0: Molt bé. Doncs enhorabona per aquest congrés d'intel·ligència artificial a Barcelona. Són moltíssimes les eines que tenim ara en tecnologia i, per tant, això està canviant les nostres empreses, no? Les nostres pimes i també moltíssima feina. I felicitats, Joan. Enhorabona per com ha anat aquesta feina. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Hola, sóc l'Artur Peguera i estic encantadíssim de dir-vos que el Revolució 4.0 em fa moltíssima companyia els caps de setmana quan surto de la tele en el trajecte cap a casa. Així que, com que aquesta temporada en feu 10, moltíssimes felicitats, això primer de tot, però primeríssim de tot, moltíssimes gràcies per tot el que m'ensenyeu des de Catalunya Ràdio.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Segons un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, el 78% de treballadors consideren que la seva empresa els hauria de proporcionar les eines i la formació necessària per treballar eficaçment amb les tecnologies digitals més recents, incloent-hi la IA, per afrontar els reptes de l'entorn professional actual. Una xifra excel·lent que demostra que la IA no fa por. El que fa por és pensar en la possibilitat de perdre el tren. Estàs d'acord en el que dic? Li estem perdent la por ja a la intel·ligència artificial, sí?
7: Crec que sí, a poc a poc, no? La gràcia del coneixement i d'anar veient de què va, doncs com més li posem cara, més li veiem les possibilitats i tenim més ganes de conèixer-ho.
0: Clar, la Cristina Amon ja la coneixeu, és directora de la Vinia AI. Avui justament amb la Cristina volem parlar una mica de com aprendre a fer servir més la IA. Com ens podem crear una formació a mida, em diries, amb intel·ligència artificial, em diries?
7: Doncs en aquest cas és interessant perquè és una eina que com que ens ajuda molt a customitzar, no?, a personalitzar textos o el que sigui, és una manera que també la podem fer servir perquè ens customitzi un possible curs. La idea seria que la IA ens pot fer de professors o entrenadors, per exemple, si li donem bones instruccions sobre el que volem fer.
0: Val. O sigui, hi ha algun secret per fer-ho perfecte, sobretot a consultar fonts fiables, sí?
7: Sí, al final les fonts és la base de tot. Necessitem que siguin fiables i necessitem poder-ho comprovar. Per tant, la verificació també és un element clau.
0: Clar, com la majoria de qüestions que requereixen un aprenentatge, no? Hi ha un mètode que ens permeti no perdre'ns. Quins passos ens diries, Cristina?
7: Per començar, la idea seria definir un repte molt concret, no? Tenim tendència a grans coses i llavors costa molt concretar. Si nosaltres sabem què volem, doncs fer una cosa curteta, demanar-li aquest punt de, doncs mira, vull aprendre X en 2 setmanes, no? Llavors, com més concret, més bé la IA atina, perquè també té molt coneixement per anar a buscar. Podria ser, per exemple, doncs, aprendre català seria molt ampli, però si li diguessis vull aprendre els connectors formals per fer un examen del C2, no? Doncs això ja és com molt específic i podrà anar-te a buscar aquells elements claus per tu.
0: Clar. Més exemples? Algun altre exemple que posaries?
7: No, per exemple, no demanaries cuina mediterrània, no? Demanaries una recepta específica o per uns ingredients específics, aquest tipus de coses. Com més concret, més fàcil és que et doni una resposta que et funcioni.
0: Cristina, passa sovint, no?, que plantegem a vegades qüestions molt genèriques i la intel·ligència artificial es perd d'entrada quan és una informació o una pregunta molt genèrica?
7: Correcte. De fet, ara estàvem dient aquesta part, no?, d'acotar molt a l'objectiu o què és el que volem aprendre, i una altra manera d'acotar és dir-li l'horitzó temporal, no? Objectius diaris, un pla curt, X dies d'aquest curs o el que nosaltres necessitem. Una altra manera també d'acotar és explicar el teu nivell. Llavors, doncs, si és en anglès, li pots dir, doncs això, no el parlo, o el que sigui, i posar-te una mica en quin punt estàs, o nivell de professional o no, nivell de persona del carrer. A nivell de també és interessant dir-li en quin format tu vols. T'agrada una cosa pràctica? T'agrada que t'expliqui metàfores per entendre conceptes complexos, per exemple?
0: I dius que les fonts és la diferència? Per què? Sempre dius que hi ha una cosa que marca diferència, les fonts. Per què?
7: Aviam, com en el periodisme, no? Una mica és el que separa el coneixement del fum. Tenim sense fonts, doncs el que tenim és opinió. Amb fonts tenim la prova. Llavors, més enllà de tu indicar unes fonts concretes, per exemple, si li volguessis fer un curs sobre temes de català, doncs li diries, mira, busca-m'ho a l'IEC, no? Sota tot el que em diguis, reforça-m'ho, diem-me la font, l'IEC, l'Optimot, on sigui.

0: com ho fem perquè la IA usi bones fonts, és a dir, que no al·lucini, que no ens enganyi, Cristina, perquè nosaltres n'hem parlat moltes vegades, no? Ens fa dubtar si el que ens diu la IA és veritat o mentida, no? I llavors, hi ha maneres perquè sapiguem que són bones fonts?
1: Sí, de fet, nosaltres som els que tenim el criteri. Llavors, habitualment, el que fem és, si saps d'un contingut concret que vols aprendre, li dones tu les fonts d'on vols que ho vagi buscant, no? Perquè tu saps qui és la referència d'això. Això seria la manera de dir, vinga, ho tinc controlat, li poso 3-5 fonts com a molt i a partir d'aquí faig. L'altra opció és demanar-li que me'n proposi, però jo mateix també valorar quina és la qualitat d'aquestes fonts.
0: Val, m'has posat uns exercicis que hem d'aprendre. A veure, corpus tancat, què vol dir?
1: Doncs això, dir-li, tens 3-5 fonts i tot el que m'expliquis vagi al voltant d'aquestes fonts. I l'altra cosa és demanar-li que situï, no? Quan t'explica alguna cosa, et digui en aquestes fonts on ho ha trobat.
0: Amb les cites obligatòries, com
1: ho fem? Exactament. Doncs això, li dius, escolta, sobretot cada vegada que em diguis, no?, algun tema, digue'm on l'has trobat, perquè jo pugui anar a verificar que és així. I a més, l'altra part és, si hi ha coses sensibles, sisplau, no m'ho donis d'una sola font, busca'm en dues.
0: Anem,
1: no?,
0: a prontejar, posa'm exemples, anem a prontejar, Cristina. Per exemple, el disseny d'un curs.
1: El disseny d'un curs, l'altre dia que fèiem tot el tema de prompting, no?, dèiem, primer de tot, el rol, fes-me d'expert en, doncs en aquest cas seria fes-me d'expert en pedagogia, no?, perquè volem que ens faci un curs. Li podem dir, vull un micropla de 15 dies o 20 dies, que siguin 20 minuts al dia sobre un tema. Val. Llavors, seguint amb un prompt, li diries, val, les fonts, doncs les fonts úniques, aquesta i aquesta, i li dones tu, dèiem l'Optimot i l'IEC. No em faci servir cap altre, has de ser molt específic en aquest sentit. Després, per cada dia específic amb un objectiu i una explicació, doncs unes 120 paraules. Això el que em farà és donar-me aquests petits textos, no? 15 dies, cada dia un apartat sobre el que treballar. Després dic, val, doncs tinc, al final de tot em pots proposar un exercici pràctic i un petit qüestionari, i d'aquesta manera doncs és com que jo puc testejar el que he après, i em proposes també les solucions després per poder comprovar que allò realment funciona, no? I un últim punt que li pots posar és dir-li, val, digue'm on em puc haver equivocat, i això també et fa com reiterar i veure que realment hem après el que volíem aprendre, no?, en aquell dia. Clar. Per tant...
0: També, en aquest cas, no?, li podem dir, per exemple, si estem fent un quiz amb correcció, no?, crea un quiz, no?, de 5 preguntes, no?, 3 de test o 2 obertes sobre un tema, i que ens digui les respostes justificades. És a dir, sobretot, això no ho expliquem, no?, Cristina, les instruccions han de ser molt clares i molt concises, no?, quan li fem.
1: És la manera de dir-li, sisplau, que faci les coses com nosaltres volem, i a més, quan ens contesta, podem veure si realment ho està respectant. De fet, en aquest sentit és interessant posar-li també l'opció del no ho sé. Aquestes eines són molt complaents. Tot el dia quan tu li deus alguna cosa, oi, sí, tens raó, ai, que bé, quina bona idea, no? Doncs en aquest cas, sobretot pel tema de les fonts, és important donar-li l'opció de dir, escolta, sobretot, si no ho has pogut comprovar amb una de les fonts que t'he donat, digue'm que no ho saps o que no ho has trobat.
0: Clar, la Cristina Mon, una supercrat de la IA, avui aprenem amb ella més de IA. Quins errors habituals es cometen, em diries, per acabar? Errors, que tenim. Fonts vagues, no?, suposo.
1: Quina... Sí, sobretot el que comentàvem ara, no? Al final tot torna al punt de les fonts, que és el més essencial, però també la part més de generalitzacions, no?, demanar-li que sigui molt concret, i nosaltres, per tant, ser-ho també. Després, també la part aquesta de copiada de sensibles i que no tinguis la prova, doncs això, el que dèiem, recordar-li que ens digui que no ho sé. I l'últim és l'excés d'ambició. Ara, quan dèiem, no li demanis que t'expliqui un curs en 10 dies sobre cuina mediterrània, o sí, però també t'anirà millor si et diu un sol plat o coses més específiques, atinarà més.
0: Clar, molt bé. Jo sempre dic que les mares i pares que ens escolten, la IA serveix també per fer els menús infantils dels nostres fills.
1: Exacte.
0: Li passem tot el que menja al col·legi, de dilluns a divendres, i ens pot dir amb proteïnes, amb verdures, amb vegetals, amb pasta, no?, que pot menjar al vespre per no repetir.
1: I li has d'afegir també el temps, no?, dir-li, escolta, ho he de poder fer en 10 minuts.
0: Això també.
1: I no sóc gaire hàbil a la cuina.
0: Bé, això sí, Cristina, no ho sé, si estaríem d'acord. No, home, jo Déu-n'hi-do, no? Tu, què tal?
1: No, jo parlava per mi.
0: La Cristina sempre està amb la IA, amb la IA. Cristina, moltes gràcies per aquesta classe express sobre com aprendre a fer servir la IA, i com dèiem, la paraula por, oients, ha de desaparèixer, no? I sobretot preguntes clares, concises, qui és el subjecte, el verb i el predicat de les nostres frases i de la informació. Gràcies, Cristina.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

Pausa, acabem el programa i avui amb una frase del conferenciant motivacional nord-americà Robert Schuller, que diu això: si només escoltes les teves pors, moriràs sense saber quin era el teu gran potencial.

Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha mort als 103 anys l'escriptor Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del cèlebre Rovelló, el clàssic que va publicar el 1968. Narrador, poeta, assagista i traductor, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva literatura infantil i juvenil. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el condol a través de les xarxes, diu que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir i un gran llegat per a les lletres catalanes. En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, lamenta així la seva pèrdua.
2: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
1: L'escriptor i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única en una entrevista a 3CatInfo.
3: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil. Ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig han presentat un escrit a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del TJUE avalant la mesura d'oblit judicial. En el document, elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència de la justícia europea que avala la llei d'amnistia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el programa Auto Plus per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda destinada tant a particulars com a autònoms i pimes va dels 1.100 als 7.500 euros segons les característiques del cotxe, furgoneta, moto o camió que es compri. Ho ha explicat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu.
5: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
4: La guerra dels Estats Units contra l'Iran ha costat 37.500 milions de dòlars, segons ha revelat aquest dimarts al Senat nord-americà el secretari de Defensa Pete Hegseth. Això són 8.000 milions de dòlars més de l'anterior estimació feta pel Pentàgon ara fa unes setmanes. Abans de comparèixer al Senat, Hegseth ha dit a la Casa Blanca que mentre l'Iran continuï atacant vaixells a l'estret d'Hormuz, l'exèrcit nord-americà mantindrà l'ofensiva militar contra la República Islàmica.
6: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
1: Aquesta matinada comença l'última fase de la cobertura de la Ronda de Dalt de Barcelona en el tram entre l'avinguda de Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es fa amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afecta la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs. Per seguretat, també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la Ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous fins al 6 d'agost. La multinacional de l'entreteniment Disney ha anunciat una nova onada d'acomiadaments que afectaran diverses àrees corporatives del grup, principalment els estudis d'animació Pixar, responsables d'èxits com Toy Story, Buscant en Nemo, Cars, Up o Del Revés.
4: Segons mitjans de comunicació especialitzats, la reducció de plantilla a Pixar seria de 150 treballadors. L'altra divisió més afectada pels acomiadaments és la unitat de televisió del canal National Geographic. El passat mes d'abril, Disney ja va comunicar la supressió d'un miler de llocs llocs de feina de màrqueting en el que va ser la primera gran reestructuració de la nova direcció, amb Jos D'Amaro al capdavant. Aquest nou anunci de reducció de plantilla al grup Disney arriba en un context de gran èxit a les seves produccions animades. La cinquena part de Toy Story, estrenada el passat mes als cinemes, porta recaptat gairebé 1.000 milions de dòlars arreu del món.
1: I als esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissiwo, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert també al club blaugrana.
4: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada, triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa, parlada a l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bausa, Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat.
1: El Barça de bàsquet ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umuda, que ha firmat fins al 2028. Umuda, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units.
0: Fins aquí les notícies.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
9: Ara m'ha agafat per aquí.
8: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
10: Home, enòleg no sóc, però bueno.
11: Que jo sóc de Banyoles?
8: Sí.
11: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
8: He trobat a la Wikipedia, això.
10: Doncs mira, més li fent cas.
9: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
10: Típic de l'escala.
9: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també, i tampoc.
12: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
9: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
7: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
13: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
15: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
18: Ho senten, això, de fons? Sí, és la mar. Tranquil·la, molt suaveta, gairebé quieta, com adormida. És fantàstic començar un programa aquí. I avui, veu, avui no et necessitaré gaire.
19: No?
18: Perdona'm, sí, diguem-nos bona nit.
19: Bona nit.
18: Bona nit, veu. Ei, has triat molt bé avui, eh?
19: Sí, oi?
18: Sí, perquè a banda d'aquesta calma, som en un lloc fantàstic. Som en un lloc meravellós. I aquest sí que no necessito que me'l presentis, perquè només mirant aquí al darrere sabem que som a Colliure, a la Catalunya Nord, amb les pedretes de la platja. Un lloc que si miris allà on miris, veus que és fantàstic. I que tinc la sensació que avui serà complicat això, perquè crec que una vegada ets aquí, ha de ser, jo diria que ha de ser difícil, ha de ser bastant complicat de marxar d'aquí.
20: I sí que és difícil de marxar d'aquí.
18: Sí?
20: Bona nit, sí.
18: Què vol dir que és difícil marxar d'aquí?
20: Mireu, jo sóc fill d'aquesta terra.
18: Sou d'aquí?
20: Sí. Vosaltres, poca immigració heu tingut, perquè teniu l'indústria, teniu tot el que vulgueu. Jo quan he marxat...
18: Quan diu vosaltres vol dir els de la Catalunya Sud?
20: Els de la Catalunya Sud, sí. Eh?
18: I a vos què us ha passat?
20: Jo primer vaig marxar per la guerra d'Algèria, després fill de pescador, imagineu...
18: Fill de pescador aquí a...
20: Aquí a Colliure. Imagineu que coneixia fins als forats dels crancs, que la nit, el dia, les terres, les roques, els noms de tota aquesta part, les coneixia totes.
18: Sí.
20: Que jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna... Darrere, el Sant Elme.
18: Sí.
20: Imagineu marxar. El que vol dir marxar. Una immigració.
18: I vau haver de marxar.
20: Vas tenir que marxar, ben segur.
18: On va marxar?
20: I llavors vaig anar a París.
18: A París.
20: I a París...
18: Per un temps.
20: Jo pensava per 3 anys un sacrifici. Però la realitat és que no hi va haver mutació. I vaig passar tota la meva vida, 32 anys de la meva vida les vaig passar allà, fins al dia que em vaig jubilar.
18: i va poder tornar.
20: El 14 de juliol feia l'any de jubilació, el 13 a mitjanit era dins el tren. Vaig dir a la dona, escolta, tu acabes quan te vagi bé, però jo ara mateix me'n vaig.
18: No va deixar passar ni un segon,
20: ni
18: de
20: un
18: més.
20: Ni un segon. I quan vaig arribar a la banda de Ribes Altes, sí, era dins una cotxeta, i em vaig despertar, va venir un olor, que era l'olor de l'aigua que hi havia a les vores allà, i del Canigó, fantàstic, amb un xic blanc, encara que sigués l'estiu, i doncs ja vaig dir, aquí sóc a casa meva.
18: Sap una cosa? M'està fent emocionar. Ah. Perquè noto també que està emocionat.
20: Sí.
18: Perquè noto també que per vostè ha estat un tràngol haver de marxar d'aquí i ha estat una gran, sí, alegria tornar. Això no m'ho explicaria aquí al programa. Que li sembla bé d'explicar-m'ho i de traduir totes aquestes sensacions en paraules?
20: Doncs ja a París vaig voler reconstituir un univers català. Pensava que era totalment aïllat. Finalment vaig descobrir primer el Casal de Catalunya de París, després Aire de Festa, després altres organitzacions, les quals em vaig apuntar allà. Mm. Bueno, això és una. Després vam crear un grup que era un grup militant. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París.
18: Exiliats, eh?
20: Exiliats.
18: Jo crec que aquí hi ha la paraula, permeti'm, eh? Crec que aquí hi ha la paraula clau, exiliat. Ser un exiliat en el teu, diguem-ne, estat, o l'estat, sí, on et toca viure, ha de ser una cosa gruixuda.
20: Sí.
18: I jo ara vull que me l'expliqui. Si em permet, fem una cosa. Comencem el programa i vull que m'expliqui tota la seqüència. Des que se'n recorda quan era aquí, se'n recordava d'aquests detalls dels crancs i de tot, fins la seva anada a París i la tornada. Li sembla que comencem i aleshores ho expliquem? Li sembla bé?
20: Si vol.
18: Doncs farem això. Des d'aquí fem el començament del programa, com correspon, trepitjant aquestes pedretes de Coll Lliure, i després explicarem aquesta vivència, que no és un cas únic, que no és un cas individual, que va fent que, mirin, els que ho veuen per internet, va fent així que no amb el cap, sí, perquè no és individual, això.
20: No.
18: Això és un cas col·lectiu i sí, gairebé amb intencionalitat. Ara ho expliquem, el Sense Fronteres.
16: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Avui som i fem programa en aquesta enyorada Catalunya Nord, trepitjant-la fortament, ensorrant fins allà on podem els peus en aquestes pedretes de la platja de Colllibre. A quatre peus, estem fent aquesta immersió en la terra de la Catalunya Nord. Catalunya Nord, per nosaltres clarament Catalunya Nord. I com que aquest estiu tindrem en marxa això del nom de la Catalunya Nord, nom administratiu francès, perquè el nom ja el sabem tots, Catalunya, Catalunya Nord, mirem ara de fer tres preguntes que ens aclareixin com està tot això del nom administratiu francès, insistim. Ramon Faura, el nostre guia permanent de la Catalunya Nord, molt bona nit.
1: Bona nit, Kilian.
0: Mai fem vacances pel català i no podíem marxar sense aclarir una mica això. D'entrada, això s'està ja votant? Això del nom administratiu de la Catalunya Nord?
1: Sí, s'està votant, ha tardat, més que el que havien anunciat en un principi, però ara es pot votar tant per internet com per correu, encara que hi ha problemes, no paro de rebre els missatges al Facebook de gent que em diu que no funciona, que no sé què, depèn per qui, no funciona, però els dic que si no funciona per internet encara tenen l'opció d'enviar un correu per votar.
0: I aleshores aquí hi ha tres noms, un d'ells fa aparèixer el terme català de manera molt clara, però aquí sí. Hem vist un embolic amb gent que no accepta cap dels tres i que li agradaria, com a tots, que es digués Catalunya Nord d'entrada, o altres versions o variants semblants que estan molt bé com País Català, però aquestes no estan a votació. Què pot passar aquí? Quins són els tres noms d'entrada? I què pot passar aquí si això comencem a dividir el vot d'aquells que pensen que Catalunya ha d'aparèixer en el nom administratiu francès, insistim.
1: Els tres noms que hi ha és Pirineu Oriental, que és el nom que han imposat des de Napoleó per esborrar tota identitat dels noms dels territoris a l'estat francès. El segon nom és Pirineu Mediterrani, que en el fons entre Pirineu Oriental i Mediterrani no hi ha molta diferència. Diuen que és més que Pirineu Oriental no prenia en compte la costa i ara Mediterrani prenia en compte, però sempre són noms geogràfics que va bé a l'estat francès, que justament vol esborrar tota identitat fora de francès d'aquest territori. I doncs el tercer nom és aquest que ens interessa, és Pirineu també, Pirineus, però catalanes, Pirineus catalanes. I aquest nom justament reivindica la identitat catalana d'aquest territori. Evidentment, no és Catalunya que proposem, perquè en el fons històricament és Catalunya i tots ens sentim catalans, però dins el que hi ha, dins el que es pot fer amb París, perquè l'estat francès és París que mana, han pensat que és l'opció que tindria més possibilitats. I doncs nosaltres, Angelès, és la que defensem. I aquests que defensen Pi Català, en el fons és una postura més política de partits que catalanista. Ja en els anys 70 hi va haver una possibilitat de canvi i hi havia 50 noms diferents, una baralla. Ara la gent a favor del nom català és a favor de Pirineu Catalana i hi ha un partit que té el nom de Pi Català que volia que sigui Pi Català la proposta perquè és el nom del seu partit i perquè són oposats a la majoria de departamental que proposa aquesta votació, que són socialistes, i han dit clarament que ells s'oposen perquè són l'oposició i s'oposaran de totes formes. I no penso que dividir és el que farà guanyar Catalunya, no?
0: Última, això, la divisió pot ser que faci que no surti aquest nom que semblaria que tots aquells que se senten catalans podria donar-li suport, i en el cas que sortís aquest, que fos el que guanya, tu, he vist molts comentaris de gent que creuen que si surt aquest no s'acabarà implementant. Tu com ho veus?
1: Jo veig que aquesta divisió que fomenten alguns pot ser que guanyarà igualment Pirineu Catalana, però farà baixar el número de votants. I serà un argument per París, que és el Consell d'Estat a París, encara un òrgan, perquè hi ha dos òrgans, el Consell Constitucional, que diu si la llei Molac per ensenyament de les llengües regionals és vàlida o no, i que l'han censurat fa 4 anys, però ara és un decret, no una llei, que farien per el canvi de nom de departament, i és el Consell d'Estat. I el Consell d'Estat, que tampoc té cap, ningú elegit en aquest Consell, podrà dir que no, i l'argument que podrien fer servir és que hi ha hagut una votació amb poca gent i que això no és representatiu, i de fet el mateix Consell Departamental Socialista de Catalunya Nord fer un vot al mes de, al mig de l'estiu no trobo que és una bona manera per poder reivindicar després que hi ha hagut una participació important. I és això que veig més com a argument que podrien fer servir, i evidentment des de París no són pas a favor de la identitat i de la representativitat dels catalans. Doncs jo penso que una vegada que hauran dit que no, si diuen que no, serà el moment d'aixecar-se i manifestar-se. Però si diuen que sí, molt bé, i si diuen que no, molt bé també, perquè sortirem al carrer, com ja hem sortit diverses vegades quan ens han censurat, que ja ha passat unes quantes vegades, i així ens podem comptar.
0: M'agrada molt aquesta actitud que teniu aquí al Mort, que és si surt sí, molt bé, si surt no, també molt bé, perquè sortirem al carrer. Està molt bé. Escolta'm, que l'estiu sigui molt bo, també pel que fa al nom, ja ho seguirem, i esperem que la pròxima temporada puguem dir administrativament francès això de català en el vostre nom, encara que tots sabem el que sou, que és Catalunya. Moltes gràcies, Ramon.

0: Doncs som a Colliure, això ja ho hem dit, ha quedat molt clar. Seguim caminant aquestes pedretes magnífiques d'aquí a la platja. Aquí tenim un dels símbols de... Ja que el tenim a vostè, escolti'm, sí, em va fent els senyals de per on vol anar, si vostè coneix el país. Per tant, això d'aquí, com li diuen això d'aquí?
1: L'església.
0: Això és l'església.
1: És una església única al món.
0: Per què ho diu, això?
1: Perquè una església, bé, normalment...
0: Que la gent que ens veu per internet la vegis, aquest.
1: Sí. Perquè, doncs... perquè és... aquesta església, no pugem per anar cap al cel, els graons, baixem cap al mar, perquè és a nivell de l'aigua, al nivell del mar. A més, hi ha unes latrines que flanquegen una església, i això, doncs, és raro. Tercer, hi ha un consell municipal que s'havia creat dins l'església, que són les dues finestres que hi ha a dalt. I després hi ha també una presó. Tot això, en petit, ben segur, que era per tancar una persona per dos o tres dies, res més. I la torre, que són del segle XI, XIII, XVIII. Són estrats, aquestes parts. I després que van posar el terrat, el cim, rosa com és, perquè normalment això era una torre de guaita, una torre faro, que permetia a les barques de saber si entraven a Colliure o no. Vete aquí. Mm.
0: Això s'ho coneix molt, perquè ja m'ha dit abans que vostè ve de família de mar.
1: Sí, sí.
0: D'entrada, una cosa que no han fet bé. No li he preguntat ni com es diu.
1: El meu nom és Pere Mateu.
0: Pere Mateu.
1: Sí.
0: Correcte. I vos sou d'aquí, de família de mariners, de pescadors.
1: Sí.
0: I vau arribar a fer de pescador o com va anar la...
1: Jo ho he fet un poc.
0: Un poc.
1: Però he compartit la barca, que ara no seria possible, des dels 4 anys. Pujava la barca i compartia amb tota la família tota la pesca. Les misèries, el vent, les tempestes i la bonança també.
0: Ah, però en canvi no us hi vau dedicar, això. Per què? Què va passar? En quin moment? El port de pescadors és més enllà, oi?
1: Sí, és el port de Valls. Sí. Hi havia aquí, però aquí hi havia temps que ja... El port

0: com la majoria dels joves d'aquí, perquè dels 200 joves que hi havia aquí, pràcticament han quedat 10%.
1: Tots els altres han marxat.
0: Han tingut que marxar.
1: I això, escolti'm, com ho van rebre a casa? Com ho va fer? Quan ho va dir, què van pensar a casa?
0: A casa els pares eren contents perquè ells veien una cosa, que anava a tenir treball. I jo ho veia com una separació, com una cosa que me faria pena. I clar que me va fer pena, perquè vaig marxar a París, i des de París, llavors sí, vaig buscar tot el que podia trobar de català. I cada dia, encara que sigués les 11 de la nit, si me despertava, jo treballava en 3 buits, és a dir, que feia nits, dies, matinades i tot això.
1: En els trens, eh?
0: Sí, i a més de reserva. Doncs, a més, reemplaçava les persones que o eren malaltes o de conget, I a vegades, a les 11 de la nit, me despertava i, hòstia, 11, a les 11, a la lluna és de darrere del Sant Telme. Oh, són les 5 del matí. Ui, el sol s'aixeca davant de Canet.
1: No us ho traieu del cap.
0: No hi havia res a fer. I 25 anys després encara. Doncs fins que vaig tornar a casa. I clar, allà jo buscava tot el que podia ser català. Pensava primer que seria sol a París. Després vaig descobrir grups, el Casal de Catalunya, l'Aire de Festa, l'Amical dels Catalans de Bondufla, etc. Després vam crear un grup. Es deia Grup dels Catalans Exiliats a París. Rec, això era un programa, perquè eren tot gent que enyoraven el país. Després van crear una petita revista trimestral que es deia Cap a Casa. Una vegada més, era el retorn. Després, encara me quedaven uns 10 o 12 anys, hi va haver una ràdio, que al temps del Mitterrand.
1: Les ràdios lliures.
0: Sí, doncs es deia Ràdio País. Mm-hmm. El dilluns era el basc, el dimarts era el cors, el dimecres era, ara no me recordo més, però boc, i el dijous era el català, i jo animava aquesta ràdio durant 10 anys.
1: Sí que es va dedicar a la ràdio, també.
0: També, sí, sí. I donava-hi les notícies del país.
1: Ah, està molt bé.
0: D'aquí, de Catalunya, Principat, sí. I també d'Andorra, perquè sóc especialitzat dins les col·leccions de segells d'Andorra.
1: Ah, també.
0: Doncs també això ho senyalava, perquè era per primera vegada Andorra feia segells en català, des de la mort d'en Franco. Doncs tot això era encara, era completament aquí, encara que no hi fos.
1: Era aquí, encara que no hi fos. Perquè vos, ja m'heu dit abans, que teníeu la sensació de ser exiliat.
0: Absolutament.
1: Perquè, clar, vos vau marxar perquè us vau veure obligat a marxar. I m'heu dit, i el 90% dels joves d'aquí també.
0: Sí.
1: Això li fa mal a un país, quan la gent del país no es pot quedar i acaba marxant en un nombre tan gran. Això fa més feble el país, i el descatalanitza, li fa perdre arrels, no?
0: Absolutament. I és el que volia França. França volia això, volia que ens caséssim a fora del país. Que
1: vostè es va casar fora del país?
0: Vaig casar amb una narbonesa, perquè no volia que sigués una persona estranya. M'he avisat d'una cosa. Quan hi havia una parella, un bretó i un català o un occità, al cap d'uns anys es deixaven. Quan era un català i un alsacià, també. Quan eren catalans i occitans, pràcticament les parelles seguien. I tot això ho ha anat també.
1: Ho anava llavors reflexionant,
0: sí, i doncs jo un dia vaig trobar una narbonesa que me va agradar.
1: Ah, i va dir, home, això és rodó ara és narbonesa i sí, m'agrada.
0: Perquè a més era a 2 passos de casa quan baixava per a unes vacances. I doncs, i clar, ara fa 62 anys que som casats.
1: Molt bé. Escolti'm, i m'interessa molt aquesta perspectiva que està dient. França això ho volia. Per què diu que ho volia?
0: Perquè tot el que ha estat fet era per destruir la llengua, totes les llengües que hi ha a França que no són la francesa. És deliberat, és una cosa que és pensada, estudiada, no com a Franco, vosaltres que us posaven cops de porra i doncs que intentàveu resistir, però que era diferent. Aquí us amanyaguen, no us fan res de violent, per violència verdadera, sí. És una violència amagada, sobtada, que rampant, vet aquí. Doncs tot el que has
1: fet... Que fa un efecte encara més gran, probablement.
0: Ben segur, perquè, per exemple...
1: Ho esmicola tot.
0: Els treballs. Un jovent, què busca? Treball. Bueno, si en aquest moment li ofereixen de ser soldat, com França té un imperi, doncs els soldats és gent que se'n van lluny. La marina, l'aviació, la duana, els guardes mobils, les policies de França, totes, que no són sempre en el país mateix, sempre van més lluny que el país. Bueno, després, les administracions. No podem començar un treball aquí, calia començar el treball a París, a Lyon o al nord de França.
1: Obligat.
0: Obligat. I les mutacions per pujar cap a París, sí. Per anar de París cap aquí, no. Vete aquí, jo l'he demanat quantes vegades.
1: El trasllat cap aquí.
0: El trasllat, i com que me deien no, això va durar fins als anys 50, fins que vaig tenir 50 anys. A 50 anys vaig veure que vaig abandonar. Imagineu, a 50 anys vaig abandonar. És a dir, que vaig passar 30 anys i més de la meva vida a demanar a tornar al país.
1: Això és un càstig gran que li fan a la seva vida. Li han condicionat, si m'ho permet, ara potser serà una mica exagerat dir això, perquè ha viscut i ha fet una família, i París no és una mala ciutat i tot el que vulgui, però li han manllevat part de la seva vida.
0: M'han tret el gust de la vida. Me l'han tret allà. L'he retrobat quan he tornat aquí. I tornant aquí, ets un estranger a la teva casa. Perquè fa 30...
1: Sí, us heu sentit estranger? Us sentiu estranger una mica?
0: No, ara no.
1: Però quan vau arribar?
0: Però quan vaig arribar, sí, perquè me va calgué refer tots els lligams que havia perdut.
1: Clar, i això vos ho feu perquè ho teniu claríssim que ho volíeu fer, però hi ha gent que potser en el camí es deixa anar i ja no torna, o ja no fa aquest esforç de tornar-se a reenganxar al país. Sí. Hi ha molta gent que es perd pel camí, no?
0: Ben segur, sí. La majoria es perdien, però els catalans, una bona part dels catalans tornaven. Mm. Una bona part. Els demés sempre n'hi ha que no, però els catalans no eren com els bretons o d'altres. Ells, si podien, tornaven. És la diferència que hi pot haver amb els occitans, perquè els occitans és un país talment gran i que han perdut ja una bona part de la seva cultura i de la seva llengua, que al final pocs han tornat cap al seu país.
1: Mm. Escolti'm, hem anat caminant i ara hem arribat a un altre... No sé què és això exactament, m'ho ha de dir vostè. Estem a l'altre cantó de l'església, em penso.
0: Sí. Llavors, això és una església que està relligada a la terra. La muralla passava, doncs, de la banda de darrere aquí i ja no se podia venir aquí, eh?
1: Aquí ja no s'hi arribava.
0: No s'hi arribava.
1: Per cert, ara que em parla de la muralla, era una ciutat fortificada, aquesta.
0: Fortificada.
1: Que va resistir sempre, mai va ser ocupada, em sembla. Això pot tenir a veure amb el nom, que és un altre dels efectes que té això de la francesització de tot, perquè ara la gent veu Colliure i no sap què vol dir.
0: Però
1: aquí la paraula lliure és la paraula que definia
0: llavors,
1: això, no?
0: Sí, Colliure, el mot cot lliure.
1: Cot lliure.
0: És a dir, un lloc on el pas és lliure per entrar. Mm. Doncs tot el que era comerç tenien de pagar en d'altres llocs per entrar aquí, cot lliure. És a dir, lliure de pas.
1: Clar, quan tu canvies la manera de dir el nom, li treu significat a... La gent ja no sap què vol dir.
0: Ben segur.
1: Això és una altra de les imatges molt característiques d'aquí, de Cot Lliure. Com se li diu d'aquest castell?
0: Aquest castell, que abans li havien dit Castell del Templers, ara li han tornat a restituir el seu nom, que és el Castell Reial dels Reis de Mallorca.
1: Dels Reis de Mallorca.
0: Que va ser un dels períodes els més bons de Cot Lliure.
1: Sí?
0: També, sí.
1: Doncs és imponent, amb aquesta imatge, que és d'aquelles que segurament portàveu a la memòria cada vegada que us despertàveu a la nit allà a París. Li volia preguntar sobre els efectes de tot això en la seva pròpia vida i en el país. En la seva vida, perquè, clar, un se'n va a París, manté la llengua perquè vostè l'ha mantingut i la manté molt bé. Però, esclar, crea una família, té uns fills... Els fills, probablement, vostè, vaja, ara li preguntaré, els hi parlava segurament en català, però Clar, estaven envoltats de francès, a París, a més, no el devien poder parlar amb ningú. Què ha passat amb aquesta transmissió de la llengua a casa seva, eh?
0: Doncs...
1: D'algú molt convençut com vostè, perquè a més, ara veig aquí que porta fins i tot un jersei aquí amb la senyera, sí, sí. Molt bé, fet a casa aquest, eh?
0: Sí, sí, sí, sota de casa.
1: Qui l'ha fet?
0: A la dona.
1: La dona fa? Sí, molt bé.
0: Tots els... en tinc molts i tots diferents.
1: De diferents colors?
0: Sí, excepte l'escut.
1: L'escut sempre és el mateix.
0: Sí.
1: Sí, sí, aquest sí. D'això que li deia, vos, molt conscienciat, amb molt enyorament, molt afectat pel trasllat i per l'exili, vaja, que deia vostè. Però, clar, a casa... Travessem? Sí, sí, sí, cap problema. Però, clar, a casa, amb els seus fills, què ha passat amb el català?
0: Doncs eren totalment aïllats, ells també. Escola francesa, cap relació amb gent catalana. Què vulgueu que facin aquests nens? Doncs no parlen el català.
1: El saben, l'entenen?
0: L'entenen... No massa, però l'entenen. En canvi, la dona li ha parlat sempre en català. És narbonesa, però li ha parlat sempre en català. Fins i tot ara l'escriu. És ella que m'apica totes les cartes que tinc de fer en català. Bueno, vull dir, no és un problema per jo, però pels fills sí, perquè no hi ha més transmissió.
1: Clar. Per tant, en aquest sentit, malgrat la seva capacitat de resistència, el seu sentiment, la seva enyorança, tot plegat, en aquest cas, si m'ho permet dir-ho així, l'estat francès se n'ha sortit.
0: Se n'ha sortit, està guanyant i cada dia troba un invent nou perquè no es faci una cosa. Per exemple, els plets en català. Doncs,
1: sí, això
0: n'hem
1: parlat també.
0: Doncs hi ha hagut un procés a Elna per això. Vull dir, tot és... Després dirà, sí, sí, la França és lliure. Lliure de què? Lliure de què? La llibertat de qui? L'igualitat amb qui? Doncs jo ho he trobat a París, m'he enfrontat quantitat de vegades amb aquestes coses. Fins i tot havíem format un partit que es deia Partit Federalista Europeu de Catalunya, Països Catalans. I el vaig manar durant un temps, fins a l'arribada del Pujol. Doncs era sempre per resituar-nos en una reconquesta del català.
1: Doncs en aquest moment, tal com estem, segle XXI, el 2026, com veieu el present i el futur de la Catalunya Nord, de la llengua, vos que heu estat tan lluitador... i que heu tingut aquesta emoció sempre dins de tornar, ara que sou aquí. Com ho veieu?
0: Doncs molt difícil. Jo cada any faig una carta al president de la República per li recordar que hi havia una carta que no... Salut! Una carta que no han firmat mai. És la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. I doncs, tant com aquesta carta no serà feta, ratificada, no podrem avançar. Perquè sempre diuen... I què diu la Constitució? Doncs la Constitució diu que la llengua de la República és el francès. A partir d'aquí ja no es pot res més fer. I si són pas d'acord, van al Consell Constitucional, el Consell que mira la Constitució...
1: I diu el que diu.
0: I diu això, i ja està.
1: Per tant, i davant d'això, què s'ha de fer? Allà baix hi ha una campanya de que se li diu Mantinc el català, que és de mantenir-lo, de parlar-lo amb tothom, de no perdre'l. Aquí la situació és diferent. Quina és la fórmula aquí? Què s'ha de fer aquí?
0: Resistir. Ser tossut, sempre tossut, que no és un defecte, és una qualitat. I com més serem tossuts, més farem recular, perquè és un rapport de força. I si és com amb una bèstia petita, si la bèstia no mossega, ha perdut.
1: Per tant, hem de mossegar una miqueta.
0: Doncs tenim de mossegar.
1: Molt bé, doncs ens emportarem aquest missatge i voldrem mossegar, farem les dents fortes per poder mossegar. Escolti'm, m'ha emocionat quan l'he trobat al principi, quan deia allò de he trobat a faltar molt això i ara torno a ser aquí. És l'emoció d'algú que s'ha sentit extret del seu país.
0: Sí.
1: I que ho ha aconseguit, arreglar una mica al final perquè ha pogut tornar. Però aquells 30 llargs anys no els hi treu,
0: sí.
1: No els hi treu ningú. Ja.
0: Sí, i encara a vegades quan hi penso m'emociona, perquè jo veig aquestes nits i aquests dies que he passat allà i sempre la mirada cap a Cotlliure. I cap al sud, ben segur.
1: No m'estranya, perquè Cotlliure mereix una mirada i més d'una. Escolti, moltes gràcies. Que vagi bé. I feliciti la seva senyora, perquè a veure, Toni, m'ho ensenyar això, perquè m'agrada molt aquest jersei. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vostè.
1: Que vagi bé. Ha estat fantàstic emocionar-nos al principi i emocionar-nos al final d'aquesta conversa. Va, escolta, molt emocionats, Olga Clapés, vine. Molt emocionats estem, no sé què dir-te ara. Digues tu coses perquè no sé com portar-ho això ara.
2: Home, avui és que us veig tan enyorats, tan emocionats i tan enyorats, que jo he dit, porta-li una mica de nostàlgia. Hi ha coses que...

0: on hi ha enyor, hi ha melancolia, melangia, recança. Però si el que hi ha és anhel de la terra natal, que tant n'has parlat, la pàtria o la llar, aleshores el que tenim és nostàlgia. En gallec i portuguès tenen aquella saudade, aquella morrinya,
1: sí,
0: que tenen uns matisos intraduïbles en un sol mot, però que barregen això, enyorança, tendresa, amor, desig per alguna cosa, persona, un moment que potser no tornarà, o potser sí. És allò d'un plaer trist. I un dia vam explicar que enyorar ve del llatí ignorare, ignorar, no saber. Primer, va prendre el sentit de no saber on és algú, no tenir-ne notícies, no? Fins que va acabar significant trobar-lo a faltar, i això és molt bonic. Però nosaltres volem parlar de la nostàlgia, perquè gràcies a l'etimologia veurem que és la paraula que avui ens representa. Del llatí científic nostalgia, i aquest del grec nostos, retorn, i algos, dolor, patiment. Nostos era més concretament un viatge de tornada a casa, a la pàtria, això d'avui, eh? Que en plural era nostoi. I els primers nostoi els trobem a la literatura èpica, en els viatges dels herois grecs de tornada de la guerra de Troia. Així que m'agrada pensar que quan tenim nostàlgia és com si fóssim personatges d'una odissea que anhelen tornar a casa, però potser no caldria que ens enfrontéssim als ciclops i als animals fantàstics i tot això ja ens ho podem estalviar, eh?
1: Doncs sí, nosaltres el que voldríem estalviar-nos és la nostàlgia, si pogués ser, sobretot la del país, i l'enyor que sempre tenim quan acabes la teva secció fins que arriba la següent.
0: Fins a la setmana següent.
1: Fins a la setmana que ve. Guardo

0: I com que queda clar que avui la paraula clau, les paraules clau són nostàlgia, enyor, nosaltres en tenim molt d'enyor, d'enyorament, cap a les Illes i sobretot cap a la Pau. Pau, bona nit.
1: Molt bona nit, Kilian.
0: Només ha estat una setmana, però enyorats estem.
1: I tant, i tant. I en coses a explicar, i en coses a explicar. Aquesta setmana vos explicaré un petit, entre cometes, fenomen que s'està donant a Mallorca i que, a més, és que just aquest dia n'està parlant amb diverses persones que o bé estan afectades o bé coneixen gent propera que hi està. Què passa? Passa que a Mallorca cada vegada manco poden viure els mallorquins. La gent jove no té casa, ja sabeu que el problema d'habitatge és molt i molt freqüent, i cada vegada hi ha més mallorquins que es troben en què els pugen el preu del lloguer, no poden continuar vivint aquí, o es jubilen i amb el sou que tenen de jubilats no poden permetre's pagar tampoc un lloguer si és que hi vivien. I persones profundament arrelades aquí, de tota la vida, de generacions, es compren cases a llocs com Astúries o pobles de Granada. Estaríem parlant d'un exili, d'una mena d'exili també, Kilian, perquè no és una decisió que prenguin lliurement, sí. La prenen forçada per les circumstàncies, és a dir, no poden viure amb els preus que hi ha a Mallorca, amb el tipus de vida que exigeix aquest preu. O sigui, fer un cafè a Mallorca no és el mateix que fer un cafè a Astúries o a un poble de Granada. Per tant, compren cases amb preus que aquí seria impossible tenir-les i se'n van a viure allà. Aquesta setmana he parlat amb una parella jove, amb dues nines molt petites, que han optat per això. També he parlat amb un taxista de Binissalem, un poble de Mallorca de tota sa vida. Ell és d'allà i que m'explicava que s'ha comprat també una casa en un poble de Granada. A mi em fa molta por i molta pena que aquest morir d'èxit que té Mallorca pel que fa als estrangers que compren cases, a la gent que arriba, acabi amb els d'aquí.
0: Sí, entre por i realment molta pena, certament.
1: Va. Sí, molt.
0: Una abraçada, intentarem posar-hi potència, que és una altra paraula que comença per P, però és diferent, i entre tots plegats podem donar un cert revertiment a la situació, però vaja, difícil serà. Una abraçada.
1: Una abraçada molt forta aquí.

0: Els viatges aquí en el programa Sense Fronteres sempre són una garantia de sorpreses, i ara veig algú que està fent com estiraments aquí, en aquest parc, i, home, ja que hi som posats, doncs m'hi aproparé i aviam. Hola, perdona, perdona. Hola. Què estàs fent?
1: Mira, m'estic estirant.
0: T'estàs estirant?
1: Sí.
0: Per fer què?
1: Per fer... Estic un ballador.
0: Ets un ballador?
1: Dansaire, sí.
0: Ets un dansaire.
1: Sí.
0: M'ha agradat aquest matís. Per què dansaire i no ballador? Quina diferència hi ha?
1: Un dansaire fa balls de totes les regions de Catalunya Sud, de Catalunya Nord, perquè els esbarts es diu esbart dansaire.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Que ets d'un esbart, tu?
1: Sí.
0: Ah, d'on?
1: Joventut de Perpinyà.
0: Joventut de Perpinyà,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sóc el president de l'esbart.
0: Oh, ostres, el president fent escalfament, també. Està bé, això. També. Perquè ets ballador, també. Ets dansaire.
1: Sí, dansaire, sí. Ballo de l'edat de 6 anys.
0: I quants en tens?
1: I en tinc 52.
0: Home, així fa uns quants dies.
1: Sí, fa quants dies. Abans era solament dansaire i ara sóc president. Fa 10 anys que sóc president de l'esbart.
0: Escolta'm, i quanta gent teniu a l'esbart?
1: Actualment som 30 adults.
0: 30 adults.
1: I tenim també infants. En tenim 15-20.
0: I quin tipus de ball feu? Ja m'has dit que era de tots els països,
1: sí,
0: catalans.
1: Tots els països catalans.
0: També n'hi ha d'aquí, del Catalunya Nord, estrictament
1: del
0: Rosselló?
1: Sí, sí, tenim ball del Rosselló també, i fem balls de València, de Mallorca, de les Illes Balears, de tota la Catalunya.
0: I el del Rosselló s'assembla als altres? És diferent? Com és el ball típic d'aquí de Rosselló?
1: És diferent amb el vestuari.
0: El vestuari?
1: El vestuari és diferent. Cada comarca té el seu vestuari. El nostre de Rosselló és diferent. Després són balls rodones, són balls de com es diu, que aixequem les dones, fem moltes figures, típic del Rosselló.
0: I hi ha seguiment d'això? Qui agrada això aquí a la Catalunya Nord? Costa una mica? Com
1: costa,
0: ho veus?
1: Costa. Ja fa 10 anys que costa una miqueta per...
0: El relleu de la gent, que vingui gent nova,
1: sí,
0: costa?
1: Sí, sí. I els nois, els petits.
0: Els petits costa.
1: Sí, sí, perquè ara amb el futbol, amb el rugby, tot qui és cultura catalana és molt difícil. Ja. Abans sí, perquè tenim els avis, jo parlo català perquè els meus avis eren de Barcelona, la meva família també, i he parlat català amb les famílies. I,
0: per tant, no les perdut com tanta gent, no les ha hagut de recuperar. Sí, l'has perdut,
1: sí,
0: però l'has seguit parlant,
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, sempre, sempre. Perquè jo quan era petitet, els meus pares ballaven també. I jo he seguit els meus pares. Els meus nens també, els meus fills també ballen. I els noves nins, com els pares no ballaven, fan rugby, fan futbol, i la cultura catalana, el folclòric català, és molt difícil ara.
0: Hi ha una cosa que és molt important per mantenir la identitat, que és la llengua, clarament, és el que més es identifica, però després hi ha moltes altres capes que també són molt importants i que inclouen des dels vestits, inclouen la dansa. És una manera, també, quan ballem, de reivindicar-nos com a catalans.
1: Sí, tant. Nosaltres fem el vestuari. És fet també a casa del nostre esbart. No comprem vestuari. Hem fet, com es diu, taller de vestuari. Així, els nois estudien la manera de fer un costum, de fer un vestit català, amb dibuixos, amb coses, i fem altra cosa que solament de ballar, de dansar, el folclore, els balls catalans. Fem també taller de vestuari.
0: És una manera més, també, de sumar això de la identitat.
1: Sí, tant.
0: Ja que hi som posats, et pregunto si ets optimista, ets tal com estem ara, ets optimista, ets mig optimista, ets tres quarts d'optimista, o directament ets pessimista?
1: No, pessimista no.
0: Pessimista no, va.
1: Perquè em quedo encara a l'esbart, estic a president i faig tot per, mira, vinc aquí per veure gent, per discutir de la meva passió, que és el folklore. I espero que d'aquí... És el Covid. El Covid ha matat, em penso, eh?
0: Sí?
1: Des del Covid hem perdut potser 30% de la gent. No han tornat a vingut després del Covid. Això és el problema. I ara estic trucant les ajuntaments per dir, va, fem folklòric, podem obrir un cos de... com es diu? Estudi per baix, si volem fer coses amb l'ajuntament. Podem de fer altra cosa que espectacle, perquè nosaltres fem un espectacle de baix folklòric. I provem amb l'Ajuntament de fer altra cosa.
0: seria important que en aquest camí, que és difícil per vosaltres, pels sí. del sud, per tot arreu, anéssim junts. I anem junts en el folklore, amb la gent del sud, sí, amb el País Valencià, amb les illes. Esteu units sí, sí, o sí, caldria sí. estar-ho més?
1: No, estem units, perquè cada any fem dos festivals aquí, a Rosselló. Fem dos festivals i fem venir esbarts de Catalunya Sud, de Barcelona, de Manresa. Estem jumelats amb l'esbart de Manresa.
2: Sí,
1: germanats. I venen cada any a Perpinyà i nosaltres anem cada any a Manresa. I ara aquest any intentaré de fer amb un esbart també de Provença, de Nice, de Martigues, de fer venir també el folkrock de Provença amb el folkrock de Catalunya Sud. I fem un festival tots conjunt per, mira, ja tenim contacte amb Cantó Catalunya Sud, amb els esbarts també de Rosselló, no som l'únic,
0: hi ha
1: en quants.
0: La veritat és que quan t'he dit si eres optimista o pessimista, m'has dit, soc president i per tant no puc ser pessimista, em sembla bé això. Sí. Ho seràs molt temps, et sembla? Et veus amb ganes?
1: Sí. Tant que hi haurà l'esbart joventut on soc, em quedaré president.
0: Sí?
1: Sí.
0: M'agrada molt.
1: Mira, soc el segon. Està creat en 1955, l'esbart joventut. Sí. Soc el segon president. El primer ha creat l'esbart a sa mort, i jo he agafat la fins a ma mort, potser em quedaré. Si continuem, em quedaré.
0: Doncs m'agrada molt. Això de sí. em quedaré m'agrada molt. Sí. Perquè en definitiva és el que hem de dir una mica amb la llengua, també. Em quedaré amb el català. Em quedaré.
1: Em quedaré a l'esbart fins a ma mort.
0: M'agrada molt. Escolta'm, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi bé l'escalfament.
1: Sí, gràcies, gràcies.
0: Ciao, adéu. Bé, doncs el deixem estirant. I ha estirat molt bé el tema, ens l'ha portat fins a un punt fantàstic de salt, de dir aquí, jo m'hi quedaré. Per sempre. I una mica més i caic. No estic en forma com ell. Va, seguim.
3: O seguim.
0: Què passa?
3: I és clar que pel català seguirem, i sempre. Però haurà de ser la setmana que ve. Com es nota que estàs gaudint, que no mires el rellotge, eh?
0: Ostres, sí, que anava embalat, sí.
3: Hem d'acabar, home. Tens el temps just per dir adéu.
0: Bé, doncs, comencem a dir adéu a la Catalunya Nord, ja amb la nostàlgia de tornar-hi. Tant com...

Bé, doncs anem dient adeu. Per si de cas, direm fort i ben alt Catalunya Nord, Catalunya Nord, Catalunya Nord. Perquè el nom és el nom. Igual que ho és el nom de l'equip. Rosa Silloé, Mònica Muñoz, Gemma Safontria, Carme Montero, Olga Clapés i tots vosaltres. El nom, Catalunya Nord. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló. Narrador, poeta, assagista i traductor, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors amb la seva obra literària per infants i joves. Per la seva editora, a La Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua.
3: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
2: En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, lamentava així la seva pèrdua.
4: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
2: Repàs ara altres informacions, Joan Trias.
5: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac, que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, també campus universitaris i zones de transport públic. Limita, a més, el consum a prop de centres educatius i sanitaris. La normativa equipararà els vapejadors i altres productes de nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros.
2: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital d'aquesta edat. La llei obliga plataformes com Instagram, TikTok i Facebook a establir sistemes de verificació d'edat.
5: El govern espanyol està convençut de la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Aquest dimarts, Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha situat l'expresident com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
6: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: La cadena hotelera Balear Meliá abandonarà tota la seva activitat a Cuba divendres que ve per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. Això implicarà tancar 34 hotels a l'illa caribenya. El grup Meliá s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de l'activitat que tenia el país. El Consell de Ministres aprova el programa AutoPlus per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea.
5: L'ajuda destinada tant a particulars com a autònoms i pimes va dels 1.100 als 7.500 euros, segons les característiques del cotxe, furgoneta, moto o camió que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
7: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
5: L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any.
2: Esports, el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga, Jess Bissiu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa, Emeric Laporte, s'ha ofert al club blaugrana.
5: L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de pretemporada, triomf blanc i blau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa, a Peralada, a l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bausà i Quique García a la primera part, i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona.
2: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga ha retallat 28 segons el líder, l'eslovè Tadej Pogacar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i mig respecte a Evenepoel.
1: Fins aquí les notícies.
0: El poder-te, la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
10: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
8: El divan, el valor de la conversa.
11: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
8: El divan amb Sílvia Coppolo.
12: El divan s'hi està divinament.
8: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
13: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
8: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
8: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix.
8: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
17: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: Olga Tubau és una advocada penalista de referència. D'ella diuen que s'ha guanyat el respecte del món judicial pel seu esforç, coneixements i també la seva humanitat. A l'estrada és dura, implacable i metòdica. A fora, accessible, educada i amable. Ha portat casos tan mediàtics com el segrest de Segundo Marey per part dels GAL. Ha defensat el major Tapero i el polèmic Luis Rubiales, que li ha costat algunes crítiques de les feministes. No acostuma a concedir gaires entrevistes i ens fa molta il·lusió rebre avui a Les Dones i els Dies tota una referent del dret penal.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Roser Parera.
0: Olga Tubau, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar a Les Dones i els Dies.
0: Doncs, Olga, tenim gairebé una hora per repassar la teva trajectòria professional, per parlar de justícia, d'igualtat i del que significa fer-se escoltar en un món d'homes com el jurídic.
2: Sí.
0: Però, si em permets, comencem per saber coses de la dona que hi ha al darrere de la toga, i segur que us sorprendrà saber que l'Olga Tubau no només és la reina dels tribunals, sinó que és, o ha estat, la reina de la pista.

0: L'Olga i jo ja estem ballant aquí.
1: Sí, és que m'encanta.
0: A mi també. Cada divendres demanem a les nostres convidades que escollin les músiques de la seva vida i en aquesta ocasió, Olga, has escollit d'en Cinc Queens. Sí. D'Ava, per què?
1: Perquè fa que se t'emportin els peus a la pista. M'agrada molt ballar. Tinc cada vegada menys ocasions de ballar, perquè ja no em veig a una discoteca els dissabtes a la nit, tot i que de tant en quan els meus companys de despatx m'arrosseguen si fem un sopar de despatx, etc. Però he de reconèixer que veure'm amb els meus cabells blancs al mig d'aquella pista, amb tota aquella gent jove i tal, comença a fer-me una mica de respecte. M'agrada molt ballar i ABBA i Dancing Queen és la música disco, és la música dels casaments, és la música de qualsevol celebració i és vida i és vitamina i bueno, m'agrada molt.
0: A banda de ballar doncs, quan t'arrosseguen els del despatx, sí. No? A mi m'han dit que dones mostres de que saps ballar al sopar aquest anual que feu de Sant Ramon de Penyafort, que és el patró dels sí. advocats catalans sí. i que organitza el Col·legi d'Advocats de Barcelona.
1: Sí.
0: I que allí demostres també les teves dots de ball. Recordes una discoteca de jove on anaves a ballar?
1: Recordo, a veure, jo estiuejava a Arenys de Mar i recordo la discoteca Cracks, que estava a Caldetes, i a més recordo una cosa que ara quan hi penso que realment no ens han passat més coses perquè hem tingut un àngel de la guàrdia, perquè recordo sortir de la discoteca Cracks, per exemple, a les 4 de la matinada, no poder arrossegar qui m'havia portat amb cotxe i tornar a Arenys fent autostop, per exemple. Recordo els Ribellinos d'aquí al costat, recordo una discoteca que hi havia a Olot on anàvem molts caps de setmana amb el que és ara el meu marit i on ens vam conèixer, que també de tant en quan anàvem a ballar allà. I no sé, la veritat és que hi havia una a dalt al peu del Tibidabo, el que estava davant de la venta, que tenia una vista magnífica sobre la ciutat. Sí, bueno.
0: Està clar que unes quantes, sí, sí, en unes quantes sí. discoteques anaves a ballar. A banda de que el ball és una de les teves passions, fas natació al mar i a més gairebé tot l'any. Ho fas per desconnectar sí. de les jornades aquestes maratonianes d'advocada penalista?
1: Sí, ara ja no tant tot l'any perquè bueno, l'aigua està freda i suposo que també doncs, amb l'edat aquestes coses costen més, però sí que des d'abril-maig fins a l'octubre intento a la que puc posar-me el neoprè quan l'aigua està freda i sortir al mar. A veure, sí, és un exercici, jo crec que qualsevol exercici a l'aire lliure doncs allibera molt la tensió i a més realment això de l'aigua i estar doncs a l'aigua freda del mar, nedant d'esquena, amb la cara que t'està escalfant el sol i tal, és una cosa balsàmica extraordinària.
0: Em diu el Nil Via que el bar aquest del Tibidabo és el bar Merveiller.
1: Sí,
0: et sona?
1: Sí, és el bar Merveiller.
0: Molt bé, Nil, sí, molt bé, sí. Nil. Nadant, has trobat la solució, algun cas?
1: Nadant, no sé si ben bé la solució, però sí que nadant repasso, no només a temes professionals i penso doncs, amb els propers judicis, amb escrits que hauria de presentar, també repasso doncs, coses de la meva vida personal, repasso doncs, com estan els fills, com estan els amics, coses que em poden preocupar i a vegades, igual que a la nit veus les coses molt més grans, greus, fosques de les que són, a l'aigua les veus més clares. I sí que nadant a vegades amb aquella pau doncs trobes alguna resposta o surt alguna idea que després s'utilitza. I també de nit, jo tinc a la tauleta de nit una petita llibreta amb un bolígraf, perquè a vegades, tot i que dormo molt bé, doncs m'he despertat i de sobte m'ha vingut una idea i me l'he d'apuntar, perquè són d'aquelles coses que després al matí següent ja no recordes. Però sí, l'aigua doncs també és un bon és
0: una
1: un
0: mena
1: bon
0: de
1: medi.
0: Meditació,
1: sí.
0: Una
1: sí.
0: mena, no?
1: Sí,
0: que...
1: sí, sí.
0: Persones properes a tu afirmen que ets una dona equilibrada, de pocs excessos i moderada en tot, que menges poc i molt sa. Estàs d'acord amb aquesta definició?
1: Sí, estic d'acord amb aquesta definició.
0: Vale. I ja que parlem d'aficions, també diuen que ets una devoradora de llibres i que a més de dedicar moltes hores a la teva jornada a marar-te de manuals jurídics, sí. també cau alguna novel·la. Què no falta a la teva lectura o a la teva prestatgeria de llibres?
1: A veure, ara ja no hi llegeixo tant, perquè bueno, vaig més cansada i abans d'anar a dormir podia estar una hora llegint, ara la veritat és que un quart d'hora, 20 minuts, ja està. A veure, què no pot faltar i quins llibres, a quins llibres torno de tant en quant? Albert Camus. Jo crec que de les millors coses que s'han escrit en el segle XX és El primer home, que és el llibre pòstum, que es va trobar al maleter de l'editor Gallimard, amb qui es va matar l'Albert Camus en accident de cotxe. M'agrada molt la novel·la policiaca.
0: Mira.
1: Sí, i a més, sorprenentment, m'agrada la novel·la policiaca que acaba amb judicis, m'agrada, bueno, m'agraden també la literatura més clàssica, Ara, per exemple, doncs he descobert pràcticament Mercè Rodoreda, que és una lectura que potser també pel fet d'haver estudiat pues, tot el batxillerat en francès, doncs clar, és una lectura que després apareix doncs, quan en el meu cas ja he tingut certa edat. I bueno, també picotejo molt, Estic pendent de les novetats, etc. O sigui que tinc a la tauleta de nit moltíssims llibres que encara no he obert, però que allà trobaràs doncs, literatura molt recent. Per exemple, l'última cosa que he llegit és d'aquesta escriptora, que ara no recordaré el nom, però sí el títol, que és Les calces al sol, que m'ho vaig passar bomba. És un llibre que recomanava l'Antoni Bases a un article de l'Ara. Uh-huh. Em va fer gràcia, el vaig comprar i m'ho vaig passar molt bé. O sigui que realment sóc bastant anàrquica amb el tema de la lectura. No!

0: Olga Tubau, tu tampoc et penedeixes de res, com la Mom de Pigall, que segur que pronuncies molt més, molt millor tu, sí, que era el sobrenom d'Edith Piaf, no? Te penedeixes d'alguna cosa?
1: No.
0: Molt bé, molt bé. No, doncs no, com l'Edith Piaf.
1: A veure, em podria penedir, òbviament, que et pots penedir de coses, però de les coses importants de la meva vida, de decisions, perquè al final et pots penedir de decisions, perquè això més o menys depèn de tu. I de les grans decisions de la meva vida no em penedeixo de res.
0: Genial. No sé si gaire gent ho sap, però tu vas néixer a París l'any 61. Uh-huh. Els teus pares hi van emigrar l'any 55, fugint de la pobresa. I aquesta és la música que escoltava el teu pare?
1: Sí. Sí? Sí, per mi Edith Piaf són els pares. Són els pares emigrants a París i que van descobrint d'alguna manera la cultura francesa i que la fan seva i que l'adopten i que estimen la música d'Edith Piaf. I escoltar Edith Piaf és escoltar-los a ells.
0: I el teu pare era de Granollers, no? La mare de la Ventosa, que és un poble de Conca, i això, no? Els teus pares van fugir de la misèria, no tant de la política, crec que als anys 50. Els teus pares es van conèixer... explica una mica, diguem, com va ser que van marxar?
1: Marxen perquè el meu pare té un tio que és refugiat polític a França. Amb aquest tio mantenen correspondència i el meu pare, doncs, a Granollers, jo crec que en aquell moment el que feia era conduir camions de l'Adam des de Granollers a la fàbrica que hi havia aquí a Barcelona, i el seu futur realment doncs era un futur bastant fosc des d'un punt de vista de poder millorar econòmicament, socialment, i aleshores el seu tio li diu, escolta, vine a França inclús podràs reemprendre estudis, podràs aprendre un ofici. Aleshores el meu pare, que bueno, sí, el lligava òbviament la seva mare, el seu pare havia emigrat a Argentina perquè ell havia estat a l'exèrcit republicà i el van ajudar a sortir de Catalunya quan ja estaven entrant les tropes franquistes aquí. No va tornar mai més, i el meu pare, doncs, des de que va començar a escriure i a llegir amb el seu pare, es va comunicar per carta, no es van tornar a veure mai més. El meu pare se'n va a França, allà entra a una escola d'arts i oficis, aprèn l'ofici de guixaire. És un moment en el que a París s'està rehabilitant tot el barri del Marais i hi ha molta demanda de mà d'obra amb cornisses, decoracions amb guix, etc. I el meu pare de seguida troba molta feina i a més comença a estudiar francès i d'alguna manera comença a estudiar el que no ha pogut estudiar al seu país perquè havia de treballar des de que tenia 12 anys. Uh-huh. La meva mare, un poble molt petit de la província de Cuenca, se'n va a Madrid, allò que deien a servir, cuida d'uns nens allà, i el seu germà gran, que també ha emigrat polític perquè el van condemnar a mort i el van ajudar a sortir de la presó de Cuenca i el van ajudar des del Partit Comunista a passar a França, també va visitar el seu germà i s'hi acaba quedant. I es coneixen a la seu del Partit Comunista espanyol a París i comencen a festejar, que, com es deia en aquella època, i al cap de molt poc temps es casen.
0: Diguem, França llavors era un país on la democràcia i les llibertats eren reals, no? Sí. Avui, a banda de fugir de la pobresa, sí, també hi havia més expectatives. Sí. Eren comunistes els teus pares?
1: El meu pare, absolutament. De fet, el meu pare, quan jo ja tenia l'edat com per haver-me informat, per haver començat a entendre coses del món, i ja teníem molta informació sobre el que havia passat a la Unió Soviètica, els gulags, Stalin. Jo sempre li deia al meu pare, però pare, és que molt bé, la idea estarà molt bé, però l'aplicació és terrible, és una dictadura, qualsevol dissident, i es pot considerar dissident a qualsevol, acaba en un gulag, no hi ha llibertats. I el meu pare deia que això era propaganda capitalista i que ens havien omplert el cap als...

0: Moscú, amb calefacció central, amb un espai de 50 metres quadrats, amb només uns sabates d'hivern i unes d'estiu, el ja meu pare...
1: Era una persona
0: feliç,
1: austera, diguem.
0: Absolutament austera. Mm-hmm. O sigui que...
1: Tu tens un germà, sí. Els dos vau néixer... El Pascal, em sembla que es diu, vau sí. néixer allà, i la teva mare era costurera.
0: La meva mare era costurera...
1: I treballava allà a França, de costurera?
0: A França
1: costurera.
0: Feia, sí, retocs, per, inclús va arribar a fer retocs per la casa Christian Dior, perquè va estar treballant amb una dona que tenia un càrrec allà i a vegades li portava alguna peça, algun mocador de seda i tal perquè fes retocs. I sí, sí, la meva mare era costurera.
1: Vas viure a París fins als 14 anys, moment sí. en què la família decideix tornar a Barcelona. Què va passar?
0: Mira, va passar que el meu... O sigui, a França en aquell moment els estrangers que tenien permís de treball i permís de residència no podien treballar pel seu compte. Havien de treballar per compte aliena i per un francès. Arribava un moment que si podies acreditar al govern francès que portaves ja determinats anys, que estaves molt arrelat al país, et podien donar com a estranger una cosa que es deia la carta d'artesà i podies treballar pel teu compte. El meu pare estava ja... tip de treballar per altres, era a més un sindicalista doncs, reivindicatiu, va demanar en aquell moment la carta d'artesà, coincideix amb una de les crisis del petroli, 73-74, comencen a haver reduccions a l'emigració a França i li deneien. Aleshores, es disgusta tant perquè deies que jo he tingut els meus fills aquí, aquest ha sigut el meu país d'acollida, jo he fet tot per adaptar-me, i ara em diuen que no, que he de continuar com... Bueno, no tinc ni els drets que pot tenir un francès, jo ja no demano la nacionalitat, perquè... I aleshores es va disgustar tant que va dir, tornem a Espanya.
1: I va tornar, i de què va treballar? Perquè crec que hi havia uns familiars sí. no, de Barcelona que tenien un taller...
0: Tenien un taller, tenia un tio que tenia un taller molt gran de carrosseria i un petit taller de manteniment de cotxes, de canvi d'oli, canvi de frens, rentat de cotxe i tal, i el meu pare s'ho va quedar.
1: Molt bé. Tu parles francès, castellà...
0: A casa castellà.
1: I català... Com vas portar el canvi de París a Barcelona?
0: Fatal.
1: Malament?
0: Molt malament.
1: Per què?
0: Molt malament. Bueno, perquè... Bueno, molt malament. Jo...
1: Què et va costar?
0: Em va costar molt. Clar, Barcelona en l'any 74 no era la Barcelona olímpica, era una ciutat... grisa i al costat de París i tot, i que jo a París quan sortíem i anàvem al centre o anàvem a visitar monuments o anàvem a parcs, anàvem amb els meus pares, però París sempre ha sigut París, i aleshores, clar, arribaves aquí, és que inclús tot un supermercat, no hi havia un camembert, no, era una, yeah. com un objecte de luxe, i em va costar molt, clar, a més, deixes la teva escola, deixes els teus amics, deixes el teu barri, deixes el que t'és familiar, el que et dona seguretat. Després també, la meva mare li va costar moltíssim, també, la meva mare sempre deia, és que els emigrants emigrem dues vegades, quan sortim del nostre país i després quan tornem també emigrem, perquè sí, a veure, jo estic aquí, és veritat, és el meu país, però fins ara el meu país era París i era França.
1: I
0: mira que a veure, que els francesos són sí. racistes.

0: La gent del Liceu era com una broma, o sigui, teníem una selectivitat diferent dels alumnes dels instituts d'aquí, ens feien unes, perquè també és veritat que nosaltres passàvem al BAC, que era com una revàlida, i devien pensar, bueno, si l'han passat ja poden accedir a la universitat. Aleshores, parlant un dia amb el Lluís del Castillo, li vaig dir, mira, jo vull fer filologia francesa, que a mi m'agrada molt i tal, i em va dir, mira, a veure, està molt bé, però jo crec que hauries de fer alguna cosa que et posi més en contacte amb la gent i que puguis tenir una professió també de resoldre problemes i tal. I aleshores em va dir, mira, fes dret, fes un any, si no t'agrada no passa res, perquè un any a la vida d'un estudiant mai és perdut, i a més comença a venir al despatx, perquè ja veuràs que a la que puguis donar-te compte de la que representa ser advocat, de la relació amb els clients, dels temes, et portaré a un judici i tal. I vaig pensar, bueno, va, doncs saps què? Faig cas al Lluís i m'apunto a dret. I la veritat és que el primer any de dret, bueno, no és que m'apassionés, tot i que, per exemple, ja teníem dret constitucional o dret polític en aquell moment, i això ja em va agradar molt, però el que sí ja em va fascinar des de el primer moment va ser la vida de despatx.
1: Que bé, que visionari.
0: Sí.

0: Si no tinc mal entès, aquest preludi de les variacions Goldberg de Bach, les vas escoltar moltes vegades abans d'entrar a l'Audiència Nacional a Madrid.
1: Moltes.
0: I abans d'algun interrogatori difícil durant el judici al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que precisament jo allí és on te vaig conèixer. Tu dius que aquesta música substitueix el psiquiatre. I jo em pregunto, els advocats també teniu vertigen davant d'un cas?
2: Sí, sí. Davant d'un cas, abans d'un judici, abans d'una sessió concreta, clar que tenim vertigen. A veure, el gran què al final és poder controlar la por, l'angoixa, primer perquè el teu client no ho vegi, perquè clar, el teu client també té molta por, i aleshores tu estàs allà per donar-li seguretat i per a més fer que amb les teves preguntes, amb el teu control del judici, al final intentis aconseguir un bon resultat per ell. Clar, si demostres que tens por, doncs jo crec que això és catastròfic. Però tenim por, tenim moments d'aquells d'anar al lavabo i respirar profundament diverses vegades i dir, vinga, va, ara ja. I
0: tens una anècdota amb un guardaespatlles del major Trapero, sí. I aquesta música de Bach. Sí. Explica.
2: Sí. Nosaltres, al migdia, quan ja acabaven les sessions de judici, que a vegades doncs, ja no hi havia sessió a la tarda, i aleshores tornàvem a l'hotel a Madrid, però sí que hi havia vegades que continuàvem a la tarda i anàvem a dinar a prop de l'Audiència Nacional. I recordo una tarda que ara no recordo a qui venia a declarar la tarda, no era el de los Cobos, perquè això va ser un interrogatori que va ser al matí, però bueno, era també un testimoni
0: difícil.
2: I aleshores jo, després de dinar, mentre estaven fent el cafè, jo vaig sortir i em vaig posar la música al mòbil i anava donant allò passos perduts per fora, i estava un dels guardaespatlles del major, i aleshores em va preguntar, em va dir, escolta'm, estic molt intrigat perquè et veig aquí amb el telèfon i tal, i de tant en quant tanques els ulls, però què escolta? I aleshores li vaig explicar, doncs mira, estic escoltant el primer temps de les variacions Goldberg de Bach, que és una cosa que m'ha descobert el meu marit, i a més, bueno, Bach és extraordinari, eh? Ara
0: tu dius que és el diazepam musical.
2: És el diazepam musical. Però és que, a més, jo crec que algun psiquiatre ha explicat que efectivament

0: Efectivament, hi ha melodies i hi ha tons que tenen un efecte realment, bueno, relaxant, desangoixant, i Bach és això.
1: I tu, en aquest cas, el del major dels Mossos d'Esquadra, ho va ser, no? Perquè vas haver de relaxar-te bastant.
0: Sí.
1: I no et passaré ara el tall famós de que vas plorar, no cal. No t'ho vull fer reviure, val? Recordem que està acusat de sedició i desobediència durant el procés, que, i bueno, tu vas sorprendre a tothom amb aquest plor d'emoció, no?, en la teva intervenció fiscal. Recordem que la fiscalia li demanava 10 anys de presó.
0: 10 anys, sí.
1: I tu, en alguna entrevista he sentit que vas, o crec que allí al mateix judici vas dir, hòstia, disculpeu, aquest espectacle
0: lamentable.
1: Ah, exacte. Sí. Llavors, què passa? No es, per què és lamentable? No es pot plorar en aquest món d'homes? O es percep com un signe de feblesa? Era emoció, no?
0: Sí, jo crec que, fixa't, més que no es pot plorar en aquest món d'homes, és una mica, no es pot plorar en un judici, saps? Així és com podríem entendre, jo què sé, amb un quiròfan, no? O amb el moment d'un part, que un metge s'emocionés i plorés amb aquella mare, o amb una operació que ha sortit bé i que tot l'equip s'emocioni. Amb un judici, jo crec que s'entén menys, tot i que també et diré que quan aquell dia vam també parar per dinar i continuaven els meus companys de la defensa a la tarda, vam coincidir al restaurant amb els membres del tribunal. I aleshores ells estaven fora esperant entrar per dinar, i jo vaig passar i vaig parar i els hi vaig fer la broma. Els hi, bueno, la broma no, els hi vaig dir... Dic, miri, he trucat al despatx i tal, m'han vist a la televisió i m'han despedit. I aleshores, un dels magistrats em va dir, bueno, però és que potser ens hauríem de començar a plantejar per què no poden entrar les emocions a una sala de justícia, perquè al final, a una sala de justícia hi ha molt patiment, i la gent s'hi juga la seva llibertat, i la gent s'enfronta a peticions de presó. I això, evidentment, les pors, les angoixes, doncs a vegades fan sortir les llàgrimes, i ens hauríem de plantejar el per què no pot passar això.
1: Clar. Parlem d'un altre cas, molt mediàtic, el cas Rubiales, i que just torna a estar d'actualitat perquè després d'un temps de silenci, l'expresident de la Real Federació Espanyola va presentar ahir el llibre Matar a Rubiales, on parla del petó no consentit a Jenni Hermoso i de la seva sortida forçada de la Real Federació. I la presentació va ser sonada perquè, suposo que estàs al cas, doncs un parent li va llançar uns ous i Rubiales, a banda d'esquivar-los, doncs s'hi va encarar. I això que ara els ous, el preu és molt alt, eh? Com vas portar les crítiques de les feministes per acceptar la defensa de Rubiales? Perquè tu ets feminista.
0: Sí, però és que les vaig portar molt bé. A veure... el que vaig portar pitjor va ser les crítiques de les meves filles feministes.
1: De les teves filles?
0: Sí.
1: Et van criticar?
0: Estaven molt enfadades.
1: Ja.
0: Estaven molt enfadades, no ho entenien, per elles era una defensa impresentable, i mare, com pots assumir aquesta defensa? I això va donar per molts dinars i molts sopars, amb molta dialèctica. Però, a veure, les crítiques de les feministes les he encaixat bé, i perquè, a més, òbviament, tothom té dret a la crítica. Jo, de totes maneres, crec que estem en un moment en què és molt difícil introduir un debat serè en el tema, diguem, del feminisme en general i després del feminisme vinculat als delictes d'agressió sexual. És a dir... Que no puguem debatre entre dones i homes feministes tranquil·lament en un plató, doncs si això efectivament més enllà de ser una conducta inapropiada, moralment reprotxable, èticament reprotxable, efectivament això és un delicte d'agressió sexual i que això no es pugui debatre tranquil·lament, trobo que és molt trist. Que no es pugui debatre la crítica a la llei Montero del solo si es sí i que algunes no puguem dir que realment que no hi hagi diferència entre un abús sexual i una agressió sexual, doncs creiem que va en detriment de la protecció a les dones, jo crec que és molt trist. Les crítiques les he portat bé perquè, a veure, jo des del moment que assumeix una... Jo em puc plantejar durant un moment, ostres, aquesta defensa, estaré còmoda, no estaré còmoda, però una vegada...
1: Has acceptat o has decidit?
0: Sí, és que estic tan segura de mi mateixa que no tinc cap problema amb discutir, debatre amb qui sigui.
1: L'Audiència Nacional el va considerar culpable d'agressió sexual, però el va absoldre del delicte de coaccions i bé, ha hagut de pagar una multa, no?
0: Sí, encara no, perquè encara no es ferma la sentència. Hem recorregut al Tribunal Suprem.
1: Sí, està recorregut.
0: Sí,
1: va, sí. I entenc que ho continues portant tu.
0: Ho continuo portant jo.
1: I, per exemple, quan veus això de que fa la presentació d'aquest llibre i aquestes coses que passa i que ell continua... Bueno, ell diu que això, no?, que el petó va existir, sí, però i que va ser consentit i tal. Tu te'n penedeixes d'haver-lo defensat?
0: No.
1: Perquè... O et sents utilitzada? Perquè ell potser et va agafar tu perquè sabia que...
0: A veure, en aquest moment una gran majoria d'homes amb procediments per delictes contra la llibertat sexual busquen una dona. Això és una realitat. Perquè hi ha la creença errònia de que si porten la defensa d'una dona, el tribunal pensarà que no és un agressor sexual. Ara ho estic esquematitzant molt, eh? Però hi ha aquesta idea absolutament falsa. O sigui, però bueno, escolta'm, aprofitem-ho. Si creuen que ho podem fer millor que els homes, doncs si són temes amb els que podem estar còmodes amb la defensa, benvingut sigui, perquè també molts homes mai encarregarien la seva defensa a una dona, perquè creuen que ni som agressives, suficientment agressives, ni ens emplearem a fondo, etc. Aleshores, jo el que he recomanat sempre als meus clients, quan són persones, diguem, que atrauen els mitjans de comunicació per la raó que sigui, és que mentre el procediment no estigui totalment acabat, que es mantinguin lluny dels focus i de lo que pot ser l'atenció pública.
1: No t'ha fet massa cas, doncs.
0: No, no m'ha fet massa cas.
1: Saps que ara Caiquel Rubiales ha titulat el seu llibre Matar a Rubiales i tu sempre recomanes llegir Matar a un Ruiseñor?
0: Sí.
1: A veure si hi haurà copiat
0: Sí.
2: Les dones i els dies.

0: És la banda sonora de la pel·lícula Matar un rossinyol, i ve el cas, doncs, perquè el perfil de WhatsApp de l'Olga Tubau hi té Gregory Peck en el paper d'Eticus Feng, sí, un dels advocats famosos de la literatura, no?, el cinema, sí, i protagonista d'aquesta pel·lícula. Això és tota una declaració d'intencions, sí, no?
1: Però saps que un dia un client, que alguns clients... els hi dono el meu mòbil, doncs jo què sé, per exemple, si hi ha un risc de detenció, que em puguin trucar immediatament. I em truca i em diu: "Ai, escolta'm, el teu marit està estupendo." Dic: "Com que el meu marit està estupendo?" Diu: "Sí, el de la teva... he vist que el tens a la foto de WhatsApp."
0: Ja m'agradaria, Gregory Peck. Molt bé, molt bé. Aquest, a més, aquest octubre tu vas impartir la lliçó inaugural del curs acadèmic de la Facultat de Dret,
1: ai, sí,
0: no? I a l'acabar va recomanar la lectura de Matar un rossinyol, sí, de Harper Lee. Igual, sí, va venir Rubiales i va dir: "Mira, li copio..."
1: Mira, li copio pel títol del llibre.
0: Què és per tu l'advocacia? Ofici? Passió?
1: Són les dues coses. A veure, jo... l'advocacia, i quan parlo d'advocacia parlo de l'ofici del penalista, és passió, ha de ser passió, perquè és un ofici dur. És a dir, la gent només veu, quan veuen judicis, una mica la part, bueno, de l'espectacle, del teatre, del glamour, de les togues, de la presència en els mitjans, però el penalista és no tenir horaris, és que el cap de setmana pots tenir una entrada de registre, una detenció, tenies un dinar familiar, l'has de deixar. És una mica com estar de guàrdia per un metge 24 hores. És l'angoixa de pensar, respecte de cada una de les persones que t'ha confiat la seva defensa, que en part també dependrà de tu, doncs, la seva sort. I no depèn tot de tu, òbviament, però sí que acabes creient que depèn en gran part, fins al punt de que quan les coses no van bé, i a vegades que no vagin bé no vol dir que la sentència no sigui justa, però si tu has posat unes expectatives, de millor resultat, de que aquella persona no vagi a la presó, i això s'ha truncat perquè la sentència és més severa del que esperaves, ho vius com un fracàs, i ho vius, òbviament, amb alguns clients més que amb altres, però al final amb molts clients acabes tenint una relació que, bueno, va una mica més enllà de client-advocat, has conegut la família, venen a vegades amb els fills, bueno, i això també mina molt, i és el que dèiem del psiquiatre, dels tranquil·litzants. Són molts els que necessitem per controlar l'angoixa, doncs, de tant en quant un dia fer pan, I això potser en altres branques no hi és. Ara, per una altra banda, la idea de defensar, d'ajudar, de formar part d'un engranatge que potser amb la teva intervenció farà que aquella sentència sigui justa, bueno, doncs també és, genera molta addicció.

0: Una pregunta. Aquesta és la cançó que ens has triat, no? Del...
1: Sí.
0: M'imagino que és la teva època universitària, sí, la revolució sí. dels clavells... Sí. Però jo ara et volia preguntar, ets molt cara? Diguem, el que cobra el teu despatx.
1: No.
0: Perquè
1: no,
0: he llegit alguna, no. alguna xifra que...
1: És fals. És fals.
0: Vale.
1: Mira, tenim aquest...
0: No ets l'advocada de l'èlit.
1: No sóc l'advocada de l'èlit i hi ha una notícia que corre per no sé quin diari, no sé si és l'OK Diari i tal, que en relació a una defensa de... Ara no sé si era de l'alcaldessa Ada Colau o de la Janet Sanz, deia que els meus honoraris costaven a l'erari públic i a la ciutadania de Barcelona, no sé si 80.000 euros per aquella defensa.
0: Jo vaig llegir que cobraves 60.000 euros bueno, al teu despatx.
1: No és veritat.
0: Vale.
1: No és veritat. What you want?

0: Aquesta cançó empodera molt, eh?
1: Sí.
0: Has patit atacs de gènere durant l'exercici de la teva professió?
1: No.
0: I com t'ho has fet per fer, per ser escoltada i respectada en aquest món d'homes?
1: És que, a veure, jo, mira, entre companys i jutges fiscals no hi ha absolutament cap tracte desigual entre dones i homes. Primer perquè també a l'administració de justícia en aquest moment hi ha més dones que homes. Això no vol dir que aquestes dones tinguin una major sensibilitat de gènere o que després, a lo millor, en un jutjat de violència sobre la dona no puguin tenir actituds que serien possiblement qualificables de masclistes. Jo et diré que he tingut, o hem tingut, les dones del despatx més manifestacions, de rebuig pel fet de ser dona, de potencials clients. Nosaltres hem tingut trucades de companys que ens han dit, perquè nosaltres els temes ens venen del boca a orella dels propis clients, que amb els anys parlen bé de tu, i després també de molts advocats que no porten temes penals i te'ls deriven. Un fiscalista que té un client que un dia té un problema que ja no és només simplement sancionador tributari, sinó un delicte fiscal, et truca: mira, Olga, i hem tingut companys que ens han dit, no, és que et volia passar aquest tema, però el client ha dit que, uf, no, que una dona no, que vol un home.
0: Diries que la majoria de clients continuen preferint un advocat home?
1: Mira, depèn, al final depèn una mica del perfil del client. A veure, clients de classe econòmica i social alta, de, diguem, la meva generació o la generació que està per sobre de mi, que encara en el seu, diguem, ideari, la dona és la seva dona, que probablement sigui una dona que s'ha quedat a casa cuidant nens, cuidant de la casa, i que el que ell veu, les dones que veu al seu despatx o a la seva empresa són les secretàries, aquest no voldrà una dona, perquè considerarà que per ser bon professional passa perquè siguis home. Ara, fixa't tu, per exemple, el client que podria ser el que està més destinat a acabar en el món carcerari, gent amb molt pocs estudis, gent amb una situació econòmica molt desfavorida i tal, inclús marroquís, etc., que al seu país d'origen, doncs, les dones encara van tapades i no poden anar a sortir al carrer sense el seu permís, per ells tu tens una carrera, amb la qual cosa vol dir que vals.
0: Val, és un prestigi, no?
1: I
0: un respecte.
1: Que els defensis. I amb aquest perfil de client, generalment no hi ha absolutament cap problema.
0: Comentaves que hi ha més dones a la justícia,
1: sí,
0: però diries que hi continua havent un sostre de vidre,
1: sí,
0: amb les altres, sí, instàncies judicials,
1: sí,
0: no?
1: Amb les altres hi és. Mira, ahir vam fer un sopar, una trobada, per acomiadar a la Montserrat Comas, que és magistrada, que va ser la primera presidenta de l'Observatori de Violència sobre la Dona, i repassant una mica la seva trajectòria, vaig veure que fins al 2001 no hi va haver cap dona al Tribunal Suprem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Entre després el 2001 i el 2008, que és el temps també en el que la Montserrat Comas és vocal del Consell General del Poder Judicial, es van nomenar 7 dones. Però 2001, és que fa 4 dies.
0: Exacte, no fa tant, no?
1: No.

0: Aquesta cançó em vas dir que té traslladat l'enamorament.
1: Sí.
0: Tu estàs casada amb en Ramon, que li dieu Titus.
1: Titus, sí.
0: Ja m'explicaràs per què. I que tens tres fills i, a més, ets àvia. Molt bé. Ser advocada penalista és una feina que et permetia conciliar? Jo no sé com tu ho vas fer.
1: No, a veure, doncs he conciliat molt poc. És que, a veure, jo sóc advocada penalista i he pogut portar els temes que he portat i he pogut portar el judici de Segundo Marey amb 37 anys i estar durant quasi 2 mesos a Madrid i deixar la meva família, perquè el Titus, el meu marit, és un home extraordinari que, a més, sempre fa la broma que ell no és el senyor Munts, que és el senyor Tubau, i està encantat de ser el senyor Tubau, i que, bueno, des de que ens vam casar ja vam tenir molt clar que jo, amb una professió liberal, d'arribar molt tard a casa, de potser caps de setmana d'haver de sortir corrents a fer una assistència a un detingut, que ell només es dedicava a la medicina pública, cosa que a més li apassiona.
0: És patòleg.
1: És patòleg. I gràcies a ell jo he tingut la tranquil·litat de que, sent els nens petits, doncs, a part d'una canguro, que també hem tingut sempre molta sort i hem tingut a la Gemma, que ha sigut al final com de la família, estava el Titus a casa. He conciliat poc i m'he perdut totes les tardes d'anar a buscar els nens. No he anat a buscar els meus fills quan eren petits mai a l'escola. M'he perdut algun festival a l'escola. M'he perdut, després d'haver promès que aniria a veure l'exhibició de piscina, doncs que sorgeixi alguna cosa i no poder anar-hi. Tot això m'ho he perdut. Ara, he culpabilitzat molt, m'he sentit un monstre en molts moments, però ara que són grans i que a més també ells estan visquent les dificultats de conciliar, quan els hi pregunto, escolteu, no sé, heu tingut molta carència de mare, creieu que dintre el que he pogut fer ho he fet bé? I
0: estupendo.
1: Estan estupendos, o sigui que...
0: Abans d'acabar, a mi m'agradaria que expliquessis... tu et vas casar l'any 85 amb el Titus,
1: sí.
0: Després de 5 anys de nòvios.
1: Sí.
0: I el primer dia que vau sortir junts et va dir una cosa
1: que
0: et va espantar.
1: Sí.
0: Explica'm.
1: Molt. A veure, ens vam... Ja ens coneixíem perquè ell era molt amic d'una amiga meva del Liceu Francès, l'Helena Porter, i un cap de setmana vam marxar a Olot i aquell cap de setmana, com diuen ara, ens vam liar. I aleshores, el diumenge, quan em va portar a casa, em va dir, escolta'm, per què no anem a prendre alguna cosa després de que deixis la bossa i tal? Bueno, vaig anar d'acord, em va venir a buscar, vam anar a prendre alguna cosa, i quan em va portar a casa em va dir, mira, tu segurament no ho saps, però tu i jo ens casarem. Bueno, vaig pensar que era un psicòpata del que s'havia de fugir corrents, perquè algú que et digui això el primer dia molt bé no ha d'estar, però és un visionari.
0: Totalment, i ha anat molt bé, no?
1: I ha anat molt bé.
0: Olga Tubau, advocada penalista de referència, gràcies i bona nit, ha estat un plaer. Ens ha passat l'hora volant. I bé, agrair a la gent del programa que fa Les Dones els Dies, la Mireia Dalmau, Montse Comellas, Anna Ayala, Helena Miquel, Nelvia, Ferran Badia, qui us parla, Roser Perera.

0: Som Trescat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha mort als 103 anys l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, degà de la literatura catalana i creador del popular personatge Rovelló. Narrador, poeta, assagista i traductor, va escriure més de 300 títols i va marcar generacions de lectors. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir i un gran llegat per les lletres catalanes. L'escriptor i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única en una entrevista a 3Cat Info.
2: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre